0: quan va descobrir que jo era historiador també, em va començar a treure llibres i llibres i llibres. Sí, que vaig estar estudiant a Barcelona, no sé què, la conquesta de Nàpols, el Fons del Magnànim...
1: Questo è buono.
0: Sí, sí, sí. Bueno, que no sé com ens vam entendre, no? Oh. Em va adoptar com a fill simbòlic, per alguna manera.
2: I tu feliç, eh?
0: I jo molt feliç. És que era un senyor adorable explicant-me coses en italià. I jo fent veure que ho entenia tot, bueno, saps que ho agafes a mitges.
2: Més o menys amb l'italià, sí.
0: Més o menys. No? I em va explicar una anècdota molt interessant de la conquesta de Nàpols del Fons del Magnànim, que jo no coneixia.
2: I que avui ens explicaràs?
0: I avui...
2: O un altre dia.
0: O el proper programa, perquè us avancem que això s'allargarà seguríssim, vale? Perquè és una aventura que val la pena dedicar-li un parell de programes. Però vaig dir, hòstia, això ho hem de... Li hem de treure una miqueta de suc. I vaig dir, vinga, va, doncs de cares a gener i febrer et prepares un bon programa.
2: Doncs aquests són els bons, eh?
0: Aquests són els macos, perquè és molt personal. Saps?
2: No us ho perdeu.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Ja estem aquí al Portes de Troia, programa 528, i és l'inici d'una nissaga de programes dedicats a la conquesta del Regne de Nàpols amb l'Albert Abril.
1: Esperem que només siguin dos.
0: Això és quan comença, se sap. No se sap.
1: No se sap quan acabes.
0: Val? O sigui que agafeu-vos un carinyo. Si no sabíeu, o de moment no us havíeu endinsat mai en la història d'aquest tema, doncs doneu-li una oportunitat, perquè ningú millor que l'Albert us ho explicarà. I per això val molt la pena, també, a més, ostres, és un bon moment per fer-se Patreon.
1: És molt bon moment per fer-se Patreon i fer-se mecenes nostre. Ja sabeu que ens podeu donar suport de dues maneres, que és a través de la plataforma Patreon o de iVoox Premium. Ja sabeu que podreu optar a continguts exclusius, avantatges, etc., i ens fareu molt feliços.
0: Exacte, i és possible, a més, que un contingut exclusiu...
1: Estigui relacionat amb això.
0: Estigui.
1: Un o dos.
0: O dos. O
1: sigui, veurem, veurem.
0: Això... és l'Heracli de l'aquesta temporada, uau. No? És,
1: sí. No, crec que no, crec que no.
0: No arribarà tant. Molt bé, doncs comencem el programa d'avui, Conquesta del Regne de Nàpols, i per situar-nos, més o menys, entre quins anys ens mourem avui?
1: A veure, avui ens mourem exactament entre l'any 1420 i 1442. Veurem que no tot és una mateixa campanya militar, perquè primer hi haurà una campanya del 1420 al 1424, ja l'explicarem, ja la narrarem. Després, Alfons el Magnànim tornarà a la península Ibèrica, perquè s'ha d'ocupar d'uns temes, així, en general.
0: Uns temes.
1: Uns temes que li sorgeixen. I llavors, Alfons el Magnànim retornarà cap a Itàlia entre el 1435 i el 1442, i aquesta serà la segona part de l'aventura i també la part definitiva de tota l'aventura.
0: Molt bé, i abans d'afrontar un tema com aquest, és necessari fer una mica de context. Quina era la situació de la corona d'Aragó sota el regnat d'Alfons V?
1: Sí que cal fer context, i avui és d'aquells dies que val la pena, si més no, aturar-nos-hi uns minutets. A veure, ens trobem al vell mig del segle XV. I hem de pensar que des de termes més generals, des de la derrota de la batalla de Moret el 1213, la corona d'Aragó tenia una clara vocació mediterrània, marítima, no? Recordem que després de la batalla de Moret, o sigui, la corona d'Aragó, la seva expansió natural era cap al nord, però després de la pèrdua d'aquesta batalla i de la mort del rei d'Aragó en aquesta batalla tan terrible contra els francesos, l'expansió natural de la corona d'Aragó serà cap al Mediterrani, no? Serà València, les Illes Balears, serà Sardenya, etc. Per tant, des del segle XIII es va construint tot un sistema de dominis basats en Mallorca, 1229, la illa de Sicília, 1282, l'illa de Sardenya, 1323, i aquella aventura dels ducats d'Atenes i Neopàtria, dels almogàvers...
0: Els catalans van arribar
1: exacte.
0: Grècia.
1: Però que, bueno, que són uns ducats molt llunyans, que són molt efímers, que només arriben fins a finals del segle XIV. Llavors, aquests territoris constituïen tota una sèrie d'enclavaments estratègics que atorgaven molt poder comercial a la corona d'Aragó, a tota la zona del Mediterrani Occidental. De fet, el principal rival de la corona d'Aragó per al domini d'aquestes rutes comercials al Mediterrani Occidental és la República de Gènova. Ja anirem veient que anirà sortint. Ja

0: Encara creieu en tot això. Que està molt bé, que està molt,
1: està
0: bé.
1: Molt bé.
0: I tant.
1: Home, tothom sap que els homes només volen una cosa, que és el retorn de la corona d'Aragó.
0: Efectivament, efectivament.
1: I això tothom ho sap, Sergi.
0: I la pregunta que ve ara al guió és per tots aquests amics i amigues que us estimem moltíssim, eh? I us deixeu veure amb aquestes imatges que ens ensenyeu per xarxes. Albert, això que ens estaves explicant fins ara... Sí. Tots aquests dominis és un imperi català?
1: Ja t'agradaria, Sergio, ja t'agradaria. A veure, hi ha moltes persones que tenen molts somnis humits en un imperi català, no? Clar, hem d'entendre que aquest sistema no és un sistema imperial en sentit modern, sinó que és una xarxa de territoris que estan políticament diferenciats entre ells, d'acord? Per això també sempre parlem de monarquia composta o de, entre moltes cometes, confederació, però connectats per interessos comercials, per dinàmiques militars i per possessions dinàstiques, d'acord? Vale? Uh-huh. Sí que hi ha una certa mentalitat expansionista, per tant, podríem dir, entre algunes cometes, una miqueta de protoimperialisme, d'acord? Però no acaba de ser una dinàmica d'explotació imperial com la coneixem en els temps moderns, a partir del segle XVI, XVII, més el XVIII i el XIX, sobretot, no? Per tant, imperi català, bueno, si li voleu dir així per estar contents i tenir un somriure a la cara, dieu-li així, però entenem la realitat d'aquest imperi, eh? Llavors, en aquest context, la monarquia aragonesa, quan dic monarquia aragonesa, em refereixo al monarca de la corona d'Aragó, que ja sabem tots que inclou territoris del Principat de Catalunya, el Regne d'Aragó, el Regne de València, etc. Els grans rivals de la monarquia eren França, essencialment, i aquí concretament, contra la dinastia dels Anjou, és a dir, contra els angevins, Gènova i Venècia, sí, les dues repúbliques, que eren les grans potències navals del Mediterrani, i el papat, vale? Perquè estem en una època que el papat sempre està a favor dels francesos. Sí, i a més, és un actor polític que està just al bell mig d'Itàlia.
0: Molt bé, i per tant, tot el que ens has explicat sembla un bon moment, objectivament, no?, a nivell geopolític per la corona.
1: Clar, sí i no. Tant de bo sigues l'Alberto aquí, per dir sí i no. Clar, quan ens trobem a 1420, 1430, 1440, és un moment de bastanta ambivalència, o sigui, hi ha bastants contrastos. Per una banda, com ja hem explicat, o sigui, la corona d'Aragó és una talassocràcia, no?, una mena de, entre moltes cometes, un altre cop, una mena d'imperi marítim.
0: Talassocràcia.
1: Talassocràcia. Una mena d'imperi marítim que, a grosso modo, el Mediterrani és, els cronistes a vegades diuen, el llac català, no? Aquella cita de Ramon Montaner, no? Cap peix gosarà treure la cua de l'aigua si no porta l'escut del rei d'Aragó a la seva cua, no? Una miqueta aquesta idea. A banda d'això, però, els territoris, o sigui, a part d'aquesta expansió tan gran, no?, cap al Mediterrani, mm-hmm, si posem la nostra mirada als territoris peninsulars, comencen a créixer unes quantes crisis, d'acord? Bueno, no és que comencin, sinó que ja hi eren aquestes crisis, però estan en un moment en què es van consolidant a poc a poc. Clar, venim del compromís de Casp. Sí, el 1412, fa tot plegat, fixeu-vos, fa 20 anys, no? O si voleu, 1412, el començament de l'aventura serà el 1420, per tant farà 8 anys del compromís de Casp, que la dinastia Trastàmara, ja ho sabeu, que és d'origen castellà, entra a governar la corona d'Aragó. Fa molt poc que hi ha una dinastia, entre cometes, estrangera, governant els territoris catalans que per tradició havien estat governats per el casal de Barcelona. Això genera moltes friccions entre el rei i les institucions, sí, la cort, bueno, les corts, la Generalitat, etc. I que això, o sigui, aquestes institucions pròpiament catalanes miren amb molt recel les aventures dels monarques castellans, no? Però clar, Alfons V és el segon Trastàmara, llavors encara Alfons tindrà una gran necessitat de legitimar la seva posició com a nou rei, com a nova dinastia, com a nova família governant de la corona d'Aragó. A més, hem d'entendre que en aquell moment les conseqüències demogràfiques de la Pesta Negra encara són vigents en el Principat de Catalunya. I no només estem parlant de conseqüències demogràfiques, sinó que tot això acaba derivant als conflictes remenses, que comencen a treure el cap. València també comença a emergir com un nou motor econòmic, en contraposició a Catalunya, vale? I és un moment on demogràficament s'estan començant a recuperar, però els remenses també comencen a coure, sí, faltarà pocs anys perquè s'inauguri el sindicat de remenses, etc. Vale? Per tant, estem en un moment una miqueta

0: recent, a nivell polític, a nivell social, etc.
1: Alguna cosa més que sigui prèvia en tota aquesta aventura a la qual ens llançarem amb el fons cinquè?
0: Sí, a veure, només recordar una cosa, que ja anirà sortint al llarg del programa, eh? Una cosa que a vegades se'ns oblida. La Corona d'Aragó no és un estat unitari modern. És a dir, que és un conjunt de regnes, principats, territoris, dominats per una mateixa corona, és a dir, per una mateixa dinastia. Això implica que cada un dels territoris del Regne d'Aragó, Regne de València, Regne de Sicília, Principat de Catalunya, etc., tinguin les seves lleis i les seves institucions. És a dir, cada regne, cada territori, tenia el seu propi, en aquest sentit. És a dir, no ens hem d'imaginar un estat centralitzat en el sentit més modern. Això no arribarà fins al segle XVI i segle XVII. A més, ens trobem a mitjans del segle XV. I és un moment en què el monarca no té prou autoritat com per emprendre campanyes militars pel seu compte. Això ja ho hem dit, ens haurem d'esperar una mica més endavant amb l'absolutisme o les monarquies més autoritàries, etc. Per tant, el rei no té un pressupost fix, com els estats moderns. Cada vegada que vol anar a la guerra, cada vegada que vol armar una flota o un exèrcit, ha de negociar. Ha de negociar amb les corts de cada territori. I veurem que un dels motius pels quals Alfons marxa contra Nàpols és precisament per centralitzar el poder. Perquè Alfons li interessa deixar enrere aquest sistema tan medieval. Li interessa convertir-se en un rei del Renaixement, un rei més autoritari, un rei més modern. ¿Vale?
1: I, molt interessant, això, eh?
0: Sí, i ja ho anirem veient, eh? Però perquè ell està fins als nassos d'haver de pactar amb la cort. Vull armar una flota, doneu-me diners. No, no. La cort li dirà, no, si fem això, doncs tu, durant no sé quants anys, et redueixes els impostos de la ciutat o els usos, no sé què. Bueno, que a ell li interessa centralitzar poder, li interessa guanyar autoritat com a monarca. Vale? Ja ho anirem desglossant, tot això.
1: Molt bé, i per quins motius o per quines causes al fons el magnànim durà a terme aquesta conquesta?
0: A veure, la primera causa, ja l'hem anat anomenant, és una causa purament dinàstica. Li interessa legitimar el poder de la seva, no, bueno, de la seva dinastia, de la família de Trastàmara, per demostrar que eren dignes de substituir el casal de Barcelona, que tradicionalment ja s'havien expandit cap al Mediterrani. Per tant, si ell feia el mateix, si continuava aquesta expansió cap al Mediterrani, doncs s'estava posant a la mateixa altura, no?
1: Té sentit, eh?
0: Per una altra banda, també la mentalitat d'Alfons, que és el que avançàvem fa un moment. O sigui, Alfons és... m'atreviria a afirmar que és el primer monarca de la Corona d'Aragó que ja no és un rei medieval, sinó que comença a ser un monarca modern. Ell té una mentalitat molt més renaixentista. Ell no vol ser un rei, vol ser un cèsar. Vol ser un humanista, vol ser un rei que no, o sigui, que no hagi de dependre dels seus súbdits de la noblesa, del clergat, de les ciutats, etc., per haver de prendre decisions. Ell vol tirar pel dret. Busca ja el que nosaltres, quan ho expliquem, l'absolutisme, sí, l'autoritarisme. Llavors, ell tenia la voluntat de fer un regne propi guanyat per l'espasa, que això és molt important, perquè tots els altres regnes, el Principat de Catalunya, Aragó, València, etc., li venen per herència. Per tant, ha de respectar les tradicions que venen. En canvi, si es guanya un regne per l'espasa, és a dir, per la conquesta, podrà fer una miqueta el que vulgui amb aquest regne, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, tindrà la capacitat de cooperar d'una manera més autoritària. I això una miqueta, que... Recordar un altre cop que la Corona d'Aragó, a diferència de moltes altres monarquies europees, com la castellana, la francesa, etc., era més pactista, mentre les altres monarquies eren més autoritàries. No? La frase aquella de el rei proposa i les corts disposen. És a dir, el rei l'únic que fa és dir, ei, què us sembla si me'n vaig a la guerra? I les corts, vale, però no sé què, però no sé quantos, vale? No, ara no entrarem en detalls. A Itàlia, en canvi, al fons podrà actuar com un monarca molt més autoritari. Per altra banda,
1: motius econòmics
0: que sempre estan allà, No podem entendre la conquesta de Nàpols sense entendre els mercaders de la corona. Clar, el comerç català controlava l'eix, o sigui, imagineu-vos, si ara teniu un mapa al davant del Mediterrani, controlava l'eix...
1: Estàs format... fent la penya a treballar, tio.
0: Ja ho estic fent un altre cop.
1: Tots els programes, els nostres oients treballant.
0: Ja.
1: Que ets prou, feu
0: alguna cosa. Sí, ho sé. I és divendres, que estic enfadat. Llavors...
1: Per què estàs enfadat?
0: No, és broma, estic cansat.
1: Val. I una mica d'enfadat de la setmana, l'acumulació, no?
0: L'acumulació total.
1: Doncs vinga, agafeu un mapa, que us ho diu el profe, ostres! Vinga, agafa-ho al mapa ja.
0: Ai, no cridis, Sergio, sisplau. El mapa. La Corona d'Aragó, el comerç català, sobretot els mercaders catalans, controlen l'eix format per Balears, Cerdanya, Sicília. Seria més o menys una línia bastant recta, d'acord? Però el mar Tirrè, el mar aquest que queda entre Còrsega, Sardenya i la península Itàlica, era un terreny insegur, vale? Perquè els corsaris, i sobretot la República de Gènova, amenaçaven constantment els vaixells catalans. Llavors, controlar Nàpols significava consolidar el control sobre aquest mar comercial. Llavors, qualsevol, qualsevol vaixell que entrés o sortís del Mediterrani Occidental hauria de passar per ports aragonesos, si els aragonesos arribaven a controlar Nàpols. A més, hem d'entendre que la població de Barcelona i València s'estava recuperant de la Pesta Negra i la producció de blat local era bastant insuficient. Això, els que ens agrada estudiar la història econòmica, no? El blat. Sicília sí que era un graner molt tradicional, vale? Sempre s'ha dit, no? Sicília, el graner d'Europa, o Egipte, no? També el graner d'Europa, però Nàpols, sobretot la regió de la Pula, que nosaltres la coneixem més com a Púlia, no? Que és el taló de la bota d'Itàlia, és un altre gran productor. Vale? Controlar Nàpols garanteix que la corona d'Aragó mai passarà gana. Vale? O sigui, mai passarà gana per la capacitat agricultura que té, i no només d'agricultura, sinó de ramaderia. Vale? Finalment, l'última causa, l'últim motiu per aquesta conquesta és que a Alfons V se li obre una finestra d'oportunitat brutal. O sigui, aquesta campanya la fa perquè diu, és que és la meva, o sigui, ara és el meu moment, és molt bon moment per fer-ho. Si no, potser no ho hagués fet, tot i que sempre es diu que tenia una obsessió amb Nàpols, etc. Però jo crec que l'obsessió amb Nàpols li ve també d'aquell moment, vale? Ja anirem veient com va això.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta te la va posar el teu conegut napolità?
1: No, no, no me la va posar el meu conegut napolità. Ojalà.
0: Podria haver sigut, però no.
1: Podria haver estat, Ludovico, sisplau, perquè no ho vas fer. No, no, aquesta me la van posar a la carrera fa molt temps. És una cançó popular siciliana que Cornago va convertir en una missa polifònica i té un aire en això, no? Molt mediterrani, molt aventurer, solemne. I a més a més és d'aquella època, o sigui, és una composició del renaixement napolità, etc. Per tant, bueno, ja està bé, no?, per anar ambientant una miqueta.
0: Molt bé, doncs ens has situat, breument, però ens has situat molt bé a la corona d'Aragó. Ara ens falta saber l'altra banda, aviam, tota la zona d'Itàlia, del regne de Nàpols, en quina situació es trobaven?
1: A veure, la Itàlia del segle XV, ja ho hem dit molts cops a les portes de Troia, però ho repetirem sempre per situar els oients, no és un estat unitari, ni una confederació, ni res. O sigui, hi ha gent que parla la mateixa llengua. Sí que hi ha cultures compartides, polítiques compartides, dominis, a vegades vassalls amunt i avall, etc. Però no hi ha res, d'acord? És un mosaic d'estats independents entre ells que s'anaven moments sota òrbites de poders i influències, d'acord? Hi ha molts moments, per exemple, que hi ha certs estats que estan sota l'òrbita papal, sota l'òrbita o la influència del Sacre Imperi Romano-Germànic, sota la influència de lligues comercials, sota la influència de França, la influència d'Aragó, vale? Però a grans trets la cosa quedaria una miqueta així. El nord està dominat sobretot pel Ducat de Milà, per la família Visconti, la República de Venècia i la República de Gènova, vale? Les tres grans repúbliques.
0: El mapa un altre cop, nois.
1: No us hi posis feina. Ara ho estàs fent tu, un moment. Les tres grans repúbliques al nord eren principats, aquestes tres repúbliques, que caminen a un ritme vertiginós cap a esdevenir estats molt moderns i molt rics, no? De fet, actualment Itàlia també es veu, no? La zona més industrial, la zona més desenvolupada en aquest sentit, no? És sobretot a la zona del nord. Al centre d'Itàlia és on hi havia els estats pontificis, que recordem que els estats pontificis, per molt que sigui el papat, actua com un regne, vale? Com un principat, amb els seus interessos polítics. I al sud, el gran sud, d'acord? Hi tenim el regne de Nàpols, un territori feudal, molt inestable, molt cobejat, i, preparant el programa, vaig pensar, una mena de fòssil, d'acord? Una mena de fòssil medieval, no? Molt més antic que els altres estats del nord. Òbviament això no ho pensem, però perquè ens fem una idea. Llavors, aquesta fragmentació afavoria moltíssim la intervenció de potències exteriors. A França, Corona d'Aragó, no? I sobretot competien per l'hegemonia del Mezzogiorno. D'acord? El Mezzogiorno és aquesta part meridional de la península itàlica. I recordem que aquesta competició pel sud d'Itàlia, bueno, i per tota Itàlia, s'allarga la tira. És a dir, ja comença abans, a les vespres sicilianes, quan la Corona d'Aragó conquereix l'illa de Sicília, que ja és contra França, precisament, i es va allargant el gran capitan a les guerres d'Itàlia, que s'allarguen fins a mitjans del segle XVI, vull dir que és una competició entre la Corona d'Aragó, la monarquia hispànica i França, que s'allarga potser 100 anys.
0: I què és el que hem de conèixer, ja més concretament parlant, del regne de Nàpols a mitjan segle XV?
1: A veure, mentre, ja ho hem dit, el nord d'Itàlia es caracteritza per ser uns estats més moderns, el sud, el regne de Nàpols, és un regne molt feudal, vale? Molt medieval. És el que ens hem d'imaginar, és una noblesa amb moltíssim poder, uns reis que, bueno, van fent el que poden, apaivagant, no?, i pactant amb aquesta noblesa. Concretament, el 1414, Nàpols estava regnat per la reina Joana II. Apunteu aquest nom, Més feina. Joana II. Joana II és la darrera descendent de la branca Anjou d'Urazo. Anjou, recordem, els Anjou francesos. Sí? Per tant, Nàpols, la família regnant de Nàpols, penjava de la família Anjou. Joana II, en aquell moment, és una dona d'avançada edat, no tenia fills, i això és molt important, amb una vida amorosa, dels fons ens diuen, que tenia una vida amorosa molt escandalosa. Molt escandalosa, que a més deslegitimava totalment la seva autoritat. I a més, les fonts ens diuen que els seus amants eren també els seus ministres. O sigui que hi havia la relació aquesta de, sí, me'n vaig a tu al llit i tu el que em diguis al llit jo ho faré a través del tron, no? Una miqueta aquesta idea de que els amants eren els que controlaven la situació. Llavors això, ja us podeu imaginar que era totalment aprofitat per la noblesa napolitana. Els barons, Els barons napolitans, els Orsini, els Caracciolo, els Sanseverino, totes aquestes famílies napolitanes eren pràcticament reis de les seves terres. És a dir, gairebé eren independents dins del propi regne de Nàpols, perquè feien una mica el que volien. Canviaven de lleialtat constantment, feien el que volien perquè veien que la monarquia de Joana II era molt dèbil. I aquí cal afegir la figura del papa de Roma, d'acord? O sigui, si no en teníem prou amb Joana II, hem de parlar del papa de Roma, perquè Nàpols, tècnicament, era un feu de l'Església. Per tant, és el papa de Roma qui corona el rei de Nàpols. Però en aquell moment, què passava, no? Que en aquell moment l'Església està sortint del cisma d'Occident. Sí, en aquell moment que hi ha diversos papes, etc., que ja parlarem algun dia si cal, etc. Concretament, el 1417 és quan s'acaba el cisma d'Occident. I el papa Martí V volia recuperar el control sobre Nàpols. Va dir, o sigui, ara he sortit del cisma, doncs vaig a fer valdre el meu dret de coronar el rei de Nàpols. I veia amb mals ulls tota aquesta situació de Joana II, no? Ui, aquesta dona que és tan, té tants amants, no sé què, no sé quantos. Per tant, Martí V, què diu? Ui, quin candidat podria posar al tron? Doncs, òbviament, un candidat francès, d'acord? Un candidat Anjou. En aquest cas, el papa de Roma proposarà per al tron napolità el senyor Lluís III d'Anjou, d'acord? Dos protagonistes, Joana II, Lluís III d'Anjou. Quedem-nos amb aquests noms.
0: Perfecte, doncs ja tenim les peces al taulell, tot ben descrit. Com comença tot plegat?
1: Anem a veure com això, l'aventura comença a arrencar, Tot comença quan Alfons abandona la península Ibèrica en campanya militar, vale? Una campanya militar aprovada per les Corts, etc., però no per anar a Nàpols, No ens posem nerviosos, encara no. Alfons se'n va a pacificar Sardenya, vale? Sardenya és el Vietnam de la Corona d'Aragó. Sardenya és una illa que els hi costa moltíssim. O sigui, conquerir-la, mira, però pacificar-la i que allò sigui un súbdit efectiu de la Corona d'Aragó és molt difícil. Pacificar l'illa de Sardenya i, de pas, ja que estem per allà, conquerir l'illa de Còrsega, que l'illa de Còrsega estava en mans dels grans rivals comercials de la corona, els genovesos. Vale? I el 1420, Alfons salpa amb una imponent flota i posa sota setge la ciutat de Bonifacio, no sé com es pronunciaria en aquest cas, que queda més o menys al sud de Còrsega.
0: I aquest setge com li sortirà?
1: Pues, que sapiguem, Còrsega no va formar mai part de la Corona d'Aragó, per tant, ja sabem que el setge sortirà malament. Va ser un setge duríssim, i sabem que Alfons en aquest setge va portar un bon grapat de bombardes, sí, l'artilleria més primitiva, recordem, estem en 1420. 1420, de les primeres. Bueno, ja s'utilitzen una mica abans, de fet, en el context de guerres entre Castella i Aragó, d'acord? Però, bueno, una artilleria molt primitiva. Però la posició de Bonifacio, que estava en un penya-segat, etc., i la resistència de Genovesa van fer impossible la conquesta. I, a més, l'exèrcit començava a patir malalties, desmoralització, etc. I just quan Alfons deia, merda, hauré de tornar cap a Barcelona a donar la mala notícia que ni he pacificat Sardenya ni he conquerit Còrsega. Doncs just quan estava a punt de marxar, de cop arriba Gandalf al cinquè dia, amb un missatge.
0: I amb quines intencions venia l'ambaixada?
1: Clar, arriba una ambaixada napolitana dient, de part, òbviament, de la reina Joana de Nàpols, demanant suport a Alfons V. Sí, màgia, no? Tenim Alfons assetjant Còrsega i Alfons està a punt de retirar-se i de cop arriba un missatger, no?, amb una mena de, com si l'il·luminés el sol, no?, allà, demanant ajuda a Alfons V. I diu, el papa de Roma i França estaven a punt de deposar la reina Joana per instaurar un Anjou al tron napolità, vale? el Lluís III, com a rei de Nàpols. I Joana li diu a Alfons, bueno, ella no directament, però a través de l'ambaixada, ell li diu, fem un tracte. Si tu em dones suport militar contra el papat i contra França, t'adopto com a fill i et faig hereu del regne de Nàpols. Alfons diu, fantàstic, no puc conquerir Còrsega, no puc pacificar Sardenya, però m'estan donant un regne amb una plata d'or. No s'ho pensa ni 3 segons. Tenia els seus soldats morint-se de malalties a Còrsega, i de sobte li diuen, no, anem en un regne que hi ha bon clima, hi ha bon vi, hi ha bon menjar, no? On s'ha de firmar, per clar, això, clar. No? On s'ha de firmar? Total, que aixeca el setge de Còrsega i dirigeix tot el seu bastol cap a Nàpols, i aquí és on comença l'aventura.
0: Això no té cap, diguéssim, revers. És una jugada intel·ligent, tot de moment perfecte.
1: A veure, ara per ara, aquest gir de la situació, a veure, és un cop de sort, no? Òbviament. Sí que és cert que al fons ja es mirava el Regne de Nàpols, perquè recordem que la Corona d'Aragó i els Anjou porten dècades enfrontats pel control del Mediterrani, però és un gir que demostra el pragmatisme del fons. Transforma un fracàs militar, no?, Còrsega, en una oportunitat. Ah, i diu, hòstia, si no puc conquerir Còrsega, doncs us portaré un regne molt més ric que Còrsega i conqueriré tot Nàpols. Però també el que hem d'entendre és que quan al fons diu, oh, sí, que guai, un regne, crec que comet un error, no?, una mica naïf, no?, en el sentit de subestima la complexitat de la política italiana, no? Va creure que amb la seva força militar i un paper d'adopció que li havia donat Joana II ja n'hi havia prou com per fer-se amb el poder napolità. I no és així. No és així, ja ho veurem. Veurem com a poc el fons descobrirà que no n'hi ha prou amb la força, no, i amb la paraula de Joana II per fer-se amb el control de Nàpols.
0: Perfecte. Com són, com van ser els primers moviments del fons al Magnànim?
1: Doncs molt lògics. O sigui, ell, després de deixar Còrsega, la flota catalana, més o menys els historiadors diuen que devien ser unes 24 galeres, que, déu-n'hi-do, d'acord, 24 galeres i moltes naus de càrrega, arriben al golf de Nàpols el juliol del 1421. O sigui, fixeu-vos, el fons surt el 1420 de Catalunya i el 1421 ja és a Nàpols, havent passat per Còrsega i Sardenya, però quan arriba al golf de Nàpols la situació de la ciutat és molt crítica, ja que Lluís III d'Anjou controla gran part de la ciutat i amenaça la reina. Les tropes aragoneses trenquen el bloqueig marítim, i l'arribada del fons capgira la balança de l'estat de la ciutat. Sense perdre gaire temps, i després d'uns quants combats d'aquests de carrer, no?, de tropes aragoneses contra tropes franceses pels carrers de Nàpols, el 8 de juliol, el Castel Nuovo, que aleshores el Castel Nuovo, si aneu a Nàpols, és un lloc que val molt la pena visitar, sobretot l'entrada, que ja explicarem per què és important. El Castel Nuovo, que era una fortalesa enjavina vella, és on va tenir lloc, o sigui, quan al fons va poder alliberar, buidar la ciutat de Nàpols de francesos, és on va tenir lloc una cerimònia molt esperada, una cerimònia molt importantíssima per segellar el pacte entre Joana II i Alfons V. La reina Joana II, sense fills, investeix Alfons com a duc de Calàbria, que duc de Calàbria vol dir, és el títol tradicional per l'hereu del tron napolità, i l'adopta legalment. Però això no és només un títol honorífic, és a dir, això no és només un escrit sobre bebè, sinó que en el moment en què és adoptat com a fill de Joana II i com a duc, i és investit com a duc de Calàbria, Alfons assumeix el govern efectiu immediatament. Joana sí que es reserva la dignitat reial fins la mort, però Alfons és qui té el poder de facto com a rei de Nàpols. I això crea dos reis en un sol tron, i cadascú va per la seva banda. Tenim Joana II a Nàpols i Alfons V fent de les seves. Ja us podeu imaginar, que els nobles napolitans de seguida van haver de prendre partit. Amb qui ens posicionem? Amb Alfons V, que és l'hereu legítim de la reina Joana II, o amb els Anjou, no? Què fem aquí? I clar, i cada noble, doncs, van aprenent partit, i veurem que hi ha canvis de bàndol, etc.
0: Molt interessant. I és aquí quan comença la guerra com a tal.
1: Efectivament. Però abans hem d'entendre un aspecte fonamental de la guerra italiana. Sí? No ens estendrem, perquè no farem ni batalletes ni coses així. Però majoritàriament els exèrcits italians no eren nacionals, els grans exèrcits, sinó que eren privats. Vale? I al fons va haver d'aprendre a jugar aquest joc, el joc dels condottiero, dels condottieri, vale? De les bandes mercenàries professionals de tropes italianes. Llavors, en el bàndol angeví, el bàndol de Lluís III, tenia contractat a Muzio Attendolo Sforza, que Sforza era una gran família que és, bueno, en aquest cas aquest senyor era el fundador de la gran dinastia Sforza i era el gran condottiero de l'època. Era un mestre de la guerra de posicions, de la disciplina, era un condottiero molt modern. Era una gran tropa mercenària, molt ben organitzada, amb una tradició de lluitar per senyors i per reis, molt establerta, perquè és el que dèiem, a Itàlia, al ser un mosaic d'estats independents entre ells, els conflictes entre els estats italians eren molt típics. Llavors, qui tenia més pasta és qui podia pagar la millor companyia de mercenaris, i en molts casos eren els d'Sforza. Llavors, el bàndol aragonès, el bàndol d'Alfons V, va contractar precisament el rival dels Sforza, Braccio de Montone. No tenia un estil tan modern, era més ràpid, més violent, més agressiu, més de guerra de guerrilles, no? Però bueno, veurem que els enfrontaments són aniran bé pels aragonesos, almenys durant els primers temps. Durant mesos hem d'entendre que els soldats catalans i aragonesos van lluitar colze a colze amb els mercenaris de Braccio, i les coses anaven molt bé. Inclús van aconseguir fer recular Lluís III i les seves tropes fins a Roma, i semblava que la victòria estava a tocar, el 1421.
0: Tu ho has dit, semblava. Les coses no anaven tan bé ni tan ràpid.
1: Exacte. Mentre l'exèrcit català, italià, aragonès, digueu-li com vulgueu, guanyava les batalles, guanyava les escaramusses, feia retrocedir els francesos angevins i els mercenaris italians, mentre Alfons guanyava les batalles, perdia la guerra a la cort de Nàpols. Vale? Perquè la convivència entre la cort de Joana II i la d'Alfons V va ser totalment desastrosa. En aquell moment, la reina, recordem que les fonts ens diuen que sempre està sota la influència dels seus amants, ministres, etc. En aquell moment, la reina estava sota la influència del gran senescal de Nàpols, una mica com Denethor, no? El gran senescal de Gondor, doncs no, en aquest cas no, que era Giovanni Caracciolo, conegut... Digues.
0: No?
1: Sergianini. Conegut com a Sergianini.
0: Sergiani.
1: Sergiani. És que dic, per què s'està assenyalant? Conegut com a Sergiani.
0: Bueno, jo què sé.
1: No, està perfecte.
0: També és divendres, per mi.
1: També és divendres per tots. No, sí, tens raó, sóc jo que no ho he vist. Clar, com dèiem, no? A part de ser senescal, també era el seu favorit, el seu principal conseller, i, òbviament, també el seu amant. Sergiani va veure immediatament que Alfons era un rei fort, un rei que, com hem dit, estava buscant una monarquia autoritària, i Alfons no es deixaria manipular. Per tant, si Alfons es consolidava com a monarca de Nàpols, Sergiani, i no només Sergiani és un símptoma, no és l'únic, no? Gran part de la noblesa napolitana perdria els seus privilegis, perdria el seu poder, i segurament altres coses que no són el poder, per tant, les fonts ens expliquen que Sergiani va començar a enverinar la ment de la reina, no? Alfons no esperarà que moris, et tancarà en un convent i et prendrà el tro ara mateix. O sigui, aquesta idea repetint nit. A més, això cal sumar-hi que els funcionaris napolitans odiaven l'eficiència i la rigidesa dels administradors catalans que Alfons anava col·locant a la cort. Imagineu-vos, clar, ritme napolitano, organització napolitana. I en aquesta línia es van produir inclús baralles pels carrers entre soldats i enviats de la Corona d'Aragó i ciutadans locals de Nàpols.
0: On t'has ficat, Alfons?
1: On t'has ficat? Alfons.
0: Sí.
1: S'ha posat Alfons. Molt bé.
0: Molt bona. Bueno, això no fa pinta d'acabar gaire bé. Ho diem per la història, no pel programa, eh?
1: No, el programa acabarà bé. A veure, tota aquesta tensió explota el 1423. Alfons és conscient que Sergiani conspira contra ell, i decideix actuar primer. El rei ordena la detenció del favorit de la reina. Ole tu, no? I la Guàrdia Catalana el captura al castell Capuà, no? Però el monarca comet un error de càlcul. Alfons esperava que, sense el seu amant enverinant-li la ment, la reina fos molt més procliu a col·laborar amb Alfons V. I ja us podeu imaginar que passa exactament el contrari. Si Joana II, gairebé de manera instantània a l'arrest del seu amant, demana l'ajuda a la banda condottieri dels Sforza, que estaven a prop de la ciutat. I diu, ajudeu-me a expulsar els aragonesos de Nàpols. I total, que els carrers de Nàpols es tornen a convertir en un camp de batalla. Si les tropes dels Sforza van entrar a la ciutat per alliberar la reina. És a dir, la reina ha estat doblement alliberada. Primer, Alfons l'allibera dels angevins i ara els Sforza l'alliberen dels catalans. Per tant, Alfons es va haver de refugiar i fer-se fort al Castel Nuovo, quedant aïllat de tota la resta de la ciutat. Vale? Imagineu-vos, no, la situació.
0: Jo, de moment, sóc molt de Joana, eh?
1: Ets pro-Joana, eh?
0: En aquesta batalla ja... No sé els nostres estimats oients si ja s'han posicionat, però jo, mira, m'està caient bé aquesta Joana.
1: A mi també.
0: Ja veurem, eh?
1: Sí, ja veurem.
0: No desvetllis, eh? Ja anirem
1: a veure la següent resposta.
0: Clar, això pot anar a veure, en qualsevol moment pot canviar.
1: Perquè ets un bon baró napolità, Sergio.
0: Clar, Sergiani.
1: Sergiani, no?
0: Escolta, ja la tenim liada amb tot ja això, però, clar, al fons amagat a Castelnuovo i les tropes dels Sforza canviant, esforçant-se molt, campant per Nàpols.
1: I no oblidem que els Sforza treballen per Lluís III d'Anjou, vale? Per tant, tot això són victòries pels francesos. I encara no hem acabat. Des de la seguretat del bàndol contrari, Joana II va fer la jugada mestra. Sí, o sigui, Joana II, un cop ja està assegurada amb els Anjou, amb els Sforza, diu: revoco l'adopció del fons,
0: ostres,
1: el declaro traïdor i el declaro enemic públic. I simultàniament, mentre estic fent això, amb l'altra mà estic firmant un altre document que diu que adopto com a fill i hereu del regne de Nàpols a Lluís III d'Anjou. Home contra qui havia estat lluitant feia només uns mesos, vale? O unes setmanes. Llavors, aquest moviment diplomàtic deixa el fons en una posició impossible. Fixeu-vos que el fons ha arribat a Nàpols com un salvador legítim del regne, per alliberar la reina perquè m'ha adoptat, i ara de cop sóc un invasor, que estic tancat en una fortalesa al costat de Nàpols.
0: Mantinc la meva predilecció per jugar de moment.
1: Està bé, està bé.
0: Què farà el rei de la corona d'Aragó davant d'aquesta situació, Albert?
1: A veure, a finals del 1423, clar, Alfons està gestionant les seves operacions des del Castelnuovo, rep notícies alarmants de la península Ibèrica, vale? Els seus germans, els infants d'Aragó, estan en guerra contra Castella i necessiten el seu suport. Alfons li demana al seu germà petit, de Pere d'Aragó, que es quedi a Nàpols, controli les tropes i els castells conquerits a Nàpols, i ell se'n va. D'acord? Però fixeu-vos que, clar, Alfons havia marxat per pacificar Sardenya, conquerir Còrsega i, de pas, conquerir Nàpols, i estava tornant cap a casa sense haver fet res de tot això.
0: Una mica pringat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, digue-ho, una mica pringadet.
0: No va aconseguir res de tot això.
1: Exacte, i com que no havia aconseguit res de tot això, com que estava tornant amb les mans buides, va tenir una idea. De camí, faré una paradeta a Marsella. Faré una paradeta a Marsella, que és una capital, o sigui, una capital molt, una ciutat molt important dominada pels Anjou. Què fa? Pues el 1423 saqueja a saco la ciutat de Marsella. La saqueja tant que a dia d'avui a la catedral de València hi pengen les cadenes que tancaven el port de Marsella. Vale? Encara es pot veure això. Mm-hmm. I a més també aprofita i roba ja les relíquies de Sant Lluís de Tolosa. Vale? És un saqueig heavy, vull dir, s'han portat les relíquies i tot.
0: I mentre el fons era fora, què és el que passava a Nàpols?
1: Doncs, en el moment que el fons és fora i deixa el seu fill, perdó, el fill no, el seu germà petit, a Pere, al capdavant de les tropes aragoneses, Gènova aprofita. Sí, fixeu-vos que tenim uns quants castells de Nàpols dominats pels aragonesos, el Castelnuovo, que és un dels castells més importants de la ciutat de Nàpols, dominada pels aragonesos, doncs Gènova veu, el rei se'n va. Per tant, nosaltres aprofitem. I Gènova envia tota una flota per aliar-se amb els francesos i els Sforza i bloquegen el Castelnuovo. El Castelnuovo, ja us he dit, visiteu-lo a Nàpols, està a la costa. Per això el poden bloquejar pel voltant. Mm-hmm. I amb el fons fora, el seu germà Pere no va poder resistir. Llavors, l'abril del 1424, Pere d'Aragó va haver de rendir la fortalesa del Castelnuovo i va haver de tornar cap a Sicília, que reconeixem que és possessió, de la corona d'Aragó. I aquí s'acabaria la primera gran saga. Bueno, el primer llibre de la saga, vale? L'aventura del 1420 al 1424 va acabar amb un fracàs militar bastant estrepitós. Alfons havia perdut homes, havia perdut moltíssims diners, i aquesta primera conquesta de Nàpols, que semblava que tot s'havia acabat, doncs ha acabat en res. Però ha après dues coses. Primer de tot, ja coneix com funciona la política italiana, ja coneix que no n'hi ha prou amb la força bruta i amb una carta firmada, i també ha après, també ha adquirit una obsessió. Perquè Nàpols, per molt que el 24 ell hagi marxat, 1424 hagi marxat, es convertirà en la seva obsessió personal.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, estem molt dins de tota aquesta història.
1: Estem molt dins, i a més, a posar el Senyor dels Anells sempre ajuda, eh?
0: Sempre, sempre engresca.
1: I a més, l'abisme, la gorja, perdó, la gorja d'en Helm, no? Per parlar d'un setge que ara vindrà.
0: Clar, perquè tot això, Alfonso mira de lluny quan torna a Nàpols.
1: A veure, entre el 1424 i el 1432, Alfons estava enfeinat. Estava enfeinat en els regnes ibèrics, i no en parlarem, vale? Però la seva ment... Allà estava l'espineta de Nàpols, Nàpols, Nàpols. Llavors, un cop solucionades les disputes, això entre Castella i Aragó, que, ojo, perd la corona d'Aragó, el 1432 torna cap a Sicília preparant el terreny, perquè el destí li té reservada un altre cop duríssim abans del triomf, perquè nosaltres sabem que el regne de Nàpols acaba sent de la corona d'Aragó, però veurem que no serà tan fàcil encara.
0: Doncs anem per parts, si et sembla bé. Per què torna Alfons cap a Itàlia?
1: Doncs té un bon motiu, perquè l'ocasió que se li presenta una altra ocasió, eh? Fixeu-vos que Alfons va a Nàpols perquè Joana diu: ei, ajuda'm i et faig hereu. Doncs ara, el 1435, el 2 de febrer, Alfons rep una notícia, i és que Joana II, em sap greu, Sergio,
0: ha mort.
1: I el seu llit de mort, és que clar, el seu llit de mort, i sota la pressió del papa i dels d'Anjou, confirma com a hereu a Renat d'Anjou, vale? El rei Renat el Bo. Ojo, germà de Lluís III, que també estava mort ja. Ah, Lluís III, que és el que havia adoptat abans, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però fins aquí tot bé, o sigui, no ens sorprèn, vale? Però resulta que en aquell moment Renat d'Anjou era presoner de Borgonya, del duc de Borgonya, vale? I estem en el context de la Guerra dels 100 Anys, vale? No ens oblidem que mentre està passant tot això a Itàlia, la corona, etc., França fa dècades que està lluitant contra Anglaterra, vale? I en aquest context, vale, tenim un programa molt antic dels armanyacs i els borgonyons, que crec que van fer l'Oliver i l'Alberto encara, eh? Imagina't.
0: Ui, sí, sí,
1: en
0: sí.
1: Aquell context, Renat cau presoner dels borgonyons, d'acord? Cau presoner de Borgonya. I llavors, clar, Nàpols no té rei físic, perquè Joana s'ha mort i ha declarat hereu un rei que és presoner. I clar, Alfons diu: torna a ser la meva, me'n vaig cap a Nàpols una altra vegada. Des de Messina, des de Sicília, Alfons declara que el testament és invàlid basant-se en la seva primera adopció, no? Diu que el 1421 la reina Joana II, en una cerimònia, l'havia investit com a hereu del regne de Nàpols. I, per tant, ell es veu en el dret de mobilitzar la seva flota reial perquè és ara o mai. Aprenent dels seus errors, Alfons decideix no atacar directament a Nàpols, sinó que se'n va cap a la Gaeta, que és una plaça forta situada al nord del regne de Nàpols, vale? Si busqueu imatges a Google de la Gaeta, veureu que és brutal, vale? Dieu, aquí se li acut intentar conquerir aquesta ciutat, vale? Aquí se li acut posar setge a aquesta ciutat. És una ciutat que s'alça a la punta d'un penya-segat sobre el mar Tirrè, eh? Llavors, aquesta plaça forta està defensada per genovesos i tropes lleials dels d'Anjou. Al fons, rodeja la ciutat per terra, rodeja la ciutat pel mar, i el setge es va endurint i la ciutat va començant a passar fam. Has vist una imatge?
0: Sí, sí, sí.
1: I què?
0: Brutal.
1: Tu posaries Gaeta, setge?
0: Nàpols, imatges,
1: posaries setge
0: govern,
1: aquí,
0: imatges.
1: O no?
0: Joder.
1: Està xungo, eh?
0: Està xungo.
1: Per tant, el setge...
0: Mola, molt bé.
1: Està guapo. L'únic que és això, és una zona que és preciosa per anar a viatge, però per fer-hi un setge, com s'ha tacut? Però bueno, era un punt molt estratègic, vale? El setge s'endureix moltíssim, la ciutat comença a passar fam, i segons les cròniques, els defensors expulsen el que s'anomenen les boques inútils, no? Totes les dones, els vells, els nens, doncs els expulsen de la ciutat perquè morissin de gana o fossin massacrats entre la muralla i el campament aragonès. Al fons, en contra de tota lògica militar, aconsella tornar-los a empènyer cap a les muralles i que se'ls quedin els de la ciutat. Doncs el que fa Alfons és se'ls queda i els alimenta.
0: El magnànim. Vale?
1: El magnànim, ara. Alfons el magnànim. Però bueno, això ens diuen les fonts, eh?
0: Bueno, és el que tenim, no?
1: És el que tenim, i és fantàstic.
0: Està superbé.
1: Està molt bé.
0: Bueno, com es resoldrà el setge a aquesta ciutat preciosa?
1: Doncs no es resoldrà. Va. És un setge que no es resol.
0: Vale.
1: Perquè... quan Alfons està assetjant la ciutat, la República de Gènova, un altre cop, aleshores, ojo, sota el domini del Ducat de Milà, vale? O sigui, el Ducat de Milà domina la República de Gènova, envia una flota de socors, Vale? Hi ha un enfrontament entre les naus, entre l'estol català i l'estol genovès, a prop de l'illa de Ponça. Les forces més o menys eren les següents. Al fons tenia una flota impressionant, però les seves naus estaven plenes de nobles i cavallers, vale? Amb armadures pesades, preparades per un combat més cavalleresc sobre les cobertes dels vaixells. I Gènova comptava amb un almirall, que és Biagio Cereto, no sé si ho estic dient bé, però bueno, tenia naus més lleugeres, uns mariners més professionals, però bueno, veurem que Aragó tenia el doble de forces.
0: I com va ser aquesta batalla, ja per acabar últims segons del programa?
1: Doncs, bàsicament, va ser una catàstrofe per Alfons V. O sigui, semblava que la batalla havia d'estar guanyada perquè tenien, això, el doble de vaixells. Va ser un desastre. Els genovesos van usar foc, és a dir, naus incendiàries. Es veu que algunes fonts diuen que focs artificials, molt tradicional de Nàpols també, amb moltes maniobres ràpides per desballestar la formació aragonesa, i es veu que hi havia moltíssima boira. Vale? Clar, les pesades galeres aragoneses van quedar immobilitzades, els aragonesos els van poder rodejar, i si algun dia dediquem un programa en aquesta batalla, doncs ja en sabrem més. Però en resum, el resultat és la rendició de la flota catalana-aragonesa. Alfons, veient la derrota, es va negar a rendir-se a un simple mariner o capità, sinó que va dir, ep, em vull rendir, però qui és el noble de més alt rang de tota la flota per rendir-me davant d'ell? I es rendeix davant del governador de Gènova, vale? Que és qui viatjava amb la flota, salvant així, a mitges, el seu honor reial, perquè no es va rendir davant d'un mariner, no, no fos cas, eh? Va ser un desastre per la corona d'Aragó. 30 naus capturades, 600 morts, 5.000 presoners, entre ells els germans d'Alfons V, Joan, el rei de Navarra, l'infant Enric, la major part de la noblesa catalana i aragonesa i siciliana que acompanyava el rei Alfons V i l'últim presoner, Alfons V, que ara és presoner de Gènova.
0: Com continuarà tot això? 30 segons.
1: Com continuarà tot això? Alfons V hem d'entendre, o sigui, nosaltres sabem que Alfons V s'acabarà sortint amb la seva. D'acord? S'acabarà sortint amb la seva.
0: Ara està en la merda, en un pou de brutícia.
1: Però és que és expert en sortir de la merda. O sigui, ho hem anat veient. O sigui, surt de la merda, torna a sortir de la merda. Però és que li han fotut tanta canya en aquesta batalla i hem d'entendre que en aquella època, la guerra, ja els interessa això. O sigui, no ens interessa matar els enemics, perquè qui està fent la guerra són els homes d'armes, són els nobles. El que tot interessa en una batalla és capturar la noblesa enemiga. Per què? No per matar-los, sinó per demanar rescats i rescats. O sigui, la guerra funcionava així a l'edat mitjana i més al segle XV, en aquella època. A més, el fet de capturar el rei és el noble, és el primus inter pares dels nobles, no? És el noble més noble de tots. Per tant, si el captures, a part de poder fer les jugarretes polítiques que et doni la gana, pots demanar el rescat més gran de tots. O sigui, imagineu-vos la reina Maria de Castella, que és la que es queda governant els territoris peninsulars, o sigui, la quantitat de diners que hauria de reunir per pagar el rescat d'Alfons V. I això és molt característic d'aquesta època, no? Capturar 30 naus, 600 morts, pocs morts, entre moltes cometes, pocs morts, i 5.000 presoners, entre ells la gran plana major de la noblesa catalana-aragonesa.
0: El Nàpols, el somni italià d'Alfons el Magnànim, ho deixem aquí?
1: Ho deixem aquí.
0: Tindrà més episodis?
1: Tindrà... A més, doncs, espero un segon episodi.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, Adrià Tirado al control tècnic. Moltes gràcies. Qui us parla, Sergio Rodríguez. I us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi, a Nàpols o no, de Les Portes de Troia.
2: Ué. A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
1: Obrim el programa amb una novetat publicada per Pòrtic, l'enverinadora, de l'Anna Saez Mateu, un true crime de l'any 1935 que va omplir molts diaris de l'època.
2: És com bé dius, és un cas que evidentment amb els anys es va diluir, com és lògic d'altra banda, però que en el seu moment va ser el que ara diríem uns crims mediàtics. O sigui, l'enverinadora era Dolors Coit Vallès, una noia, perquè tenia 21 anys, de la Granja d'Escap, que quan la detenen té 21 anys i l'acusen ni menys ni menys que d'haver matat a la sogra, el marit, la seva cunyada, l'home de la seva cunyada i el fill dels dos que només tenia 10 o 11 mesos.
1: Arrodonirem el programa amb Demolició, de Lluís Llort, publicada per l'editorial Clandestina i guardonada amb el premi LAC Confidencial 2024.
3: Doncs el Rafael és un home de 51 anys, professor d'universitat a la Universitat Central de Barcelona. S'ha casat, hauria feliçment casat, té una filla de 17 anys, adolescent, col·labora a un parell de diaris i a una ràdio i a una tele. Tots són coneguts, els amago una mica perquè no calia, diguéssim, però són coneguts d'alguna manera els programes i els diaris, i bueno, té una vida estable i bastant confortable quan de cop li cau una denúncia per violació d'una noia de 22-23 anys, alumna de la universitat però no alumna seva. A partir d'aquí es comença la demolició.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. El calaix, obre'l i trobaràs cultura.
4: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació.

0: El Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
1: Abril de 1935, la granja d'Escarp. Maria Castelló Mariner, Raimundo Guiu Castelló i el seu fill Pepito, que no arribava a l'any de vida, moren. El que semblava una gastroenteritis aguda que ja s'havia endut feia uns mesos a la mare de la Maria, Teresa Mariner Fontana, i el seu germà Constantino, deixa de tenir força i apareixen els dubtes. El metge del poble, don Joan Noguer i Bosch, no gosa signar el certificat de defunció. Masses casualitats. El 21 d'abril de 1935 s'obria la interlocutòria d'incubació de sumari al jutjat d'instrucció de Lleida per un delicte d'enverinament.
0: Anna Sáez Mateu és filòloga i periodista, actualment directora del diari Segre. Ha publicat diversos llibres, l'últim dels quals és Batre Rècords. També ha treballat com a professora a la Universitat de Lleida i ha col·laborat a 14, RAC1, Catalunya Ràdio, Descobrir Catalunya i Sapiens. L'Anna és també veïna de la granja d'Escarp. Els seus records d'infantesa estan amarats d'aquesta història fosca que va marcar aquest poble de la província de Lleida. En aquest llibre hi trobarem la mirada d'una nena, la de la veïna que s'ha fet gran i va descobrint aquesta truculenta història, la de la periodista i la de les persones que l'envolten. Han passat 90 anys, però la memòria col·lectiva no oblida. Mònica Socies.
2: Nosaltres no volem donar idees, i no, no les donem, perquè ja ens arriben des de l'any 1935. Sí, sí que farem un viatge, però no serà un viatge de ficció, sinó que serà un viatge real. Tenim aquí davant el llibre L'enverinadora, de l'Anna Sáez Mateu, una assassina en sèrie rural. I sí, sí, que ens n'anem una miqueta lluny en el temps. Ja podem dir que, bueno, ens n'anem al segle passat. Estem al 2025, 1935, o sigui, 90 anys, Anna. Benvinguda.
3: Moltes gràcies.
2: S'ha matat molt al llarg de la història, però, escolta'm, t'haig de dir que aquesta, precisament d'història, jo no la coneixia. Ens n'anem a la granja d'Escarp, que, a més, és el teu poble natal.
3: És el meu poble, sí, ja veureu que és un llibre molt quilòmetre zero, diguem, perquè més el meu poble i després ja veurem que és fins i tot casa meva, o sigui que és més quilòmetre zero impossible.
2: La porta, jo només us diré una paraula, la porta.
3: No, no parlem del president del Barça.
2: No, no és el president del Barça, és una porta de fusta, si no vaig errada, perquè doncs hi vas posar tu el nom, no? I una porta que té molta, molta història i una casa que té molta història. Farem un petit tastet, o sigui, explicarem una mica el que és la base. Anna, ens ho expliques tu, qui era l'enverinadora? Per què ens n'anem a l'any 1935?
3: És com bé dius, és un cas que evidentment amb els anys es va diluir, com és lògic d'altra banda, però que en el seu moment va ser el que ara diríem uns crims mediàtics. O sigui, l'enverinadora era Dolors Coit Vallès, una noia, perquè tenia 21 anys, de la granja d'Escarp, que quan la detenen té 21 anys i l'acusen ni menys que d'haver matat a la sogra, el marit, la seva cunyada, l'home de la seva cunyada i el fill dels dos que només tenia 10-11 mesos. Qui era? Segons un diari de l'època, que jo fins i tot això ho he posat de títol en un capítol perquè em va semblar interessant, era una noia insignificant, és a dir, una persona que ningú podia dir ni bé ni malament, que tenia una biografia com la de pràcticament tothom en aquells temps una mica difícils al món rural, de misèria, de buscar la vida, de servir i tot això, però que un bon dia doncs, decideix solucionar tots els seus problemes amb matarrates.
2: Sí, sí, és molt eficaç el matarrates, ja ho sé. Tant per les rates, però ja, si se te'n va, els humans també, en aquest cas, a més, parlem d'un nadó, o sigui, parlem de 4 adults i d'un nadó que mor de retruc perquè, evidentment, xucla la llet de la mare i aquí és on al final queda... Això és molt trist, clar, és que penses... Són 5 persones, 5 persones. I m'agrada molt l'Anna perquè ja sabeu que sempre abans de començar les entrevistes parlem amb els convidats convidades i amb aquella frase en castellà, no? Xavi no arriba. Clar, és que tot comença amb un primer assassinat i ho expliques molt bé, no? Quan s'assassina, tothom es posa les mans al cap i no sempre tothom es pregunta els motius, però aquí els motius són molt de l'època, són molt rurals, vull dir, són molt del context d'aquell moment, no?, d'un poblet petit, d'aquestes trifulques entre famílies, vull dir, el títol és molt suggerent, no? Parles d'un armari de lluna.
3: Dolors Coit era una noia pobra, vull dir, d'una família molt, molt humil, però havia anat a servir uns anys fora i, per tant, tenia uns petits estalvis. Això, diguem, traduït a l'època, volia dir que ella podia pagar-se el dot d'un matrimoni una mica millor, és a dir, podia millorar el seu estatus, tot i que ja sabeu que hi va haver una època, doncs, que amb la població rural, sobretot la fina línia que separa la misèria del benestar, era molt fina, no es notava gaire, perquè tinguessis, o sigui, independentment de les hectàrees de terra que tinguessis, havies de fregar de genolls, havies d'anar a buscar l'aigua, i la vida era molt, molt dura. Llavors ella es casa amb un noi,

0: diu, escolta, la Tolosa ha anat a servir, per tant, ens hauríeu de donar un armari de lluna com a aportació del dot, no? Un armari d'aquests, els meus avis en tenien un de fusta fosca amb una lluna, vaja, un mirall ovalat, i diuen que no el pensen donar. I aquí comencen les desavinències amb la família. I aquest armari de lluna acabarà portant cua. Després se barallarien per mil coses més, però s'enemisten inicialment perquè ella pot pagar-se un armari de lluna i no el porta al matrimoni.
1: Tenia bones mans i havia anat a servir prou temps per poder-se pagar el dot, tot i els seus orígens humils. Hauríeu de comprar un armari de lluna, va gosar-li dir-li la Teresa a la consogra. A la diminuta casa dels meus padrins, que vivien només a dues portes, n'hi havia un al pis de dalt, de fusta molt fosca. És el més a prop que estaria Teresa d'aquest moble, perquè la família de Dolors no va compartir mai l'acord. Començaven amb mal peu. Sogra i nora, tia i jove. En el lèxic granjolí de l'època van ser fidels als tòpics i van estar mal avingudes fins al final.
2: Sí, sí, encara estem parlant de dots i evidentment això sempre ha creat disputes familiars. Jo penso que fins i tot, depèn dels diners que parlem actualment, també aquests contractes, per exemple, prematrimonials, no? Abans no n'hi havia, però es parlava de dot i la dot era molt, molt important. Ja tenim l'armari de lluna, la primera disputa, i comencen a arribar aquestes morts. Evidentment, la primera és la sogra. Clar, 56 anys de l'època sí que eren velles, Anna.
0: Sí, sí, vull dir, tothom ho va considerar una mort natural i ningú va tenir cap tipus de sospita. S'ha de dir que aquesta senyora va cometre, a part de demanar l'armari, va cometre un error bastant greu que va ser, després de moltes disputes amb la parella, ella era, al cap i a la fi, l'ama de la casa i de les terres, i encara no, ja sabeu que això anava després d'un altre, i li va dir al seu fill, que es deia Constantino, va dir, escolta, l'ama de tot sóc jo, per tant, aquí on respecteu o on aneu al carrer. I ella fins i tot se'n va a l'Ajuntament i diu, l'Ajuntament pensa que està a dos minuts caminant d'on vivien ells, no? I va anar a l'Ajuntament i va dir, escolta, els vull fer fora de casa, prepara'm els papers per fer-ho legalment. I el secretari diu, home, espera, dona, que ara us heu enfadat, recapacites, és el teu fill, és la teva jove, ella està ben estat en aquell moment, s'havia quedat embarassada, i ella diu, bueno, només accepto, això era un divendres, i diu, vinc el dilluns i ho faig. Però el dilluns no hi va anar, bàsicament, per tenir una excusa bastant sòlida, que és que estava enterrada. Ja havia mort. Va morir d'una gastroenteritis aguda, segons el certificat de defunció que va signar el metge, i vaja, tothom va dir, pues, pobra dona, quina mala sort, s'ha mort relativament jove, però ja a l'edat que li tocava viure.
2: Això ho va dir tothom. El que va dir la marinadora, i ho va repetir i surt al llarg del llibre, no? Tenia el propòsit de treure'm de casa. I resulta que la que va sortir primer va ser ella, una sang freda espectacular i brutal, eh?
0: Sí, sí, perquè a més això ho repeteix. Jo inicialment això s'havia dit al poble, si això sí, a la memòria col·lectiva això hi era. Però jo pensava que de vegades les coses, diu, sí, això ho va dir, però potser no va ser ben bé així. Però és que ho repeteix al judici. O sigui, repeteix al judici, se transcriu tot el que estàs dient i va tornar a dir això. Diu, sí, sí, ens volia fora de casa i mira, la que ha marxat és ella.
2: Espectacular. Aquí ja és allò de dir, o sigui, saps que l'has matat...
0: Intuïm que serà una dona que portarà més problemes.
2: Molts problemes, i a mesura que anem llegint el llibre, la cosa va increixendo, perquè a posteriori li ha funcionat aquest sistema i és Constantino, el seu marit, el que rep.
0: Sí, Constantino tenia 28 anys, per tant, era un home jove, i bueno, s'ha de dir que, clar, en un poble tan petit, doncs això no és una anècdota molt espectacular, però els meus avis materns vivien a dues portes al costat de l'enverinadora. I el meu avi sempre m'havia explicat la història, no? Que un dia la que després seria coneguda com l'enverinadora, Dolors,

0: va sortir i va avisar tots els homes del veïnat que no arribava Constantino, que patia molt, que patia molt. I clar, li deien, però si no és cap hora, era un temps en què doncs, l'horari el marcava el sol i per tant encara era de dia i Constantino, vale, pot ser una mica tard perquè tornés de treballar, però entrava dintre del raonable. Però ella va insistir molt, perquè clar, ella sabia que era bastant probable que no tornés. Però era un home fort i jove, Constantino, i va tornar, però va tornar molt malalt. Ella li van dir, anem a buscar el metge, i va dir, no, ja el posem al llit, ajudeu-me, el van pujar a casa, el van posar al llit i amb aquell mateix llit el van amortallar tres dies després d'una agonia terrible i va morir. Llavors l'enverinadora s'ha de dir que va dir una frase que era molt certa, va dir, mira, tot igual que sa mare, igual, igual. I la gent va dir, pobres, quina mala sort, tot igual que sa mare, ell s'ha mort molt jove, però semblava doncs, una malaltia, diguéssim, algun problema genètic, no? Doncs el mateix que ha tingut la seva mare ho va tenir ell.
1: Sí que era genètic, però de l'altra família. Sí, Anna, que era genètic, però de l'altra família. Tenim les dues primeres morts, tu has parlat del metge, després ja anireu llegint, no les explicarem totes, n'hi haurà tres més, i d'altres que són col·laterals, perquè aquí hi ha tot el tema que després obrirem el meló del col·lateral, però tu parlaves del metge, no? El metge que també va rebre el metge, perquè clar, va certificar dues morts de la funció doncs, natural, no?, per malaltia, i ella em sembla que en algun diari...
0: Sí, i ho va repetir el judici, va dir, tota la culpa és del metge, perquè si ell s'hagués adonat de que la sogra havia mort enverinada, els altres estarien vius. I clar, aquest pobre home va haver de viure amb això a la consciència molts anys que li quedaven encara de vida.
1: Deixa't estar amb la senyora, eh?
0: Sí, disparava a matar, diguéssim. Tot i que no tenia cap tipus d'educació i per tant doncs, els seus recursos eren limitats, però... quan volia... això, a la pel·lícula Les amistades peligroses, hi ha un moment en què Glenn Close li diu a John Malkovich allò de que quan una dona, no sé com ho diu, dispare o apunyala o no sé què, el cor d'una altra la mate, no? Perquè va saber com desactivar Michelle Pfeiffer. Doncs seria això, no? Ella, cada frase que diu és una frase per fer mal, per...
1: Totalment, totalment. És impressionant com al llarg de... Ja, és que ja ho anireu llegint al llarg del llibre, per més a més va a més. Una de les coses que m'ha impactat molt, també, clar, si ens n'anem en aquell moment, quan ja tenim els cunyats i el nadó, aquí ja comencen les sospites, ja no entrarem en detalls, i clar, aquí és un rebombori enorme, perquè en un poble tan petit com la Granja d'Escarp, en aquests moments, clar, es fan exhumacions. Vull dir, això és com... I els nens... M'agrada perquè l'Anna ho explica, perquè l'Anna, en certa manera, hi tens un punt de memòria aquí, no? I expliques tots emparrats a la paret del cementiri. I clar, això és molt bonic, perquè... A veure, és bonic, que no és una història bonica, però és aquesta memòria, no?, d'haver-ho viscut, Anna.
0: Sí. Jo intento... Clar, jo he conegut a molta gent que va viure els fets, començant pels meus avis i molta gent gran, quan jo era petita, i això sempre m'ha semblat terrible, no?, perquè els nens, quan van començar les exhumacions dels cossos per determinar si realment s'havia de fer les autòpsies, doncs ells, encuriosits, per començar, hi havia... o sigui, al poble hi havia un munt de periodistes, de policies, de metges... amb uns pobles doncs, on no hi passava gairebé mai res. Pugen amunt de pedres, com sigui, per mirar a través de la tanca de pedra, la paret que envolta el cementiri. I clar, tu t'imagines, o sigui, això no m'ho han dit ells així, però pressuposo jo que clar, ells van anar per saber què passava i quan devien veure què passava, això devia ser una imatge molt pertorbadora que els perseguiria molt temps, no? O sigui, ells van anar perquè allà hi feien alguna cosa diferent i de cop i volta veuen que el que hi ha de diferent és que estan exhumant cossos i els estan fent l'autòpsia, perquè la van fer allà mateix al cementiri.
1: Clar, és que endinsar-nos en tot aquest sarau, ara tot és com a molt més pulcre, molt més net, molt més curós, però encara en aquella època tot era... una mica campi qui pugui. A més, va enganxar tothom per sorpresa, vés qui s'esperava tot aquest festival, no? D'assassinats i d'haver-ho de comprovar. Clar, tornem una miqueta a una de les coses que a mi m'han agradat molt, no? Dels detalls que m'agrada molt del llibre, que és com que tu ho has viscut i a més ets periodista, has agafat aquesta memòria col·lectiva, has fet un treball, no? de documentar-te i tot, però a més, has agafat aquests retalls de diari i aquesta crònica periodística de l'època, que és fantàstica de llegir, Anna.
0: Sí, jo crec que és la part més amb la que m'ho he passat més bé. Primer, estava una mica aclaparada perquè en aquell moment, com us deia, això va ser una història molt mediàtica, i quan dic molt mediàtica vull dir que només dels mitjans que estan lliures de drets a l'hemeroteca, perquè no, fins i tot segur que hi ha molts més articles que no hi he tingut accés, tant a la Biblioteca Nacional d'Espanya com a la Biblioteca de Catalunya, jo n'he consultat més d'un centenar que són, diguéssim, no són breus, sinó que són reportatges, entrevistes, que té una repercussió enorme. Fins i tot hi ha un crim que no recordo d'on és ara, que es diu se parece al de Dolores, com de dir, llegiu això perquè s'assembla al que ha fet ella. O sigui, va tenir una repercussió extraordinària, se va convertir en una de les dones més famoses d'Espanya. I dic d'Espanya perquè, per exemple, a la Granja d'Escap s'hi van instal·lar un munt de periodistes de Madrid. El Heraldo de Madrid i el Diario de Madrid són dos dels diaris que més pàgines van dedicar, enviaven crònica diària, tenien enviats especials destinats al poble. I és increïble.
1: Sí, sí. Una de les cròniques diu: sonreía de una manera apacible y miraba avergonzada, con unos ojos muy bonitos, ingenuos y curiosos. Al que le decían que aquella chiquita insignificante había envenenado a su suegra, a su marido, a su cuñado, a su cuñada y a un sobrino, tan solo por alcanzar una herencia de unas 1.500 pesetas, no se lo creía. ¿Cómo era posible que aquel personajillo sonriente i punts suspensius? I clar, és que dius, realment. Però ara he llegit aquest fragment precisament també perquè un altre punt molt curiós de la història que tu expliques és la transformació de la Dolors.
0: Sí. Jo crec que això és el que acaba d'enamorar a la premsa, no? Embogeixen. O sigui, aquesta noia, quan la detenen, era, doncs, això, una xiquilla insignificante del que li diuen, que anava, si tu veus la foto, la cara es veu que és una noia jove, però porta un mocador al cap negre, va vestida de dol, sembla una àvia d'aquestes, de el prototip d'una àvia de poble, simplement li veus la cara més fineta. I llavors ella, quan arriba a la presó, primer té molta por perquè es pensa que la mataran, i quan li diuen no t'executaran, llavors ella diu, pues això és un xollo, perquè aquí no he de fer dinar, no he de netejar, no he de fer res, i ella va convertir la presó com el seu spa particular. Llavors a la presó ella comença a tenir els seus somnis, no? I els seus somnis són, vull fer la permanent, però és que ho fa. I llavors ella es transforma, o sigui, ella era una persona, doncs, que mai havia, diguéssim, sense ser presumida, ni molt menys, i arriba a la presó i ella es fa la permanent, es depila les celles, es maquilla. Després una dona, recordeu que en aquell moment quan una dona quedava vídua, normalment ja portava dol la resta de la seva vida si no es tornava a casar. I ella se treu el dol, acaba d'enterrar a 5 familiars directes, inclòs el seu home, i es presenta al judici vestida com una diva dels anys 30. Ha guanyat pes i clar, en aquell moment això era positiu, també volia dir, diguéssim, s'apreciava, no?, que una dona tingués formes arrodonides, ella guanya pes, es fa la permanent, es pentina d'una manera sofisticada, ni mocador al cap ni res. I que vosaltres imagineu la situació, ella entrant a l'audiència de Lleida, som a la República, per tant hi ha jurat popular, hi ha una quantitat enorme de públic del poble i de molts llocs. Tota l'estona han de cridar l'ordre perquè hi ha molt, la gent intervé molt, increpa, contesta, criden, i ella com una superestrella, amb una faldilla estreta, un jersei de color gris, un cinturó per sobre, tota moníssima, llavors arriba i pensa, hosti, potser no he cridat prou l'atenció. I llavors fingeix un desmai. Dic fingeix perquè li dura més o menys 3 segons, o sigui, ai... li posen una butaca, bueno, la mira un metge i diu, a aquesta dona no li passa res, però com que ella està així, doncs permeten que declari amb una butaca. I clar, ella té com el seu moment estel·lar amb aquest judici, no paren de fer-li fotos, i a més fotos, el que tornàvem a la premsa de l'època, fotos molt bones per aquell moment. Això també m'ha sorprès que hi hagués tanta qualitat del que ara diem fotoperiodisme, no? Hi havia fotos de molta qualitat. I ella té com el seu moment estel·lar i no de ser, no de ser pel judici.
1: Gens, però ja ho llegireu.
2: L'expectació és tremenda. És com si es tractés d'una preqüela del judici d'O.J. Simpson. Dolors Coit, no de ser. La granja en ple s'ha desplaçat a Lleida per seguir el cas. Segons les cròniques periodístiques, centenars de persones de tot el Baix Segre fan llargues cues per entrar a l'audiència de Lleida. Hi ha dues encausades, però només una és la protagonista. Dolors Coit, la xatola, la gata negra. És una de les dones més famoses d'Espanya. Ella s'ha preparat a consciència per aquest moment. Els granjolins, que van assistir a aquella primera sessió del judici amb jurat popular, no es podien acabar de creure que la dona sofisticada que ha entrat a la sala sigui la seva veïna. La marinadora va fer realitat el seu somni de fer-se-la permanent. Va arribar al tribunal com una estrella de cinema.
1: L'Anna parla de fotografies que, a més, estan annexades en el llibre. Per tant, veureu aquesta transformació, veureu també els retalls de diari, els podeu després xafardejar i buscar-ho a les biblioteques, a Google. Vull dir, jo després vaig fer tot un treball intensiu perquè volia saber més, no? Tot i així, ho explica molt bé. No ens queda excessiu temps, Anna, però sí que, al final, s'han de llegir llibre perquè, de veritat... aconseguiu, no donarem més detalls, però la trobeu. Està viva.
0: La trobem, sí. És una història d'abans de la guerra i, per tant, tothom donava per fet que aquesta dona, un moment determinat, passa de ser la dona més famosa d'Espanya a desaparèixer. No hi ha, jo almenys no he trobat cap referència amb ella a la premsa amb posterioritat al judici. És a dir, tot aquell interès mediàtic que havien despertat s'esvaeix. També hem de recordar que es dicta sentència el 3 de juliol de 1936 i ja sabeu el que passa 15 dies després. És a dir, al cap de molt poquet comencen a passar coses molt més importants com per preocupar-te dels 5 assassinats d'aquesta senyora. Però la sorpresa va ser que en un moment determinat al segle XXI, d'una manera completament casual, descobrim, i poso el plural perquè hi havia un periodista que també és originari del meu poble, que també sempre havia estat molt intrigat amb el tema, que aquesta dona és viva. I ell la va veure i parla amb ella i descobreix doncs, que ella no només està viva, sinó que continua amb la capacitat intacta de manipular. O sigui, per exemple, ella està en una residència d'avis i en aquella residència d'avis saben que ella ha estat a la presó. El que passa que ell es queda al·lucinat quan diu sí, és que era una presa política. I clar, ell diu, però com? I clar, ella, diguéssim, se reinventa fins al punt que per justificar el seu pas a la presó, per la presó, doncs el justifica dient que hi havia estat per raons polítiques i per tant doncs, tenia com una aureola de dona, de dir, aquesta dona aquí com la veus tan belleta, és una represaliada política. Evidentment de Constantí no em va dir res.
1: No. Ja sabreu quin és el desenllaç quan llegiu el llibre. No de ser pel desenllaç tampoc, al final és una fotografia... No es pot explicar. El que sí que explicarem és... parlàvem d'una porta de fusta a l'inici, no us deixarem amb aquest misteri. Molt breument, Anna, aquesta porta, explica'ns.
0: A casa dels meus pares, on encara viuen ells i on em vaig criar jo, lògicament, doncs ja és una casa unifamiliar amb dos pisos. El pis de baix, com nosaltres li diem, és com unes golfes, no hi hem viscut mai. Allà doncs hi tenim enredos i la rentadora i l'estenedor i coses així. I llavors allà, quan érem petits, doncs era un lloc on anàvem molt a jugar, perquè les golfes hi havia molta part descoberta i a l'hivern hi feia fred i a l'estiu hi feia calor, etc. I anàvem molt al pis de baix. Cada germà tenia com una habitació més seva i la que jo em vaig triar a la porta, perdoneu-me la cursilada, però amb un pintallavis de la senyorita Pepis i vaig escriure discoteca i uns corets. Per a meva sorpresa, fa poc vaig baixar al pis de baix i vaig veure que això encara es llegeix perfectament. El que no sabia al moment que ho vaig fer és que en aquella habitació que era el meu club, diguem, on anava a jugar amb les amigues i aquestes coses, era on havien mort 3 persones. Havia hagut un triple crimen en aquesta habitació. Això ho vaig descobrir d'una manera atzarosa quan era petita i que vaig preguntar molt als meus pares. Ells no volien explicar gran cosa, però no pel fet de que m'agafés por perquè era casa nostra, sinó perquè l'enverinadora va ser un tema tabú durant dècades. Una mica encara ho és. I llavors ells només em deien, massa que se'n va parlar, no seguim per aquí. Però sí, jo estic directament connectada, diguem, perquè conec la casa on vivien els cunyats i el nen, perquè és la meva casa.
1: No podem allargar-nos més, però quan he dit que era un llibre que a mi m'havia agradat per moltes perspectives, per molts punts, no? Per molts temes, precisament és aquest, no? La part periodística, la part més personal de l'Anna i una història que, si no la coneixeu, doncs, escolta'm, forma part, no? Del nostre true crime, de rural, i que se'n parla molt ara. Doncs mira, ja en teniu una història més, perquè la vida té aquestes coses, Anna. Doncs recordem l'enverinadora, Anna Sáez Mateu, una assassina en sèrie rural publicada per Pòrtic, una història que us animo jo, encara que sigui truculenta, però a descobrir. Moltes gràcies, Anna.
0: Gràcies a vosaltres, un plaer.
2: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Totes les...

0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Mònica Socies.
1: Vivim moments convulsos i sempre diem que anem enrere com els crancs, però moltes vegades no ens parem a reflexionar o a pensar i tirem més de la corda d'una banda o d'una altra. Quan llegeixes llibres que tenen un equilibri, penses, ostres, que bé, ampliem les mirades. Aquest és el cas, el que m'ha passat a mi, com a lectora, amb Demolició, de Lluís Llort, publicat per Clandestina, guardonat amb el premi LAC Confidencial l'any 2024. Lluís, benvingut.
2: Hola, Mònica.
0: Lluís Llort és escriptor i periodista. Des de l'any 1986 el podeu llegir a El Punt Avui en temes de cultura, especialment literatura. A forma part de l'equip de guionistes de Jetlag i Demolició és la seva 15a novel·la. La seva primera novel·la, Herències Colaterales, traduïda al castellà, va guanyar el primer Premi Paco Camarasa de novel·la negra. N'ha publicat 5 més en companyia d'altres, una desena d'àlbums infantils i ha participat en 10 reculls de relats col·lectius. És autor també de No n'estiguis segur, Pes mort, Temps mort i un assassí a la col·lecció crims.cat.
1: Bon dia i, escolta, enhorabona pel premi, però a més enhorabona per la lectura, perquè no és fàcil quan parlem d'un tema com el que tu tractes, que és el de les violacions i les denúncies per violacions, dels assetjaments, posar-hi calma i anar fent a poc a poc aquest camí, no? No és fàcil.
2: No, és evident que no, i més perquè estem en una societat cada cop més de dos bàndols, sembla ser, i per tant ja... Bueno, em volia posar una mica al camí del mig a veure què tal funcionava i pel que m'han anat dient lectors i sobretot lectores, ha funcionat i, bueno, és una novel·la que enganxa, que jo no volia tampoc ni pretenc mai donar cap mena de lliçó de res, però el que m'agrada és fer novel·les que siguin entretingudes, que la gent s'hi enganxi, que no els caigui de les mans, i aquesta em diuen que en dos o tres dies se la fan.
1: En dos. En dos perquè és tot el meu cas, en dos dies, de veritat, però no la pots deixar. A més, jugues molt bé, no?, amb els lectors, perquè ens fas posar nerviosos i no saps què passarà. Bé, parlàvem perquè nosaltres estem aquí emocionats, com sempre passa quan faig les entrevistes i m'he llegit els llibres, no? Però posem-nos una miqueta en context. Tenim en Rafel Egidi, que està acusat de violació, Lluís. Ens fas una miqueta el panorama que tenim a l'inici, sense desvetllar res del final.
2: Doncs el Rafel és un home de 51 anys, professor d'universitat a la Universitat Central de Barcelona. Està casat, t'hauria feliçment casat, té una filla de 17 anys, adolescent, i col·labora a un parell de diaris i a una ràdio i a una tele. Tots són coneguts, els amago una mica perquè no calia, diguéssim, però són coneguts d'alguna manera els programes i els diaris, i bueno, té una vida estable i bastant confortable quan de cop li cau una denúncia per violació d'una noia de 22-23 anys, alumna de la universitat, però no alumna seva. A partir d'aquí es comença la demolició, comença a trencar-se la seva vida perquè l'entorn, però sobretot a partir de les xarxes socials, que aquesta sí que és una denúncia que jo volia fer de manera conscient, doncs no es té en compte la presumpció d'innocència, no es té en compte res, i tira cap endavant tot, i a partir d'aquí comença un procés policial, judicial, etc, que va demolint la seva vida.
1: Sí, és una demolició absoluta. Anirem seguint aquest cas, arribarem a tribunals i ja veurem com s'acaba la història. Jo penso que hi ha dues... Bé, hi ha molts temes que... per tocar aquí, no? Perquè hi ha tot el tema del procés judicial, de la presumpció d'innocència, hi ha tot el tema personal, emocional, el professional, però tu també parlaves que i és veritat, la presumpció d'innocència a xarxes socials s'esvaeix, no existeix.
2: No existeix, és com un foc d'encenalls. Qualsevol que aspira provoca un incendi de dimensions brutals. I és que, a més, és el tema aquest de l'anonimat i de la impunitat a l'hora de carregar contra qui sigui, perquè t'és igual, perquè després no es demana disculpes. Es diu molt dels mitjans de comunicació, en especial dels diaris, o quan es fan acusacions contra algú i després es demostra que no és cert, no fan la contranotícia, dir, perdoneu, això no era cert o no és... Però les xarxes socials això ja és d'una manera molt, molt bèstia i molt, molt perillosa, hi trobo. Però bueno, és el sistema que hi ha. És elevar la conversa de bar o de cua del forn a sentència. I això és, es parla molt per m'han dit que, algú ha dit que, pam, i fots la castanya quan potser no res és cert.
1: Jo sóc més atrevida, potser no hauria de ser, però parlava una miqueta també abans de... d'aquests radicalismes, quan hi ha un tema de violència sexual, ja sigui violència pura i dura com un assetjament, tot és horrorós, no s'hauria de permetre, però tendim, no?, a aixecar la mà ràpidament i a cridar ràpidament i a acusar ràpidament, perquè és un fet que, evidentment, ara està a l'ordre del dia tristament, i és un fet que necessita... Bueno, jo és que els tancaria tots i no em deixaria sortir cap. Però quina és la línia fina, no? Tots som bons? Tots som dolents? Perquè no aquesta presumpció d'innocència ni a les xarxes socials no es té en compte, però nosaltres, a nivell individual, moltes vegades tampoc la tenim.
2: Tots som bons, tots som dolents, no tots som grisos, jo crec, i tenim la nostra part. El que, clar, una cosa és això de la presumpció d'innocència, una altra cosa és que la presumpció impliqui ser innocent. Això no, vull dir que tu has dit que ara està com molt... és un moment que està molt, molt vigent, però no és un moment, és de tota la història de la humanitat que la dona ha estat violada, apallissada, assassinada, assetjada, dominada, subjugada... És brutal, vull dir que, en tot cas, això que quedi clar, vull dir que... Això, la desproporció és brutal. Ara bé, s'està passant en casos molt, molt puntuals, que encara són un percentatge baix, però existeix. És que molta gent em diu, vés en compte amb això, que sembla que estàs donant ales a l'extrema dreta, que si ha... no és el cas, però és com allò de les meigues, de ver les ailes, doncs si hi ha casos de tot, sense menys tenir tota la resta. No sé si m'ho passaves a preguntar, però m'ho salto una mica... La noia que l'acusa, al llarg de tota la novel·la, vaig fent com una biografia d'ella, sense dir que és ella, perquè qualsevol dona, per desgràcia, es pot sentir identificada amb una o més situacions de les que mostro de violència contra les dones. I és una manera de mostrar com és aquesta noia, com a símbol una mica de tot el que passa. Tu deies que els tancaries a tots els violadors. Jo seria molt més extrem, jo els decapitaria. Que és políticament incorrecte, sí, però és que és la veritat, vull dir, depenent, vull dir, no ho sé. I llavors entrem en una franja, això, molt, molt, molt complicada, que estic molt d'acord a favor de que la impunitat que tenia els violadors, que fins i tot els jutges, si vas amb faldilla curta, no m'estranya que et violin o coses d'aquestes, era brutal, vull dir, era la sensació d'impotència d'una dona que ha estat violada, que s'ha de defensar, que ho ha d'explicar 15 vegades a comissaria, 3 a judici, tot això és brutal i no hauria de ser. Però no treu que pugui haver altres coses. Per què? Perquè tots som grisos.
1: Perquè tots som grisos, uns amb un gris més fosc que d'altres. Uh-huh. Uns amb un gris més fosc que d'altres. Per mi, un dels punts forts de la lectura, a part de que ens enganxen en el sentit que només a l'inici de la novel·la ja, aquest previ... el que li ha de passar, aquest home, la Gidi, li fas de tots colors, I això que no arriba a lo gros, ja només a l'inici i amb el temps, a la corda fluixa, amb aquella tensió de no deixar-lo...
2: Jo no li faig res. Són els protocols i com funciona la societat. T'ho dic seriosament, vull dir que no m'invento res. És més, posteriorment a haver-la publicat, hi ha gent que m'ha vingut a explicar casos idèntics o molt similars. Per tant, sí. I són pitjors gairebé del que jo he fet, del que jo he explicat. El meu és ficció i va partir d'una ficció i d'una sèrie de sentit comú o com podrien funcionar les coses. més assessorament tècnic amb advocat, una jutgessa i policies, però jo parteixo d'una ficció, però en canvi està passant real, de manera real.
1: Sé que està passant, a més, mira, precisament al comentar el teu llibre, aquests parell de dies, se m'han comentat a mi també casos, no?, que estan de vigent actualitat, que és molt trist que passi això. Per tant, és un llibre superactual, tristament, perquè no hauria de ser. Jo el que sí que destaco, per exemple, també és aquesta, jo t'ho deia, aquesta serenor, no?, aquest equilibri per posar damunt de la taula totes les vessants, no?, des de la mirada masculina fins a la mirada femenina, confrontant de manera molt equilibrada, no?, el que pot passar per una banda i el que pot passar per una altra. Jo penso que això és meravellós, perquè podríem dir que això és posar les coses per igual, no?, de dir, aquí estem tots amb els nostres sentiments. Això no sé si és molt fàcil de fer.
2: No en tinc ni idea. Tu dius que ho faig, però ara faré allò que no és que m'hauria de dir, no, perquè vaig pensar que... La veritat, com funciono jo? Jo em poso a escriure partint sense saber on vaig a parar. Aquí sí que ho sabia bastant, perquè per circumstàncies vaig tenir una mica més de temps a l'hora de preparar una mica la novel·la, cosa que no acostumo fer. Com que m'havia d'assessorar prèviament per la banda legal, així, doncs ho vaig fer. I aquesta primera part, uns tres quarts de novel·la, és la part del Rafael Egidi, en què es van intercalant parts de la biografia, la suposada biografia d'ella. I l'última quarta part és la part de l'Anna Burgos, que és la denunciant, amb alguns flaixos també de la biografia d'ell, d'alguna manera. Tot el que em portava a la trama jo anava mostrant el que hi ha. A vegades sí que tens un tema concret, clar, però en principi els temes surten sols a mesura que vas creant la trama. I això és el que vaig anar fent. Buscant un equilibri? Sí, però és que és una cosa com innata. És a dir, que no calculo, haig de posar tres d'aquí, dos d'aquí, com si fos una fórmula magistral, sinó que surt una mica com a tot.
1: Bé, tenim la vida de la Gide i la vida de l'Anna Burgos, vides molt, molt diferents, no? Que marquen molt la personalitat de cada un dels personatges.
2: Sí, però clar, és normal, és el que passa amb les... cadascú té la seva vida i s'ajunten.
1: L'Anna és de armes tomar, eh?
2: Per mi és una justiciera feminista, d'alguna manera. Jo la veia així, una justiciera feminista que, bueno, et confessaré que molta gent m'ha dit que has tingut molta empatia amb ell i, en canvi, amb ella gens. I a mi ella em cau bé, em cau més bé que ell. Aquesta és la veritat, perquè té una... sí, és com una justiciera que es passa de frenada, vull dir, és igual fer spoilers, perquè a mi això dels spoilers m'emporta un pito, i explicar-me una mica, però ella es passa de frenada, però és un dany col·lateral. Tenint en compte el bagatge que et deia abans de tota la història de la humanitat, en com les dones heu patit, a mi em sembla insignificant, d'alguna manera, i jo estic més amb ella, i a mi... No sé, a mi ell em cau bé partint d'absurd. I ell, sí, és un bon paio, però no és innocent, tampoc. No és innocent.
1: M'agrada tot això que acabes de dir, perquè m'has deixat amb la boca oberta i no m'ho esperava.
2: Ah, sí? Per què?
1: Primer, el dels spoilers m'importa un pito. Penso que és la primera vegada que m'ho han dit, Lluís, això.
2: És que a mi sempre em diuen, calla, que expliques massa, però és que és... Per això on m'ho passo més bé és als clubs de lectura, perquè tothom ho ha llegit i pots parlar obertament, però amb el gènere que més o menys toco, que és una mica el gènere negre i tal, és on encara és més... Qualsevol novel·la no va bé parlar de gaires detalls, i sobretot dels finals. Però aquesta no estem explicant al final, però... Bueno, és que el tema és molt clar i si estàs sobrevolant sense dir-ho, doncs és això.
1: No, està molt bé. En el cas que tu dius que has empatitzat més, no? Acabes de... Sí, al llarg de la història potser no se'ns ha fet encara justícia, però... Jo no sé si caso amb ella, amb el que fa, però sí que puc entendre per què ho fa. No, el que tu m'has plantejat, jo no m'ho havia plantejat. El que passa que sí que puc entendre, que encara que es passi de frenada, una mica el que la mou, no? Perquè penso que portem, com tu molt bé has dit, segles i segles a dins de l'ADN de tot el que hem patit, no? De les que som la veu de les que de les que ho han patit i ja no hi són, per exemple, no? Però, ostres, m'ha impactat la teva posició de dir, mira, s'ha passat de frenada, però és que està bé, m'incau millor.
2: Clar, és que si compares, bueno, no ho sé, és que estem sortint de l'àmbit, diguéssim, més domèstic que parlem i més individual, però les bestieses que s'estan fent constantment al món, sense anar més lluny, ara posaré molt guais, però d'Israel contra Palestina, la de milers de morts que està bé, la de la brutalitat que està bé, i ens ho estem menjant com si res. Aquí perquè una noia es pren la justícia per la seva mà, potser excessivament, sí, però tant és el que porta acumulat, el que també compta al final. Vull dir, és com una targeta groga quan ja portes tres patades, no a la primera, segons com. Doncs això és una mica el mateix. I, per tant, jo posant-me en el lloc d'ella, penso, doncs, jo ho trobo bé. Jo ho trobo bé, fins i tot. Altra cosa, perquè ella sí que és una cosa que ho ha viscut, altra cosa són les xarxes socials, perquè estan aplicant una justícia que els hi queda molt lluny tot plegat, tot el cas. I perquè és aquest gust del dir, ah, doncs vinga, anem a fer més llenya de l'arbre caigut, podríem dir, o l'acabem de tombar.
1: Bé, el que sí que està clar és que el que fas molt bé també és aquest procés, no?, de demolició, de com, mica en mica, aquesta paret, no?, tota la construcció de la vida del Rafel, com se'n va a Norris i com reacciona tothom, perquè no és només el que li passa amb ell i el que ella vol fer o està fent, que com ho fa, ja ho sabreu al final. Saps que és a dir, perquè penso, estàs donant idees. A tothom.
2: Tothom, home, ja està bé. Ja està bé. Home, sempre dono idees per matar, perquè jo mato molt a les novel·les. Però amb aquesta no. Mira, crec que és l'única novel·la, podríem dir que no tinc morts.
1: No?
2: No. També és un spoiler, al final no mor ningú. En el meu cas seria un spoiler, això. Perquè tothom s'esperaria. Al final, per exemple, que tenia tres opcions clares i estic molt content de com va quedar al final. I aquí sí que no diré res més.
1: No, ja no. Llegir l'última pàgina, no. Però aquesta demolició implica la mirada no només dels dos protagonistes, sinó també la mirada de tot el món que l'envolta. Hem parlat de xarxes socials, però també de tot el procés judicial, no? De dir, si em toca un jutge, si em toca una jutgessa, seran imparcials. Els periodistes, ui! Aquí...
2: El rector mateix, vull dir, com es reacciona des de la universitat, clar.
1: I a més... Els companys de la televisió i de la ràdio.
2: Clar. Bueno, perquè és allò típic, i ara s'està veient encara més, i una denúncia d'aquesta mena, tothom es vol rentar les mans com abans millor. I jo estic segur que hi ha molts casos en què són veritables porcots que dius, és que no m'estranya, em crec que aquest tio s'hagi portat malament. Però en altres casos, no perquè et caiguin millor o pitjor, sinó perquè potser no està prou demostrat, doncs pots tenir dubtes. I és així, fins que no es demostri, doncs no cal. Però és que és això, és que després ja queda també la cosa com marcat i aquella persona ho té molt complicat per sortir-se'n. Però això ja seria un altre debat, d'alguna manera.
1: Bueno, aquí hi trobareu molta teca. Jo no sé si allargar-ho més. Jo penso que hem fet un tastet, Lluís, de tot el que hi trobaran. El que sí que és cert és, jo em sumo, no?, el que has dit, que quan arribes al llibre no el pots deixar. És que et poses igual de nerviosa que el Rafel Egidi perquè necessites saber què punyetes està passant. I costa d'arribar, eh? Ja pots llegir de pressa, que sembla que no arriba mai. Això ho has fet molt ben fet.
2: Això és el que em fa més il·lusió, perquè a última hora insisteixo. Jo, el que m'agrada és escriure novel·les. Això és una història amb dos personatges, cadascú amb la seva, i el que mirava és això, que sigui una novel·la. A partir d'aquí, la temàtica que toco, no, és la novel·la més realista que he escrit, perquè jo sempre m'agrada, el meu punt de confort és des de la ficció, des de la creació, i aquesta trobo que ha afectat molt més. Per què? Perquè és realista, perquè la gent es creu el que s'està explicant. El març de l'any passat també vaig publicar una altra novel·la que era un assassí, i era un assassí a sou que mata moltíssima gent, i feia més gràcia. Per què? Perquè la gent es creia que aquest personatge amb qui empatitzava era una ficció, i a partir de la ficció s'ho passaven tot. Aquesta, com que és realista, hosti, toca molt més la fibra, la lectura, el que pots fer, que és una altra de les coses que m'agrada, que el lector pensi jo què faria o com... Bueno, que s'impliquin, remoure emocions, que hi hagi un moment que se't cargola l'estómac, un altre dius ai, que bé, un altre et fa riure i un altre et fa plorar, per entendre'ns. Això és el que busco jo. M'agrada que m'ho diguis.
1: Doncs tot això és el que trobareu a Demolició i suposo que també que llegeixin, perquè jo suposo que ja tothom t'ha llegit molt, però qui no, podeu anar recuperant les novel·les anteriors de Lluís si l'heu descobert ara, però trobareu tot aquesta salseta, no?, de la literatura i del gènere negre a Demolició. Recordem, publicat per l'editorial Clandestina i guardonat amb el premi La Confidencial del 2024. Doncs escolta'm, jo espero que estiguis ja maquinant moltes coses perquè dones moltes idees i és molt divertit això. Perquè és ficció, eh?
2: És ficció.
1: Gràcies, Lluís, per
2: l'estat. Moltes gràcies a tu.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat, de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
1: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa, també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia Garcia i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes, jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, buf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot, sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
2: Tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun.
1: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
2: Rambla 54 és un passeig humanístic.
1: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és que sí.
2: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manau, Torrefarrera, doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me en un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, no, uau. Hola a tots.
1: Bueno, hola.
2: Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: Fantàstic. Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, es pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau.
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta banda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs, ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i em vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria al Google Drive.
2: Ui, ostres! És veritat que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar a vosaltres?
1: Sí.
4: Sí. Sí, Anna, digues, digues.
1: No, no, digues, digues tu, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap. Però
4: va
1: que primer vam començar per allà.
4: De... Sí, sí. Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda
1: i
4: va acabar desapareixent.
1: Sí, sí, sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, eh? Tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
5: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que vaig trobar a faltar la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No ho sembla, no?
5: No, ara no.
2: Ara en doncs, perspectiva ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves a M1, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
5: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili García, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres! Ai. I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil.
5: Que
1: la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart, eh?
5: No el trobaríem. No.

0: i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria. Crec que no sóc el primer, eh?
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
0: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura, aventura. O sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
0: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, eh? El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal. I vaig dir, va, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la, també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
1: Sí, eh?
0: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, eh? Però era més anar emplenar encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, eh? Però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, eh? Un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
0: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, bueno, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien doncs, unes 200-300 persones d'arreu del món, i bé, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig... el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va fer que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, així una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, home, va, quant de sucre. I era real, eh? Perquè, Anna, ho vam viure per Instagram, estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals, i després doncs, vam conèixer la teva parella també des de la distància doncs, per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
0: La part bona, eh? Els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores,
2: no sortien
0: a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... com un staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats. A veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens anirem cap a Austràlia, eh?
0: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega,
0: sí.
1: No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
0: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid. No? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut. I vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovant una casa, demà obrim un restaurant.
1: Ostres!
0: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
0: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardangar, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres i això i allò, i a la casa doncs de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power.

0: A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana, no sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
1: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'entenem una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: I al moure'ns també en un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i vam dir, ei, organitzem una paella, vam penjar quatre cartells al carrer i ostres, no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
0: I la coneixen els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
1: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pac, si... Mm-hmm. Si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat, també.
0: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
1: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... No, vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment intenció de moure'ns.
0: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu el noruec, com el portes?
1: Selvfølgelig, ingen problem, ja hi kan snakke norsk, ja. Bueno, ara qui sap el noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt i aquí la veritat és que no són... com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
0: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
1: Sí.
0: I això per què és? Per què és això?
1: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una JAASTAD. Les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre, i és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
0: Doncs dubte resol, la rodoneta de sobre és un per dos.
1: Massa específic, potser, eh?
0: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... no et pica mai?
1: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament, cara a cara, o xerrant, o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
0: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala? de sommelier... Mira,
1: vaig començar des de, evidentment, des de baix, a l'arribar a Brisbane, vaig anar a parar a un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant, i vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a mànager de restaurant, i l'última feina és un gran repte, i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions... Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava, i és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general, hospitalitat, restauració a Noruega, doncs també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més a organitzar l'equip i la part econòmica.
0: I és un restaurant de cuina noruega.
1: És un restaurant de cuina italiana. No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món,
0: sí,
1: sempre?
0: Sí, sí, i tant,
1: una
0: i tant.
1: Passada, la... I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm. Així que, bé, força entretingut. I pel que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
0: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí, però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
1: Estic molt d'acord, totalment.
0: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere el vidre, salmó, no? Vull dir...
1: Sí, fan salmó, fan... Bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades... Doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la Hummer, de la lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llangosta.
0: Llagosta, no? Sí. Sí.
1: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia, doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid. Aprens a tallar el rap, això i allò, doncs, hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
0: Pere, una darrera cosa, t'explico.
1: Sí.
0: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
1: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
0: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler i Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí. De quins records, quina emoció. Mil gràcies, ha estat un detallàs portar-nos avui el Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre i ara també Rambler.
1: Fantàstic, enhorabona pel programa.
0: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
1: Vinga, va, diria Hada Bada Gambla Xocolada.
0: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere també.
1: Una abraçada.
3: Cadena La Rambla. Arambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a l'antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim, jo estava rere l'estudi doncs, emocionat, a més compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter, Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54, Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins a l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que em poso a treballar sobre les 7:45 del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades, un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera. Assumeixo doncs els meus projectes al llarg del dia. Tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo que soc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí, i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de doncs, això, tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que a més treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i per tant retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat, i no només aquella gent jove, sinó els projectes existents, és a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots, no? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i que, com que coneixes la idiosincràsia dels municipis i de la comarca, crec que hi aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador, dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca a orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que he fet encara tan bàsic com del boca a orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent, i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, i és normal, aquest de dir que soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip. Però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit, no?, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i, sobretot, la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí. A reveure.
5: Vale, la primera, aquesta. Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Ara aquesta.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última.
5: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi ha coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès, però bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja, no? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries, jo pensava que anaven en manada, saps? Que eren sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no en podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Jo escolto Rambla 54 al Prat Ràdio.
1: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre potablava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
2: Una mica, sí.
1: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
2: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
1: 1973.
2: Molt bon any, eh?
1: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Potablava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i petar la xerrada amb vosaltres.
1: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
3: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
3: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre potablava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
4: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
1: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre potablava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
4: Home, la veritat és que sempre el pollastre de potablava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
1: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
4: Bueno, algunes, la veritat no et diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
3: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del potable del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
1: Ui.
3: Que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista, com
1: m'ho han dit, m'ho han dit l'Ivan, sí, sí, la Gisela i l'Arnau m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
3: Quan anireu escoltant.
1: Escolta'm, sí. Això vol dir que tornen a funcionar els avions, eh?
3: Sí, sí, després han sigut re momentànies.
1: Val, tornem al pollastre.
3: Que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com bé parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
4: Doncs la veritat que és orgull, no us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus una cosa, és que són el que sigui és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat, significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
3: En el seu moment va parlar molt de la necessitat de garantir la fi d'aquest Pota Blava del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
4: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre s'ha garantit.
1: Joaní, quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials, no? Clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
4: És complicat per... Bueno, és complicat... En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
1: Sí, sí.
4: Ara ja n'ha passat una altra.
1: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
4: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani, no és
1: diari. I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
4: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava el tema de pinsos i tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no?, que ens costa el ser una granja petiteta. Però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
3: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això. És viable la producció del Pota Blava actualment?
4: És viable, sí, al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdues, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el Pota Blava, per tirar endavant la raça i el que significa.
1: I el consumidor, Joan, és pretenc, majoritàriament, qui us demana aquest pollastre?
3: Ara.
4: Perdó.
1: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
3: Sí. Ara perdoneu. T'escoltem ja.
1: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
4: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de Pota Blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya. Bé, no és tan conegut, però sí, Pota Blaves n'hi ha a tota Espanya i fins i tot n'hi ha un club de mans del Pota Blava... No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de Pota Blava. O sigui, que és conegut bastant lluny.
1: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de Pota Blava.
3: Aquí el Prat és típic. Per Nadal, sí.
1: Per Nadal
3: tothom, a tots els restaurants, sí, on vulguis el trobes.
1: I fora de Nadal?
3: Per Nadal, jo també, o sigui, jo que soc del Prat de tota la vida, a casa anem baixant...
1: Ui!
3: quart d'avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, hem consumit aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pot de blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
4: Doncs, bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té, té un tast que no té cap altre pollastre.
1: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres, ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
6: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, eh? I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, em permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, o millor dit, reclama una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
7: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
8: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural, i per això per nosaltres és important. Però és que a més té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història, i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història, no?
7: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
8: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst, i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passa volant. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes, i a part dels veïns del poble que diu, ah, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, sí, és un lloc concorregut.
7: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o l'aplec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada. Badalona
1: 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. Connectats amb Carme Reverte.

0: doncs és el moment de saber què destaca en la crònica informativa d'avui en els diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Els jutjats de Terrassa han decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per haver disparat contra dos guàrdies civils a Can Parellada el dijous passat. La causa està oberta per presumptes delictes de temptativa d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van tenir lloc el dia 1 d'octubre sobre 11:15 PM. Els agents perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de serveis. Quan es van apropar al vehicle, els sospitosos a l'àrea de servei Porta de Barcelona, a l'AP7, al terme municipal de Castellbisbal, els detinguts van intentar embestir-los amb el cotxe i es van donar la fuga. Més tard, els agents van localitzar el vehicle aparcat al carrer d'Europa, just davant del camp de municipal, al barri de Terrassa de Can Parellada, on els esperaven els presumptes agressors. Va ser allà on es va produir l'intercanvi de trets. Un agent va rebre 4 impactes de bala i l'altre un. Tot i la gravetat de les ferides, els dos es troben fora de perill. Les detencions es van produir la mateixa nit de dijous. La investigació, però, continua oberta.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Llum verda a la primera fase del pla per climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics que hi ha a Catalunya. El Consell Executiu ha aprovat les actuacions de millora en el centenar d'instituts que han prioritzat. N'hi ha 5 de Sabadell, són el Vallès, les Termes, el Miquel Crusafont, el Ribot i Serra i l'Escola Industrial. La consellera Sílvia Paneque és portaveu del govern.
3: 10 milions d'euros destinats a la climatització d'escoles. El primer paquet del global que ens ha de permetre, com saben vostès, actuar en els 2.530 centres educatius a tot Catalunya ja pel curs 2030-2031.
2: Les intervencions preveuen la instal·lació d'aires condicionats o sistemes d'aerotèrmia, així com ventilació mecànica i energies renovables. Les obres es faran de forma progressiva i la Generalitat assegura que es planificaran perquè no interfereixin en l'activitat lectiva. L'objectiu és que aquesta primera fase de treballs estigui enllestida a final de curs 2027-2028.
0: Gràcies, Pol. I a Badalona, avui que és notícia, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana, un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila, una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys. Ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera, en una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat.
5: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça La Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn. És una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors, l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums, doncs, el divendres, i ja el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
4: Agüera també ha avançat que enguany els carrers de Badalona s'il·luminaran un 20% més que en l'anterior campanya de Nadal.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral, al Prat de Llobregat. Hi tenim a Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Servei de Manteniment i Serveis Urbans estan intensificant durant aquests dies les tasques de revisió dels embornals i la xarxa de clavegaram per garantir l'absorció de molta quantitat d'aigua en poc temps. I és que aquesta ha estat una nova jornada de pluges intenses al territori i que el Prat ha deixat només durant el dia d'ahir 39,9 litres per metre quadrat. Escoltem el director tècnic d'Aigües del Prat, Jordi González.
7: Hi ha hagut unes pluges molt intenses, ha caigut molta aigua en molt poc temps i el municipi ha respost molt bé. Al final tenim una xarxa que en condicions habituals és invisible, però en el moment que ha de funcionar perquè si no hi ha molts problemes. Bueno, s'ha demostrat clarament que la xarxa ha funcionat. És evident que amb pluges molt i molt intenses, ja només pel propi disseny de la xarxa no és capaç d'absorbir tota l'aigua, però es demostra que en el moment que baixa una mica la intensitat, l'aigua s'absorbeix perfectament.
6: Durant els episodis d'aquests últims dies han arribat a caure 80 litres dimarts passat i 120 litres aquest dissabte, o als 30 d'aquest mateix dilluns.
0: Gràcies, Luis, i de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Esquerra Republicana Castellà homenatjarà el president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. La secció local d'Esquerra Republicana celebrarà el proper dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça Lluís Companys la tradicional ofrena floral en homenatge al president, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament al fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc. L'acte, que tindrà lloc davant del monòlit, dedicat a la seva memòria, a la plaça que porta el seu nom, vol recordar la figura de Companys com a símbol de dignitat, democràcia i compromís amb el país, diuen els republicans en un comunicat. Com és tradició, l'ofrena reunirà ciutadania, entitats i representants locals en un gest col·lectiu de record i reconeixement. Volem recordar la figura del president Lluís Companys, que va haver de marxar a l'exili després de la Guerra Civil i que va ser afusellat pel règim franquista el 1940 després d'un consell de guerra sumaríssim, sense garanties processals. Convidem a acompanyar-nos en aquest acte del record i d'homenatge al president Lluís Companys, diu la presidenta local d'Esquerra Republicana i portaveu del grup municipal, Dolors Ruiz.
0: Gràcies, Oriol. I a Rubí, avui, que és notícia? Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. A Rubí, Rubí Forma inicia aquesta setmana el tastet d'oficis dels programes de formació i inserció adreçats a joves d'entre 16 i 21 anys que no hagin superat l'ESO. Encara hi ha dues places disponibles. Aquests programes ofereixen una segona oportunitat formativa, apropen els participants al món professional i els poden facilitar l'accés a un cicle de grau mitjà. Els PFI inclouen diferents itineraris, com el de cuina i serveis informàtics, així com especialitats de perruqueria i comerç. La formació es desenvolupa al Centre d'Educació d'Adults Pau Casals en col·laboració amb instituts. També destaca que cada any se celebra la Setmana d'Ocupació, un espai en què es presenten els tastets d'oficis juntament amb altres opcions professionals. D'aquesta manera, els tastets s'emmarquen en una proposta més àmplia, centrada en donar a conèixer diferents possibilitats relacionades amb el món laboral. El tastet d'oficis ofereix 15 places i en aquest moment encara n'hi queden dues vacants.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat amb Sara Vella. Bona tarda.
10: Bona tarda. La percepció sobre la neteja de Sant Cugat millora segons l'última onada de l'Observatori Sociològic. Gairebé 4 de cada 10 santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró considera que els resultats suposen un punt d'inflexió positiu per al govern municipal i destaca especialment els indicadors de neteja, recollida d'escombraries i seguretat. Sentim-lo.
11: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
10: Pel que fa al nou servei de recollida d'escombraries, el 75% dels enquestats diu que el coneix i entre aquests un 46% considera que ha millorat.
12: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La relació entre els menors i els dispositius mòbils en genera cada vegada més debat entre famílies, educadors i experts. Com posar límits? Com acompanyar els fills en l'ús de la tecnologia? I, sobretot, quines eines tenen els pares per fer-ho? La Mireia Sanz, de Ràdio Sabadell, ha conversat sobre aquesta qüestió amb Gerard Vilanova, del Centre TIC Activa.
1: La proposta de reglament europeu que planteja restringir l'accés dels menors a les xarxes socials arriba després de mesos amb iniciatives legislatives dels estats membres que han avançat amb criteris dispars i sense una normativa harmonitzada. Almenys 8 estats, entre els quals hi ha Espanya, tenen propostes de llei en fase parlamentària, algunes de les quals, com les de França o Portugal, en fases avançades. Uns 8 països més tenen propostes d'estudi, en alguns dels quals, com Alemanya o Irlanda, a l'espera de directrius europees de Brussel·les abans de tirar-les endavant. La majoria d'estats que ja han impulsat la proposta plantegen una edat mínima d'accés a les xarxes de 15 o 16 anys per damunt dels 13 que proposa la Comissió Europea. Avui volem parlar de l'accés a les xarxes socials, de l'accés als mòbils, amb el Gerard Vilanova de TIC Activa. Gerard, bon dia, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
1: Com veus que per fi els governs, els estats estiguin plantejant la millor forma de regularitzar aquest accés dels joves a les xarxes socials?
2: A veure, ho has dit molt bé. Per fi s'ho plantegen, i això ja és una passa endavant, perquè vull recordar que portem 20 anys amb els nostres fills totalment desprotegits davant de situacions que ara ja s'han demostrat que són tòxiques i que influeixen negativament en la seva educació. Ara bé, serà això definitiu? No ho sé, a mi em sembla que són tramitacions molt llargues que fa temps que en parlem, per exemple, a Espanya, com també has explicat, doncs tenim ja una, en tràmit, una llei per la protecció dels menors en entorns digitals. Després tenim la Unió Europea que, recollint aquesta inquietud de tots aquests 6 o 7 o 8 estats a Europa, però és que recordem que també en altres països com Austràlia doncs ja es va fer una legislació, al final s'han posat mans a l'obra. Això sí, és un camí que sembla no acabar mai, perquè no s'arriba mai a cap conclusió. Aquestes lleis no veuen mai la llum. Recordem que a Espanya doncs, hi ha una aritmètica parlamentària també complicada, és a dir, que s'està tramitant la llei, però finalment s'ha d'aprovar, i per tant, jo el que diria és que endavant, molt bé, tot això feia falta, però els pares hem de seguir atents, hem de seguir posant-nos a treballar amb els nostres fills sobre totes aquestes qüestions.
1: Clar, i aquí poso la part una mica de l'ou i la gallina, no? Perquè, clar, estem parlant de tot això, però ningú planteja la regulació del mòbil com a tal. És a dir, han sortit moviments, a Sabadell tenim el moviment d'Aixeca el Cap, no?, que demana que els pares no donin mòbil a les criatures fins que acabin la secundària, fins que acabin l'ESO. Clar, aquí hi ha tot un debat, no?, que al final és un debat que l'estem fent des del punt de vista social i que no s'està regulant, però no sé fins a quin punt cal regular. És a dir, fins a quin punt les famílies necessiten d'aquesta regulació per prendre decisions sobre el futur dels seus fills. Què creus que hauria de passar, Gerard?
2: Home, jo crec que hi ha famílies que ja prenen les seves mesures, però que hi ha un enorme volum de famílies que simplement no hi han pensat o que simplement hi estan en contra. Val? Per tant, jo crec que sí que fa falta aquesta regulació perquè, com deia abans, ja s'han demostrat els efectes tòxics de l'accés lliure a internet, de l'accés lliure a tecnologies mòbils. La llei espanyola, a la qual jo feia referència abans, la llei per a la protecció dels menors en entorns digitals, ja preveu el retard fins a 16 anys de la incorporació del mòbil i amb aplicació de control parental obligatòria. Per això deia que aquesta llei porta ja més d'un any de retard en la seva tramitació. Els que estem interessats en aquest tema l'estem esperant, però sembla no arribar mai. També vull recordar que Catalunya i altres comunitats autònomes ja hi ha vigent des de fa 2 cursos una prohibició del mòbil en l'entorn escolar, val? Amb la qual cosa també l'escola s'ha pronunciat sobre l'adequació, la necessitat de tenir aquest tipus de tecnologies mòbils en la vida dels infants.
1: Mm-hmm. Clar, el mòbil al final va lligat a les xarxes socials, però què entenem per xarxes socials? Perquè aquí segurament hi ha una visió diferent del que entenem alguns adults per xarxes socials al que són xarxes socials pels joves a dia d'avui, no? Que no són les mateixes que potser nosaltres estem pendents, ja sigui un WhatsApp o un Instagram, ells viuen en un món diferent, no? I segurament aquí hi ha el primer gap, no?, entre pares i fills.
2: A veure, les xarxes socials també s'especialitzen, o més ben dit, els usuaris donen una especificitat a cada una d'elles. Facebook, que va ser la primera, doncs sabem que ha quedat per franges, Estem parlant del nostre entorn, perquè en altres països del món això pot ser diferent. Però Facebook, per exemple, en el nostre entorn ha quedat reduïda al sector d'edat més gran, els que tenen potser una incorporació més tardana. En canvi, TikTok va començar aglutinant joves i ara pot ser que sigui més transversal. És a dir, tot això va evolucionant. WhatsApp és o no és una xarxa social? Home, és un servei de missatgeria, però un grup de WhatsApp certament s'assimila bastant al que és una connexió entre diferents membres. Per tant,
1: clar, t'ho deia perquè com a pare pots pensar, no, el meu fill no té accés a les xarxes socials perquè no té ni Twitter, ni TikTok, ni Instagram, però sí que té l'aplicació de WhatsApp. Llavors, el teu fill té accés o no té accés a les xarxes socials?
2: Sí, sí. De fet, WhatsApp entra dintre dels paràmetres de xarxa social, per tant, estarà subjecte també a les lleis que s'aprovin.
1: Per tant, aquí també entenc que el que hi ha d'haver, sobretot, és un acompanyament com a pares a nivell de què es pot fer i què no es pot fer en aquests espais i fins a quin punt pots tu seguir o no seguir el que estan fent els teus fills en aquests espais.
2: Evidentment, la raó, la involucració, la preocupació que tinguin els pares supera qualsevol llei, val? Perquè nosaltres, els pares, som els que tenim l'obligació de l'educació i la protecció dels nostres fills i, per tant, nosaltres decidim què entra i què no. És veritat que després hi ha una pressió social. Aquestes tecnologies existeixen des de fa molt, no només en el món adult, sinó també en el món infantil i juvenil. Per tant, els pares necessitem eines, ajudes, que ens donin raons i convicció per aplicar aquest tipus de restriccions. I, evidentment, què millor que una llei que doni suport a aquesta necessitat que tenim molts pares de frenar una mica l'accés de la tecnologia a mans dels nostres fills. Repeteixo, el cas de l'escola és paradigmàtic. Ja tenim dos cursos d'experiència en això. Si l'escola va fer aquest moviment, és perquè els efectes de la tecnologia havien ja estat demostrats, en aquest cas, els efectes perjudicials.

0: quedar-nos enrere, també en el cas dels nostres fills. No fa pas gaires anys que les escoles venien els seus projectes tecnològics com una cosa positiva per engrescar les famílies a matricular-s'hi. Ara, molts d'aquests projectes tecnològics estan fent marxa enrere. Dit això, l'escola és important, però la família, l'adult, és el principal. I repeteixo que les lleis que es puguin fer ens hi han d'ajudar, ens ompliran de raons, però els pares que estem a la franja d'edat de secundària, per exemple, o finals de primària, la veritat, ens ha ajudat molt, ens ha carregat de raons el fet que l'escola prengués aquest posicionament en relació al telèfon mòbil, prohibir-lo.
1: I en aquest sentit, també hi ha alguna mena de regulació de cara als adults? Perquè al final, que hi hagi aquesta regulació de cara als joves, jo llegia l'altre dia ara no recordo si era una entrevista o un article, que deia, al final està posant de manifest que hi ha una part de toxicitat al darrere, no? Com quan es començaven a fer les primeres lleis, exageraran molt al voltant del tabac, no? Per tant, si realment hi ha aquest problema de toxicitat i aquest problema d'addicció, no només el genera els joves, també l'està generant en els adults, no? També ens està canviant la manera de pensar en els adults. Aquí també hi hauríem de poder anar d'alguna manera?
0: Evidentment, els adults també necessitem aquesta protecció. És més, hi ha molts plans de salut que incorporen l'accés a la tecnologia com una patologia, o més que l'accés al mal ús de la tecnologia com una patologia al nivell de qualsevol altra drogadicció. Repeteixo, no només amb menors, també amb gent gran. Els grans, els adults, home, tenim nosaltres ja l'obligació de cuidar-nos a nosaltres solets, però també necessitem defenses. Per exemple, davant de fets que estan més que demostrats que creen addicció. Estic parlant, per exemple, de l'escrol infinit, que és un d'aquests mecanismes que generen addicció, i que aquesta llei que està tramitant la Unió Europea ja preveu prohibir en els infants, en els menors de 15 anys. Llavors, els adults també estem subjectes a aquests mecanismes que de vegades s'assemblen més als de les escurabutxaques que no pas els de la informació.
1: Sí, ja et dic, en aquest programa de ràdio crec que ho equiparaven, no?, el que passa amb el tabac o el que passava amb el tabac, no?, fa 40 anys no hi havia aquesta consciència social sobre el que era el tabac, no?, i tothom funcionava com funcionava, no?, doncs ara el fet que ho posem damunt la taula que pot tenir un problema d'addicció pels joves vol dir que també pot tenir pels adults, i aquests dies que estem parlant de l'informe PISA ho comentàvem l'altre dia amb la gent de la Fundació Equitat, no?, també hem perdut als adults la capacitat de lectura que teníem anys enrere, també ens ha canviat la forma de llegir el fet de tenir un telèfon mòbil a les mans sempre, els whatsapps i la manera com ens arriba la informació, no?
0: Sí, i això no té per què ser dolent. És a dir, el món avança, el món evoluciona, hi ha algunes formes d'accés a la informació, d'accés a la feina, d'accés als estudis, doncs tot això va variant, i generalment la tecnologia digital ha fet una aportació molt positiva a les nostres vides. Som capaços de fer millor les coses de manera més simple, de manera més ràpida, i això en principi ho hem de valorar molt positivament. Ara bé, estan els menors d'edat preparats per assumir o per entrar en aquesta espiral abassegadora d'informació, inputs i estímuls? Doncs jo penso que no, que cada cosa té el seu temps, i com bé deies tu, la societat va tardar molts anys a descobrir o més que descobrir, a manifestar els efectes tòxics del tabac o de l'alcohol, i quan ho va fer, a poc, a un ritme més aviat baix, va començar a legislar i a prohibir fins i tot la publicitat en espectacles esportius, per exemple. Uh-huh. És a dir, aquest grau de consciència va augmentant fins que arriba un punt en què ja el legislador ja ha de posar un ordre. Això és exactament el que ens ha passat els últims 20 anys. El problema, en el cas de les tecnologies digitals, el problema és que això s'hauria pogut fer molt més ràpid. Ara, després de 20 anys, ja tenim estudis que ens ho expliquen molt bé. Quin és l'efecte cerebral, social, físic de les noves tecnologies amb accés lliure en el cas dels nostres fills.
1: I al final el que necessitem també, entenc, que és educar-los en un sentit crític, no?, envers tot el que es troba en el telèfon mòbil, que sàpiguen discernir realitat de IA, no?, a dia d'avui.
0: Evidentment, no ens hem d'oblidar que per moltes lleis que surtin, que situïn l'ús del mòbil a partir dels 14, dels 15, dels 16, internet estarà allà esperant. Els nostres fills arribaran a aquestes edats i tindran un accés lliure. Per tant, tot

0: que es faci abans en l'entorn de l'escola i en l'entorn de la família ha de servir, i en l'entorn també de les lleis, ha de servir perquè finalment els nostres fills s'incorporin a la societat, una societat que avui dia és digital. Per tant, nosaltres tot això no ho podem amagar. Ara sí que ho podem pautar, sí que podem retardar-ho, sí que podem facilitar l'accés atenent a l'edat i a la situació de cada criatura.
1: Gerard Vilanova, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
0: Gràcies, igualment.
2: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.

0: I ara al Connectats descobrim el podcast d'hoquei sobre patins de la xarxa Estic en Xoc, coordinat des de Ràdio Castellà. Allà hi tenim l'Oriol Ferran, que parlarà amb el Guillem Plans, el conductor d'aquest podcast.
1: Castellà agafa protagonisme en el món de l'hoquei patins. Des d'aquesta emissora ha nascut el podcast de l'hoquei patins Estic en Xoc, amb el periodista Guillem Plans. Descobrim aquesta proposta que vol seduir els amants de l'esport amb el conductor del programa. Guillem, bona tarda.
2: Ei, bona tarda.
1: Primer de tot, per què un espai d'hoquei patins?
2: Abans que res, seduir potser és massa. Començarem intentant agradar. I és molt senzill, perquè fa falta. L'hoquei patins, em sembla, si no ho dic malament, és el tercer esport a Catalunya amb fitxes per darrere del futbol i del bàsquet. Hi ha moltíssimes ganes, hi ha molta motivació, però hi ha una comunitat orfa, no està acostumada a consumir productes relacionats amb l'hoquei patins. S'hi està acostumant, perquè hi ha cada vegada més propostes i professionals, i ben fetes també des de nivell amateur, però el que fa falta és un pas més endavant. Hi ha ganes de consumir, hi ha ganes de fer-ho, i per tant aquí ens hem de trobar. No volem salvar l'esport, perquè hi ha un clam popular que és que l'hoquei patins, com que no li fa falta encara un pas de gegant per situar-se en primera plana del que seria l'esport en general, però sí que són petits passos, doncs, per acostar-nos a aquest objectiu.
1: Quin és el to del programa?
2: El programa vol ser rigorós, perquè som professionals qui ho fem, volem fer informació de qualitat. El que no renunciem és a l'humor. Per què? Perquè és la millor manera de dir al món que no estem acomplexats. Hi ha aquest complex en el món de l'hoquei patins, de no arribem al futbol, de som el germà petit, de no ens estimem prou. La millor manera de dir no estem acomplexats i volem fer coses és riure'ns de nosaltres mateixos amb esperit crític, amb rigor, amb informació i interessar. Perquè si no fem contingut que interessi, la gent, per bona voluntat, no vindrà cap a nosaltres i ens escoltarà. Per tant, busquem temes en profunditat, protagonistes coneguts des de perspectives desconegudes, personatges anònims, perquè nosaltres volem fer un homenatge a tots els herois que mouen aquest esport, que va des del delegat fins al tio que s'està 6 hores al pavelló en el crono perquè el seu fill ha fet el primer partit i marxa d'allà a les 10 de la nit, fins als que porten al bar per guanyar 4 duros, però perquè volen formar part d'aquesta comunitat. Volem ser polèmics, no ens fa por posar el dit a la nafra, i aquesta és una manera de ser rellevant. Si ens escolten, tenim també nosaltres ganes de parlar de temes, encara que puguin ser espinosos. No tenim por i tenim moltes ganes.
1: Tot això et veig que ho expliques en primera persona. Tu has estat una persona que has estat 6 hores en un pavelló. Quina és la tasca que més t'ha tocat fer d'aquestes que narres tu?
2: Mira, jo vaig ser entrenador d'hoquei patins per 120 euros al mes, però és que per guanyar una mica més vaig agafar un altre equip, que era l'escola, que eren 50 euros. I jo il·lusionadíssim, no m'estic queixant, perquè això és el primer pas en el món professional i, de fet, encara quan reviso l'activitat econòmica que entro a la tesoreria general, encara em surt allò i em fa força il·lusió. He estat jugador durant 20 anys, molt dolent, però amb moltes ganes, això no se'm podrà retreure mai. He estat entrenador d'hoquei base i he arribat a estar de dilluns a diumenge fent pavelló.
1: I tot això, tota aquesta època, t'hagués agradat que hi hagués un podcast com Estic en Xoc per seguir l'actualitat de l'esport?
2: M'hauria encantat que hi fos. Si hi havia propostes com aquestes, no les vaig conèixer. Sí que jo sempre he rastrejat tot el que s'ha fet sobre hoquei patins, les transmissions d'Esport 3, també les de la xarxa després, que per cert hi vaig tenir el plaer de poder-hi col·laborar. I recordo, com a anècdota, tenir gravat un Barça-Liceo que de tant en tant reclamava als pares que me'l posessin a la televisió i m'era igual, saber el resultat. Però sí, neix potser d'aquí neix i no me n'havia donat aquesta necessitat de ara, després d'haver donat tot el que he sabut des de la part esportiva, doncs ara des de la comunicació, que és aquesta intersecció, en el meu cas, que m'agrada l'hoquei, m'agrada el periodisme, anem a fer alguna cosa que uneixi les dues passions.
1: Quants programes porteu?
2: Ara en portem dos, acabem de gravar el tercer. El primer programa vam parlar amb David Cáceres, que és entrenador de l'Espanyol, més culer que l'avi del Barça. Ell va estar en el primer equip del Barça una temporada, va guanyar la Supercopa i una Lliga sense perdre cap partit de la temporada regular. Després, als play-offs, no li va anar tan bé a la Champions ni a la Copa del Rei. Sí, ho estic dient bé, una Supercopa i una Lliga. I el van fer fora. El van fer fora sense haver-lo avisat, ho va saber després, que era un entrenador pont, perquè hi anés el següent. Ell havia deixat la feina i, per tant, va passar-ho molt malament. I ens ho ha explicat sense embuts, sense pèls a la llengua. El segon programa vam entrevistar a Ivan Tibau, mític capità de la selecció catalana de Macau, que abans havia renunciat a jugar a la selecció espanyola perquè va ser expulsat en una concentració. Ell era a Andorra i un mitjà de comunicació local li va preguntar: en igualtat de condicions, on jugaries, amb Catalunya o amb Espanya? I ell, una altra vegada sense embut, sense pèls a la llengua, són dues coses que ens agraden en aquest programa, va respondre que en igualtat de condicions amb Catalunya. Això ho va dir un dia a la tarda, l'endemà a les 8 li van fer les maletes i patar del cul, per dir-ho d'alguna manera. Ens ho va explicar i és el que volem aconseguir a l'Estic en Xoc, que els protagonistes se sentin lliures de parlar. A tu que t'agrada l'esport, per exemple, segur que has sentit moltes vegades els periodistes esportius que diuen: és que jo als anys 80 viatjava amb l'avió del Barça i accedia als jugadors sense que hi hagués el filtre de premsa. Pel
1: era molt més fàcil, que tot era més de primera persona que no ara, que hi ha molts gabinets de premsa entremig, no?
2: Passava el mateix. Doncs ara l'hoquei patins, que tant de bo duri molt temps, estan una mica en aquesta fase en què pots accedir a protagonistes de manera molt fàcil, que pots parlar amb ells, que no tenen por a que es dobleguin les seves declaracions i això se'ls pugui girar en contra, que és una mica el que ha passat amb el futbol, que si parlen perquè parlen, si no parlen perquè no parlen, doncs millor la segona opció, que no es foten en problemes. I de moment estan deixant anar doncs tot el que senten i per això resulten els programes tan interessants des de la meva perspectiva.
1: Clar, la teva perspectiva.
2: La meva perspectiva, què t'he de dir? Esclar, sí, sí.
1: Quines respostes heu rebut de moment?
2: Mira, de moment a xarxes és molt bona. Tenim entre els dos vídeos prop de 60.000 visualitzacions dels reels que estem fets. Això ens parla una mica del patró de consum actual. Sí que ens està costant una mica fidelitzar això a Spotify i a la xarxa Més, que encara no ho he dit, però és on es poden trobar aquests programes. Però crec que és una feina de formigueta, de mica en mica, que no només es quedin amb la primera impressió. Ara estem en un moment en què tots tenim l'encefalograma pla i una capacitat d'atenció de hàmster i no passem més enllà del reel, però si fem l'esforç crec que consumir programes com aquest doncs van més enllà dels 15, 20, 30 segons, minut com a molt, perquè ja és molt que pugui durar el contingut d'Instagram.
1: No només es fa des de Ràdio Castellà, bé, el programa sí que es fa a Ràdio Castellà, però us coordineu amb altres ràdios de l'Estat, oi? Com funciona?
2: Mira, ens coordinem amb Ràdio Sant Sadurní, Ràdio 1-1 de Lleida i Ràdio La Nova de Reus. I aquí, amb tres grans capitals de l'hoquei patins, Reus, Lleida i Sant Sadurní, hi ha castellà, que és un bolet, que el castellà, en comparació amb ells, no és petitó, és un club ara nacional, però que sí que ens serveix per estar situats a una bona zona de Catalunya, no tota, però sí per arribar a tot arreu, i això aporta pluralitat, riquesa en continguts, en perspectives, també en emocions, perquè tothom es escombrarà cap a casa i és natural i està bé que passi, però serà, doncs, per tant, més repartit. I el que sí que és un fenomen que passa i que trobo que està bé és la riquesa lingüística, perquè estic en xoc i ja d'entrada es pronuncia de maneres diferents des d'un punt que des de l'altre.
1: M'encanta el nom, em va agradar moltíssim.
2: Sí, no a tothom, ha agradat. Un cop el vaig plantejar aquí a la redacció i em van mirar amb cara estranya. Després sí, després ha encaixat una mica millor.
1: A mi el semantisme, tot el que sigui humor semàntic, a mi em té el cor robat. Ja per anar acabant, anem amb el nom. Com se t'acudeix?
2: Mira, estic en xoc. Jugo amb l'artilugi, amb l'estic i el xoc, que no és que vulguem deixar commocionats a ningú, el que volem fer és sorprendre amb les nostres històries, deixar en xoc els nostres espectadors. A més, és una picadeta d'ullet al Xoc d'Estics, que és un altre programa en què, doncs, compartirem alguna cosa, no sabem si els continguts, si formarem part d'ells, però sí, és un nom que ha tingut el seu bon encaix i que, per tant, n'estem contents.
1: Ara sí, ja per anar acabant, tu que ets coneixedor del món de l'hoquei, en quina situació es troba actualment?
2: És la pregunta del milió. Abans he parlat d'aquesta mena de complexa. El que m'han comentat, sobretot, és que hi ha un problema d'economia, que és que no es genera prou, que no es juga a prou territori mundial i que mai acabarà de ser olímpic. Ho va dir l'altre dia el president de la Federació Espanyola, el Carmelo Paniagua, que no sé si es vol tenir al capdavant algú que no creu en l'impossible, perquè a vegades és si ha de creure perquè acabi sent possible. En qualsevol cas, sí que és veritat que li falta aquest gran pas com per que sigui un producte mainstream, per dir-ho d'alguna manera. Doncs tota pedra fa paret, i en aquesta lluita ens hi trobareu.
1: Doncs, Carme, ja veus que si voleu escoltar l'Estic en Xoc ja està al corrent del que passa a l'hoquei patins del nostre país. Cada setmana, quin dia es poden escoltar els programes això, o no hi ha un horari definit?
2: Els divendres i convidar la Carme també, si vol parlar d'hoquei patins, ella del Sant Cugat, però perfecte, ens hi entendrem. Un club que cau molt simpàtic.
1: Doncs estarem atents als nous programes. Que vagi molt bé. Bona tarda.
2: Bona tarda.

0: set ciutat. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, bona tarda. Soc Rocío Gómez, periodista de Ràdio Castellà i de l'Actual. Avui us vull recomanar un grup de música que és Catriel i Paco Amoroso, que vaig tenir l'oportunitat de veure'ls fa relativament poc al Palau Sant Jordi. El seu últim disc, Free Spirits, ens convida amb molta alegria i moltíssima ironia a reflexionar sobre els nostres defectes, sobre el dia a dia, però sobretot a veure la vida amb molt d'humor. Ara escoltareu la cançó Hasta Jesús tuvo un mal día, que compta amb la col·laboració de Sting. Perquè sí, perquè pots tenir un mal dia, però al final tot es pot solucionar. Yeah.

0: L'Espai Betuli arrenca aquest nou curs amb una exposició del tot ambiciosa. Demà hi haurà Lluna Nova, de l'artista britànic però resident a Barcelona, Michael Lawton. Una exposició d'art contemporani i abstracte que suposa un punt d'inflexió a la trajectòria de Lawton. En parlem amb l'Eduard García, que és el responsable de l'Espai Betuli. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Eduard García, responsable de l'Espai Betuli. Què tal, Eduard? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Martí. Què tal?
1: Molt bé. L'exposició que es presenta com un conjunt de més de 30 obres és Demà hi haurà Lluna Nova, de Michael Lawton. Es construeixen mons imaginaris i també cosmos personals. Com hem d'interpretar aquesta exposició? Què hi trobarem?
2: Doncs mira, justament és una exposició que presentem la nova producció artística de Michael Lawton. Michael Lawton és un pintor anglès que porta vivint a Barcelona ja molt de temps i que ens va interessar molt la seva producció artística, per l'Espai Betuli en concret, perquè la seva producció artística, no, la del Michael, la manera que té de treballar és amb la pintura i l'escriptura alhora, no? És que una cosa no es pot separar de l'altra, i això ens va semblar molt interessant a nosaltres, perquè, clar, com a centre de la paraula, una de les coses que busquem és la, no, les pràctiques contemporànies que treballen amb la paraula, i és el cas del Michael Lawton. L'exposició ens presenta obra nova, que això sempre és interessant, vull dir que no, que és algo nou, algo fresc, que mai s'ha vist abans, i que ens presenta, doncs, aquesta nova producció que està fent, que és molt diferent a el que havia estat treballant fins ara, i que és un nou camí que crec que és com molt interessant, no? També una mica per això el títol, no? De Major i Lluna Nova, parla una mica d'aquest nou camí que està agafant el Michael Lawton i que és nou per ell, però també una mica que fa reflex aquest nou món que ens ve una mica, no? Perquè estem en un moment realment complicat i de molts de canvis, i ell utilitza la pintura, que ell fa pintura abstracta, per parlar una mica d'allò que no podem veure, no? I que no podem expressar en paraules, i ell ho expressa amb la pintura.
1: Precisament sobre el títol també et volia preguntar, perquè tu mateix ho has dit, Demà hi haurà Lluna Nova, pot ser un títol força enigmàtic. Per tant, estem parlant d'un nou inici a la carrera de Michael Lawton, i ho volia deixar palès amb aquest títol.
2: Sí, exacte. Ell, des de sempre, la seva producció artística, ell ha exposat a la Capella de Barcelona o a la Fundació Arranz Bravo d'Hospitalet. Ell sempre, la seva producció artística, té una certa connexió amb el que és la ciència-ficció, no? I ell li agrada molt aquests mons, aquesta imaginar, crear mons nous, que es basa molt en la literatura, i la seva producció artística, la seva pintura i la seva literatura també, perquè com que ell escriu, sempre va molt en aquesta direcció, no? Llavors, li agradava molt la imatge de la lluna, perquè realment té com a, no? Tu quan parles de la lluna ja té aquest simbolisme, no? I li agradava molt la idea de la lluna nova, d'algun nou que inicia, i que sigui com que tinguis una idea, no? Però que tampoc t'ho digui directament, no? I la seva exposició, doncs, és això. Ella ha trobat un nou llenguatge. Ella estava fent una, com a anècdota, que és molt, molt interessant, quan vam estar parlant per fer la nova exposició, clar, hem estat un any treballant amb aquesta exposició, perquè volia que tingués com tot aquest temps perquè anigués fent producció nova. Ell em va presentar primer una exposició i ja semblava que estava tot molt tancat, i al cap d'un temps em va dir: no, he canviat tot perquè estic anant cap a un nou camí, no? I vull explorar-lo, vull treballar-lo, i necessito com buscar allò que tinc a dintre, que veig que tinc ganes de treure, no? I d'expressar amb la pintura. Crec que he d'anar cap a aquest camí, no? I és cap on ha anat, i és al final l'exposició que hem acabat presentant. I per això una mica aquest Demà hi haurà Lluna Nova és en referència a aquesta nova pràctica seva, no? Aquest nou llenguatge, bueno, aquests nous mons que està creant, que es diferencien molt a el que ell estava fent. I alhora també ell fa referència, no, que la pintura que veiem és molt simbòlica, no? O sigui, hi ha com símbols. És com si estigués creant un nou abecedari. És com que ell crea nous símbols i no els ha parat de repetir, no? Hi ha, per exemple, doncs, portals, no? Com una mena de portals, de portes. Després hi ha com unes cames que es repeteixen, que també podries veure que és com una N, no? Com una lletra N. Després hi ha com uns símbols així com que semblen uns núvols, però que realment no ho són. Llavors, ell està com buscant aquest nou llenguatge, aquesta nova llengua més aviat, perquè el llenguatge segueix sent la pintura, però com que sembla que li surti com aquests símbols nous, i ell en parla, no?, que aquests símbols no li paren d'aparèixer, que ell necessita com pintar-los i expressar-los, i que aquests nous símbols parlen d'algú nou i que ben bé ell no sap del que parlen, però que necessita expressar-los perquè sap que està parlant d'algú futur, no? Com que aquests símbols busquen entendre allò que ell no sap dir en paraules, no? És com que ell utilitza la pintura abstracta molt per això, perquè més com que ell escriu a l'hora que pinta, ell escriu i té unes idees, però després amb la pintura expressa tot allò que no pot expressar en paraules, no? Llavors aquí és una mica el que està fent, també.
1: Podríem dir que és una exposició que marca un inici d'una nova manera de sentir seva, d'una nova manera de pintar, de crear, d'això, de crear noves obres, però amb un llenguatge que per ell encara podria ser desconegut, fins i tot.
2: Exacte, sí, és molt interessant perquè... Clar, poques vegades es té la sort, no?, de treballar amb un artista en el que justament no li donguis una sala d'exposicions i ell creï alguna cosa nova, no? O sigui, com algú molt diferent a l'anterior. Que mai saps això cap on pot evolucionar, i és una mica també la gràcia de l'art contemporani, no?, d'una producció d'un artista viu que al final ell va fent i no saps quins camins agafarà, no? I ara ha agafat aquest camí i és la sort de que nosaltres aquí a l'Espai Batulli hem sigut com l'espai que és el primer lloc on ell ha començat a treballar amb aquestes noves figures. Llavors, clar, ell utilitza com aquests símbols que ell diu que són com lletres que estan com poblant tota la seva obra, no? I que abans no hi eren. Llavors, és com, ell ho veu com un nou inici, com una nova manera de començar, que ell creu que, òbviament, la seva producció artística tirarà cap allà, però que tampoc sap ben bé el que és, no? És com que... A mi m'agrada molt perquè és com que sembla que estigui com... Saps els quaderns d'escriptura, quan ets petit, no?, de caligrafia, sí, que no pares de repetir les lletres... És una mica com aquesta idea, no? És com una mica... La sala d'exposicions s'ha convertit com en la seva taula de proves, no? Una mica com si fos un investigador que està investigant i està provant i està buscant, no? És una mica això el que ell ha volgut representar en aquesta exposició.
1: Fa una estona ens comentaves el procés de gestació d'aquesta exposició, que ell tenia una idea al cap i després va demanar una mica més de temps per poder acabar de reformular-la. Quin paper ha tingut l'Espai Batulli en aquest procés i en aquesta exposició? Entenc que, com deies, el fet que treballi tant en pintura com en paraules és un fet important, no?
2: Clar, doncs, home, el nostre paper d'aquí és sempre doncs, donar una mica l'espai als artistes perquè puguin desenvolupar la seva obra. Al final, nosaltres ens dirigim a aquests artistes perquè ens sembla interessant la seva producció artística i els hi donem com aquest espai perquè puguin presentar la seva obra, no? Clar, en aquest cas concret, doncs, ell a l'escriure i dibuixar, doncs, clar, ens semblava molt interessant perquè del que parla en el text és algo que tampoc veus a la pintura, no? És com que està molt bé perquè es complementen una amb l'altra, perquè el que fa és com eixamplar la mirada de l'artista, tant una altra cosa com una altra, no? Llavors, la nostra feina una mica és com acompanyar, al final. És donar totes les facilitats possibles perquè l'artista doncs, pugui desenvolupar aquesta exposició que ell busca. I, òbviament, la nostra feina també és fer-la interessant pel nostre públic, perquè, al final, nosaltres tenim un públic que és molt fidel a nosaltres i que busquem també que hi hagi públics nous. I el que nosaltres també busquem és que sigui una exposició interessant i que parli i que algú pugui sentir-se doncs, connectat amb l'obra del Michael Lawton. No? Llavors, una mica és aquest acompanyament, aquest fer-lo també conjuntament perquè ell senti que també aquest espai és seu durant aquest temps, no? Una mica, com que senti còmode en aquesta sala d'exposicions. I nosaltres també a veure què podem com treure d'ell, no? També com de, vale, què ens pot aportar l'Espai Batulli i què pot aportar els visitants i els ciutadans de Badalona, no?
1: Ara que parlaves de públic, l'exposició es va estrenar el 26 de setembre, fa un parell de dissabtes. Quina valoració n'ha fet, en fa el públic? Quin és el feedback que heu rebut? I també quina valoració en fa el propi Espai Batulli?
2: Doncs mira, la veritat és que força bona. O sigui, nosaltres, és veritat que la pintura abstracta sabem que és complicada, no? I que no tothom és molt seguidor de la pintura abstracta. Però és veritat que és una pintura molt gran, de grans dimensions, i que realment sorprèn, no? És algo que xoca al veure. Llavors, les persones que han vingut s'han quedat com molt, no?, hipnotitzades per lo que han vist a la sala, perquè realment és veritat que jo sempre ho dic, no?, que l'art al final cadascú hi connecta d'alguna manera diferent i l'art a cadascú li parla d'algunes coses d'unes altres, no? I en el cas de la pintura del Michael Lawton penso que és el clar exemple. És una pintura diferent, que no estem acostumats a veure, que és pintura abstracta també, però que tot i així utilitza aquesta figuració perquè tu veus coses, encara que ben bé no saps identificar què és, però tu hi veus alguna figura, no? I és aquest tipus d'abstracció figurativa amb la que juga el Michael i que em sembla molt interessant. Llavors, les persones que han vingut realment s'han sentit com sorpreses i al principi, lo típic, no?, que potser entres així com amb una mica de recel, però després vas entrant i acabes realment submergint-te i t'acaba agradant l'exposició, no? Llavors, ara per ara, estem tenint com una bona rebuda i nosaltres estem molt contents perquè ha sigut una aposta, no?, també. De dir, teníem ganes de portar art abstracte a Badalona, que molt poques vegades l'hem pogut veure. Llavors, teníem ganes de sortir una mica de la norma i de trencar una mica d'esquemes amb aquest tipus de pintura, no?
1: Doncs una exposició, una nova proposta cultural més que oferim des d'aquí, que ofereix l'Espai Betúlia, que recordem està disponible des del 26 de setembre fins al 18 de desembre. Eduard García, responsable de l'Espai Betúlia, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la trucada de Connectats.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Doncs gràcies al Martí, gràcies a l'Eduard García per aquesta proposta que ens deixen avui al Connectats. Fins aquí arriba la història del programa d'aquest dimecres. Demà més, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: La setmana en la que celebrem el Dia Internacional del Jazz, que és el 30 d'abril, obrim un nou Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Entrem en el temps de la festa del jazz. Comencem amb la gravació que van protagonitzar el 26 de setembre de 1962, Duke Ellington en el piano, John Coltrane en el saxo i dues parelles de baix i bateria, una era la de l'orquestra d'Ellington i l'altra la que acompanyava regularment a Coltrane, que es van alternar durant la gravació. Per començar el programa, escoltem la cançó The Feeling of Jazz, el sentiment del jazz, per celebrar el Dia Internacional del Jazz.

The Feeling of Jazz eren Duke Ellington i John Coltrane, dues visions molt diferents del jazz en una gravació que és pura harmonia. Que dos músics, especialment dos músics de jazz, tinguin estils diferents, no els converteix en antagonistes. Precisament és en el terreny del jazz on les diferències sumen i enriqueixen el resultat final. Quan la UNESCO va proclamar el dia 30 d'abril com a Dia del Jazz, això va ser el dia 10 de novembre de 2011, va fer aquesta declaració que és, creiem, molt bonica. La celebració d'aquesta jornada té com a objectiu sensibilitzar el públic en general sobre les virtuts de la música jazz com a eina educativa i com a motor per a la pau, la unitat, el diàleg i el reforç de la cooperació entre pobles. Els governs, les institucions educatives i la societat civil que participen en la promoció del jazz aprofiten aquesta oportunitat per difondre la idea que el jazz no és només un estil de música, sinó que també contribueix a la construcció de societats més inclusives. Portat a casa nostra i a tall d'exemple, podem dir que una persona independentista i una que no ho sigui poden conviure en total harmonia. Només cal escoltar jazz.

Acabem d'escoltar la cançó titulada simplement Jazz, una cançó que va compondre el pianista Joe Sample i que van gravar el juliol de 1970 ell mateix amb el vibrafonista Bobby Hutcherson i el saxofonista Harold Land. I ja que estem en aquest context, escoltant cançons de jazz dedicades al propi jazz, posem-hi una veu femenina. Aquí tenim a Betty Carter en una gravació d'agost de 1960 amb la cançó Jazz Ain't Nothing But Soul, que vol dir, més o menys, el jazz no és altra cosa que ànima.

0: Glad to be in Barcelona. You're listening to Jazz It Radio.
1: Seguim a Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Què us sembla si hi posem ara un toc europeu? Parisí, concretament. Sempre hem dit que França i la seva capital, París, es consideren la porta d'entrada del jazz a Europa. Això va ser just acabada la Primera Guerra Mundial, la de 1914 a 1919. França també és un estat que ha cregut en el jazz. En aquest sentit, Catalunya podríem dir que no és gaire diferent. En el cas francès, no oblidem que tenen la seva Orquestra Nacional de Jazz des de 1986. Doncs va, hi posarem un toc

afrancesat amb una big band que no és exactament l'Orquestra Nacional Francesa, sinó que podríem dir que és una orquestra privada. Es tracta de la big band del pianista i compositor Claude Bolling, un músic molt apreciat al seu país, que va escriure, entre moltes altres coses, música per a més de 100 pel·lícules. A més, es va fer molt popular a nivell internacional quan va compondre i gravar les seves suites per a trio de jazz i diversos solistes famosos de música clàssica, com el flautista Jean-Pierre Rampal. Avui tenim a Claude Bolling, dirigint, com us hem dit, la seva orquestra, i ens porten Jazzomania, que en català adaptat diríem Jazzmania.

Acabem d'escoltar Jazzomania, la big band del músic francès Claude Bolling. Tornem als Estats Units. Ara us portem a Eddie Harris, un saxofonista que a finals dels anys 60 i primers 70, amb la popularitat dels instruments elèctrics i l'aparició dels primers teclats electrònics, va caure en la temptació d'electrificar el seu saxo, amb resultats, vist en perspectiva, interessants per l'època, encara que no van passar de ser anecdòtics. Us el portem, però, en format 100% acústic, amb Cedar Walton en el piano i Ron Carter en el contrabaix. I tots plegats ens ofereixen Freedom Jazz Dance, la dansa jazz de llibertat.

0: Hi, this is Kyle Eastwood, and you're listening to Jazz It Radio Barcelona.
1: Continuem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb males notícies. Just un any i mig després de la seva reobertura, la sala El Molino, de l'Avinguda del Paral·lel de Barcelona, torna a tancar. S'hi han de fer obres d'insonorització derivades de les queixes dels veïns, unes obres que, llegint les informacions publicades, entenem que corren a càrrec de l'Ajuntament, que és el propietari del local. De moment no s'ha donat un termini d'execució, si bé s'ha dit que començaran aquestes obres l'estiu vinent, concretament el mes de juliol. Així, el darrer espectacle s'oferirà el 27 de juny. I davant d'aquesta situació, l'empresa que en té la concessió, una concessió que va guanyar en concurs públic l'any 2024, ha decidit rescindir el contracte. Així és que perdem una sala en la que, com sabeu, el jazz hi tenia un paper molt destacat.

Hem escoltat Kenny Garrett i Out of the Blue. I ja us ho hem dit, el Molino tanca i el seu escenari, que aquests darrers 20 mesos aproximadament ha acollit concerts de figures del jazz, consagrades i emergents, com Donald Harrison, Monty Alexander, Roberto Fonseca, Stacey Kent, Kenny Garrett i moltes més, quedarà buit. Creiem que algú hauria d'explicar com és que les queixes veïnals arriben l'any 2026 d'un local inaugurat a finals del segle XIX, un local que ha tingut diverses reformes al llarg de la seva història i que va funcionar inicialment fins a l'any 1997. Després ja va tenir una tímida i fallida reobertura l'any 2010 i, posteriorment, la que ara està a punt d'acabar-se. Òbviament, si la seva activitat molesta les persones que viuen a prop, s'ha de solucionar. Però clar, ens preguntem, cap tècnic ho ha vist en 120 anys? I no es tracta d'intentar fer demagògia. Simplement sap greu que es perdi un petit teatre dedicat a activitats majoritàriament musicals dirigides a un públic poc nombrós, té un aforament de 250 persones, però que té unes condicions de comoditat realment excel·lents. Ens queda creuar els dits perquè en un futur no massa llunyà podem tornar a parlar de la recuperació, una vegada més, del Molino. Ara continuem amb la veu de Stacey Kent.

0: everybody, this is Masenko here, and you are listening to my music on Jazz It.
1: Abans d'acabar el programa, abans d'acabar Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, us direm que a molts indrets del país s'han dut o es duen a terme actes de celebració del Dia del Jazz. A Barcelona, el diumenge 26 d'abril, pràcticament encara en plena ressaca de Sant Jordi, i organitzat pel Festival de Jazz de la ciutat, en el Passeig de Gràcia ja hi van haver gairebé 10 hores de jazz amb gent com els Sunset Rhythm Kings, Andrea Motis, Laura Simó, Ignasi Terrassa o la vella Dixieland, entre altres. Però hi ha més actes programats dins i fora de Barcelona. Com va dir Wynton Marsalis, "So this is jazz, you?", que voldria dir així, que això és el jazz, no?

Si sou de Girona o heu de visitar la ciutat, recordeu que el seu club de jazz, el Sunset, com sempre molt actiu, també celebra aquesta diada amb activitats des del mateix dijous dia 30 i fins al diumenge dia 3 de maig. Un dels músics que hi participen és el saxofonista César Joaniquet, que presenta el seu projecte titulat Elàstic, i aquí en teniu una mostra, amb la cançó Lavàndula. Amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 8 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera dissabte. Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Passen ara mateix gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui si hi ha alguna incidència important. Bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa encara per inundacions. Per altra banda, a la mateixa AP7 hi ha un vehicle al voral que a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, deixa un quilòmetre de lentitud. Pel que fa a retencions habituals, a poc anem agafant més intensitat, sobretot al vessant Llobregat, tot plegat en direcció a Barcelona, per la A2 i la P23, des de Pallejà i el Papiol, també des del Vallès, i retencions, per exemple, a la C58, ja des de Sant Quirze, també, cap a la capital catalana. Tot i així, en trobem més intensitat a hores d'ara, és al vessant Besòs, concretament en tot el nus de la Trinitat, per unes cues que arriben tant per la C58 com per la C33, com també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però de retruc, doncs, tot plegat, doncs, es deixa retencions força intenses durant 5 quilòmetres en sentit sud a les 2 rondes de Barcelona. En moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de l'R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Sembla, bon dia, que aquest mal temps ja té les hores comptades. Ell ens ho explica.
3: Bon dia, un dijous en el qual la temperatura ha de baixar. De fet, a hores d'ara se sent un ambient més fred que no pas ahir i també va entrant el vent, per una banda al nord de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre. Aquest matí ja amb força moments de núvols. Tenim boires, núvols baixos a la Catalunya central, molts indrets del Prepirineu, del prelitoral, i també al llarg d'aquest matí s'aniran produint ja alguns xàfecs, sobretot al sud de Girona. Déu-n'hi-do, entre la selva, al sud del Gironès i la comarca del Baix Empordà. Aquí ja plourà amb intensitat. També algunes pluges o nevades a l'Alt Pirineu, cota de neu de 2.000 metres. Aquesta tarda baixen a 1.700 i també aquesta tarda els ruixats del sud de Girona continuaran i s'estendran una mica fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Compte justament quan es faci de nit al voltant de l'àrea de Barcelona. Aquí esperem que plogui amb molta intensitat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Doncs precisament des d'aquest dimecres ja estan publicats al BOE els nous decrets d'habitatge i avui mateix dijous ja entren en vigor. De tota manera, fins ahir mateix hi havia desnonaments programats. De fet, s'ha aturat el d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb la propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del fons d'emergència habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis. I crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar, des d'aquest punt de vista, que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dos o tres setmanes.
1: I mentrestant, el ple del Parlament avalava o ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
5: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
6: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tot són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
1: Doncs precisament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament, que ha tingut un fort flaire de precampanya. És una informació de la Mont Carvajal.
7: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
8: Vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
7: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
9: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
7: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
1: I qui també dona suport a la vaga general de l'11 de novembre és la plataforma d'usuaris de Rodalies Dignes.

0: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
1: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
2: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
1: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Baner, que hi ha anunciat que denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
3: Doncs segurament ha estat l'enèsim caos a Rodalies que ara us explicàvem, el d'aquest dimecres, el que hauria abocat a la plataforma Dignitat a les Vies, com dèiem, a sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. En tot cas, li preguntem en directe a l'Anna Gómez, que és portaveu d'aquest col·lectiu. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
4: Hola, molt bon dia.
3: Dèiem dimecres caòtic i avui dijous no sé si les coses aniran gaire millor. Això és el que us ha convençut per sumar-vos també a la vaga general des de Dignitat a les Vies, Anna?
4: Bueno, és que crec que nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. Quan te trobes gent que et diu, és que clar, no veig els meus fills perquè els deixo dormint, torno dormint, estic cansada, no puc conciliar la meva vida laboral, i aquí passen els dies i no passa res. I quan te dones compte que peten tots els altres sectors, dius, és que clar, si ara no diem fins aquí, sembla que encara puguem aguantar més.
3: Anna, sembla que ahir la informació va ser confusa, hi havia pocs trens, arribaven amb retard, i les paraules que més hem anat sentint són desemparats, abandonats. El transport alternatiu també es va saturar i molts usuaris també van quedar atrapats. Es va fallar, diguéssim, en la rapidesa de la reacció? O es va reaccionar amb lentitud? No es va reaccionar amb rapidesa a l'hora, dic, de posar un servei alternatiu? Perquè era evident que calia un servei alternatiu.
4: A veure, quan s'ha de posar un servei alternatiu, ràpid mai és perquè has de mobilitzar autocars, i ràpid no és perquè les companyies tenen muntat el seu planning. Però el problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero. Tu un dia normal a l'estació no tens la informació adequada. Fa molt de temps que demanem una cosa que em sembla que és ridículament absurda, que és que les estacions tinguin una zona on tu puguis veure els autobusos municipals, els autobusos interurbans, que vegis les diferents optatives que tens per anar a treballar. Que siguin externes, perquè tu vas a una estació i et diuen mira't un autobús d'una altra companyia. Aquí no hi ha trens. I se queden tan amples perquè no en tenen. I també perquè són personal de Renfe. Doncs per què no una columna... un paper posat a... Doncs no ho han pogut posar mai. Portem un any demanant que facin aquesta secció, que tu vas al metro de Barcelona i et poses, estàs aquí i pots veure els diferents mitjans de transport que tens a prop. Partim d'aquesta base...
3: Acabo, Anna. Per cert, que avui hem sabut fa poca estona que Antonio Carmona deixa Renfe i passarà a Adif com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Com ho valores, tu que el coneixes i que heu tingut moltes reunions precisament arran de totes aquestes crisis?
4: Bueno, ens hem entrat també ara fa un moment al matí amb la informació que ens ha arribat. Nosaltres ho veiem positiu perquè realment Antonio va fer molt bona feina a Renfe. I jo sempre dic que moltes vegades ens queixem i la gent diu no, és que vosaltres heu creat amistat amb el Carmona. Nosaltres no ho tenim amistat amb el Carmona. El Carmona ho va fer molt bé perquè ens informava tot el desastre, t'informava i et donava

0: la possibilitat de que, bueno, que juguéssim amb la merda que teníem. Ara mateix estem al mateix punt, però damunt sols.
1: Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, gràcies un dia més per atendre'ns. Sort i encerts. A veure. Els treballadors dels autobusos de Barcelona, i encara continuem parlant de transport públic, enceten avui el primer dia dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat, encara en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil i Claudi Gallardo, inspector dels bombers de la Generalitat.
2: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
3: Tenim el sol molt, molt saturat i per tant doncs, comencem ja a tenir un nombre de patologies estructurals més elevats per aquests assentaments diferencials o moviments que fa el terreny.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma a les de Montornès del Vallès i Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos, en descomposició, fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat en aquest municipi.

0: Falten 10 minuts per arribar a 8:15. Obrim la plana esportiva parlant del Barça, que recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona. Una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del RAC Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, una bona persona i un bon esportista. No?
0: L'exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat que es retira als 39 anys. El canari ha decidit posar el punt final al Camp Nou, on demà es farà l'acte de comiat. En un vídeo gravat a l'estadi Blaugrana, el de Tenerife diu que ha arribat el moment de fer un pas endavant i començar una nova etapa. Pedro, que va jugar al Barça 7 temporades entre el 2008 i el 2015, va aixecar 3 Champions a les ordres de Guardiola i Luis Enrique abans de seguir acumulant títols amb la Roma, el Chelsea i la Lazio. També va guanyar el Mundial de 2010 amb la selecció espanyola. El Quinzenàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101-89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. I l'Espart Girona rep el Bàsquet Mallorca a les 8 del vespre en partit de la Lliga Femenina. L'equip buscarà refer-se després de quedar fora de l'Eurolliga i caure a la pista de l'Estudiantes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega de Televisió de Girona.
2: Un inici marcat pels contratemps. Aquest és el que està patint l'Espart Girona. Un conjunt gironí que afronta un nou examen després d'un tram inicial de curs complicat. Tot i això, Iñiguez té clar quin ha de ser el camí per sortir d'aquest moment. La nova oportunitat per refer-se serà enfront l'Azul Marino Mallorca-Palma, un equip balear que arriba després de vèncer ni més ni menys que el València en la primera jornada del campionat i el que el tècnic vitorià no considera una revelació.
3: Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Hay siempre, hay todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: Tot plegat limita la rotació i el treball diari de les gironines, que malgrat les adversitats miraran de tombar un dels millors equips de la categoria Fontejau, sumant la primera victòria oficial de la temporada.
0: Per altra banda, el Cadí la Seu afronta el primer partit de Lliga a casa davant el Leganés. L'equip urgellenc vol estrenar-se davant l'afició amb una victòria després de la derrota en el primer partit del campionat a Salamanca. El duel comença o començarà a les 9 d'aquest vespre.
4: Te recordem per sempre més o què? Som-hi, doncs!
0: Poques gràcies ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortida avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
5: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Sabies que...
1: Què engreixa més, el sucre o el greix? El primer i més important és diferenciar entre els tipus de greixos i sucres que existeixen. Els greixos es poden dividir en dos grans grups. D'una banda, els greixos saturats o trans, que augmenten els nivells de colesterol. I d'altra banda, els greixos mono- i polisaturats, que tenen cura de la salut cardiovascular. Els sucres bons són els que provenen d'aliments com fruites, verdures i hortalisses. Els sucres dolents són els blancs, els de taula. Els nutricionistes indiquen que és un aliment altament processat que cal consumir amb moderació. Un gram de greix aporta 9 calories, mentre que un gram de sucre aporta 4 calories. Això ha provocat que durant molt temps es cregués que no passa absolutament res per abusar del sucre, però els riscos per a la salut d'aquest aliment van més enllà de l'augment de pes. Encara que el greix és més calòric que el sucre, aquest últim engreixa més. Quan consumim aliments com dolços o salses, amb un alt contingut en sucre blanc, els nivells de glucosa de la sang augmenten exponencialment en qüestió de minuts. Quan la quantitat de sucre ingerida és excessiva, el sobrant que el cos no utilitza es converteix en greix. Per contra, el greix té un impacte molt baix sobre la insulina. Aquesta és la raó per la qual, malgrat tenir més calories que el sucre, contribueix menys a l'augment de pes.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol del Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa amb el que considera un nou episodi d'una greuge estructural.
5: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
4: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera de dissabte. El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, avui encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. A l'AP7 hi ha dos vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud, que provoca 3 quilòmetres de retencions, i l'altre en sentit nord, amb 1 quilòmetre. A la mateixa via hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord. I pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el seu recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat, però, un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest dijous baixa la temperatura. De fet, l'ambient és ara més fresc que no pas ahir. Aquest matí hi haurà força moments de núvols i ja hi ha boires i núvols baixos a la Catalunya central, al Prepirineu i també al prelitoral. També s'esperen per avui alguns xàfecs a Girona i a la cota de neu a 2.000 metres. Ja de cara a la tarda arribaran els ruixats al sud de Girona, que continuaran i que s'estendran després fins als dos Vallesos, al Maresme i al Barcelonès. Ja de nit podria ploure amb molta intensitat a l'àrea de Barcelona. Precisament Protecció Civil manté activat per això i per avui encara el Pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió, com us estem explicant, d'aquestes pluges que en alguns punts podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia també arribarien, com us estem explicant, al prelitoral. En parlarem tot seguit amb el cap de guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Notícia que destacàvem en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre justament el moviment per l'habitatge, i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats, recordem-ho, per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge i per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Ha dit, també ha afegit, que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'aquest dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer, i és que durant tot el dia s'han centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
4: Precisament el ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada per PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials amb baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
6: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
7: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tots són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
4: I quan falten 5 minuts per arribar a 3:15 del matí, us expliquem també que Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Ester Minguell.
8: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
9: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
8: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
10: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
8: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
4: I és després de l'enèsim caos a Rodalies d'aquest dimecres que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
4: Un altre problema al que s'enfronta la xarxa ferroviària és el robatori de coure. Els Mossos d'Esquadra i Adif s'han reunit aquest dimecres per trobar-hi solucions en el marc del Pla Via. S'estableix que cal potenciar la comunicació de qualsevol robatori de manera immediata i reduir així el temps d'arribada de les patrulles al lloc dels fets. I s'estan elaborant informes tècnics sobre alguns punts de la xarxa on l'accés és molt fàcil, com ara l'estació de França de Barcelona, per tal de corregir-ho amb més control i vigilància privada. El robatori de coure ha estat la principal causa d'incidències a Rodalies l'últim mes. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 d'aquest matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Després de diversos dies de pluges intenses, amb 3 víctimes mortals, 2 desapareguts i centenars d'incidències arreu del país, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, però confia que el canvi de temps d'avui i demà divendres permetrà recuperar la normalitat. En parlem amb Xavier Marramon, ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
4: Sembla que l'episodi de pluges, ho deia, ja té les hores comptades. Avui, quines són les comarques que més us preocupen? El vent pot fer-vos també la guitza especialment?
11: Avui el que hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
4: S'han registrat 3 víctimes i 2 desapareguts. Com s'està coordinant la recerca i quina és la situació actual ara mateix dels equips desplegats?
11: Actualment els equips desplegats estan centrant sobretot en la fase de recuperació, en donar suport a aquells municipis que s'han vist afectats pels aiguats i per les inundacions, principalment centrats a la zona del Vallès, on tenim Granollers, per exemple, Vilanova del Vallès, Montornès, aquests municipis que s'han vist més afectats pels aiguats, i també de la zona de Terres de l'Ebre, on també vam tenir també un nucli de precipitació important, i també doncs, tenim equips també desplegats doncs, donant suport a tots aquests municipis, en la retirada de fang, la neteja de vies, la retirada d'objectes que s'han vist arrossegades per les rieres. Però continuem també molt alerta, no? Ahir de tarda també vam tenir un altre nucli de precipitació molt important a llançar, per això reiterem una altra vegada la prudència a la ciutadania, que ara continuem aquesta fase d'emergència, i la meteorologia doncs, continua sent adversa i provoca aquests xàfecs que són molt intensos, molt locals, molt puntuals, i que encara poden provocar doncs, aquesta cascuda de rieres i les inundacions de zones urbanes.
4: Aquest episodi ha posat a prova els sistemes d'alerta i comunicació. A Xerta, per exemple, ho sentíem, s'ha criticat que l'ES Alert va arribar tard, quan l'aigua ja els havia, com aquell qui diu, inundat la plaça. No sé si en teniu constància d'aquestes crítiques i si penseu que en alguna cosa s'ha fallat.
11: El que hem de tenir en compte, i la ciutadania ha de ser conscient, és que davant d'aquestes precipitacions que són tan intenses i tan fonamental local, des de que comencem a poder detectar que s'estan produint aquestes precipitacions, tenim aproximadament uns 10 minuts de temps de latència entre que el radar detecta fins que ho podem veure en pantalla, no? Aleshores, això fa que amb precipitacions molt, molt, molt intenses com les que vam tenir ahir ençà, no? Quan les veiem pel radar, vol dir que ja porten 10 minuts d'intensitat precipitant sobre el territori. Hem de confirmar que aquestes precipitacions doncs, són intenses, estan provocant danys, i a partir d'aquí doncs, activar l'enviament de l'alerta. Per tant, el ciutadà li pot tenir aquesta percepció de que li arriba tard, no? Però és que més ràpid no podem generar, i segurament quan hi arriba és quan pot ser que ja tinguem una situació que pugui realment afectar a la vida de les persones, no? Que és quan realment s'ha de rebre l'alerta, que és en aquell moment en què s'han de prendre mesures de protecció, no quan comença una precipitació que no sabem si pot tenir, si pot tenir després repercussions o pot ser un xàfec normal d'aquesta temporada.
4: Molt ràpid per acabar, creu que la cultura de la prevenció està millorant pel que fa a la reacció de la ciutadania?
11: Bueno, ens volem agrair a la ciutadania que en les últimes, en aquesta setmana, amb aquestes precipitacions tan importants que hem tingut, hagin seguit doncs, les recomanacions, hagin seguit doncs, també les restriccions que vam establir durant el cap de setmana, que hem vist que es va baixar moltíssim la mobilitat i que això després doncs, segurament ha repercutit en què hem tingut moltes menys víctimes mortals i, per tant, també molts menys efectes d'incidències en el territori, no? I danys també en els béns. Per tant, agrair a la ciutadania un cop més que hagin seguit aquestes recomanacions i aquestes instruccions que els hem donat des de Protecció Civil i que s'hagin autoprotegit i demanar també que continuem, no, amb aquesta cultura de l'autoprotecció, de la corresponsabilitat. No? Nosaltres ens comprometem a analitzar-los el més aviat possible quan detectem que s'estan produint aquestes precipitacions intenses, aquestes pluges torrencials i aquestes crescudes de rius i rieres, però que la gent ha de ser doncs, responsable i que quan vegi que comença a produir-se la precipitació aquesta intensa que provoca també doncs, alguna crescuda d'un riu, alguna riera, doncs sobretot que no creuin els rius i rieres, no passin per passos inundables si veuen que hi ha acumulacions d'aigua. Hem de continuar una mica reforçant aquest missatge i agraint a la ciutadania per tota la consciència que té.
4: Xavier Marramon, gràcies per atendre'ns un matí més. Que vagi molt bé, bon dia.
11: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
4: Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi.

Més coses, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha marcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I coincidint amb aquesta jornada de vaga convocada al sector dels serveis socials de Catalunya, la plantilla de les residències Balàfia 1 i Balàfia 2 han convocat una protesta per reclamar al govern català que actuï per impedir que aquests centres acabin en mans d'empreses privades. A més, volen reivindicar el sector de les cures perquè asseguren que les empreses privades volen mercantilitzar aquestes residències. Mentrestant, i encara en l'àmbit assistencial, Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius en l'àmbit català, que començarà el dia 28 d'octubre, tot i l'anunci d'eleccions anticipades. L'òrgan de govern del sindicat ha valorat la situació i el nou escenari que obre el context electoral i que ha refermat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és independent del context polític. Es desmarquen així dels metges de l'àmbit estatal que han decidit desconvocar-la.

0: contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfronta al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona. Una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del Real Club Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, en una bona persona i un bon esportista.
0: El club patins Olot ja ho té tot a punt per compartir o per competir al Mundial de Paraguai. L'equip dirigit per Ricard Planiol i Esther Fàbrega competiran el dissabte 17 d'octubre en el marc dels World Roller Games. Ens amplia la informació l'Aniol Puigvert d'Olot Televisió.
2: Aquest cap de setmana ja li toca fer les maletes i viatjar cap al Paraguai, on a finals de la pròxima setmana disputaran un nou Mundial. L'objectiu és el mateix de cada any, competir i deixar-ho tot a la pista, un objectiu que si el compleixen de ben segur que aconseguiran la primera posició i tancaran la temporada amb tots els títols guanyats. El director tècnic del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, explica que l'equip viatja amb la màxima il·lusió per tornar a conquerir el món.
3: La dificultat augmenta perquè, a més, el treball tècnic i les exigències, sobretot del sistema rolar, cada vegada fa que ens hàgim d'espavilar una miqueta més, i també els contrincants, perquè també van pujar nivell, aleshores això fa que un no pugui dormir-se.
2: Tot i que sempre hi ha coses a millorar, les patinadores han fet aquesta última actuació davant la seva gent de la millor manera possible. La sotscapitana del grup de Jogran del Club Patinatge Artístic Olot, Júlia Casadevall, explica que s'han sentit molt bé i que si ho fan així al Mundial tenen moltes possibilitats de quedar primeres.
4: Tot i ser un campionat més, el Mundial és un títol que et pots emportar a casa, llavors el vius amb molts de nervis.
2: Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot sortiran de la ciutat d'Olot aquest divendres direcció cap a Paraguai. Competiran el dissabte 17 d'octubre amb els grups de Showgran.
5: Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què?
6: Sí!
5: Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita o Ramon Masats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
7: Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de les societats espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de fotocol·lectània.
8: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
9: De la façon dont les fotògrafs
6: pratique la fotografia.
7: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: Rosalía ha estat guardonada pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. La distinció a l'artista de Sant Esteve Sarrovires reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit una valoració unànime de la crítica i el públic. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: 104.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Deixeu-me que us expliqui una cosa. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: is mine. Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Bon dia, Badalona. El pont del petroli ja té plataforma final.
5: Badalona Matí. Àlex Isó.
4: Ahir els operaris van treballar tot el dia per soldar aquesta estructura i en tres setmanes els treballs estructurals estaran finalitzats i començarà la fase final de la rehabilitació per recuperar aquesta icona de la ciutat. Dels operaris han extret l'aigua que havia entrat a la plataforma i un cop fora, una embarcació ha portat la plataforma circular fins al pantalà. Una grua de grans dimensions l'ha traslladada fins a les pilones que la subjectaran al seu lloc definitiu i s'ha començat a soldar la unió de les dues estructures. La nova plataforma circular té un diàmetre exterior de 13 metres i s'haurà de reforçar amb formigó. En David Aguilar és enginyer civil de la Direcció de Serveis d'Espais Públics de l'AMB i així ens ho explicava.
6: Que ara l'hem de reforçar amb el seu corresponent armat i formigonar-la. Aquestes tasques de formigonat duraran un parell, tres de setmanes perquè és una tasca complicada. Col·locarem aquí en el passeig la bomba i a través de canonades portarem el formigó al final del pantalà. El formigó ha de ser un formigó que encara estem estudiant la fórmula perquè per distància i la resistència que ha de tenir pot arribar a fraguar-nos al mig de la canonada.
4: És dijous 8 d'octubre de 2026. Repassem altres titulars de la jornada.
5: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
4: Els paradistes dels mercats municipals proposen canvis en el model de gestió per garantir-ne la seva continuïtat. Tuti García, bon dia.
7: Bon dia. El seu president, Juan Carlos de Miguel, aposta per fórmules com concessions més curtes o parades en règim de lloguer per facilitar el dia a dia dels comerciants. Segons de Miguel, el sector es troba en una situació complicada, marcada per l'edat avançada dels paradistes, la manca de relleu, la durada de les concessions i el seu cost.
4: Les obres de remodelació integral del mercat Mainón seran les primeres dels tres mercats municipals en licitar-se.
7: Sí, segons l'Ajuntament, els serveis tècnics ja han revisat i aprovat el projecte executiu encarregat a Engestur, que es podria licitar abans que acabi l'any.
4: I Cristina Agüera també ha explicat, la primera tinenta d'alcaldia al Badalona Matí, que l'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la plana amb la Fira de Nadal.
7: Un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila. No hi haurà tampoc l'espectacle d'encesa que s'havia fet els últims anys.
4: La vaga general per l'habitatge i els salaris dignes es farà l'11 de novembre.
7: I es tracta de la primera vaga general de 24 hores a Espanya convocada pels sindicats majoritaris des del 2012. La data s'ha donat a conèixer el mateix dia que s'ha sabut la mort de la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid després de viure-hi 70 anys.
4: L'Associació per a la Promoció del Transport Públic lamenta la situació que s'ha viscut a Rodalies aquest dimecres després que els maquinistes hagin aturat el servei per motius de seguretat.
7: Des de la PTP veuen inacceptable que mesos després de l'accident de Gelida la circulació de trens es torni a veure afectada per un episodi de fortes pluges. Creuen que des de llavors s'ha fet molta feina, però que encara en falta més per aconseguir que les infraestructures siguin resilients al canvi climàtic.
4: I després de la crescuda del riu pel temporal, l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filó Canyete, ha demanat a DIF que revisi el pont de les vies del tren que passa per sobre del riu.
7: Si a través d'una carta l'alcaldessa insta a avaluar la infraestructura per millorar la seva resistència perquè actualment no és prou segur. Tot i que fa uns mesos, Sant Adrià ja va presentar un projecte per revisar el pont, a DIF no ha respost a les propostes.
4: En plana cultural, la Biblioteca de Poma va acollir ahir el filmeig a les biblioteques.
7: Durant la sessió es van projectar diversos curtmetratges d'animació i ficció dedicats a un públic infantil i familiar. La iniciativa busca portar el cinema a tots els barris de la ciutat. Les propostes, moltes d'elles internacionals, van ser premiades l'anterior edició del filmeig.
4: I aquest dissabte arriba una nova sessió del Club del Disc que torna amb la seva 8a edició.
7: Es farà una escolta col·lectiva del disc Disintegration de The Cure, una de les obres més importants i consagrades del grup de Robert Smith. L'activitat presentada per l'especialista de la banda, David Medina, es durà a terme al local de l'Associació Veïnal del Raval.
4: I en esports, un segon quart antològic porta el Joventut a debutar amb victòria a la Lliga Challenge contra el filial del València per 101-71.
7: La mongatina Irene Broncano del València va signar un gran partit, tot i la derrota amb 16 punts. Cal destacar l'explosió anotadora del Joventut en aquest segon quart.
4: Aquesta casa, Badalona Comunicació i el Badalona Women signen un acord de col·laboració per a la temporada 2026-2027.
7: La principal novetat de l'acord és que es garanteix la cobertura en directe per Ràdio Ciutat de tots els partits del Badalona Women, tant els que juguen com a locals com els de visitants.
5: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
4: Passant 5 minuts de les 8 del matí, repassem el que és notícia a aquesta hora. Fora de Badalona, més Madrid. La formació d'esquerres que lidera la ministra Mònica García proposa que Ada Colau lideri una candidatura coral i confederal pel 29-N des de Barcelona. Des de la formació apunten que és una iniciativa històrica que respon als principis del Front Ampli.
7: I el decret d'habitatge més ampli entra en vigor avui. Inclou préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar un primer pis, un mecanisme anomenat Casa Teva, dotat amb 10.000 milions d'euros que vol ajudar les persones amb ingressos estables però que no tenen estalvis. El segon decret, sense els suports garantits, no serà efectiu fins al 15 de novembre si l'avala la Diputació Permanent.
4: Troben un cos en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès i un altre en una riera del Vendrell. El primer s'ha trobat dins una furgoneta en un túnel que s'havia inundat i el segon, aparegut en un vehicle bolcat, podria ser un home desaparegut durant els aiguats del mes d'agost.
7: I tres anys després, Israel torna als llocs del 7 d'octubre. El dol ha tornat a ocupar els escenaris que van patir els atacs enmig de la pressió creixent perquè l'Estat investigui els errors que van permetre la massacre. Durant un minut, els carrers han quedat en silenci i milers de persones han sortit per recordar els que van morir fa tres anys.
4: Moment de conèixer la previsió meteorològica. Servei Meteorològic de Catalunya, Luismi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. De mica en mica ha d'anar baixant la temperatura avui a les comarques metropolitanes i, de fet, a hores d'ara l'ambient és una mica més fresquet que no pas ahir. Sens dubte que quan sentirem més aquesta davallada del mercuri serà la propera nit i, per tant, el divendres al matí ens haurem d'abrigar una mica més que no pas aquest dijous. També podem dir que el temps no netejarà del tot. Alguns núvols a hores d'ara queden dispersos per moltes comarques. Tornem a tenir fins i tot una mica de boira en alguns racons de la Vall del Llobregat o de l'interior més al nord del Vallès Occidental. I també podem dir que hi haurà algun xàfec. Anirà apareixent ja ràpidament al voltant del Montseny i el Montnegre. Per tant, el Baix Montseny, també la comarca de l'Alt Maresme. Ja entrada la tarda i aquest vespre, alguns ruixats també es formaran a la resta del Vallès Oriental i cap al Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Maresme, així com el Delta del Llobregat. Compte a últimes hores de la tarda entre el Barcelonès i la banda marítima del Baix Llobregat. Aquí plourà amb moltes ganes. N'estem pendents a la xarxa.
4: Gràcies, Luismi. Precisament ara a Badalona tenim una temperatura de 16 graus.
8: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als seus projectes de reforma, els ofereix l'estat del trànsit.
4: Moment de conèixer quin és l'estat a aquesta hora a la xarxa viària. Servei Català del Trànsit, Adrià Fernández. Bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes, tot i que són les retencions habituals de primera hora del matí. En primer lloc, pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, lentitud i aturades per entrar a Barcelona i al Nus de la Trinitat des de la C58 a Ripollet i la C33 a Montcada i Reixac. A la C58 també detectem trànsit dens i aturades per sortir de la capital catalana i també hi ha retencions d'entrada a Barcelona per la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet i la C31 entre Badalona i Montgat. D'altra banda, hi ha un parell de quilòmetres de lentitud a la C32 a Premià de Dalt i pel que fa a la ronda, circulació ara mateix molt intensa en els dos sentits de la marxa. I de moment, això seria tot. Molt bon dia.
10: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar dos mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
4: I si parlem de Rodalies, el transport públic avui, relativa normalitat, eh? La majoria de línies hi ha servei de tren. I si parlem de la R1, la que ens afecta a Badalona, a hores d'ara hi ha servei de tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. Hi ha també un servei complementari per carretera entre Blanes i Sils. I també fem un apunt de serveis relacionats amb la nostra ciutat, i és que els recordem que el tall de la circulació al tram del carrer de Francesc Layret, comprès entre els números 101 i 107, afectarà el trànsit general durant l'execució dels treballs. L'accés als aparcaments situats als números 125 i 131 es podrà fer a través de la Via Augusta i del carrer del Pare Claret, mentre que es mantindrà la cruïlla amb el carrer de Sant Anastasi per garantir l'accés als aparcaments i als centres assistencials d'aquest carrer.
11: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Sisó i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat de Badalona i Quico Bernal a la realització a Televisió de Badalona. El Pont del Petroli ja té plataforma final. Aquest dimecres s'ha col·locat i durant tot el dia els operaris han fet tasques per soldar-la a l'estructura. En tres setmanes els treballs estructurals estaran finalitzats i començarà la fase final de la rehabilitació per recuperar aquesta icona de la ciutat.
7: La col·locació de la part final del pantalà s'ha fet esperar, ja que les pluges d'aquest dimarts al vespre han fet endarrerir l'actuació. Des de primera hora, els operaris han extret l'aigua que havia entrat a la plataforma i un cop fora, una embarcació ha portat la plataforma circular fins al pantalà. Una grua de grans dimensions l'ha traslladada fins a les pilones que la subjectaran al seu lloc definitiu i s'ha començat a soldar la unió de les dues estructures. La nova plataforma té un diàmetre exterior de 13 metres i s'haurà de reforçar en formigó. En David Aguilar és enginyer civil de la Direcció de Serveis d'Espais Públics de l'AMB.
6: Que ara l'hem de reforçar amb el seu corresponent armat i formigonar-la. Aquestes tasques de formigonat duraran un parell, tres de setmanes, perquè és una tasca complicada. Col·locarem aquí en el passeig la bomba i a través de canonades portarem el formigó al final del pantalà. El formigó ha de ser un formigó que encara estem estudiant la fórmula perquè per distància i la resistència que ha de tenir pot arribar a fraguar-nos al mig de la canonada.
7: D'aquí a dues o tres setmanes haurà acabat la rehabilitació estructural del Pont del Petroli i començarà la fase final. S'haurà de posar el terra de fusta, les baranes i l'enllumenat, uns elements que ja s'estan fabricant. Des de l'Ajuntament esperen que les pluges no facin endarrerir el final de les obres. Així ho ha explicat el segon tinent d'alcalde i responsable de territori, Daniel Gràcia.
12: S'ha de ser conscient de que si hi ha episodis de pluja, s'han d'aturar les feines de posar la fusta, la il·luminació. Tot i així, anem en planificació i jo crec que cap a final d'any tindrem el Pont del Petroli acabat.
7: La nova plataforma incorpora superfícies inclinades que permeten una millor resposta davant dels impactes de l'onatge. S'ha dissenyat després

0: pensat que el projecte de reforma del mercat de Llefià no estaria enllestit durant aquest mandat.
1: La normativa oficial de l'Ajuntament de Badalona estableix que les concessions s'adjudiquen per un termini de 25 anys. Segons Juan Carlos de Miguel, el sector es troba ara en una situació complicada, marcada per l'edat avançada dels paradistes, la manca de relleu generacional, la durada de les concessions i el seu cost. El seu parer actualment no és un negoci rendible i assegura que el futur dels mercats penja d'un fil. Per això planteja buscar alternatives, com ara concessions de 5 anys o el lloguer de les parades, un model que ja s'aplica en altres municipis catalans.
2: No solo los mercados, sino el comercio en general, que no hay relevo generacional, entonces no nos es rentable. Les hemos propuesto al ayuntamiento adecuar una fórmula para que podamos seguir hacer concesiones a 5 años o incluso hacer paradas en alquiler, que en algunos sitios de Barcelona se están haciendo y en algunos municipios de Cataluña. Yo, que soy también miembro de la Junta de Mercados de Cataluña, en algunos municipios está funcionando.
1: En aquesta línia, qui també és president del Mercat de Llefià apunta que si la reforma integral d'aquest equipament s'allarga en el temps, potser ja no hi quedin paradistes. Segons ha explicat la setmana passada, el gerent d'Engestur els va presentar el projecte del futur mercat i reclama més informació sobre els terminis del projecte. Amb tot, dona per fet que començarà el proper mandat. Respecte al mercat, Mainon ha assenyalat que el projecte està força avançat i que les obres podrien començar abans de les eleccions. Segons ha detallat, el mercat comptaria exclusivament amb parades i no incorporaria cap operador extern ni establiments de restauració a l'interior, com s'havia plantejat en el seu moment.
0: I les obres de remodelació integral del Mercat Mainon seran les primeres dels tres mercats municipals en licitar-se. Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Badalona ja han revisat i aprovat el projecte executiu encarregat a Engestur, que es podria licitar abans que finalitzi l'any. Així ho ha explicat en una entrevista al Badalona Matí de Radio Ciutat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera.
3: La licitació, doncs, intentarem també que sigui el més aviat possible, però sí que la primera que anirà, perquè ja s'ha revisat, per part dels serveis tècnics, és el projecte de Mainon, i el primer que licitarem serà Mainon, i posteriorment doncs, farem el de Llefià. En els propers 2 anys hi haurà un gran canvi en aquests mercats i que serà molt significatiu, tant per als paradistes com per al que comporta en l'entorn.
1: La remodelació del Mercat Mainon, ha afegit, implicarà l'enderrocament de la carpa provisional del mercat ubicada a la plaça de les Puntaires. Pel que fa al Mercat de Llefià, el projecte executiu està pendent d'aprovació per part dels tècnics municipals i es licitarà tan aviat com es pugui, segons ha assenyalat Agüera. En el cas de les millores del Mercat Torner, les obres que du a terme actualment la MB s'han endarrerit per l'aparició d'imprevistos en l'estructura mentre s'arranjava la coberta. El govern municipal reitera que Engestur continua treballant en la redacció del projecte executiu de la reforma integral.
4: Badalona Matí.
0: És 1:15 de nou. L'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana. Un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer de Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila. Una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys. Ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera, al Badalona Matí.
1: I és que els treballs per la remodelació de la plaça de la Vila, que es van iniciar a 15 dies, són incompatibles amb la col·locació de l'arbre de Nadal. Aquestes actuacions, emmarcades en la pacificació del centre de la ciutat, fan que enguany l'arbre s'instal·li a la plaça de la Plana, juntament amb la Fira de Nadal. Una ubicació provisional, però que no permetrà fer l'encesa, com fins ara, amb un espectacle de música i dansa. Així ho ha explicat Cristina Güera.
3: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça la Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn, és una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums doncs, el divendres, i ja el dissabte doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
1: Agüera també ha avançat que enguany els carrers de Badalona s'il·luminaran un 20% més que en l'anterior campanya de Nadal. D'altra banda, i amb l'objectiu d'incentivar el comerç local, la regidora de Promoció Econòmica ha anunciat la data de la nova edició dels Badabons, que començarà el 26 d'octubre. Una setmana abans, a partir del dia 19,

0: o els comerciants que ho vulguin ja es podran adherir a aquesta campanya de descomptes. En la passada edició, recordem, hi van participar prop de 500 comerços i els bons disponibles es van esgotar en només una hora.
1: La vaga general per l'habitatge i els salaris dignes es farà l'11 de novembre. Així ho han anunciat en una roda de premsa aquest dimecres els representants dels sindicats convocants després d'acordar-ho en una reunió. Els impulsors són Comissions Obreres, UGT, CGT, IAC i COBAS i el Sindicat de Llogateres. Es tracta de la primera vaga general de 24 hores a Espanya, convocada pels sindicats majoritaris des del 2012.
0: La data s'ha donat a conèixer el mateix dia que ha mort la Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid després de viure-hi durant 70 anys. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, tot i que havia aconseguit un pacte amb els propietaris per tornar a l'immoble, finalment ha perdut la vida, segons ha informat el Sindicat de Llogateres. El cas de la Mari Carmen va tornar a encendre el moviment per l'habitatge amb acampades com la de la Puerta del Sol, seguida després per altres municipis com Barcelona i també amb manifestacions multitudinàries a diverses ciutats. El govern espanyol va intentar donar-hi resposta amb dos decrets per l'habitatge que no van passar el filtre del Congrés i que van comportar l'avançament de les eleccions generals.
1: L'Associació per a la Promoció del Transport Públic, la PTP, lamenta la situació que s'ha viscut a Rodalies aquest dimecres després que els maquinistes hagin aturat el servei per motius de seguretat. Des de la PTP veuen inacceptable que mesos després de l'accident de Gelida, la circulació de trens es torni a veure afectada per un episodi de fortes pluges. Creuen que des d'aleshores s'ha fet molta feina, però que encara en falta més per aconseguir que les infraestructures siguin resilients al canvi climàtic. Ho explica Carles García, que és el president de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic.
2: No pot ser que mesos després de l'accident de Gelida tornem a tenir el mateix problema. Encara falta molta més feina per tal de garantir doncs, que realment aquests episodis no es repeteixin. Necessitem infraestructures més resilients al canvi climàtic. Aquestes situacions que hem viscut aquests dies és molt probable que es vagin repetint durant els propers mesos, durant els propers anys.
1: La PTP defensa que la infraestructura ferroviària ha de poder respondre davant d'aquestes situacions. En aquesta línia demana que reforcin els talussos, estalin arbres i s'assegurin els terraplens.
0: També que es facin tasques vinculades a millorar la senyalització i el subministrament elèctric. Recordem que ahir dimecres la R1, la circulació ferroviària entre l'Hospitalet de Llobregat i Blanes, es va mantenir però amb un horari fora de l'habitual i es va establir un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet-Massanes. Des de Rodalies expliquen que van rebre de matinada una carta del sindicat majoritari de maquinistes on els alertaven que no podien assegurar que els trens sortissin. La direcció de l'ENS defensa que s'han seguit tots els protocols de seguretat després dels temporals de pluja i considera que el que hi ha és un conflicte laboral amb el sindicat majoritari de maquinistes, el SAMAF. Aquest matí la situació al servei s'ha normalitzat, la majoria de línies funcionen correctament en tot el seu recorregut. La R1 ofereix servei de tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Massanet-Massanes.
1: Aquesta, sens dubte, tot i és la informació oficial que publica el perfil de Rodalies. Sí que és cert que veiem alguns comentaris d'usuaris que a aquesta hora estarien dient que no hi ha trens. Un explica que acaba d'arribar al Masnou i que en pantalla posa que el següent tren a l'Hospitalet és a les 8:41, gairebé mitja hora. Per tant, sembla que sí que els usuaris reporten algunes incidències. Estarem atents, veurem com s'acaba solucionant. I encara sobre aquesta qüestió, després de la crescuda del riu pel temporal, l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ha demanat a DIF que revisi el pont de les vies del tren que passa per sobre del riu.
0: Sí, a través d'una carta, l'alcaldessa insta a avaluar la infraestructura per millorar la seva resistència perquè actualment no és prou segur, diu. La riuada de diumenge, a banda de provocar l'acumulació de restes vegetals, podria haver malmès la línia d'alta tensió. Tot i que fa uns mesos, Sant Adrià ja va presentar un projecte per revisar el pont. Adif no ha respost a les propostes.
1: Vuit i 22 minuts. A l'Institut de Llauna porten tota la setmana amb problemes de llum. La pluja del cap de setmana va malmetre dos quadres elèctrics fins al punt que dilluns els alumnes van marxar a casa, diu el centre, per perill de curtcircuit. Mentre l'institut explica que el problema principal és la filtració en la paret compartida amb l'edifici municipal Eines Canela, l'Ajuntament diu que cada edifici té parets independents i que el problema és exclusiu del centre educatiu.
0: Doncs de moment la porta principal de l'Institut La Llauna està tancada i els alumnes entren pel pati just al darrere, la paret a tocar de l'edifici d'Eines Canela i el quadre elèctric principal del centre que va quedar del tot remullat amb les pluges. L'any passat ja van tenir problemes per filtracions a la mateixa paret i una impressora va quedar inservible. Assumpta Ràfols és professora i portaveu de l'Assemblea de Treballadors de l'Institut.
3: Cada vegada que plou, a la paret que separa la Llauna amb la fàbrica Eines Canela, que està abandonada, ens entra aigua. Alguna vegada han entrat bastanta, però aquest cop ha sigut alarmant i ha entrat tota l'aigua a través del quadre de llums principal de l'institut. I hi havia perill de que hi hagués un curtcircuit, de que saltés tot. Vam haver de demanar als pares que autoritzessin els alumnes a tornar a casa.
0: El centre està a l'espera de l'informe dels bombers. De moment les classes les fan com poden, perquè a la planta baixa i a bona part de la tercera no hi ha llum. El segon quadre elèctric espatllat està en un edifici annex al costat del pati. Allà es troben els vestuaris i els lavabos dels professors ara presentats.
3: De moment s'està esperant a que s'assequi. És una teulada que el Departament d'Ensenyament diu que no li passa res i que està bé i de moment no hi faran res.
0: I com que l'ascensor tampoc funciona, un alumne amb problemes severs de mobilitat no ha pogut de moment tornar a fer classe. Segons l'Institut La Llauna, Inspecció Educativa els ha dit que de moment continuïn l'activitat encara que sigui a les fosques.
1: Un grup de voluntaris s'ha pentinat diversos barris de la ciutat a la recerca d'anomalies relacionades amb l'arbrat. Badalona s'ha sumat així a l'ecomapeig estatal per identificar llocs on falten arbres i combatre les illes de calor. Les dades han quedat recollides en una aplicació específica.
0: Aquesta anàlisi de l'arbrat s'ha fet a 150 municipis. Tot i la pluja del cap de setmana, 7 voluntaris van recórrer carrers de 17 barris de Badalona. Van registrar en una aplicació específica més de 2.000 anomalies. En 700 dels casos es van trobar escocells buits. A més de 500, només hi era la soca i en gairebé un miler l'espai era massa petit per tenir plantat un arbre. Jordi Concepción ha coordinat la iniciativa aquí a Badalona.
4: En general, tots els barris hi ha incidències o d'escocells asfixiants, que l'arbre no hi cap, o d'escocells buits, que no hi ha arbre, o escocells que s'ha tallat l'arbre, que ja només hi ha una soca. La situació, el que estem veient una mica és que va a pitjor. Preocupant en si no hi ha, perquè tenim arbres, no? Però volem que les ciutats siguin més amables, no?
0: L'Ecomapeig està impulsat per Ecologistes en Acció i altres entitats socials, ambientals i veïnals. A Badalona ha comptat amb la implicació de col·lectius com Més Verd Urbà o el grup de consum ecològic El Garrofer.
1: Quatre minuts i arribarem a 8:45 del matí. Durant el dia d'avui, el Vecín acollirà el Defense Engineering Forum 2026. Es tracta d'una jornada que té per objectiu analitzar els nous programes de defensa per determinar com les organitzacions han d'adaptar-se per competir en aquest mercat.
0: Diferents representants del sector, tant d'entitats públiques com privades, abordaran temes com l'enginyeria de sistemes, la industrialització o l'ús de la tecnologia per agilitzar processos. En un context en què els experts asseguren que cada cop hi ha projectes més complexos, la iniciativa donarà a conèixer quines són les capacitats tècniques, organitzatives i industrials més demandades pels principals actors del sector de la defensa.
1: Thank you. La Fundació Acollida i Esperança busca clíniques dentals per adherir-se a la xarxa Dents Justes. L'objectiu és reduir les llistes d'espera del servei odontològic per a pacients socials, un projecte que des de fa 25 anys ofereix tractaments bucodentals a preus molt reduïts per a persones vulnerables. Gràcies a aquesta nova xarxa, el temps d'espera pot passar de 2 anys a només 4 mesos. La Susana Soldado ha visitat aquest servei.
5: Beatriz, ¿qué tal?
6: Bien.
5: Vale, vamos a echar un vistazo hoy, ¿vale?
6: Vale.
5: Vamos a ver cómo va todo y pasamos.
7: La Beatriz Ferros ha fet una pròtesi en aquest servei. Es va haver d'esperar 2 anys per aconseguir-ho i avui es fa el seguiment a la seu de l'entitat.
6: Pues me daba mucha vergüenza porque me veía fea, me veía horrible. La gente te mira mal si no tienes dientes, como que eres una drogadicta, que entre una cosa y otra, y me daba mucha vergüenza y estaba encerrada en casa, no quería salir. Sin esta ayuda, pues mucha gente, yo misma, no tendría dientes, seguiría con depresión en casa, y es que si no, de otra forma, no lo podríamos pagar.
7: Davant el canvi de vida que va suposar la pròtesi per a la Beatriz, va convèncer la seva parella, en Roberto Hermosilla, perquè fes el mateix procés. Ell treballa a la construcció i la salut bucodental li provocava un problema d'autoestima.
8: Me faltaban algunas piezas y tal, y claro, el trabajo, la gente, no, era un poco insatisfactorio, digamos. Mi trabajo es prácticamente cara al público y no es lo mismo, la verdad.
7: L'alta demanda d'aquest servei assequible ha portat la Fundació a buscar la col·laboració de clíniques privades que puguin assumir tractaments i descongestionar la seu principal. D'aquesta manera han aconseguit duplicar el nombre de pròtesi que col·loquen.
9: El mateix els dona autoestima.
7: Òscar Llames és responsable de Dents Justes.
9: Poden buscar feina, sociabilitzen, troben parella, els hi canvia una mica la vida, com t'explicaven, no? Per tant, on pensem que impactem és amb la pròtesi. Per tant, per poder tenir hores de pròtesi i poder tenir aquests espais, necessitem tenir més hores de treball. I per tenir això, necessitem que les clíniques privades fan la primera part del tractament i nosaltres ens dediquem més a fer la pròtesi.
7: De moment, el projecte compta amb la col·laboració de 8 clíniques a Barcelona, però es busquen centres d'arreu de Catalunya disposats a oferir un parell d'hores al mes. Gràcies a aquesta iniciativa, en Roberto només ha hagut d'esperar 4 mesos per iniciar el tractament a la Clínica València de la capital catalana. La Teresa València és la cirurgiana dentista d'aquest centre.
10: Yo animo a los colegas que puedan de dar la oportunidad, porque realmente eso es una oportunidad para poder sentirse uno mismo, para poder devolverle la autoestima, la buena alimentación, y a veces necesitamos una oportunidad para que vuelvan a estar en el mundo.
7: El servei odontològic de la Fundació Acollida i Esperança s'hi accedeix a través dels serveis socials o de l'atenció primària. Actualment atenen unes 500 persones l'any de tot Catalunya. Per això fan una crida perquè s'hi sumin clíniques d'arreu del territori.
11: Torna Filmets.
12: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
11: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat. Filmets Badalona Film Festival.
12: Totes les emocions.
1: La Biblioteca de Poma va acollir ahir el Filmets a les biblioteques. Durant la sessió es van projectar diversos curtmetratges d'animació i ficció dedicats a un públic infantil i familiar, una iniciativa que busca apropar el cinema a tots els barris de la ciutat.
0: Sí, les famílies van poder gaudir d'històries que tracten temes com l'amistat o la família, combinant música i animació. Les propostes, moltes d'elles internacionals, van ser premiades a l'anterior edició del Filmets. Per a molts dels nens i nenes del barri ja és una tradició assistir a la trobada.
13: M'agrada molt venir, vinc cada any amb les meves germanes. Venim sempre perquè sempre ens han agradat veure'ls, perquè ens fa com il·lusió.
14: Venim a veure un curs i després votarem quin s'agrada més.
15: Hi ha pel·lis molt xules, tinc moltes ganes de veure.
0: Filmets a les biblioteques arriba abans de l'inici de la nova edició del certamen. Les properes biblioteques que participaran en aquesta iniciativa seran la de Canyadó i Casagemes el 13 d'octubre i la de Llefià el 14 d'octubre. El Festival Filmets es podrà gaudir als teatres més emblemàtics de la ciutat, com el Zorrilla o el Círcul, a partir del 15 d'octubre.
1: I nova sessió del Club del Disc aquest dissabte, que torna amb la seva 8a edició. Es farà una escolta col·lectiva del disc Desintegration, de The Cure, una de les obres més importants i consagrades del grup de Robert Smith.

0: L'activitat presentada per l'especialista de la banda i fanàtic de la música, David Medina, es durà a terme al local de l'Associació del Raval. Cada mes, l'Associació de Veïns del Raval organitza aquestes escoltes en format físic per parlar de música i descobrir els secrets del grup britànic.
1: El grup de teatre amateur La Dramàtica del Circo estrena aquest cap de setmana l'obra de teatre La Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra, que estarà sota la direcció d'Adrià Soler.
0: L'obra se situa a la Barcelona de finals del segle XIX, en plena transformació de la ciutat, on les tensions socials, morals, de gènere i polítiques creixeran a través d'un univers de personatges i conflictes quotidians. Amb aquest espectacle, estrenat en 1935, Sagarra volia mostrar com era la societat i com podia continuar dialogant amb l'actualitat. Les dues funcions tindran lloc diumenge a les 7 de la tarda i dilluns a les 6 al Teatre del Círcul.
1: Vuit i 34 minuts. Ramon Duran, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
3: Badalona Matí. Esports.
1: Ramon, un segon quarantològic porta el Joventut a debutar amb victòria a la Lliga Challenge contra el filial del València per 101-71.
2: Correcte. El parcial en aquest segon quart va ser de 36-17 favorable al Joventut femení i va ser el detonant per destrossar el partit i la diferència va anar creixent fins als 34 punts de diferència amb el 81-47. Al final, aquest 101-71, 30 punts de diferència, doncs, que reflecteixen el que va donar de si el partit. De fet, la penya amb Roser, Pinto i Acullo, les tres pivots, es van combinar per anotar 52 punts entre les tres. La penya va castigar la inexperiència del València i va agafar una renda definitiva molt ràpid, 53-39, i el partit ja no va tenir història. La mongatina Irene Broncano, en aquest cas jugadora del València, va signar una gran actuació, tot i la derrota del seu equip, i va fer 16 punts. Escoltem, en aquest cas, la jugadora de la penya, Paula Saràbia, destacant l'explosió anotadora en el segon quart.
4: Somos una apisonadora, o sea, es que salimos, cada tres minutos hay una nueva y damos el 100%. Y bueno, al final es la idea que quiere Fabián. Al final, para jugar a este ritmo, tenemos que rotar todas mucho, porque si no vas con el agua al cuello a los tres minutos.
2: Doncs la penya que buscarà la segona victòria diumenge, a 12:45 del migdia, a la pista de l'Unicaja.
1: I Ramon, aquesta casa, Badalona Comunicació i el Badalona Women, han signat un acord de col·laboració per aquesta nova temporada.
2: Sí, la signatura l'ha dut a terme el CEO del Badalona Women, Pedro Iriondo, i el conseller delegat de Badalona Comunicació, Agustí Rodríguez. La principal novetat de l'acord és que garanteix la cobertura en directe per Ràdio Ciutat de Badalona de tots els partits del Badalona Women, tant quan juguen com a locals com quan ho fan com a visitants. Unes retransmissions a càrrec de Pau Roche i Mònica Martín. Com ja és habitual, l'acord també recull que Badalona Comunicació continuï fent el seguiment a l'actualitat de l'equip en el seu dia a dia durant tota la temporada. Per altra banda, en dues entitats també faran activacions conjuntes, tant a l'estadi municipal com per tota la ciutat de Badalona. L'objectiu principal del nou acord és apropar cada vegada més el club a la ciutat, i més ara que jugaran els seus partits ja com a locals a l'estadi municipal, on la comunió entre equip i afició serà encara més gran i en la qual Badalona Comunicació hi vol participar.
1: I parlem del Sígol, Ramon, perquè l'ajornament del partit contra el Sant Cugat, les líders de la categoria, va suposar un entrebanc important pel Sígol, que d'aquesta forma veu frenada aquesta progressió per agafar un bon ritme al llarg de la Lliga.
2: Sí, i si veiem el got mig ple, en aquest cas, doncs quan juguin contra les líders, en aquest cas contra el Sant Cugat, estaran molt més rodades i, per tant, també hauran agafat més setmanes de preparació. Per tant, diríem que un arma de doble tall, eh? Encara no hi ha data confirmada de quan es jugarà aquest partit ajornat del passat diumenge contra el Sant Cugat, però tot indica que serà el 29 de novembre, perquè aquesta data en el calendari està marcada com a data de descans i, per tant, doncs, segurament encaixaria perfectament aquest partit entre el Sígol i el Sant Cugat. En tot cas, sobre aquest partit que no es va jugar i sobre com afronten aquestes pròximes jornades, n'ha parlat la capitana del Sígol, Mònica Orteu.
5: La pretemporada que hem tingut ha sigut una mica peculiar, perquè no vam poder jugar fins bastant tard, no hem tingut el camp fins ara aquesta setmana i just ja era com ja està, ja, ja comencem a entrar en una bona dinàmica i venen les pujades, que òbviament és el que s'ha de fer, vull dir, seguretat davant de tot. I res, doncs esperar d'aquí dues setmanes, ara la setmana següent, o sigui, aquest cap de setmana anem a Lleida, i esperar la setmana vinent a jugar a casa.
2: Doncs de moment les sensacions del Sigul, ja ho hem vingut dient, són molt positives, perquè amb un partit menys, ara mateix es troben al sisè lloc de la classificació, només 3 punts per sota del Sant Cugat, que està empatat amb el Fontsanta Fatjó. Això sí, les Valles han estrenat el partit pendent contra les Badalonines. El Sigul també és el màxim golejador del seu grup, amb 8 gols, una mitjana de més de 2 gols per partit, els mateixos que el Fontsanta, però amb una jornada menys disputada. I com m'explicava en aquest cas Mònica Orteu, diumenge a les 12 visitaran el municipal de Requesens de Lleida, que tu el deus conèixer molt bé.
1: Home, per favor, clar, per favor, sí. De tota la vida. Les Terres de Ponent, sempre. Gràcies, Ramon Duran, que vagi molt bé.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Aquest dimecres a les 8 del vespre, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat.
6: La penya en joc.
3: A Sisa Joventut, Morabanc, Andorra.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
8: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
9: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
8: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
9: Corre, corre, que volen!
10: Aquest mes d'octubre, el Cicle Gaudí ens presenta Balandrau, vent salvatge. Un grup d'amics es disposen a fer el cim de Balandrau. El sol i el bon temps acompanyen el grup durant l'ascensió fins que, en qüestió de segons, tot canvia de forma inesperada.
11: Balandrau, el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre, al Teatre Margarita Xirgo.
3: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
12: Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
3: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
12: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
3: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
11: La ràdio d'una gran ciutat.
8: A Trofeus Badalona trobaràs equipaments esportius, xandalls escolars, roba i calçat tècnic laboral per personalitzar.
12: Quina idea tens? Segur que la tenim.
8: Un servei totalment personalitzat, pròxim i ràpid. Carrer Soledat 12 o trofeusbadalona.com.
12: Trofeus Badalona. Imagina, crea, personalitza.
0: Sílvia Llamas, bon dia.
13: Bon dia.
3: Moment d'anar al quiosc.
0: Comencem repassant les portades dels diaris principals catalans. Sílvia.
13: Comencem pel periòdico on dediquen la imatge i el principal titular de portada a la situació viscuda ahir a Rodalies. Diuen caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies. I la imatge, doncs, veiem cues en aquestes andanes dels trens amb el titular de per què no han avisat. Es pregunten els usuaris de Renfe indignats per les suspensions i retards de trajectes que es van prolongar durant tot el dia. També acullen en portada al periòdico la mort de Mari Carmen, la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge, diuen. A La Vanguardia, principal titular per els sindicats que convoquen la vaga general en el preàmbul de la campanya, diuen al final de la legislatura, i expliquen que la data triada és l'11 de novembre. Pel que fa a la imatge, doncs ens porta fins a Israel, diuen el difícil retorn a la nostra a la normalitat, després del 7 d'octubre. Una visita a les zones d'Israel pròximes a Gaza, on Hamas va cometre els atemptats terroristes del 7 d'octubre de 2023, mostra els intents de la població de tornar a la normalitat. Veiem una ciutadana abraçant-se, doncs, a la imatge, entenem, d'un amic, un familiar que va perdre en aquests atemptats. També un petit titular i imatge per la mort de la Mari Carmen. Pel que fa al diari Ara, doncs, principal titular per la crisi de mobilitat, en aquest cas, doncs, diuen caos a Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes. Aquí no qüestionen si estem parlant de seguretat o de conflicte laboral. La imatge li dediquen al concert d'Oques Grasses, primera, última gran nit d'Oques Grasses. Com sabeu, actuaran també avui, demà i demà passat a l'Estadi Olímpic. I per últim, el punt avui, doncs, també dediquen la principal imatge i titular de portada a aquest concert d'Oques Grasses, que diuen Oques Grasses ja fa història a l'estadi. El grup osonenc porta al deliri 55.000 persones en el primer dels seus 4 concerts de comiat a Montjuïc.
0: Però més enllà de les portades, ara donem un cop d'ull a les notícies més destacades de la jornada.

0: fora de Badalona? Doncs ho deies ara, Sílvia, ho recullen tots els diaris a nivell estatal, de Catalunya també. Mor la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge i contra els desnonaments.
1: La imatge del dia.
2: Així és, ens quedem amb la imatge de la Mari Carmen Abascal, de 87 anys, que ha mort aquest dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón. És on va haver de marxar després de ser desnonada del seu domicili el passat 23 de setembre. Va ser traslladada en ambulància després que un bon nombre de ciutadans i activistes intentessin impedir que la policia accedís a casa seva. El seu cas ha desencadenat, com sabeu, mobilitzacions en defensa del dret a l'habitatge arreu de l'Estat, especialment a Madrid i Barcelona, manifestacions i acampades que encara continuen actives. Precisament ahir al vespre, les persones acampades a la Puerta del Sol han encès espelmes per recordar-la. També l'han homenatjat a les portes del Congrés, on s'ha fet una seguda pacífica de protesta. Mentre el seu desnonament colpia l'opinió pública i arribava al Congrés, el dimarts 29 de setembre acceptava un acord amb l'empresa Urbagestión, propietària del pis on vivíem des de feia 70 anys, perquè hi pogués continuar vivint pagant una quota mensual d'uns 500 euros. Malauradament no hi ha pogut tornar. Mm-hmm. A banda d'informar de la mort de la Mari Carmen, el Sindicat de Llogateres de Madrid ha indicat que es queda amb l'exemple de lluita i el llegat que ha deixat la Mari Carmen.
0: Doncs molt lligat amb això, també parlem d'aquesta vaga general per l'habitatge que finalment hi ha data i es farà l'11 de novembre.
2: Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres els representants dels sindicats convocants, Comissions Obreres, UGT, CGT, IAC, COBAS, el Sindicat de Llogateres i altres sindicats de l'habitatge, que asseguren que és una aturada també pels salaris dignes. La data s'ha acordat en una reunió i ha coincidit amb la notícia de la mort de la Mari Carmen. Serà a les portes de la campanya electoral per les eleccions del diumenge 29 de novembre, que arrencarà aquesta campanya el 13 de novembre. Es tracta de la primera vaga general de 24 hores a Espanya en 14 anys convocada pels sindicats majoritaris. La vaga es convoca en el context d'un any de molta conflictivitat, recordant les reivindicacions de mestres, metges, pagesos, bibliotecàries, el sector social i el del metall, entre altres.
0: I a Barcelona s'ha aturat el desnonament d'un bloc arran d'un principi d'acord perquè les administracions el comprin.
2: Sí, en parlàvem ahir d'aquest desnonament que estava previst. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que el consistori i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat de l'edifici per comprar-lo a través del Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat. D'aquesta manera, i si l'operació tira endavant, s'atura el desnonament que hauria afectat 18 pisos i més d'una trentena de veïns, alguns dels quals menors. El desnonament estava previst per aquest dimecres, com dèiem, i des del matí centenars de persones s'han mobilitzat davant la porta del número 74 del carrer Llenguadoc per mirar d'impedir-lo durant més de 12 hores.
0: I també és notícia que s'ha trobat un cos en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès i un altre en una riera del Vendrell.
2: Els bombers han localitzat aquest dimecres al matí a les Franqueses del Vallès un cos sense vida d'un home i a la tarda, com deia, s'ha localitzat una segona víctima al Vendrell. La primera s'ha trobat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat a la Ronda Nord que s'havia començat a buidar. Tot i la proximitat, s'ha descartat que es tracti del nen desaparegut la nit de dissabte a diumenge durant els aiguats a Granollers. Continua, doncs, la recerca del menor, així com la de l'altre desaparegut a Pineda de Mar. Una vegada feta la identificació, s'ha concretat que es tracta d'un home de 43 anys, la desaparició del qual s'havia denunciat aquest mateix dimarts. A l'espera de poder confirmar que hagi mort a causa del temporal, aquesta podria ser la tercera víctima mortal arran d'aquest episodi de pluges torrencials que han afectat el litoral i el prelitoral. Pel que fa al cos sense vida localitzat al Vendrell, s'ha trobat dins d'un cotxe que estava mig enterrat a la riera de la Bisbal, que passa per la localitat. Segons fons de l'Ajuntament, podria tractar-se d'una persona desapareguda des del 21 d'agost, quan també va haver-hi aiguats. Els Mossos d'Esquadra han informat que el cadàver s'ha trobat en avançat estat de descomposició, però que no presenta signes de criminalitat a l'espera dels resultats de l'autòpsia.
0: I versions contradictòries de Renfe i sindicat sobre els motius de la plantada dels maquinistes.
2: Renfe i els maquinistes ofereixen versions totalment oposades del que ha passat aquest dimecres al matí, quan una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens bona part de Rodalies. El servei no s'ha reprès fins a mig matí, quan els sindicats han rebut un informe que certificava que circular era segur. L'operadora ha assegurat que en tot moment que no hi havia motius de seguretat que justifiquessin aquesta actuació dels treballadors, i que la plantada té origen en un conflicte laboral i no pas per la condició de la xarxa. Però els maquinistes insisteixen a dir que no tenien garanties que fos segur circular i que no ho farien fins que no rebessin un informe per escrit d'ADIF i Renfe, com marca el protocol d'actuació establert després de l'accident mortal de Gelida. Aquest informe es va rebre a mig matí i va ser quan es va recuperar la circulació. Des dels sindicats diuen que el primer informe que van rebre dimarts a la nit era molt simple i no estava firmat, i pels maquinistes era insuficient. De fet, després de rebre aquest primer informe és quan va caure un talús i un arbre sobre un tren que circulava a Vilanova i la Geltrú.
0: I Feijó, canviem de qüestió ara, perquè Feijó sospesa que Albiol sigui el candidat per Barcelona a les eleccions generals del 29N.
2: Sí, així ho publiquen a La Vanguardia. Diuen el nom de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, està sobre la taula del president Alberto Núñez Feijó com a possible número 1 per Barcelona en les eleccions del 29N. La decisió, asseguren des de La Vanguardia, no està tancada, ja que s'estan avaluant els pros i contres de la candidatura del dirigent badaloní, que afronta la cita de les municipals al maig del 27. Però el seu perfil polític i el suport electoral ampli i transversal que té a Badalona l'han situat com a possible número 1 en les anàlisis del carrer Gènova, que dona especial importància a la campanya Catalunya. Segons expliquen en aquest article a La Vanguardia, la qüestió, i en part per això la decisió no està tancada, és si el seu concurs a les generals podria restar-li força en les municipals. De moment, aquesta decisió continua oberta, i el que sí expliquen en aquest article és que es dona com molt possible que el número 1 per Barcelona 2023, Nacho Martín Blanco, no repetirà en aquesta posició, i també parlen de que algunes fonts apunten que també es podria parlar de Juan Fernández, secretari general del PP català i també badaloní, com a possible número 1 per Barcelona.
0: I encara en plana política, Més Madrid proposa que Ada Colau lideri una candidatura coral i confederal pel 29N, també des de Barcelona.
2: La formació d'Esquerres, que lidera la ministra Mònica García, ha proposat aquest dimecres que l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, lideri la candidatura del Front Ampli des de Catalunya. Tal com ha apuntat la formació en un comunicat, això suposa una iniciativa històrica, diuen, ja que cedeix la candidatura a la presidència del govern a les eleccions generals del 29 de novembre a la cap de llista per Barcelona i no a la de Madrid, com és habitual.
0: També trobareu a la premsa que el Suprem dona 5 dies a les parts perquè presentin al·legacions després de la sentència del Tribunal Constitucional que avala l'amnistia.
2: En una providència aquest dimecres, tant la sala penal del Tribunal Superior Suprem, com el magistrat instructor Pablo Llarena sol·liciten a la Fiscalia i les defenses que formulin les al·legacions que al seu dret els convinguin. La decisió arriba de l'endemà que el Constitucional avalés la sentència sobre el recurs d'empara presentat per l'exconsellera Dolors Bassa, que fixa la doctrina per la resta de líders de l'1 d'octubre. El Constitucional ha notificat la sentència al Suprem aquest dimecres a primera hora del matí.
0: I Metges de Catalunya manté la vaga indefinida de facultatius malgrat la convocatòria d'eleccions.
2: La vaga començarà, està previst que comenci el dia 28 d'octubre, tot i l'anunci d'eleccions espanyoles. L'òrgan de govern del sindicat ha valorat la situació i el nou escenari que obre el context electoral i ha refermat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és independent de les vicissituds polítiques i que les mesures transformadores, diuen, s'han d'implementar governi qui governi. Metges de Catalunya argumenta que el govern de Catalunya no està en funcions i que Salut té capacitat per implementar millores.
0: I què has trobat, Sílvia, de Badalona a altres mitjans catalans?
2: Doncs avui ens quedem en una notícia que hem vist publicada a diversos mitjans. Crec que va ser a RAC1 que ho van publicar primer, perquè es va extreure d'una entrevista del programa del Món a RAC1 amb Jordi Basté. Recullen el cas d'una veïna de Badalona a qui se li inunda el pati d'aigües fecals cada cop que plou. Diuen, aquest és l'infern que viu la Gisela en cada episodi de pluges. Viu a Badalona i des del 9 de setembre ja se li ha inundat el jardí d'aquestes aigües fins a 4 vegades. Doncs expliquen aquí el cas d'aquesta veïna del barri de Llafià. Crec que viu entre el carrer Mare de Déu de l'Horda i el carrer La Pau, i denuncia, ella creu que el problema ve de les canonades del carrer de La Pau, que sembla que estarien foradades, diu, però ningú de l'Ajuntament li fa cas, ha posat diverses instàncies i suposo que ja per desesperació ha volgut parlar amb els mitjans de comunicació a veure si es pot solucionar el
0: seu
2: problema.
0: Sí, en el programa El Món tenen el contenidor, crec que la gent que té problemes truca i a veure si li solucionen, perquè, clar, les administracions a vegades van lentes. Va, anem a xarxes socials.

0: què hi ha de nou a les xarxes?
1: Mira, ràpidament, dir-te que, per exemple, Joan Carles Lacruz publica una fotografia de la plaça Josep Cortines i diu que és el cinquè dia consecutiu que estan a les fosques, que han trucat a la Guàrdia Urbana i no els hi fan cas. De fet, com a denúncia així personal, diria que també al carrer Sant Agustí està a les fosques des del cap de setmana, de les pluges del cap de setmana.
0: Hem d'entrar a la feina amb la llanterna del mòbil.
1: Sí, sí. Hi ha diversos carrers a Badalona que passen aquesta situació. Suposem que estan sent solucionades, però bueno, aquí queda. I també una curiositat avui dir-vos d'una publicació que ha fet en Jordi Ballesteros, que publica una fotografia del carrer Francesc Layret, de les obres que s'estan fent ara entre el tram de el plaça de la Vila i el Centre Cultural del Carme, que han aixecat l'asfalt i es veu doncs el que era l'antic paviment d'aquesta carretera, no? I diu, ho deia en Serrat parlant de Barcelona, a mida que creix oblida i sota l'asfalt hi ha la terra dels avantpassats, i diu, això val per Badalona, l'antic camí ral ens guarda la història, les tartanes, els tramvies, soldats de Napoleó tornant a casa, els primers turistes, doncs una mica recordem com era aquest Francesc Layret abans de que estigués asfaltat, no?
0: Anem a la proposta cultural.
2: Què no et pots perdre?
0: Avui no anem enlloc, no?
1: No, perquè tenim moques grasses un altre cop. Sí, qui pugui, vulgui anar, doncs ja ho sabeu. Jo suposo que amb aquests estadis olímpics d'oques grasses la programació ha quedat una mica... Hi havia una coseta arrasmatat que es va anul·lar, vull dir que la gent no s'arrisca. Ens quedem amb una proposta per demà divendres, 9 d'octubre, a partir de les 8:45 a la sala Paral·lel 62. Actuaran Cima Funk, ritme cubà, funky i no parar de ballar, diuen.
0: Vinga, a veure.

0: Mira.
1: Marxem, tu no serà el cas.
2: Marxem o no?
1: Nos vamos, però per a redacció. A nostres cases, de moment, no. Cima Funk, Paral·lel 62, demà divendres a 2:15 de la nit. Gràcies, Sílvia. Fins demà.

0: la tuya. Si
1: tú me... Badalona Matí.
2: Mig minut i arribem a les 9 del matí. Avui en aquest programa, a partir de les 9, posarem el focus en la crisi de l'habitatge i també els salaris amb representants dels sindicats d'UGT, Comissions Obreres i també el sindicat de llogateres, perquè ens trobem a les portes, encara falta una mica, d'aquesta primera aturada general convocada per l'11 de novembre. En parlarem de tot plegat. També a un quart d'11 descobrirem la diversitat religiosa de Badalona. La ciutat té una seixantena de centres de culte actius amb més esglésies evangèliques que catòliques, i avui ens trobarem aquí en aquest estudi de Radio Ciutat amb representants de les comunitats musulmana, evangèlica i també catòlica per parlar-ne. Continuarem fent una prèvia del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra dissabte, i també parlarem de la importància de teixir vincles per combatre la solitud i cuidar el benestar emocional amb professionals de Badalona Serveis Assistencials. Acabarem el matí amb història, cultura underground i música, amb dos rombos, però també amb literatura i molt més aquí en directe fins a les 12 del migdia. Anem a fer un repàs també dels continguts que tenen preparats els companys d'esports a partir de les 8 del vespre a la tertúlia de bàsquet. Xavi Ballesteros, bon dia.
3: Bon dia. Si avui és dijous, avui toca tertúlia, i a la tertúlia d'avui parlarem sobretot dels joves de la penya, aquest júnior del conjunt verd i negre que disputarà la fase prèvia de la Next Generation. Això és una fase de classificació per jugar la Final Four de l'Eurolliga Júnior, que en aquest cas no seran quatre equips, sinó que en serien vuit. En parlarem amb el seu entrenador, amb l'entrenador del júnior de la penya, amb el Jaume Sala, que a la vegada és entrenador de la Minguella i està triomfant en els últims temps amb el conjunt de la Minguella. També hi serà el president de la penya, amb el Juan Morales, el dia posterior al debut a Europa, tot i l'amenaça de pluges un dia més de suspensió. També parlarem amb Ferran Govern, el Mangui, exdirector esportiu del Morabanc Andorra, un Morabanc Andorra que no va poder jugar dissabte a Badalona per culpa de les pluges. Es jugarà dimecres de la setmana vinent. Tot això en parlarem, també del debut ahir del Joventut Femení contra el València. No us ho perdeu, a partir de les 8...

0: Badalona. Les 9 del matí.
1: Passen dos minuts de les 9. UGT i Comissions Obreres han convocat vaga general els de dimecres 11 de novembre com a protesta a la crisi de l'habitatge. Reclama mesures per reduir els preus i exigir salaris dignes que permetin accedir a un habitatge. Una data que ha estat pactada entre els sindicats que recolzen la convocatòria i també els representants de les acampades. Aquesta serà la primera aturada general que es convoca abans d'una campanya electoral. Per parlar-ne ens acompanyen la Reyes Solaz, membre del Secretariat Nacional de l'UGT. Bon dia.
2: Bon dia.
1: També la Liliana Reyes, que és secretària de Noves Realitats de Treball, Territori i Migracions de Comissions Obreres de Catalunya. Bon dia, Liliana. I bon també l'Unai Domingo, que és membre del sindicat de llogateres. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Badalona Matí. El primer cafè.
1: Bé, abans d'entrar en matèria, hem conegut aquesta notícia que la Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el passat 23 de setembre del seu pis de lloguer de Madrid, després de viure-hi 70 anys, ha mort aquest dimecres, segons va informar el sindicat de llogateres. La dona estava hospitalitzada, recordem-ho, des del llançament, i per bé que havia aconseguit un pacte amb els propietaris per tornar a l'immoble, finalment va morir hores abans de signar aquest contracte i poder recuperar casa seva. Com valoreu la seva figura? S'ha convertit en tot un símbol, Liliana?
2: Sí, per descomptat, el cas de Mari Carme ha estat la xispa, no? La xispa que ha detonat tot el descontent social que tenim des de fa anys. És també el símbol de la deshumanització en la que estem com a societat, i és una crida d'atenció important perquè movem fitxa, perquè sortim al carrer i perquè fem una protesta contundent al negoci de l'habitatge i a les condicions de vida en les que estem. És una crida d'atenció per a tota la classe treballadora organitzada de que hem de sortir, de que hem de protestar i de que hem d'exigir unes condicions de vida materials dignes.
1: Reyes?
4: Hola, bon dia. Jo crec que també ha sigut el sindicat de llogateres estava treballant ja fa molt temps amb això. Els sindicats com UGT i Comissions per a l'1 de maig també van vindre aquí i van posar sobre la taula quina era la preocupació dels sous i de la vivenda, i jo crec que la Mari Carme ha sigut aquella dona que ha impulsat això amb el sindicat de llogateres, l'ha impulsat, l'ha mobilitzat, i hem sortit tots al carrer perquè cadascú des de la seva posició i des de la seva organització era algo que estava sobre la taula i que l'hem treballat.
1: Unai?
3: El cas de la Mari Carmen és un cas molt trist, molt, molt emblemàtic. La pena és que hi hauran moltíssimes més Mari Carmens, perquè el divendres passat van el PP, Vox i Junts van dir que no a un decret que evitava que hi hagués milers i milers de Mari Carmen. I això és una baralla de discursos. S'està a favor de l'habitatge o a favor de l'especulació?
1: Serà, de fet, la primera vaga general en 14 anys a Espanya. Serà també la primera en precampanya electoral, en concret el dia 11 de novembre. No volien, no, que coincidís amb la campanya electoral?
2: Bueno, no. De fet, l'organització d'aquesta protesta ja venia de lluny, de fa mesos. Per tant, ha coincidit, però que nosaltres aprofitem, no? No estarà dins de la campanya electoral, però aprofitem el moment per donar veu a tota la classe treballadora organitzada a les seves reivindicacions, que també són de fa anys, de que estem fartes de que els salaris no siguin suficients per arribar a fin de mes, i no perquè els sindicats de classe no estem fent la feina. Sí que estem aconseguint augment de salari. Sí que estem aconseguint millores als convenis col·lectius, però que no són suficients perquè l'habitatge puja tantíssim que és impossible i que estem cansades, estem ja cansades. Per tant, coincide amb l'adelanta electoral i nosaltres aprofitem per posar a la taula les nostres reivindicacions per a tothom, eh?
1: Creuen que les mobilitzacions d'aquestes últimes setmanes i la vaga general pot fer guanyar vots a Pedro Sánchez? No sé si s'han sentit instrumentalitzats en algun moment o dit d'una altra manera. Li pot venir bé a Pedro Sánchez aquesta vaga?
4: A veure, això no és una vaga política, eh? Tot és política, però això no és una vaga política. Això és una vaga que s'ha convocat, que hem tenir l'oportunitat de que estiguem tots, que deixem al costat les nostres diferències o els nostres posicionaments i que tenim un objectiu en comú, i és que la reivindicar com sindicats nosaltres, i així estarà en el manifest, que és la pujada dels sous, que la patronal d'una vegada i els partits polítics per tots puguin aprovar d'una vegada la llei de prevenció de riscos laborals, perquè no estic escoltant a ningú dir els morts que portem, els 88 morts que portem a Catalunya, i aquesta reforma ara mateix ha caigut, però d'això no es preocupa ni la patronal ni els partits polítics. Han votat en contra del salari mínim interprofessional. El salari mínim interprofessional de 1.200 i pico euros és per decret, val, lo posa el govern, però sabent el posicionament que té la dreta. No s'han sentat amb els sindicats majoritaris i els estem esperant per a l'acord de negociació col·lectiva que marca els referents de les pujades. I tot és així, és a dir, nosaltres constantment, i com ha dit la Liliana, estem negociant convenis col·lectius sectorials, com ha sigut l'últim o el més important, el del salari del metall, però han tenit que sortir al carrer per acabar amb un 4 o un 4,5%, però això no té res a veure amb que la vivenda per nosaltres s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores. Pots treballar, pots tenir un treball, pots tenir un sou, però no pots agafar perquè se porta més de la meitat del sou.
3: Efectivament, és que hem d'entendre que és la prioritat número 1. Les lluites dels treballadors són molt importants i esteu fent molt bona feina, heu de seguir, però el primer problema dels treballadors, dels pensionistes, dels no treballadors, de tota la societat, és el problema de l'habitatge. I, per exemple, amb el tema dels pisos turístics a Badalona, jo vaig anar a tocar a la porta dels sindicats perquè s'afegeixin, perquè el problema de l'habitatge té causes com els pisos turístics, les cases buides, els expats, que se construyen barrios premium solo para que puedan acceder los expats, las segundas residencias, que en concreto en Badalona ese problema no es tan grave, son los tres anteriores sobre todo, se están construyendo un montón de casas en Badalona, en barrios premium, el barrio del Gorg, y nos contaban los compañeros de la Asociación de Bain, de Gorg Mar, que el 60% de los que han comprado son expats. Y sin embargo, los jóvenes de la salud de 25, 30, 40, 45 años, gente que no... Yo me encuentro padres del cole de 40 y tantos que están viviendo de alquiler y no encuentran casa para comprar. Y aquí se ha construido el 98% de la vivienda, es libre, la han puesto a unos precios en el GOR entre 500 y 750.000, se aprovechan los recursos del ayuntamiento, la oficina de turismo para promocionar el barrio del Gorg. Ese barrio no es para la gente que ahora está en Badalona, ese barrio es para traer a gente de fuera que pueda pagar unos precios inasumibles. Le están haciendo la cama a la gente de aquí de Badalona, y sin embargo la gente de los barrios se van el día de Ceuta a gritar que el mayor problema que tienen aquí en los barrios son unos inmigrantes que entraron en chanclas y con uno, y con unos globos hinchables nadando por agua. Es una guerra de discursos.
1: Sí, precisament ara que feia referència a això, que el barri del Gorg, s'havia fa poc aquí al Badalona Matí entrevistàvem el responsable d'una immobiliària i deia que s'havia creat com un mercat propi en aquella zona, amb preus fins i tot que a 8.000 euros el metre quadrat de lloguer. Això és el que ens van dir recentment. Sens dubte, el lema d'aquesta manifestació, d'aquesta vaga general convocada, pel dret a l'habitatge i salaris dignes per pagar-la, és ara una mica el que comentàvem, no?, que interpel·la a tothom, joves, grans... Creieu que a la societat en general ja li ha quedat clar que estem davant d'un problema global que afecta a tothom, joves que es volen emancipar, com ara dèiem, o persones grans, no?, que amb les seves pensions no poden fer front a un lloguer a preu del mercat actual? Estem davant d'un problema greu.
2: Sí, ens està afectant a tothom, a la majoria, és a dir, a totes les persones que no som grans propietaris i que estem fent de l'habitatge un negoci, que volem una casa per viure, per fer la vida, per criar els nostres

0: habitatge. Ens estan expulsant els grans tenidors que volen milers i milers, que s'estan quedant en milers i milers de metres quadrades d'habitatge per fer negoci amb un dret. Per tant, és tothom, és tota la classe treballadora, som totes les persones que ens despertem a les 6, 5 del matí per sortir a treballar i que tornem a casa a les tantes de la nit, perquè cada vegada vivim més lluny de la feina, perquè ens estan expulsant dels barris i de les ciutats.
1: De fet, el redactat del nou decret d'habitatge, que es va publicar aquest dimecres al BOE i que està en vigor avui, elimina les mencions directes al fons voltor, introdueix també els límits a la compra especulativa. Recordem que la primera versió d'aquesta iniciativa, PP, Vox i Junts, la van tombar al Congrés. Es parlava dels fons voltor dues vegades, mentre que el text ha sortit ara del Consell de Ministres i desapareixen. També s'inclouen els grans tenidors, amb més de 10 habitatges al llistat d'aquells que tenen prohibit comprar immobles o hipoteques impagades per un preu un 70% per sota de la taxació del mercat. Aquest decret, com ho valoreu?
2: Doncs positivament. Per suposat que és insuficient algunes mesures, però és que la gent està fart de que es faci fora de la seva casa i ens afecta a tots. I vaig a la pregunta d'abans. Qui no té un fill que tenint diners, tenint treball, que són dos els que treballen i no poden accedir perquè el broker, el banc, el no sé què, t'estan jutjant amb un sou que probablement pots pagar, o fa 20 anys, no, treballen tots dos, podran pagar, i fins ara no. Els fons voltors estan robant els diners a la gent en el tema de les vivendes. Està claríssim. I perquè estem... És una invasió. Això sí que és una invasió de fons voltors, el que n'hi ha. I el barri del Gor és realment una vergonya.
3: Perdona.
2: Que estem vivint.
3: Un dato que me explicaba Carla Sagués de Badalona Cool, que coincidí con él en la manifestación que hicimos por el habitatge en la Plaza de la Vila, me ha confirmado que el mes de septiembre 43 desahucios en Badalona. 42 de ellos, detrás de 42 había fons voltor y uno de particular. Entonces, aquí hay un problema de desinformación, de manipulación de la opinión. Porque, por ejemplo, ayer por la noche, en el chat de la Federación de la Asociación de Vecinos, que hay 25 o 30 presidentes o responsables de diferentes asociaciones de vecinos, todavía un señor de no sé qué barrio estaba diciendo que con este decreto no se va a poder alquilar, que es
2: no es verdad.
3: Si ves Telemadrid, vas a pensar una cosa. Y si ves un canal decente... te informaràs de manera normal.
1: Sí, com sigui, també les reivindicacions sobre l'habitatge estan vinculades amb la negociació salarial, oi? En aquest sentit, els sindicats proposeu increments salarials entre el 4 i el 7%, a banda de clàusules de revisió salarial i també mesures destinades a facilitar l'accés a un habitatge. Creieu que s'aconseguiran aquestes demandes o caldrà treballar-ho molt? La patronal no hi està d'acord, ni en la vaga general ni en les propostes, no?
0: La patronal ens té bloquejats. No vol repartir. Està clar que hi ha creixement econòmic, que hi ha beneficis històrics de les empreses, sobretot de les grans empreses, i que no volen repartir. I nosaltres, però nosaltres mai ha estat fàcil. Mai ha estat fàcil aconseguir. Treballarem, ens organitzarem, lluitarem, exigirem que l'augment dels salaris siguin d'acord amb l'augment de la inflació, perquè cada vegada ens costa més comprar les coses bàsiques, anar al supermercat i cada vegada tot és més car, cada vegada l'electricitat, l'energia, la gasolina, tot és més car, ens estan empobrint mentre ells s'estan enriquint asquerosament.
1: Quin és el full de ruta el dia següent de l'aturada general? Quin és l'objectiu de mínims que espereu aconseguir amb aquesta aturada?

0: que els mínims que estan en els decrets s'aprovin, en els dos decrets que van tombar. També es va presentar un altre decret que prohibia que els fons voltors compressin habitatges, i en aquest altre decret el PSOE es va abstenir. Després de, des del 2008 que es va començar a especular amb l'habitatge, la feina per arribar a una política d'habitatge que funcioni és molt llarga. Qualquiera que diga que el problema de l'habitatge se resuelve construyendo más te está engañando o te está desviando la atención, porque el problema de l'habitatge, si entre el 98 y el 2008 se construyeron 6 millones de viviendas y el precio subió un 250%. El piso que valía 100.000 pasó a costar 250.000. Y se liberalizó suelo, se hicieron muchísimo suelo urbanístico extra, desastres urbanísticos, o sea, a lo loco, venga, a construir encima de la montaña, y los centros de las ciudades los podemos dedicar a casas. En aquella época había casas vacías, pero ahora encima nos meten los pisos turísticos, los apartamentos turísticos, los bed and breakfast. Luego decimos que prohibimos los pisos turísticos, pero tú abres Airbnb y está todo lleno. Entonces, ¿eso qué es? ¿Manipulación de la opinión o no? O hablamos de pisos turísticos, pero es que luego están los apartamentos turísticos. Y ahora los bed and breakfast. Entonces, y otra vez, le desvías la atención a la gente con que el problema son los inmigrantes.
1: ¿Se saben quins seran els serveis mínims d'aquesta vaga general? ¿Es sap ja això?
2: No, encara no, però esperem que no sigui com va fer ahir amb els treballadors socials, que n'hi havia més serveis mínims que un diumenge. Per tant, també un sector que s'ha manifestat, que ha sigut, jo em sembla que la revolució dels treballadors socials, que són pràcticament invisibilitzats i per tothom, i que no han pogut ni recuperar allò que estava assignat amb l'administració, i no han retornat els diners als treballadors. I després sí que vull dir una cosa. Aquesta vaga, en Argentina no van convocar una vaga abans de les eleccions. El salari mínim interprofessional que demanava la patronal allà va ser una quantitat, i quan va entrar Milei no posa aquesta quantitat, sinó la rebaixó més. És a dir, t'aporta a la misèria. Estem. I jo li demanaria algo a la patronal. Sempre s'està queixant de que no troba treballadors. I no troba treballadors, i vam estar aquí per l'1 de maig, perquè no tenim l'habitatge a prop dels centres de treball. I és molt costós, la benzina, els lloguers, trobar una vivenda, arribar al centre de treball. Jo penso que li tindria que donar dos voltes, i no pensar en perseguir el treballador perquè agafa la baixa, en que no vulgui que les mútues privades controlades per els empresaris donin altes i donin baixes, i que respectin més els serveis públics. Els companys i les companyes treballadores, funcionaris de correus, els metges que donen la baixa, i que se posin al costat de la necessitat que els demanen que tenen, que és que no troben treballadors. I per l'1 de maig també van vindre, perquè UGT i Comissions havien posat 10 objectius, i un era el tema de la vivenda, el fer part públics de la vivenda.
1: Molt breu, perquè estem ja fora de temps.
0: En esto de los trabajadores, yo me dedico al sector industrial, y en Barcelona, en un sitio donde la vivienda es tan cara, no encuentras trabajadores que, aunque les pagues bien, dicen, no me sale a cuenta vivir en Barcelona porque los precios son altísimos. Y otra cosa, también se necesita movilidad. Las empresas son internacionales, necesitan traer trabajadores de Francia, de Alemania, de proveedores, el cliente. Y si resulta que cuando vienen a alquilar un hotel a Barcelona está a precios que casi no se los puede pagar ni el jefe de la empresa del proveedor, le estás haciendo un flaco favor al resto de industrias y al resto de economías cuando fomentas el turismo y todo lo derivado de la especulación con el habitatge y la subida de los preus de los habitatges.
1: Doncs sens dubte el tema de l'habitatge, com dèiem, un tema que ens afecta a tots, a joves, a grans, i tant de bo, esperem, que aquesta aturada general de l'11 de novembre serveixi per això, per reclamar aquestes mesures per reduir els preus de l'habitatge i també exigir aquests salaris dignes, que permetin accedir a un habitatge digne, també. Us ho agraïm la vostra presència avui aquí, a la Reyes Olaz, membre del Secretariat Nacional de l'UGT, a la Liliana Reyes, secretària de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de Comissions Obreres de Catalunya, i també a l'Unai Domingo, membre del sindicat de llogateres. Gràcies a tots tres. Que vagi molt bé.
2: Gràcies. Bon dia.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. El Dia Internacional.
4: A Badalona de pop en sabem una mica. De tots és conegut el pop a la badalonina, per exemple. Doncs avui, 8 d'octubre, estem de celebració perquè és el Dia Internacional del Pop, un dia dedicat a retre un homenatge especial a una de les espècies marines que ha pogut sobreviure més temps a la Terra.
5: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
6: Cosner Bascònia, a Sisa Joventut.
5: I a les 6 i de manera simultània, Futbol de Tercera.
6: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
5: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La ràdio d'una gran ciutat.
7: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
8: Torna Filmets.
9: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
8: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
10: Filmets Badalona Film Festival.
9: Totes les emocions.
11: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
1: minuts, seguim aquí en directe al Badalona Matí. És el moment de començar la nostra tertúlia d'actualitat. D'avui donem la benvinguda a l'estudi al Rafa Flores, al Fran Famadas, en José Tellez i la Sílvia Rodríguez. Què tal? Bon dia, com esteu?
12: Bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Recordem abans també a la nostra audiència i oients com podem participar en aquesta tertúlia.
11: Participa a la nostra tertúlia.
14: Digues la teva X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73 o deixa la teva pregunta al 93 395 40 04.
1: I entrem ràpidament en matèria, perquè anem una mica tard. Avui el tema anterior de l'habitatge era important, també donar veu a aquests representants sindicals. Però bé, vull començar parlant d'aquesta notícia que publicava La Vanguardia. Feijó valora que Albiol sigui el candidat per Barcelona a les eleccions del 29 de novembre. El Partit Popular està valorant aquesta capacitat d'arrossegament que té l'alcalde de la ciutat. El seu missatge asseguren és clar en matèria de seguretat i immigració i està avaluant si li restaria força a les municipals. Creieu que anirà a llistes o es quedarà a Badalona l'alcalde? Comencem, José.
15: Bueno, no ho sé, això crec que només ho sap ell, però el que sí que evidencia això són dues coses, no? Primera, que Badalona sempre ha sigut un trampolí per al Albiol per a passar a la política espanyola, que sempre ha sigut la seva màxima aspiració, ja ho ha intentat diferents vegades i ha fracassat. Ara haurà de sopesar si li val la pena o no. I la segona evidència d'això és que Feijóo no dona la victòria tan clara, no? Perquè si està disposat disposat a sacrificar el seu principal bastió a Catalunya per buscar algú que arrossegui vots a tota Catalunya, que pugui competir amb els vots d'extrema dreta de Vox i Aliança Catalana, doncs està clar que no ho té tan clar i que sap que no es pot permetre una altra derrota.
1: Sílvia?
12: Jo aquest matí quan he vist la notícia realment m'ha sobtat, però a la vegada m'ha fet somriure, perquè he pensat, és que no m'estranya, perquè bueno, doncs l'anàlisi que ha fet en José ara em sembla superacertat, realment arrasa, però jo dubto de que a Barcelona hi pogués treure la majoria absoluta que té aquí a Badalona, no? Crec que és una altra situació absolutament diferent i potser sí que és una aposta, no?, per remuntar l'alcaldia de Barcelona, però a mi em semblaria una proposta molt arriscada, no?, on el projecte, a mi m'ha donat la sensació que el projecte estava aquí. Per tant, no sé si realment ell el que volia era fer un projecte aquí a Badalona per fer un salt. No ho sé, això sí que ho poso en dubte, però sí que, bueno, em semblaria arriscat. Realment, perquè Badalona ja no tindria una alcaldia de majoria com la seva. Això és el que jo veig aquí.
1: Frank?
13: Bueno, estem parlant de les eleccions generals, eh? Candidat a la província de Barcelona a les eleccions generals. Està clar que Feijóo vol rascar fins a l'últim diputat on sigui perquè ho veu fotut, o veu que tindrà una força menor a l'hora de pactar amb Vox, suposo. Jo crec que és un error, perquè crec sincerament que amb Xavier García Albiol a l'Ajuntament de Badalona tindrà majoria absoluta mentre Xavier García Albiol s'hi presenti, i el dia que Xavier García Albiol marxi, el PP es convertirà en el PP i, per tant, no tindran garantida, com tenen ara per mi, l'Ajuntament de Barcelona, de Badalona. Per altra banda, també és veritat que què passarà en el futur? O sigui, es presenta, guanya, perquè en van treure 6 a Catalunya, no sé, a la demarcació de Barcelona no sé exactament quan van treure l'última vegada, però que en treguessin 3 o 4.
15: No, més, crec.
13: No, a Catalunya 6 sí, he llegit. No. Però vols dir que tots 6 a Barcelona? No ho sé, igual a Tarragona en va caure uno...
15: Jo crec que majoritàriament sí.
13: Sí? Ara,
15: podem mirar.
13: Home, segur que a Barcelona van ser la majoria, però és igual. 4, 5. Mm. Val. Si passa a ser diputat, perquè llavors passaria a ser diputat, no crec que renunci. Ara la política tot és màrqueting, i amb el qual, doncs igual sí. Si no renuncia, passa a ser diputat, i els diputats, com a mínim, 4 dies a la setmana van a Madrid. Em va treure 5 a Barcelona, em diu el José, doncs 5. Vale. O sigui, que gaire, si és número 1 de la llista, sortirà.
15: Home, sí.
13: Si se'n va a Madrid, no era com quan es va presentar, que va ser parlamentari i el Parlament el tenim a 11 quilòmetres, diguem. No, hauria d'anar 4 dies a la setmana a Madrid. Es pot ser alcalde anant 4 dies a la setmana a Madrid? Joan Blanc va ser una època, crec que, diputat a Madrid i alhora alcalde, però sense responsabilitat. Jo crec que amb això sóc una mica dur, però jo crec que el PP té garantit la majoria absoluta amb García Albiol durant uns quants anys. Però si Albiol no es presenta, qui es presenti, pues no. A lluitar com qualsevol, diguem, no?
1: Rafa, com ho veus?
16: Pues mira, sorprendente también, pues la noticia nos ha llegado a todos esta mañana, yo tampoco tenía conocimiento, sí que la realidad la tienen encima de la mesa. ¿Vale? Pero bueno, siempre ha sido su prioridad el tema de Badalona, tiene un proyecto de ciudad, tiene la ciudad patas arriba, tiene ilusión por seguir haciendo cosas y tendrá que decidir. Yo no sé hasta qué punto bueno, puede ir o no ir, si la decisión es suya o viene de arriba, pero la verdad que sorprendente, pero por contrapartida también hay una realidad de que el trabajo y el esfuerzo que ha hecho, al final tiene su recompensa. Si Feijóo ha contado con él, es porque ha visto una pieza clave, es una persona que, bueno, que se implica, y, bueno, la verdad, tener en el equipo una pieza como es Albiol, pues dice mucho. ¿Dónde lo puede colocar? ¿Dónde lo puede poner? ¿Dónde puede luchar? Es decisión del alcalde, tiene que decidirlo él, tiene que hablarlo él, pero bueno, dice mucho del trabajo y todos estos años y todo este esfuerzo de que desde arriba se cuente con una persona como Salvador.
13: Y de que surpa la tele, y que se
16: Estamos hablando de una persona mediática, una persona implicada, bueno, vale. Que a veces, según la opinión de gente y de todo el mundo, porque nunca llueve a gusto de todos, cada uno tenemos nuestro derecho a opinar, se puede pasar de línea, no se puede pasar de línea, pero todo lo que ha hecho a día de hoy es lo que es, y Albiol es lo que es. Y sí que es verdad que en Badalona mucha gente le ha dado la confianza, no siendo del Partido Popular, y eso se ha visto con la mayoría absoluta que tiene. Y la realidad, que si tuviese que irse y dejar Badalona, lo echaríamos a faltar todos, sinceramente. Ahora, relevo o no relevo, ya son decisiones de arriba, de lo que se pueda decidir, lo que se pueda hacer, pero bueno, por una parte es una gran noticia, pero por otra nos queda ahí a ver qué pasa, pero bueno, es una decisión suya, como se está comentando en la mesa, y esperemos a ver.
12: Bueno, falta escoltar-lo a ell, no?
16: Exacte, és una decisió. Que...
1: Clar, falta la seva valoració, perquè ens explica, no?
16: Sí, exacte.
1: Sobre aquesta qüestió, voleu afegir alguna cosa més?
15: Bueno, a veure, és que estem dient... No sé si o sigui, Feijó ara, m'imagino a Feijó en el seu despatx amb el poble d'Espanya, no?, decidint i tal. Badalona, li importa Feijó, no? Això ho tenim tots clar, no? O sigui, que si ha de sacrificar Badalona per el govern d'Espanya, vamos, o sigui, 0,0 en els seus pensaments, sacrificar Badalona. I Badalona, i Albiol també sap que sí, té segurament una àmplia majoria assegurada a les eleccions que seran d'aquí a pocs mesos, però és veritat que sap, perquè ho han comprovat aquests 4 anys, que molta cosa no pot fer, malgrat la majoria absoluta, i que no vol enfrontar la reforma, la gran reforma que necessita l'Ajuntament de Badalona. Per tant, també està tocant sostre a Badalona, i ell no vol acabar aquí desgastant-se en la seva jubilació com a alcalde de Badalona, cada cop perdem més vots perquè si li està sortint competència per la dreta i per un desgast de gestió que és evident. Per tant, potser una solució per ell acabar de ministre. Jo m'imagino que Albiol el que vol ser és ministre d'un govern d'Espanya liderat per Feijó.
13: Sí, estic d'acord amb tot el que dius, el que passa que per ser ministre no fa falta ser diputat,
15: sí,
13: oi?
15: Sí, però... No, clar que no. Clar. Però jo m'imagino sent Feijó en plan... Xavi, no. Si vols ser ministre, m'has d'aconseguir vots.
13: Sí.
15: Si no, oblida't.
13: I que el Biol pot aconseguir que Barcelona tinguin un o dos més
15: no, diputats,
13: i això, sobretot per frenar Vox, diguem.
15: Això, aquest un o dos diputats, això li pot donar a Feijó
13: or.
15: Són or, aquests diputats.
13: Sí, ell segur, és el que dius tu. Sí. Està amb el mapa i dir 3 aquí, 2 en Salamanca, 2 en no sé què, 4 aquí...
15: I dintre del PP res és gratis. Si tu vols ser ministre, has d'aconseguir que jo sigui president.
1: I què creieu que passarà en aquestes eleccions el 29 de novembre? Quins resultats augureu?
13: PP, un govern de PP i Vox.
15: Falta... Bueno, jo crec que és evident, no?, que les enquestes ara tenen una foto, però falta que un mes i mig, no?, aproximadament, i poden passar tantíssimes coses, que jo crec que aquests mateixos moviments, no?, jo crec que ni el mateix PP està donant per assegurada la seva victòria. Podria passar que el Partit Socialista guanyés i que no tingui amb qui pactar, no? Podria ser que torni a guanyar PP, però que torni a sumar-se una majoria. Jo crec que anirà frec a frec, i jo crec que aquests dies, amb els nervis de tothom, estem veient que ningú dona les coses per assegurades.
12: Sí, jo que m'incloc dintre d'aquest volum de vot, no?, que observa i es queda a vegades espantat del que pot arribar a passar, crec que justament per això, perquè falta un mes i mig per davant, crec que, bueno, les enquestes t'avisen, però no asseguren ni determinen, ni molt menys, però a mi sí que em fan por, absolutament. Sí, realment és aquell canvi que dius, realment arribarà aquí això, no?, que fa tant de temps que van avisant que hi haurà canvis i dius, bueno, a veure la gent per on surt. Però no tinc una imatge ni molt menys clara, i ara quan has fet la pregunta sí que he pensat, uau, és que això ja està aquí, no?, a veure què passa.
1: Frank?
13: Bueno, jo estic molt preocupat per la crisi mundial, ja no d'Espanya, diguem. El trumpisme està guanyant. Sud-amèrica, ja tenen els països més importants de Sud-amèrica. Europa ja tenen 4 o 5 països no molt importants, però compta amb el que està passant a Alemanya, compta amb el que passarà a Espanya, I el trumpisme a mi em fa molta por, perquè són una pandilla xalabrats. O sigui, tu pots estar d'acord o no pots estar d'acord amb si l'economia hi ha d'haver això i hi ha d'haver l'altre, però és que aquest tio es fot una casa nova, diguem, a la Casa Blanca, que des de fa 300 anys ha sigut igual. Aquest tio li importa tot tres pepinos, i em dóna la impressió que Bolsonaro, Milei, ara no me'n recordaré els noms de tots, la italiana, tots aquests fan el que els dona la gana, enrient-se'n dels propis que els han votat. Però és el que hi ha, cap aquí anem, i espero que no, però...
15: A mi m'és igual les cases que es vulgui fer el senyor Trump, m'és no, absolutament igual.
13: Però
15: a mi el que em preocupa és que puguem tenir un govern a l'estat espanyol alineat amb aquest bloc, que el que està buscant desesperadament és una tercera guerra mundial.
13: Ah,
15: I que estiguem en aquest bloc, i no amb els drets humans, sinó amb el bloc de la legalitat internacional, jo crec que ens hauria de preocupar tots. Sí.
1: Hem trobat una enquesta feta per Ràdio Televisió Espanyola d'aquestes eleccions generals del 29N. Diuen que PP i Vox podrien governar amb més de 200 diputats. El PP guanyaria les eleccions amb 137 escons i necessitaria 65 diputats de Vox per la investidura, segons aquest promig d'enquestes realitzat per Ràdio Televisió Espanyola. Aquest seria... La radiografía, ¿no? Veurem si... ¿Cómo veus això, Rafa?
16: La realidad puede ser otra, está claro. Todos comentamos de que, bueno, un mes visto, ahora hay campaña, hay programas, hay proyectos. Lo que sí, la realidad que hay es que la gente está cansada. Pero está cansada del tema de las políticas. Ya pueden ser de una, de otra. Ahora afrontaremos el cambio, ¿vale? Porque la gente está crispada. ¿Vale? Entonces, el reflejo de que el miedo que se da, que se está, bueno, involucrando, se está diciendo que si el pacto con la ultraderecha, pero es que no hay nada más, porque las partes de la izquierda se han podido juntar todas, ¿vale? Y la derecha no tiene con quién juntarse nada más que con Vox. Pero eso no quiere decir que pueda gobernar la ultraderecha. Sí que puede decir que tenga que tirar de coger de los votos de Vox. Está acuerdo como está pasando en algunos pueblos, en municipios, pero no tiene por qué ser que viene el logro y que esto va a ser una declive o, como comenta José, una guerra mundial. O sea, no tiene por qué. Hay países que están demostrando el cambio y es a mejor. Los cambios son, se prevén, todo el mundo hace un cambio para mejor. Y luego hay que verlo, y de aquí cuatro años hablaremos.
13: Optimista,
16: pero faltan cambios.
13: Optimista, ¿todo el mundo cambia mejor?
16: Los cambios se intentan hacer todo el mundo, que hacemos un cambio de trabajo, un cambio de vivienda, un cambio de ciudad. Tú haces un cambio, a veces por necesidades, ¿vale? Pero tú, un cambio, cuando tú tomas una determinación, es para una mejora, ¿vale? Y eso es lo que la gente intenta, o creo que va a hacer, buscar un cambio. Ese cambio lo tenemos que ver. Llevamos 8 años... gobernando, ¿vale?, con el partido que tenemos, y hemos visto lo que hay, ¿vale? Sabemos los gobiernos de derechas cómo han gobernado y lo que han hecho, ¿vale? Ahora, falta un cambio radical en muchos conceptos, en vivienda, en migración, en muchos conceptos, ¿vale? Si somos capaces de esos cambios, llevarlos encima de la mesa y en 4 años demostrar que esos cambios son una mejora, ¿vale?, pues ahí seguiremos. Si no, pues en 4 años nos volveremos a ver, quizás en esta mesa o en otra, debatiendo lo que hemos hecho mal o lo que hemos dejado de hacer o los que tienen que volver a cambiar. Pero ahora mismo hace falta un cambio, y eso es una realidad.
15: Pero tú mateix has mencionat 2 temes, que jo crec que seran els 2 temes de campanya, ¿no?, que són habitatge i migració.
16: Sí.
15: I que cal un canvi radical, que això m'imagino que vols dir un govern amb Vox, ¿no?, perquè això seria el canvi radical que s'està dibuixant ara sobre la taula i amb les aquestes enquestes.
16: No estic hablant d'un canvi de Vox, però
15: ja m'imagino
16: un canvi de la gestió.
15: Has demanat un canvi radical, i en la fotografia el que estem veient que és que l'únic canvi radical que ara es veu en les fotografies de les enquestes és un govern del PP i Vox. Llavors, Vox, amb el PP, quines propostes hi ha en habitatge i migració que suposin un gran canvi respecte a lo que s'ha fet anteriorment? Perquè
16: bueno, aquí encima de la mesa ja hi ha una apuesta de canvi de un projecte del Partit Popular con 1 milió de vivienda en 4 anys. El señor Sánchez se le llenó la boca, lleva 8 años sin hacer vivienda ninguna. Aquí se está pidiendo vivienda pública, ¿vale? Que luego volvemos a decir, eso es un proyecto, es una promesa. Está encima de la mesa. Estamos hablando ya, ya hay un proyecto de tema de,
15: caram,
16: de vivienda.
15: Caramba, pues Urti Sánchez y 2 millones, si es gratis, no, 10 millones.
16: Que, no, es que ya ha salido Sánchez diciendo 400, 500 mil viviendas y no ha hecho nada.
15: Sí, pero, eso, pero que la ayer no es creo, entonces, un millón yo, de viviendas.
16: Yo con la promesa, con la promesa, con la promesa de Sánchez, no, o sea, cero.
15: Ok, ¿y la de, de Feijóo?
16: Incredulado total.
15: ¿Y la de Feijóo, sí?
16: Vale, bueno, hay que verlo, hay que verlo. Igual que nos prometieron en 8 años y no hemos visto nada de vivienda, demos la posibilidad, ¿no?
13: Pero no, o sea, hay que verlo, PP, hay que verlo.
15: Es que honesta, o sea, gobernan el PP, no, no se está haciendo habitacha.
16: Y... sí se están haciendo habitacha en Madrid, sí, y en Madrid, sí. Tanto la Comunidad de Madrid como eso baixa... han hecho mucha vivienda.
15: ¿Y está baixant el preu?
16: Mucha vivienda.
15: ¿Y está baixant el preu?
16: Eso es otra parte.
15: Home, no estamos hablando, home, es que la gent vol que baixi el preu, no, la gent no vol més habitatge, la gent vol que baixi el preu.
16: Eso también, eso no entro en que no se pueda mejorar los precios de la vivienda o que baje o la especulación, eso todo el tema, ¿vale? O los fondos buitres, o sea, se ha de regular. El tema de habitaje, ahora que ha salido el boom, y gracias que ha salido, y va a haber manifestaciones por el tema, a ver si se regula. Lo regule quien lo regule.
15: Porque es, ¿vale? Que, pero si es el ejemplo es Madrid...
16: Estamos hablando de que, me estás diciendo de que no hay proyecto, hay uno encima de la mesa de 1 millón de viviendas en 4 años, ¿vale? Ahora... De aquí 4 años.
15: Model Madrid. ¿Eh? Model Madrid.
16: No sé el modelo que tendrá.
15: Bueno, és que és l'únic exemple que m'has posat.
16: No, no.
15: A Madrid, les habitatges nous que s'estan fent els estan comprant immigrants. Immigrants sud-americans rics, que estan acumulant pisos per jugar-los per lloguer turístic o jugar-los a uns preus inassumibles per la gent de Madrid.
16: Però, José...
15: Si aquest és el model d'habitatge...
16: Però el model d'habitatge se hace para que lo compre un immigrante o se hace para unas necesidades?
15: No sé, yo digo no, el modelo de Madrid.
16: Yo te pregunto, o sea, el modelo de habitacha, cuando se hacen las 300 viviendas que se van a hacer aquí en Badalona, ¿se está pensando en el inmigrante de fuera para que se cuele? ¿Esteu parlant de pensando para necesidades de la ciudad?
13: Esteu utilitzant la paraula inmigrante amb dos conceptes diferents. Ell bàsicament parlava d'estrangers amb molta pasta. I una altra cosa és l'immigrant.
15: Que allò se'ls posa la catifa vermella.
13: Però de vegades el compren gent que segueix visquent a Sud-amèrica i ha comprat el pis.
15: També, exacte,
13: tens raó. No és immigrant, no? Llavors, l'immigrant... Ojo, perquè de vegades estem parlant d'un tio com tu o com jo, que l'únic que ha nascut al Marroc en lloc de néixer aquí, diguem.
16: Que el hecho de los pisos no se está especificando a quién se le va a vender, lo puede comprar. Lo comprará que tenga dinero y una oportunidad.
15: Fons voltor. Fons voltor. Bueno, empreses o FIMIs que no paguen impostos. Sí.
1: Ara que parlem d'habitatge, el Consell de Ministres va aprovar dimarts aquests dos nous decrets d'habitatge després que el Congrés tombés la setmana passada uns textos similars, amb els vots de PP, Vox i Junts. Tots dos decrets han estat publicats aquest dimecres al BOE. El primer entra en vigor avui mateix, en canvi el segon, que recull aquesta pròrroga automàtica de lloguers, no serà efectiu fins al 15 de novembre si l'avala la Diputació Permanent. El redactat d'aquest nou decret d'habitatge elimina les mencions directes al fons voltor, endureix els límits també a la compra especulativa. A la primera versió de la iniciativa que PP, Vox i Junts van tombar al Congrés es parlava dels fons voltor dues vegades, mentre que el text sortit ara d'aquest Consell de Ministres i desapareixen. També s'inclouen els grans tenidors, amb més de 10 habitatges, al llistat d'aquells que tenen prohibit comprar immobles o hipoteques impagades per un preu un 70%, per sota de la taxació, tot i que el decret de mesures per als lloguers i l'habitatge també va decaure al Congrés la setmana passada, la dissolució de les Corts, per la convocatòria d'eleccions permetrà que aquesta norma es voti a la Diputació Permanent. Com ho veieu, en cas que la Diputació Permanent convalidi aquest decret, seran unes mesures efectives per contenir els preus? Són algunes de les mesures, que és molt més extens, però ens allargaríem molt.
13: Jo tinc una primera pregunta que els tertulians potser la sabran i agrairé la resposta. És: a Catalunya hi ha una llei de topall de preus en el lloguer. Aquesta funciona? I si funciona aquesta, hi ha un topall que estan d'acord o que es va votar al Parlament, funciona? O potser perquè és catalana el Tribunal Suprem la va fer inconstitucional?
15: No, és vigent, és vigent.
13: Ah, és vigent, és vigent. Per tant, aquí ja tenim un primer pas de limitació de lloguers que crec que és només de la, o sigui, només és el territori català, perquè és aprovat pel Parlament de Catalunya.
15: Alguns municipis, sí.
13: Ah, alguns municipis.
15: Sí, sí, però és només per Catalunya, sí.
13: Sí, però no es va tombar, eh?
15: No.
13: Llavors, amb aquesta llei, hi ha altres que jo les crec inferiors a aquesta, diguem, saps? No, perquè, no, és que farem més vivenda pública, que això ja ha de venir un economista i dir si això baixa o no baixa preus. Però el primer és dir, un pis a Badalona, que és ciutat tensionada perquè hi ha d'allò, pots llogar a tant al metro quadrat, per dir alguna cosa. Si té ascensor una mica més...
16: Està estipulada si té... ja.
13: Sí, val? Doncs pues ja està. Ja hi ha aquesta limitació, diguem, no?
15: Bueno, això prou no fa, però bueno, que parlin altres que estic parlant.
13: No, perquè ens ho... Però perquè aquest cony de país és així, perquè ens ho saltem a la torera, bueno, perquè obres el tot...
15: Està passant
13: Badalona...
15: això, està passant que l'índex ja crec que és molt alt, l'índex amb el que topa. Sí que està
12: sí,
15: servint...
12: És que jo anava a dir això, sí. O sigui, hi ha un tope, però és escandalós, eh? O sigui, no...
13: Jo veig l'idealista, perquè una de les coses que faig, a part de mirar el Twitter, és mirar l'idealista. Jo veig l'idealista i miro, i el 80% de pisos estan per sobre el topall.
15: Perquè
13: ningú fa res.
15: Perquè no es vigila, i després perquè hi ha un frau de llei, que és que estan fent contractes temporals, que és el forat que va deixar la llei aquesta. La gent, o sigui, la majoria de la gent que està llogant ara, que està aconseguint un lloguer, o està llogant per 6 mesos, per un any. Llavors, clar, això és un forat de la llei que es permet escapar-te del control. Llavors, el que sí que està permetent a aquest topall és que s'estiguin renovant molts contractes amb el mateix preu, no? Perquè molts propietaris, no? Els que no són grans fons voltor i tot això, diuen, bueno, mira, escolta, si m'han pagat el mateix, doncs prefereixo que els que ja estan, si estan pagant i tot bé. Llavors, això està fent que hi hagi menys rotació, també, no? Per tant, sempre s'ha dit, tots els experts, que el topall de lloguers és una mesura, però que no ha de ser l'única mesura, no? I que s'han de fer altres mesures, que són les que no s'estan aplicant, ni en aquests decrets, que en aquests decrets l'únic que serveix és que estan tapant poden tapar l'urgència, no? Els desnonaments de gent vulnerable sense alternativa, no? Com és el cas de la malograda Mari Carmen, no? Però res més, o sigui, no, aquests decrets no van més enllà, o sigui, és que aquests decrets arriben tard, després de 8 anys a fer polítiques valentes en habitatge.
1: I ahir també el ple del Parlament de Catalunya va avalar la tramitació d'una proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit. És una proposició presentada per PSC, Units i els Comuns. Es tracta d'una proposició que ara ha de seguir el seu camí, legislatiu ordinari, i permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre d'altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb una demanda residencial forta i acreditada, o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. És una proposició de llei que també subratlla que la qualificació d'habitatge de protecció pública té una vigència indefinida. En el cas dels pisos de lloguer, el preu no pot superar l'índex de referència. Per tant, és una proposta que veurem si es materialitza.
16: Esperemos que sí. La verdad es que todo lo que sea en beneficio a las necesidades que hay ahora mismo de vivienda, cualquier cosa que se haga, ¿vale?, es favorable. Lo proponga quien lo proponga. A mí lo que me echa un poco para atrás, que estas propuestas se le targan en el tiempo y tardan mucho en ejecutarse. Da igual el partido que esté, ¿vale? Tienen que valorar la necesidad e intentar de que, bueno, poner remedio a que no pasen años. Porque que esté firmado aquí no quiere decir que ojalá fuese el año que viene, en enero, que empiecen a hacer el tema de las viviendas que están comentando. Es un proyecto que lo tendrían que poner encima de la mesa y, tal como está ahora la situación, agilizarlo lo máximo posible. Las administraciones tienen que facilitar y agilizar, para mí, bajo mi opinión.
1: Canviem radicalment de tema, aquests últims minuts que ens queden. Parlem, encara falta, parlem del Nadal ja, què us sembla si parlem del
15: calor,
1: Nadal?
15: Sí, fa calor encara.
1: Arribarem, primer hem de passar encara la Tots Sants, i la Castanyada. Però bé, no us ho dic perquè enguany Badalona tindrà alguns canvis, hem conegut ja alguns detalls, vam tenir aquí amb nosaltres ahir la primera tinenta d'alcaldia, la Cristina Güera, i ens va avançar que l'arbre de Nadal de 15 metres que habitualment s'instal·la a la plaça de la Vila es traslladarà provisionalment a la Plana, on compartirà espai amb la Fira de Nadal. El motiu són les obres de remodelació de Francesc Layret, que també comporta remodelar la plaça de la Vila, i aquest canvi d'ubicació també comportarà que no es faci aquest espectacle que es feia, no?, d'encesa de l'enllumenat, que ja s'havia consolidat en els darrers anys. Escoltem a la Cristina Güera.
17: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça La Vila. creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn, és una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums doncs el divendres, i el dissabte doncs serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
1: També ens va confirmar la Cristina Güera, la tinenta d'alcaldia, que enguany s'il·luminaran un 20% més de carrers de la ciutat. Com valoreu això? Ja aquests canvis i novetats, a la cavalcada no ens va avançar res. Hem de tenir present també que les obres de Francesc Layret obligaran a modificar el recorregut de la cavalcada. Veurem si un cop arribin, passin per carrer de la Creu, arribin a acaben pujant per Martí Pujol, no? Perquè de moment no podran, és una alternativa que seria lògica, no? Portar, sí, sí. Pujar Martí Pujol amunt cap a la C31, no ho sé. Encara això no està confirmat. Com veieu aquests canvis? Un 20% més d'il·luminació als carrers, tot això, l'esperit nadalenc...
13: Jo regalo el meu temps.
1: No vols opinar al respecte.
13: Vale, pues vale. Pues ja ho sé, que si tingués nens m'aniria a la plana. És que és
15: jo crec que s'hauríem d'instal·lar allà. Ja, vull dir, aquesta nit, perquè la majoria de carrers de Badalona, sí, aquests dies no tenen llum. No tenen llum. I han passat força dies del temporal i tant que es parla de seguretat i tot això, o sigui, no hi ha res més insegur que caminar per un carrer a les fosques de molts barris. Per tant, jo si li demanaria al govern que si les poden instal·lar aquesta nit, millor que el desembre.
12: Jo estava pensant això, com pot ser que l'Ajuntament, per segons quines coses, funcioni tan bé, no? I amb tant de temps i tan previsiblement...
13: Un altre optimista.
12: No? No? O sigui, que el 20% de les llums... No? És que jo ja fa, què, 2 setmanes que veig les llums penjades de Nadal per Badalona.
15: Però és que les encengui ja.
12: És allò que dius, és necessari? O sigui, realment això...
15: No, ara sí, ara sí que és necessari.
12: Clar, aleshores...
1: Sí, realment aquí aquests dies que arribem a la Morera a primera hora hi ha molts carrers d'aquí de l'entorn on surten de l'estudi que estan a les fosses, i ahir també el tram de passeig marítim de l'Anís del Mono també estava a les fosses, que hi havia
13: i alguna zona de semàfors
15: que no van...
12: És que... Aleshores, com pot ser, no? Que bueno, hi hagi una estructura de Nadal que ja la tinguem, no?
13: Segur que l'aigua s'ha fet malbé i no...
15: Clar, però que estem a dijous, eh?
16: Sí, a veure, està l'evidència que hi ha semàfors, com decís, i calles que no estan il·luminades...
12: Bueno, crec que hi ha un institut, també, que està sense llum, no? O sigui...
16: Las lluvias que han venido han sido desbordantes, ¿vale? Sí que el tema de la iluminación de las calles es empresa una empresa externa que no tiene nada que ver con el ayuntamiento. Home, y se están no, haciendo...
12: Pero voy a decirte que hay una planificación y una organización.
16: Estamos confundiendo las luces de Navidad con la falta de luz, ¿vale? Bueno, sí, ha habido gestión que se está haciendo. ¿Vale? En Yefía se pusieron generadores, en Bufalá ha habido también un corte de luz por el tema de incidencia, en Rambla San Juan 3/4 de lo mismo, pero se está trabajando en ello, que a lo mejor se ve más rápido, es tema de operarios, es tema de cambiar cosas, ¿vale?
15: Exacto,
16: ¿vale?
15: Sí,
16: no digo que no, pero que no se esté trabajando, que no se esté haciendo, y que se está tardando más de la cuenta.
15: Tots van veure les imatges de Granollers sí. inundadíssima, a Granollers el dia següent anaven totes les llums del carrer.
16: Bueno, y aquí se están poniendo al día, José. Lo que pasa es que...
15: Una semana ya,
16: ¿eh? Ya.
15: Llavors, no, és que surt perquè sap greu, perquè no, hauríem d'estar parlant del Nadal, que tothom estem d'acord, que hi hagi arbres, que hi hagi llums.
12: Sí.
15: Escolta, això és un tema que tant de bo fóssim una ciutat que pogués tenir tantes llums com es pugui permetre. Però quan no es resolen els temes del dia a dia, pues Cabrella està parlant de llums de Nadal. Cabrella, que una primera tinent d'alcalde, que per cert és diputada, al Congrés, abans que parlàvem, si era compatible o no. Cristina Güera, la primera tinent d'alcalde, és diputada al Congrés espanyol. Per tant, li deu quedar poc temps per venir aquí i fer declaracions de quantes llums i quants arbres tindrem. Una diputada, una primera tinent d'alcalde, que va votar en contra d'aquests decrets, que són de mínims, no?, per evitar que gent vulnerable se'n vagi al carrer. No és bueno, Cabrella, perquè estaria molt bé parlar de... Tothom tenim ganes de parlar del Nadal i les coses que es podrien fer i no es podrien fer, però és que Cabrella i sap greu, la veritat.
1: Abans la Sílvia, que feia referència a aquest institut, parlem de...
12: La pluja, és la llauna,
1: la pluja va deixar la llauna en penombra, I, de fet, va demanar als alumnes que marxessin dilluns per por a un curtcircuit, mentre l'Institut explica que el problema principal és la filtració a la paret compartida de l'edifici municipal Eines Canela, l'Ajuntament diu que cada edifici té parets independents i que el problema és exclusiu del centre educatiu. És la pluja que va malmetre dos quadres elèctrics fins al punt que dilluns 11 els alumnes, com diem, van haver de marxar a casa. Aquí publicaven la informació al portal de notícies bdncom.cat. Bé, ja volia introduir un altre tema, però ja estem quedant sense temps, que és el tema dels mercats municipals, perquè el govern ha anunciat que la remodelació integral, ens ho deia ahir també la Cristina, del Mercat Mainon, serà la primera de les tres grans actuacions que es posaran en marxa, i és un projecte executiu que, de fet, ens va confirmar que ja està revisat pels serveis tècnics de l'Ajuntament i que es podria licitar abans que acabi aquest any. Una actuació que també comportarà l'enderrocament de la carpa provisional de la plaça de les puntaires. Per tant, veurem com els mercats també un tema pendent que cal recuperar. Molt,
13: sí. 25 anys o així, més o menys, parlem de que ha d'anar a terra això, 25 m'he passat, però 10 o 15 anys ben bé. I jo no em crec res de tot
15: jo
13: això.
15: Jo crec que, i ho diuen, ho has sentit aquest matí, no?, que molts comerciants deien que més que una remodelació física, no?, també dels mercats, cal una remodelació del model, perquè ha canviat molt la manera de comprar, la manera de vendre, i a tot arreu s'estan fent canvis, i aquí, per molts únics que els deixem, si no canviem el model de gestió, difícilment...
13: Com funcionarà? És que abans parlava de pisos, i resulta que molts locals comercials s'estan convertint en pisos, perquè la gent no vol, i he sentit paradistes que diuen... No hi ha recanvi generacional.
1: No hi ha relleu, clar.
13: O què vols, que el teu fill vingui a treballar precari i no guanyar-se calés? El teu fill buscarà una feina remunerada.
1: I, de fet, els paradistes plantegen fórmules diferents, com ara concessions més curtes o el lloguer de parades.
12: Clar,
1: també.
12: Clar, sí. És que si no...
1: Ens quedem sense temps. Us agraïm a tots quatre la vostra presència avui aquí, el Rafa Flores, el Fran Famadas, en José Tellez i la Sílvia Rodríguez. Gràcies. Ens anirem retrobant al llarg d'aquesta temporada. Gràcies per venir. Ens acomiadem dels telespectadors de Televisió de Badalona, i el Badalona Matí continua fins a les 12 del migdia. Que vagi molt bé.
18: 94.4
19: Ràdio Ciutat de Badalona.
20: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
21: Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
20: I a les 6 i de manera simultània, Futbol de Tercera.
21: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
20: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
18: La ràdio d'una gran ciutat.
22: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
23: Torna Filmets.
24: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
23: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
25: Filmets Badalona Film Festival.
26: Totes les emocions.
27: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
28: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
1: El pont del petroli ja té plataforma final. Ahir els operaris van treballar tot el dia per soldar-la a l'estructura. Entre setmanes els treballs estructurals estaran finalitzats i començarà la fase final de la rehabilitació per recuperar aquesta icona de la ciutat. Els operaris han extret l'aigua que havia entrat a la plataforma i un cop fora una embarcació que ha portat la plataforma circular fins al pantalà. Una grua de grans dimensions l'ha traslladada fins a les pilones que la subjectaran al seu lloc definitiu i s'ha començat a soldar la unió de les dues estructures. La nova plataforma té un diàmetre exterior de 13 metres i s'haurà de reforçar amb formigó. En David Aguilar és enginyer civil de la Direcció de Serveis d'Espais Públics de l'AMB i així ens ho explicava.
29: Que ara l'hem de reforçar amb el seu corresponent armat i formigonar-la. Aquestes tasques de formigonat duraran un parell tres de setmanes perquè és una tasca complicada. Col·locarem aquí en el passeig la bomba i a través de canonades portarem el formigó al final del pantalà. El formigó ha de ser un formigó que encara estem estudiant la fórmula perquè per distància i la resistència que ha de tenir pot arribar a fraguar-nos al mig de la canonada.
1: Passen 2 minuts de les 10 del matí. Repassem altres titulars d'aquest dijous 8 d'octubre.
0: Badalona Matí.
1: Els paradistes dels mercats municipals proposen canvis en el model de gestió per garantir-ne la seva continuïtat, Tuti García.
2: Sí, el seu president, Juan Carlos de Miguel, aposta per fórmules com concessions més curtes o parades en règim de lloguer per facilitar el dia a dia dels comerciants. Segons de Miguel, el sector es troba en una situació complicada, marcada per l'edat avançada dels paradistes, la manca de relleu generacional, la durada de les concessions i el seu cost.
3: No solo los mercados, sino el comercio en general, que no hay relevo generacional. Entonces, no nos es rentable. Les hemos propuesto al ayuntamiento adecuar una fórmula para que podamos seguir hacer concesiones a 5 años o incluso hacer paradas en alquiler, que en algunos sitios de Barcelona se están haciendo y en algunos municipios de Cataluña. Yo, que soy también miembro de la Junta de Mercados de Cataluña, en algunos municipios está funcionando.
1: Les obres de remodelació integral del mercat Mainon seran les primeres dels 3 mercats municipals en licitar-se.
2: Segons l'Ajuntament, els serveis tècnics ja han revisat i aprovat el projecte executiu encarregat en Gestur, que es podria licitar abans que finalitzi l'any.
1: Així ho ha explicat en una entrevista al Badalona Matí de Radio Ciutat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, la Cristina Güera.
4: La licitació, doncs, intentarem també que sigui el més aviat possible, però sí que la primera que anirà, perquè ja s'ha revisat per part dels serveis tècnics, és el projecte de Mainon, i el primer que licitarem serà Mainon, i posteriorment doncs farem el de Llefià. En els propers 2 anys hi haurà un gran canvi en aquests mercats i que serà molt significatiu, tant per als paradistes com per al que comporta en l'entorn.
1: I Cristina Güera també ha explicat al Badalona Matí que l'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada a la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la plana amb la Fira de Nadal.
2: Sí, un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila. No hi haurà tampoc l'espectacle d'encesa que s'havia fet els últims anys.
4: L'arbre de 15 metres anirà a la plana provisionalment aquest any. L'any que ve doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça la Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn, és una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums doncs, el divendres, i el dissabte doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
1: La vaga general per l'habitatge i els salaris dignes es farà l'11 de novembre.
2: Es tracta de la primera vaga general de 24 hores a Espanya, convocada pels sindicats majoritaris des del 2012. La data s'ha donat a conèixer el mateix dia que s'ha sabut la mort de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, després de viure-hi durant 70 anys.
1: L'Associació per a la Promoció del Transport Públic lamenta la situació que s'ha viscut a Rodalies aquest dimecres després que els maquinistes hagin aturat el servei per motius de seguretat.
2: Des de la PTP veuen inacceptable que mesos després de l'accident de Gelida la circulació de trens es torni a veure afectada per un episodi de fortes pluges.
1: Creuen que des de llavors s'ha fet molta feina, però que encara en falta més per aconseguir que les infraestructures siguin resilients al canvi climàtic. Escoltem Carles García, president de la PTP.
5: No pot ser que mesos després de l'accident de Gelida tornem a tenir el mateix problema. Encara falta molta més feina per tal de garantir doncs, que realment aquests episodis no es repeteixin. Necessitem infraestructures més resilients al canvi climàtic. Aquestes situacions que hem viscut aquests dies és molt probable que es vagin repetint durant els propers mesos, durant els propers anys.
1: Després de la crescuda del riu pel temporal, l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filó Cañete, ha demanat a Adif que revisi el pont de les vies del tren que passa per sobre del Besòs.
2: Sí, ho ha fet a través d'una carta on l'alcaldessa insta a avaluar la infraestructura per millorar la seva resistència perquè actualment no és prou segur. La riuada de diumenge, a banda de provocar l'acumulació de restes vegetals, podria haver malmès la línia d'alta tensió.
1: Tot i que fa uns mesos Sant Adrià ja va presentar un projecte per revisar el pont, Adif no ha respost a les propostes. En plana cultural, la Biblioteca de Poma va acollir ahir el Filmets a les biblioteques.
2: Durant la sessió es van projectar diversos curtmetratges d'animació i ficció dedicats a un públic infantil i familiar. La iniciativa busca portar el cinema a tots els barris de la ciutat. Les propostes, moltes d'elles internacionals, van ser premiades a l'anterior edició del Filmets. Escoltem alguns dels assistents.
6: M'agrada molt venir, vinc cada any amb les meves germanes. Venim sempre perquè sempre ens han agradat veure'ls. Perquè ens fa com il·lusió.
7: Venim a veure un curs i després votarem
0: qui ens agrada més. Hi ha pel·lis molt xules. Tinc moltes ganes de veure.
1: Aquest dissabte arriba una nova edició del Club del Disc que torna amb la seva 8a edició.
2: Es farà una escolta col·lectiva del disc Disintegration de The Cure, una de les obres més importants i consagrades del grup de Robert Smith. L'activitat presentada per l'especialista de la banda, David Medina, es durà a terme al local de l'Associació Veïnal del Raval.
1: Cada mes, l'Associació de Veïns del Raval Badalona organitza aquestes escoltes en format físic per parlar de música i descobrir els secrets del grup britànic. I en esports, un segon quart antològic porta el Joventut a debutar amb victòria a la Lliga Challenge contra el filial del València per 101-71.
2: La mongatina Irene Broncano, del València, va signar un gran partit, tot i la derrota amb 16 punts. Cal destacar, però, l'explosió anotadora del Joventut en aquest segon quart.
1: Així ho ha apuntat la jugadora de la penya, Paula Sarabia, al postpartit.
7: Somos una apisonadora, o sea, es que salimos, cada 3 minutos hay una nueva y damos el 100%. Y bueno, al final es la idea que quiere Fabián. Al final, para jugar a este ritmo tenemos que rotar todas mucho, porque si no vas con el agua al cuello a los 3 minutos.
1: Badalona Comunicació i el Badalona Women signen un acord de col·laboració per la temporada 2026-2027.
2: La principal novetat de l'acord és que es garanteix la cobertura en directe per Ràdio Ciutat de tots els partits del Badalona Women, tant els que juguen com a locals com els de visitants.
1: L'objectiu principal del nou acord és apropar cada vegada més el club a la ciutat i més ara que aviat jugaran els seus partits com a local a l'estadi municipal.
25: Badalona Matí, 94.4.
1: Passen 9 minuts de les 10 del matí. Repassem el que és notícia aquesta hora. Fora de Badalona, mort José Manuel Beiras, històric dirigent del nacionalisme gallec, fundador de Nova, després de la seva sortida del bloc nacionalista gallec, el BNG, ha mort als 90 anys, segons han confirmat a l'agència EFA fonts del seu entorn.
2: I més Madrid, la formació d'esquerres que lidera la ministra Mònica García proposa que Ada Colau lideri una candidatura coral i confederal pel 29N des de Barcelona. Des de la formació apunten que és una iniciativa històrica que respon als principis del Front Ampli.
1: El decret d'habitatge més ampli entra en vigor avui i inclou préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar un primer pis, un mecanisme anomenat Casa Teva, dotat amb 10.000 milions d'euros, que vol ajudar les persones amb ingressos estables però que no tenen estalvis. El segon decret, sense els suports garantits, no serà efectiu fins al 15 de novembre si l'avala la Diputació Permanent.
2: I 3 anys després, Israel torna als llocs del 7 d'octubre. El dol ha tornat a ocupar els escenaris que van patir els atacs enmig de la pressió creixent perquè l'Estat investigui els errors que van permetre la massacre. Durant un minut, els carrers han quedat en silenci i milers de persones han sortit per recordar els que van morir fa 3 anys.
1: Ens interessem ara per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Luismi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. De mica en mica ha d'anar baixant la temperatura avui a les comarques metropolitanes i, de fet, a hores d'ara l'ambient és una mica més fresquet que no pas ahir. Sens dubte que quan sentirem més aquesta davallada del mercuri serà la propera nit i, per tant, el divendres al matí ens haurem d'abrigar una mica més que no pas aquest dijous. També podem dir que el temps no netejarà del tot. Alguns núvols a hores d'ara queden dispersos per moltes comarques. Tornem a tenir fins i tot una mica de boira en alguns racons de la Vall del Llobregat o de l'interior més al nord del Vallès Occidental. I també podem dir que hi haurà algun xàfec. Anirà apareixent ja ràpidament al voltant del Montseny i el Montnegre. Per tant, el Baix Montseny, també la comarca de l'Alt Maresme. Ja entrada la tarda i aquest vespre, alguns ruixats també es formaran a la resta del Vallès Oriental i cap al Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Maresme, així com el Delta del Llobregat. Compte a últimes hores de la tarda entre el Barcelonès i la banda marítima del Baix Llobregat. Aquí plourà moltes ganes. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ara mateix tenim una temperatura de 19 graus a Badalona i és el moment de conèixer l'estat de la xarxa viària. Servei Català del Trànsit, Adrià Fernández. Bon dia, quina és la situació a aquesta hora?
9: Hola, molt bon dia. Doncs bé, a hores d'ara encara es mantenen algunes retencions pels diferents accessos a Barcelona. En primer lloc, lentitud i aturades per entrar al nus de la Trinitat des de la C58 a Ripollet i la C33 a Montcada i Reixac. També hi ha un parell de quilòmetres de lentitud d'entrada a Barcelona per la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet, tot i que ara mateix no es detecten retencions destacades a la C31 entre Badalona i Montgat. També a l'A2 hi ha trams de retencions intermitents entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà de Llobregat,
10: i a la B23 des d'Esplugues de Llobregat. I finalment, a la Ronda de Barcelona, una situació molt intensa en el sentit de la marxa. És tot. Bon dia.
1: Gràcies, Adrià. I pel que fa al transport públic, a hores d'ara, a la R1 de Rodalies, hi ha circulació amb demores d'uns 25 minuts de mitjana entre les estacions de Mataró i Maçanet-Massanes a causa d'una incidència per causes operatives. I també us expliquem informació de servei que afecta la nostra ciutat. Com sempre us recordem que els vehicles privats que circulin per la via Augusta poden continuar utilitzant el carril reservat al bus, excepte durant les dues franges horàries que coincideixen amb l'entrada i la sortida de les escoles de 7 a 2 quarts de 10 del matí i de 4 a 6 de la tarda. La mesura pretén facilitar la circulació mentre s'executen les obres de reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i d'implantació d'un nou carril bus a la via Augusta en sentit Montgat.
25: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.

0: 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
1: Torna Filmets.
2: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
1: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
3: Filmets Badalona Film Festival.
2: Totes les emocions.
4: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
5: Arribem a un quart d'11 del matí. Seguim aquí en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona. Precisament Badalona és una ciutat religiosament diversa. Segons les dades del mapa religiós de Catalunya, corresponents al 2025, el municipi té 60 centres de culte actius. Les esglésies evangèliques són les més nombroses, amb 23 centres, seguides de les esglésies catòliques, amb 21, de les mesquites, amb 9. Una realitat que situa Badalona entre les poques ciutats catalanes on els centres evangèlics superen els catòlics. Avui parlem sobre la realitat religiosa de la nostra ciutat amb l'Umair Dar, representant de la comunitat musulmana. Bon dia.
6: Molt bon dia.
5: L'Alfons Novio, de l'Església Evangèlica Baptista de Badalona. També bon dia.
7: Bon dia.
5: I ens acompanya també mossèn Andreu Uller, rector de la parròquia de Sant Josep. Benvingut.
8: Bon dia.
5: Us sorprèn que Badalona tingui una 60 de centres de culte actius i que les esglésies evangèliques siguin les més nombroses? Comencem, Alfons.
7: Bueno, a nosaltres no. No els coneixem, tampoc. Però és cert que això és el tarannà normal i que ens haurem d'acostumar. No ens sorprèn que hi hagin, no sé, centres comercials o que hi hagin molts bars o coses d'aquestes, i a vegades ens sorprèn això, i crec que és més positiu. Sense entrar, diguéssim, en el detall, per mi és una notícia molt bona i més habitual fora de nosaltres, també fora del nostre país o de la nostra nació. És més habitual, però aquesta, que és una notícia bona, perquè l'Església, com deien alguns, i últimament, fa poquet, el senyor Silvestre Stallone, que deia que les esglésies és com un gimnàs per l'ànima. Mm-hmm. Vull dir que bé.
5: Molt bé, mossèn Andreu.
8: Sí, me sorprèn, jo no sabia aquesta dada. És curiosa, no? Suposo que ja també respon a un repunt que hi ha ara d'espiritualitat. Diuen, no?, que hi ha una búsqueda d'espiritualitat i de... i recerca de Déu, hi ha un repunt, no ho hem notat nosaltres també, aquest any hem tingut uns quants joves que s'han apropat a les parròquies demanant la baptisme, no? Batejar-se, i grans, joves amb estudis o treballadors, no? Per tant, ho notem que hi ha una recerca de l'espiritualitat i de la fe, i suposo que deu respondre a això, no? Que hi ha... Vull dir, per la banda, això és el positiu, el que no és tan positiu potser és la dispersió, no? Que potser aniria bé que s'agrupessin més, no? Que anessin més a les comunitats ja més consolidades, no? Bueno, en veritat, això, no? Les esglésies evangèliques té aquesta diversitat, aquesta llibertat, no? Que suposo que és el que permet que anar obrint les esglésies, no? Però bé, anirem observant el fenomen ara, però ara...
5: Umair.
6: Sí, la veritat que a mi també m'ha sorprès, M'ha sorprès el número d'esglésies evangèliques, després les mesquites, jo més que mesquites dic centres de culte o locals així sota edificis. Però sí, jo crec que estic d'acord que cada vegada nosaltres també observem i veiem que hi ha la gent necessita, dins d'aquest boom que estem vivint de la informació, de tanta artificialitat, doncs la gent necessita apropar-se a alguna cosa que no és tan artificial i trobar el seu espai. Per tant, jo, a mi m'ha sorprès gratament, positivament.
5: Tenir més centres de culte vol dir tenir més fidels? Són dues realitats diferents. Ara ens explicava el mossèn Andreu Oller que ha notat aquest repunt, no? Sobretot entre la gent jove. Què creu que es deu, això? Aquest repunt, no? De...
8: Bé, s'ha d'estudiar aquest fenomen, no? És nou i, bueno, anem veient-ho. Jo crec que també, bueno, hi ha un cansament d'una vida molt estressant i de molta oferta, que no porta enlloc, i jo crec que la gent busca, al final, jo crec que l'oferta que fem nosaltres és allò que dona vida, dona fe, dona força a la persona humana, no? I vull dir, per això, jo he donat la vida per això, no? Jo soc capellà i he donat la vida per aquest projecte

0: a Déu, que és donar vida nova a la gent, no? I crec que això és el que satisfà i el que al final dona felicitat, no? Jo crec que, bé, hi ha una resposta actual als reptes que, de cansament de tantes coses que no satisfan.
1: Mm-hmm. Des de l'Església Evangèlica?
2: Bé, sé que hi ha, dintre d'aquest augment de comunitats evangèliques, hi ha molts tipus diferents, eh? Però sí que hi ha una certa realitat que, bueno, que socialment, diguéssim, bueno, hi ha uns buits, eh? Uns buits perquè, bueno, hi ha hagut èpoques una mica més restringives i bueno, hi ha uns buits. I el bo de tot és que, bueno, hi ha molta gent jove, també. Però també hi ha molts autòctons. I, evidentment, hi ha el tema dels migrants, eh? Això és una realitat, també. Però hi ha tots aquests components. I en algun aspecte, per exemple, amb els joves, bueno, és que han canviat les formes d'arribar-hi. I alguns els estan utilitzant, doncs, els mitjans, bueno, les redes, tots aquests sistemes, diguéssim, que ara són tan habituals, i connecten amb això, i connecten d'una forma més actual, a nivell inclús de la música, hasta de la presentació, vull dir, tot plegat, per acostar-se més amb aquesta població. I hi ha una bona resposta en aquest aspecte.
1: Umair, en el cas de la comunitat musulmana a Badalona, aquests nou centres de culte reflecteixen les necessitats actuals dels fidels?
3: Sincerament, per mi, són llocs que són poc dignes i són llocs que, diguem, són insuficients, perquè encara en Badalona no tenim cap tipus de mesquita que pugui, diguem, aglutinar un cert número de persones, i les que n'hi ha són petites mesquites en baixos, que no reuneixen condicions suficients per tal de que les comunitats puguin arribar a fer un acte així. I fins i tot jo, a vegades, també em sap greu pel veïns i per les veïnes, perquè quan hi ha un dia especial, un festiu especial, el que hem de fer és anar a poliesportius o a un camp així obert, encara que faci fred o faci calor, i està allà. Doncs, per tant, a mi em sap greu en aquest sentit que, malgrat tants anys de presència, encara no disposem espais dignes on poder celebrar les festivitats més importants.
1: I moltes vegades els veïns de la zona on es vol obrir un d'aquests centres de culte també s'hi oposen, no? Us trobem aquesta dificultat moltes vegades?
3: Sí, a nivell anecdòtic, jo vaig participar en l'oratori de l'Artigas, i me'n recordo que una vegada, quan era el primer dia, doncs estaven les autoritats, alguns veïns i tot això, i va entrar una dona de cop allà dins de l'oratori i diu: aquí hay todo el mundo menos los vecinos. I clar, jo li vaig dir: mira, tota aquesta gent què són? No són veïns? Són marcians? Són de l'altre barri? Aquí el primer que hi ha és deshumanització i no considerar aquesta persona com veïns i veïnes de la ciutat. Veure's com estrangers que han vingut d'altra part, venen a aquesta idea d'invasió que hi ha permanentment, s'està intentant fomentar. Per tant, aquesta és la idea, que cada vegada que s'ha intentat obrir un oratori o un centre de culte, aquest és el problema que hem tingut. I jo, que la gent té por, i és cert que les pors estan basades en coses, no? que tampoc no es poden obviar, però jo, per tant, aquí crec que l'administració també té el paper de distribuir-los bé, diguem, i facilitar perquè la gent pugui obrir els seus llocs de culte i que no causin molèsties ni a veïns ni a ningú més.
1: Hi ha en marxa algun projecte per obrir algun centre de culte o millorar-lo, crear un centre en millors condicions?
3: Jo crec que hi ha moltes comunitats que volen tenir llocs dignes, però la idea està bastant clara. Jo crec que ni a nivell polític ni a nivell legal, encara que tenim aquesta llei, jo crec que, si no m'he equivocat, és de 2009, de llei de culte de Generalitat, llei catalana, que reconeix aquests drets, però jo crec que la realitat política, social i legal és diferent, i crec que moltes comunitats voldrien tenir, no parlo només de la musulmana, també parlo de sigui d'altra que conec, que voldrien tenir llocs dignes i que encara no poden perquè saben que tindrien aquestes dificultats.
1: Alfons, a què atribuïu la presència tan important d'aquestes esglésies evangèliques a Badalona? I no sé si dins de l'evangelisme hi ha diferents corrents, oi? Una mica, quines són les més presents avui dia?
2: Bueno, a veure, la idiosincràsia de les esglésies evangèliques és diferent, no? Vull dir, en aquest aspecte hauríem de conèixer que, d'entrada, l'estructura és independent. Les esglésies evangèliques són independents, no tenim una forma piramidal ni res similar. Per tant, diguéssim, en aquest aspecte, doncs, bueno, el tarannà, el normal, diguéssim, d'una comunitat de creients és multiplicar-se, això. I alguns, doncs, fan esforços en aquest sentit. Tot això, evidentment, comporta una estructura i un cos, però és així. Però després tenim unes diferenciacions, i és que hi ha les esglésies clàssiques, les esglésies que hem estat, diguéssim, formant part d'aquesta trama social de la ciutat de Badalona durant molts anys. Nosaltres, per exemple, l'Església Baptista de Badalona, del carrer Sagunt, ara són 103 anys d'existència a l'esperit evangèlic, diguéssim, amb aquesta població. El que passa és que, bueno, tots sabem que hi ha hagut molts anys amb els quals no se'ls podia manifestar d'una manera clara i legal, i a partir d'aquests convenis, diguéssim, pues, bueno, tot això s'ha obert. Una mica s'està rescatant també el temps bueno, que s'ha perdut en aquest aspecte, perquè si no tampoc no ens hauria d'estranyar. Hi ha altres països en què podem comptar per milers les sensibilitats religioses, per dir alguna cosa, les esglésies,
1: Mossèn Andreu, l'Església Catòlica té una llarga tradició a la ciutat, però també afronta canvis socials i generacionals, com ara comentava. Com es viu aquesta transformació des de les parròquies? Les noves generacions viuen la religió d'una manera diferent a la com la vivien els seus pares, els seus avis?
0: Sí, ja tot va canviant, tot. En aquest moment, no, que nosaltres que torna a lo tradicional, torna a una religió tradicional, i el jovent que està venint ara, pues, també demana els signes clars i evidents i poder viure la fe des de la tradició. També és un moment que ens plantegem el primer anunci, ja no fa gaire, vam fer una assemblea aquí a nivell de les parròquies d'aquí al centre, que vam reflexionar sobre com fer aquest primer anunci, no? Buscant nous mètodes, noves fórmules, hi ha diferents metodologies, no? Per poder fer coses noves, no? I poder proposar la fe a la gent. Bé, és un moment de irradiació, no?, i de moure'ns i de sortir, en sortida, no?, una església en sortida. I no sols a nivell de fe, sinó també a nivell de compromís social, no?, i també d'estar al costat dels més pobres i més vulnerables, amb les diferents institucions, Càritas, grups parroquials, i estem treballant al costat de la gent més necessitada, i acollint i acompanyant tot el que puguem.
1: I com és la convivència entre les diferents comunitats religioses de la ciutat? Hi ha relació real entre vosaltres? Cadascú funciona pel seu compte? Com funciona això?
2: Sí. Bueno, nosaltres, a veure, com deia abans, les esglésies evangèliques tradicionals i molt arrelades, diguéssim, amb el país, tenim estructures. Nosaltres, com a baptistes, que és una de les branques més grans dintre del moviment evangèlic, doncs estem coordinats dintre del que és la UBC, la Unió d'Esglésies Baptistes de Catalunya, però també a nivell estatal. Després hi ha convenis, bueno, hi ha forces d'activitats, i llavors també tenim tasques que són en comú. I bueno, d'aquí, doncs, tenim un hospital preciós, Hospital Evangèlic a Barcelona, que té molts anys també, i que, bueno, que va tindre les seves dificultats, i que està obert, diguéssim, a tot el poble evangèlic. Però després cada una de les denominacions té les seves pròpies activitats de tipus social. Hi ha centres, diguéssim, de tots tipus, com en col·legis, com a centres per recuperació de gent marginada o gent amb hàbits diferents. Hi ha moltes coses, una tasca bastant gran. Però l'organització, diguéssim, cada una té la seva pròpia organització. I nosaltres, doncs, estem dintre de la UEB, i altres estan dintre del que és la FIEIDE, i després altres que són metodistes. Bueno, hi ha diferents branques.
0: Al fons, podríem aprofitar per parlar de la taula de diàleg interreligiós,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Que tenim aquí a Badalona, no? Vull dir,
2: sí.
0: Pots explicar una miqueta? Vull dir, que tu estàs...
2: Bueno, jo soc membre de la taula ja fa des de molts anys, pràcticament des del principi, no? I bueno, la taula està oberta a totes les sensibilitats religioses, les pràctiques religioses de la ciutat, que hi ha moltes, vull dir que aquí a Catalunya es parla d'unes 15 diferents comunitats religioses, però bueno, aquest número suposo que està pot augmentar, eh? A la taula doncs som 5, 6, 7, i està oberta a qualsevol altre, eh? No parlem lògicament ni participem, diguéssim, en temes religiosos, perquè el que pensem que és molt bo és que es facin conèixer i que la taula serveix una miqueta d'aquest pont que diem a vegades, no? D'articular, de poder entrar dintre la societat i fer que es reconeguin, que tothom té dret a tindre el sentiment religiós particularment, però que han de respectar-ho i que tenim coses en comú molt maques i a part de tot, diguéssim, tenim una ciutat que és nostra i que volem que sigui una ciutat amb un tarannà pacífic, eh? I socialment, diguéssim, molt, molt ric. I amb això estem treballant, però dintre de les possibilitats, lògicament, que la taula té, que no són precisament moltes, no?
1: La taula, precisament buscar posar en contacte les diferents comunitats religioses de la ciutat, no sé si també es va crear, entre altres coses, per combatre prejudicis i estereotips. Creieu que ha aconseguit canviar la percepció que els ciutadans tenen de vegades de les diferents religions?
0: Sí, jo crec que un dels temes de la taula és aquest, és que donar una... mostrar pues, la missió que té, no? La fe, les diferents espiritualitats, no? Que a favor de les persones, la dignitat de la persona, no? I restaurar les persones amb tota la seva dignitat. I vull dir que veiem que tota espiritualitat autèntica, el que busca no és el fonamentalisme o busca l'allunyament de la societat o no construir societat, sinó que ajuda a construir i a treballar per la pau, no? Que és veritat, una de les funcions que té les diferents organismes que es fan, no? A nivell de diàleg interreligiós, per mostrar la funció dinamitzadora i creativa, no? de la religió, no? a la ciutat. I que penso que té una veu a dir per aportar a la ciutat i una veu per col·laborar i per ajudar que aquesta ciutat hi hagi més convivència i hi hagi més solidaritat.
1: Humair, feia referència abans, no?, a la por que de vegades té la societat. No sé si, com a representant de la religió musulmana, encara teniu ja feina per fer en aquest sentit de combatre els prejudicis i estereotips. No sé com ho veus.
3: Jo crec que el tema se'ns ha girat feina. Diguem, el tema abans era la religió, el desconeixement, però ara parlem de l'algoritme, parlem de la intel·ligència artificial i parlem d'un nivell de manipulació que jo crec que és molt difícil. Jo me recordo les primeres campanyes antimesquita o antioratoris que n'hi havia aquí a l'Artigas o a Badalona, utilitzaven la foto de Taj Mahal com una mesquita. Aquest era a nivell d'informació o de formació d'aquestes persones. En canvi, ara venen amb un equips molt potents darrere que utilitzen, diguem dissenyen campanyes electorals amb un expert en màrqueting que jo crec que és molt difícil combatre. Per tant, jo una crítica que jo sí que faig, que abans sí que fèiem que era jornada de portes obertes de l'oratori i dels nostres centres perquè la gent pogués venir, pugui conèixer de primera mà què es feia, quines activitats n'hi ha. Això, a mesura que aquest nivell d'odi o de desinformació s'ha incrementat, jo parlo més aviat de la comunitat musulmana, almenys la que conec més, que està a l'Artigas o en Sant Roc, allà les portes, lloc d'obrir-se més, s'han tancat. I és una autocrítica que faig en aquest sentit, que nosaltres hauríem d'haver fet una feina encara més proactiva, molt més a favor de la convivència, i davant aquests atacs continus o aquest odi permanent, la gent ha acabat tancant les portes. La gent diu, hosti, ja estic cansat de donar tantes explicacions, de sempre estar a la defensiva, doncs passo de parlar, d'explicar i em quedo a casa.
1: Molt bé, doncs, sens dubte, avui hem tingut aquí una representació d'aquestes religions que conviuen a la nostra ciutat, i us agraïm que hagueu compartit amb nosaltres aquesta estona al Badalona Matí per parlar sobre aquesta realitat religiosa. Gràcies a l'Humair Dar, representant de la comunitat musulmana, a l'Alfons Novio, de l'Església Evangèlica Baptista de Badalona, i també al mossèn Andreu Uller, rector de la parròquia de Sant Josep. Gràcies per venir i que vagi molt bé, que tingueu un bon dia.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat. Badalona, 94.4.
5: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
6: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb els de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
8: Cosner Bascònia a Sisa Joventut.
7: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
8: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
7: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
5: La ràdio d'una gran ciutat.
9: Aquest mes d'octubre, el Cicle Gaudí ens presenta Balandrau, vent salvatge. Un grup d'amics es disposen a fer el cim de Balandrau. El sol i el bon temps acompanyen el grup durant l'ascensió fins que, en qüestió de segons, tot canvia de forma inesperada.
5: Balandrau, el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo.
10: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
11: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
10: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
11: Corre, corre, que volen!
5: Badalona Matí.

0: 11 i 36 minuts, seguim aquí al 94.4 i amb aquest lema, teixir vincles és fer salut mental. És el lema triat per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental d'enguany, que se celebra el dia 10 d'octubre, d'aquí a un parell de dies, dissabte. Teixir vincles per no patir solitud no desitjada en el cas dels més grans i per no sentir-se sol, tot i estar hiperconnectat en el cas dels més joves. Malestars emocionals, qui més qui menys n'ha patit o en patirà al llarg de la seva vida. Per això és important que prenguem consciència de la importància de tenir cura de la nostra salut mental. Ja m'acompanyen aquí a l'estudi el coordinador d'infermeria del CAP de Nova Lloreda i membre de la taula del benestar, Raül Porras. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també el Matías Zamora, que és cap de l'àrea d'infermeria de salut mental i addiccions, tots dos de Badalona Serveis Assistencials. Bon dia.
2: Bon dia, Àlex.
0: Sense relacions significatives, sense comunitat i sense suport mutu, podem dir que no hi ha salut mental possible. Com d'important és tenir una bona xarxa de persones al voltant?
2: Bueno, primer de tot agrair la invitació que ens heu fet perquè puguem explicar coses que tenen a veure amb la salut mental aquí a la nostra ciutat. Efectivament, hi ha diversos lemes, perquè al final lemes del Dia de la Salut Mental hi ha el lema a nivell espanyol, a nivell català, a nivell de l'OMS, no? Cadascú amb el seu enfoc. Aquí a Catalunya és teixir vincles, és fer salut mental. Es parla molt de la soledat no desitjada. També es parla molt també que té a veure això amb l'escolta activa, no? Que en salut mental és l'escolta activa no deixa de ser una habilitat i una actitud d'atenció plena que consisteix bàsicament en escoltar l'altra persona sense jutjar-la. Intentar comprendre no només les seves paraules, sinó també els seus silencis, els seus gestos, no? Crear una situació d'empatia, interpretar més enllà de les paraules, més enllà del discurs, evidentment oferint sempre un espai segur, un entorn de confiança, respecte, d'acompanyament, i en aquest sentit és important el fet d'acompanyar i no dirigir. No es tracta de donar consells ràpids, ni imposar solucions o minimitzar problemes, sinó que ajudar la persona a expressar el que sent i trobar i que aquesta persona trobi el seu propi camí.
0: Deia ara al presentar-vos, no? Si m'equivoco em rectifiqueu, que la gent jove se sent molt sola, no? Tot i estar hiperconnectats a través de les xarxes. No sé si tenim un problema d'addicció juvenil als joves, a consulta, això us ho trobeu molt.
3: Bueno, sí, el que dèiem una mica, com hem començat la intervenció, l'has dit al principi, el tema de la xarxa, les persones, quan parlem el concepte de salut mental és un concepte molt ampli, no? La salut mental és de com expressem, com ens relacionem, no només parlem de patologia, no? Llavors aquest malestar, moltes vegades es tracta d'un malestar, que és veritat que és un malestar molt estès, no arriba a ser patològic, però no sabem, no? I aquesta, tot i haver una hiperconnexió, no? Ens falta aquesta persona, no? Diem que la salut depèn del 80% de les coses que ens produeixen malaltia o que ens fan tenir salut estan fora de les consultes d'atenció primària. O sigui, la nostra ciutat, la nostra comunitat, no? El formar part d'un grup, per exemple, el poder participar d'activitats, el poder tenir un accés a l'habitatge, no? Que això ara que estem tan als mitjans. Mm-hmm. Tot això ens provoca molta més salut que no potser la nostra genètica. I això és el que ens passa, no? El que volem, i per això, per exemple, vam crear la taula de benestar emocional, és que tota la comunitat ens ajudi a cuidar els nostres joves, la nostra gent gran, no? Abans del matí heu parlat també la soledat no volguda, per exemple, en gent gran i també en joves. És entendre que no podem fer-ho sols, que nosaltres com a serveis de salut doncs fem molt de tractament, acompanyament, però sobretot sempre intentem vincular la comunitat, no? A la taula, per exemple, hi ha més de 20 entitats que estem ja fa doncs, potser com 10 anys que estem treballant junts per fer tot això, no? I la jornada que avui volíem programar i que hem ajornat pel tema de la pluja era una mica això, no? Entendre què ens fa sentir bé, què necessito i on puc pertànyer o quin grup, no? Com he d'orientar, per exemple, la meva educació, la meva activitat laboral, tot això ens genera molta més salut mental, no? Positiva, que no altres aspectes que des de la consulta no arribarem.
0: Era aquest acte, aquesta jornada Benestem, una experiència comunitària per cultivar el benestar emocional que estava prevista per avui, 8 d'octubre, però que es va ajornar. Hi ha previst recuperar-la? O...
3: Sí, en principi, com que la incertesa climàtica ens ha fet així d'última hora, ara d'aquí una estona ens reunirem i farem proposta a veure si hi ha nova data, però en principi crec que no. el que sí que potser farem és fer propostes d'activitats que estaven incloses a dins de la jornada, però de manera més, diguem, amb altres mesos, no? O sigui, potser farem programes d'activitats diferents. Tot així, aprofito i he de dir que durant el mes sí que tant des de BCA com des d'altres entitats es mantenen algunes activitats que s'han fet. Per exemple, demà hi ha una activitat de mindfulness a la platja que fan els referents de benestar emocional a les 11 del matí a la platja de l'estació. I la idea és això, de dir, ostres, gaudim, aprofitem la natura, no?, els espais de natura que tenim per el nostre benestar emocional. Després també trobarem formacions, tallers en diferents centres cívics, i bueno, la idea és que tothom parli, o durant aquest mes, doncs, una mica més d'això, teixint vincles i fer comunitat.
0: Però tot un seguit d'activitats programades. La xarxa de salut mental i addiccions, com està estructurada? Expliqueu-nos què és exactament, i no sé si promoveu grups d'ajuda mútua, una mena de teràpia grupal, no? Expliqueu-ho.
2: Bueno, el model comunitari de salut mental a Catalunya és un model que ve donat per el Pla Director de Salut Mental i Addiccions, que no deixa de ser un òrgan tècnic que executa les directrius del Pla de Salut, de la Conselleria de Salut, i des de fa uns anys posa molt a l'eix central amb la que atenció en salut mental ha de ser una atenció comunitària. És a dir, això vol dir que situa el model d'atenció comunitària en la persona i es basa en una valoració integral i una atenció global coordinada des de tots els àmbits, no només el de salut i sanitari, sinó el social, educatiu, comunitari, i les seves principals característiques i eixos és, doncs, com es deia abans, una atenció centrada en la persona, és a dir, intentem treballar l'apoderament de l'autonomia, la recuperació, la inserció sociolaboral de l'individu, volem que aquesta atenció sigui integral i transversal, com es deia, no només treballar en l'àmbit de la salut mental i d'altres àmbits de la salut, sinó també de la no salut, a fer activitats de proximitat i de prevenció, sobretot això és molt important, i després el territori, no? Crear estratègies adaptades a cada zona mitjançant programes específics i taules de coordinació local. Al respecte de programes específics, com tu comentaves, Àlex, doncs hi ha el programa que des de fa temps ja estem treballant i que aquí estem treballant a BCA en salut mental, que és el programa peer-to-peer, no? Que és el que es tradueix com un suport entre iguals i suport entre parelles, no? Els seus objectius, bàsicament, és introduir a les persones que tenen una patologia mental, introduir-les dins el que és l'àmbit i la xarxa de salut mental, per així buscar totes les parts positives que puguin afavorir aquestes persones respecte als pacients.
0: I de què pateix més la població badalonina que s'acosta al CAP Nova Lloreda per problemes de salut mental? Parlem de depressió, ansietat, addiccions...
3: Bueno, al CAP concretament tenim una petita finestra, però bueno, jo crec que la foto general de tota la ciutadania de Badalona, de molta, normalment és, bueno, trastorns d'ansietat. El que passa que, clar, aquí moltes vegades el problema és que fiquem molt a la mateixa... O sigui, hi ha diferents nivells d'intensitat, no? I llavors, normalment els trastorns d'ansietat lleus són molt freqüents i aquests no acaben derivats als serveis de salut mental, o sigui que realment es queda molt a l'atenció primària. I per això també és el que dèiem, potser és més important la intervenció dintre de la comunitat o dintre de... No? Aquest, aconseguir un nivell el malestar no esdevingui una cosa patològica, no? O sigui, hem de reduir i hem de fer visible les coses que sí que tenim a dins del nostre territori, del nostre barri, que ens fan sentir bé, no? Per exemple, la promoció d'activitat física és un pilar que hem de treballar moltíssim, perquè sabem que això és un, no? Més activitat física millora la nostra salut mental i és clau, i els hàbits saludables, no? I tot això va molt lligat, però generalment sí que tenim quan ja vam crear la taula, precisament era per això, perquè havia un malestar emocional amb totes les franges d'edat i no necessàriament amb un diagnòstic, diguem que aquí Matías potser em pot recolzar més, diguem, de patologia, etiquetat, però sí que hi ha moltes consultes que darrere porten això, un patiment que genera problemes, i a vegades es medicalitzen molt i és el que també volem evitar, no? Acabar amb psicofàrmacs.
2: Sí, és, tampoc no s'intenta donar detalls numèrics molt concrets, perquè sí que és veritat que en territoris petits, com pot ser el nostre, doncs hem d'intentar sempre preservar una mica la confidencialitat, i la privacitat, no? de la població. Però a grans trets, no? Si poguéssim parlar de Catalunya, poguéssim parlar del territori del Barcelonès Nord, del Maresme, la diversitat és moltíssima.
0: Hi ha certa arrencança encara a parlar-ne obertament de la salut mental? S'estigmatitza encara les persones que tenen algun problema?
3: Sí, jo crec que sí, encara hi ha molta feina i per això, tot i que és, bueno, es va avançant, a vegades també fins i tot massa, perquè a vegades com, no, que sembla que es fa com massa positiu, no, com que va per modes, però és veritat que bueno, sí que hem d'entendre que, per exemple, l'ansietat o el malestar està al nostre dia a dia, hem d'acceptar-ho i hem de treballar-ho i això ens farà que, diguem, no esdevingui patològic, que no ens bloquegi, no? I això és veritat que ens ajudarà sempre a tots els nivells.
2: Precisament el que dona molta visibilitat a la patologia mental és els dies com ara el dia d'octubre, no? La commemoració. Al final, commemorar significa una mica mantenir la memòria, no? I que sapiguem que un dia a l'any construïm identitat respecte a la salut mental. Això, des del punt de vista de societat, unirem la societat, farem reflexió crítica sobre la salut mental, i això que ens donarà? Això ens donarà bàsicament visibilització, no? Podrem reduir l'estigma, podrem crear xarxes de suport, la societat tindrà accés a la informació mitjançant actes com aquest de la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental. És l'acte principal per donar visibilitat a la salut mental.
0: I, de fet, això que també parlàvem, dels adolescents, que des de molt tocats ja des de la pandèmia, que arrosseguen ja processos de malestar emocional, com podem acompanyar aquests joves, no? Que sempre es diu que els joves, no, cada vegada tenen més problemes per aquesta hiperconnexió, també el desencís del seu futur, no, l'accés a l'habitatge. Com podem acompanyar si som un pare, no, que té un fill amb aquesta edat?
3: Sí, bueno, és molt complicat, sobretot això, deixar aquests espais per expressar-ho, no? I dir, ostres, doncs és normal que el meu fill estigui patint perquè no troba feina, ¿vale? O perquè no pot accedir o no pot marxar de casa. Això no vol dir que no, el patiment no sigui real, no? Però sí que el poder, una persona quan ho pot acceptar, tindrà altres eines. I després, sobretot, és molt, molt important, i això també ho volem treballar a la xarxa, en petita infància, no? Sí que estem veient que hi ha molts hàbits, per exemple, l'accés a, no, les pantalles, l'accés a xarxes socials, que poden després generar diferents, diguem, o mancances amb competències de gestió emocional i tot això. Dins de les escoles, per exemple, estem entrant també a fer moltes intervencions en aquesta activitat, o perquè sí que és veritat que és aquí on tenim pensem una població on podem intervenir molt.
2: Al final, visibilitzar és parlar-ne. És la millor forma de visibilitzar quan hi ha problemes, no? Això no fa molt, quan vaig també assistir aquí a una taula per parlar del risc suïcida, en parlàvem, no? Tot allò que no es parla no existeix, no és visible. I això és un dels falses mites i una de les coses que hem de treballar per reduir l'estigma. Hem de parlar de lo que ens passa, amb el metge, amb la infermera, amb el veí, evidentment amb la família, i intentar posar remei. No és fals que segons de quines coses no poden parlar.
0: Per tant, si haguéssim de fer una recepta així genèrica, crear xarxa, crear vincles, socialitzar, fer esport, no? Practicar esportiva, tot això millorarà la nostra salut mental. Total. I defugir dels psicofàrmacs. Això també seria, en els casos, sempre que sigui possible.
3: Això, o com a mínim, no d'entrada. A vegades es té com la solució fàcil, no? I pots, realment a vegades es necessiten i poden ser útils, perquè també hi ha, no, persones que no poden avançar sense... Però realment no és l'únic, no? Perquè tota la resta fa tant de mal que el que vull és treure aquest malestar molt ràpid i vull un fàrmac que m'ajudi, i a vegades és un procés que, si l'acompanyem, el podem, diguem, que s'avanci com de manera més sòlida, no? Abans de medicalitzar.
2: Al final, la clau és la prevenció, no? Si fem una bona prevenció, doncs podem estalviar es podem estalviar moltes coses, però està bé que sort tenim també dels psicofàrmacs en un moment donat, no? Amb una, aquesta complementarietat d'uns bons hàbits amb uns psicofàrmacs que ens puguin ajudar i complementar, doncs tot anirà millor, està clar.
3: I també, si em permeteu, jo què sé, a part de més d'activisme, no? Tot i que potser no es toca tant, però si volem cuidar la nostra salut mental, aconseguim una comunitat que ens cuidi, no? Apostem per un habitatge, per un accés a la feina, això ens donarà molta més salut mental, i tothom, dies com el dia de salut mental, doncs també es pot parlar d'això, no? Què ens fa malaltir? Doncs hi ha moltes coses que ens fan malaltir.
1: La inestabilitat,
3: i
1: no?
3: I la inestabilitat també hem de posar focus per canviar-la. No?
2: No tenir vivenda, tenir problemes socials, tenir problemes econòmics, tot això provoca...
1: Afecta.
2: Provoca malestar mental.
3: El que diem de la causa de les causes, doncs és el que també hem de veure. Com, si no canviem les causes, difícilment no ens tractarem malaltia,
2: anar a l'arrel.
3: Però hem d'anar a l'arrel. ¿Vale? I això nosaltres, dintre del servei de salut, potser fem el que podem, però la ciutat de Badalona, doncs, s'hi pot sumar, i és el que volem celebrar en aquest dia i aquest, durant aquest mes, doncs que, bueno, fem una mica de reflexió al respecte.
1: Sens dubte, el tema de l'habitatge és un tema que caldria resoldre, perquè també veiem que molts suïcidis es produeixen durant els desnonaments. Veiem casos puntuals.
2: Bueno, és que clar, és que al final quedat al carrer...
1: Desestabilitza tothom, això.
2: Ja és l'últim, no? Vull dir, quedar-te al carrer, quedar-te sense xarxa, quedar-te sense suports...
1: Sense un sostre, en definitiva, no?
2: Efectivament.
1: Que tots tenir dret i és un...
2: Inseguretat de viure al carrer, clar, és que tot això...
1: Clar. Doncs, sens dubte, eh? Des de Badalona Serveis Assistencials, que teniu tot aquest mes aquest conjunt d'activitats programades per visibilitzar aquesta salut mental, es poden consultar al vostre web?
3: Sí, a la web de l'Ajuntament també trobareu, perquè, com hem dit, moltes activitats són treballades conjuntament amb molta, a nivell de ciutat, i el Servei de Salut de l'Ajuntament també, el grup motor, diguem, de la taula de benestar emocional també està molt, molt això, i bueno, esperem que en el nostre dia a dia això també s'estengui. Sí. I que no sigui cosa només d'un dia.
2: Jo recordar també, que jo vaig fer l'altra vegada, que cada mes fem la bola de salut a BCA, un cop al mes. Aquest mes parlem del risc suïcida. Esteu convidats, i recordem a la ciutadania que ens està escoltant, el 21 d'octubre de 6 a 7 a la sala d'actes de l'Hospital Municipal de Badalona, parlarem del risc suïcida.
1: Molt bé, doncs queda dit. Us agraïm la vostra presència avui aquí al Badalona Matí, el coordinador d'infermeria del CAP de Nova Lloreda i membre de la taula del benestar, Raül Porras, i també el Matías Zamora, que és cap de l'àrea d'infermeria de salut mental i addiccions de Badalona Serveis Assistencials. Gràcies, i ens retrobem aviat. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
4: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
5: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
6: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
7: Cosner Bascònia, a Sisa Joventut.
6: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
7: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
6: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
5: La ràdio d'una gran ciutat.
8: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
9: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
8: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
9: Corre, corre, que volen!
1: Cinc minuts i arribarem a les 11 del matí. Moment de fer un repàs a les tendències i curiositats amb el Néstor Duran i l'Edu Veciana. Bon dia, nois, què tal?
10: Bon dia.
1: Avui el Néstor el tenim, ha pogut arribar, sí. Que el tema de Rodalies està més tranquil. Et trobava molt a faltar. Vas deixar un buit, Néstor. Vinga, i comencem les tendències parlant de menjar, que és l'hora d'esmorzar. Hi ha gana a la redacció, també aquí a l'estudi. I si us agrada la xocolata, ara podeu tastar els nous snacks que ens porten Piqué i Ibai.
11: Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el chocolatero.
12: Hey, hey, hey.
10: l'artista ex de Shakira i l'streamer han decidit unir forces i apostar per aquest nou negoci, que és una marca de snacks anomenada Plesh. Amb una mirada a la salut i la bona alimentació, Llanos i Piqué han posat el seu nom i la seva cara a la línia de productes que inclouen, entre d'altres, fruits secs banyats en xocolata. Tot molt sa, sense sucres afegits ni poliolis. L'empresa, Plesh, és fundada a Barcelona i ja comptava amb Piqué com a inversor i ara amb l'streamer, i tenen la intenció d'arribar a molta més gent. De fet, Ibai ha publicat al seu Instagram que si l'anunci arriba a 300.000 likes, ell i Piqué es pagaran a la balada.
1: No hi ha res com tenir diners, eh? Sí, pots crear una marca de snacks, de xocolata, el que vulguis, eh?
10: Has d'agafar rodalies...
1: No, o sigui, no, segur que no. I continuem amb menjar. Què és un matí sense esmorzar? Us agrada l'esmorzar de forquilla? Doncs ara neix l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla.
12: Jo he de dir que ja estic mirant de com apuntar-m'hi, perquè
1: sí, veure, sí,
12: com l'han fet sense mi...
1: Jo també.
12: És una ofensa.
1: Una llesca de pa amb tomàquet, allí pernil, o una...
12: Què llesca de pa amb tomàquet? Un plat de callos.
1: Home, un callo. Un plat de cullera.
12: Un plat d'esmorzar.
1: Peus de porc.
12: Un plat de cullera són uns cereals. Doncs mira, parlem de la recent entitat creada que amb un objectiu molt clar, donar visibilitat a tot l'ecosistema gastronòmic del país, des dels restaurants i el receptari fins als productors. Albert Molins, que és el president de l'associació, reconeix que ara mateix l'esmorzar de forquilla viu un moment extraordinari i és un àpat que s'ha convertit en un autèntic ritual de la cuina catalana que atrau a joves i a grans. I des de l'associació diuen que són conscients que pot ser una moda efímera impulsada per les xarxes socials, però recentment hem passat d'ensenyar torrades amb el bocat a un capipota. De moment, l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla, que es diu Cultura de Forquilla, té 45 socis i té l'objectiu de fer-se encara més gran i arribar a totes les províncies. Si en voleu més informació, només cal visitar la web culturadeforquilla.cat.
1: Caram, i vinga, si ens fotem un capipota, hem d'acabar amb un postre, no? Parlant de iogurt, bé, jo no em fotria un iogurt després d'un capipota, però bé. Ara un grup d'investigadors i científics validen una curiosa i tradicional pràctica: posar-hi formigues al iogurt.
13: Mira la amiguita perezoso, mira que no tiene el capitán.
1: És com el crunchy, no? El crunchy.
10: És com el crunchy.
12: Sí. Prefereixo un muesli, eh?
1: Com es diu això, el topping de formiga.
10: Exacte. A mi m'agrada, el iogurt amb trossets, però de trossets de fruita i de cereals. Clar, les formigues clar. Vives, com comenten aquests científics, que han demostrat que les formigues vives acceleren la fermentació de la llet.
1: Oh, quina mania.
10: Que és una tècnica ancestral que està inspirant a restaurants d'estrelles Michelin. Aquesta tècnica sorgeix de la zona dels Balcans i Turquia i consisteix a posar formigues de fusta vermella dins d'un pot de llet. Ho tapen i entren al pot dins un formiguer durant la nit. El dia següent, els investigadors van veure com la llet es començava a espessir i agafar el regust agre del iogurt, que tots coneixem. I, de fet, van descriure el gust com lleugerament àcid i amb regust a herbes i greix de vaca.
12: Que asco!
1: No el tastaré, això no ho tastaré.
10: Seguidament, els investigadors van col·laborar amb el restaurant amb dues estrelles Michelin, Alchemist de Copenhague, qui van fer un menú inspirat en tota aquesta troballa formiguera. Uns sandvitxos de gelat en forma de formiga, formatges i iogurts, tots elaborats amb formigues. Jo ja no aniré.
1: No. Formigues al formiguer, sí, no sí, dins no. El iogurt, no fotem.
12: Jo com a molt, hormigues en l'àrbol.
1: Exacte. El nom prometia, però sembla que el medicament El Toro, per la disfunció erèctil, ha estat retirat per sanitat, o sigui que no et posa com un toro. No tinc per què. Per això l'han retirat. A veure, en què consisteix això?
12: Doncs mira, parlant que el medicament no era tan natural com deia ser, no? Conté 0% de toro. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat retirar del mercat el complement destinat a tractar la disfunció erèctil després de detectar sildenafilo, el principi actiu del conegut Viagra. Sense que paregués detectat a l'etiqueta. El producte es venia com a natural, però en realitat la quantitat del component és suficient per a ser considerat com un medicament legal. Això podria ser perillós per persones amb malalties cardiovasculars o que ja es mediquin, i pot provocar conseqüències molt greus. De moment, El Toro està prohibit com a medicament i la recomanació de sanitat és clara: no consumir el producte.
1: Doncs feu cas, sobretot El Toro, descartat. Ara, el nom està ben trobat, no?, per un producte...
10: És original.
1: Posa un toro...
12: Sí. I aquesta cançó... Com el Red Bull, no?
1: És que és una cançó del Fari, eh? Home, o sigui, feia molt que no l'escoltava, eh? Un torito que lleva botines i no va descalzo. T'imagines un toro amb botins? Fa gràcia, també, això. Sí.
12: Home, si jo sempre crec que aquest toro també va...
1: No sé com va escriure el Fari aquesta cançó per imaginar-se un toro amb botines. Però vinga, va, acabem amb la... Però això ja sembla el dia de la marmota, eh? I és que, com cada setmana, la Rosalía es torna a fer viral i, com cada setmana, doncs ha tornat a guanyar un premi. Lo que pasó... Ja no li caben els premis a la prestatgeria, aquesta
12: noia. Que ha llogat un magatzem d'aquests, ja. El Mr. Traster.
10: Té subscripció per guanyar premis cada setmana.
1: Un Blue Space d'estos, no?
12: Exacte. Sí.
10: Doncs aquesta vegada ha guanyat el Premi de Músiques Actuals 2026, que és un guardó que reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Està dotat amb 30.000 euros i el jurat, constat el treball de l'artista catalana per combinar avantguarda i patrimoni, i ha valorat la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. I també s'ha fet viral perquè ahir dimecres va visitar el show de Jimmy Fallon i s'ha viralitzat un moment de l'entrevista on Rosalía explica que va acabar expulsada d'una església i, bueno, explicava que era una església reconeguda al barri de Harlem de Nova York i era una missa de gospel. I després de tenir l'outfit preparat, fer una llarga cua i, segons deia ella, poner-se guapa para Dios, un home alt i guapo, li va negar l'entrada dient-li no estàs en la lista. Mare després de ser rebutjada per l'església, doncs va decidir anar a comprar-se un nou parell de sabates.
12: Sí, el típic.
10: Qui té diners, doncs té diners.
1: Home, és el que dèiem abans amb Piqué i Baillanos, amb aquest snack de xocolata. Doncs, nois, moltes gràcies per aquestes curiositats i tendències. Ens retrobem demà, quan passen 2 minuts de les 11, amb aquest és malamente la fama, de la Rosalía, que ens quedem i ens actualitzem al butlletí horari. I de seguida tornem. Fins ara.
12: Adéu. Be careful what
14: you wish for. Badalona Matí.
15: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
14: La Bada, en Cacu i la Nyam.
16: Wow.
15: Els personatges més divertits de Badalona.
14: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
17: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
18: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
19: Notícies Badalona.
20: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Restablert el subministrament elèctric a totes les llars badalonines. Els usuaris que encara ahir dimecres no tenien llum a conseqüència dels forts aiguats, uns 200 clients, ja han recuperat la normalitat. L'episodi de pluges torrencials del passat cap de setmana deixava un escenari insòlit i registres històrics a la ciutat de Badalona i a tota la comarca del Barcelonès. Les tempestes, com deien, han provocat incidències en els subministraments elèctrics en els darrers dies. El passat dissabte 4 d'octubre, Badalona comptava amb 3.506 clients afectats sense llum a primera hora del dia. El servei, però, s'ha anat restablint progressivament fins a recuperar la total normalitat aquest dijous. I els paradistes dels mercats municipals proposen canvis en el model de gestió per garantir-ne la seva continuïtat. El seu president, Juan Carlos de Miguel, aposta per fórmules com concessions més curtes o parades en règim de lloguer per facilitar el dia a dia dels comerciants. Segons de Miguel, el sector es troba en una situació complicada, marcada per l'edat avançada dels paradistes, la manca de relleu generacional i la durada de les concessions i el seu cost. L'escoltem.
21: No solo los mercados, sino el comercio en general, que no hay relevo generacional, entonces... No nos es rentable. Les hemos propuesto al ayuntamiento adecuar una fórmula para que podamos seguir hacer concesiones a 5 años o incluso hacer paradas en alquiler, que en algunos sitios de Barcelona se están haciendo y en algunos municipios de Cataluña. Yo, que soy también miembro de la Junta de Mercados de Cataluña, en algunos municipios está funcionando.
20: I la vaga general per l'habitatge i els salaris dignes es farà l'11 de novembre. Es tracta de la primera vaga general de 24 hores a Espanya convocada pels sindicats majoritaris des del 2012. La data s'ha donat a conèixer el mateix dia que s'ha sabut la mort de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid després de viure-hi 70 anys. I en plana cultural, la Biblioteca de Pomar va acollir ahir el filmeig a les biblioteques. Durant la sessió es van projectar diversos curtmetratges d'animació i ficció dedicats a un públic infantil i familiar. La iniciativa busca portar el cinema a tots els barris de la ciutat. Les propostes, moltes d'elles internacionals, van ser premiades a l'anterior edició del filmeig. I en esports, Badalona Comunicació i el Badalona Women signen un acord de col·laboració per la temporada 2026-2027. La principal novetat de l'acord és que garanteix la cobertura en directe per Radio Ciutat de tots els partits del Badalona Women, tant els que juguen com a locals com els de visitants. L'objectiu principal del nou acord és apropar cada vegada més el club a la ciutat i, a més, ara que aviat jugaran els seus partits com a local a l'estadi municipal. Ara mateix, 19 graus de temperatura a la ciutat.
16: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
19: Ningú t'informa com nosaltres.
22: Badalona 94.4.
23: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
24: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
25: Cosner Bascònia, a Sisa Joventut.
24: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
25: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
24: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
23: La ràdio d'una gran ciutat.
26: Torna Filmets.
27: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
26: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
28: Filmets Badalona Film Festival.
27: Totes les emocions.
29: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.

0: Matí, seguim en directe aquí a la Badalona Matí, el despertador de la ciutat, en directe fins a les 12 del migdia. I és el moment d'encetar la nostra secció d'història amb el Francesc Palacio del Centre d'Estudis Històrics. Bon dia, Francesc.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs? Avui ens vens a parlar d'una dona que és Maria Remolins Narbona, oi?
1: Sí, exactament.
0: Què ens expliques d'aquesta dona? Perquè, clar, ella el 1826 va intentar un fet pràcticament insòlid, intentar divorciar-se del seu marit per maltractament. Explica'ns la seva història.
1: Sí, a veure, parlem d'un fet, diguem, el divorci al segle XIX, que no es considerava com el divorci canònic. Evidentment, en parlem del matrimoni a dintre de l'Església, i, per tant, això que... El que pretenia aquest divorci era una separació física entre els dos cònjuges, però no es produïa un divorci real, sinó simplement la separació física, que podia ser bé perpètua, que era més estrany, o bé temporal. Clar, en el cas de Maria de Remolins i Narbona, que és una senyora nascuda el 1810, estava casada amb un... Ella era nascuda a Sant Martí de Provençal i es casa, diguem, amb un fideuer badaloní, Pere Sariol Garriga, que el que passa, doncs, el que deies, al final, doncs, el matrimoni no va ser feliç, sinó que, doncs, va tenir aquesta problemàtica d'aquesta violència masclista, d'aquests maltractaments de Sariol cap a Remolins, o si més no, això és el que s'interpreta a partir de la documentació, perquè Remolins, el 1826, el que va fer és denunciar el seu marit davant de la cúria eclesiàstica del bisbat de Barcelona pel motiu dels maltractaments. I llavors, doncs, fins i tot en un dels episodis, diguem, que es relata en l'expedient, es diu que fins i tot els veïns o les persones que hi havien presents en un dels episodis, doncs, per evitar que fins i tot la matés, doncs, la van tancar a la casa de Francesc Rolland, que era el propietari de la masia de Campuntons. Llavors, clar, en aquest moment, quan ho succeïen aquestes coses i hi havia una denúncia per maltractament, la cúria del bisbat el que feia era actuar de manera molt ràpida. És a dir, aplicava mesures cautelars encara, diguem, del matrimoni, i en aquest cas el que va imposar a Maria Remolins va ser la separació, evidentment, del seu marit, de manera temporal, i de fet a Maria Remolins la van confiar a un matrimoni de Tiana, a Francesc i Paula Castellà, que ella, doncs, evidentment, se'n va anar a viure a Tiana, i allà s'hi va estar, doncs, en teoria s'hi havia d'estar, de fet ho va prometre al tribunal, doncs, mentre durés el procés. Clar, aquí, diguem, xocaria una mica a la història, evidentment, de Maria Remolins amb la història que tenia el propi Pere Sariol, que, evidentment, en l'expedient de divorci, doncs, també ell explica, no?, les motivacions, o quina era la seva versió dels fets. Llavors, Sariol, de fet, el que feia era acusar-la d'haver abandonat la casa familiar durant, doncs, diversos dies, diverses nits, i de fins i tot d'anar-se'n amb Pere Bahils, que era una persona relativament coneguda en aquell moment a la població, potser no tant com ho seria més anys després en parlarem, però ell sospitava, doncs, que, doncs, suposo que li podava les banyes, en algun sentit. I, de fet, Bahils, durant el procediment d'aquest expedient de divorci, fins i tot es diu que va prometre mantenir-la econòmicament mentre durés el procediment. De fet, Maria Remolins és curiós perquè just quan presenta aquesta demanda davant de la cúria eclesiàstica, ella estava embarassada de la seva primera filla. O sigui que és un cas bastant ja flagrant, diguem, en aquest sentit.
0: I tant.
1: I, a més a més... en aquest cas, per acabar-ho d'adobar, Sariol estava endeutat amb Pere Bahils. Per tant, o sigui, suposadament, aquest fideuer estava endeutat, o tenia com a creditor el suposat amant de la seva dona. Per tant, diguem, aquí hi ha pràcticament la salsa rosa, diguem, badalonina del segle XIX. Llavors, realment el procediment, doncs, va tenir el seu curs. Sí que és veritat que el 1828 la causa encara estava oberta, no havia hagut gaires avenços, però sí que sembla que va acabar força aviat, perquè encara que, de fet, l'expedient com a tal no té una data de finalització, no explica què va passar al final, sí que ho podem intuir, perquè el 1828 l'ecònom de Badalona, diguem, en aquell moment no hi havia rector, hi havia una persona que exercia d'administrador de la parròquia, va veure a Remolins voltar per Badalona. De fet, Remolins el que feia estava treballant a Badalona. Per què? Perquè mentre estava tirant, encara que estava a càrrec d'aquest matrimoni que hem comentat abans, bé, doncs es va trobar doncs, que no tenia prou ingressos, doncs, que segurament necessitava altres mitjans de subsistència i com a Tiana no va trobar feina, doncs se'n va tornar a Badalona, contravenint a més el que havia promès el tribunal, que al final ella havia promès no marxar de Tiana i estar sota custòdia d'aquest matrimoni. Com va trencar aquesta promesa? L'ecònom, evidentment, va informar el tribunal del bisbat que del que havia passat, el bisbat el que va decidir és recloure-la a la Casa de la Misericòrdia de Barcelona, tot i que segurament no va estar gaire temps, o si més no, no sabem quant de temps hi va estar. Però sí que és veritat que ben aviat segurament la van tornar amb el seu marit, perquè el 1831 va néixer una segona filla, Isabel, que, doncs, de fet, els registres diuen que era filla de Pere Cariol. Per tant, és evident que ella va tornar amb el seu marit. Clar, la història no s'acaba aquí, perquè realment, bueno, curiosament, Pere Cariol, de fet, va morir poc després. O sigui, aquí jo ja no em ficaré en teories de la conspiració sobre què del que va passar amb Pere Cariol, perquè potser, doncs, no ho sé, potser va morir de causes naturals, o potser va haver-hi alguna altra cosa per actuació d'un tercer. No en tinc ni la menor idea, això segurament no ho sabrem mai. Però sí que és veritat que ell mor, si no recordo malament, el 1831-1832, i llavors Maria Remolins passa immediatament a viure amb Pere Bails, que és aquest senyor doncs, que Pere Cariol acusava de ser l'amant de Maria Remolins, i de fet en aquell moment Pere Bails, o sigui, de fet no es casen immediatament,

0: 1889 a 1840 va ser alcalde de Badalona, més endavant encara ho seria altra vegada, i per tant, segurament, per evitar escàndols, el que van intentar al final, doncs, és arreglar la situació. Finalment, amb el mateix ecònom que hi havia a la parròquia, que era Narcís Germà, els hi fa un informe conforme doncs, es puguin casar. De fet, Pere Bahils, en l'expedient matrimonial que es conserva al bisbat, diu que havien viscut durant 8 anys en il·lícita amistat, per tant, allò que en deien en castellà segurament de concubinato concupiscente, com qui diu, i, bueno, però que actuaven, diguem, de cara als veïns com si estiguessin casats. Eh? Clar, en aquest cas, com Pere Bahils ja era una personalitat reconeguda, segurament doncs, aquest prestigi ja va fer que es poguessin casar, a més van tenir el suport també del que era el secretari municipal en aquell moment, Lluís Rovira, i també del propietari Miquel Vergés, i llavors doncs, el bisbat ja els hi va tramitar, diguem, l'expedient i vam finalment seguir casant-se. O sigui que realment va ser un periple força llarg, en aquest cas, per la vida de Maria Remolins, i Maria Remolins després, evidentment, ella aportava dues filles del matrimoni, que de fet Pere Bahils, pel que suposem, ell va tractar, diguem, com si fossin pròpies, perquè els hi va, diguem, les va dotar, diguem, va aconseguir que es casessin amb persones relativament prominents a Badalona, i per tant, doncs bé, en aquest cas, doncs després, evidentment, a Maria Remolins pràcticament ja li perdem la pista, fins que Pere Bahils no mor el 1870, i ella ja queda com a marmesora del seu testament, i com a usufructuària, diguem, del seu patrimoni. De fet, ella després començarà a fer altres coses, diguem, a nivell amb els negocis de Pere Bahils, es vendrà una part, etc.
1: Molt bé.
0: I llavors ella ja després passarà a viure a Barcelona, doncs, fins pràcticament la seva mort, i llavors ella serà enterrada al cementiri vell, a la capella del cementiri vell, de fet, per tant, fer-se enterrar a la capella era una cosa d'una família prominent, és a dir, per tant, estava, diguem, en un lloc distingit. I bé, si encara algun dia algú va al cementiri vell i doncs veu les làpides que hi ha a terra, perquè al final estan a terra sota dels bancs, doncs encara podrà llegir en una làpida que és de marbre blanc, doncs que diu Doña Maria Remolins, viuda de Pedro Bahils. O sigui que, diguem, allà està i allà la trobareu. I realment aquesta és la seva història, que
1: tot
0: i que evidentment no és una persona que, diguem, doncs que sigui, jo què sé, una pintora, una científica, però sí que és veritat que és un cas d'una dona badalonina, ni que sigui d'adopció, que doncs va patir, diguem, aquest cas de violència masclista i doncs aquesta història, diguem, una mica fins i tot truculenta.
1: Doncs Francesc Palacio, del Centre d'Estudis Històrics, moltes gràcies per explicar-nos aquesta història, que jo almenys no la coneixia i de ben segur que molta gent de la que ens escolta tampoc. La història de la Maria Remolins Narbona. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, que vagi bé.
1: Adéu.

I avui fa 38 anys, un 8 d'octubre de 1988, Freddie Mercury pujava per última vegada a un escenari, i no ho feia sol. Va ser a Barcelona, al Castell de Montjuïc, a Montserrat Caballé. Aquell dia van interpretar Barcelona, la cançó que s'havia convertit en un dels grans símbols musicals de la ciutat. I avui, al Badalona Matí, la recuperem.

0: 11 i 21 minuts, seguim en directe al Badalona Matí i és el moment de parlar de música, de cultura underground i sobretot d'un espai que forma part de la història musical de Badalona. L'antic Estraperlo ha iniciat una nova etapa sota el nom de Sala dos Rombos, amb nous concerts, nous projectes i la voluntat de continuar sent un punt de trobada per a la música en directe a la ciutat. Per conèixer millor aquesta nova etapa ens acompanyen l'Agustí Daudé i l'Atur García, responsables d'aquesta sala. Molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Per començar, què és Dos Rombos i què representa aquesta nova etapa respecte del que havia estat l'Estraperlo?
1: Dos Rombos és un canvi, és una referència, per ser honestos, a una cançó d'una banda de Saragossa que es diu El Niño Gusano, es deia El Niño Gusano, que tenia una cançó que es deia Madame Dos Rombos, i a partir d'aquí li podem donar la lectura que es vulgui, li podem donar la lectura més de la clandestinitat, de la part més madura, la part més oculta de l'underground, un lloc on no veuràs coses que pots veure en altres llocs.
0: Atur.
2: Ajá. Bueno, pues esto es... ¿cómo es? Same, same, but different, ¿no? Es un espacio musical donde, aparte de conciertos, hacemos podcast... sesiones de cine independiente, todo tipo de disciplinas culturales, vaya.
0: L'Estraperlo va ser durant molts anys una referència de la música underground, a Badalona. Això canviarà?
1: No. De fet, fa 4 anys que estem gestionant hem estat 4 anys gestionant l'Estraperlo des de l'agost del 2022 i hem cregut que era el moment de canviar d'una manera més clara el model de gestió, però ja portem 4 anys fent-ho amb la mateixa intensitat i amb les mateixes ganes que ho estem fent ara.
0: Per tant, continuaran els concerts, com ara ens explicava l'Atur, sí, també sí. De música underground, però també és ampliar, no, el ventall de propostes culturals, sessions de cinema independent, podcast, no? D'altres sí. Activitats organitzareu?
1: I estem també entrant en col·lectius de DJs. Per exemple, estem fent sessions amb Fem Nois, que és un col·lectiu feminista molt rellevant en l'escena. Estem plantejant sessions amb un altre col·lectiu que es diu Mimesis, que també són molt reconeguts internacionalment. És a dir, ens estem distanciant del que és fer discoteca, entre cometes, per fer sessions que puguem dir que tenen a veure amb la cultura i amb la implicació de l'entitat amb la ciutat, també.
0: I per què ha arribat el moment ara de fer aquest canvi?
1: Ens vam sentir prou madursos com per fer-lo i prou segurs com per tirar-lo endavant sense tenir el suport o el pes de l'Estraperlo.
0: I, de fet, una sala com aquesta no només és un lloc on tocar, ara ho comentàvem, també és un punt de trobada per a músics, promotors, públic, és el paper que voleu que tingui, no?, Dos Rombos dins d'aquesta escena cultural de Badalona, també el contacte amb aquests col·lectius que ara comentàvem. És difícil mantenir una sala d'aquestes característiques fora del centre de la capital catalana? El fet d'estar a Badalona és un avantatge o un inconvenient?
1: És un inconvenient. Si el que busques és el públic de Barcelona... Sembla que creuar el Llobregat és... Ai, pel Llobregat, el Besòs. El Llobregat també, però en el nostre cas el Besòs els hi és molt difícil. Ens hem de nodrir de públic de Badalona, públic del Maresme, públic dels Vallesos, que aquests sí que tenen menys dificultats per bellugar-se i estem més acostumats a moure'ns.
0: Però és important, no?, descentralitzar aquesta oferta cultural de la capital catalana a zones com Badalona.
2: I tanto, innecesario, por supuesto. Sí, por supuesto, sí, sí. Piensa que cuando era Estraperlo le llamaban Estralejos. O sea que con eso...
0: ¿Sí?
2: Sí, sí, con esto te puedes hacer un poco la idea. Sí.
0: Clar, tot lo que sigui lluny de la capital, no? Una de les vostres intencions també és donar espai a propostes que no tenen cabuda en altres sales, no? Això parlàvem de l'oferta underground. En què us agradaria poder oferir que potser no trobem habitualment altres espais, no? No sé si properament ja teniu... Sembla que hi ha amb Quimi Portet, si no m'equivoco.
1: Sí,
0: ja,
1: dia 17 d'octubre hi ha el Quimi Portet, que és una mena de bandera de la sala, és el tercer any que ve. I és una data que es va repetint i crec que seguirà repetint, però no és significatiu de l'underground. Quimi Portet és un personatge molt notori de l'escena musical catalana, però no és representatiu de l'underground, que és el que fem el 90% dels caps de setmana.
0: A banda de Quimi Portet, ara la programació més propera, que en...
1: Doncs avui, fem la inauguració oficial de la sala, de fet, que per professionals i premsa és a les 7 de la tarda i per i el públic en general l'obrirem a les 8. És un concert gratuït de King Automatic, que és un one-man band francès molt interessant. És un senyor que porta guitarres, bombos, teclats i de tot, i s'ho fa ell tot sol. I és una bona mostra del que pretén ser Dos Rombos i del que portem fent durant aquests 4 anys ja.
0: També que parlàvem abans dels DJs, també sessions d'electrònica i psicotrans?
1: Sí, el que et comentava de Mimesis i Fem Nois
0: és d'aquest
1: estil. Sí, també estem entrant en sessions de dub i de reggae, però sempre buscant oferir l'espai a col·lectius que no els és fàcil trobar espais.
0: Aquesta ampliació de l'oferta, no, que oferiu, també farà que el públic en cada ocasió sigui molt diferent o el perfil de client?
1: Sí, de fet, som un espai buit, som una caixa buida, i el que li dona contingut és el que s'hi programa. I el públic, doncs, varia en funció de quina és l'oferta que hi ha en cada moment.
0: Per tant, és un dels objectius, no?, que tothom tingui un espai a Dos Rombos.
1: Sí.
0: Perquè, clar, repassant l'agenda, ara ho dèiem, de les properes setmanes veiem una programació molt variada, des del rock, punk, fins a hip-hop, dub, electrònica, festes, una diversitat que també és una de les claves, no?
2: Y tanto, totalmente. Sí. Programamos todo. La verdad que podemos decir bien alto que somos una sala que programamos con el oído. Y entonces, pues todo lo que nos gusta un poco entra dentro de agenda.
0: Sobre les sessions de cinema que em comentaves, també és un clàssic el Creep Show, eh?
2: Totalmente. Sí.
1: Ja fa 2 anys que estem fent quasi mensualment una sessió amb ells, on projecten normalment curts dels que han participat en el seu festival, i també és una sessió que va agafant el seu pes i el seu recorregut. Fem també la presentació oficial del Creep Show quan toca. Bueno, hem fent coses. És un col·lectiu amb el que ens sentim molt confortables.
0: I entre els propers concerts, ja hem parlat de Quimi Portet, però també King Automatic, Mamaladilla... És complicat portar tots aquests artistes. Hi ha alguna fita que us marqueu de dir aquest artista de venir sí o sí?
1: Sí, n'hi han, sí? N'hi han sí. Que ens en sortim i n'hi han que no.
0: D'altres que costen més, no?
1: Sí, per exemple, el dia 25 d'aquest mes hi ha Headpie, que és una aposta personal de l'Atur que se l'ha lluitat i s'ha brallat moltíssim durant molt de temps, i finalment els tindrem a la sala el proper diumenge 25.
0: Headpie, quin estil fan?
2: Metal mezclado con muchas cosas, pero sí, era una banda de nu metal que fue muy famosa por ahí por los 2000 y que marcó una época del metal. Realmente son californianos y son muy, muy, muy buenos. Muy buenos.
1: Sí, com a referència podem dir a Rage Against the Machine.
2: Sí, totalmente.
1: En underground.
2: En underground, sí, sí, sí.
0: Per tant, què us agradaria que sentís algú que entri per primera vegada a Dos Rombos?
1: Que se senti còmode.
0: Com a casa, no?
1: Com a casa, sí.
0: I sobretot ganes de gaudir, passar una bona estona i ballar, no?
2: Ah, sí, totalmente. Sí,
0: i això del podcast, graveu molts podcasts o un en concret de la sala, en què consisteix?
2: Bueno, explica tu, que lo explicarás
1: sí,
2: mejor.
1: Sí, és un podcast que ens van plantejar Xavi Vinaixa i Marçal... Marçal, no me'n recordo del cognom.
0: Xavi Vinaixa, crec que és el col·laborador que ve després aquí a tancar el programa. Sí, el Xavi Vinaixa.
1: Doncs el Xavi Vinaixa i el...
2: Marçal Fons.
1: I el Marçal Font. Marçal sí, no? Font. Ens van proposar fer un podcast sobre intel·ligència artificial i des d'un punt de vista de l'humanisme, i porten sempre un convidat, el que li fan una sèrie de preguntes que són sempre les mateixes, i parlen d'això, de la intel·ligència artificial vista des d'un punt de vista de la teologia, vista des del punt de vista de la música, i la veritat és que és un podcast molt interessant, molt, molt, molt intens també, molt, molt dens, però que a mi particularment m'obre bastant el cap i em fa favorable a les intel·ligències artificials des d'aquest punt de vista de l'eina, no des del punt de vista de l'oracle ni de la por, no?, que moltes vegades generen.
0: I penseu apostar per aquí? Oferir l'espai perquè més creadors puguin venir, llogar l'espai o venir a fer més podcast?
2: Sí, por supuesto.
0: Teniu un set, entenc, teniu l'equipament tècnic perquè algú que vulgui fer un podcast pugui venir a fer-ho.
1: Som bàsicament una sala de concerts, aleshores doncs, tenim tot l'equipament necessari per fer un concert. I un podcast no deixa de ser un concert molt, molt mínim, no? Llavors, sí, tenim sí. L'equip àudio el tenim, vídeo no, però l'equip d'àudio sí que el tenim.
0: I de cara al futur, hi ha alguna idea que tingueu al cap que encara no s'hagi materialitzat a dos rombos i que us agradaria que es fes realitat?
1: Com a somni, Sleep for Mods. Ens agradaria que diguessin Sleep for Mods, però ho veiem francament difícil. Però bueno, com a carta als Reis, aquí està.
2: Oh, sí? Sleep for Mods y conseguir que el público local se acerque un poco más a la sala, que cuesta también un poquito.
0: Claro, cuesta, ¿no?
2: Sí, sí cuesta un poco, que se acerque un poco el público local, que realmente hacemos muchas cosas sobre todo por el público local, y cuesta un poquito.
0: Ah, porque ahora decíamos que vienen sobre todo del Maresme también, sí. Pero de Badalona, pocos.
2: Sí, es un poco...
0: Santa Coloma, ¿no?
2: Es curioso que gente de Badalona tampoco es que se nos acerque mucha. Uh-huh.
1: De fet, és freqüent que ens trobem gent que arriba, que ve per primera vegada a Badalona i diu, ostres, jo no sabia que això estava aquí, però és guapíssim. Sí. Però no havien vingut mai. I sempre la resposta és la mateixa, mal fet.
0: Doncs sí, perquè, clar, és una sala, qui no l'hagi descobert, doncs que és hora de descobrir-la, i més ara en aquesta nova etapa, la sala Dos Rombos, que era l'antic Extraperlo. Doncs us agraïm molt la vostra presència avui aquí, que vagi molt bé la inauguració oficial de la sala avui, aquest vespre, a quina hora has dit?
1: A les 8 obert al públic i professionals i premsa una hora abans.
0: Molt bé, doncs tothom convidat a anar. Moltes gràcies, Agustí Daudell i Artur García, responsables de la sala Dos Rombos. Molts èxits.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
3: Badalona Matí, al 94.4.
4: Badalona, 94.4.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Torna Filmets.
6: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
3: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
7: Filmets Badalona Film Festival.
6: Totes les emocions.
8: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
9: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
10: Cosner Bascònia a Sisa Joventut.
9: I a les 6 i de manera simultània, Futbol de Tercera.
10: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
9: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
11: La ràdio d'una gran ciutat.
3: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat.
0: Onze i 34 minuts. Moment de dedicar-nos, de centrar-nos en la literatura, en els llibres. Aquesta vegada omplim l'estudi amb apostes de còmic per als més petits de la casa. El mercat està molt d'enhorabona i detectem un interès que va en augment, Explicarem per què. I ja tenim aquí el Xavi Vila d'Abacus, que ens presenta algunes de les col·leccions més demandades, Perquè hem vist aquí que tenim la taula plena de llibres, Xavi, llibres, què tal?
12: I de color. Que són molt xulos.
0: Sí, sí, les portades són molt visuals, molt, molt xules. A veure, explica'ns què ens portes avui.
12: Mira, us porto diferents col·leccions, N'hi ha un món. Verdaderament, el mercat està molt d'enhorabona, com bé deies, perquè se n'han adonat de la creixent demanda que tenen els còmics en aquesta primera franja d'edat de lectors. Uh-huh. És superinteressant que es tingui en compte aquest format, el format de literatura gràfica en... pels més petits, perquè té un munt de beneficis, moltíssims beneficis. Vull dir, la lectura, la comprensió lectora és total i absoluta, la lectura seqüenciada genera fidelització, vaja, que ho té tot. Llavors, et volia destacar així algunes col·leccions que són les que més surten, com per exemple l'Home Gos. L'Home Gos, ara tens aquí davant el volum número 13, o sigui que això vol dir que té una saga darrere important.
0: Hi havia una vegada el Joanot, diu, l'Home Gos.
12: Sí, aquest és el títol número 13. El Joanot, que és un gat molt gros, està el Joanot, està el Joanet... Verdaderament són personatges com molt fàcils, molt estereotipats, que hi ha molt d'humor. Tots els còmics que et porto avui tenen molt d'humor, que per això enganxen els més petits. Ja que fan l'esforç de llegir, de començar a llegir, de... que que almenys s'ho passin bé, no?
0: No, i tant.
12: I això és, és una fita que aconsegueix el còmic infantil de primera edat.
0: És amb el cos d'un humà, no?, i el servei d'un gos que protegirà la ciutat i lluitarà contra les terribles maleses del gat més dolent del
12: més
0: món.
12: Més dolent del món, sí senyor. Llavors, estereotips molt fàcils d'entendre, sí, però amb molt d'humor. És el David Pickey, és l'autor, és un... A veure, té un màster en això, vull dir, ja és l'autor del Capità Calçotets, del Lushkin, vull dir que té unes sagues darrere que ja han tingut molt d'èxit. Estan superxulos. I et porto també el Cat Ninja també és una llicència comprada, del Matthew Cody i del Chad Thomas. Bueno...
0: En aquest cas, protagonitzada per un gat, eh?
12: Per un gat. Per un gat que, a més, té la particularitat de que ella, a casa seva, és un gat molt dormilega, molt d'això, és el seu amo, sempre li diu, ja t'has llevat, ja no sé, és un gat supertranquil, però quan la ciutat entra en perill, doncs ella es transforma en ninja i surt allà a l'esquena del que és el seu amo i la seva família.
0: Quan té problemes es posa la màscara, es converteix en Cat Ninja, no? El protector secret de Metro City.
12: Metro City, que és la ciutat on viuen. Està superxulo, és molt xulo. Són dolents molt, molt, molt marcats, i res, les peripècies, els invents que fa per atrapar-los, està esbordant la imaginació.
0: Per tant, els dolents de Metro City, aneu amb compte, eh?
12: Exacte.
0: També ens portes a Bonnie versus el Mico, de James Smart.
12: Va, això és una brutalitat. Aquí sí que la imaginació del James Smart és espectacular. Hi ha un grup de científics que envien un mico a
0: l'espai, sí,
12: no? Però aquell llançament surt malament i el coet cau en el bosc del costat.
0: Vale.
12: No? Però el mico es pensa que ha arribat a l'espai, verdaderament. I llavors, doncs, es disposa a conquistar tot aquell bosc d'animalons que vivien molt tranquils fins a l'arribada del mico, no? En particular el Bonnie, que és un conillet que els hi fan passar... Bueno, ell està emparrat en conquistar, en generar Micolàndia allà, i és molt, molt, molt xulo.
0: Però no, hi ha un esquirol també, no? El Mini i un porc, el Nil, que no permetran que en Mico se'n surti amb la seva i acaben fent realitat els seus plans més malèvols.
12: Més malèvols, sí, sí, sí.
0: Per tant, tenim l'Omegós, el Cat Ninja, el Mico, tot protagonitzat per animals, eh? I ara el Xurigat.
12: Sí, i el Xurigat, que és del Pau Clua. Mira, aquest el porto perquè aquests els autors són d'aquí, el Pau Clua és de Barcelona, És un autor que ja havia tret molts acudits per nens petits, eh? Vull dir que s'ho tiba basat a fer-ho passar bé amb les seves lectures. Bueno, allà hi ha un inventor, hi ha el Xurigat, que és un gat que havia sigut un delinqüent i que ara viu una vida així com molt més tranquil·la, però aquest inventor, doncs, compta amb ell per poder atrapar amb la seva ajuda, els lladres, doncs, més llestos i despietats que hi ha a la ciutat, que ara recordo que em sembla que es diu Sant Ponxo, la ciutat. Uh-huh. Estàs molt xulo.
0: Tot un seguit de propostes, i és que, esclar, Xavi, per què mola tant llegir còmics?
12: Doncs per això que et deia així al principi.
0: Això que em deies, una mica, sí, afavoreix la iniciació, aquesta lectura, als nens,
12: sí,
0: eh?
12: Moltes vegades, una vegada us vau fer ressò a vosaltres d'un estudi que havia sortit de comprensió lectora, de les males notes que teníem en comprensió lectora.
0: Els resultats PISA.
12: Sí, els resultats PISA. Això fa que la comprensió lectora la puguis treballar bé. Pensa que el còmic és una lectura seqüenciada, que tens vinyetes, que els personatges expressen el seu estat d'ànim mitjançant els gestos. Vull dir, fa que enriqueixi la imaginació i la creativitat del nen que llegeix còmics, que consolida l'hàbit de lectura, també, i fidelitza, perquè ja has vist que tots som números d'unes col·leccions així com molt amples.
0: Sí, sí.
12: I els nens esperen a que arribi el següent. Si tingués un punt en contra, això és la inversió, diguem, perquè molts pares se'm queixen de que compren un llibre i al nen li dura 2 dies. Per mi això és una molt bona notícia.
0: Bé, això és que se'l poleixen ràpid.
12: Que se'l poleixen ràpid i que han tingut ganes de llegir-lo i d'agafar-lo i de tornar a continuar, no? I llavors, doncs, per mi és una superbona notícia.
0: Doncs està molt bé. Així deixem la pantalla, l'iPad, i agafem el Xurigat aquest, o el Bou versus el Mico, i endinsar-nos en la imaginació amb totes aquestes aventures tan, tan espectaculars, i a més, unes portades, més molt cridaneres,
12: sí,
0: les il·lustracions.
12: Superxula,
0: això
12: sí.
0: Jo, només per la portada, ja tu dona ganes de comprar-ho,
12: sí,
0: que és l'objectiu.
12: Sí, els formats són molt més espectaculars que els de la literatura convencional per adult.
0: Totalment.
12: Dir, tots amb tapa dura, superben editats, dits, són llibres que fa goig tenir-los a les mans, són superxulos.
0: Totalment. Doncs Xavi Vila, Ha estat molt bona aquesta recomanació. Ens retrobarem també el mes que ve amb una nova selecció de llibres.
12: Exacte, aquí ens anirem al cantó d'adults, que hi ha moltes novetats en el mercat. Està el mercat estant a Nadal. Bueno, ens estem preparant per Nadal.
0: Clar,
12: no,
0: ara...
12: No només Badalona amb els seus llumets, que ja els veig per tot arreu.
0: Ja estan instal·lats, eh?
12: Sí, sí.
0: Hem d'anar pensant en els regals ja, i sobretot, sí, regalar un llibre sempre està bé, eh?
12: Exacte.
0: Doncs Xavi Viladé, Abacus, moltes gràcies i fins aviat.
12: A vosaltres, fins aviat.
0: Que vagi bé.
12: Gràcies.

0: 91.4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. Torna Filmets.
2: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
1: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
3: Filmets Badalona Film Festival.
2: Totes les emocions.
4: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
5: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
6: Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
5: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
6: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
5: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La ràdio d'una gran ciutat. El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
2: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
1: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
2: Corre, corre, que volen!
1: Badalona Matí.
7: Minuts i arribarem a 3:15. És el moment de donar la benvinguda al Xavi Vinaixa, artesà del programari, cofundador i director tècnic de Sorensen. Ahí, Xavi, què tal, com estàs?
8: Molt bé, bon dia.
7: Avui dos temes que ens portes, que ens dius que són el mateix vist des dels dos extrems, el gegant i el nan.
8: Sí.
7: A veure, explica'ns això.
8: Bueno, el primer, parlant de gegant, que per començar és una molt bona notícia pels europeus, que aquí sempre estem parlant d'intel·ligència artificial, sobretot de models de llenguatge grans. Sempre parlem de Xina, perquè és el que fa models oberts i ens agrada molt i són molt bons. Però la novetat és que una empresa francesa que es diu Mistral, que ja us deu sonar perquè és com el gran,
7: sí,
8: és la gran companyia d'intel·ligència artificial europea, acaba de presentar un model gegant que es diu Lechonk, que vol dir així com... Bueno, la icona és com un gat així com gras, perquè és un model gegant, sobirà. Està entrenat aquí, només aquí, amb un munt de màquines a França, amb dades també obtingudes de forma ètica. I la novetat, i el que... Bueno, primer, això ja és una bona notícia que ens ha de fer feliços perquè Europa està fent passos, ¿vale? I la gran novetat és que han anunciat que a finals d'aquest mes l'obriran amb pesos oberts. I això què vol dir? Que el podrem descarregar i el podrem fer servir a màquines nostres.
7: Sí.
8: Aquest model és molt gran, i no està pensat per fer servir a casa amb un portàtil, està pensat per fer servir en infraestructura, però la gràcia de tenir, de ser un pesos oberts, és que permet reentrenar-lo per sobre. Així que, com per exemple, que es fa aquí al BSC o al projecte Alia, aquest que és l'espanyol, podrien agafar aquests pesos oberts entrenats aquí a Europa i sobreentrenar-los o afinar-los amb dades pròpies d'aquí. O, per exemple, el BSC amb dades en català, perquè millori el català, tot i que ells ja diuen que parla més de 160 llengües i totes les oficials de la Unió Europea, la nostra inclosa, s'hauria de veure, encara no han passat medicions de com va el català,
7: sí,
8: que perquè tingui interès de com està la qualitat del català dels models de llenguatge grans, pot anar a Softcatalà, té un apartat on ells avaluen el català de tots, dels que són oberts, els xinesos, i els que són privatius dels Estats Units i OpenAI i tal. Voleu saber si parla millor el ChatGPT que el Gemini? Us podeu anar allà i tenen una sèrie de testos validat científicament, que et diuen quin té el millor català.
7: Per comprovar-ho,
8: Per comprovar-ho. Encara estem esperant que facin el test a Lechonk, però que no crec que trigui massa. Llavors, quan surtin els pesos oberts, jo també espero que els governs, el d'aquí, el d'Espanya, el que sigui, ho impulsin una mica i facin créixer aquest model i el redistribueixin aquí amb més dades nostres. Vale? I per què hem dit que parlàvem del model gran i el model petit? Vale. Quan el model petit, per nosaltres, sempre pensem que haurà de ser el futur. Models molt especialitzats, models de llenguatge gran molt especialitzats, que es dediquin a fer coses molt concretes. Què necessitem per poder fer un model d'aquests? Pues la manera més fàcil, perquè entrenar un model d'aquests, són el Lechon aquest han trigat 2 mesos d'entrenament amb 48.000 màquines.
7: Uau!
8: Vale, llavors, entrenar un model no és...
7: No és senzill, eh?
8: No és senzill i no és barat i no ho pot fer tothom. Llavors, el que ens interessa és agafar aquests models que ens donen de forma oberta i destilar-los per no haver d'entrenar sinó no haver d'entrenar de zero, sinó que generar un nou entrenament a partir de la destil·lació. Llavors, es diu així i és un estàndard, i això és una paraula que anirà sonant, la destil·lació dels models. De fet, molts models xinesos diuen, els Anthropic i OpenAI, acusa a la Xina de que els seus models són destil·lats, que els models xinesos són destil·lats dels seus propis. La Xina ho nega. Bueno, no ho sabem, perquè jo, de fet, un cop vaig fer la prova d'intentar destil·lar un model d'aquests i em van vanejar la compte, no? Un Anthropic. Va, anem a explicar què és això de destil·lar.
7: Clar, perquè destil·lar, jo sé que es destil·len els licors.
8: Sí, bueno, és que ve del mateix. Destil·lar el licor, fer un whisky,
7: vale,
8: vol dir agafar aigua que ha fermentat, bueno, que s'ha fet amb gra i ha fermentat, és com si agafessis cervesa, de fet, entre el licor i la cervesa. No hi ha tanta diferència, simplement la destil·lació. És agafar això, que té 5 graus d'alcohol, bullir-ho, agafar aquest vapor, i aquest vapor que queda té menys aigua i té més alcohol, no? I això ho vas destil·lant i al final tens un whisky. O el mateix que destil·lar una essència, no? Que és agafar pètals de rosa, posar-los en aigua, bullir-los, llavors quan surt el vapor... Bueno, llavors, destil·lar és agafar com l'essència. Llavors, en el cas dels models, el que es fa és agafar un model gran i fer-li respondre moltes preguntes d'un tema concret. I totes aquestes preguntes... imagina't, volem fer un model que sigui... Volem destil·lar un model perquè faci molt bé resums.
7: Sí.
8: Pues li passem un text i li demanem al model gran, aquest que té molta capacitat, que faci un resum, i ens guardem el que li hem demanat i la resposta, amb el resum. Això ho fem milers i milers de vegades, ens guardem tot, i amb això som capaços de, amb un modelet petit que ja estigui fet de zero, li apliquem aquest, l'afinem amb aquesta conversa, i tenim un model petit que pot funcionar al nostre ordinador i que fa molt bé resums. I que fa resums com el gran, com el pare, per dir-ho així. Fa els resums de la mateixa manera. Llavors, per nosaltres poder fer això, necessitem que algú, o alguna empresa, algun govern, hagi alliberat models gegants com aquest, que està a punt d'arribar. A veure, el model es pot provar allà, però es pot provar a través de la seva web i allà podeu jugar-hi. El que no podem fer encara és destil·lar-lo perquè encara no han obert els pesos. Però el que necessitem, i és molt interessant per nosaltres, que sigui europeu i que ens l'obrin. I això arribarà, esperem que sí, ho han promès. Els destil·lats aquests ja els hem vist en altres moments, quan va sortir DeepSeek, que va ser el primer que va tenir raonament, i era xinès, i això s'ho van inventar ells, no? El tema del raonament. Van començar a sortir DeepSeeks destil·lats amb models molt petitons que cabien en l'ordinador. Pues això és una cosa que és fantàstica, perquè no només és sobirania, perquè tens un control sobre l'entrenament i tot això, sinó que, a més, és un tema d'eficiència. No, o sigui, fer funcionar un gran model necessita una maquinària impressionant i, clar, tu tens el model allà carregat, model obert, i tu potser només li estàs demanant fer un resum. No necessites que el model tingui carregat matemàtiques, ni història, ni res d'això. Per tant, el futur, a nivell energètic I a nivell de... Bueno, tot això que diuen de si consumeix aigua o no, això ja n'hem parlat alguna vegada.
7: Això diuen, no?, que quan creen una imatge la IA, pues, gasta molta aigua. Això
8: bueno, a veure... És, el que fa... per crear una imatge, com que necessita molta màquina darrere, aquesta màquina gasta energia, i tot arreu on hi ha energia i hi ha processament i tal, es genera calor, i aquesta calor s'ha de dissipar. Llavors...
7: És l'aigua.
8: I és l'aigua, però bueno... Aviam, també s'estan fent uns data centers ara, uns llocs on estan aquestes màquines, que els enterren sota terra i que a més van amb energia solar i tot això. Vull dir que jo el de l'aigua no acabo... Sí que és veritat que bueno, l'altre dia un amic meu em parlava de que el, bueno, es calculava que ara estem 5 graus per sobre, no?, del que hauríem d'estar. De calentament...
7: Sí, el mar, 3 o 4 graus per sobre, diu,
8: clar,
7: per l'època de l'any.
8: Que està arribant, que això deien que arribaria l'any 2030, no sé quan, i que està arribant així per culpa dels
7: de la IA, no?
8: Sí, per culpa de la IA.
7: De la creació, que no parem de demanar coses a la IA.
8: Els data centers, perquè sí. Comencem a generar calor, bueno, no sé, s'hauria de provar, perquè no, vull dir, ja apareix algun estudi que ho provi. Per tant, volem evitar els consums energètics, volem evitar que s'escalfi, que alhora... pugui gastar més o menys aigua, per on hem de passar, perquè jo crec que els grans models de llenguatge, la IA en general, ha arribat per quedar-se i és una eina molt útil si es fa servir com una eina. No renunciem a ella, però el que sí que haurem d'anar és a fer models petits que gastin molt menys i que puguin funcionar als nostres ordinadors de casa. No calgui una gran infraestructura per funcionar. Llavors, que tu et dediques a fer comptabilitat, tu tindràs el model de comptabilitat, un destilat...
7: Models especialitzats,
8: models, no?, molt especialitzats
7: per la funció petit. Que necessitem.
8: Correcte, perquè al final, ostres, un ordinador portàtil d'aquests són màquines supereficients, perquè no s'escalfin... Evidentment, el teu ordinador, quan l'estiguis fent córrer, gastarà més que quan no. Però, clar, no té res a veure amb tenir un model aixecat ja preparat perquè li preguntis qualsevol tonteria. Mm-hmm.
7: Doncs molt bé, Xavi, quan en aprenem, cada vegada que vens aquí de la IA, que és aquest Mistral Lerch 4, no?, i la destil·lació, que avui hem après que també es poden destil·lar aquests models, un altre significat. Doncs molt agraït, Xavi Benaix Artesa, del programari, cofundador i director tècnic de Sorensen AI. Ens retrobem d'aquí un mes.
8: Molt bé.
7: Moltes gràcies.
8: A vosaltres.

de vegades, estranyament, no és glamurosa. Bruno Mars avui compleix 41 anys. Va néixer un 8 d'octubre i ell ha construït una carrera inoblidable, eh? No para d'assolir èxits, i a aquesta hora aquí al Badalona Matí volem doncs, felicitar-lo, no?, amb aquesta cançó, Just the Way You Are.

0: 3 minuts i arribem a les 12. D'unidó, quin Badalona matí que hem tingut avui, ben farcit de continguts, començant parlant amb els representants sindicals, parlant d'aquesta vaga general que hi ha convocada. També hem tingut espai pel diàleg interreligiós, per donar veu tant a la comunitat musulmana, a l'església evangèlica, també la religiosa, el mossèn del centre parroquial Sant Josep. Hem parlat de salut mental i de moltes altres coses d'IA, i també d'aquesta proposta musical underground que és la sala Dos Rombos. Tots aquests continguts, i us recordem que hi ha dues vies de contacte sempre obertes amb el Badalona Matí. Una és el telèfon, el 93 395 4004. Aquest és el telèfon de directe. Si algun dia voleu intervenir, fer-nos una proposta, un suggeriment, també ho podeu fer a través del telèfon del WhatsApp del programa, el 689 81 63 73. Aquí ens podeu fer arribar també les vostres propostes i suggeriments. I ara, com sempre a aquesta hora, abans d'acomiadar el programa, donem la benvinguda a la Sílvia Villarroel. Sílvia, bon dia.
1: Bon dia, Àlex.
0: Perquè ara el butlletí informatiu de les 12 ens parlaràs del subministrament elèctric, que ja s'ha recuperat.
1: Sí, exacte. És una bona notícia que ja està restablert a totes les llars badalonines, que els usuaris que ahir dimecres no tenien llum a conseqüència dels forts aiguats, més de 200 clients, que és moltes persones, ja han recuperat la normalitat. Això sí, a l'Institut La Llauna porten tota la setmana amb problemes de llum i fan les classes com poden fins que no se solucioni les incidències.
0: Clar, no, ho deia més que a l'Institut La Llauna, que la pluja va deixar l'Institut en penombra. L'Institut, de fet, va demanar als alumnes que marxessin dilluns a casa per por d'un curtcircuit. Per tant, veurem com acaba. L'Institut explica que el principal problema és la filtració en la paret compartida.
1: Exacte.
0: Amb l'edifici municipal, no?, d'Ines Canela, uh-huh. Però l'Ajuntament diu que cada edifici té parets independents. Bé, sí, com sigui, Sílvia, ara ens ho expliques tot plegat. Gràcies.
1: Gràcies, fins ara.
0: I nosaltres ens acomiadem de tots els oients a aquesta hora. Gràcies per ser amb nosaltres al Badalona Matí durant aquestes 4 hores de directe. Nosaltres tornem demà puntuals a les 8 i si ens voleu acompanyar, doncs ja ho sabeu. Moltes gràcies i fins demà.
2: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
3: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow. Els personatges més divertits de Badalona.
3: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
4: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
5: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
6: Notícies Badalona.
1: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Restablert el subministrament elèctric a totes les llars badalonines. Els usuaris que encara ahir dimecres no tenien llum a conseqüència dels forts aiguats, com dèiem, uns 200 clients, ja han recuperat la normalitat. L'episodi de pluges torrencials del passat cap de setmana deixava un escenari insòlit i registres històrics a la ciutat de Badalona i a tota la comarca del Barcelonès. Les tempestes, com dèiem, han provocat incidències en els subministraments elèctrics en els darrers dies. El passat dissabte 4 d'octubre, Badalona comptava amb 3.506 clients afectats sense llum a primera hora del dia. El servei, però, s'ha anat restablint progressivament fins a recuperar la total normalitat aquest dijous. A l'Institut La Llauna, però, porten tota la setmana amb problemes de llum. La pluja del cap de setmana va malmetre dos quadres elèctrics fins al punt que dilluns els alumnes van marxar a casa, diu el centre, per perill de curtcircuit. Expliquen que el principal problema és la filtració en la paret compartida amb l'edifici municipal d'Ines Canela. Diuen que la inspecció recent per part del Departament d'Educació corrobora aquest supòsit. L'Ajuntament, però, argumenta que cada edifici té parets independents i que el problema és exclusiu del centre educatiu. De moment, la porta principal de l'Institut La Llauna està tancada i els alumnes entren pel pati. Just al darrere, la paret a tocar de l'edifici d'Ines Canela i el quadre elèctric principal del centre, que va quedar del tot remullat amb les pluges. L'any passat ja van tenir problemes per filtracions a la mateixa paret i una impressora va quedar inservible. Assumpta Ràfols és professora i portaveu de l'Assemblea de Treballadors de l'Institut.
7: Cada vegada que plou, a la paret que separa la Llauna amb la fàbrica Ines Canela, que està abandonada, ens entra aigua. Alguna vegada han entrat bastanta, però aquest cop ha sigut alarmant i ha entrat tota l'aigua a través del quadre de llums principal de l'institut. I hi havia perill de que hi hagués un curtcircuit, de que saltés tot. Vam haver de demanar als pares que autoritzessin els alumnes a tornar a casa.
1: El centre està a l'espera de l'informe dels bombers. De moment, les classes les fan com poden perquè a la planta baixa i a bona part de la tercera no hi ha llum. El segon quadre elèctric espatllat està en un edifici annex al costat del pati. Allà es troben els vestuaris i els lavabos dels professors ara precintats. I després de la crescuda del riu pel temporal, l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filó Cañete, ha demanat a DIF que revisi el pont de les vies del tren que passa per sobre del riu. A través d'una carta, l'alcaldessa insta a avaluar la infraestructura per millorar la seva resistència, perquè actualment no és prou segur. La riuada de diumenge, a banda de provocar l'acumulació de restes vegetals, podria haver malmès la línia d'alta tensió. Tot i que fa uns mesos Sant Adrià ja va presentar un projecte per revisar el pont, a DIF no ha respost a les propostes. I avui també us expliquem que Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric dels darrers anys i Badalona ha patit el valor més alt del període. Els llindars de protecció a la població d'aquest gas contaminant s'han superat al territori català 115 vegades. Aquestes són dades de la campanya de vigilància del Departament de Territori. Al juliol s'han produït més de la meitat d'aquests episodis, 65. El dia 9, en concret, es va donar el valor més alt i va ser a Badalona, amb una concentració d'ozó troposfèric de gairebé 270 micrograms per metre cúbic. A la nostra ciutat, en un parell d'ocasions, es van superar ja els nivells d'alerta. A partir de 180 micrograms es parla de nivell d'informació i és quan aquest contaminant ja suposa riscos moderats per la gent gran, els infants o les persones amb patologies respiratòries. I en esports, un segon quart antològic porta el Joventut a debutar en victòria a la Lliga Challenge contra el filial del València per 101-71. El proper partit de la penya serà diumenge a 1:15 del migdia a la pista de l'Unicaja. Ara mateix tenim 20 graus de temperatura a la ciutat.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir... No és amb qui passis més temps, sinó amb qui tens els millors records. És possible que alguna de les moltes cançons que sonaran a partir d'ara t'apropin aquests bons records viscuts. I si no és així, posa't en contacte amb el programa i digue'ns quina és la cançó especial per tu que tens desitjos de compartir. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Durant molts anys també vam utilitzar el contestador automàtic.
2: Hola, molt bones. Soc el Quico d'Andorra i a mi m'agradaria escoltar molt una cançó de Dire Straits. Si pot ser, Nothing for Nothing.

0: Money from nothing, és a dir, diners per a res. I realment, a vegades, i en moltes circumstàncies de la vida, els diners no serveixen per a res. Esclar, que tu podries dir, home, però ajuden. Va ser un dels tamarros que els Dire Straits van incloure en el seu àlbum Brothers in Arms, Germans d'Armes, però que també va sortir editat en format single, és a dir, en el format més comercial, el més venut, perquè per als joves era el més baratet i també era la manera de treballar habitualment a la ràdio més còmoda. Corria 1985.
1: Això és Cocodril Club.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Si no et vols perdre res, recorda que els últims programes emesos estan a la teva disposició per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, quan passeges, quan condueixes, quan voles. Al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Per exemple, a les plataformes YouTube, iVoox.com o Apple trobaràs els últims programes emesos per si t'has despistat, per si t'has dormit, per si vols regalar-los. I participa. Així ho ha fet des d'Olot l'Àngels Dalmau, que ens diu: hola Albert, felicitats pel programa, moltes gràcies. Fas un programa molt xulo. A mi m'agraden moltes de José Luis Perales. Per exemple, Canción de Otoño. M'agradaria compartir-la amb tots els cocos. Doncs aquí la tens.

canción de otoño. Una canción amagadeta al álbum Entre el agua y el fuego, que José Luis Perales va a publicar en 1982. De allá, estos días grises me ponen triste. Algú va dir que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant i autor, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Perquè es pot disfrutar de la tristesa? Diuen que el cervell el que busca és comprensió. Gràcies per la teva proposta, Àngels Dalmau, d'Olot, que confirma aquesta barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que tenim aquí al Coco. O sigui, Perales ha sonat després dels Dire Straits i abans de Chicago. Perquè des de Sabadell ens escolta i escriu Lluís Domínguez, que diu: hola Albert, t'escolto des de Sabadell, on que sàpigues que tens molts oients fidels de fa molt temps. Alguns perquè jo els vaig recomanar el teu programa. Doncs moltes gràcies a tots els que, si us agrada el programa, el recomaneu als vostres amics, coneguts i familiars. Diu en Lluís: avui he recordat una cançó poc coneguda del grup Chicago, I don't wanna to live without your love. És a dir, no vull viure sense el teu amor. Sonava en una ràdio que teníem posada en un bar d'aquí, Sabadell, un dia que jo em sentia molt ben acompanyat. Els dos bevíem un rom amb Coca-Cola i ens miràvem amb tendresa. I la cançó va posar la resta. Una forta abraçada i segueix així. Una bonica història acompanyada d'una cançó de Chicago del 1988.

Realment, Amic Lluís de Sabadell és una balada amb molta força. I don't wanna to live without your love. No vull viure sense el teu amor. Els Chicago de 1988 amb una cançó bastant oblidada en el temps. Jo, i m'imagino que molts de vosaltres, els vam descobrir amb aquest temazo.

Això era de 1971. I jo, inevitablement, el vinculo als autos de xoc. Sonava tan bé, tan potent, en aquells grans altaveus dels autos de xoc. Amb llumetes de colors i l'etcètera de les coses. En aquell temps en què encara no ens deixaven entrar a les discoteques, allò dels autos de xoc era el més semblant. La cançó es deia 25 or 6 to 4, és a dir, 25 or 6 to 4. I la gent feia lucubracions. Què voldrà dir? Deu ser un missatge misteriós. Però en realitat és molt més senzill. Només fa referència a l'hora. És a dir, el títol diu falten 25 o 26 minuts per les 4. Bueno, i explicava que difícil és per un autor escriure una cançó a aquelles hores de la matinada. Per escollir el seu nom no es van matar gaire perquè es van formar a Chicago. Bueno, però en principi es deien Chicago Transit Authority, és a dir, Autoritat de Trànsit de Chicago. Van haver de retallar el nom per l'amenaça d'una demanda de la Real Autoritat de Trànsit de Chicago, la CTA, que gestionava trens i autobusos. Ah, però 5 anys més tard, tot i que no era el seu estil, va arribar el seu gran èxit, per sempre. No em deixi.

Baby, please don't go. Sisplau, no em deixis ara. If you leave me now. La gran balada del grup Chicago. Del 76. L'has ballat alguna vegada de dos en dos? Bueno, si ets habitual de les meves sessions de DJ, segur que sí, perquè sona sovint. I ara, amb el teu permís, si em permets, la meva especial d'avui. Que podria ser aquesta, però aquesta, de moment, només la utilitzem com a introducció

més o menys el 1987 es van juntar per disfrutar, per passar-ho bé, cinc dels més grans de la música. Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne de la Edo i Tom Petty. I van formar la banda Traveling Wilburys, que va durar poc, que va publicar poques cançons, però que va vendre més de 5 milions de discos. En aquest país segurament aquesta va ser la més coneguda d'ells, tot i que no va ser supervendes. Però sempre ens ha agradat molt. Avui escollim un altre dels Traveling Wilburys. Not Alone Anymore. Sempre deies que tornaries i que al final tornaria corrents a tu. Jo pensava que eres independent i ara veig que no estàs sola. Et veuré a través de la pluja, a través del dolor i la pena. Dol com mai abans. Ja no estàs sola.

0: veu de Roy Orbison per als Traveling Wilburys el 1988. Algú va dir, la música és com l'oxigen. Els dos alimenten la teva ment.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
1: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos.
1: Oh, quédate con la radio.
0: Quédate, que aquí no ens estem de res. Mira, mira que entrada, que maco.
3: Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

aquest vals. Adaptació musical del poema Pequeño vals vienés de Federico García Lorca. Aquesta cançó forma part de l'àlbum Poetas en Nueva York, que Leonard Cohen va dedicar a Lorca el 1986. With the photographs there and the moths. Durant anys, Leonard Cohen es va aixecar abans de l'alba en un monestir zen de Califòrnia. Barrejava el terra, meditava en silenci, aprenia a buidar-se. Havia deixat enrere els escenaris, els aplaudiments i el soroll del món. Creia que el despreniment també era una forma de pau. Aleshores va arribar la notícia. Mentre ell buscava il·luminació, el seu mànager li havia robat gairebé tot. Els estalvis de vida, les cançons, la bellesa tranquil·la que havia imaginat. Aleshores, Leonard Cohen tenia més de 70 anys. A aquesta edat la majoria es retira. Ell va haver de tornar. I no va tornar per nostàlgia ni per glòria. Va tornar perquè no hi havia opció. Va sortir de gira amb el cos cansat, la veu més greu i una elegància austera. Un vestit fosc, barret, una reverència abans de cantar, com si demanés permís. I una cosa inesperada va passar. A cada concert, Cohen no només cantava, confessava sobre l'amor perdut, sobre Déu, sobre el fracàs, sobre la gratitud de continuar viu. El públic va entendre que no estava veient una estrella, sinó un home que havia perdut tot menys la paraula. Aquestes gires, nascudes d'una traïció, es van convertir en les més intenses i profundes de la seva carrera. La despulla ho havia deixat sense diners, però també ho havia deixat sense por. De vegades no toques fons per desaparèixer. De vegades toques fons per cantar més profund que mai.

First We Take Manhattan. La veu prodigiosa de Leonard Cohen del 88. Vine, nena. Remember me. I brought your groceries in. Junts primer prendrem Manhattan. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. Després anirem cap a Berlín. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Aquesta és una de les cançons que jo posaria en aquella cinta de casset que estem gravant entre tots. Som als anys 80, la ràdio estimula la teva imaginació, estàs preparant un viatge amb cotxe, potser de dia, potser de nit, potser per autopista, potser per carreteres secundàries. Però el que és important és la música que t'acompanyi en aquest viatge, que te'l farà més curt, més agradable. Pots trobar-te qualsevol inconvenient. Cues, sense anar més lluny. Ah, però la música genera prodigis. Quina cançó posaries en aquella cinta dels anys 60, 70 o 80? Perquè som els anys 80 quan l'estem gravant. I molts amics encara graven cintes de casset i molts més encara les escolten, perquè allà alguns tenim mitja vida. No les llencis, si encara les tens potser en una capsa de sabata, ocupen poc espai. I si les pots tornar a escoltar, amb cada cançó recordaràs una circumstància que potser havies oblidat. Digue'm quina cançó posaries en aquesta cinta. Només una, sisplau, digue'm-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Hi ha molts amics que estan prenent nota de cada cançó i estan gravant aquesta cinta. Realment. En Josep Bové ens diu: per l'apartat de quina cançó posaria en un casset, volia demanar Tornero, de Il Santo, California.

Sí, sí, noi. El tempo passarà. I passarà molt de pressa. Ho recordes com si fos la setmana passada, oi? Aquest tornero. La vam ballar, la vam escoltar el 1974. La cançó que posaria a la cinta de casset que estem gravant junts, en Josep Bové. Per cert que Il Santo California, el seu intèrpret, no era un senyor, era tot un grup italià, esclar. David Gómez diu que posaria una cançó d'Amèrica preciosa que es diu I Need You.

0: necessito. Va ser un èxit del grup Amèrica el 1972. A la prestigiosa llista Billboard va arribar fins al número 9. I és la cançó que en David Gómez posaria a la nostra cinta. De moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Pere Displàs, que posaria la marxosa Virginia Plain de Roxy Music de 1972. Ei, no perdis la sintonia, Cocodril!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: なルビオ。
1: És la una.
2: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
3: Notícies Badalona.
4: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Frena l'especulació de la patronal immobiliària, els rendistes i els fons d'inversió per garantir l'accés a l'habitatge és només un dels objectius de la vaga general convocada pel Sindicat de Llogateres i les principals organitzacions sindicals pel pròxim 11 de novembre. L'encariment de l'habitatge està destruint el poder adquisitiu dels treballadors, segons alerten des dels sindicats, els quals fan una crida a l'alta participació ciutadana. Els sindicats reclamen pujades salarials dignes i exigeixen increments que garanteixin que la població pugui assumir el cost de les necessitats bàsiques i l'accés a un habitatge sense destinar-hi la meitat del seu sou. També demanen el desbloqueig de la negociació col·lectiva, exigint clàusules de revisió salarial i la renovació dels convenis col·lectius sectorials davant de les patronals. Escoltem a la membre del Secretariat Nacional d'UGT, Reyes Solaz, i la secretària de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de Comissions Obreres de Catalunya, Liliana Reyes.
5: La vivenda per nosaltres s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores. Pots treballar, pots tenir un treball, pots tenir un sou, però no pots agafar perquè se porta més de la meitat del sou.
6: L'augment dels salaris siguin d'acord amb l'augment de la inflació, perquè cada vegada ens costa més comprar les coses bàsiques. Anar al supermercat, tot és més car. Cada vegada l'electricitat, l'energia, la gasolina ens estan empobrint mentre ells s'estan enriquint.
4: Des del Sindicat de Llogateres assenyalen que l'habitatge que es construeix a Badalona es destina a estrangers amb un alt poder adquisitiu i deixa fora el veïnat, que tot i treballar no hi pot accedir. I restablert el subministrament elèctric a totes les llars badalonines. Els usuaris que encara ahir dimecres no tenien llum a conseqüència dels forts aiguats, uns 200 clients, ja han recuperat la normalitat. L'episodi de pluges torrencials del passat cap de setmana deixava un escenari insòlit i registres històrics a Badalona i a tota la comarca del Barcelonès. Les tempestes, com deien, han provocat incidències en els subministraments elèctrics en els darrers dies i el passat dissabte 4 d'octubre Badalona comptava amb 3.506 clients afectats sense llum a primera hora del dia. El servei, però, s'ha anat restablint progressivament fins a recuperar la total normalitat aquest dijous. I en esports, un segon quart antològic porta el Joventut a debutar amb victòria a la Lliga Challenge contra el filial del València per 101-71. El proper partit de la penya serà diumenge a 12:45 del migdia a la pista de l'Unicaja. Ara mateix 20 graus de temperatura.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Dia i bon dijous, 8 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
2: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 8 d'octubre, avui de nou un programa molt poliesportiu. En bàsquet continua la bona setmana per als equips catalans en competició europea amb la victòria d'ahir del Manresa a l'Eurocup contra l'Ulm. Veurem si el Barça ho completa demà al Palau contra els Alguiris en partit d'Eurolliga. Avui també hi ha, per cert, segona jornada de Lliga Femenina amb els partits dels dos equips catalans, l'Espart Girona i el Cadí la Seu, que s'estrenen a casa, en aquest cas en aquesta competició, a les gironines que reben el totpoderós Palma, i el Cadí la Seu ho farà contra el Leganés, que tots dos van guanyar. Recordem, a la primera jornada, els catalans van perdre tots dos. I també tindrem en vol amb la prèvia del Barça a la Champions, Barça-Dinamo de Bucarest. Aquest vespre al Palau Blaugrana, els blaugranes que es volen refer ja de la derrota dura de fa una setmana just a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès. Ja van guanyar, recordem, aquest cap de setmana també a la Lliga a Sobal. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat a les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, aquest cap de setmana torna a la Lliga, a la primera divisió masculina.
1: Obre la vuitena jornada aquest divendres el partit de l'Espanyol, que visita el camp del Màlaga amb l'objectiu de recuperar sensacions després de la dolorosa derrota contra l'Elx d'abans de l'aturada. Manolo González, que compareix aquest migdia a la prèvia, podria recuperar el capità Javi Puado després de 10 mesos de baixa per lesió.
0: Dissabte jugarà el Barça, que a poc a poc va recuperant els 17 internacionals que han anat amb les seves seleccions.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan Garcia i també amb Rafinha, que se'n recuperen de lesions lleus. El Barça rebrà dissabte a la tarda el Getafe al Camp Nou.
0: Per cert, el club blaugrana demà homenatjarà Pedro Rodríguez.
1: L'extrem canari va anunciar ahir la seva retirada als 39 anys. Pedro va debutar al Barça l'any 2008 amb Guardiola a la banqueta i es va acabar convertint en una peça clau d'aquell equip. Amb el club blaugrana va guanyar 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 3 Supercopes d'Europa i 4 espanyoles, a més de 2 Mundials de clubs. En el seu palmarès també hi ha una Premier i una Europa League amb el Chelsea i un Mundial i una Eurocopa amb la selecció espanyola. Després de passar també per la Roma i el Lazio, Pedro s'acomiadarà del futbol professional demà al matí en un acte al Camp Nou.
0: I encara en futbol, ja tenim els horaris oficials de la primera ronda de la Copa del Rei amb, en principi, 8 equips catalans.
1: Dimarts 27 d'octubre jugaran 6 dels catalans. A les 6 de la tarda, el Girona visitarà el camp del quarter de la Tercera Federació. Una hora més tard, a les 7, l'Espanyol jugarà al camp del Sestao River, l'emblemàtic estadi de les Llanes, mentre que l'Europa jugarà també a l'Aragó contra el Calamotxa. A 8:15 tindrem el duel català entre Manresa i Sant Andreu. Dimecres 28 d'octubre, a les 7, el Sabadell jugarà al camp de l'Utebo, també aragonès, i el Reus Redis rebrà el Baracaldo. Finalment, el Prat rebria l'Atlètic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre en cas de certificar la classificació.
0: Els Potablava, recordem, tenen un 1-5 de favorable contra el Sant Rafel d'Eivissa en l'eliminatòria prèvia i miraran de rematar la feina aquest diumenge amb la tornada al Sagnier. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de la Lliga Femenina amb els partits dels dos equips catalans.
1: L'Espart Girona buscarà la primera victòria del curs amb la visita d'un dels candidats al títol, el Palma, a Fontejau, a partir de les 8 del vespre. Una hora més tard, el Cadí i la Seu també s'estrenarà a casa, en aquest cas contra el Leganés, i ahir la penya es va estrenar a la Lliga Femenina Challenge amb una clara victòria contra el filial del València, 101-71.
0: I en categoria masculina, també ahir el Quitzanes Manresa va continuar amb la bona setmana per als equips catalans en competició europea.
1: Després de les victòries del Girona i de la penya de dimarts, ahir el conjunt manresà va sumar el primer triomf del curs, en aquest cas en la segona jornada d'Eurocup. El conjunt del Bages es va reivindicar el 9 Congost contra el Ratiofarm Ulm, que per acabar guanyant 101-89 abans de viatjar cap a la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez.
0: En handbol, el Barça reprèn avui a la Champions masculina.
1: Els blaugranes reben aquest vespre al Palau el Dinamo de Bucarest en la tercera jornada del grup E. L'equip de Carlos Ortega buscarà un nou triomf a la màxima competició europea per deixar enrere la dura desfeta de fa 7 dies a la final del Mundial de Clubs contra el Vesprem. El partit començarà a 9:15 del vespre.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'estrena amb una treballada victòria ahir a la Champions masculina.
1: Els mariners, que defensen el títol, no van tenir un bon inici en el primer partit contra el Novi Beograd serbi, però van reaccionar a temps per acabar guanyant 15-12. L'equip de Fran Fernández és el líder del grup C, després que l'altre partit del grup entre els dos equips croats se l'endués al Jadran Split, guanyant a la tanda de penals al Ladost.
0: I també en waterpolo, en un parell de resultats d'ahir, d'aquesta, de la quarta jornada, en aquest cas de la Divisió d'Honor femenina.
1: Victòries clares del Terrassa, 7-17 a la piscina de l'Horta, i del Catalunya, 15-8 contra el Sant Andreu.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola femenina tanca la fase de grups del Mundial d'Assumpció al Paraguai amb una nova golejada.
1: El combinat estatal, amb 7 catalanes, ha superat Suïssa per 0-6 aquesta matinada. Espanya espera rival per als quarts de final, que sortirà del duel entre Portugal i Colòmbia, que juga avui. D'altra banda, en hoquei línia, la selecció espanyola femenina, també amb 7 catalanes, va golejar el Brasil per un contundent 0-19 i ja és a semifinals. També jugarà les semifinals l'equip júnior masculí espanyol, que va superar per 2-0 a Colòmbia.
0: I més enllà del Mundial, també en hoquei patins, tanquem amb això, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana masculina.
1: Un partit pendent de la primera jornada amb victòria de l'Igualada a les Comes, 5-3 contra el Pons Lleida. Aquest cap de setmana s'acabarà de completar la fase de grups en 4 4 partits que han de definir els 4 equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre la final a 4 a Santa Perpètua de Mogoda. I a la Lliga Catalana Femenina, ahir es va completar la fase de grups amb un intranscendental Palau 5 Mataró 1. Les vallesanes ja estaven classificades per a la final a 4, que es juga aquest cap de setmana al pavelló a Bigues i Riells. Precisament el Palau s'enfrontarà a semifinals al conjunt anfitrió, mentre que l'altre semi es veuran les cares al Cerdanyola i al Voltregà.

0: I com cada dijous hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, dissabte, Carme, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Des de 8:45 del matí es podrà seguir en directe la Radical Swim 2026, la 17a edició de la travessia de Llafranc i Calella de Palafrugell, amb les seves tres distàncies de 2, 3, 3,5 i 3,7 quilòmetres. I ja a la tarda, el partit de la Unió Esportiva Santboiana de la tercera jornada de la divisió d'honor masculina de rugbi contra l'Iversus Liceu Francesc Madrileny a les 4. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació masculina amb l'enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: Tot això dissabte, diumenge més futbol i també hoquei patins.
1: A la 1 del migdia a la xarxa Més se'n retransmetrà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins des del pavelló municipal de Can Vedell a Bigues i Riells. I a la tarda l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club, el municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Dijous, 8 d'octubre, 12 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol. Aquest cap de setmana torna la Lliga a la primera divisió masculina, després de més de 20 dies aturada pels partits de seleccions. A Can Barça ja van tornant esglaonadament els 17 internacionals, els últims en fer-ho avui mateix, els que van jugar dimarts als 6 de la selecció espanyola, a més del porter croat Livakovic i de l'anglès Anthony Gordon. Veurem si pot jugar Rafinha, que ja ha resgut recuperar d'una lesió, va tornar abans dels seus compromisos amistosos amb el Brasil, i també el Barça espera comptar amb el porter Joan Garcia, que ja no va viatjar amb Espanya. El Barça jugarà dissabte al Camp Nou contra el Getafe en una vuitena jornada de Lliga que obre demà el partit de l'Espanyol a la Rosaleda, al camp del Màlaga. Una estona de començar la premsa prèvia de Manuel González. Demà n'escoltaran el més destacat, evidentment, però aquestes setmanes d'aturada han servit per reforçar, com a mínim públicament, la seva figura, tant des de la plantilla com des del club. En una entrevista al diari Esport, publicada avui, el director esportiu Monchi va assegurar que no, assegurava que no s'ha plantejat la seva destitució i que no té cap ultimàtum Manuel González pel partit d'aquest divendres.
1: Entiendo, ¿no?, que cuando los resultados no salen, todo, ¿no?, no solo el míster, los jugadores, la dirección deportiva, todos estamos un poco en cuestión, pero yo, mi único objetivo una vez que terminó el partido de Leche era estar cerca del míster, escucharlo y, como he dicho anteriormente, intentar ayudarlo en aquello que creo que puede ser o podría ser útil, y también cerca de los jugadores, ¿no?, porque al final no solamente el míster, también los jugadores sufren, ¿no? Pero yo escucho y leo, y evidentemente cada uno es libre de decir lo que creo oportuno, y a veces me toco un poco con filosofía.
0: Un Monchi que també va admetre que no li agrada que hi hagi aturades tan llargues com aquesta, però que l'han intentat utilitzar per a treballar i per revertir aquesta situació.
1: Yo creo que el parón a todos nos ha venido bien para dos cosas. Una, para desconectar un poco, y otra para intentar analizar, ¿no?, lo que se ha hecho hasta ahora y dónde se puede mejorar, ¿no? Por tanto, bien. También te digo, ya con ganas de que vuelva la competición, de que vuelva los partidos oficiales y poder ver si todo lo que se ha trabajado de cara a mejorar el rendimiento del equipo pues tiene resultados en el campo, ¿no?
0: Aquest Màlaga espanyol demà a les 9, dissabte a 2:15 de la tarda jugarà el Barça Getafe. I a la segona masculina obre la jornada dissabte a 4:15 de la tarda el partit del Sabadell a Ceuta, un partit pel qual, més enllà del viatge, l'equip vallesà haurà de superar un altre contratemps, o el d'un virus que ha afectat diversos jugadors. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Podria haver-hi més baixes de les conegudes per culpa d'un virus que ha afectat el vestidor arlequinat. Ho ha revelat el tècnic Ferran Costa.
3: Estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador, i no et puc dir exactament, doncs mira, aquest, no ho sé, hem d'acabar de veure. Bonaldo ja va tornar a la convocatòria la setmana passada, ja podria haver participat, ara doncs, porta un

0: rep aquest vespre un dels candidats a estar a la part alta, si més no, l'Azul Marino Palma, de Mallorca, per acabar de pujar, que acaba de pujar, volíem dir, però té un dels pressupostos més alts de la categoria i una de les millors plantilles. Ahir a la prèvia, Roberto Íñiguez parlava d'estar junts en l'adversitat i que l'única fórmula és treballar.
1: Cuando tienes adversidad, tienes momentos difíciles, te caes, te levantas y a seguir. Y convenciendo a las jugadoras que el camino es trabajar y insistir, perseverar, enfrentarse a la adversidad, ¿no? Siempre les digo, desde que tuvimos el partido de Euroliga, que la adversidad bien entendida y bien llevada y enfrentándote como toca te puede llevar a caminos muy chulos de crecimiento y objetivos muy chulos, pero hay que ponerse y hay que hacerlo, ¿no? Y esto es lo más difícil y lo que cuesta. Bueno, estamos en ese proceso.
0: Un Roberto Íñiguez que también va a decir alguna de las sevas ahí a la previa, como por ejemplo esta analogía.
1: Siempre digo que un equipo es como cuando compras un bambú, lo compras, lo plantas y no sale. Tienes que estar regando ahí una semana, dos semanas y dices, joder, no sale. Hay que regar y de repente una noche te vas a dormir, al día siguiente te levantas, ¡piu! Y el bambú acabará con 5 metros a veces. Hay que regar y a regar el bambú. Con más medios, menos medios, con lo que tengas. ¿Hasta dónde? Hasta el final.
0: Aquest vespre a les 8 a Fontejau, aquest Espart Girona Azul Marino Mallorca-Palma, una hora més tard s'estrenarà el que diu la Seu a casa, el Palau d'Esports de la Seu. Després de perdre la setmana passada a Salamanca, les urgellenques reben aquest vespre un Leganés que ve de guanyar en el primer partit al Jairis de Bernat Canut. La prèvia és de UAU i de Ràdio Sergi Guiu.
2: El Palau d'Esports de la Seu d'Urgell torna a obrir les seves portes una temporada més amb el Cedis com a protagonista i amb el primer partit de la temporada 26-27 a la capital de l'Alt Urgell. El cadira Seu arriba a la cita després de la derrota a la pista del Mainz Avenida 73-57. Sobre el debut al Palau d'Esports, Pepe Vázquez, l'entrenador del Cedis, no amagava tenir moltes ganes de competir davant una afició que l'equip necessita.
3: Per nosaltres és un partit molt especial, és el nostre primer partit aquí en el Palau. Necessitem que la gent vinga i animen. Per nosaltres és molt important l'energia que nos donen.
2: A davant el Cadira Seu tindrà un Leganés de Kibaz que destacava la seva capacitat física i que va guanyar 66-63 al Jairis en el primer partit de la temporada. La cita al Palau d'Esports donarà el tret de sortida avui a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. D'altra banda, en categoria masculina, continua la bona setmana pels equips catalans a Europa. Si dimarts guanyaven Girona i Penya, ahir ho va fer el Quitzanes Manresa, que va sumar el primer triomf del curs després de dues derrotes a la CB i també de la primera jornada d'Eurocup. El conjunt del Bages es va reivindicar el nou Congost contra el Ratiofarm Ulm i va acabar guanyant 101-89 abans de viatjar cap a la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Els de Diego Campo van entrar molt endollats al maig gràcies a l'encert des del triple d'Agbo i el domini d'Alena, tancant el primer quart amb un avantatge de 7 punts i en el segon període un parcial d'inici de 9-2 va disparar l'equip vegenc fins a un màxim avantatge de 20 punts per marxar al descans amb un solvent 62-45. A la represa l'equip alemany va intentar reduir distàncies i es va situar a 13 punts aprofitant escletxes en la defensa local. Tanmateix, en el darrer temps, el Manresa va saber controlar l'últim impuls dels germànics per certificar el definitiu 101-89 al marcador. A l'acabar el partit, Diego Campo demanava més als seus jugadors, tot i celebrar la victòria.
5: Des del primer dia de la Lliga. Així que la victòria sí, entenc la gent, entenc els jugadors, però per mi és més important seguir millorant, més que millorar, perquè els jugadors, suposo, no?, que tots són conscients i que saben negar una línia de passe, de que s'han defensat el pick and roll. És l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que hem d'entendre, hem de fer.
4: Diumenge, a partir de les 12 del migdia, el Quitzanes Manresa visitarà la complicada pista del Reial Madrid. Serà el primer partit de Pedro Martínez, exentrenador manresà, a la banqueta blanca contra el conjunt vegenc.
0: Gràcies, Jordi. Tornant a la categoria femenina, ahir la penya va estrenar, en aquest cas de la Lliga Challenge, contra el Filial del València, va guanyar 101-71 en el primer partit que no s'havia pogut jugar el cap de setmana pels aiguats. I encara en bàsquet, mirant ja el cap de setmana, s'ha de disputar la segona jornada de tercera FEB, després que en la primera molts partits no es poguessin jugar també pel temporal. Sí que va poder jugar, per exemple, el Club Bàsquet Valls, que va perdre de forma contundent contra el Salou i que ara li toca visitar la pista del Ciutadella. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
6: Serà l'estrena del conjunt balear en Lliga per l'ajornament a cau causa dels aiguats del passat cap de setmana i també l'estrena a casa a la tercera FEB del conjunt balear, on es podria viure un gran ambient. Així valorava aquest enfrontament el tècnic del Club Bàsquet Valls, Miqui Larraz.
7: Això, doncs, bueno, un equip poderós, un equip potent, un equip que a més tindrà molta il·lusió perquè, bueno, acaba de pujar de categoria, és el primer partit

0: a casa seva, i bueno, i segur que voldran guanyar per començar a guanyar i començar a tenir victòries. A més,
1: els ballencs, per la seva banda, necessiten de les versions mostrades en el darrer partit d'Òscar Engomo i Guillem Fàbregas, màxims anotadors amb 16 punts, però que necessiten de més actors corals per tal d'oblidar la versió mostrada a partir del tercer període davant el Salou. El partit entre el Ciutadella i el Club Bàsquet Valls es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda.
2: En handbol, el Barça reprèn avui la Champions masculina, rebent al Palau el Dinamo de Bucarest. En la tercera jornada del grup E, els blaugranes, que encara arrosseguen la dura derrota de la fa una setmana a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém, però ja toca passar pàgina. Així ho explicava el tècnic Carlos Ortega.
3: Jo crec que la millor manera, no? Tenim que estar llums i jugar i tractar de sacar el millor resultat possible, sense dubte, no? És un partit una altra vegada molt important per a nosaltres. Juguem a casa i hem de donar el millor a nosaltres. Qualsevol resultat, normalment faig això. Si guanyem, si perdre, estem pendents de l'handbol i també de la situació emocional dels jugadors, sense dubte.
2: Avui a 3:15 del vespre, al Palau, aquest Barça, Dinamo de Bucarest. I en hoquei patins, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana masculina, pendent de la primera jornada, amb victòria de l'Igualada a les Comes 5-3 contra el Pons Lleida. Aquest cap de setmana s'han d'acabar de completar la fase de grups. A la final a 4 jugarà, recordem, del 17 i 18 d'octubre a Santa Perpètua de Mogoda. I a la Lliga Catalana femenina ahir es va jugar ja un intranscendent Palau 5, Mataró 1. Les ballesanes, que ja estan classificades per la final a 4, que juga aquest cap de setmana al pavelló Can Vedell de Bigues i Riells. Precisament al Palau s'enfrontarà el Bigues i Riells a la semifinal. A l'altre es veuran les cares Cerdanyola i Voltregà. Ràdio Vic, Pep Portet.
4: El Club Patí Voltregà prepara amb il·lusió la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina. Les de Sant Hipòlit van acabar primeres a la fase de grups i dissabte s'enfrontaran al Cerdanyola en la primera semifinal. Les victòries davant l'Alpicat i el Manlleu a domicili i l'empat a casa amb el Vigues fan ser optimistes a les jugadores de Xevi Cabanes. Joana Comas, que dilluns va jugar a Manlleu després de perdre's els dos primers partits per lesió, defineix el sentiment blanc i blau respecte a la competició.
5: Per la final a 4 de la Lliga Catalana, la veritat que arribem amb molta ambició. Estem molt contentes de poder haver fet una fase de grups, crec que més que excel·lent i satisfactori. La veritat que ens han sortit molt bons partits. Sí que, bueno, vam tenir l'empat contra el Vigues, però ens va sortir un bon partit i això era el que volíem. I bé, ara toca Cerdanyola, que al final és un equip que és molt potent i ens costarà molt, però tot i així l'equip està supermotivat, en té moltes ganes i res, ja volem que arribi el dissabte per poder jugar i a veure si ens podem endur la victòria.
4: El Voltregà s'enfrontarà dissabte a les 9 del vespre al Cerdanyola. Abans, a les 7, Palau i Vigues disputaran la primera semifinal. Tota la competició es disputarà al pavelló de Can Vedell, a Vigues i Riells, i la final està prevista per diumenge a la 1 del migdia.
2: Gràcies, Pep. I un parell de punts abans d'acabar. Tot a punt amb Mollerussa perquè es disputi el 18 d'octubre la 38a edició de la mitja marató, que reunirà 750 participants. Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
6: La cursa començarà a les 9 del matí des de la plaça de l'Esport, amb un recorregut que passarà per Mollerussa i pels termes municipals de Golmés i Vilanova de Bellpuig. La jornada comptarà amb 5 punts d'avituallament, música i servei de massatges a l'arribada, a més de les llebres per ajudar els corredors a mantenir els diferents ritmes. En parla la vicepresidenta de l'Associació Atlètica dels Xafatolls, Rosa Mateu.
7: La recollida de dorsals, això és important. La recollida podrà fer-se el dissabte a la tarda, de les 5 a les 7 de la tarda, i diumenge al matí abans de la cursa. Això serà el pavelló 11 de setembre. Mencionar els guanyadors de l'edició del 2025 del Campionat de Catalunya de mitges maratons, que en homes va ser el Iliese Tunsi amb 1:06:10, i la dona Emma Carreres amb 1:22:05.
6: Els actes començaran dissabte amb un social run obert a tothom al Parc Municipal i diumenge els corredors que completin la prova en menys de 2 hores i mitja rebran una medalla commemorativa. La mitja marató de Mollerussa torna així a consolidar-se com una de les cites esportives més destacades de Ponent.
2: Gràcies, Míriam. Acabem amb voleibol, perquè aquest cap de setmana tenim duel català de Superliga Masculina 2 entre el Tarragona, Sant Pere i Sant Pau i el Barça. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
8: El club voleibol Sant Pere i Sant Pau debuta aquest dissabte en Superliga 2 masculina. L'equip no va poder estrenar-se la setmana passada a Vigo pels problemes meteorològics que van impedir el desplaçament i arriba amb tota l'ambició al duel d'aquesta segona jornada davant el Barça. Els del barri tarragoní van jugar el darrer partit oficial davant els Laurana. Va ser en Lliga Catalana fa tan sols unes setmanes. Va acabar amb triomf dels barcelonins, però en un partit molt igualat. Ara, els de Vlados Tebovski volen aconseguir el primer triomf en Lliga. El tècnic assegura que serà un partit diferent i destaca el paper de l'afició cooperativista.
9: Ya hemos enfrentado un partido contra ellos, sabemos contra quién vamos a jugar, ya estamos preparando el vídeo, scout y todo para estar bien en el partido. Va a ser un partido muy distinto del que hemos jugado en la final de la Liga Catalana, así que jugamos en casa, pero nuestra afición tiene que ser un jugador más para nosotros esta temporada, y si queremos estar arriba en la clasificación, los partidos en casa los tenemos que sacar como sea.
8: El partit es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al pavelló municipal de Sant Pere i Sant Pau.
2: Gràcies, Adrià. Fins aquí l'enjoc. Ens escoltem ben aviat.
10: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
11: Notícies Badalona.
12: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Frena l'especulació de la patronal immobiliària, els rendistes i els fons d'inversió per garantir l'accés a l'habitatge és només un dels objectius de la vaga general convocada pel Sindicat de Llogateres i les principals organitzacions sindicals pel pròxim 11 de novembre. L'encariment de l'habitatge està destruint el poder adquisitiu dels treballadors, segons alerten des dels sindicats, els quals fan una crida a l'alta participació ciutadana. Els sindicats reclamen pujades salarials dignes i exigeixen increments que garanteixin que la població pugui assumir el cost de les necessitats bàsiques i l'accés a un habitatge sense destinar-hi la meitat del seu sou. També demanen el desbloqueig de la negociació col·lectiva, exigint clàusules de revisió salarial i la renovació dels convenis col·lectius sectorials davant de les patronals. Escoltem a la membre del Secretariat Nacional d'UGT, Reyes Solaz, i la secretària de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de Comissions Obreres de Catalunya, Liliana Reyes.
13: La vivenda per nosaltres s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores. Pots treballar, pots tenir un treball, pots tenir un sou, però no pots agafar perquè se porta més de la meitat del sou.
14: L'augment dels salaris siguin d'acord al augment de la inflació, perquè cada vegada ens costa més comprar les coses bàsiques. Anar al supermercat, tot és més car. Cada vegada l'electricitat, l'energia, la gasolina ens estan empobrint mentre ells s'estan enriquint.
12: Des del Sindicat de Llogateres assenyalen que l'habitatge que es construeix a Badalona es destina a estrangers amb un alt poder adquisitiu i deixa fora el veïnat, que tot i treballar no hi pot accedir. I restablert el subministrament elèctric a totes les llars badalonines. Els usuaris que encara ahir dimecres no tenien llum a conseqüència dels forts aiguats, uns 200 clients, ja han recuperat la normalitat. L'episodi de pluges torrencials del passat cap de setmana deixava un escenari insòlid i registres històrics a Badalona i a tota la comarca del Barcelonès. Les tempestes, com deien, han provocat incidències en els subministraments elèctrics en els darrers dies i el passat dissabte 4 d'octubre Badalona comptava amb 3.506 clients afectats sense llum a primera hora del dia. El servei, però, s'ha anat restablint progressivament fins a recuperar la total normalitat aquest dijous. I en esports, un segon quart antològic porta el Joventut a debutar amb victòria a la Lliga Challenge contra el filial del València per 101-71. El proper partit de la penya serà diumenge, 12:45 del migdia, a la pista de l'Unicaja. Ara mateix 20 graus de temperatura.
11: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
10: Ningú t'informa com nosaltres. Badalona 94.4.
11: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Joc Interior.
1: Benvinguts a Joc Interior, el podcast que vol apropar-vos les millors històries relacionades amb el bàsquet català. Avui repassarem les lligues catalanes i el nivell de l'esport d'elit i el de la base de la mà del president de la Federació Catalana de Bàsquetbol, Ferran Aril. Parlarem de present i futur del bàsquet català, que viu un dels millors moments de la seva història. També coneixerem la Marisa Nolasco, la primera àrbitra dona de l'estat espanyol. Anirem fins a Lleida per visitar el Club Bàsquet Cap Pont, que compleix el seu 25è aniversari. I acabarem descobrint els motius que van portar a un jugador tarragoní a viatjar fins a Noruega, on està gaudint d'una carrera esportiva molt interessant. Us parla Montse López. Això és Joc Interior. Comencem.
0: El podcast del bàsquet català.
1: El bàsquet català afronta una nova temporada amb molta activitat, tant a les pistes com als despatxos. Amb les lligues catalanes ja disputades i la Supercopa en marxa, la nova temporada torna a posar sobre la taula el creixement de la base i el gran moment que viu el bàsquet d'elit. Avui volem repassar l'actualitat i, sobretot, els reptes que vindran amb el president de la Federació Catalana de Bàsquetbol, Ferran Aril. Com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Quin balanç en fem de les lligues catalanes?
2: Bé, jo crec que és un balanç molt positiu. Cada cop tenim més equips en competicions estatals, el que representa que cada cop és més difícil poder encaixar amb gairebé menys d'un mes tota l'activitat dels 40 i tants equips catalans que juguen competicions estatals. La realitat és que tant la Lliga Catalana de CB com la Lliga Femenina, com la Challenge, com la Lliga Femenina 2 o com la tercera FEP i segona FEP han estat un èxit. La segona FEP no la vam poder acabar per un tema climatològic i l'haurem de celebrar amb algun parón de la competició, la seva Lliga Nacional, però en definitiva que ha estat un èxit tant de públic com de participació per part de tots els equips.
1: Per als equips catalans és l'arrencada de la temporada. En el cas de la Lliga Catalana ACB, Tarragona s'ha convertit en un escenari perfecte en aquestes quatre edicions en els últims cinc anys. Tornarà a repetir la seu?
2: Sí, com deies, és el tret de sortida de totes les competicions de bàsquet català. A Tarragona ens trobem molt còmodes, ens trobem molt a gust. En aquests moments estem parlant sobre una possibilitat de que continuem. L'avantatge que té Tarragona és diferent en dos aspectes. Per una banda, és una ciutat on no hi ha encara bàsquet d'elit i això també ens ajuda a expandir-ho, a que la gent pugui gaudir d'aquest nivell. I, per altra part, la facilitat que ens donen és per poder entrenar i per disposar d'una instal·lació que encaixa perfectament amb el nostre model de competició.
1: A Tarragona estaven molt contents amb la celebració de la Lliga Catalana, a Reus ho estaven també amb les lligues femenines. Això ajuda a aquest tipus de municipis?
2: Jo crec que sí, perquè en definitiva ells aposten per aquesta activitat i per part nostra ens va molt bé perquè trobar una seu no és fàcil, perquè la majoria d'equips estan ja en plena dinàmica d'entrenaments dels seus equips i tindre facilitats per poder ja no solament celebrar la competició, sinó, com bé deia, de poder realitzar entrenaments previs, doncs això ens ho fa més fàcil. Per l'aposta que té tant l'Ajuntament com la Diputació de Tarragona, com el suport de la Conselleria d'Esports, també ens ho facilita tot el tema organitzatiu i el tema de gestió després a nivell de pressupost.
1: Això és pel que fa a les activitats, els esdeveniments que organitzeu vosaltres. Jo ara escombro una mica cap a casa, perquè nosaltres a Badalona hem viscut la Supercopa CB, hem viscut la Final Four de la BCL. És important que Catalunya, que ciutats catalanes acullin aquest tipus d'esdeveniments també per promoure el bàsquet català?
2: Indubtablement, per mi és important i et diria gairebé que si es pot fer necessari, perquè és una manera de visualitzar el bàsquet d'elit, però a tot el territori. Nosaltres, qualsevol activitat d'aquest tipus ens ajuda, com també ens ajuda el tema de que ara hi hagi partits que Televisió Catalana els doni obert, ens facilita la visualització i que, d'alguna manera, tota la gent que es mou a nivell del nostre esport, de tots els clubs, doncs tinguin també l'oportunitat de veure més bàsquet, que en altres situacions és més complicat.
1: Una de les novetats que heu incorporat a les lligues catalanes, també a la Supercopa, és aquesta estadística avançada. Aquesta manera, expliquem-ho, no?, d'aconseguir dades, anàlisi de partits que potser fins ara, no?, donen uns elements més concrets que fins ara no teníem. Què pot aportar això? I aquí, sobretot.
2: Sí, nosaltres Això és una prova pilot que va començar amb la Lliga Catalana d'ACB i Lliga Femenina, i ara ho fem amb totes les, amb la competició nostra de Supercopa, tant de masculí com de femení. Bueno, pretén sobretot que els clubs tinguin més informació, que puguin entrar més a fons amb la gestió dels partits, sobretot els tècnics i els entrenadors dels equips, però en definitiva crec que és un pas més en facilitar la tasca a nivell tècnic i d'informació, no? Que tinguin més dades per poder valorar realment tot el treball que estan fent. Això, en principi, la idea és començar per aquí i expandir-ho i arribar a d'altres competicions. De moment, com deia, és una prova pilot, però estem molt contents i la resposta que hem rebut per part dels clubs que ja ho estan utilitzant crec que és molt positiva.
1: La Federació Catalana va tancar la temporada 25-26 amb 86.233 llicències. En parlàvem ara abans de començar, que al cap de setmana s'organitzaven gairebé 2.400 partits a tot Catalunya. Això fàcil no ha de ser.
2: No, hi ha molta feina darrere, sobretot a nivell d'organització, perquè 2.400 partits representa 4.800 equips. Representa, doncs, al voltant d'entre 55 i 60.000 persones que es mouen al cap de setmana. I aquí només parlo d'esportistes. Deixem a part el que pot ser, doncs, pares, acompanyants i gent que d'alguna manera segueixen els seus respectius equips. Clar, això és un, sembla molt fàcil, però al final aquesta estructura és important i des de la federació, doncs, bueno, gestionar tot això, tot i que ja ho tenim molt, molt treballat, doncs, intentes que hi hagi el mínim les mínimes errades possibles i que d'alguna manera es pugui tirar endavant. Estem contents perquè pràcticament, ja dic, aquesta és la primera setmana que ja gairebé jugué tothom, encara ens falten els més petits que començaran després de les festes del Pilar, però bueno, estem ja al 90% d'activitat de lo que serà tota la temporada i d'alguna manera podem estar contents de tal com s'està gestionant, perquè la problemàtica sempre n'hi pot haver alguna, evidentment, quan mous tanta gent, però normalment les incidències són bastant mínimes.
1: Ara que just parlaves dels més petits, per sota segueix creixent molt i les escoles de bàsquet suposo que és del més important perquè després continuï creixent aquest bàsquet català.
2: Sí, sí, és fonamental el treball des de baix. Cada cop més nosaltres la nostra idea és potenciar les escoles de bàsquet i a més a tot el territori. Jo sóc dels que està obsessionat en que el bàsquet pugui arribar a tot el territori, que el bàsquet sigui fàcil a tot arreu. Evidentment les situacions no són les mateixes a l'àrea metropolitana com a les comarques més llunyanes, no? Com pot ser les Terres de l'Ebre o el Pirineu, però d'alguna manera hi estem incidint molt perquè volem que a tot arreu hi hagi almenys la possibilitat de poder-ho tirar endavant, i aquí les escoles de bàsquet són clau.
1: Parlem de les seleccions catalanes, Ferran, perquè el partit de Manresa contra Gran Bretanya va ser un èxit. Hi ha previsió de selecció femenina absoluta?
2: Sí, sí. Aquest era un compromís que ja havíem parlat l'any passat per problemes de calendari, sobretot a l'haver-hi el campionat del món femení, doncs era complicat poder organitzar els dos partits, el de nois i el de noies, i la idea és que per aquesta temporada, un cop acabi abril, maig, la idea és que hi hagi un partit de selecció catalana amb noies, sí, sí. La idea és repetir el mateix que vam fer aquest darrer any, fer-ho amb noies, probablement jo diria que durant el mes de maig d'aquesta propera temporada.
1: Això es posa en valor als esportistes catalans, però també als equips catalans que hi ha actualment en competició, més equips que mai en competicions europees. Tenim un entrenador català a l'NBA, que n'hem parlat també molt, que a més és de Badalona. Quina és la salut del bàsquet català actualment?
2: Jo crec que estem en un moment molt bo, diria, potser, no vull ser massa esplèndid en aquest sentit, però jo crec que és el dels millors moments que estem vivint, tant a nivell de número de llicències com a nivell de situació dels equips, no? Tenim 6 equips de la Federació Catalana a la Lliga CB, 2 a Lliga Femenina i 41 o 42 a les competicions de bàsquet estatal. Evidentment som amb diferència la Federació Autonòmica que hi té més participació. Crec que arribem sobre el 24-25% del total. Per tant, això ens dona una força molt, molt important a nivell d'estructura, però també és cert tot el que ve darrere, no? Parlàvem de les 86.000 i escaig de llicències, que és, en definitiva, la força força que té aquest bàsquet. Per tant, jo crec que estem en un moment molt bo. Hem sortit, després de 2 o 3 anys, hem sortit d'una pandèmia que va ser difícil amb tot el món de l'esport, però amb el bàsquet també ho vam patir, i crec que des de llavors cap aquí, una situació que semblava molt complicada, ha estat totalment al revés, s'ha crescut molt més de del que ens esperàvem, i esperem seguir amb aquesta línia.
3: Hem parlat del passat, parlem de l'actualitat, però reptes de futur?
2: Bueno, des de futur jo crec que hem de viure el dia a dia. De moment estem amb molts projectes que estan tirant-se endavant, que estan començant, i la idea és mantenir aquesta línia de treball. El temps ens dirà si estem amb una bona dinàmica o no. Nosaltres pensem que sí, però la idea és aquesta, és dir, anar pas a pas, intentar millorar les nostres estructures, això ho estem fent, i que els clubs cada cop tinguin més facilitat per accedir ja sigui a les dades, als sistemes de competició, les estructures, perquè ho tinguin fàcil, dintre de que no és fàcil res avui dia, però tindre més fàcil el poder participar en les nostres competicions, i sobretot, i aquest és un dels reptes que ho tinc molt clar des del dia que vaig arribar en aquesta casa, és el fet de ser molt propers amb ells, conèixer les seves realitats, i a partir d'aquí poder trobar, si podem, i entre tots, trobar solucions per fer-ho per tots més fàcil.
3: Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Bàsquet, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
3: I molta sort aquesta temporada.
2: Gràcies.
0: Joc interior.
1: Marisanola Escó va ser la primera àrbitra de bàsquet de Catalunya i d'Espanya. Va començar la seva carrera arbitral l'any 1974, en un món molt masculinitzat, on fer-se un espai i, sobretot, fer-se respectar la pista no sempre va ser fàcil. Avui recorda com va viure aquells primers anys i les barreres que va haver de superar. Ens ho explica el Manel Ferrer, de Premià Mèdia.
4: Avui veure una dona xiulant un partit de bàsquet és una imatge habitual, però fa més de 50 anys les coses eren molt diferents. L'any 1974, una premianenca es convertia en la primera dona àrbitra del Col·legi Català de Bàsquet. Era la Marisa Nolasco. Abans de posar-se el xiulet al coll, però, ja havia viscut el bàsquet des de dins. Havia jugat a Premià i també a Mataró, i la seva entrada al món de l'arbitratge va arribar gairebé per casualitat.
5: Bueno, el bàsquet ha sigut una cosa que a mi sempre m'ha encantat. Vaig jugar, i quan llavors ja fas una mica així grandeta, que ja ho soc, doncs llavors una amistat meva que m'estimava molt em ve un dia i diu: Marisa, jo t'he apuntat per ser àrbitre. I vaig dir: què m'has dit ara? Bueno, per no fer-te quedar malament, ho faré. I la veritat és que vaig disfrutar molt. Va ser una època molt, molt maca, de veritat.
4: Però aquella nova etapa també significava entrar en un món on les dones encara no tenien el mateix espai que els homes. Nolasco va començar a arbitrar en partits femenins, però aviat va voler fer un pas més. Volia créixer com a àrbitre i sabia que, per aconseguir-ho, havia de dirigir també partits masculins.
5: Jo vaig agafar i va haver-hi un moment que el col·legi d'àrbits vaig dir que no volia, no pel Mataró, però equips de dones així de pobles com a Premià, amb molt de respecte, però protesten molt. I els homes protesten, però els domines més. I llavors vaig dir que volia homes per anar pujant, perquè si no et quedes molt parada. I com que era la primera, ho van consentir. I llavors vaig fer algun partit d'homes, el primer arbitratge mixte, que també es va fer aquí a Mataró, amb el senyor Mariner, l'àrbit internacional.
4: Ser la primera també volia dir haver de demostrar constantment que podia estar allà. La Marisa recorda especialment els consells del seu professor d'arbitratge, l'àrbitre internacional Vilagrassa. Una lliçó que encara avui resumeix la seva manera d'entendre l'arbitratge. L'àrbitre no és el protagonista, però quan ha de prendre una decisió, l'ha de prendre amb seguretat.
5: Que és el que a vegades els àrbits no fan, en tots els esports. L'àrbit no s'ha de notar que està al mig del camp. Tu no tens que ser protagonista, són els jugadors. Tens que passar despercebuda. I això t'ensenya molt, de veritat. Vull dir, perquè no sé com dir-te. És com una manera de que et respectin, no? I quan pites una cosa, la tenies que pitar fort i segura. I ara, pues, també el mateix, vull dir, i donar explicacions. Jo em havia donat, també havia fet fora a homes que em feien 3 metres, perquè jo sóc baixeta, No pensis. I també venien en plan xuleta, però xuleta per xuleta... Les petitones ho són més.
4: I en aquella època, la veritat és que les diferències no només eren a la pista, també ho eren coses tan bàsiques com la roba. Les àrbitres havien de portar faldilla, però per a la Marisa, aquella vestimenta no era compatible amb la feina que havia de fer. Córrer, ajupir-se, seguir les jugades i moure's per tota la pista no era fàcil amb una faldilla.
5: Bueno, van agafar i van dir, l'àrbitre amb faldes, i vaig dir, la punyeta fregida, jo no em poso faldilla, perquè si vols fer la teva feina bé, t'has d'ajupir, has de mirar bé, tens que anar donant voltes, vull dir, no, vaig posar pantalons, els mateixos que portaven els homes, que eren de color gris, perquè a més tenies que anar a comprar-ho en un lloc que els varien, que era el casco vell de Barcelona.
4: Els pantalons poden semblar avui una anècdota, però darrere d'aquell gest hi havia una idea molt més important, poder fer la seva feina en les mateixes condicions que els homes, i el respecte, explica, no es reclamava. Es guanyava a cada partit, decisió rere decisió.
5: Vaig anar a pitar un partit amistós, de primera, que hi havia el de la Cruz, i és que era alt i una mica xulesco, no? I va agafar i em volia intimidar i vaig dir-li, escolta'm, o portes bé o fumo fora,
4: Aquella manera de plantar-se davant dels jugadors resumeix bona part de la trajectòria de Marisa Nolasco. Va arribar a l'arbitratge quan les dones encara eren una excepció a la pista. Va arbitrar partits femenins, masculins i mixtos i va haver d'obrir-se camí en un món que encara no estava acostumat a veure una dona amb el xiulet. Però ella ho tenia clar. No es tractava de ser protagonista, es tractava de fer bé la feina.
5: Perquè tu fas el concert de pito i allà no hi ha qui es bellugui. Sí, de clar, vull dir, però no es tracta d'això. Es tracta de fer les coses bé i ben fetes. Vull dir, aquí aquest diari posa que el senyor Vilagrassa em va dir, Marisa, quan pitis una cosa, pita-la forta i segura, ¿vale? Que es vegi que estàs segura del que fas. Segur que em vaig equivocar més d'una vegada, però suposo que m'ho dispensaven. Suposo, no l'hauria fet tan malament, tampoc, ¿vale?
4: Més de 50 anys després, aquella dona que va començar a xiular partits l'any 1974 continua sent una referència d'una generació que va haver d'obrir camí perquè d'altres poguessin venir darrere. La història de Marisa Nolasco és també la història d'una època del bàsquet català. Una història de xiulets, pistes, pantalons grisos i, sobretot, de respecte guanyat a cop de decisió.
0: Joc interior.
1: Avui marxem fins a Lleida per conèixer el Club Bàsquet Capont, una entitat de barri que va néixer a través de l'escola Frederic Godàs, a la qual continua vinculada. La seva progressió és constant i no és casualitat que l'entrenador badaloní Jordi Fernández es formés en aquest club quan va viure a Lleida. Així ho recorda la presidenta del Capont, Marga Almirall.
6: Jordi Fernández va començar aquí al Club Bàsquet Capont, de jugador, després entrenador, i té molt vincle amb el Club Bàsquet Capont i concretament amb una família que el va acollir d'amistat i, bueno, sempre que el truquem o necessitem alguna cosa, clar, ell està molt lluny, però sempre ens dona un cop de mà, sempre que l'hem trucat, sempre ens contesta, i això és d'agrair, perquè, clar, comencen aquí, nosaltres som un club de barri, som un club petit, clar, que el Jordi Fernández truqui o vulgui parlar amb nosaltres, concretament amb el Raül, que és el que més coneix, doncs per nosaltres és un goig.
1: L'entitat ha celebrat aquest any el seu 25è aniversari, però n'han passat moltes persones que han estat vinculades al club. Una festa que els ha servit per recordar que són tota una referència al barri.
6: Quan 25 anys, molts jugadors i molts d'aquí al barri, que per nosaltres és un honor anar al barri, conèixer gent o jugadors d'avui en dia, no? Els nanos que et saludin, i que jo com a presidenta que els saludi, que els conegui, les famílies. Som un club de barri, però som un referent de club aquí a Lleida.
1: Nascut en una escola, el club segueix sent com una família. El director tècnic, Marc Carnicer, destaca com han vist créixer tots aquells que han passat per l'entitat.
7: Per mi, personalment, és una família. És una petita família que ens ha vist créixer, ens veu créixer, i nosaltres hem vist créixer als nens petits, nens que hem tingut a primer, segon de primària, i a dia d'avui formen part del cos tècnic i de l'equip directiu.
1: Els valors sempre són el més important, però és que el Capont es reforcen encara més amb totes les activitats que organitzen que van més enllà del bàsquet. Com diu el Raül Nuño, director esportiu del club, la formació integral i la cohesió són elements bàsics.
8: Intentem anar una miqueta més enllà. Pues, per exemple, fem sobretot molta formació als entrenadors, perquè és l'alma mater, nosaltres ens estem fent grans i necessitem gent jove. Intentem fer formació als jugadors també, masterclass, intentem portar sempre algun jugador o entrenador important. També a nivell, pues, des de l'any passat van començar a fer dinàmiques amb un psicòleg esportiu, perquè la veritat que, bueno, pues, el tema de la gestió d'equip ens preocupa perquè, clar, no arribem a tot. Al final també som formadors, som entrenadors, però a nivell psicològic, pues, a vegades necessitem ajuda i la veritat que ens ha anat força bé. Després tot el tema de cohesió, dinàmiques d'aquestes, de que sigui algú més que bàsquet, sinó també de temes de formatius i educatius. El bàsquet és l'excusa per fer una formació integral.
1: Els clubs petits han de batallar sempre per les instal·lacions i al Cap Pont també tenen les seves dificultats.
7: Estem limitats en l'espai, al ser instal·lacions esportives municipals, doncs tenim instal·lacions limitades. Dintre de la ciutat hi ha molts clubs, hi ha molta oferta, a nivell, ja no només a nivell de bàsquet, vòlei, futbol sala, hockey, hi ha molts esports i, clar, la ciutat és la que és. És la que és. Tot i així, doncs, ho intentem solventar de la millor manera possible.
1: Ara, hi ha un objectiu ben clar per a aquells que formen part del Club Bàsquet Cap Pont.
6: Nosaltres el que volem és que la canalla sempre gaudeixi. Quan fem les reunions amb pares, quan fem xerrades, el que volem és que ells gaudeixin. Si guanyen, bé, i si no, això és el de menys. Nosaltres el que volem és que s'ho passin bé, que agafin valors, reconeixement, companyerisme, no? Si guanyen, bé, però si no, la canalla, quan els veus que acaben un partit i han perdut i riuen, és que s'ho han passat bé. I per nosaltres com a junta, i jo com a presidenta, és el que vull. No vull res més, que disfrutin, que la vida ja els portarà obligacions.
0: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
1: Avui també volem posar el focus en un jugador de casa que fa anys que viu al bàsquet lluny de Tarragona. La de Pol Olivier és una història de canvis, decisions i molts quilòmetres que l'han portat fins a Noruega, on està vivint una etapa molt especial de la seva carrera. Ha parlat amb ell l'Adrià Duc, de Radio Ciutat de Tarragona.
9: Avui a Joc Interior marxem de Tarragona i posem rumb als Estats Units i a Noruega per conèixer la història de Pol Olivier. El jugador tarragoní ha passat per diferents categories del bàsquet estatal, des de l'EBA fins a l'Alebor, però també ha viscut una etapa universitària als Estats Units. Fa tres temporades va fer un nou pas a la seva carrera i va marxar a Noruega per jugar amb el Flyingen Lions, una decisió que li ha permès trobar estabilitat, jugar a competició europea i, sobretot, convertir-se en campió de Noruega en dues ocasions. Hem parlat amb ell sobre aquest camí, sobre les decisions que ha anat prenent i sobre què ha trobat a Noruega que no havia trobat abans.
10: Bueno, quan ets petit crec que ningú es pot arribar a imaginar, no?, el que pot un aconseguir i menys pues, quan al final t'acabes dedicant a el que és un esport professional. Puc dir que he tingut la sort doncs, de, ara amb 32 anys doncs, estar encara disfrutant no, del meu somni o podem viure d'ell.
9: I aquest somni va començar a Tarragona, però ben aviat el va portar a sortir de casa. Primer va marxar a la Canàries Basketball Academy i després d'un any de molta exigència va aconseguir una beca per continuar la seva formació als Estats Units. Allà hi va passar 4 anys jugant a bàsquet universitari. Una experiència que, segons explica, va marcar la seva trajectòria tant dins com fora de la pista.
10: Com tu has dit ara a la presentació, sempre he sigut, crec que, una persona doncs, que mai m'ha fet por no? a canviar o a sortir de la meva zona de confort. En aquell moment no tenia del tot 100% decidit què és el que volia estudiar i un cop ja embarcat en aquesta aventura va ser un any molt, molt dur, de molts entrenaments. Jo sempre he dit que aquest va ser la meva mili personal del bàsquet.
9: Després dels Estats Units va tornar a Espanya i va continuar construint la seva carrera passant per diferents equips i categories. Però després d'anys de canvis, lesions i experiències en diferents clubs va arribar una nova oportunitat. Un dels seus millors amics de la universitat, també jugador de bàsquet, li va parlar del Flyingen Lions. L'equip acabava de guanyar la Lliga Noruega i buscaven un base.
10: Però sincerament van ser un cúmul de coincidències. Estar en el moment adequat, quan vam tenir els primers contactes i realment, seré sincer, em van ficar el contracte sobre la taula i vaig veure doncs, les condicions i tot, no m'ho vaig pensar. El factor de jugar a competició europea també va tindre un pes molt important i la veritat és que, mira, després de 3 anys encara segueixo aquí.
9: I aquesta estabilitat també ha vingut acompanyada d'èxits esportius. Amb el Flyingen Lions, Paul ha guanyat dues lligues noruegues i ha pogut disputar competició europea. Però ell explica que el que ha trobat a Bergen va molt més enllà del bàsquet.
10: Aquí des del primer moment doncs, em vaig sentir com molt estimat i ja no és només les condicions no, que et poden oferir a nivell de bàsquet, sinó també una mica els contactes que ara mateix estic guanyant a nivell de fora de bàsquet, que m'estic fins i tot plantejant si el meu futur passa per quedar-me per Noruega, perquè bueno, veig les condicions de vida que tenen aquí els noruecs, les feines com estan devalorades i ben pagades, llavors doncs bueno, és una mica el pa, que és trobar també el lloc i anar provant.
9: I així és com Paul Olivier ha tornat a Noruega una nova etapa professional i també personal després d'un camí que l'ha portat des de Tarragona fins als Estats Units i finalment a Bergen. Ara afronta la seva tercera temporada amb el Flyingen Lions després d'haver aixecat dues vegades el campionat noruec. Paul Olivier, moltes gràcies per passar per Joc Interior i molta sort en aquesta nova temporada.
1: Fins aquí Joc Interior, el podcast del bàsquet català, amb la realització de Jordi Abril. Al proper programa us portarem més històries relacionades amb l'esport de cistella. Bona setmana i bon bàsquet.
0: Joc Interior, el podcast del bàsquet català de la xarxa.

0: Els sindicats criden a la participació massiva en la vaga general de l'11 de novembre. Bona tarda, són les dues.
1: Badalona.
2: Les dues de la tarda.
1: Sílvia Llamas.
0: El sindicat de llogateres i els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, reclamen frenar l'especulació per garantir l'accés a l'habitatge, demanant pujades salarials dignes que garanteixin que la població pugui assumir el cost de les necessitats bàsiques i l'accés a l'habitatge sense destinar-hi la meitat del seu sou. La data de la vaga s'ha donat a conèixer aquest dimecres, el mateix dia que ha mort la Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre a Madrid. De seguida us ampliem aquesta notícia, una de les més destacades d'avui dijous 8 d'octubre, però en repassem d'altres als titulars.
1: Badalona migdia.
0: Us explicarem que Protecció Civil manté el pla Inuncat en emergència per la previsió de pluges fortes, tot i que la preveu rebaixar a alerta aquesta tarda. I restablert el subministrament elèctric a totes les llars badalonines, segons ha informat Endesa després dels episodis de pluja. També us explicarem que l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filó Cañete, ha demanat a DIF que revisi el pont de les vies del tren que passa per sobre del riu.
1: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
0: Així comença l'informatiu migdia amb Roger Cuixart, el control tècnic, i qui us parla, Sílvia Llamas. Frenar l'especulació per garantir l'accés a l'habitatge. Aquest és només un dels objectius de la vaga general convocada pel Sindicat de Llogateres i les principals organitzacions sindicals pel pròxim 11 de novembre. Els sindicats fan una crida a la participació massiva de la ciutadania. Comissions Obreres i UGT reclamen pujades salarials dignes que garanteixin que la població pugui assumir el cost de les necessitats bàsiques i l'accés a un habitatge sense destinar-hi la meitat del seu sou. Escoltem la membre del Secretariat Nacional d'UGT, Reyes Solaz, i la secretària de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de Comissions Obreres, Liliana Reyes.
3: La vivenda per nosaltres s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores. Pots treballar, pots tenir un treball, pots tenir un sou, però no pots agafar perquè se porta més de la meitat del sou.
4: L'augment dels salaris siguin d'acord al augment de la inflació, perquè cada vegada ens costa més comprar les coses bàsiques. Anar al supermercat, tot és més car. Cada vegada l'electricitat, l'energia, la gasolina, ens estan empobrint mentre ells s'estan enriquint.
0: Precisament des del Sindicat de Llogateres assenyalen que l'habitatge que es construeix a Badalona es destina a estrangers amb un alt poder adquisitiu i deixa fora el veïnat que, tot i treballar, no hi pot accedir. N'ha parlat un dels seus membres a la ciutat, Unai Domingo.
5: El 98% de la vivienda és libre, l'han puesto a unos precios en el GOR entre 500 y 750.000, se aprovechan los recursos del ayuntamiento, la oficina de turismo para promocionar el barrio del GOR. Ese barrio no es para la gente que ahora está en Badalona, ese barrio es para traer a gente de fuera que pueda pagar unos precios inasumibles.
0: L'aturada de 24 hores prevista per l'11 de novembre vincula de manera directa el decret al dret, a l'habitatge amb la millora dels salaris i les condicions laborals. I la data de la vaga es donava a conèixer ahir, el mateix dia en què ha mort la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre al seu pis de lloguer a Madrid després de viure-hi 70 anys. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, tot i que havia aconseguit un pacte amb els propietaris per tornar l'immoble, finalment ha mort sense poder-ho fer, segons ha informat el Sindicat de Llogateres, que, per cert, ha fet un comunicat avui al migdia demanant al conjunt de treballadores i treballadors i a la societat en general que demà divendres a les 12 del migdia es faci un minut de silenci a tots els centres de treball en record de la Mari Carmen, també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar després de ser desnonada i totes les morts, diuen, provocades pel rendisme. I Protecció Civil manté el pla Inuncat en emergència, tot i que el preveu rebaixar a alerta de cara a aquesta tarda per la previsió de pluges fortes que es podrien allargar fins la matinada en punts del litoral i prelitoral central i de Girona. És per això que l'organisme recomana a la població estar informats de l'evolució de les pluges i prendre les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat els mapes de perill per intensitat de pluja i indiquen que fins a la matinada es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. No es preveuen pluges d'intensitat torrencial, però sí que podrien ser fortes en alguns punts. A més, els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. I Endesa ha informat que ja s'ha restablert el subministrament elèctric a totes les llars badalonines. Els usuaris que encara ahir dimecres no tenien llum a conseqüència dels forts aiguats, uns 200 clients, ja han recuperat la normalitat, segons ha informat la companyia. El passat dissabte, 4 d'octubre, Badalona comptava amb més de 3.500 clients afectats sense llum a primera hora del dia. El servei, però, s'ha anat restablint progressivament fins a recuperar la total normalitat aquest dijous. I encara sobre pluges, perquè a l'Institut La Llauna porten tota la setmana amb problemes de llum. La pluja del cap de setmana va malmetre dos quadres elèctrics fins al punt que dilluns els alumnes van marxar a casa, diu el centre, per perill de curtcircuit. Expliquen que el problema principal és la filtració en la paret compartida amb l'edifici municipal Eines Canela. El Departament d'Educació ha corroborat aquest supòsit, però l'Ajuntament argumenta que cada edifici té parets independents i que el problema és exclusiu del centre educatiu. Assumpta Ràfols és professora i portaveu de l'Assemblea de Treballadors de l'Institut La Llauna.
2: Cada vegada que plou, a la paret que separa La Llauna amb la fàbrica Eines Canela, que està abandonada, ens entra aigua. Alguna vegada han entrat bastanta, però aquest cop ha sigut alarmant i ha entrat tota l'aigua a través del quadre de llums principal de l'institut. Hi havia perill de que hi hagués un curtcircuit, de que saltés tot. Vam haver de demanar als pares que autoritzessin els alumnes a tornar a casa.
0: El centre està a l'espera de l'informe dels bombers. De moment, les classes les fan com poden, perquè a la planta baixa i a bona part de la tercera no hi ha llum. Com que l'ascensor tampoc funciona, un alumne amb problemes severs de mobilitat no ha pogut de moment tornar a fer classe. Segons l'Institut La Llauna, Inspecció Educativa els ha dit que de moment continuïn l'activitat encara que sigui a les fosques. I després de la crescuda del riu pel temporal, l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filó Cañete, ha demanat a DIF que revisi el pont de les vies del tren que passa per sobre del riu. A través d'una carta, l'alcaldessa insta a avaluar la infraestructura per millorar la seva resistència, perquè actualment no és prou segura. La riuada de diumenge, a banda de provocar l'acumulació de restes vegetals, podria haver malmès la línia d'alta tensió. Tot i que fa uns mesos, Sant Adrià ja va presentar un projecte per revisar el pont, Adif no ha respost a les propostes. I Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric dels darrers anys i a Badalona ha patit el valor més alt del període. Els llindars de protecció a la població d'aquest gas contaminant s'han superat al territori català 115 vegades. Són dades de la campanya de vigilància del Departament de Territori. És una informació que ens l'apropa la nostra companya Mar Martínez.
6: Al juliol s'han produït més de la meitat d'aquests episodis. El dia 9, en concret, es va donar el valor més alt i va ser a Badalona, amb una concentració d'ozó troposfèric de gairebé 270 micrograms per metre cúbic. A la nostra ciutat, en un parell d'ocasions, es van superar els nivells d'alerta. A partir de 180 micrograms, es parla de nivell d'informació i és quan aquest contaminant ja suposa riscos moderats per a la gent gran, els infants o les persones amb patologies respiratòries. L'ozó troposfèric és diferent de l'ozó ozó de l'estratosfera, que és el que ens protegeix del sol. Més enllà de pics puntuals, Vic és la ciutat on més vegades, 50, s'han superat els llindars de protecció. Li segueix l'àrea de Barcelona. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calor persistent i l'estancament atmosfèric condicionen que es formi aquest gas contaminant. El Pla de Qualitat de l'Aire de la Generalitat preveu mesures fins al 2027 per reduir les emissions que contribueixen a formar ozó. Afecten sectors com el del transport, la indústria, l'energia, l'agricultura o el transport marítim. Les zones de baixes emissions, la mobilitat sostenible i l'electrificació de vehicles també ajuden a reduir aquest tipus de contaminació.
1: Badalona migdia.
0: Professionals de Badalona Serveis Assistencials participen d'un projecte pilot anomenat Camins, que aposta per la disciplina positiva entre els joves que viuen en centres residencials d'acció educativa. Una metodologia que busca entendre les conductes d'infants i adolescents que han estat separats de les seves famílies. Aquests centres, els CRAE, participants, han incorporat recentment un equip format per treballadors socials, terapeutes ocupacionals i educadors socials. N'ha parlat la treballadora social del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Badalona Serveis Assistencials, Ariadna Renom.
7: Sovint els nens que han viscut situacions de negligència, violència, experiències traumàtiques, acaben sent condicionats per la seva forma d'aprendre, de relacionar-se, de confiar en els altres, poder incidir en el dia a dia d'aquests nens en una oportunitat de canvi i treballar molt des del vincle. Per tant, és important treballar amb els nens i infants i també amb les seves famílies i reforçar les seves competències parentals, i això requereix de temps.
0: Per avaluar els resultats, s'han seleccionat dos CRAE de control que permetran comparar l'evolució dels infants i les seves famílies. Entre els indicadors que s'analitzaran hi ha la recuperació de tuteles, els canvis en la relació parental, el nombre d'incidents greus, l'adaptació escolar o l'estrès familiar. Amb les dades obtingudes, el departament decidirà si aquest model es pot estendre a altres centres residencials. Passen 12 minuts de les 2 de la tarda. I us parlem d'un grup de voluntaris que ha pentinat diversos barris de la ciutat a la recerca d'anomalies relacionades amb l'arbrat. Badalona s'ha sumat així a l'ecomapeig estatal per identificar llocs on falten arbres i combatre les illes de calor. Les dades han quedat recollides en una aplicació específica. L'anàlisi de l'arbrat s'ha fet en 150 municipis. Tot i la pluja del cap de setmana, 7 voluntaris van recórrer carrers de 17 barris de la ciutat. Van registrar més de 2.000 anomalies. En 700 dels casos es van trobar escocells buits, en més de 500 només hi era la soca i en gairebé un miler l'espai era massa petit per tenir plantat un arbre. Jordi Concepción ha coordinat la iniciativa a la ciutat.
8: En general, tots els barris hi ha incidències o d'escocells asfixiants, que l'arbre no hi cap, o d'escocells buits, que no hi ha arbre, o escocells que s'ha tallat l'arbre, que ja només hi ha una soca. La situació, el que estem veient una mica és que va a pitjor. Preocupant en si no hi ha, perquè tenim arbres, no? Però volem que les ciutats siguin més amables, no?
0: L'Ecomapeig està impulsat per Ecologistes en Acció i altres entitats socials, ambientals i veïnals. A Badalona ha comptat amb la implicació de col·lectius com Més Verd Urbà o el grup de consum ecològic El Garrofer.
1: Torna Filmets.
9: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
1: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat. Filmets Badalona Film Festival.
9: Totes les emocions.
0: Precisament obrim plana cultural parlant de filmets, perquè la Biblioteca de Pomà va acollir ahir el filmets a les biblioteques. Durant la sessió es van projectar diversos curtmetratges d'animació i ficció dedicats a un públic infantil i familiar. La iniciativa busca portar el cinema a tots els barris de la ciutat. Escoltem alguns dels assistents.
10: M'agrada molt venir, vinc cada any amb les meves germanes. Venim sempre perquè sempre ens han agradat veure'ls. Perquè ens fa com il·lusió.
11: Venim a veure un curs i després votarem quin ens agrada més.
12: Hi ha pel·lis molt xules. Tinc moltes ganes de veure.
0: Encara queden sessions a les biblioteques de Canyadó i Casagemes el 13 d'octubre i a la de Llefià el 14 d'octubre. I la iniciativa Sona Bé escalfa motors i enceta el seu primer inici de curs. El local, propietat del músic tianenc Jordi Piques i inaugurat el passat mes de maig, disposa de diverses sales per assajar i impartir classes, tant de bateria com de grups reduïts. La instal·lació, ubicada al barri del Manresà, s'ha ideat per oferir un lloc funcional perquè els músics puguin assajar i fins i tot gravar projectes propis. Escoltem Jordi Piques.
13: El que hem buscat doncs, és això, és que el músic tingui molt de confort acústic, o sigui que no, que pugui tocar.

0: Fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem amb en Ramon Duran, que ens apropa tota l'actualitat esportiva, però abans fem un cop d'ull, com sempre, a la previsió del temps amb en Luismi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població, mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
2: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat.
3: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya.
4: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
3: Empecé a comprar Nograma por la comodidad y rapidez.
4: Valoro tanto el stock como el precio.
5: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
6: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Els esports amb Ramon Durant.
8: Debut amb victòria del Joventut Femení a la Lliga Challenge, 101-71 contra el València B. Escoltarem a Eric Callís, el lateral dret del Club Futbol Badalona, parlant de la bona trajectòria de l'equip i d'aquests 10 gols que, a diferència d'altres temporades a tercera, doncs destaquen notablement. I a més, avui tens pel futbol americà, com cada dijous. Ens posarem al dia. Segon quart antològic ahir del Joventut Femení, que va guanyar 101-71 al València B. El parcial en el segon quart va ser de 36-17, que va ser, evidentment, el detonant per destrossar el partit i apuntar-se a la primera victòria al final, doncs aquests 30 punts de diferència, 101-71. L'avantatge va arribar a 34 punts d'avantatge amb un 81 a 47. Van destacar les tres pivots, Rose, Pinto i Acullo, que van anotar 52 punts entre les tres davant un València que va veure doncs, com el Joventut Femení li passava per damunt com una autèntica piconadora. Recordem doncs, que en el València juga Irene Broncano, la jugadora mongatina, que va signar un bon partit en 16 punts malgrat la derrota del seu equip. Al final del partit, Fabián Téllez, el tècnic del Joventut, que parlava de com estan creixent com a equip en aquest inici de temporada.
9: S'ha d'estar una mica més sòlides darrere, primer, i intentar pressionar tota la pista, que ha de ser la nostra identitat, no? No només com a equip, sinó també com a club, no? Per tant, hem d'estar a l'alçada del que significa pues això, no? Vestir la samarreta de la penya, i això vol dir pues, estar molt més intenses del que hem sortit, no?
8: Doncs aquesta és la idea, la tipologia d'equip que vol Fabián Téllez, ho va deixar molt clar durant molts minuts del partit d'ahir i cada cop, diu el tècnic, ho vol intensificar més.
9: Sí, el que passa és que bueno, hi ha massa errors perquè no hem fet una pretemporada normal, hem fet molts postpartits i jo crec que hi ha 11 jugadores noves, el que no es pot fer és fer miracles. És un perfil d'equip molt jove, estem molt identificats amb això dins del club, però clar, també comporta que hem de construir mica en mica.
8: I des de la mateixa plantilla van frisar moltíssim, sobretot amb la intensitat amb la qual van disputar un grapat de minuts i ho comentava al final del partit la jugadora del Joventut, Paula Sarabia.
10: Somos una apisonadora, o sea, es que salimos, cada 3 minutos hay una nueva y damos el 100%. Y bueno, al final es la idea que quiere Fabián. Al final, para jugar a este ritmo, tenemos que rotar todas mucho porque si no vas con el agua al cuello a los 3 minutos.
8: Un Joventut Femení que s'apuntava a la primera victòria en la primera jornada. Recordem, partit ajornat el passat diumenge, es va disputar ahir i primer triomf ara a buscar el segon. Serà diumenge a 2:15 a la pista de l'Unicaja de Màlaga. Abans d'enfilar el futbol americà, parlem del Badalona, perquè aquestes alçades de campionat criden l'atenció als 10 gols

0: que ha aconseguit en 5 jornades, eh? Empatat amb, com a màxim golejador del grup amb l'Europa B, que també n'ha fet 10, a diferència de temporades passades, el Badalona, doncs que, per exemple, l'any passat, que també la cinquena jornada era líder, havia fet 7 dianes en 5 partits, la 24-25 només 4, la 23-24 només 1 i la 22-23, que aleshores, recordem, entre cometes, era el filial del Badalona Futur, que estava a Segona Federació, amb aquell experiment que no va sortir bé, doncs n'havia fet 5. Ara mateix, d'aquests 10 gols, Juaco, màxim golejador, amb 3, i Martí Alonso amb 2, la resta repartits. La qüestió és que sigui com sigui, estan gaudint tots els jugadors, tant davanters com defenses, i en aquest cas, doncs, el Badalona, que doncs, continua fent aquesta bona feina, que de moment li està donant bons resultats. Ho explica el lateral dret, Eric Callís.
1: Al final, els resultats que teníem a pretemporada i sobretot al principi de Lliga no acabaven de quadrar amb el que volíem, però sabíem que estaven fent les coses bé i que amb paciència arribarien els resultats, i per sort hem pogut encadenar 3 victòries seguides que han sigut molt importants.
0: Doncs un Eric Callís que diu que cada cop estan més integrats, més adaptats amb el sistema i que, per tant, això facilita encara més les coses i aniran a més.
1: També penso que quan tu t'adaptes a un sistema de joc totalment nou, a vegades perds altres coses, i ara hem aconseguit regular més el tema pilot i sobretot també sense.
0: Diu que a tothom li agrada, eh? Està a la part alta de la classificació i que, malgrat el mal començament, ara doncs gaudeixen d'aquest moment.
1: Que vulguis o no, a tothom li agrada estar dalt. I a més, un club com el Badalona, que hem d'estar-hi, i que les primeres jornades no es veia reflectit, però ara, el que dius tu, al final, encara que sigui un partit més, estem allà, i la confiança que ens dona és molt gran.
0: I tant els davanters com els defenses gaudeixen, i per tant, doncs, sigui amb pilota o sense pilota, i a l'hora de buscar el gol.
1: Almenys jo personalment, jo m'estic passant molt bé, tant en pilota com sense. Crec que estem a un nivell molt alt i la qüestió, però ara, és no relaxar-nos i no confiar-nos de més, sinó que seguir treballant per seguir aquest nivell.
0: I ens hi posem ja per parlar de futbol americà, com cada dijous parlem amb el José Luis Soler, perquè, evidentment, l'inici del que és la Lliga Estatal no serà fins al mes de gener, però ja aquí tothom ja està escalfant motors, tothom s'està posant les piles perquè la temporada doncs pugui començar doncs amb bon funcionament. José Luis Soler, molt bona tarda, què tal?
2: Hola, molt bona tarda.
0: De moment el que sí que tenim és molt moviment pel que fa al tema seleccions i a més amb pòdiums aconseguits recentment, eh?
2: Bueno, sí, tenim la sort, bones atletes, i en conquistar la copa, o sigui, la medalla d'or en sub-17, la de bronze sub-15 i en quart lloc la de sub-17 al femení, que no està mal, davant de molt potència, molt bona ratlla des del futbol americà, i bueno, ahí continua a treballar, que això és bo.
0: Doncs això és bo. I pel que fa a Badalona, José Luis, home, nova instal·lació, renovada, no?, la travessera de Montigalà, i jo crec que, bé, per la comoditat dels espectadors i dels aficionats, doncs una bona tribuna, no?, per poder presenciar els partits. Una remodelació general que ja tocava, no?
2: Bueno, això t'anava a dir, ja tocava, perquè ha sigut l'última, la veritat és que ha quedat espectacular, eh? O sigui, no, ara sí que dono goja d'entrenar amb llum, que es veu la pilota, es veu els jugadors, es veu tot, l'agrada, com que no, una grada ja per poder seure, adéu muntanyeta. La veritat és que ha sigut una remodelació molt bona i molt eficient, i bueno, esperem que es duri molt, i si no que es duri molt, com a mínim que estiguem aquí 40 anys més, no?
0: Home, esperem que sí que duri, no? Que si pot ser que duri força. Malgrat, doncs, que també s'ha apuntat, no? Un altre cop ha sorgit aquesta opció que hi hagi un camp propi pel futbol americà, no? Vull dir que això torna, o sembla que torna a estar damunt la taula, no?
2: Sí, però està molt, o sigui, la Montigalà està molt massificat, o sigui, no, o sigui, la gespa no durarà gaire, eh? La gespa està aquí entrant dia, o sigui, al matí i tarda, jugant tots els equips, veurem el que dura. Però sí que és cert que que ni falta una altra instal·lació, bé que el futbol americà estigui a part o una altra instal·lació en la qual el futbol tingui més cabuda. Aquí estarà molt complicat, bueno, ja anés a l'estadi, que ara l'han remodelat també, amb la gespa natural, pues això condiciona que tots els equips que abans entrenaven i jugaven a l'estadi pues vinguin cap a Montigalà o Montigalà i repartir, perquè també a Badona té molts equips, no? Per això diré que a veure el que dura, però sí que digui el que duri és molt bon acer, que amb les línies pintades, de la qual això també ha d'haver temps a l'hora de jugar, i ara hem d'esperar que acabi el futbol pintat, si no està el camp pintat, tens com a mínim guanyaràs una hora de marge, però cada partit això també implica que la instal·lació sigui més rentable.
0: Sí, ho vam poder veure, ho hem pogut veure durant aquests dies, no? Que estan totes les ratlles de tots els esports pintades en aquest cas, i això sí que és una bona senyal i és un avançament, està clar.
2: Sí, sí, està clar que és un avançament que faltava i que aquesta reivindicació que els dracs tenien ja de molts anys, que a més jo encara me'n recordo que en un ple es va provar un nou camp a la colina que estava tal i qual, bueno, pues al final pues ha sigut possible i viable i aquí està i és el que nosaltres volíem per poder jugar tranquil·lament amb un camp pintat, amb una grada que quan plou com de no de mullir, amb una instal·lació, un vestidor, sigui tot molt bé, i falta un però, que aquest però és que el bar, que no n'hi ha bar, i suposo que també no trigaran gaire en licitar-lo també, perquè una instal·lació sense bar pues és com, no sé, per mi falta alguna cosa, no? I aquest bar seria necessari.
0: Doncs hem parlat d'aquesta instal·lació, evidentment, també adreçada cap al futbol americà, amb els Badalona Dracs com a grans protagonistes. José Luis, perquè, no sé, ara, de cara als pròxims dies, què és el més remarcable, què és el més destacat que tenim?
2: Bueno, pues tenim la Copa d'Espanya Júnior, que es juga, sembla que és a final d'aquest mes, no sé si el 31 d'aquest mes, sí. La final Júnior, luego està la Copa d'Espanya Sènior també, i el futbol flag, que ja comença amb un nou equip de femení, exclusivament femení, per jugar a flag. O sigui, té un equip femení sub-17 per jugar a futbol flag, i després en altres categories, pues, com sempre, mixtes i també de nanos i nanes junts, però sí que s'ha creat una nova categoria sub-17 per poder competir amb la Liga Open a la Liga Catalana.
0: Doncs en continuem parlant. José Luis Soler, moltíssimes gràcies i doncs a continuar amb aquesta tasca. Una abraçada, gràcies.
2: Gràcies a tu, bona tarda.
0: I fins aquí la informació esportiva d'avui. Demà en totes les prèvies del cap de setmana. En Ferran Vinaixa. Adéu-siau.
3: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als teus projectes de reforma, patrocina la informació esportiva.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Prop del 80% dels espanyols defensen que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que més arriben l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
6: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
7: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
4: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
8: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en l'alimentació. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
9: el problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
4: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat, pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez. Bon dia.
10: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força i intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
4: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
8: L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
4: En cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
8: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes.
4: Els esports, el tècnic de l'Espanyol Manolo González es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla, Joan Barberà.
11: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González se sent qüestionat. No se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
4: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. La defunció ha tingut impacte en la precampanya electoral.
8: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil. de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat, i també a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
7: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
8: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
13: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
8: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i també a la plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
4: I tot això mentre al carrer segueixen els intents de desnonament. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
14: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
15: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
14: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
4: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centraran les noves pobreses, famílies que tenen feina, però a qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida també a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es faran establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc dels Aliments de Barcelona i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
17: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
18: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades, doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
16: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
4: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. Però si no hi ha incidències, a la tarda rebaixarà el nivell d'alerta. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
20: Avui hem d'estar alert encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
19: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir, per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
4: Dificultats que encara s'arrosseguen també pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
8: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
21: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
8: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment, en aquest cas, d'una part del fals sostre del vestíbul.
4: I problemes de mobilitat també a la ciutat de Barcelona, ja que hi ha hagut esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga parcial de conductors d'autobusos de TMB. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit fins a la finalització del servei.
8: La principal reclamació dels conductors dels busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
22: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 hores en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
8: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
4: I encara en relació a les emergències, Protecció Civil ha decidit activar les 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre. Prèviament enviarà l'activació d'un alerta a la ciutadania.
8: Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya. Això amb l'objectiu que la població es consensiï, que s'ha de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments és alert. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Són 3:15. La vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat fa pocs minuts que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre.
23: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
8: No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar a la mesa, amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
4: Doncs encara sobre el sector laboral, avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat intenten trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral. És una iniciativa que impulsen diverses entitats socials socials i que vol posar en contacte les empreses de la comarca amb persones que busquen feina i a qui normalment els costa trobar oportunitats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
0: La trobada vol saltar-se les barreres que normalment separen les empreses dels candidats, que en aquest cas són persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. I com si fossin cites ràpides, cada participant pot fer entrevistes curtes per presentar-se a noves oportunitats laborals. La responsable de formació i inserció de la Fundació Empans, Imma Pallarès, creu que tothom en surt beneficiat.
1: Per moltes d'elles és una, a vegades, la única o la porta, no?, de l'oportunitat, perquè són perfils que moltes vegades amb un currículum no passen més enllà ni tenen l'oportunitat d'una entrevista. Aquest contacte humà és un win-win i al final són empreses que busquen perfils i coneixen a persones doncs, que els hi poden cobrir aquesta necessitat. No?
0: És una iniciativa que ja es va fer l'any passat i que sembla que aquest any tornarà a ser un èxit. Han aconseguit un ple de participació i esperen que alguns aspirants surtin ja de la trobada amb algun contracte sota el braç o, si més no, amb la perspectiva de fer una altra entrevista. En total, aquesta nova edició hi han participat més de 200 persones i 20 empreses.
4: Reduir l'estrès dels porcs i fer-los més resistents a les onades de calor, a les malalties respiratòries. Aquest és l'objectiu d'una investigació liderada per la Universitat de Lleida i l'IRTA. S'ha presentat avui i vol donar resposta a una de les principals preocupacions del sector de la producció porcina. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
2: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
3: I la idea és utilitzar aquests biomarcadors para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
2: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
4: De les comarques del Segrià, les de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
24: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
25: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir, doncs si cautelarment això s'atura, jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
24: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
4: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un quart implicat en el tiroteig a dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa.
8: L'arrest va tenir lloc ahir la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar el sospitós que tenia pendent una ordre de detenció dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és la quarta persona detinguda per la seva presumpta vinculació amb els fets.
4: Investigant un assalt a un camió que ha deixat ferits lleus dos agents de la policia local de Granollers.
8: Els fets han passat de matinada a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. Segons un avís al 112, un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia local, que s'ha presentat al lloc dels fets i han fugit.
4: És moment per la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
6: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
26: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
4: A Sitges, el Festival de Cinema s'inaugura oficialment aquest vespre, però la localitat ja vibra amb la 59a edició. Una més internacional que mai, per la presència aquests dies d'estrelles com Peter Jackson, Danny DeVito o Alejandro Amenábar. Canal Blau, Carla Lanuza.
7: Father Joe i Her Private Hell han estat les primeres pel·lícules que s'han pogut veure avui a la Sala Tramuntana de l'Hotel Malià i al Cinema Prado de Sitges, respectivament, en les sessions matinals de 8:45 del matí. Durant tot el matí s'han vist arribar nombrosos convidats, entre els que figuren directors com Peter Jackson, Casey Affleck o Alejandro Amenábar. També les primeres cues d'assistents i visitants, com la Blanca, que ve des de Zaragoza per viure per primera vegada al Festival de Sitges.
9: Estamos alojadas en Vilanova porque hemos venido a pasar un días de vacación y teníamos específico interés, mucho interés en venir al Festival de Cine de aquí, y entonces hemos sacado dos entradas para hoy. Y muy bien, vamos ya, nos hemos comprado el merchandising y todo porque llevamos años como queriendo venir y nunca se daban las circunstancias.
7: El Festival de Sitges tornarà a comptar enguany amb 5 sales de projecció, una zona especialitzada en indústria i l'àrea King Kong, amb una 80 d'activitats paral·leles. Aquesta tarda a 8:45 es farà la gala inaugural oficial, amb la projecció del curtmetratge Homing, produït per J.A. Bayona, i l'estrena mundial de la pel·lícula Found Alive.
4: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
8: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
4: I arriben els esports. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla.
10: Bon dia, Marta. Doncs demà torna la Lliga de Primera, després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions, i qui juga és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a Terres Andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
11: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí, no t'he enganyat. No, dic, clar, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona, crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï. Pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït, li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
10: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha iniciat avui el llarg viatge cap a Ceuta. L'expedició és la quinada, s'ha topat però amb un nou contratemps abans del partit de dissabte a l'Alfonso Morubé. Part de la plantilla, alguns jugadors pateixen un virus. Escoltem Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parlant clarament de l'objectiu.
12: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella, i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
10: El Centre d'Esports Sabadell, que ha jugat dissabte contra el Ceuta. La Lliga Femenina de Bàsquet, avui segona jornada, l'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a partir de les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i perdre la pista de l'Estudiantes en la primera jornada. També juga avui el Cadí-la-Seu, també va perdre en l'estrena de la competició. Avui rep el Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Destaquem que Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató. S'ha fet la presentació oficial de la 38a edició, que tindrà lloc el 18 d'octubre i que reunirà 750 atletes. I el Barça torna a jugar la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugranes reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 3 quarts de 9 del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba en aquesta cita, buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per al Main Round.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Protecció Civil manté el pla Inuncat en emergència, tot i que el preveu rebaixar alerta de cara a aquesta tarda per la previsió de pluges fortes que es podrien allargar fins la matinada en punts del litoral i prelitoral central i de Girona. És per això que l'organisme recomana a la població estar informats de l'evolució de les pluges i prendre les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat els mapes de perill per intensitat de pluja i indiquen que fins a la matinada es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. No es preveuen pluges d'intensitat torrencial, però sí que podrien ser fortes en alguns punts. A més, els xàfecs podran anar acompanyats de tempesta. I restablert el subministrament elèctric a totes les llars badalonines. Els usuaris que encara ahir no tenien llum com a conseqüència dels forts aiguats, uns 200 clients, ja han recuperat la normalitat. L'episodi de pluges torrencials del passat cap de setmana deixava un escenari insòlit i registres històrics a la ciutat de Badalona i a tota la comarca del Barcelonès. Les tempestes han provocat incidències en els subministraments elèctrics en els darrers dies. De fet, el passat dissabte 4 d'octubre, Badalona comptava amb 3.506 clients afectats sense llum a primera hora del dia. El servei, però, s'ha anat restablint progressivament fins a recuperar la total normalitat aquest dijous. I frenar l'especulació de la patronal immobiliària als rendistes i als fons d'inversió per garantir l'accés a l'habitatge és només un dels objectius de la vaga general convocada pel Sindicat de Llogateres i les principals organitzacions sindicals pel pròxim 11 de novembre. L'encariment de l'habitatge està destruint el poder adquisitiu dels treballadors, segons alerten des dels sindicats, els quals fan una crida a l'alta participació ciutadana. Precisament des del Sindicat de Llogateres assenyalen que l'habitatge que es construeix a Badalona destina a estrangers amb un alt poder adquisitiu i deixa fora el veïnat, que tot i treballar no hi pot accedir. N'ha parlat un dels seus membres a Badalona, Unai Domingo.
4: El 98% de la vivienda es libre, l'han puesto a unos precios en el GOR entre 500 y 750.000, se aprovechan los recursos del ayuntamiento, la oficina de turismo para promocionar el barrio del GOR. Ese barrio no es para la gente que ahora está en Badalona, ese barrio es para traer a gente de fuera que pueda pagar unos precios inasumibles.
3: L'aturada de 24 hores prevista per l'11 de novembre vincula de manera directa el dret a l'habitatge amb la millora dels salaris i les condicions laborals. La classe treballadora, afegeixen als sindicats, està sent expulsada dels seus barris i ciutats. I en plana cultural, la Biblioteca de Pomar va acollir ahir el filmeig a les biblioteques. Durant la sessió es van projectar diversos curtmetratges d'animació i de ficció dedicats a un públic infantil i familiar. La iniciativa busca portar el cinema a tots els barris de la ciutat. Les propostes, moltes d'elles internacionals, van ser premiades a l'anterior edició del filmeig. I en esports, un segon quart antològic porta el Joventut a debutar amb victòria a la Lliga Challenge contra el filial del València per 101 a 71. La mongatina Irene Broncano del València va signar un gran partit, tot i la derrota amb 16 punts. Cal destacar l'explosió anotadora del Joventut en aquest segon quart. Així ho ha apuntat la jugadora de la penya Paula Sarabia al postpartit.
5: Somos una pisonadora, o sea, es que salimos, cada 3 minutos hay una nueva y damos el 100% y bueno, al final es la idea que quiere Fabián. Al final, para jugar a este ritmo tenemos que rotar todas mucho porque si no vas con el agua al cuello a los 3 minutos.
3: El proper partit de la penya serà diumenge a 1:15 del migdia a la pista de l'Unicaja. Ara mateix tenim 20 graus de temperatura a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: El Calaix us ofereix un especial Any Guimerà, dramaturg, polític i poeta. Mònica Socies.
8: El 18 de juliol de 1924 finava a Barcelona l'escriptor, poeta i dramaturg Àngel Guimerà.
0: Han estat molts els actes per commemorar el centenari de la seva mort i nosaltres ens en vam fer ressò convidant al programa Neus Oliveres, llicenciada en filologia anglesa i catalana i una gran estudiosa de la vida i obra del dramaturg. Avui ens torna a acompanyar per presentar-nos Rosa de Lima i altres proses, una novel·la curta i dos contes de l'escriptor dels quals n'ha tingut cura, publicats per a Deseara.
8: Rosa de Lima no surt primer en català, sinó que és un encàrrec que li fa una altra editorial, que és Novel·la Corta, a l'any 1917. I és una novel·leta que està publicada.
0: I Sense deixar la vida, de Guimarà, compartim tertúlia amb el creador Jordi Folk, autor de l'obra de teatre Soc Àngel Guimarà, publicada per Voces Públiques.
9: Aquestes commemoracions, Mònica, ens són molt útils a tots per recuperar figures que sovint queden oblidades pel pas del temps. L'altre dia donava una conferència a la universitat parlant d'autors patrimonials. Escolteu-me, els autors patrimonials els coneixen les elites intel·lectuals, es coneixen als instituts perquè llegeix el Maricelli, el Carabaixa, i para de comptar. Aleshores, aquestes commemoracions a tots ens són útils perquè es repesca la seva obra, la seva vida, la seva trajectòria, i el torna a situar els 100 anys després en un mercat editorial, en uns debats, en unes discussions, en uns cicles de conferències.
7: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
0: Nascut a Santa Cruz de Tenerife el 6 de maig de 1845, el poeta, dramaturg i polític Àngel Guimarà és fill de pare català i mare canària. Passa els seus primers anys de vida a Tenerife i als 7 anys la família prengué rumb cap a Barcelona i posteriorment cap al Vendrell. Alguns biògrafs destaquen el fet de ser fill natural d'Agustí Guimarà Fons, del Vendrell, i Margarita Jorge Castellón, de Santa Cruz de Tenerife, una relació que no es regularitzarà fins a la seva arribada a Barcelona, quan Agustí Guimarà reconeix la paternitat dels seus dos fills i, posteriorment, es casa amb Margarita. Diuen que aquesta situació marca la vida i l'obra d'Àngel Guimarà. Arribar al Vendrell fou un punt d'inflexió al trobar-se en un entorn lingüístic diferent al dels seus orígens, una cultura diferent que va fer seva fins al punt de convertir-se en una de les personalitats públiques més representatives del catalanisme. Cal destacar la seva amistat amb el vendrellenc Jaume Ramon i Vidales, que el posà en contacte amb els Jocs Florals i la literatura en català. Fou director de la Renaixença, president de la Lliga de Catalunya i el 1895 fou escollit president de l'Ateneu Barcelonès. L'any 1906, la Reial Acadèmia de les Bones Lletres presentà per primera vegada la candidatura de Guimarà al Premi Nobel. La Santa Espina, Gala Placídia, Maricel, Terra Baixa o La Filla del Mar són alguns títols de la seva extensa obra. I si després d'escoltar el programa us voleu endinsar una mica més en la seva vida, us recomanem visitar la Casa Museu Àngel Guimarà al Vendrell, la casa pairal dels Guimarà al segle XIX.
7: El Calaix us ofereix un especial Any Guimarà, dramaturg, polític i poeta. Mònica Socies.
0: Entrem en aquest univers Guimarà. Novament ho fem de la mà de Neus Oliveres, que jo sempre estic supercontenta quan em vens a visitar. És la segona vegada, però estic supercontenta.
10: Gràcies.
0: Perquè ja tenim... Bueno, ara ja és aquesta segona entrevista, ja hem parlat molt més, i avui, precisament, perquè portes... Anava a dir una joia, perquè és un llibre, però són... Tres sí, joies literàries.
10: Exactament, tres joies literàries, sí, sí.
0: Rosa de Lima i altres proses, publicat per Adesiara, edició, introducció, a cura de Neus Oliveres, Samitier. Adesiara ja és una de les editorials que nosaltres hi tenim molt de respecte, perquè sabem que té molta cura en tot allò
10: moltíssim
0: que publica, i si unim el teu nom ja
11: Ja posem la cirereta del pastís.
10: Molt bé, gràcies.
7: Neus Olivera Semitier és llicenciada en Filologia Anglesa i Catalana i ha estat catedràtica de Llengua i Literatura i professora d'Arts Escèniques a l'Institut Baix Penedès del Vendrell. Membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs i actualment membre numerària de la Societat Verdaguer. Des de l'any 2002 és conductora del Club de Lectura de la Biblioteca Pública Terra Baixa, Premi de Contes Cavall i Primer Premi de Narrativa a Badalona. Els seus estudis se centren preferentment en literatura, en autors com Àngel Guimerà, Ramon Ramon i Vidales o Joan Ramon Soler, creadora també d'itineraris literaris com Joan Perucho i Alvinyana. Entre les seves publicacions destaquem Petita Història de Guimerà, He mort el llop, Introducció a l'obra de Guimerà, Els orígens poètics de Guimerà i Dones del segle XIX al Vendrell i presència de Carme Carr.
11: Àngel Guimerà, ens sorprèn novament, no? Que sembla que no pugui ser, que passin els anys.
10: Sí, és veritat.
11: Però aquesta vegada, sí. A més, la història prèvia d'aquesta novel·la curta i dels dos contes, a mi m'ha fascinat, no? Saber d'on neix.
10: Que bé. Vinga, que bé.
11: Entrem en matèria, perquè jo ho sé, però els nostres oients no ho saben i volem que ens expliquis una miqueta com neix el fet de publicar, no? Tu sempre investigues, busques, rebusques...
10: Bé, em van oferir de fer Rosa de Lima, que és una novel·la curta, que evidentment ja la coneixia, i per fer tots aquests treballs necessites fer molta investigació. Llavors era una novel·leta que estava publicada a l'editorial Selecta, i després hi havia una altra publicació a novel·la d'ara, de l'any 1923. Llavors, a partir d'aquí, doncs, vaig començar a interessar, vaig veure que oferia algunes dificultats lèxiques, algunes dificultats ortogràfiques, que això ja era d'esperar, però em vaig anar endinsant amb el tema i també, paral·lelament, i aquest és el cas més curiós i per això doncs, aquest projecte tan interessant, Rosa de Lima no surt primer en català, sinó que és un encàrrec que li fa una altra editorial, que és Novel·la Corta, a l'any 1917. I és una novel·leta que està publicada. Llavors, a partir d'aquí, jo tenia la novel·la, que l'havia trobat també una mica per casualitat al Mercat de Sant Antoni, i, esclar, llegint una cosa i llegint l'altra, em vaig adonar que hi havia alguna cosa que no m'acabava de quadrar. Ho vaig tornar a llegir, i paral·lelament també hi ha un esborrany manuscrit amb molt mala lletra, s'ha de dir tot, ple de paraules tatxades, i etc., que es conserva a la Biblioteca de Catalunya. De manera que tenia, per un costat, una edició del 23, tenia una edició en castellà i tenia un esborrany. De manera que a partir d'aquí vaig anar agafant la del 23 i vaig anar fent aquestes observacions. I em vaig adonar que de la 17 a la del 23 hi faltava un bon tros. I era un tros molt, molt important.
11: Molt significatiu, que això ho haureu de llegir, eh?
10: Sí, això s'ha de llegir.
11: Això s'ha de llegir. S'ha de veure aquesta ploma d'Àngel Guimerà. Però és molt curiós, no? Ara jo t'estava escoltant i tornava a recordar i el que et deia, no? Així fora de micro, és una feina de filigrana, de moltes hores, de llegir i rellegir.
10: Sí, és molta feina. Jo crec que és una feina que des de cara en fora no es veu, perquè et passes estona que a vegades per detectar una paraula pots estar-hi dues hores o tot un matí i dones voltes i dius això no pot ser, això ha de ser una altra paraula. A vegades pel context ja es veu. Hi havia una, per exemple, que me'n recordo que posava l'esposa del llit. No podia ser que hi havia cap esposa. Era l'espona del llit. Clar, has de també tenir un coneixement del vocabulari. Després una altra que posava éssers animals. No tenia cap sentit i eren éssers animats.
11: Imagina't.
10: I esclar, has d'anar mirant paraula per paraula, gairebé, que és el que diu, a part de tota la part ortogràfica de, no sé, dels plurals o de pronoms o de verbs, no? I que seria un altre aspecte. Però esclar, hi ha una feina aquí, per un costat, veure si puc trobar informació sobre aquesta novel·la i que la trobo. En quin sentit la trobo? Doncs trobo la carta
8: d'encàrrec. Trobo la carta que li fa el José Urquía de la novel·la corta, que li demana, com que Guimarà ja és una ploma prestigiosa per les lletres no solament catalanes sinó també espanyoles, vol que faci un escrit per la seva col·lecció, i aquest és l'edició del 17. I a partir d'aquí doncs es publica això, i després més endavant doncs hi ha la publicació de la novel·la d'ara, com he explicat, el 23.
11: I ara penso, no, el text suprimit s'ha de llegir, però sí que realment és important i és molt curiós, no? No sé, tu tens alguna hipòtesi, algun motiu pel qual puguis pensar que estrany que l'hagin tret?
8: Sí, és una censura.
11: És una
8: censura que pot ser motivat també per una altra censura, que algú li digui, home, això hauries de treure, però és una censura molt clara, perquè estem situats a la Setmana Tràgica.
11: Exacte.
8: Que és la situació de la segona part de la novel·la. A l'Esborrany posa draps i ferro vell, perquè estem situats en part a casa d'un drapaire, però la situació de les barricades, de la revolució, és tot el que explica. Suposo que de cara a gent molt conservadora no devia agradar gaire tot això, i per això jo crec, eh? O sigui, jo no he trobat cap document.
11: És una hipòtesi.
8: I jo crec que se suprimeix per aquest sentit, perquè el que diu és d'una gran contundència. Clar, ell es carrega no la classe burgesa, perquè no ho fa en aquest sentit, però es carrega la gent catòlica. I en això, doncs, sí que ell és molt, molt contundent i molt explícit de favor de qui va.
11: I això a vegades és el que diem, no? Provoca aquest punt de dir, en aquesta època, depèn de l'època en la que es viu, es decideix posar o treure. Això ha passat sempre, i Àngel Guimarà no ha estat una excepció.
8: Sí.
11: Rosa de Lima, que té dues parts, és un conte, és més, una novel·la curta, però dintre de la seva foscor és bonica. Però abans d'entrar, parlem de novel·la curta i parlem de dos contes. I tu també remarcaves

0: dramàtica en el cas del, del gos de casa, un moment de màxima intensitat és quan es miren el nen, que és el protagonista, amb el gos, que són íntims amics, i sap el nen que aquell gos ha de morir, i és una intensitat dramàtica al 100%. I per l'altra banda, el nen jueu ens situa malauradament amb molta vigència actual, que és el tema del, podem dir, els bullying, la marginació, que en aquesta època és accentuada, en el cas de Guimerà, a través d'aquest nen jueu, per una simple raó, perquè és de, li troben una, un petit paperet, canonet, el que sigui, que diu que és de procedència jueva, i clar, la gent diu que és de Malsangro. Malsangro vol dir que bé, prové d'una nissaga que no és la, la d'aquí, i d'alguna manera ens situa igual que l'Àgata de la filla del mar, que parla en una llengua revessa i per això no, no acaba de ser acceptada dins la comunitat. I al nen jueu li passa exactament això, que a més, el Guimerà és molt crític amb l'escola i és molt crític també amb la religió, perquè condemna ferotgement l'Església en els dies de la Passió, que el nen viu els 7 calzes d'amargura i quan i el mestre el fa separar de la resta perquè no vol saber res de la classe ignoranta, que diuen. Llavors, clar, tot el que ens explica Àngel Guimerà és una essència dramàtica, 100%, no, no ens està explicant contes dolços, allà bonics, només, sinó que ell ho explica d'una manera molt concisa, amb un vocabulari riquíssim. Per això jo subratllo i dic que són dues joies literàries, i a més et connecten amb això, amb la seva obra, no? Acabes d'entendre tot el, aquest univers Guimerà com és, amb els seus finals tràgics, amb diferències, no? Amb un i l'altre.
1: Bé, cal dir que el gos de casa, en el seu dia, fou una guia de lectura per a totes les escoles de Catalunya, a més, sí. Vull dir que no estem parlant de poca cosa.
0: No, no, va ser superimportant. Hi ha un llibre que explica com es treballava això a les escoles. Estava dividit en una espècie que diríem ara d'unes unitats mínimes de significat perquè els professors, els mestres en aquell moment, poguessin anar treballant cada un d'aquests aspectes fins a arribar al final, i a més amb un apartat que en deien Tresoret dels mots, que era ensenyar el vocabulari que hi havia, perquè és un vocabulari riquíssim de l'època, que encara el trobem ara riquíssim.
2: Esteu escoltant un especial al Calaix dedicat a l'any Guimerà, dramaturg, polític i poeta.
1: És un plaer, la veritat, ha estat un plaer llegir Rosa de Lima i altres proses, i una de les coses que té és que és concís, que això està, tranquils, perquè a mesura que aneu llegint i en seguida aneu veient les imatges, o sigui, tu vas llegint i escenifica ràpidament.
0: Exactament.
1: Ho veus, és molt nítid, molt clar.
0: Ell sap marcar molt bé l'escenificació a través de, jo dic, l'ambientació, per exemple. Hi ha un sol molt fort, molt fort, molt fort, que tot el poble està fent la migdiada. Hi ha una boca d'infern, gairebé ja saps que allò sortirà alguna cosa negativa de tot allò. I amb el nen jueu accelera tot aquest dramatisme. Hi ha un embalat amb una música, i tu ja saps que a partir d'allà hi haurà alguna cosa que acabarà malament, no?
1: S'apropa la tragèdia.
0: S'apropa la tragèdia. Però sí que és veritat que hi ha una concatenació dels fets molt ràpida. No s'embranca a fer unes llargues descripcions, sinó que són petites notes de cada un d'ells. Fins i tot dels antagonistes són unes pinzellades molt ràpides, perquè l'antagonista del nen jueu és el noi del pèl roig i dona poques més descripcions. I per tant et porten una lectura també molt fàcil de llegir. Aquests contes es van publicar a la Renaixença perquè era com a revista diari, pretenien que també, a part d'haver-hi coses molt més serioses, la gent més popular pogués gaudir d'altres temes que no fossin només notícies o que fossin coses molt serioses. I en aquest sentit es van publicar el

0: 1889, per tant estem parlant de fa molt de temps, 1889, i llavors la feina que he fet, esclar, jo m'adonava que tant de l'editorial Selecta com de l'edicions que tenia jo, hi havia coses que grinyolaven, que es desencaixaven, que no acabava d'entendre. Per exemple, deia, el pobre feia la migdiada. Home, sí que un gos pot fer la migdiada, però em semblava, no sé, que no podia ser massa. I era el poble feia la migdiada. Després, per exemple, trobava que el nen jueu passa per un bosc i és clar, el nen jueu normalment s'amaga de l'altra gent perquè no se li tirin a sobre, i seguia una noia del bosc. Jo pensava, és impossible que pugui seguir una noia del bosc si ell s'està amagant, i era una naia, que vol dir un passadís que hi ha al bosc. Després hi havia trossos que, per exemple, se'l mira, i el text original posava se'l mirar rient. Home, és diferent.
1: Home, canvia.
0: Una cosa que mira, o posava ulls clucs. Home, i posava ulls mig clucs. És una apreciació totalment diferent, no? La tela de l'embalat posava tela, i és una tela viada, que no els devia agradar viada, i van dir, doncs, no, ho deixem estar, no? Esclar, has anat la claror era claror descarada fora, la van treure. Esclar, o sigui, vas trobant...
1: Imagina't, des de l'any 1889 fins ara, també per els llocs que ha anat passant i tot el temps que també ha estat, perquè la meva pregunta és, des del 1889 que es va publicar Neus la primera vegada, quantes més publicacions se n'han fet?
0: No sé. Sí, unes quantes se n'han fet. Sí, hi havia una publicació de les publicacions de l'Abadia de Montserrat, hi havia una edició al Vendrell, hi havia aquestes que et dic de la Selecta, veure, podríem dir-ne, però clar, però ha quedat amb desús.
1: Exacte. O sigui, a la seva època, com ara, no.
0: No,
1: o sigui,
0: no, no.
1: La feina que tu has fet al darrere d'anar revisant...
0: Sí, és ara. Sí, és ara. És una edició... Esclar, jo no he fet totes les edicions, si surt aquesta, si surt... No, i he anat a l'origen. Perquè em va semblar que havia d'anar a l'origen i restituir tot el vocabulari que sortia original.
1: I canvia.
0: I canvia molt, Clar, l'essència potser, diguéssim, no, però sí que és molt diferent llegir una cosa si veus això que t'he dit mateix de la tela. Home, sí que és igual dir tela, però si dius tela viada és molt diferent, perquè tu ja t'imagines el que és aquesta tela. I n'hi havia moltes, eh? Aquí te'n dic algunes expressions que tampoc hi surten, etc.
1: Però clar, és important sobretot perquè, clar, és el segell Guimarà, és la seva feina,
0: sí.
1: És el que ell volia transmetre en aquell moment, no? Clar,
0: sí.
1: Quan hi treus aquestes peces no té el mateix sentit, queda incomplet, no és ell.
0: Clar.
1: El 100%.
0: Sí, és clar. En tot aquest lèxic que surt, tan ric, perquè moltes vegades no sabem apreciar molt doncs els autors, perquè aquí en aquest cas és que és tan clar tot el lèxic que utilitza, la precisió que diu. Fixa't bé, bueno, hi ha trossos que me'ls sé de memòria. Doncs...
1: perquè clar, quantes hores has conviscut?
0: Ui, moltes. Una matinada, els pagesos, al passar pel pont de la Rigala, sentiren com a planys que eixien del fons de la riera. Els més porucs, mig ensunyats encara, feien la creu sota els plecs d'una manta, prenent-ho per una ànima en pena o bé per una bèstia salvagina, una cosa així, no? Fixa't tu que totes les coses que he dit, si tu agafes un mini comentari de text, una matinada. És el mateix, diu, un matí que una matinada, perquè la matinada encara no està tot molt clar, saps? Els pagesos passaren pel pont de la Rigala, es situa en un lloc, i mig ensonyats, que aquesta paraula ja s'ha perdut.
1: Sí, no hi ha.
0: Ensonyats, que diem, ara estic plena de son, estic mig adormida, mig ensonyats encara, feren la creu, no han parlat encara que allà hi ha un bebè que està gemegant. Feren la creu sota els plecs d'una manta, vol dir que ells anaven tapats, prenent-ho pels cris, o sigui, prenent-ho per una ànima en pena, o sigui, en por, feren la creu, o bé per una bèstia salvatgina, o sigui que t'està en un moment creant un ambient que dius, ai, ai, què serà, de què estan parlant? No diu, una vegada hi havia un nen. No, fixa't tu com comença la història, no? I fins que una dona, que es diu Maria Rosa, de Maria Rosa, doncs, que és una gran obra de Guimerà, agafa el nen i l'adopta, no? Ho parlen amb el seu marit i l'adopta. I és preciós aquest començament, no? Amb aquesta ambientació fosca, que encara no sabem ben bé, que encara no és de dia, no? Perquè quan el sol va ser alt és quan la Maria Rosa troba aquest fillet.
1: Ens atrapa.
0: Sí.
1: A part de que són temes molt actuals,
0: sí.
1: I n'hi ha que potser no ho són tant, potser, però sí que és veritat que posa el lector en un punt que dius, i ara què?
0: Què està passant aquí? Sí, per què fan la creu als pagesos o una bèstia salvatgina, què serà, no? I és un bebè, que s'estan parlant d'un nen petit.
1: Pobret.
0: és que, clar, dius, de què estan parlant? Però fixa't tu que no comença, una vegada hi havia un nen...
1: No, juga.
0: Sí, que juga, en sap, eh? O sigui, manté aquesta mena d'incògnita, no? De què ens explicarà?
1: A mi m'ha encantat perquè els dos contes són dues joies.
0: Sí, són dues
1: però,
0: joies.
1: Però, per exemple, aquest Rosa de Lima, no? Aquestes dues parts, la part més rural i la part, doncs, ja de ciutat. Haig de dir-ho que al llegir-la penso, és tan humà aquest home?
0: Sí.
1: Era, vaja,
0: sí,
1: perquè,
0: sí,
1: clar,
0: sí,
1: ja
0: sí,
1: no
0: sí,
1: està amb nosaltres, sí. Però em surt el és tan humà perquè és el seu llegat són les seves lletres, les seves històries.
0: Sí, sí, evidentment.
1: I ens ha deixat unes lliçons de vida...
0: Sí, sí, sí.
1: Imponents, eh?
0: Important, importantíssim. Sí, has de pensar que ell va escriure al voltant de 41 o 42 obres, si es considera una que no... que la va fer perquè no està publicada i, per tant, que té una trajectòria importantíssima en el món del teatre. La poesia també se n'hauria de parlar perquè és com prou important. Políticament, va ser una icona del catalanisme polític i evidentment, doncs, aquestes proses ara són una cirereta, no?, que trobem en tota la seva trajectòria, no?
1: I pensar que només estem fent un tastet perquè m'ha agafat... Sí. Precisament aquest últim treball,
0: sí.
1: Perquè tu l'has treballat... Bueno, és que et deus saber la vida de miracles, ja, Neus.
0: Bastant, però saps què passa? Que mai no s'acaba de saber, això ja ho saps tu, no?
1: No
0: s'acaba mai de saber tot. I sempre descobreixes coses. Mira, ara et dic l'últim treball que s'ha publicat a l'IEP, que em va arribar ahir la revista. He estat analitzant l'àvia... deixa'm pensar, l'àvia paterna d'Àngel Guimerà, que és, també és molt interessant perquè, o sigui, els Guimerà són boters, no? Això ja se sabia. Però el pare d'Àngel Guimerà es diu Guimerà Fons, val? I he analitzat els Fons, tots els avantpassats, d'on venen. Són gent que, rica, són gent que tenen grans territoris, cases rurals, I dins en aquest marc Fons analitzo l'àvia Ximeta. Però l'àvia, clar, quan dius això, l'he anat extraient de les cartes de si diuen això, si diuen allò, si diuen... Tant és ara que ha sortit publicat.
1: Jo penso les hores i hores i hores, i és un treball que ara que vivim tan accelerats és per donar-te un premi.
0: No. Bueno, perquè m'agrada.
1: Perquè t'apassiona.
0: Sí, m'agrada i m'hi dedico. I això,
1: nosaltres després ho assabonim i ho gaudim.
0: Sí, doncs mira, gràcies.
1: Perquè sempre queda, no?, aquesta història. Diem que no se'ns oblida mai. Si sempre hi ha algú que ens pensa, no?
0: Sí. Quan fas una introducció és fer com conduir d'una de la mà al lector, no? Que diguis, no, mira, observa això, observa allò, veus aquest aspecte, no li dones només els textos, sinó que li planteges una mica, un camí, d'anar arribant al final. I llavors jo el que sí que he llegit, és clar, és molt dels seus textos, tot el material està dipositat a la Biblioteca de Catalunya, he llegit cartes, és clar, i m'he dedicat, no? I em va fer molta il·lusió també trobar un petit text que l'he posat al començament, quan ell és molt, molt jove, perquè està trobat amb un quadern, que si tu vas al Museu Picasso t'adones que abans d'arribar on t'arriba ha fet moltes coses. I a Guimerà li passa exactament igual. Abans d'arribar on t'arriba ja s'ha assajat un munt de coses. I vaig trobar un primer text que, esclar, és molt... Hi ha uns elements molt dramàtics i molt situacionals que ens porten a Rosa de Lima. Això no vol dir que sigui idènticament igual, però, esclar, et dona moltes pistes de que tu estàs treballant una cosa, o la Maria Rosa, o sigui, estàs treballant amb coses diferents i després surt el text que tu vols que surti. Però sí que un escriptor està fent un munt d'esborranys, n'hi ha molts de Guimerà d'esborranys.
1: És una llavor, no? Tots hem de començar, sí. I va acabar sent, afortunadament, un gran personatge que ens ha deixat un llegat, sí, importantíssim. Jo no sé si vols fer algun comentari abans d'acabar l'entrevista, perquè se'ns està acabant el temps.
0: Doncs que puguin llegir els textos, que s'ho passaran molt bé.
1: Jo sí que us recomano, sobretot, llegiu tot, eh? De l'inici fins al final. Però hi ha una escena preciosa, només diré dos mots, eh? Estrelles i lluna. És una història magnífica que trobareu dintre, sí, d'aquesta novel·la curta de Rosa, sí, de Lima, que jo ja me l'he quedada per mi. Ara l'heu de descobrir vosaltres.
0: Sí, sí.
1: Neus, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix us ofereix un especial Any Guimerà, dramaturg, polític i poeta. Escoltem un tast de l'obra teatral Soc Àngel Guimerà, producció de la companyia Teatre Patriòtic amb motiu de la commemoració centenària Any Guimerà, amb Jep Barceló com Don Àngel Guimerà, dramatúrgia i direcció Jordi Folch.
3: L'autor dramàtic va matar el polític, el poeta, però mai el durador. Sempre havia sentit una persona diferent. Que no em queixava en aquest món. La timidesa activava. Però com em deslliurava quan era en xoc el meu país? Les meves pors se les endurien més endavant els meus personatges que tenien la passió, l'expressió dels sentiments humans que a mi m'havia estat pres. La meva pobra ànima es transfigurava damunt dels escenaris. Jo era Manolín, Àgata, la filla del mar, Maria Rosa. Jo era un infant amb un cos gran.
2: Mònica Socias.
1: Continuarem amb Àngel Guimerà. No deixem aquesta línia perquè m'ha arribat una joia preciosa, bonica, i jo sempre dic deliciosa últimament, com si els llibres es poguessin menjar, però tant de bons es poguessin menjar i ens quedés a dintre tot allò que ens expliquen. Amb una coberta, amb un disseny preciós, dramatúrgia i direcció d'en Jordi Folch, el títol Soc Àngel Guimerà, i evidentment ens acompanya en Jordi Folch. Benvingut.
4: Gràcies una vegada més per parlar de literatura.
2: Jordi Folch és un creador polifacètic interessat en aplicar la creativitat en diversos camps, conreant-la en la fotografia, la interpretació, la docència universitària i molt especialment en l'escriptura. Com a fotògraf especialitzat en blanc i negre, ha exposat en diverses ciutats i ha publicat Aviari i Puzzle. Com a actor ha intervingut en sèries com Dones d'aigua i El cor de la ciutat. Com a docent universitari en creativitat publicitària i redacció en relacions públiques, ha col·laborat amb l'Escola Superior de Relacions Públiques a la Universitat de Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. Guardonat amb 11 premis literaris, ha publicat, entre d'altres, Un consomé de contes, La guerra dels xiclets, Ningú és un zombi, El noi de paper, Naïm i els ulls multicolors, Salvar Papasset i els nens de la meva escala. Jordi Folch també és president de l'associació cultural Hola Creador, nascuda l'any 2022.
1: Sempre, la literatura sempre, i en aquest cas encara, no?, dintre d'aquest any Guimerà, però el podem fer extens, molt més temps, i acabar una miqueta a aquest final, fer aquest final d'any i fer-lo amb una figura que ha estat capdalt i, mira, ja que he dit figura, ho haig de dir, una bona figura, un bon personatge.
4: Aquestes commemoracions, Mònica, ens són molt útils a tots per recuperar figures que sovint queden oblidades pel pas del temps. L'altre dia donava una conferència a la universitat parlant d'autors patrimonials. Escolteu-me, els autors patrimonials els coneixen les elites intel·lectuals, els coneixen als instituts perquè llegeix el Maricel i el Carrebaixa i para de comptar. Aleshores, aquestes commemoracions a tots ens són útils perquè es repesca la seva obra, la seva vida, la seva trajectòria i el torna a situar els 100 anys després en un mercat editorial, en uns debats, en unes discussions, en uns cicles de conferències. I això està molt bé perquè és fer reviure una figura que necessita viure continuadament, perquè ara s'acaba el centenari. Però, escolta'm, jo crec que Guimarà és inacabable i no s'ha d'acabar mai perquè possiblement és el dramaturg més important del teatre que tenim, no? Que podríem sumar el José Miró i podríem sumar molta més gent, però el Shakespeare català ha estat Àngel Guimarà. I para de comptar.
1: Ai, això, m'agrada, t'ha quedat un rodolí. Jordi, escolta'm una cosa. Parlaves de Maricel, que és que hi ha tornat Maricel i continua enamorant. I és que és una joia, tot i que, com molt bé dius, sempre hi ha unes obres que identifiquen l'autor quan té molt més per descobrir, però cal dir que és una joia que ens ha fet vibrar a moltes generacions.
4: Escolta, aquí l'altre dia la presentació de la Neus Oliveres del llibre Rosa de Lima, el Neon Jueu i altres proses, parlava, no? 42 obres de teatre. El que passa que quan una persona és tan prolífica sempre passa que ens en queden 3 o 4 d'obres, no? Que era el Maricel, el Terra Baixa, la Maria Rosa i potser Para de comptar. I escolta'm, ara ve l'Aranya. Qui havia sentit a parlar de l'Aranya? Qui recorda la Valdirona? Qui recorda Gala Placidia com a tragèdia? 42 obres de teatre a parar tot el poemaris, no? Aleshores, és una magnífica ocasió per, si no llegir-ho tot, llegir el més important, perquè en Guimarães va avançar el seu temps. Vull dir, més, ara fa poc, crec que era el Martí també, el Martí, el director del Teatre Nacional, l'exdirector, que deia que a principis del segle XX i a finals del XIX, escolta, a Catalunya només hi havia un 6% de persones que parlaven el català. Atenció, eh? Aleshores, caram, va començar a escriure en castellà, va passar-se al català per recomanacions d'un bon amic seu, a part del Serafí Pitarra, que era, diguem-ne, frec a frec, qui era més important o qui treballava més, enemic que s'arriba a més, no? Va ser la primera gran plantada de la literatura. Es dedica, ostres, quin arbre més frondós, més maco, i cobres que 100 anys després, com Maricel, com el Romeu i Julieta, que té 400 anys, escolta'm, segueixen plena vigència.
1: A més, m'agrada molt ara que parles d'aquest català, d'aquesta època d'Àngel Guimarà, perquè en el teu llibre, que és petit però condensat, hi trobem moltíssima informació i n'hi ha una que me l'havia... És que jo crec que la duré damunt sempre. 5 retirades del diari, perquè va ser director de la Renaixença, 3 denúncies, 2 anys de presó, que se'n van lliurar perquè va pagar 2.000 pessetes de fiança de l'època, que ell recorda, que molt bé transcrius tu, 1.000 subscripcions mensuals al diari. O sigui, no era poca cosa Àngel Guimarà.
4: No. A mi el que em preocupa molt, Mònica, és que si ara baixem al carrer i fem una enquesta a peu de carrer i preguntem què són les bases de Manresa, on hi ha una participació clau del Guimarà. Ja no sé si preguntar qui era Domènec i Montaner, perquè potser en relació a Gaudí també, que estava a les bases de Manresa i tot el moviment del primer catalanisme polític, no? Però si no ho sabria. Vull dir que tenim... Potser en el fons és un problema del sistema educatiu i ara no hi entrem, que saps que la tinc ben enganxada amb el sistema educatiu. Però jo de memoritzar coses, de fer els exàmens, però ens oblidem de tot, ho saps. Per estudiar ESO i te n'oblides. Hi ha coses que són part de la nostra història, que caramba, les vam tenir tan clares com anar cada dia a esmorzar o rentar-nos les dents i a dormir i posar-nos el pijama. Però el món va per altres canals i no sé si són els més encertats. Té un passat històric en Guimarà extraordinari, però brutal, és a dir, un dels pares del primer catalanisme polític. El que passa que, com també dic el llibre, Mònica, que ho diu ell, jo no vull ser polític perquè sóc massa honest per ser polític, que no li agrada la cleta ni el compartiment estanc, ni que algú el mani. La cosa ara ens fa una pensada, una revisió de la classe política actual, i aquí ho deixem, perquè si no ens aniríem per l'altre camí. No hi ha ningú que salvi, polític.
1: En això sí que després de llegir Soc Àngel Guimerà, et queda molt clar, no?, aquesta honestedat, no?, de dir si ho fem bé, ho fem bé, i si ho fem malament, jo també ho dic perquè ho fem malament i m'incloc. Per tant, és una persona, en aquest sentit, molt crítica, però molt amb els peus a terra. M'agradaria comentar una miqueta què hi trobarem en aquest Soc Àngel Guimerà, perquè pedagògicament parlant, és un llibre que ens endinsa, no? Bé, no és un llibre, és que és una obra de teatre. Es llegeix com si fos una petita novel·la, però és una obra de teatre.
4: Mònica, el teatre també és per llegir. I aquesta obra de teatre és perquè arribi als instituts, perquè jo recordo que una de les persones que van assistir, que era una professora de secundària, va dir que amb aquesta obra hauria de passar per tots els instituts. I, de fet, el més curiós de tot és que ja, per exemple, el 16 de gener a l'Auditori de Salou ja fem una performance, un bolo, per dir-ho així, de l'Àngel Guimerà per membres d'instituts de Salou, no? Aleshores, és una manera de... Us voleu llegir quatre biografies o us voleu llegir un llibre on hi ha una mica de tot, que si voleu anar més enllà ja sabreu com arribar-hi, però si més no, amb una píndola informativa que dura una hora de lectura, tindreu a l'abast qui va ser el Guimerà, no? Que va ser també un dels grans independentistes d'aquest país, però en aquell moment encara no hi havia prou traca ni prou barraca per fer-lo eclosionar. Ni ara tampoc, però deixem-ho estar. Aleshores, és un llibre per llegir teatre, per la gent la llegeixi el teatre, la gent el subratlli. I escolta'm, a mi m'encanta la lectura en veu alta. Jo, somnis impossibles, no? Grans somnis impossibles, que en família la gent pugui llegir textos de novel·la o textos teatrals, tots a una. Ja tanquem els telèfons, ja tanquem el televisor, la ràdio mai, que és la germana que ens uneix les 24 hores, indiscutiblement, però aquesta unió familiar, aquesta unió teatral, l'interpretat del paper és que bonic. De fet, és bonic també perquè la institució de les lletres catalanes ha agafat aquest espectacle del Guimerà per anar per instituts durant 3 anys on les veus que intervenen amb els papers de Sebastià o de Maria Rosa o de la Marta o de la Valdirona o d'en Pólvora seran interpretades pels nois i noies dels instituts. Amb el que jo crec que significa que la foguera seguirà cremant sortosament.
1: Afortunadament, i a més, quan hi participen directament la gent jove, penso que és algo que és una experiència que queda dintre, que cada vegada s'està escurçant més, per tant, agafa molta més vàlua en el moment en què es fa, perquè sí que és cert també, com comentes tu, és un llibre molt actual, és un personatge molt actual, perquè parlàvem d'aquests... Tu has dit, baixem a baix i preguntem quants joves parlen el català. D'això també està present, vull dir, no deixa de ser la vida un cicle, no? I amb tot aquest temps que ha passat, quantes coses tan actuals que ens presenta aquest llibre teu?
4: Jo penso que, com dic el llibre, si renaixés a la tomba i veiés el món, diria, tanqueu-me directament la tomba que no en vull saber res, perquè a nivell històric, a nivell polític, a nivell d'identitat de la nostra llengua i de la cultura, doncs estem igual, no diré pitjor, perquè déu-n'hi-do, penseu que l'any 24 li van prohibir la sardana de la Santa Espina al governador civil de Barcelona, que això va ser una descoberta que vaig saber després i no vaig poder incorporar el llibre, curiosament, però vas investigant, hi ha gent que sap que estàs investigant, que t'ho estàs passant bé, i dius, no em doneu ja tanta informació perquè m'encanta, però no la puc incorporar al llibre. De fet, vull que s'esgoti l'edició, compto amb els oients que ens estan escoltant, per afegir coses noves que he sabut després d'acabar el llibre. No? Per tant, jo crec que ara ningú no prohibirà una sardana, però no sé.
1: Però espero que no.
4: Poc ni faltarà, sí.
1: Espero que no. Però estem patint.
2: Esteu escoltant un especial al Calaix dedicat a l'any Guimerà, dramaturg, polític i poeta.
5: tu parlaves d'aquest any 1924, aquí el que sí que cites és l'any 1923 va ser decretada la prohibició de parlar català sota Primo de Rivera i després de 40 anys de lluita sota la dictadura franquista, beneïdes hemeroteques, també els hi dones les gràcies, de patir, de desitjar, de voler el català, vosaltres heu abandonat la lluita. És una frase magnífica, perquè no podem oblidar el passat en un moment de lluita.
4: Que no hi ha consciència de país, perquè jo crec que tots els que vam viure la dictadura lluitàvem per expressar-nos, per recuperar, per convertir el català en la nostra mà dreta. Ara, quan ja tot és tan en aparença senzill, els adolescents, el català és una segona llengua minoritària, un de cada tres llibres són en català, al nostre país. Quina llengua es parla al pati de les escoles, majoritàriament el castellà. Vull dir que han fet un retrocés de reconeixement de llengua i de cultura catalana, una cosa terrorífica, no? I també diria que la classe política, i aquí té molt a veure, per falta de compromís, per omplir-se la boca, boca molls la majoria, però per al cap de la fi no convertir una llengua com el català en la nostra forma d'expressió, que és l'única que tenim.
5: Per això sempre diem, des d'aquí, no, la importància de llegir, la importància de mirar enrere i recuperar tots aquests... En aquest cas, avui parlem de la figura de l'Àngel Guimerà, de les seves lluites, no, de tot el que van arribar a fer. I, abans ho he citat, tot el que va aguantar i aquelles 2.000 pessetes que va pagar, però per fer el que creia que s'havia de fer en aquell moment, no? De totes maneres, digue'm, Jordi.
4: No, és que no sé si en aquest llibre, crec que sí, perquè hem començat a confondre de tants llibres que he escrit darrerament. Escolta'm, que en Gaudí, a l'església de Sant Just i Sant Pastor, el van aturar per parlar en català, no? La mare del Salvat Papasseig, que també té el seu centenari, no volia que el seu llibre publiqués llibres en català perquè el senyor va estar a la presó Model 2 mesos i un dia per escriure en català el Salvat Papasseig. És a dir, què vols que digui?
5: Mantenir-se ferms, que és el que necessitem una miqueta aquí, però també parles d'aquesta adolescència, d'aquesta joventut, dels seus primers versos, no? Clar, no va ser una vida típica, eh? Ell va arribar a Barcelona, va salvar la vida moltes vegades, però això no ho explicarem, que si expliquem tot el llibre, Jordi.
4: Sí, no, van venir per tema de negocis familiars al Vendell quan tenia 7-8 anys, i allí parlaven en castellà tot, però va aprendre el català del carrer. És com s'aprenia, no? Torno amb un altre llibre del Salvat Papasseig, la portera de l'edifici on viu el Salvat Papasseig, aprèn el català, perquè es feia així, dels amics, de les amigues del carrer, no? I el Guimerà l'escolta dels mariners, de la gent que va pel carrer, una llengua cantalluda, no? Que grapejava la boca, no sé la paraula exacta que va dir ell, però és així. I escolta'm, tenia unes grans oportunitats pel català, perquè el teatre, poc a poc, sortia dels menjadors nobles dels salons principals, abandonava el teatre comercial castellà i es feia un camí. I ell va tenir la inspiració de dir, apostem pel català i, escolta'm, pel català i pel castellà, que li traduïa les obres i algunes presentaven un dia després o poca diferència a Madrid, no? I el Martí també explicava que sempre a Catalunya ens havíem mirat a Madrid a nivell teatral, als anys 20 del segle passat, i quan arriba en Guimerà és al revés, que Madrid comença a mirar-se a Catalunya perquè em dic, caramba, quin teatre més potent, per això és més fàcil exportar-lo, eh? Perquè a més la Margarida Xirgoli estrena obres i la gran empresària teatral de la Maria Guerrero, gran amiga, també, no? Que després li proveixen obres a Espanya, a Madrid, sobretot quan diu que Espanya és un monstre de 100 cabezas i un solo estómago. Perquè aquest senyor no callava, eh? Aquest senyor deia el que pensava, punt i final, peti. A veure quins dels polítics actuals tenen la gosadia, te'n diria una, que no senta gens bé ningú, que és la Sílvia Orriols, que diu les coses pel seu nom i em sembla molt bé, perquè ja en aquest món ja n'hi ha prou d'omplir-se de sabó la boca i tot sigui molt bonic, quan per darrere pensa d'una manera diferent.
5: Bé, aquí
4: Cantem-nos, però aturem-nos.
5: Aturem-nos aquí i continuem amb Àngel Guimerà, perquè has dit una paraula que m'ha agradat molt, bé, un nom i cognoms, Margarida Xirgo, i agafa força aquí perquè va ser la veu
4: va
5: que...
4: Va estrenar la seva obra. L'estrena, o sigui, el debut de la Maria de Xirgo és una obra d'Àngel Guimerà.
5: Una obra d'Àngel Guimerà que, a més, van dir que seria un fracàs estrepitós perquè no tenia ritme i encara...
4: La teatre no la volien, que seria un fracàs, no. I el Valentí Almirall, enemic seu, per temes polítics, no, li va dir que era un desastre. Però mira, te la menges amb dos plats de ben escalfats de sopa, del que vulguis, perquè vas a quatre grans tornades al d'agull de goma amb el Maricel, i hem de reconèixer que, escolta'm, qui va salvar el Guimerà aquests 100 anys són les companyies d'aquests aficionats, no? I això s'ha d'agrair moltíssim, no? A Valls, a Igualada, vull dir, a Reus, a Barcelona, on hi havia un grup teatral, Guimerà era un motiu d'assegurar l'èxit, no? I després també en Guimerà va fer una cosa meravellosa, que a mi m'agradaria recuperar-ho, que és el teatre, perquè la gent surt del teatre inflamada de passió, d'amor pel país. No et diria tant anar a cremar contenidors, ni molt menys, no anem per aquí.
5: No.
4: Però sí de dir quin país que tenim, lluitem per ell, aquesta falta de reconeixement, de força i identitat. S'ha de tallar d'una manera o altra.
5: A veure, passió n'hi ha moltíssima, també us ho haig de dir quan aneu llegint aquesta obra de teatre, perquè cal dir que és com si fos una novel·la. Precisament aquesta passió i aquesta rauxa que tenien en aquella època, que eren allò sense por, o Juan sin miedo, que diem, i ells tenien molt clar el que volien. Llavors hi ha escenes en què s'explica, no, també una mica les diferències que hi havia entre dramaturgs, entre escriptors, entre poetes, i ho poses tu també damunt de la taula el llibre. Per tant, podríem llegir-ho com una novel·la, perquè és tot un personatge.
4: Tot un personatge, que ha arribat fins avui i que crec que tindrà una llarga continuïtat, perquè hi ha grans editorials, oi, grans treballadors com el Baix Solaz, com el Ramon Bacardí, com el Neus Oliveres, que estan lluitant aferrissadament per que en Guimerà sigui marca de moda continuadament o contínuament, no? I crec que se'ls ha de produir per la seva dedicació inesgotable.
5: Certament, començàvem amb aquest Rosa de Lima i altres proses amb la Neus Oliveres, i continuàvem amb aquest Soc Àngel Guimerà, que ens has acompanyat tu, Jordi Folch, per fer aquest programa una miqueta, doncs, més especial, no? I no acabar l'any, tot i que ja n'havíem parlat, però sí fer-ho d'una manera bonica amb dos llibres que des d'aquí us recomanem moltíssim. Abans d'acabar l'entrevista, Jordi, sí que m'agradaria... Tornaràs a acompanyar-nos per parlar d'ells, però no és l'únic. Són tres llibres en aquest format que has publicat. Salvat Papasset i els nens de la meva escala, i la Biblioteca del senyor Seguin, que és la vida de Josep Vallverdú. On te podem trobar aquests tres llibres?
4: No, en qualsevol llibreria, Mònica. Vull dir, si vull ir per la distribuïda habitual, i en un principi està tot el país, no? També m'arriben notícies de que la venda no és res extraordinari, però jo entenc que costa molt vendre teatre, però escolta'm, són llibres dissenyats per Humberto Balcázar, molt bonics, i que és una col·lecció que comença ara, i escolta'm, en primícia, Mònica, jo he començat la biografia ja del Ricard Vinyes, 2026 fa els 150 anys del seu naixement, un lleidatà il·lustre, amic de Picasso, de la Colette, de Maurice Ravel, Enric Granados. Serà el proper volum. Hi haurà un altre volum, ja tanquem, sobre Hans Christian Andersen, perquè estem als 150 anys de la seva mort. I pel 26 m'han demanat Antoni Gaudí, Les arrels de la imaginació. Vull dir que tenim tres nous títols, però amb temps i bona salut.
5: Per tant, tenim molt temps per tornar a rebre en Jordi Folch. Sí que haig de dir des d'aquí que realment són com petits caramels, no? Perquè el disseny en llum i és preciós pels colors, són colorits i criden moltíssim l'atenció. I tu parles de teatre, no? Però jo puc dir que un cop te'ls llegeixes és com si haguessis entrat això en una escena ràpida de les vides en aquest cas, d'Àngel Guimerà. Jordi, llarga vida al teatre i a la cultura.
4: I a la cultura. I a tots nosaltres per parlar-ne i enfadar-nos si convé, i riure després quan les coses sembla que puguin resoldre's.
5: que així sigui.
4: Amén. Una abraçada a tots.
5: Una abraçada.
2: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: 4.
1: Són les 4.
2: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
3: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Restablert el subministrament elèctric a totes les llars badalonines. Els usuaris que encara ahir dimecres no tenien llum a conseqüència dels forts aiguats, uns 200 clients ja han recuperat la normalitat. L'episodi de pluges torrencials del passat cap de setmana deixava un escenari insòlid i registres històrics a Badalona i a tota la comarca del Barcelonès. Les tempestes, com dèiem, han provocat incidències en els subministraments elèctrics en els darrers dies. El passat dissabte, 4 d'octubre, Badalona comptava amb 3.500 sis clients afectats sense llum a primera hora del dia. El servei, però, s'ha anat restablint progressivament fins a recuperar la total normalitat aquest dijous. L'especulació de la patronal immobiliària, els rendistes i els fons d'inversió per garantir l'accés a l'habitatge. És només un dels objectius de la vaga general convocada pel Sindicat de Llogateres i les principals organitzacions sindicals per al pròxim 11 de novembre. L'encariment de l'habitatge està destruint el poder adquisitiu dels treballadors, segons alerten des dels sindicats, els quals fan una crida a l'alta participació ciutadana. També demanen el desbloqueig de la negociació col·lectiva, exigint clàusules de revisió salarial i la renovació dels convenis col·lectius sectorials davant de les patronals. Escoltem la membre del Secretariat Nacional d'UGT, Reyes Solaz, i la secretària de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de Comissions Obreres de Catalunya, Liliana Reyes.
5: La vivenda, però s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores. Pots treballar, pots tenir un treball, pots tenir un sou, però no pots agafar perquè se porta més de la meitat del sou.
6: L'augment dels salaris siguin d'acord al augment de la inflació, perquè cada vegada ens costa més comprar les coses bàsiques. Anar al supermercat, tot és més car. Cada vegada l'electricitat, l'energia, la gasolina ens estan empobrint mentre ells s'estan enriquint.
4: La Biblioteca de Pomar va acollir ahir dimecres el Filmets a les biblioteques. Durant la sessió es van projectar diversos curtmetratges d'animació i ficció dedicats a un públic infantil i familiar. La iniciativa busca portar el cinema a tots els barris de la ciutat. Les famílies van poder gaudir d'històries que tracten temes com l'amistat o la família, combinant música i animació. Les propostes, moltes d'elles internacionals, van ser premiades l'anterior edició de Filmets. Per a molts dels nens i nenes del barri, ja és una tradició assistir a la trobada. I ara mateix tenim 21 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Rambla 54, amb Anna Morgades Valldosera.
9: Amb Anna Morgades Valldosera.
8: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
9: Sí, sí, sí.
10: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí,

0: Tots Cultura Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de sorollet fa un cocodril?
2: Ni idea. Preguntes unes coses?
1: I de què deu tenir gust?
2: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
1: Per?
2: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
1: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
2: Amb els botons de la taula et vull veure.
1: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
2: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
1: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab... El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
3: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir, que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya, l'Alassane Endiaye. Molt bona tarda, Alassane.
4: Bones tardes.
3: Tu te'n recordes, Alassane, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
4: El vegetarià.
3: Sí, senyor. Bingo. L'Alassane és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassane, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
4: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveixen, la faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig els meus bocata de la manera que puc, vull cuidar les coses que consumo, crec que els clients també li agradarien aquests cuidados.
3: Vaja, que li poses molt de carinyo.
4: Sí.
1: És una bona filosofia, Alassane. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans o què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa? Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu. I els teus entrepans.
4: Sí. Diguem, cada bocata té el seu ingredient, no? La única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
1: Ah, és el secret.
4: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa, són maionesa fet per jo mateixa. I el que porten picant també faig jo mateixa el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada, agradaria també als clients, doncs les coses van així.
1: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció?
4: El que se't demana més és el baobab.
1: Ah.
4: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, totes les bocates que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6, set baobabs, no tens. Les altres també tenen, com per exemple, el popeye i el baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre les dues és la salsa. Perquè el popeye porta el picant i el baobab porta maionesa. Però després de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tots els que porten maionesa, que és el cocodril, la caiman, el vegetarià, tot aquestes també les demanen molt.
3: Alassane, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el baobab, i així ja vindrà amb la recepta
1: sí,
3: preparada.
1: Sí, amb la recepta de la maionesa, però no sé què més. Sé que porta maionesa i no porta picant.
4: El baobab o popeye porten maionesa, però porten pell de pollastre a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyer.
3: I orenga, una miqueta d'orenga.
4: Sí, orenga quan faig, diguem, el pit a la planxa...
1: Quan el poses directament en el pit.
4: Sí.
1: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, eh? Perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
4: O sigui, hi ha molta gent que prefereix també molta... Depèn de la persona, no?
3: Ja veus, Anna, que són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir que... Però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alassane, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys, exactament, a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, a Alassane. Jo no sé què és el que a tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
4: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de... coneixement sobre aquestes va ser la meva dona, perquè ells tenien una gelateria a Blanes i llavors una mica més clar fent també algunes bocates per als clients tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot, inclús la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates, va ser ella que també va introduir totes aquestes coses també. Sí.
3: Imagino que aixecar un negoci de zero, a més, en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
4: Sí, sí. No va trigar tant, perquè... La primera cosa que també va ensenyar molt, perquè inclús t'he dit, ja, encara la tinc al costat, hi ha una veïna que jo, una vegada un client em va demanar un frankfurt i jo no sabia ni com se feia el frankfurt. Es va posant dos frankfurt al pan, a bocata, i quan posava el frankfurt al pan, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. Li dic, sí. Em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
3: Anava farcidet el bocat.
4: Sí.
1: Un bocat, un frankfurt. Si no faràs negoci.
4: Sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava a mirar una mica gran, però era una persona que havia tingut tota la seva vida diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't. No te posis el cap ple de prou, perquè si no ve gent i tal, la gent no és al principi que tindràs gent. Vindrà a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
1: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
4: Moltíssima.
1: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu, el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això, a la Sant?
4: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta... Diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí i per allà les altres que venen perquè siguin amb el Baobab. I, però, a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins a que se marxin, és com si estan a casa seva. I jo també la reben com si són els meus nens. I tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a qualsevol bar, no. És que van com al bar de casa seva. I la persona que està treballant és un familiar. I així hem portat el Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ho ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
3: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva pràcticament. De vegades, malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Sí. Donant-li un cop de mà a l'Alassant. L'Alassant, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
1: Ostres!
3: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003... A la Sant.
4: Sí.
3: Ho recordes?
4: Sí, sí.
3: Quina sorpresa, va ser...
4: Va ser una sorpresa, sí.
3: Sí?
4: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, la Sant, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. Diu, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, fan, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones i llavors la gent

0: Jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si li decideu vosaltres, d'acord, doncs, em diu, però, me'n vaig, faig, dic això als amics i torno ara. Se'n va anar, una hora després va tornar. Em va dir, bueno...
1: Amb el resultat?
2: Amb el resultat, de que tenies caparrot.
0: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs... com se diu?
2: Caparrot.
1: La qüestió és que el 2003 tu vas sortir elegit, no?
0: Diu, tu també estàs entre les 5 persones que s'ha de... que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto. Diu, si doncs el teu nom surt, llavors...
1: clar, t'han de construir el caparrot.
0: Sí. Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo, estava preparat per anar de vacances al meu país. Doncs jo vaig marxar, ni me recordava de la cosa tal. I estava allà, de vacances, diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de caparrot que t'havien proposat i tot això, i diu, bueno, ja el resultat ha sortit. No te posis... perquè entre les 5 persones que s'han proposat per el caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I diu, bueno, per estar al segon, que no vol dir que te faran el caparrot, però està a segon de tot el corp.
1: L'Anna vol preguntar-te per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
2: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
0: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre, molta gent coneix aquest arbre.
2: Del petit príncep, jo pensava que el conec.
0: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, a moltes llocs trobaràs el baobab. És un arbre que viu molts anys. Uh-huh. Quan veus alguna, et diuen, aquest porta... 500 anys. Aquesta porta tants anys. Però, bueno, la meva dona, ella, com que ella és catalana, uh-huh, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el baobab i de tot el que ha vist sobre el baobab. Llavors, quan vam posar el bar va
2: recuperar aquell nom.
0: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem Baobab.
1: I perquè segurament era l'auguri, no?, que aquest negoci que duraria... havia de durar molts anys.
0: Molts anys, sí.
2: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat la Lassana a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
1: Vens un dia i fem
2: una bocata. I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, eh? Un Popeye, jo. Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassant. Alassant, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
1: Adéu-siau.
0: Adéu. Merci. Adéu. El cocodrilo.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla, com estàs?
2: Molt bones, Anna, doncs sí, molt bé, i de fet encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, sí, Anna, de fet avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, i tots aquests productes amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. Uh-huh. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut una allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una llarga de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes, i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts, molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27, i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en el temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona, uh-huh, o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas pensàvem que, bueno, aquí dalt a la muntanya i a més acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu que com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges, perquè heu passat per allà.
3: Sí, sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència, i en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren, i vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat, amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres de Quijosa, i la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria. Mm-hmm.
2: I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No? Què heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
3: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, uh-huh. Després, entenc que bueno, després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant en certs vius, tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien 4 productes, i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10.
2: Uh-huh. I escolta, les xarxes per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport, i no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia, i això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
3: Sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món, i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat, i és importantíssim, és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot, no sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat, i no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
3: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes, i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
1: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions? O...
3: Sí, es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
1: Ostres!
3: Sí, el que passa que, bueno, és el primer cop que ens volem jubilar, i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari, que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi, doncs, sí que ho tenim molt avançat, i bueno, només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
1: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: A tu, Anna, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que s'havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura a finals del segle XIX. Molt similar. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tota una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat, i és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i principis del segle XX, i com el van descobrir allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial. Aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-lo en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1928, per primera vegada, el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania. Poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és, posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys, es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat ens juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada en aquestes músiques. I la curiositat amb nosaltres ja és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollenca assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten que va assistir l'any 36 en aquest gran festival de música i va escoltar, va quedar cor pres d'aquesta música i se segueix escoltant en moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palafolls.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
1: Sí.
0: Vinga, va.
1: Estava escoltant... Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
1: Estava escoltant Rambla 54.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
3: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
4: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
3: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
4: Així és, Anna. Si et sembla, comença una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
5: Sense por i sense condicionants em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i ja en tinc 70. I no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada, em diverteix més pintar i descobreixo més coses, perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és... no sé, per mi és la meva vida.
3: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
4: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, esta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no?, defensar-la seguint els seus ideals.
5: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color, a Barcelona tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
4: I, Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
5: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però, a veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, doncs llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No... O sigui, valorem pues, l'estil, la saviesa, el ritme, però a veure, cada un s'ha tocat com som.
3: Visca l'Elisabet, molt a favor.
4: De veritat, Anna, també ha buscat una manera molt pròpia d'explicar, d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell, treballa directament en les mans. Deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
5: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, claro, si ho posàvem al pinzell em quedava massa pla tot, i llepat, que no ho podia suportar. I llavors al fer-me jo la pintura la faig com si fos fang, i llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta, perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors, que queda tota aquella línia plena, doncs aquí igual envolta la figura que faig o els personatges que surten.
3: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
4: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
5: Abans em posava supernerviosa. Què faig? Saps allò? Era allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir, i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur, i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal i qual. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur, no sé, és un divertiment. Més abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
3: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Mas d'Enverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
4: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha aportat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
5: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadres, perquè no es dona molta importància. Ah, sí, ja ho he vist, ja ho conec. No, cada quadre és una història. I posar-se davant i pensar una mica. Riuran i sempre en trauran alguna cosa. Dels meus i de tothom. Però, clar, jo et puc explicar dels meus. M'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres, que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar... Pam, aquesta granet de sorra, pues, de felicitat, m'encantaria.
3: Doncs és un desig ben bonic, aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
4: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
3: Fins aviat.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
0: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rambla 54.
1: Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.
2: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència, i en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
3: Quan neixes en un d'allòs, en una casa que, per exemple, el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
2: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre: la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
3: En acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
2: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
3: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci, està 40 hores, una americana i un pantalon. S'està 40 hores.
2: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens en provem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
3: Si tu compres un vestit, és molt diferent de fer la mida de que el compris a confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé. Però si no té la mida estàndard, que, per exemple, s'inclina o es posa més dret del compte, o fa més panxa, o fa més cadera, entens, és el que varia.
2: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament el cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual: conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
3: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allò no tenien màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. I ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina, que ja hi havia un motor, ja elèctrica, i anava més ràpida.
2: La sastreria mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
3: És propera i, esclar, el client has d'anar una miqueta, esclar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que, com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens, i ja saps el tarannà de cada client.
2: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
3: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
2: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a la persona.

0: Hola Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Radio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i, sobretot, d'aquell sentiment de pertinença que fa que, per a molts, el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
1: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
0: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
1: Corre, corre, que volen!
2: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
1: Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
2: I a les 6 i de manera simultània, Futbol de Tercera.
1: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
2: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La ràdio d'una gran ciutat.
4: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
5: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
4: Més clar, més ràpid. Més Badalona.
5: bdn.com.cat.
4: Badalona passa aquí.
6: Són les 5.
7: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
8: Notícies Badalona.
9: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Després de la crescuda del riu pel temporal, l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filó Canyeter, ha demanat a Adif que revisi el pont de les vies del tren que passa per sobre del riu Besòs. A través d'una carta, l'alcaldessa insta a avaluar la infraestructura per millorar la seva resistència, perquè actualment no és prou segur. La riuada de diumenge, a banda de provocar l'acumulació de restes vegetals, podria haver malmès la línia d'alta tensió. Tot i que fa uns mesos Sant Adrià ja va presentar un projecte per revisar el pont, Adif no ha respost a les propostes. L'Institut La Llauna porta tota la setmana amb problemes de llum. La pluja del cap de setmana va malmetre dos quadres elèctrics fins al punt que dilluns els alumnes van marxar a casa, diu el centre, per perill de curtcircuit. Explica que el problema principal és la filtració en la paret compartida amb l'edifici municipal Eines Canela. El Departament d'Educació, però, ha corroborat aquest supòsit, però l'Ajuntament argumenta que cada edifici té parets independents i que el problema és exclusiu del centre educatiu. De moment, la porta principal de l'Institut La Llauna està tancada i els alumnes entren pel pati. Just al darrere, la paret a tocar de l'edifici d'Eines Canela, hi ha el quadre elèctric principal del centre que va quedar del tot remullat amb les pluges. L'any passat ja van tenir problemes per filtracions a la mateixa paret i una impressora va quedar inservible. Assumpta Ràfols és professora i portaveu de l'Assemblea de Treballadors de l'Institut.
10: Cada vegada que plou, a la paret que separa la Llauna amb la fàbrica Eines Canela, que està abandonada, ens entra aigua. Alguna vegada han entrat bastanta, però aquest cop ha sigut alarmant i ha entrat tota l'aigua a través del quadre de llums principal de l'institut. I hi havia perill que hi hagués un curtcircuit, que saltés tot. Vam haver de demanar als pares que autoritzessin els alumnes a tornar a casa.
9: Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric dels darrers anys i Badalona ha patit el valor més alt del període. Els llindars de protecció de la població d'aquest gas contaminant s'han superat al territori català 115 vegades. Al juliol s'han produït més de la meitat d'aquests episodis, 65. El dia 9, en concret, es va donar el valor més alt i va ser Badalona amb una concentració d'ozó troposfèric de gairebé 270 micrograms per metre cúbic. A la nostra ciutat, en un parell d'ocasions, es van superar els nivells d'alerta. A partir de 180 micrograms, es parla de nivell d'informació i és quan aquest contaminant ja suposa riscos moderats per la gent gran. I ara mateix tenim 20 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
8: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
11: Cinc i tres minuts. Comença El Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir, com bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 8 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finarà, que bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment destaquem diversos punts amb incidències. Comencem situant al sud del país. L'autopista P7 es troba totalment tallada a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant arran d'un incident amb un camió implicat com a conseqüència de les fortes ratxes de vent que s'estan registrant en aquesta zona de Catalunya. També destaquem que els vehicles són desviats cap a l'autovia A7 a l'altura de la sortida 218. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem que hi ha retencions a la ronda litoral a la B10 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Hi ha un vehicle, un turisme avariat que talla un carril en sentit Trinitat i provoca retencions de gairebé 14 quilòmetres des de l'altura de la zona franca. També destaquem a la C32 a l'altura de Sant Pol de Mar, a la calçada en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha dos carrils tallats arran d'un accident entre diversos turismes i acabarem situats a la zona del Vallès, concretament a la BP 1432, a l'Ametlla del Vallès, on se circula a través de pas alternatiu per un turisme que ha volcat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda. Bé, doncs, avui dijous al Connectats parlarem d'urbanitzacions no regularitzades. Ho farem amb l'arquitecte Josep Milà des de Rubí. Continuarem amb reflexions sobre el moviment Escolta amb motiu del 70 aniversari de l'escoltisme al Prat de Llobregat. I acabarem analitzant el fenomen dels clubs de lectura amb Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres de Sant Cugat. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Pla Educatiu d'Entorn, que impulsa l'Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Educació i que es desenvolupa a la ciutat des de fa 20 anys, ha fet una crida al voluntariat per a tres programes que arrencaran aviat i continuaran durant el curs. El primer és l'Èxit. Una persona voluntària acompanya a cada infant en sessions individualitzades setmanals per despertar l'hàbit de llegir i també de millorar la comprensió. El segon és Català Oral per a Famílies, amb les iniciatives Xerrem Junts i Vincles Òmnium, que són converses en català relaxades i properes per a famílies que volen guanyar confiança en la llengua. I el tercer és Mentoria Socioeducativa, el projecte Mentora. Aquí el voluntariat té un paper de referent i es fan trobades setmanals amb adolescents en risc d'abandonar els estudis durant el pas de l'ESO a la secundària superior. Les persones que estiguin interessades rebran formació prèvia i acompanyament durant el procés. A més, ja poden consultar les crides al voluntariat al web municipal de l'Ajuntament a terrassa.cat i omplir el formulari corresponent.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Sabadell torna a ser un any més el punt de partida de l'òpera que després viatjarà per tota Catalunya. La Fundació Òpera Catalunya ha presentat aquest dimecres al Teatre Principal la seva 39a temporada amb 4 títols, 64 representacions arreu del país i 23 funcions aquí a la ciutat de Sabadell. La temporada arrencarà el 14 d'octubre amb l'Elisir d'Amore i continuarà amb el programa doble de Cavalleria Rusticana i Pagliacci. Al febrer arribarà Cançó d'Amor i de Guerra i el curs es tancarà amb Aida, una temporada que manté, sobretot, la voluntat de fer arribar l'òpera a tothom, tal i com explica el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza.
3: Podem aconseguir no sols mantenir el que teníem, sinó fer-lo créixer, mantenint, per exemple, l'accessibilitat, mantenint els mateixos preus.
2: La nova temporada també tindrà accent sabadellenc amb Esteve Gorina, que assumirà la direcció escènica d'Aida, l'obra que posarà el punt i final al curs.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Biblioteca de Pomar va acollir ahir el Filmets a les biblioteques. Durant la sessió es van projectar diversos curtmetratges d'animació i ficció dedicats a un públic infantil i familiar. La iniciativa busca portar el cinema a tots els barris de la ciutat. Les famílies van poder gaudir d'històries que tracten temes com l'amistat o la família, combinant música i animació. Les propostes, moltes d'elles internacionals, van ser premiades l'anterior edició del Filmets. Per a molts dels nens i nenes del barri ja és una tradició assistir a aquesta trobada.
5: M'agrada molt venir, vinc cada any amb les meves germanes. Venim sempre perquè sempre ens han agradat veure'ls, perquè ens fa com il·lusió.
6: Venim a veure un curs i després votarem quin s'agrada més.
7: Hi ha pel·lis molt xules, tinc moltes ganes de veure.
4: Filmets a les biblioteques arriba abans de l'inici de la 52a edició del certamen. Les properes biblioteques que participaran a la iniciativa seran la de Canyadó i Casagemes el 13 d'octubre i la de Llefià l'endemà el 14.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Sara Vecino. Bona tarda.
8: Bona tarda. L'Auditori del Cèntric acull avui una taula rodona que pretén posar el focus en els valors que construeixen el benestar emocional. Introduït amb el lema Pertinença és benestar, implica't, l'acte vol destacar que la salut mental es nodreix dels vincles i del sentiment de comunitat i que, per tant, aquests vincles afavoreixen la confiança, redueixen la sensació de solitud i reforcen l'autoestima. També es parlarà de la importància del temps, el respecte i les oportunitats reals de participar en la construcció de la pertinença a un grup. Alhora es vol que el públic reflexioni sobre el poder que cadascú té per fer que algú se senti part d'una comunitat. La jornada començarà a les 5 amb la taula rodona, on es compartiran experiències pròpies de diverses persones participants i continuarà a les 7 amb una entrevista a Txell Feixas, qui presentarà el seu llibre Dones Valentes. A banda d'aquestes, les activitats de salut mental seran presents arreu del Prat fins al 24 de novembre. Podeu consultar tota la programació al web de l'Ajuntament.
0: Gràcies, Sara. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Finalment, la 65a marxa infantil de regularitat de Castellà del Vallès, prevista inicialment per al diumenge 4 d'octubre i que es va haver de suspendre a causa del temporal, s'ha hagut d'ajornar i s'haurà de buscar una nova data a causa del mal estat dels camins per on havia de passar el recorregut. Inicialment, el Centre Excursionista de Castellà es va remetre a les bases, posant com a nova data aquest pròxim diumenge 11 d'octubre. Però a causa de les circumstàncies, aquesta també s'ha hagut de modificar, donat que les pluges dels darrers dies han deixat diversos trams del recorregut impracticables. Tot i que aquest diumenge no està prevista pluja, l'organització creu que no hi ha prou temps per adequar el camí amb les garanties necessàries. Després d'haver valorat la situació del recorregut i les afectacions que els últims aiguats han deixat amb els diferents agents implicats en la prevenció i seguretat del municipi, des del Centre Excursionista han decidit ajornar la 65a marxa infantil per garantir la seguretat de tots els participants. En aquesta edició, per cert, hi havia un total de 270 parelles inscrites i una xifra qualificada d'històrica de voluntaris.
0: Gràcies, Oriol. Seguim ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. A Rubí, l'Ajuntament de Rubí i el Consorci de Residus del Vallès Occidental està repartint aquests dies els claquis, que són recipients que serveixen per recollir l'oli de cuina usat a casa, i els reparteix als centres educatius de la nostra ciutat. De fet, ja s'han unit 600 famílies al projecte i ara també un nou establiment, 100 grams, un comerç de venda de productes de granel. El Rubí Clac va néixer gràcies a l'AMPA del Centre Educatiu Especial de Can Oriol i està gestionat per l'entitat Abdir. I el seu objectiu és, bàsicament, recollir un dels residus que més tenim a casa, que és l'oli de cuina usat. Hem de pensar que tan sols un litre d'oli pot arribar a contaminar fins a 10.000 litres d'aigua. Qui vulgui obtenir aquest recipient es pot aconseguir de forma gratuïta als punts de distribució de la ciutat, que es poden consultar a la web rubí.cat. Això cal afegir que el Consorci de Residus del Vallès està potenciant el repartiment de claquis entre aquest dijous i el 15 d'octubre. Es faran parades informatives dins del projecte Petits Gestos, Grans Canvis.
0: Gràcies, Mariona. Fins d'aquí una estona. Acabem aquest repàs a l'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Xaravella, bona tarda.
11: Bona tarda. El desnonament de la Carme i el seu fill, previst per aquest dijous 8 d'octubre a les 10 del matí al carrer de Pau Casals de Sant Cugat, ha quedat suspès durant 4 mesos i de moment no hi ha una nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
12: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan... pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
11: El jutjat també requereix de manera urgent als serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
13: Set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Avui al Connectats parlem d'urbanitzacions, però no de qualsevol urbanització, sinó d'aquelles que no estan regularitzades ni legalitzades. I per parlar-ne anem fins a Rubí, on tenim la Mariona Jerez a Ràdio Rubí amb el nostre convidat. Mariona, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui estic amb l'arquitecte Josep Milà, que ha estat involucrat en treballs d'arquitectura per tot el país, però també ha tingut càrrecs destacats, com per exemple director de l'àrea de serveis territorials d'aquí de l'Ajuntament de Rubí. Bona tarda, Josep.
2: Hola, bona tarda.
0: Josep, podem començar explicant què és el que es considera una urbanització no regularitzada o no legalitzada?
2: Una urbanització no legalitzada, no regularitzada, és aquell grup de cases que normalment trobem, sempre acostumen a estar al mig del bosc, al mig de llocs que eren realment interessants, que procedeixen d'èpoques molt pretèrites, fonamentalment d'abans de l'any 80, en èpoques en què el control urbanístic era un desastre. No hi havia control, tot i que teníem una llei que sí que s'havia de complir, però la gent agafava i, doncs mira, hi havia un amo d'un bosc que el parcel·lava i venien les parcel·les a un preu assequible, molt assequible, i llavors la gent tenia allà una parcel·leta i s'hi feia la casa habitualment. I aquest era aquesta és la imatge típica de les urbanitzacions que han quedat al cap d'uns anys, al cap de molts anys. Algunes s'han resolt i algunes altres ara encara estan en terra de ningú, que en diuen. Estan en el que nosaltres, la gent que treballem en urbanisme, en diem en sol no urbanitzable. L'estar en sol no urbanitzable, o sigui, per ser legal, ha d'estar en sol urbà. El no urbanitzable vol dir que els usos encara no es permeten d'habitatge i, per tant, aconseguir que pugui ser un habitatge regularitzat o legal ha de ser sol urbà. Això vol dir que el planejament ha d'acceptar que allò s'incorpori a la ciutat o no. Llavors, quan no es pot incorporar, hi ha mitjans entremig, perquè aquesta gent que normalment es queixa de que viu molt a precari, no tenen serveis de llum, de claveguera, d'aigua, hi ha la llei d'urbanisme, la recent, estableix mecanismes perquè es puguin fer d'una forma, diguem-ne, que s'hi puguin acollir.
0: Estem parlant d'un fenomen que segurament ens hauríem d'anar cap als anys 60, quan a Catalunya doncs hi va haver totes aquelles riades d'immigració, que evidentment era gent que venia d'altres punts del territori espanyol i que es feia la casa, com ara ens estava explicant vostè. Això ara seria impensable o encara passa?
2: Diguem-ho de dues maneres. Seria impensable, però pot passar. Pot passar perquè els ajuntaments tampoc estan en unes condicions excepcionals de control i de disciplina. Llavors, pot passar on hi hagi gent, i aquí he de dir ben clar,

0: que acostumen a tenir aquest tipus d'urbanitzacions. A parlar dels subministraments, no?, per exemple.
1: Acostumen a tenir definir exactament totes els entrebancs que tenen són molts, però fonamentalment són, per arribar a casa els camins són camins, no estan urbanitzats. Normalment per arribar a casa tenen problemes perquè van a través de camins de terra. I fonamentalment llavors acostumen a tenir el problema de que no tenen el subministre de llum adequat, no tenen el subministre d'aigua adequat i no tenen connexió al clavegueram. Aquests són els quatre trets generals d'aquestes urbanitzacions. Després podríem anar trobant altres casuístiques, però aquests són els que ho defineixen perfectament.
2: I deixa'm que et pregunti, Josep, amb aquestes urbanitzacions, què es pot fer? Hi ha alguna forma de regularitzar-les o de que rebin millors condicions?
1: Aviam, la llei d'urbanisme s'ha anat eixamplant en el seu àmbit. D'entrada, hi ha una cosa que està bé, jo haig de dir ben clar, que vol mantenir que el sòl no urbanitzable no s'ocupi més. I amb això els urbanistes hi estan tots d'acord. Molt de territori s'ha ocupat de forma, diguem-ne, no massa neta i s'ha d'evitar que s'ocupi més. Què passa? Que a l'hora de regularitzar aquests espais, aquestes urbanitzacions que estan en sòl no urbanitzable, vol dir que és convertir-la en urbana, i convertir-la en urbana vol dir que ja estem ocupant sòl urbà, sòl no urbanitzable. Per tant, aquí ja tenim un primer entrebanc. Estan en un lloc on no s'hi podria viure, no s'hi podria fer una casa. La llei d'urbanisme, l'any passat, va treure una disposició transitòria, que és la 25a, imagina't, en la que observava la possibilitat de que aquestes urbanitzacions es posessin d'acord amb els ajuntaments i poguessin tenir, a través d'alguns plans especials específics, per resoldre problemàtiques concretes, no per fer-les urbanes. Problemàtiques concretes com tenir un clavegueram propi o un sistema de depuració pròpia o col·lectiva entre ells, o connectar-se, si està molt a prop de la ciutat, en la xarxa municipal. El que no, o amb la mateixa llei observa que puguin tenir aigua i que puguin tenir llum, sempre pagant-ho als veïns i tenint en compte que això no els converteix en solar, en sòl urbà. O sigui que no perquè tinguin dret en aquests aquests serveis bàsics vol dir que es converteixin ja en sòl urbà amb tots els drets que comporta estar en mig d'una ciutat, perquè queden moltes coses per fer. Això, si es convertís en urbà, quedarien moltes coses per fer. I segona, avui estem en la tessitura de no ocupar més sòl no urbanitzable.
2: I per què és tan important això de no ocupar sòl no urbanitzable? Què és diferent entre el sòl urbanitzable i no urbanitzable?
1: Mira, el sòl urbà és el que està asfaltat i el sòl no urbanitzable és el que té els usos agrícoles de bosc rurals. Llavors, venim de l'època 60, 70, 80, on el creixement abusava de l'ocupació del sòl no urbanitzable. I anàvem pel camí de convertir Catalunya, els municipis, en tot asfalt. I això es va aconseguir revertir, i aquest és un dels motius pels que la llei és clara. Bueno, la llei sí, és clara, que quan es diu que el sòl no urbanitzable no s'ha d'ocupar, no s'ocupa. La llei no diu exactament això. La llei permet que hi pugui haver sòl no urbanitzable ocupable, però el criteri que s'utilitza és no n'ocupem més.
0: Josep, quan la Mariona li preguntava per a la regularització d'aquestes urbanitzacions no legalitzades, i ha fet referència als plans especials específics, clar, estem parlant de burocràcia, de temps, és un tràmit feixuc i llarg?
1: Depèn de l'Ajuntament i de la Generalitat. en aquest moment, parlar de terminis en l'administració em fa una mica de por, perquè tots coneixem que els terminis amb la concessió de llicències, amb aprovacions de planejament i així, acostumen a ser llargs. Per tant,

0: no m'atreveixo a dir que aquí podríem anar més de pressa del que és habitual. Depèn, això que deia, de la gestió de l'Ajuntament, depèn de qui ho promou, depèn de tots els agents que hi participin. A vegades et trobes amb agents que són altament ràpids i no trobes obstacles pel camí, i a vegades et trobes que una cosa que hagués pogut durar un any, que és el que jo diria que hauria de durar, pot durar 5. Per tant, se'm fa difícil posar uns terminis.
1: I tornant als veïns d'aquestes urbanitzacions, hi ha alguna cosa que puguin fer per millorar les seves cases, alguna obra? I si és així, quins permisos necessiten? A qui li han de demanar permís?
0: Mira, d'entrada, el que sí s'ha de fer és que, com que venim d'una història que arranca als anys 50-60, les casuístiques de cada urbanització són diferents. Llavors ens podem trobar amb urbanitzacions que els hi falta res per ser legalitzables, per dir alguna cosa, i per tant aquests podran fer el dia que els hi toqui, podran fer-ho tot, fins a urbanitzacions que no seran mai legalitzables. I per tant aquí l'únic que es podrà establir és que aquests plans especials que podem dir no de regulació, sinó de control de les coses que s'hi puguin fer, seran els que determinaran què s'hi pot fer. O sigui, aquests plans especials estan pensats per això, perquè puguin tenir aigua, claveguera, llum, i no es despistin a l'hora de fer obra nova o ampliar, o així som més segurs de que de la redacció del pla se'ls hi pugui dir, doncs mira, podreu reparar, podreu aviam mantenir, que això és de calaix a tot arreu, i potser posar plaques solars potser també, però no m'atreveixo a jurar-ho.
2: Josep, però fins que això no passi, perquè clar, un pla especial ha de passar també per ple, els veïns han d'estar a l'espera, vull dir, estan lligats de peus i mans, no poden fer res si no hi ha aquest tràmit, no?
0: És inevitable, i això sóc dels que jo sóc molt crític amb aquesta amb aquest entrebanc. Jo sóc dels que pensa que el dia que es prenen les decisions i el dia que es comença a redactar i això hauria d'anar rodat. Jo sóc dels que tiro pel dret, però com que s'han de complir terminis, burocràcia, aprovacions, al·legacions, podem ser tot el crític que vulguis, però és inevitable.
1: I, bueno, de tot això, quina part cauen els ajuntaments? Els ajuntaments hi ha alguna cosa que puguin fer per facilitar tot això?
0: Els ajuntaments tenen tota la possibilitat de liderar el que vulguin. És essencial l'ajuntament en aquest cas. I una urbanització que es belluga molt i l'ajuntament no els hi fa cas, sempre aniran a rastres, no arribaran mai enlloc. Una urbanització que potser ells no tiren res, però l'Ajuntament vol liderar una moguda, és essencial. Si l'Ajuntament assumeix que això s'ha d'agafar el toro per les banyes i posar-s'hi, això és essencial. El lideratge polític, en aquest cas, és el que mana. Desgraciadament, masses coses passen per aquest sistema, però sí que he de dir ben clar que és essencial que els ajuntaments juguin.
1: Tu, de fet, vas formar part d'aquí, de l'Ajuntament de Rubí.
0: Ben cert.
1: I com és la teva experiència des de l'altra banda? Què es pot fer realment? Quines accions ha fet aquest ajuntament i quines accions pot fer en un futur?
0: Jo he de dir ben clar que quan l'etapa que vaig estar jo, poques oportunitats vaig tenir d'intervenir en les urbanitzacions no regularitzables. He de dir ben clar que no és el mateix veure-ho a dintre que a fora. A dintre és el que ja ho he dit. Et trobes amb tants entrebancs que la gent no coneix i que hem de ser, jo reclamo sempre, hem de ser molt crítics amb el sistema organitzatiu administratiu que tenim, perquè és un dels motius que els que no es viu de la millor manera. O sigui, una llicència que es retarda, un planejament que no s'aprova, una obra que es podria començar abans, o tot això. Però això vol dir agafar tot el sistema que tenim i depurar-lo una mica. Depurar no vol dir que s'hagi depurar la gent, sinó depurar el sistema.
2: Josep, una última qüestió, molt ràpida, a veure si és possible. Si ens fixem en l'àrea metropolitana de Barcelona, encara hi ha moltes urbanitzacions d'aquest tipus?
0: No em conec bé l'àrea metropolitana de Barcelona, jo sóc del Vallès, i em sap greu.
2: Home, doncs quedem-nos al Vallès, quedem-nos al Vallès.
0: Sí, al Vallès n'hi ha uns quants, unes quantes, eh? Sí, sí, i entenc que l'àrea metropolitana també, m'he atrevit a dir això, que no, però pel coneixement que tinc del territori, sí, només falta anar d'excursió en bicicleta per les muntanyes que ens envolten i te n'adones que vas veient moltes urbanitzacions d'aquestes característiques. N'hi ha forces. Més de les que ens podem pensar.
2: Sí, sí, sí, sí, segur. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Milà, i gràcies també a la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, per participar avui en el Connectats amb aquest tema que encara no havíem abordat. Per tant, molt interessant. Moltíssimes gràcies als dos. Que vagi molt bé la tarda.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu.
2: Adéu-siau. Adéu. Adéu.

la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: ara, amb motiu del 70è aniversari de l'escoltisme al Prat, l'Associació d'Escriptors del Prat Tinta Blava ofereix una xerrada avui al Cèntric, acompanyada de la projecció d'un documental realitzat pel 20è aniversari l'any 1976. Marxem al Prat Ràdio, on ja tenim la Maria Jordà. Bona tarda, Maria.
1: Bona tarda, en parlem amb Agustí Casas, un dels responsables d'aquesta xerrada, i Jesús García, president de Tinta Blava i creador del documental. Bona tarda a tots dos.
2: Bona tarda.
1: Agustí, explica'ns una mica el context de l'escoltisme al Prat, com va arribar a la ciutat i què va significar per als joves de l'època.
2: Bé, els principis són interpretables, perquè va ser una època una mica convulsa, en el sentit de hi ha diverses versions i possiblement siguin veritat totes, perquè va ser algo bastant insignificant. Eren, penso que eren els nois valents, no?
1: O, els cors valents.
2: Podia ser una bona, diguem-ne, història, perquè hem parlat amb els alguns components en el seu moment, ara ja són morts i tal, i sí que tenien bueno, les expectatives. Sembla ser que té a veure una mica amb una fira internacional que va haver-hi a Barcelona i ens daven ajuda, i llavors els primers grups és part de la seva feina, portar, o sigui, fer de guarda de becario afortunado, no? Ara que no passin, posar una cinta als conos i a més de... I després va anar a quedar, a més, amb l'esprit muntanyer. També hi havia catequesis, per exemple. L'entorn de l'església estava molt... sempre estat cobert, no? Inclús el nom d'Anton Vilà sembla ser que era un xicot que feia, feia catequesis, no? I llavors va morir molt jove i va quedar el nom d'Anton Vilà, que és com el coneixem més endavant.
1: Sí. I què creus que atraia els nois i noies a formar part dels agrupaments escoltes en aquella època?
2: Bé, una de les... la nostra celebració, diu, celebrem 70 anys perquè vam fer una òpera rock fa 50, votant 50 i 20 són aquests 70, i aleshores nosaltres veiem uns senyors grans, també molt a prop a la iglesia, feien uns, uns mercats de calaf, uns campaments, molt adequat a gent, i ells tenien 23, 24 anys, mentre nosaltres teníem 7 o 8 i dàvem de... I ells havia dos agrupaments, un que era masculí, que era l'Anton Vilà, i l'altre, que es deia Sant Martí del Carigó, que era femení. I aleshores van anar, diguem-ne, fins a portem cap als anys 71, 73, 75, i hi eren temps de la coeducació, que les escoles ja obligaven, anunciaven que perquè no es barrejaven els gèneres i tal, i aleshores es va fer una mena de prova i van agafar els xicots d'aquí amb les noies d'allà, i com que no hi havia puesto van anar amb un altre cau, perquè clar, era una altra entitat, diguem-ne, no? I això va resultar ser una mena d'opa hostil, o sigui, no va sortir bé pel que sigui, i aleshores es va quedar bueno, això se diu amb aquests, els anys 75-74, que va haver-hi dos fets importants. Una és un viatge a Alemanya, que es va preparar un senyor que estava, tenia el nano allà, a Alemanya, Rus, Suïssa i Àustria va ser, estava molt ben preparat, i això va ser un abans i un després. Abans d'això, dir que es va morir la, diguem, la que manava el que és l'agrupament de Sant Martí del Carigó, i es va posar llavors el nom de Conxita Busquets, sí, que es deia, i a partir de llavors es diu així. Bé, aquests són els orígens.
1: I parlaven d'aquest intent de fusionar els dos caus i fer-lo mix, o aquest nou cau, perquè creus doncs, que realment no va acabar funcionant?
2: Doncs dic diverses versions, perquè parles amb uns i parles amb altres. Una eren raons físiques. Escolta, d'anar amb un cau que estava molt bé, anar amb un altre cau que era una mierda perquè estava ple de... tropeçaves amb el totxo i la pols, no sé què. Llavors va haver-hi problemes, van traslladar l'altre puesto i per aquí hi ha una via. I després d'altres era simplement... doncs que la coeducació era interpretada a dues velocitats. Els més tradicionalistes, s'ha fet sempre igual perquè trencar la normativa i anar per aquesta línia, i altres, doncs, i escolta, no passa res perquè vagin les noies que ja són grandets i tal. I llavors aquesta és una mica els antecedents.
1: I mirar enrere, què creus que ha portat l'escoltisme a la història i a la vida social del Prat de Llobregat?
2: Home, els valors, els costums, aviam, quan les criatures van a fora, no és el mateix fa l'any 75 que ara, no? Estem, diguem-ne, amb el franquisme i amb esto no se toca, esto no se dice, esto no se hace. agafar i fer el que vulguis, a més, a hores fora dels teus pares, i era una manera de passar els dissabtes i després els campaments de Pasqua i els campaments d'estiu, amb una sensació de... es divertia moltíssim. Hi ha gimcames, hi ha jocs de nit, hi ha una tenda de 6 que s'hi posa en 8, hi ha maneres de fer-la en berro adequadament, i llavors, doncs, això no es pot fer a l'escola. I a més, coneixies altra gent, i moltes escoles, amb la migració d'aquesta època, es parlava castellà, i allà podies parlar a la teva llengua, i els altres van integrar de seguida. Vull dir, aquest és una mica el tema.
1: Els dos agrupaments segueixen treballant amb l'educació cap als infants i joves a dia d'avui. Quines coses de l'escoltisme d'abans creus que s'ha mantingut a dia d'avui i quines han canviat més?
2: Bé, jo no puc contestar aquesta pregunta perquè estic bastant desatès, desconnectat, poder algú té el fill i de més, però jo tinc un, diguem, presumpte gendre, em parla a vegades i no té absolutament res a veure, eh? Llavors no puc jutjar ni descriure, eh? Em sap greu, no sé si vos coneixeu els escoltes d'avui, però sé que existeixen.
3: La meva neta,
2: el bibliòfano amb el Jesús.
3: Jo crec que millor parla, però no te presentaré.
1: Bueno, doncs què diries tu, la teva neta, com viu l'escoltisme a dia d'avui?
3: Pues mira, és molt petita. Jo no vaig poder estar en l'escoltisme perquè era foraster i vivia al quartel de la platja i era molt difícil. Quan em vaig donar compte ja era gran, no? Però els meus fills sí que em van anar, i tinc dos fills i una filla, la filla petita, i van aprendre molt, es van fer homes i dones, i sobretot lliures, i el que dius tu, van sentir-se, doncs, pertanyant a una comunitat, no? Això va ser molt bonic. I el meu fill gran ja ha començat a la seva filla, que té 5 anys, i ja la porta al cau també. Va contenta. No podem dir masses coses, però va contenta.
1: I Agustí, tornant tu, com resumiries a nostra idea que ha significat l'escoltisme al Prat durant aquests 70 anys d'història?
2: Home, 70 anys ha deixat molta premsa, vull dir, fins i tot... hi ha una mera de saludar-se típicament amb els tres dits i de més, i llavors ja sovint hi ha aquestes velles glòries que ho porten dintre i ho segueixen a l'estil Golden Power. Mica en mica te'n dones compte que la realitat és una altra, i als nostres temps avui dia hi ha molts casals d'esplai, de cultures, després els col·legis tenen... Hi ha moltes més temes atractius. Ja no dic de parcs infantils, sinó coses que amb aquest mateix centre es fan coses pels nens i pels nois que estan molt bé i que no pots fer l'escoltisme. Jo diria que supera, però també puc dir que, clar, jo parlo del Prat, quan tenia 12.000, 18.000, 20.000 habitants, i ara té com 60.000, amb la qual cosa també té que haver-hi, en aquest sentit, un lloc per tothom.
1: I Jesús, ara comencem amb tu. Com mencionàvem, a l'inici, l'any 1976 vas enregistrar les activitats de l'escoltisme al Prat a un documental que celebrava el 20è aniversari del moviment. Com va sorgir la idea i quin objectiu tenia aquest documental?
3: Bueno, mira, tot va partir una mica també d'aquí, d'aquest home, no? Perquè érem molt amics. Jo sempre havia fet, sempre, des que vaig fer pel·lícules, cines, vaig estar en el Club del Cine Amateur del Prat, vaig marxar a la mili, vaig tenir sort que a la mili també vaig continuar treballant amb el mateix, i al tornar, aquest home i jo, que havíem fet una pel·lícula que va tenir molt èxit, Arrebato, i el va fer de protagonista, en gener o febrer del 76, va dir, s'ha de fer una pel·lícula sobre l'escoltisme. I jo vaig dir, pues bueno. I com ho farem? Pues mira, i vam començar, doncs, a parlar, a xerrar una mica, doncs, a tenir idees, a anar muntant. Bueno, ara només falta la màquina de filmar i els quartos per les pel·lícules, que eren molt cares.
2: Com valia un rotllo?
3: Pues jo què sé, eren molt diners. Vull dir, jo quan feia pel·lícules havia de fer amb els artistes, feia recollida, sí. I entre tots ho fèiem. I bueno, una amiga ens va deixar la màquina, molt bé, van començar, i van començar a veure camí cap a una unitat, a reflectir una mica que l'escoltisme és una sola cosa, encara que pot tenir 50.000 formes d'entendre-ho, no? Però en aquell moment ja es veurà la pel·lícula com va camí de la unitat.
1: Què recordes, doncs, d'aquest procés de rodatge? Com era gravar les activitats dels agrupaments en aquella època?
3: Mira, nosaltres vam pensar sempre que havíem de parlar amb l'altre cau per poder unir-se. Al final ho va aconseguir, que teníem una mica més de relació amb el caon, el caquet era cap, no? I allà doncs, vam fer excursions, vam fer jocs, vam fer tal, però sí vam poder al final parlar amb gent de l'altre cau i filmar-los i tenir-los. I, bueno, nosaltres anàvem una mica atenent allò que havíem planificat amb l'A o amb el B o tots plegats. Això sí que va ser una mica doncs, treballar sobre el terreny.
1: Avui, quan tornes a veure aquestes imatges, què és el que et sorprèn d'aquell escoltisme, llavors?
3: La imaginació que vam posar, no? Vull dir, ja, no sé si et quedaràs, però ja veuràs, és una imaginació. Vam planificar l'origen, personalitzant l'origen, la separació...
2: Sí. Jo t'aconsellaria que deixessis per el... La pel·lícula, fins i tot, és, això celebrem el 50 aniversari d'una òpera rock. I la segona part de l'òpera rock era simplement els 18 minuts de pel·lícula. Llavors, doncs, parla sola.
1: Doncs moltes gràcies a tots dos per donar-nos aquest moment per preguntar-vos sobre aquest documental i que vagi molt bé, que a tothom li agradi.
3: Gràcies a vosaltres. Anem, que això començarà de seguida.

sóc en Mateo i us recomano la cançó de Just the Two of Us. És una cançó super tranquil·la que transmet molt bon rotllo i que a mi m'ha acompanyat durant molt de temps en els trajectes d'anada i tornada de la carrera.

0: Els clubs de lectura són un fenomen que viu un autèntic auge, podríem dir. N'hi ha de molts tipus i els podem trobar a llibreries, biblioteques, ateneus... Avui l'Alba Triador analitza aquest boom amb en Pablo Jiménez, que és llibreter del Celler de Llibres.
1: Què fa que els clubs de lectura tinguin tants èxits, sobretot en els últims anys? No sé si podríem parlar d'un auge, no sé si estàs d'acord.
2: Mira, hi ha una cosa... que és evident, els clubs de lectura ja fa molts anys que funcionen i jo parlaria gairebé de segles, però sí que és molt interessant tenir en compte que quan un està enamorat li agrada parlar del seu amor. I això es nota molt quan coneixem algú que s'acaba d'enamorar d'algú o el que sigui, doncs li encanta explicar-te coses, no?, del seu amor. Doncs quan tens amor per la lectura t'agrada parlar de llibres, inevitablement. Llavors, doncs t'agrada parlar-ho amb altra gent que comparteixi aquest amor o aquesta passió per llegir. I aquí surten els clubs de lectura.
1: Creus que justament això el que fa que tinguin tant èxit, el que la gent busca, sí que és compartir aquest amor per la lectura, per un autor o per un llibre?
2: Sí, sí, sí. A més, pensa una cosa, som éssers socials i el que busquem és gent similar a nosaltres i que connecti amb els nostres interessos, que tinguin alguna diferència, perquè llavors els fa interessants, però que tinguin aquest punt de connexió. Clar, els llibres són un punt de connexió, i llavors el fet de poder estar una estona xerrant d'un llibre, de per què t'ha agradat o per què no, senzillament, doncs fa que gaudeixis de l'experiència d'una manera diferent.
1: Quins són els ingredients que ha de tenir un club de lectura perquè funcioni i perquè la gent tingui ganes de tornar?
2: Hi ha clubs de lectura que es paguen, hi ha clubs de lectura gratuïts, hi ha mil models. Però el que és fonamental perquè funcioni un club de lectura és que almenys una de les persones sàpiga guiar la conversa.
1: És important que hi hagi aquesta persona que condueix el club?
2: Per mi sí. Mira, et parlo del model, per exemple, que fem al Celler de Llibres amb el club de lectura de fantasia i ciència-ficció. Normalment introdueixo jo la sessió fent una breu ressenya i biografia de l'autor o autora que hem llegit i de per què ha sigut important. A partir d'aquí, començo a donar paraula a les diferents persones que formen el club perquè cadascú doni lliurement la seva opinió de què li ha semblat el llibre, de què n'ha tret, de tot el que vulgui explicar del llibre. I acabo fent jo la meva reflexió sobre l'experiència que jo he tingut amb el llibre, participant com un mes. La meva única funció com a coordinador és introduir l'autor i donar torns de paraula. Ja està, amb això n'hi ha prou. El club de lectura realment s'enriqueix quan tothom hi participa. Evidentment, respectant completament el que algunes persones decideixin de dir: mira, és que no he acabat d'entrar, prefereixo no parlar del llibre. Perfecte, no hi ha cap problema. No, jo he vingut avui només a escoltar. Meravellós, doncs escolta, i de vegades aquestes persones que venen a escoltar perquè no han llegit el llibre diuen: pues mira, em sembla interessant, me'l llegiré. O no, realment no és el
1: meu
2: estil, no és per mi.
1: Clar, quan hi ha aquesta figura d'aquest moderador, i no és un model assembleari que té les seves virtuts i també els seus inconvenients, no? Jo crec que una de les coses més complicades probablement és triar un llibre perquè agradi a bona part del públic, no? Vosaltres al Celler de Llibre feu fantasia i ciència-ficció, però clar, és que també dins del gènere hi ha autors i autores
2: i
1: subgèneres de tot tipus. Com es tria un llibre perquè pugui funcionar bé en un club?
2: Jo una mica el que dic és, jo suggereixo una sèrie de llibres, però demano a la resta d'integrants del club de quins llibres us agradaria llegir. A més, amb un compromís que és una miqueta fer equilibris, perquè, per exemple, tenim un parell de persones que els encanta la literatura fantàstica juvenil i el romàntic, i aquest que s'ha posat de moda i tal, però tinc d'altres que no la suporten. Però sí que han arribat a l'entesa de dir, bueno, igual que llegim els llibres que em venen de gust a mi, he de llegir els llibres que li venen de gust als altres. O hi ha persones que directament et diuen: mira, jo no puc arribar a tots els llibres, llavors del llistat que fem, que el fem una miqueta entre tots, doncs jo llegiré aquest i aquest, i són els mesos que vindré al club. I després sí que fem una cosa que intentem que sigui una miqueta curiosa, i és que com no es fa al club durant juliol i agost, perquè hi ha vacances, la gent marxa, seria més difícil, per juliol i agost, com són dos mesos, agafem una obra una miqueta més gran, més densa, no sé, El Senyor de los Anillos, per exemple. El vam fer durant un estiu.
1: Hi ha llibres, no sé si cal per una part, buscar llibres que generin cert debat o certa controvèrsia perquè el club sigui més viu, i no sé si hi ha algun tipus de llibre que funcioni especialment bé. I d'altres que, per exemple, doncs, no tant.
2: Jo sóc de les persones que penso que t'has d'enfrontar, t'has de sortir de la teva zona de confort. Recordo quan vaig posar Piranesi, un llibre que trobo absolutament deliciós, meravellós, però que és absolutament oníric. Vull dir, és un llibre que vas llegint, vas per la meitat del llibre i dius, no sé què estic llegint. O de vegades, quan he posat algun de China Mibil, que també és un autor complex.
1: Sí.
2: Clar, això el que em genera és un debat dintre del club que aporta moltíssima vida, perquè hi ha molta gent, moltíssima, que està donant la seva opinió i que està confrontant la seva opinió. L'important és saber mantenir un clima amb el qual a la confrontació d'opinions no esdevingui un atac o no esdevingui que algú es pugui sentir ofès.
1: A vegades sortir d'aquesta zona de confort que tu dius ens va bé, no? Mm-hmm. Ens va bé per aprendre altres mirades, per aprendre i per llegir obres que a través de la recomanació fins i tot no, mai agafaríem, ni les agafaríem d'una llibreria, ni ens les recomanaria ningú.
2: Exacte.
1: És una bona manera de trobar noves veus, també, per als amants de la lectura.
2: Sí.
1: I altres gèneres, fins i tot.
2: És superimportant, perquè, clar, en el nostre cas està molt acotat el gènere, no?
1: Subgèneres, en aquest cas, podríem parlar, no?
2: Tot i que tot i està acotat, nosaltres, al considerar-nos club de fantasia, llegim obres de fantasia, llegim obres de ciència-ficció, llegim obres de terror, llegim còmic, que estigui relacionat mínimament, hem llegit algun assaig, és a dir, intentem que sigui com molt variat. Llavors sí que et permet descobrir altres gèneres afins, que igual no t'havien cridat l'atenció fins a llavors, però quan és un club de lectura generalista, que encara és més difícil, que quan és temàtic, perquè, clar, hi ha tal quantitat d'obres que dius, vale, per on començo?
1: No sé,
2: amb un club generalista, pues sí que et permet descobrir veus o gèneres o inclús estils que mai t'hauries plantejat agafar.
1: Hi ha clubs de lectura de tots tipus, ara deies. Vosaltres teniu el de fantasia, n'hi ha de poesia, de novel·la, d'assaig, de gènere negre...
2: De còmic.
1: Algú que no hagi anat mai a un club de lectura i li comenci allò a picar el cuquet de dir si tanta gent li agrada, no? O tinc ganes de llegir d'una manera diferent, tu què li recomanaries? Com podem escollir un club de lectura davant de tota l'oferta que tenim?
2: Mira, si el primer que ha de mirar és la temàtica. Si té un gènere o una temàtica que li agrada especialment i hi ha un club de lectura d'aquesta temàtica o d'aquest gènere, jo penso que ha de començar per aquí. Perquè entrar en un generalista et pots trobar que, o probablement et trobaràs amb que 3, 4, 5, 6 de les obres que et recomanen no estiguin dintre dels teus patrons o dels teus gustos habituals, i llavors doncs no t'incentivarà a tornar-hi. Jo començaria amb un club, ja et dic, especialitzat en algun gènere o en alguna temàtica. A banda d'aquí, quan ja coneixes els clubs, un club generalista el que t'aporta és la varietat absoluta. Però t'ha d'agradar llegir de tot. T'ha d'agradar llegir de tot i tenir interessos molt diversos. A mi m'encantaria un club de lectura d'assaig històric. M'ho passaria bomba. Problema, els assajos històrics normalment no te'ls llegeixes en un mes. I menys en profit. Llavors, bueno, és trobar aquell equilibri que et permeti, sobretot al principi, interactuar fàcilment amb la resta de la comunitat i a partir d'aquí anar veient si doncs, hi ha gent que està apuntada a 2, a 3, a 4 clubs de lectura. Quina sort tenen que tenen el temps de poder llegir tants llibres. Jo no puc, no em dóna temps.
1: I quin paper creus que teniu els llibreters i les llibreteres, no? A l'hora de crear i dinamitzar aquests espais? Perquè hem dit n'hi ha de tots tipus, però al final tens allà un prescriptor de lectura.
2: Sí. Hi ha dos espais on el club de lectura és el seu àmbit natural. Un és la llibreria i l'altre és la biblioteca. Conec clubs de lectura de llibreries que cobren per fer el club de lectura, ja sigui perquè així li paguen a la persona que està actuant com a directora o com a coordinadora del club, ja sigui doncs, perquè la llibreria cedeix un espai. En qualsevol dels dos casos a mi em sembla meravellós. Nosaltres amb el club de lectura de fantasia i ciència-ficció, per exemple, no cobrem res. Però sí que és cert que el llibreter de veritat, no parlo del dependent que està en un establiment que ven llibres, sinó el llibreter o la llibretera és prescriptor per natura. i recomana llibres, i comenta amb el client, fa el que ja fem després en un club de lectura, no? Llavors... I...
1: Està entrenat.
2: Sí, correcte. Igual que el bibliotecari o la bibliotecària, que a partir dels llibres que tu vas llegint sap dir-te, pues mira, crec que aquest et podria agradar i crec que aquest et funcionaria i aquest, deixa'l de moment, no crec que t'acabi de convèncer. Cap i a la fi, això és un club de lectura, és oferir-te la suggerència de llibres. Els clubs de lectura que no cobren de llibreries, home, jo us demanaria que el llibre que estigueu llegint compreu-lo a la llibreria on fa el club. Que almenys
1: com a
2: que,
1: mínim.
2: Com a mínim, com a mínim. Que ho fan, eh? Majoritàriament ho fan. Majoritàriament ho fan. I a biblioteques, doncs, depèn una miqueta del tarannà del bibliotecari. El problema de fer-ho a biblioteques és que moltes vegades dius el vull agafar a la biblioteca, com el club tingui 7, 8, 10 membres, no hi ha llibres per tot.
1: Per acabar, Pablo, si algú ens està escoltant i diu, vinga, m'animo, vull anar a un club de lectura, tu quin seria el consell que li donaries per fer el primer pas?
2: Entreu, proveu-lo, un llibre al mes, qualsevol que sigui mínimament lector, llegim més d'un llibre al mes. Doncs, bueno, un d'aquells llibres et vindrà marcat per aquell senyor o senyora que ha decidit que aquest mes toca, no sé, el senyor de los anillos.
1: Teniu places disponibles?
2: Sí, i tant, sempre.
1: Doncs tothom convidat, escoltin, que passin per la botiga, que facin un truc...
2: I tant.
1: I que s'animin, que més, ja ho sabeu, és un gènere fantàstic, ho diu el seu propi nom.
2: I tant.
1: Pablo Jiménez, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: Doncs amb aquesta nova proposta acabem avui aquest Connectats, que tornarà demà, com sempre, fidel a la cita, cada dia després de les 5 de la tarda. Quan passin 3 minutets, aquí ens hi trobareu demà. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
1: Cosner Bascònia, a Sisa Joventut.
0: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
1: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
0: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: La ràdio d'una gran ciutat.
3: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
4: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
3: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
4: Corre, corre, que volen!
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: 94.4.
2: La ràdio d'una gran ciutat.
6: Són les 6.
7: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
8: Notícies Badalona.
9: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Restablert el subministrament elèctric a totes les llars badalonines. Els usuaris que encara ahir dimecres no tenien llum a conseqüència dels forts aiguats, uns 200 clients ja han recuperat la normalitat. L'episodi de pluges torrencials del passat cap de setmana deixava un escenari insòlid i registres històrics a Badalona i a tota la comarca del Barcelonès. Les tempestes, com dèiem, han provocat incidències en els subministraments elèctrics en els darrers dies. El passat dissabte, 4 d'octubre, Badalona comptava amb 3.500 clients afectats sense llum a primera hora del dia. El servei, però, s'ha anat restablint progressivament fins a recuperar la total normalitat aquest mateix dijous. Frenar l'especulació de la patronal immobiliària, els rendistes i els fons d'inversió per garantir l'accés a l'habitatge. És només un dels objectius de la vaga general convocada pel Sindicat de Llogateres i les principals organitzacions sindicals per al pròxim 11 de novembre. L'encariment de l'habitatge està destruint el poder adquisitiu dels treballadors, segons alerten des dels sindicats, els quals fan una crida a l'alta participació ciutadana. El sindicat reclamen pujades salarials dignes i exigeixen increments que garanteixin que la població pugui assumir el cost de les necessitats bàsiques i l'accés a un habitatge sense destinar-hi la meitat del seu sou. També demanen el desbloqueig de la negociació col·lectiva, exigint clàusules de revisió salarial i la renovació dels convenis col·lectius sectorials davant de les patronals. Escoltem la membre del Secretariat Nacional d'UGT, Reyes Solaz, i la secretària de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de Comissions Obreres de Catalunya, Liliana Reyes.
10: La vivenda s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores. Pots treballar, pots tenir un treball, pots tenir un sou, però no pots agafar perquè se porta més de la meitat del sou.
11: L'augment dels salaris siguin d'acord amb l'augment de la inflació, perquè cada vegada ens costa més comprar les coses bàsiques. Anar al supermercat, tot és més car. Cada vegada l'electricitat, l'energia, la gasolina ens estan empobrint mentre ells s'estan enriquint.
9: A l'Institut La Llauna porten tota la setmana amb problemes de llum. La pluja del cap de setmana va malmetre dos quadres elèctrics fins al punt que dilluns els alumnes van haver de marxar a casa, diu el centre, per perill de curtcircuit, explicant que el problema principal és la filtració en la paret compartida amb l'edifici municipal Eines Canela. El Departament d'Educació ha corroborat aquest supòsit, però l'Ajuntament argumenta que cada edifici té parets independents i que el problema és exclusiu del centre educatiu. Escoltem Assumpta Ràfols, que és professora i portaveu de l'Assemblea de Treballadors de l'Institut.
12: Cada vegada que plou, a la paret que separa la Llauna amb la fàbrica Eines Canela, que està abandonada, ens entra aigua. Alguna vegada han entrat bastanta, però aquest cop ha sigut alarmant i ha entrat tota l'aigua a través del quadre de llums principal de l'Institut. Hi havia perill que hi hagués un curtcircuit, que saltés tot. Vam haver de demanar als pares que autoritzessin els alumnes a tornar a casa.
9: La Biblioteca de Pomar va acollir ahir dimecres el Filmets a les biblioteques. Durant la sessió es van projectar diversos curtmetratges d'animació i de ficció dedicats a un públic infantil i familiar. La iniciativa busca portar el cinema a tots els barris de la ciutat. Per a molts dels nens i nenes del barri ja és una tradició assistir a aquesta trobada.
13: M'agrada molt venir, vinc cada any amb les meves germanes. Venim sempre perquè sempre ens han agradat veure'ls, perquè ens fa com il·lusió.
14: Venim a veure un curs i després votarem quin s'agrada més.
15: Hi ha pel·lis molt xules, tinc moltes ganes de veure.
9: en esports, un segon quart antològic porta el Joventut Femení a debutar amb victòria a la Lliga Challenge contra el filial del València per 101-71. El parcial va ser de 36-17, el detonant per destrossar el partit, i la diferència va créixer fins als 34 amb el 81-47. Ara el proper partit de la penya serà diumenge a 1:45 del migdia a la pista d'Unicaja. I ara mateix tenim 20 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
6: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: UGT i Comissions Obreres han convocat vaga general els de dimecres 11 de novembre com a protesta a la crisi de l'habitatge. Reclama mesures per reduir els preus i exigir salaris dignes que permetin accedir a un habitatge. Una data que ha estat pactada entre els sindicats que recolzen la convocatòria i també els representants de les acampades. Aquesta serà la primera aturada general que es convoca abans d'una campanya electoral. Per parlar-ne ens acompanyen la Reyes Solaz, membre del Secretariat Nacional de l'UGT. Bon dia.
4: Bon dia.
3: També la Liliana Reyes, que és secretària de Noves Realitats de Treball, Territori i Migracions de Comissions Obreres a Catalunya. Bon dia, Liliana. I bon també dia. L'Unai Domingo, que és membre del sindicat de Llogateres. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Bé, abans d'entrar en matèria, hem conegut aquesta notícia que la Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el passat 23 de setembre del seu pis de lloguer de Madrid, després de viure-hi 70 anys, ha mort aquest dimecres, segons va informar el sindicat de llogateres. La dona estava hospitalitzada, recordem-ho, des del llançament, i per bé que havia aconseguit un pacte amb els propietaris per tornar a l'immoble, finalment va morir hores abans de signar aquest contracte i poder recuperar casa seva. Com valoreu la seva figura? S'ha convertit en tot un símbol, Liliana?
4: Sí, per descomptat, el cas de Mari Carme ha estat la xispa, no? La xispa que ha detonat tot el descontent social que tenim des de fa anys. És també el símbol de la deshumanització en la que estem com a societat, i és una crida d'atenció important perquè movem fitxa, perquè sortim al carrer i perquè fem una protesta contundent al negoci de l'habitatge i a les condicions de vida en les que estem. És una crida d'atenció per a tota la classe treballadora organitzada, de que hem de sortir, de que hem de protestar i de que hem d'exigir unes condicions de vida materials dignes.
3: Elles?
6: Hola, bon dia. Jo crec que també ha sigut el sindicat de llogateres estava treballant ja fa molt temps amb això. Els sindicats com UGT i Comissions per a l'1 de maig també van vindre aquí i van posar sobre la taula quina era la preocupació dels sous i de la vivenda. I jo crec que la Mari Carme ha sigut aquella dona que ha impulsat això amb el sindicat de llogateres, l'ha impulsat, l'ha mobilitzat i hem sortit tots al carrer perquè cadascú des de la seva posició i des de la seva organització era algo que estava sobre la taula i que l'hem treballat.
3: Unai?
5: El cas de la Mari Carmen és un cas molt trist, molt, molt emblemàtic. La pena és que hi hauran moltíssimes més Mari Carmens, perquè el divendres passat van el PP, Vox i Junts van dir que no a un decret que evitava que hi hagués milers i milers de Mari Carmen. I això és una baralla de discursos. S'està a favor de l'habitatge o a favor de l'especulació?
3: Serà, de fet, aquesta la primera vaga general en 14 anys a Espanya. Serà també la primera en precampanya electoral, en concret el dia 11 de novembre. No volien, no, que coincidís amb la campanya electoral?
4: Bueno, no. De fet, l'organització d'aquesta protesta ja venia de lluny, de fa mesos. Per tant, ha coincidit, però que nosaltres aprofitem. No estarà dins de la campanya electoral, però aprofitem el moment per donar veu a tota la classe treballadora organitzada a les seves reivindicacions, que també són de fa anys de que estem fartes de que els salaris no siguin suficients per arribar a fin de mes, i no perquè els sindicats de classe no estem fent la feina. Sí que estem aconseguint augment de salaris, sí que estem aconseguint millores als convenis col·lectius, però que no són suficients perquè l'habitatge puja tantíssim que és impossible i que estem ja cansades, per tant, coincide amb l'adelanta electoral i nosaltres aprofitem per posar a la taula les nostres reivindicacions per a tothom,
3: Creuen que les mobilitzacions d'aquestes últimes setmanes i la vaga general pot fer guanyar vots a Pedro Sánchez? No sé si s'han sentit instrumentalitzats en algun moment o dit d'una altra manera. Li pot venir bé a Pedro Sánchez aquesta vaga?
6: A veure, això no és una vaga política, eh? Tot és política, però això no és una vaga política. Això és una vaga que s'ha convocat, que hem tenir l'oportunitat de que estiguem tots, que deixem al costat les nostres diferències o els nostres posicionaments i que tenim un objectiu en comú, i és que la reivindicar com sindicats nosaltres, i així estarà en el manifest, que és la pujada dels sous, que la patronal d'una vegada i els partits polítics per tots puguin aprovar d'una vegada la llei de prevenció de riscos laborals, perquè no estic escoltant a ningú dir els morts que portem, els 88 morts que portem a Catalunya, i aquesta reforma ara mateix ha caigut, però d'això no es preocupa ni la patronal ni els partits polítics. Han votat en contra del salari mínim interprofessional. El salari mínim interprofessional de 1.200 i pico euros és per decret, val, lo posa el govern, però sabent el posicionament que té la dreta. No s'han sentat amb els sindicats majoritaris i els estem esperant per a l'acord de negociació col·lectiva que marca els referents de les pujades. I tot és així, és a dir, nosaltres constantment, i com ha dit la Liliana, estem negociant convenis col·lectius sectorials, com ha sigut l'últim o el més important, el del salari del metall, però han tenit que sortir al carrer per acabar amb un 4 o un 4,5%, però això no té res a veure amb que la vivenda per nosaltres s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores. Pots treballar, pots tenir un treball, pots tenir un sou, però no pots agafar perquè se porta més de la meitat del sou.
5: Efectivament, és que hem d'entendre que és la prioritat número 1. Les lluites dels treballadors són molt importants i esteu fent molt bona feina, heu de seguir, però el primer problema dels treballadors, dels pensionistes, dels no treballadors, de tota la societat, és el problema de l'habitatge. I, per exemple, amb el tema dels pisos turístics a Badalona, jo vaig anar a tocar a la porta dels sindicats perquè s'afegeixin perquè el problema de l'habitatge té causes com els pisos turístics, les cases buides, els expats, que se construyen barrios premium solo para que puedan acceder los expats, las segundas residencias, que en concreto en Badalona ese problema no es tan grave, son los tres anteriores sobre todo, se están construyendo un montón de casas en Badalona, en barrios premium, el barrio del Gorg, y nos contaban los compañeros de la Asociación de Bain, de Gorgmar, que el 60% de los que han comprado son expats. Y sin embargo, los jóvenes de la salud de 25, 30, 40, 45 años, gente que no... Yo me encuentro padres del cole de 40 y tantos que están viviendo de alquiler y no encuentran casa para comprar. Y aquí se ha construido el 98% de la vivienda, es libre, la han puesto a unos precios en el GOR entre 500 y 750 mil, se aprovechan los recursos del ayuntamiento, la oficina de turismo para promocionar el barrio del Gorg. Ese barrio no es para la gente que ahora está en Badalona, ese barrio es para traer a gente de fuera que pueda pagar unos precios inasumibles. Le están haciendo la cama a la gente de aquí de Badalona, y sin embargo la gente de los barrios se van el día de Ceuta a gritar que el mayor problema que tienen aquí en los barrios son unos inmigrantes que entraron en chanclas y con unos globos hinchables nadando por agua. Es una guerra de discursos.
3: Sí, precisament ara que feia referència a això, que el barri del Gorg sabia fa poc aquí al Badalona Matí entrevistàvem el responsable d'una immobiliària i deia que s'havia creat com un mercat propi en aquella zona amb preus fins i tot que a 8.000 euros el metre quadrat de lloguer. Això és el que ens van dir recentment. Sens dubte, el lema no, d'aquesta manifestació, d'aquesta vaga general convocada, pel dret a l'habitatge i salaris dignes per pagar-la, És ara una mica el que comentàvem, no?, que interpel·la tothom, joves, grans... Creieu que a la societat en general ja li ha quedat clar que estem davant d'un problema global que afecta a tothom, joves que es volen emancipar, com ara dèiem, o persones grans, no?, que amb les seves pensions no poden fer front a un lloguer a preu del mercat actual. Estem davant d'un problema greu.
4: Sí, ens està afectant a tothom, a la majoria, és a dir, a totes les persones que no som grans propietaris i que estem fent de l'habitatge un negoci, que volem una casa per viure, per fer la vida, per criar els nostres fills i filles, per fer la vida reproductiva, que finalment és el que sosté al sistema, és un problema generalitzat. És que estem patint ansietat per no poder accedir a un habitatge digne. I com ha dit bé el company, no és un problema que estem causant les persones de fora, jo soy de fora, i al màxim que podem aspirar quan acabem d'arribar és a una habitació de 3x2. Nosaltres no estem acaparant els metres quadrats de l'habitatge. Ens estan expulsant els grans tenidors que volen milers i milers, que s'estan quedant en milers i milers de metres quadrats d'habitatge per fer negoci amb un dret. Per tant, és tothom, és tota la classe treballadora, som totes les persones que ens despertem a les 6, 5 del matí per sortir a treballar i que tornem a casa a les tantes de la nit, perquè cada vegada vivim més lluny de la feina, perquè ens estan expulsant dels barris i de les ciutats.
3: De fet, el redactat del nou decret d'habitatge, que es va publicar aquest dimecres al BOE i que està en vigor avui, elimina les mencions directes al fons voltor, introdueix també els límits a la compra especulativa. Recordem que la primera versió d'aquesta iniciativa, PP, Vox i Junts, la van tombar al Congrés. Es parlava dels fons voltor dues vegades, mentre que el text ha sortit ara del Consell de Ministres i desapareixen. També s'inclouen els grans tenidors, més de 10 habitatges al llistat d'aquells que tenen prohibit comprar immobles o hipoteques impagades per un preu un 70% per sota de la taxació del mercat. Aquest decret, com ho valoreu?
6: Doncs positivament, per suposat que és insuficient, algunes mesures, però és que la gent està fart de que es faci fora de la seva casa i ens afecta a tots. I vaig a la pregunta d'abans. Qui no té un fill que tenint diners, tenint treball, que són dos els que treballen i no poden accedir perquè el broker, el banc, el no sé què, t'estan jutjant amb un sou que probablement pots pagar o fa 20 anys. Ah, no, treballen tots dos, podran pagar i fins ara no. Els fons voltors estan robant els diners a la gent en el tema de les vivendes. Està claríssim. I perquè

0: de manipulación de la opinión, porque, por ejemplo, ayer por la noche, en el chat de la Federación de la Asociación de Vecinos, que hay 25 o 30 presidentes o responsables de diferentes asociaciones de vecinos, todavía un señor de no sé qué barrio estaba diciendo que con este decreto no se va a poder alquilar, que es
1: no es verdad.
0: Si ves Telemadrid, vas a pensar una cosa. Y si ves un canal decente, te informarás de manera normal.
2: Sí, com sigui, també les reivindicacions sobre l'habitatge estan vinculades amb la negociació salarial, oi? En aquest sentit, els sindicats proposeu increments salarials entre el 4 i el 7%, a banda de clàusules de revisió salarial i també mesures destinades a facilitar l'accés a un habitatge. Creieu que s'aconseguiran aquestes demandes o caldrà treballar-ho molt? La patronal no hi està d'acord, ni en la vaga general ni en les propostes, no?
3: La patronal ens té bloquejats. No vol repartir. Està clar que hi ha creixement econòmic, que hi ha beneficis històrics de les empreses, sobretot de les grans empreses, i que no volen repartir. I nosaltres, però nosaltres mai ha estat fàcil. Mai ha estat fàcil aconseguir. Treballarem, ens organitzarem, lluitarem, exigirem que l'augment dels salaris siguin d'acord amb l'augment de la inflació, perquè cada vegada ens costa més comprar les coses bàsiques, anar al supermercat i cada vegada tot és més car, cada vegada l'electricitat, l'energia, la gasolina, tot és més car, ens estan empobrint mentre ells s'estan enriquint asquerosament.
2: Quin és el full de ruta el dia següent de l'aturada general? Quin és l'objectiu de mínims que espereu aconseguir amb aquesta aturada?
0: Que els mínims que estan en els decrets s'aprovin, en els dos decrets que van tombar. També es va presentar un altre decret que prohibia que els fons voltors compressin habitatges i... En aquest altre decret el PSOE es va abstenir. Després de des del 2008 que es va començar a especular amb l'habitatge, la feina per arribar a una política d'habitatge que funcioni és molt llarga. Qualsevol que diga que el problema de l'habitatge se resuelve construyendo más te está engañando o te está desviando la atención, porque el problema del habitatge, si entre el 98 y el 2008 se construyeron 6 millones de viviendas y el precio subió un 250%. El piso que valía 100.000 pasó a costar 250.000 y se liberalizó suelo, se hicieron muchísimo suelo urbanístico extra, desastres urbanísticos, o sea, a lo loco, venga, a construir encima de la montaña y los centros de las ciudades los podemos dedicar a casas. En aquella época había casas vacías, pero ahora encima nos meten los pisos turísticos, los apartamentos turísticos, los bed and breakfast. Luego decimos que prohibimos los pisos turísticos, pero tú abres Airbnb y está todo lleno. Entonces, ¿eso qué es? ¿Manipulación de la opinión o no? O... hablamos de pisos turísticos, pero es que luego están los apartamentos turísticos y ahora los bed and breakfast. Entonces, y otra vez, le desvías la atención a la gente con que el problema son los inmigrantes.
2: ¿Se saben quins seran els serveis mínims aquesta vaga general? ¿Es sap ja això?
1: No, encara no, però esperem que no sigui com va fer ahir amb els treballadors socials, que n'hi havia més serveis mínims que un diumenge. Mm. Per tant, també un sector que s'ha manifestat, que ha sigut, jo em sembla que la revolució dels treballadors socials, que són pràcticament invisibilitzats i per tothom, i que no han pogut ni recuperar allò que estava assignat amb l'administració i no han retornat els diners als treballadors. I després sí que vull dir una cosa. Aquesta vaga, mireu,

0: en Argentina no van convocar una vaga abans de les eleccions. El salari mínim interprofessional que demanava la patronal allà va ser una quantitat, i quan va entrar Milei no posa aquesta quantitat sinó la rebaixó més. És a dir, t'aporta a la misèria. Estem, i jo li demanaria algo a la patronal. Sempre s'està queixant de que no troba treballadors, i no troba treballadors, i vam estar aquí per l'1 de maig perquè no tenim l'habitatge a prop dels centres de treball, i és molt costós, la benzina, els lloguers, trobar una vivenda, arribar al centre de treball. Jo penso que li tindria que donar dos voltes i no pensar en perseguir el treballador perquè agafa la baixa, en que no vulgui que les mútues privades controlades per els empresaris donin altes i donin baixes, i que respectin més els serveis públics, els companys i les companyes treballadores, funcionaris de correus, els metges que donen la baixa, i que se posin al costat de la necessitat que els demanen que tenen, que és que no troben treballadors. I per l'1 de maig també van vindre, perquè UGT i Comissions havien posat 10 objectius, i un era el tema de la vivenda, el fer part públics de la vivenda.
1: Molt breu, perquè estem ja fora de temps.
2: En esto de los trabajadores, yo me dedico al sector industrial, y en Barcelona, en un sitio donde la vivienda es tan cara, no encuentras trabajadores que, aunque les pagues bien, dicen: no me sale a cuenta vivir en Barcelona porque los precios son altísimos. Y otra cosa, también se necesita movilidad, las empresas son internacionales, necesitan traer trabajadores de Francia, de Alemania, de proveedores, el cliente, y si resulta que cuando vienen a alquilar un hotel a Barcelona está a precios que casi no se los puede pagar ni el jefe de la empresa del proveedor, le estás haciendo un flaco favor al resto de industrias y al resto de economías cuando fomentas el turismo y todo lo derivado de la especulación con el habitatge y la subida de los preus de los habitatges.
1: Doncs sens dubte, el tema de l'habitatge, com dèiem, un tema que ens afecta a tots, a joves, a grans, i tant de bo, esperem, que aquesta aturada general de l'11 de novembre serveixi per això, per reclamar aquestes mesures per reduir els preus de l'habitatge i també exigir aquests salaris dignes, que permetin accedir a un habitatge digne, també. Us ho agraïm, la vostra presència avui aquí, a la Reyes Olaz, membre del Secretariat Nacional de l'UGT, a la Liliana Reyes, secretària de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de Comissions Obreres de Catalunya, i també a l'Unai Domingo, membre del sindicat de llogateres. Gràcies a tots tres. Que vagi molt bé.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Precisament, Badalona és una ciutat religiosament diversa. Segons les dades del mapa religiós de Catalunya, corresponents al 2025, el municipi té 60 centres de culte actius. Les esglésies evangèliques són les més nombroses, amb 23 centres, seguides de les esglésies catòliques, amb 21, de les mesquites, amb 9. Una realitat que situa Badalona entre les poques ciutats catalanes on els centres evangèlics superen els catòlics. Avui parlem sobre la realitat religiosa de la nostra ciutat, amb l'Humair Dar, representant de la comunitat musulmana. Bon dia.
4: Molt bon dia.
1: L'Alfons Novio, de l'Església Evangèlica Baptista de Badalona. També bon dia.
5: Bon dia.
1: I ens acompanya també mossèn Andreu Uller, rector de la parròquia de Sant Josep. Benvingut.
6: Bon dia.
1: Us sorprèn que Badalona tingui una seixantena de centres de culte actius i que les esglésies evangèliques siguin les més nombroses? Comencem, Alfons.
5: Bueno, a nosaltres no. No els coneixem, tampoc. Però és cert que això és el tarannà normal i que ens haurem d'acostumar. No ens sorprèn que hi hagin, no sé, centres comercials o que hagin molts bars o coses d'aquestes, i a vegades ens sorprèn això, i crec que és més positiu. Sense entrar, diguéssim, en el detall, per mi és una notícia molt bona i més habitual fora de nosaltres, també fora del nostre país o la nostra nació. És més habitual, però aquesta, que és una notícia bona, perquè l'Església, com deien alguns, i últimament, fa poquet, el senyor Silvestre Stallone, que deia que les esglésies és com un gimnàs per l'ànima. Vull dir que bé, bé, bé.
1: Molt bé, mossèn Andreu.
4: Sí, me sorprèn, jo no sabia aquesta dada, és curiosa, no? Suposo que ja també respon a un repunt que hi ha ara d'espiritualitat. Diuen, no?, que hi ha una búsqueda d'espiritualitat i recerca de Déu, hi ha un repunt, no ho hem notat nosaltres també. Aquest any hem tingut uns quants joves que s'han apropat a les parròquies demanant la baptisme, no?, batejar-se, i grans, joves amb estudis o treballadors, no? Per tant, ho notem que hi ha una recerca de l'espiritualitat i de la fe, i suposo que deu respondre a això, no?, que hi ha... Vull dir, per altra banda, això és el positiu, el que no és tan positiu potser és la dispersió, no?, que potser n'hi ha bé que s'agrupessin més, no?, que anessin més a les comunitats ja més consolidades, no? Bueno, veritat això, no?, les Eglésies Evangèliques té aquesta diversitat, aquesta llibertat, no?, que suposo que és el que permet que anar obrint les Eglésies, no? Però bé, anirem observant el fenomen ara, perquè ara...
1: Umair.
6: Sí, la veritat que a mi també m'ha sorprès, M'ha sorprès el número d'Eglésies Evangèliques, després les mesquites, jo més que mesquita dic centres de culte o locals així sota edificis. Però sí, jo crec que estic d'acord que cada vegada nosaltres també observem i veiem que hi ha la gent necessita dins d'aquest boom que estem vivint de la informació, de tanta artificialitat, doncs la gent necessita apropar-se a alguna cosa que no és tan artificial i trobar el seu espai. Per tant, a mi m'ha sorprès gratament, positivament.
1: Tenir més centres de culte vol dir tenir més fidels? Són dues realitats diferents. Ara ens explicava el mossèn Andreu Oller, que ha notat aquest repunt, no?, sobretot entre la gent jove. Què creu que es deu, això? Aquest repunt, no?, de...
4: Bé, s'ha d'estudiar aquest fenomen, no? És nou i, bueno, anem veient-ho. Jo crec que també, bueno, hi ha un cansament d'una vida molt estressant i de molta oferta que no porta enlloc, i jo crec que la gent busca, al final, jo crec que l'oferta que fem nosaltres és allò que dona vida, dona fe, dona força a la persona humana, no? I vull dir, per això jo he donat la vida per això, no? Jo soc capellà i he donat la vida per aquest projecte de Déu, que és donar vida nova a la gent, no? I jo crec que això és el que satisfà i el que al final dona felicitat, no? Jo crec que, bé, jo crec que és una resposta actual als reptes de cansament de tantes coses que no satisfan.
1: Mm-hmm. Des de l'Església Evangèlica?
5: Bé, sé que hi ha dintre d'aquest augment de comunitats evangèliques, hi ha molts tipus diferents, Però sí que hi ha una certa realitat que socialment, diguéssim, bueno, hi ha uns buits, perquè, bueno, hi ha hagut èpoques una mica més restringives i bueno, hi ha uns buits. I el bo de tot és que, bueno, hi ha molta gent jove, també. Però també hi ha molts autòctons. I, evidentment, hi ha el tema dels migrants, això és una realitat, també. Però hi ha tots aquests components. I amb algun aspecte, per exemple, amb els dos joves, bueno, és que han canviat les formes d'arribar-hi. I alguns els estan utilitzant, doncs, els mitjans, bueno, les redes, tots aquests sistemes, diguéssim, que ara són tan habituals, i connecten amb això, i connecten d'una forma més actual, a nivell inclús de la música, hasta de la presentació, vull dir, tot plegat, per acostar-se més amb aquesta població. I hi ha una bona resposta en aquest aspecte.
1: Umair, en el cas de la comunitat musulmana a Badalona, aquests nous centres de culte reflecteixen les necessitats actuals dels fidels?
6: Sincerament, per mi són llocs que són poc dignes i són llocs que, diguem, són insuficients, perquè encara en Badalona no tenim cap tipus de mesquita que pugui, diguem, aglutinar un cert número de persones, i les que n'hi ha són petites mesquites en baixos, que no reuneixen condicions suficients per tal de que les comunitats puguin arribar a fer un acte així, i fins i tot jo a vegades també em sap greu pels veïns i per les veïnes, perquè quan hi ha un dia especial, un festiu especial, el que hem de fer és anar a poliesportius o a un camp així obert, encara que faci fred o faci calor, i està allà, doncs, per tant, a mi em sap greu en aquest sentit que, malgrat tants anys de presència, encara no disposem espais dignes on poder celebrar les festivitats més importants.
1: I moltes vegades els veïns de la zona on es vol obrir un d'aquests centres de culte també s'hi oposen, no? Us trobem aquesta dificultat moltes vegades.
6: Sí, a nivell anecdòtic, jo vaig participar en l'oratori de l'Artigas i me'n recordo que una vegada, quan era el primer dia, doncs estaven les autoritats, alguns veïns i tot això, i va entrar una dona de copa allà dins de l'oratori.
7: Bona nit.
6: Aquí hay todo el mundo... menos los vecinos. Y claro, yo les voy a decir, mira, ¿toda esta gente qué son? ¿No son veïns? ¿Son marcians? ¿Son de l'altre barri? Aquí el primer que hi ha és deshumanització i no considerar aquesta persona com veïns i veïnes de la ciutat. Veure's com estrangers que han vingut d'altra part, venen a aquesta idea d'invasió que hi ha permanentment, s'està intentant fomentar. Per tant, aquesta és la idea que cada vegada s'ha intentat obrir un oratori o un centre de culte. Aquest és el problema que hem tingut. I jo que la gent té por, i és cert que les pors estan basades en coses, no? que tampoc no es poden obviar, però jo, per tant, aquí crec que l'administració també té el paper de distribuir-los bé, diguem, i facilitar perquè la gent pugui obrir els seus llocs de culte i que no causin molèstia ni a veïns ni a ningú més.
1: Hi ha en marxa algun projecte per obrir algun centre de culte o millorar-lo, crear un centre en millors condicions?
6: Jo crec que hi ha moltes comunitats que volen tenir llocs dignes, però la idea està bastant clara. Jo crec que ni a nivell polític ni a nivell legal, encara que tenim aquesta llei, jo crec que si no m'he conegut, és de 2009, de llei de culte de Generalitat, llei catalana, que reconeix aquests drets, però jo crec que la realitat política, social i legal és diferent, i crec que moltes comunitats voldrien tenir, no parlo només de la musulmana, també parlo de sigui i d'altres que conec, que voldrien tenir llocs dignes i que encara no poden perquè saben que tindrien aquestes dificultats.
1: Mm-hmm. Alfons, a què atribuïu la presència tan important d'aquestes esglésies evangèliques a Badalona? I no sé si dins de l'evangelisme hi ha diferents corrents, oi? Una mica quines són les més presents avui dia?
5: Bueno, a veure, la idiosincràsia de les esglésies evangèliques és diferent, no? Vull dir, en aquest aspecte hauríem de conèixer que, d'entrada, l'estructura és independent. Les esglésies evangèliques són independents, no tenim una forma piramidal ni res similar. Per tant, diguéssim, en aquest aspecte, doncs, bueno, el tarannà, el normal, diguéssim, d'una comunitat de creients és multiplicar-se, això. I alguns, doncs, fan esforços en aquest sentit. Tot això, evidentment, comporta una estructura i un cos, però és així. Però després tenim unes diferenciacions, i és que hi ha les esglésies clàssiques, les esglésies que hem estat, diguéssim, formant part d'aquesta trama social de la ciutat de Badalona durant molts anys. Nosaltres, per exemple, l'Església Baptista de Badalona, del carrer Sagunt, ara són 103 anys d'existència a l'esperit evangèlic, diguéssim, amb aquesta població. El que passa és que, bueno, tots sabem que hi ha hagut molts anys amb els quals no s'es podia manifestar d'una manera clara i legal, i a partir d'aquests convenis, diguéssim, pues, bueno, tot això s'ha obert. Una mica s'està rescatant també el temps bueno, que s'ha perdut en aquest aspecte, perquè si no tampoc no ens hauria d'estranyar. Hi ha altres països en què podem comptar per milers les sensibilitats religioses, per dir alguna cosa, les esglésies,
1: Mossèn Andreu, l'Església Catòlica té una llarga tradició a la ciutat, però també afronta canvis socials i generacionals, com ara comentava. Com es viu aquesta transformació des de les parròquies? Les noves generacions viuen la religió d'una manera diferent a la com la vivien els seus pares, els seus avis?
4: Sí, ja tot va canviant, tot. És de moment, no, que nosaltres que torna a lo tradicional, torna a una religió tradicional, i el jovent que està venint ara, pues, també demana els signes clars i evidents i poder viure la fe des de la tradició. També és un moment que ens plantegem el primer anunci, ja no fa gaire, vam fer una assemblea aquí a nivell de les parròquies d'aquí al centre, que vam reflexionar sobre com fer aquest primer anunci, no? Buscant nous mètodes, noves fórmules, hi ha diferents metodologies, no? Per poder fer coses noves, no? I poder proposar la fe a la gent. Bé, és un moment de radiació, no?, i de moure'ns i de sortir, en sortida, no?, l'església en sortida. I no sols a nivell de feina, sinó també a nivell de compromís social, no?, i també d'estar al costat dels més pobres i més vulnerables, amb les diferents institucions, Càritas, grups parroquials, i estem treballant, no?, treballant al costat de la gent més necessitada i acollint i acompanyant tot el que puguem.
1: I com és la convivència entre les diferents comunitats religioses de la ciutat? Hi ha relació real entre vosaltres? Cadascú funciona pel seu compte? Com funciona això?
5: Sí. Bueno, nosaltres, a veure, com deia abans, les esglésies evangèliques tradicionals i molt arrelades, diguéssim, amb el país, tenim estructures. Nosaltres, com a baptistes, que és una de les branques més grans dintre del moviment evangèlic, doncs estem coordinats dintre del que és la UBC, la Unió d'Esglésies Baptistes de Catalunya, però també a nivell estatal. Després hi ha convenis, bueno, hi ha forces d'activitats, i llavors també tenim tasques que són en comú. I bueno, d'aquí, doncs, tenim un hospital preciós, Hospital Evangèlic, a Barcelona, que té molts anys també, i que, bueno, que va tindre les seves dificultats, i que està obert, diguéssim, a tot el poble evangèlic. Però després cada una de les denominacions té les seves pròpies activitats de tipus social. Hi ha centres, diguéssim, de tots tipus, com en col·legis, com a centres per recuperació de gent marginada o gent amb hàbits diferents. Hi ha moltes coses, una tasca bastant, bastant gran. Però en l'organització, diguéssim, cada una té la seva pròpia organització. I nosaltres, doncs, estem dintre de la UEB, i altres estan dintre del que és la FIEIDE, i després altres que són metodistes. Bueno, hi ha diferents branques.
4: Al fons, podríem aprofitar per parlar de la taula de diàleg interreligiós, sí, no?, que sí, tenim aquí a Badalona, no? Vull dir, sí, sí. Pots explicar una miqueta, vull dir que tu estàs...
5: Bueno, jo soc membre de la taula ja fa des de molts anys, pràcticament des del principi, no? I bueno, la taula està oberta a totes les sensibilitats religioses, les pràctiques religioses de la ciutat, que hi ha moltes, vull dir que aquí a Catalunya es parla d'unes 15 diferents comunitats religioses, però bueno, aquest número suposo que està pot augmentar, a la taula, doncs, som 5, 6, 7, i està oberta a qualsevol altre, no parlem lògicament ni participem, diguéssim, en temes religiosos, perquè el que pensem que és molt bo és que ens facin conèixer i que la taula serveix una miqueta d'aquest pont que diem a vegades, no?, d'articular, de poder entrar dintre la societat i fer que es reconeguin, que tothom té dret a tindre el sentiment religiós particularment, però que han de respectar-ho, i que tenim coses en comú molt maques. I a part de tot, diguéssim, tenim una ciutat que és nostra i que volem que sigui una ciutat amb un tarannà pacífic, i socialment, diguéssim, molt, molt ric. I amb això estem treballant, però dintre de les possibilitats, lògicament, que la taula té, que no són precisament moltes, no?
1: La taula, precisament, busca posar en contacte les diferents comunitats religioses de la ciutat. No sé si també es va crear, entre altres coses, per combatre prejudicis i estereotips. Creieu que ha aconseguit canviar la percepció que els ciutadans tenen de vegades de les diferents religions?
4: Sí, jo crec que un dels temes de la taula és aquest, és que donar una... mostrar, doncs, la missió que té, no?, les fes, les diferents espiritualitats, no?, que a favor de les persones, la dignitat de la persona, no?, i restaurar les persones amb tota la seva dignitat. I vull dir que veiem que tota la espiritualitat autèntica el que busca no és el fonamentalisme o busca l'allunyament de la societat o no construir societat, sinó que ajuda a construir i a treballar per la pau, no? Aquesta és, en veritat, una de les funcions que té les diferents organismes que es fan, no?, a nivell de diàleg interreligiós, per mostrar la funció dinamitzadora i creativa, no?, de la religió, no?, a la ciutat. I que penso que té una veu a dir per aportar a la ciutat, i una veu per col·laborar i per ajudar a aquesta ciutat, que hi hagi més convivència i hi hagi més solidaritat.
1: Omair, feia referència abans, no, a la por que de vegades té la societat. No sé si, com a representant de la religió musulmana, encara teniu ja feina per fer en aquest sentit de combatre els prejudicis i estereotips. No sé com ho veus.
6: Jo crec que el tema se'ns ha girat feina. Diguem, el tema abans era la religió, el desconeixement, però ara parlem de l'algoritme, parlem de la intel·ligència artificial i parlem d'un nivell de manipulació que jo crec que és molt difícil. Jo me recordo de les primeres campanyes antimesquita o antioratoris que n'hi havia aquí a Artigas o a Badalona, utilitzaven la foto de Taj Mahal com una mesquita. Aquest era a nivell d'informació o de formació d'aquestes persones. En canvi, ara venen amb un equips molt potents darrere que utilitzen, dissenyen campanyes electorals amb un expert en màrqueting que jo crec que és molt difícil combatre. Per tant, jo una crítica que jo sí que faig, que abans sí que fèiem que era jornada de portes obertes de l'oratori i dels nostres centres perquè la gent pogués venir, pugui conèixer de primera mà què es feia, quines activitats n'hi ha. Això, a mesura que aquest nivell d'odi o de desinformació s'ha incrementat, jo parlo més aviat de la comunitat musulmana, almenys la que conec més, que està a l'Artigas o en Sant Roc, allà les portes, lloc d'obrir-se més, s'han tancat. I és una autocrítica que faig en aquest sentit, que nosaltres hauríem d'haver fet una feina encara més proactiva, molt més a favor de la convivència, i davant aquests atacs continus o aquest odi permanent, la gent ha acabat tancant les portes. La gent diu, ja estic cansat de donar tantes explicacions, de sempre estar a la defensiva, doncs passo de parlar, d'explicar, i em quedo a casa.
1: Molt bé, doncs, sens dubte, avui hem tingut aquí una representació d'aquestes religions que conviuen a la nostra ciutat, i us agraïm que hagueu compartit amb nosaltres aquesta estona al Badalona Matí per parlar sobre aquesta realitat religiosa. Gràcies a l'Omair Dar, representant de la comunitat musulmana, a l'Alfons Novio, de l'Església Evangèlica Baptista de Badalona, i també al mossèn Andreu Uller, rector de la parròquia de Sant Josep. Gràcies per venir i que vagi molt bé, que tingueu un bon dia.
4: Moltes gràcies. Moltes
1: gràcies.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I és el moment de parlar de música, de cultura underground i sobretot d'un espai que forma part de la història musical de Badalona. L'antic Estraperlo ha iniciat una nova etapa sota el nom de Sala dos Rombos, amb nous concerts, nous projectes i la voluntat de continuar sent un punt de trobada per a la música en directe a la ciutat. Per conèixer millor aquesta nova etapa, ens acompanyen l'Agustí Dauder i l'Atur García, responsables d'aquesta sala. Molt bon dia.
7: Bon dia.
8: Bon dia.
1: Per començar, què és Dos Rombos i què representa aquesta nova etapa respecte del que havia estat l'Estraperlo?
7: Dos Rombos és un canvi, és una referència, per ser honestos, a una cançó d'una banda de Saragossa que es diu El Niño Gusano, es deia El Niño Gusano, que tenia una cançó que es deia Madame Dos Rombos, i a partir d'aquí li podem donar la lectura que es vulgui, li podem donar la lectura més de la clandestinitat, de la part més madura, la part més oculta de l'underground, un lloc on no veuràs coses que pots veure en altres llocs.
1: Atur?
8: Ajá. Bueno, pues esto es ¿cómo es? Same, same, but different, ¿no? Es un espacio musical donde, aparte de conciertos, hacemos podcast, sesiones de cine independiente, y todo tipo de disciplinas culturales, vaya.
1: L'Estraperlo va ser durant molts anys una referència de la música underground, a Badalona. Això canviarà?
7: No. De fet, fa 4 anys que estem gestionant hem estat 4 anys gestionant l'Estraperlo, des de l'agost del 2022, i hem cregut que era el moment de canviar d'una manera més clara el model de gestió, però ja portem 4 anys fent-ho amb la mateixa intensitat i amb les mateixes ganes que ho estem fent ara.
1: Per tant, continuaran els concerts, com ara ens explicava l'Atur, sí, també sí, de música underground, però també és ampliar, no, el ventall de propostes culturals, sessions de cinema independent, podcast, no? D'altres, sí, activitats organitzareu?
7: I estem també entrant en col·lectius de DJs. Per exemple, estem fent sessions amb Fem Nois, que és un col·lectiu feminista molt rellevant a l'escena. Estem plantejant sessions amb un altre col·lectiu que es diu Mimesis, que també són molt reconeguts internacionalment. És a dir, ens estem distanciant del que és fer discoteca, entre cometes, per fer sessions que puguem dir que tenen a veure amb la cultura i amb la implicació de l'entitat amb la ciutat, també.
1: I per què ha arribat el moment ara de fer aquest canvi?
7: Ens vam sentir prou madursos com per fer-lo i prou segurs com per tirar-lo endavant sense tenir el suport o el pes de l'extraperlo.
1: I, de fet, una sala com aquesta no només és un lloc on tocar, ara ho comentàvem, també és un punt de trobada per a músics, promotors, públic, és el paper que voleu que tingui, no?, Dos Rombos, dins d'aquesta escena cultural de Badalona, també el contacte amb aquests col·lectius que ara, sí, que ara comentàvem. Uh-huh. És difícil mantenir una sala d'aquestes característiques fora del centre de la capital catalana? El fet d'estar a Badalona és un avantatge o un inconvenient?
7: És un inconvenient. És un inconvenient si el que busca és el públic de Barcelona. El públic de Barcelona sembla que creuar el Llobregat és... Ai, pel Llobregat, el Besòs. El Llobregat també, però en el nostre cas el Besòs els hi és molt difícil. I sí, sí, ens hem de nodrir de públic de Badalona, públic del Maresme, públic dels Vallesos, que aquests sí que tenen menys dificultats per bellugar-se i estem més acostumats a moure'ns.
1: Però és important, no?, descentralitzar aquesta oferta cultural de la capital catalana a zones com Badalona.
8: I tanto, i necessari, per supuesto. Sí, por supuesto, sí, sí. Piensa que cuando era extraperlo le llamaban extralejos. O sea que con eso...
1: ¿Ah, sí?
8: Sí, sí, con esto te puedes hacer un poco la idea. Sí.
1: Claro, lo que sigui lluny, sí, sí, de la capital, ¿no? Una de les vostres intencions també és donar espai a propostes que no tenen cabuda en altres sales, no? Això parlàvem de l'oferta underground. En què us agradaria poder oferir que potser no trobem habitualment altres espais, no? No sé si properament ja teniu... Sembla que hi ha amb Quimi Portet, si no m'equivoco,
7: sí,
1: ja...
7: Sí, el dia 17 d'octubre hi ha el Quimi Portet, que és una mena de bandera de la sala, és el tercer any que ve... Uh-huh. I és una data que es va repetint i crec que es seguirà repetint, però no és significatiu de l'underground. Quimi Portet és un personatge molt notori de l'escena musical catalana, però no és representatiu de l'underground, que és el que fem el 90% dels caps de setmana.
1: A banda de Quimi Portet, ara la programació més propera, que ens oferiu?
7: Doncs avui fem la inauguració oficial de la sala, de fet, que per professionals i premsa és a les 7 de la tarda i per públic, el públic en general l'obrirem a les 8. És un concert gratuït de King Automatic, que és un one-man band francès molt interessant. És un senyor que porta guitarres, bombos, teclats i de tot, i s'ho fa ell tot sol. I és una bona mostra del que pretén ser Dos Rombos i del que portem fent durant aquests 4 anys ja.
1: També que parlàvem abans dels DJs, també sessions d'electrònica i psicotrans?
7: Sí, el que et comentava de Mimesis i Fem Nois...
1: És d'aquest
7: estil.
1: Són
7: psytrans, són... Sí, també estem entrant en sessions de dub i de reggae, però sempre buscant oferir l'espai a col·lectius que no els hi és fàcil trobar espais.
1: Aquesta ampliació de l'oferta, no?, que oferiu, també farà que el públic en cada ocasió sigui molt diferent o el perfil de client?
7: Sí, de fet, som un espai buit, som una caixa buida, i el que li dona contingut és el que s'hi programa. I el públic, doncs, varia en funció de quina és l'oferta que hi ha en cada moment.
1: Per tant, és un dels objectius, no?, que tothom tingui un espai a Dos Rombos.
7: Sí.
1: Perquè, clar, repassant l'agenda, ara ho dèiem, de les properes setmanes veiem una programació molt variada, des del rock, punk, fins a hip-hop, dub, electrònica, festes, una diversitat que també és una de les claves, no?
8: Y tanto, totalmente. Sí, sí, sí. Programamos todo, todo. La verdad que podemos decir bien alto que somos una sala que programamos con el oído. Y entonces, pues todo lo que nos gusta un poco entra dentro de agenda.
1: Sobre les sessions de cinema que em comentaves, també és un clàssic el Creep Show, eh?
8: Totalmente. Sí, sí, sí.
7: Ja fa 2 anys que estem fent quasi mensualment una sessió amb ells, on projecten normalment curts dels que han participat en el seu festival, i també és una sessió que va agafant el seu pes i el seu recorregut. Fem també la presentació oficial del Creep Show quan toca. Bueno, hem fent coses. És un col·lectiu amb el que ens sentim molt confortables.
1: I entre els propers concerts, ja hi hem parlat de Quimi Portet, però també King Automàtic, Mama Ladilla... és complicat portar tots aquests artistes. Hi ha alguna fita que us marqueu de dir... Aquest artista ha de venir sí o sí?
7: Sí, n'hi han que ens en sortim i n'hi han que no.
1: D'altres que costen més, no?
7: Sí, per exemple, el dia 25 d'aquest mes hi ha Het Pi, que és una aposta personal de l'Atur, que se l'ha lluitat i s'ha brallat moltíssim durant molt de temps, i finalment els tindrem a la sala el proper diumenge 25.
1: Het Pi, quin estil fan?
8: Metal mezclado con muchas cosas, pero sí, era una banda de nu metal que fue muy famosa por ahí por los 2000, uh-huh, y que marcó una época del metal. Realmente son californianos y son muy, muy, muy buenos, muy buenos.
7: Sí, como referencia, podrían decir... A Rage Against the Machine.
8: Sí, totalmente.
7: En underground.
8: En underground, sí, sí, sí.
1: Per tant, què us agradaria que sentís algú que entri per primera vegada a Dos Rombos?
7: Que se senti còmode.
1: Com a casa, no?
7: Com a casa, sí.
1: I sobretot ganes de gaudir, passar una bona estona i ballar, no?
8: Ah, sí, totalment. Sí,
1: i això del podcast, graveu molts podcasts o un en concret de la sala, en què consisteix?
8: Bueno, explica tu, que lo explicarás
7: sí,
8: mejor.
7: Sí, és un podcast que ens van plantejar Xavi Vinaixa i Marçal... Marçal, no me'n recordo del cognom.
1: Xavi Vinaixa, crec que és el col·laborador que ve després aquí a tancar el programa. Sí, el Xavi Vinaixa.
7: Doncs el Xavi Vinaixa i el...
8: Marçal Fons?
7: I el Marçal Font. Marçal sí, no? Font. Ens van proposar fer un podcast sobre intel·ligència artificial i des d'un punt de vista de l'humanisme, i porten sempre un convidat, el que li fan una sèrie de preguntes que són sempre les mateixes, i parlen d'això, de la intel·ligència artificial vista des d'un punt de vista de la teologia, vista des del punt de vista de la música, i la veritat és que és un podcast molt interessant, molt, molt, molt intens també, molt, molt dens, però que a mi particularment m'obre bastant el cap i em fa favorable a les intel·ligències artificials des d'aquest punt de vista de l'eina, no des del punt de vista de l'oracle ni de la por, no?, que moltes vegades generen.
1: I penseu apostar per aquí? Oferir l'espai perquè més creadors puguin venir, llogar l'espai o venir a fer més podcast?
7: Sí,
8: sí, no? Sí, por supuesto.
1: Teniu un set, entenc, teniu l'equipament per l'equipament tècnic perquè algú que vulgui fer un podcast pugui venir a fer-ho.
7: Som bàsicament una sala de concerts, aleshores doncs, tenim tot l'equipament necessari per fer un concert, i un podcast no deixa de ser un concert molt, molt mínim, no? Llavors, sí, tenim l'equip àudio, el tenim, vídeo, no, però l'equip d'àudio sí que el tenim.
1: I de cara al futur, hi ha alguna idea que tingueu al cap que encara no s'hagi materialitzat a Dos Rombos i que us agradaria que es fes realitat?
7: Com a somni, Sleep or Mods. Ens agradaria que diguessin Sleep or Mods, però ho veiem francament difícil. Però bueno, com a carta als Reis, aquí està.
8: Oh, sí? Sleep or Mods y conseguir que el público local se acerque un poco más a la sala, que cuesta también un poquito.
1: Claro, cuesta, ¿no?
8: Sí, sí, cuesta un poco, que se acerque un poco el público local, que realmente hacemos muchas cosas sobre todo por el público local, y cuesta un poquito.
1: Ah, porque ahora decíamos que vienen sobre todo del Maresme también, sí, pero de Badalona, pocos.
8: Sí. Sí, es un poco...
1: Santa Coloma, ¿no?
8: Es curioso que gente de Badalona tampoco es que se nos acerque mucha.
7: Mm-hmm. Bueno. A veces es freqüent que ens trobem gent que ve per primera vegada a Badalona i diu, ostres, jo no sabia que això estava aquí, però és guapíssim. Però no havien vingut mai. I sempre la resposta és la mateixa, mal fet.
1: Doncs sí, perquè clar, és una sala, qui no l'hagi descobert, doncs que és hora de descobrir-la, i més ara en aquesta nova etapa, la sala Dos Rombos, que era l'antiga Estraperlo. Doncs us agraïm molt la vostra presència avui aquí, que vagi molt bé la inauguració oficial de la sala avui, aquest vespre, a quina hora has dit?
7: A les 8 obert al públic i professionals i premsa una hora abans.
1: Molt bé, doncs tothom convidat a anar. Moltes gràcies a Agustí Daudell i a Artur García, responsables de la sala Dos Rombos. Molts èxits.
7: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
3: El millor del Badalona Matí.
9: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
10: Els millors moments.

0: Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim dues Catalunyes encara a hores d'ara. La de les comarques de Girona i gran part de Barcelona amb núvols i ruixats i la de Tarragona i Lleida on els núvols són més escassos, el vent hi bufa, però el temps és més tranquil, sense pluja. Compte, perquè encara immediatament tindrem algun patac d'aigua intens, per bé que passatger. El Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i també el sud del Ripollès. I ja al llarg d'aquest vespre i la mitjanit, aquests ruixats intensos es desplaçaran en alguns indrets del Vallès Occidental, del Maresme Sud, el Barcelonès i el Baix Llobregat, sobretot el delta del Llobregat. Aquesta propera nit ja aquestes pluges aniran marxant, ens quedaran alguns núvols baixos enganxats a l'interior del país, també a l'Alt Pirineu, i sobretot aquesta nit i demà al matí despertarem amb més fred. Ja el divendres s'acaben les pluges, però aquesta temperatura serà de força tardor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Doncs aturades habituals en plena hora punta, que són, la veritat és que ara en general hi ha força volum de trànsit en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, zona del Vallès, també les rondes, per exemple, una jornada més, la ronda litoral va molt plena, amb retencions destacades, de fet, en tots dos sentits de la marxa, i també la ronda de dalt, molt trànsit, sobretot en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Però també destaquen, per exemple, l'extrem nord de Barcelona, l'autopista C33, amb retencions de més de 6-7 quilòmetres entre la Llagosta i el nus de la Trinitat. I a l'extrem sud destaca, per exemple, l'autopista B23, amb retencions entre Sant Just d'Esvern i l'Avinguda Diagonal. Com a incidència, tenim un accident ara a la C17, al tram de Montcada i Reixac, en direcció Barcelona, està provocant aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en portada, en marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres i vol traslladar a les comarques de muntanya les protestes que s'estan produint arreu de Catalunya.
4: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques, com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada, uns usos que, segons els convocants, redueixen l'oferta d'habitatge disponible per a la residència habitual i dificulten que famílies, treballadors i joves puguin quedar-se a viure a la zona. Les entitats també alerten que una davallada dels habitatges d'ús habitual pot fer que els pobles de muntanya perdin serveis com l'escola o el transport públic. Per això reclamen una regulació dels lloguers de temporada, l'ampliació del parc públic d'habitatge i mesures per mobilitzar els immobles que ara es destinen a l'ús turístic o a la segona residència.
0: Com dèiem, les manifestacions han començat ara a les 7 del vespre, a la Seu i Ripoll, de seguida hi anirem, però mentrestant, prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%.
4: Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge.
0: Carina Bellbé.
5: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos els fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
6: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
7: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: I ara sí, estem en condicions de connectar amb Ràdio Ripoll per saber com s'està visquent la manifestació que ha començat, com dèiem, a les 7 de la tarda. Manifestació pel dret a l'habitatge. Ràdio Ripoll, Paula Sagallo, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Doncs just a les 7 en punt s'han començat a concentrar desenes de persones a la plaça de la Lira, al centre neuràlgic de Ripoll, per totes elles conjuntament doncs, reclamar aquest dret a l'habitatge. Reclamen precisament que es deixin de fer especulacions i que també les persones que vulguin establir-se a la nostra vila ho facin, però no com a segones residències. Una concentració que, com bé dèiem, s'ha mobilitzat des de Pirineu Viu per la comarca del Ripollès i per totes les altres comarques que estan afectades per aquesta crisi. Les crisis que s'estan reclamant a altres punts del territori i de grans ciutats doncs, també han arribat a la comarca del Ripollès. Seguirem molt atents a com avança aquesta concentració.
0: Gràcies, Paula. Doncs parlant de concentracions, el Sindicat de Llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball per la mort de la Mari Carmen i ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda en honor també a Mari Carmen i a l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar el mes passat després de ser desnonada. Mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer i avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon aquesta setmana, però que finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill, Cugat Mèdia, Sara Vella.
9: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del Sindicat de Llogateres, Mariona Bota.
10: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
9: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
0: I el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments que avui ha presentat les dates d'enguany.
4: Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina però aquí l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris.
0: Esther Minguell.
11: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc dels Aliments de Barcelona i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
12: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
13: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
11: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La Generalitat rebaixa el Pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
4: També està activada la prealerta del Pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja.
0: Maite Pole.
14: Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
15: Hem d'estar alert encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf, i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
14: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en aquestes 48 hores un total de 921 trucades.
0: I el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema ESAlert, ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa.
4: És un dels punts d'una moció d'Esquerra que ha comptat amb el suport de tota la cambra, excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
16: Gestió territorial, de gestió forestal per fer prevenció d'incendis. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil, tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho i ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
4: El text demana assegurar-ne la recepció independentment de l'operadora de telefonia i que es garanteixi més anticipació i coordinació entre el Metocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. En termes generals, la cambra ha demanat que el Metocat depengui exclusivament de la Generalitat i no de l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: I tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. A Granollers, un dels territoris més afectats pel temporal, l'Ajuntament ha desallotjat la residència de persones grans a Dara per prevenció. El Departament de Drets Socials ha traslladat la vintena de persones totes juntes a un altre equipament. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
17: Ho han comunicat l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i la cap de l'operatiu coordinat pels bombers de la Generalitat, Montse Díaz, en una compareixença pública aquest matí al Centre de Comandament Avançat. Alba Bernosell ha explicat que han actuat d'acord amb les famílies.
18: Comunitat amb els treballadors i treballadores, d'acord, havent parlat prèviament amb tots ells, amb tots els familiars i amb totes les famílies. Per tant, agraint en aquest cas la col·laboració i la rapidesa, òbviament, dels qui van procedir amb el trasllat.
17: I és que els aiguats havien fet caure de manera parcial un talús del carrer Velázquez, on hi ha la residència. Amb possibles noves pluges hauria pogut caure del tot i deixar el camí tallat i la residència aïllada. Els serveis d'emergències continuen treballant per restablir la normalitat a Granollers i municipis veïns i en buscar en Rami, el nen de 12 anys desaparegut, i han ampliat la zona de cerca fins a la Roca i Parets del Vallès.
0: I encara un darrer punt en emergències. Catalunya es prepara per posar a prova el sistema d'avisos davant d'un possible accident químic. Serà el pròxim 19 d'octubre amb una prova simultània a tot el territori que farà sonar les sirenes i enviarà alertes als telèfons mòbils de les zones afectades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
19: Catalunya farà el 19 d'octubre una prova simultània de sirenes de risc químic a tot el territori. La directora general de Protecció Civil, Marta Casany, ha presentat aquest dijous al centre del 112 de Reus el dispositiu que servirà per comprovar el sistema d'avisos i recordar a la ciutadania com actuar davant d'una emergència química. L'exercici començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. Sonaran 119 sirenes en 47 municipis i la prova afectarà unes 930.000 persones. També s'enviarà un missatge S-Alert als mòbils de les zones afectades. És el primer cop que una prova d'aquestes característiques es fa simultàniament a tot Catalunya.
20: Aquesta prova pel dia 19 d'octubre la podem fer a tot Catalunya. Si bé en anteriors ocasions s'havia fet en cada territori una prova en dies diferents, creiem que tècnicament i la població està preparada doncs, per poder fer doncs, aquest exercici a nivell de Catalunya i així ho farem.
19: Protecció Civil recorda més que davant d'un accident químic real la principal mesura d'autoprotecció és confinar-se a l'interior d'un edifici. La ciutadania també podrà respondre tindrà una enquesta anònima per valorar el funcionament de la prova.
0: I a part de les

0: que no tenen dos dies seguits de festa.
1: Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs aquesta primera jornada de vaga dels conductors de TMB ja s'està fent notar entre els usuaris del servei d'autobusos. Les aturades han provocat llargues esperes i cues a les parades, especialment durant la primera franja del matí, quan els serveis mínims s'han reduït fins al 20% en alguns trams.
3: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo.
2: Generat així queixes, tot i que la vaga estava anunciada des de feia dies. No obstant, durant la tarda, alguns usuaris encara no s'havien assabentat d'aquesta reducció de freqüència en els bussos i així ens ho han fet saber.
4: Sí, ho havia escoltat, que a l'octubre hi havia algunes. Avui l'estem agafant perquè hem fet un transbord i necessitàvem agafar-lo.
5: Bueno, de normal sempre llegan tarde. A veces te toca, no sé, buscar opciones. Siempre hay gente esperando, colas, porque los buses siempre llegan tarde.
6: No me ha afectado porque he venido a las 6 de la mañana y a las 7 he cogido el H6 y bien.
2: Els conductors reclamen millores en els calendaris laborals i una jornada de 35 hores setmanals, ja que asseguren que la situació actual és insostenible i demanen respostes a la direcció de TMB.
1: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
0: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir el guardó.
1: I encara parlant de guardons, el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
0: Nascut a Barcelona l'any 1966, Rivera té una llarga trajectòria molt transversal que passa pel circ clàssic, el contemporani de carrer. El Ministeri ha destacat la seva mirada única i sensible a l'escena del circ i el fet que s'ha convertit en un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional.
1: I avui la cultura i la música ponentines estan de dol. El gitano de Balaguer, figura icònica de la contracultura a les Terres de Ponent, ha mort aquest dijous 8 d'octubre als 60 anys. La plaça del Mercadal de la capital nugarina acollirà l'homenatge demà divendres. Ràdio Rosselló, Maria Cateu.
7: Con lo gitano de Balaguer, que vos que digui, invite tu primer.
8: El músic havia anunciat la seva retirada dels escenaris el passat 9 de setembre, després d'haver estat ingressat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i sotmès a una traqueotomia. Tot i mantenir-se estable, la salut de Joan Portasalce, més conegut com el Gitano de Balaguer, havia anat empitjorant fins al diagnòstic de càncer de gola. I ha passat les seves darreres jornades a la Clínica Èstia de Balaguer. Aquest divendres 9 d'octubre, a 8:15 de la tarda, a la plaça Mercadal de la capital noguerina, acollirà l'acte de comiat. La trobada tindrà un caire senzill i recollit, comptarà amb la lectura de diferents textos i també de paraules de familiars, amistats i persones properes al Joan. A més, també es podran escoltar algunes de les seves cançons.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo. La judoka s'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Guillem Figuerola, 1-1, Lleida Ràdio.
3: El camí fins a l'hora ha estat impecable per la lleidatana. Tsunoda ha superat la azerbaijanesa Sudaba Agabeya i l'eslovena Nika Koren en primera i segona ronda, desfent-se també en vuitens de la neerlandesa Sam van Dijk. La judoka de 24 anys no s'ha aturat als quarts amb la sueca Ingrid Nilsson al davant i ha rematat amb un punt d'or la semifinal contra la sèrbia Alexandra Andrić per plantar-se així a la final. Allà s'ha trobat l'austriaca Micaela Polleres, la rival contra qui va perdre el bronze als Jocs Olímpics de París 2024. Aquesta vegada la victòria ha sigut per una Tsunoda que s'ha imposat a Munipon, amb què ha aconseguit el seu primer títol mundial en la categoria absoluta. La judoka havia estat campiona del món en categoria cadet i dues vegades en júnior. Amb aquest or, la lleidatana es converteix en la cinquena espanyola que guanya un mundial i en la primera dona des d'Isabel Fernández, campiona el 1997.
2: Aquest dijous es juga la jornada intersetmanal, la segona de la Lliga Femenina, amb els partits de l'Espart Girona i del Cadí-la-Seu. Les gironines reben a Fontejau el Mallorca-Palma a partir de les 8 del vespre, amb l'objectiu d'aconseguir el primer triomf oficial del curs. El tècnic Roberto Íñiguez avisa que, malgrat ser un nou vingut a la categoria, serà un partit complicat.

0: Si tiene una de las mayores plantillas de la temporada, tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, tiene un trabajo increíble. Todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
1: De la seva banda, les urgellenques reben la seva pista al Leganés a partir de les 9 de la nit. Escoltem el tècnic del Cadí la Seu, Pepe Vázquez.
2: Per nosaltres és un partit molt especial, és el nostre primer partit aquí en el Palau. Necessitem que la gent vinga i animen. Per nosaltres és molt important l'energia que nos donen.
1: També hi ha competició aquest dijous a la Champions en vol. Després d'una aturada de 3 setmanes, el Barça rep al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest. A partir de 3:15 del vespre, l'equip dirigit per Carlos Ortega, volíem dir, ha arribat tot just a l'equador de la primera fase de grups i buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. I una notícia d'última hora, perquè en hoquei patins, a Calafell serà la seu de la Copa Continental femenina i masculina, que enguany la disputaran tots dos equips, a totes les dues categories. Les finals de 4 es disputaran del cap de setmana del 14 al 15 de novembre.
3: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilán. Gràcies per escoltar-nos.
4: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: La vivenda, però s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores.
3: L'augment dels salaris siguin d'acord al augment de la inflació.
4: El 98% de la vivienda és libre, l'han puesto a unos precios en el GORD entre 500 y 750.000.
5: En general, tots els barris hi ha incidències o d'escoixells asfixiants, que l'arbre no hi cap, o d'escoixells buits, que no hi ha arbre.
6: M'agrada molt venir, vinc cada any amb les meves germanes. Venim sempre perquè sempre ens han agradat veure'ls.
7: Somos una pisonadora, o sea, es que salimos, cada 3 minuts hay una nueva y damos el 100%.
8: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Frenant l'especulació de la patronal immobiliària, els rendistes i els fons d'inversió per garantir l'accés a l'habitatge. És només un dels objectius de la vaga general convocada pel Sindicat de Llogateres i també les principals organitzacions sindicals per al pròxim 11 de novembre. L'encariment de l'habitatge està destruint el poder adquisitiu dels treballadors, segons alerten des dels sindicats, els quals fan una crida a l'alta participació ciutadana. Escoltem la membre del Secretariat Nacional d'UGT, Reyes Solaz, i la secretària de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de Comissions Obreres de Catalunya, Liliana Reyes.
2: La vivenda, però s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores. Pots treballar, pots tenir un treball, pots tenir un sou, però no pots agafar perquè se porta més de la meitat del sou.
3: L'augment dels salaris siguin d'acord al augment de la inflació, perquè cada vegada ens costa més comprar les coses bàsiques, anar al supermercat, tot és més car. Cada vegada l'electricitat, l'energia, la gasolina, ens estan empobrint mentre ells s'estan enriquint.
8: Des del Sindicat de Llogateres assenyalen que l'habitatge que es construeix a Badalona es destina a estrangers amb un alt poder adquisitiu i deixa fora el veïnat que, tot i treballar, no hi pot accedir. N'ha parlat un dels seus membres a Badalona, Unai Domingo.
4: El 98% de la vivienda es libre, la han puesto a unos precios en el GORD entre 500 y 750.000, se aprovechan los recursos del ayuntamiento, la oficina de turismo para promocionar el barrio del GORD. Ese barrio no es para la gente que ahora está en Badalona, ese barrio es para traer a gente de fuera que pueda pagar unos precios inasumibles.
8: Un grup de voluntaris ha pentinat diversos barris de la ciutat a la recerca d'anomalies relacionades amb l'arbrat. Aquesta anàlisi de l'arbrat s'ha fet en 150 municipis a banda de Badalona. Tot i la pluja del cap de setmana, 7 voluntaris van recórrer carrers de 17 barris de la ciutat. Van registrar en una aplicació específica més de 2.000 anomalies. En 700 dels casos van trobar escocells buits, en més de 500 només hi era la soca i en gairebé un miler l'espai era massa petit per tenir plantat un arbre. Jordi Concepción ha coordinat l'iniciativa a Badalona.
5: En general, tots els barris hi ha incidències o d'escoixells asfixiants, que l'arbre no hi cap, o d'escoixells buits, que no hi ha arbre, o escoixells que s'ha tallat l'arbre, que ja només hi ha una soca. La situació, el que estem veient una mica és que va a pitjor. Preocupant en si no hi ha, perquè tenim arbres, no? Però volem que les ciutats siguin més amables, no?
8: La Biblioteca de Pomar va acollir ahir el Filmets a les biblioteques. Durant la sessió es van projectar diversos curtmetratges d'animació i ficció dedicats sobretot a un públic infantil i familiar. La iniciativa busca portar el cinema a tots els barris de la ciutat. Per a molts dels nens i nenes del barri ja és una tradició assistir a aquesta trobada.
6: M'agrada molt venir, vinc cada any amb les meves germanes. Venim sempre perquè sempre ens han agradat veure'ls, perquè ens fa com il·lusió.
9: Venim a veure un curs i després votarem quin ens agrada més.
10: Hi ha pel·lis molt xules, tinc moltes ganes de veure.
8: I en esports, un segon quart antològic porta el Joventut Femení a debutar amb victòria a la Lliga Challenge contra el filial de València per 101 a 71. El parcial va ser de 36 a 17, el detonant per destrossar el partit i la diferència va créixer fins als 34 de diferència amb el 81 a 47. Escoltem la jugadora de la penya, Paula Saràbia, al postpartit destacant l'explosió anotadora al segon quart.
7: Somos una pisonadora, o sea, es que salimos, cada 3 minuts hay una nueva y damos el 100% y bueno, al final es la idea que quiere Fabián. Al final, para jugar a este ritmo tenemos que rotar todas mucho, porque si no vas con el agua al cuello a los 3 minutos.
8: Aquestes són les veus del dia i això és Radio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
11: Badalona 94.4.
0: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: amb Xavi Ballesteros.
1: Avui parlarem sobretot de la plantilla del Joventut, del debut de la penya femenina en Pallissa contra el València B, del partit no jugat contra el Montblanc Andorra, les pluges que continuen. També avui, aquí dijous, la tertúlia està plovent a fora, però nosaltres aquí aguantem, això no ens atura. Juan Morales, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Amb nosaltres també avui el Jaume Sala, entrenador del Júnior de la Penya, també entrenador de Minguella masculina Supercopa. Jaume, benvingut.
3: Gràcies, està bé.
1: Per parlar del planter de la Penya i el Ferran Govern, el Mangui.
4: Bona nit.
1: Molta aigua de pluja, però poca de patir de vela.
4: Gens, res. No hi ha...
1: No hi ha vent.
4: No hi ha activitat, no, està tot suspès de moment.
1: Perquè si plou, no podeu...
4: Si és un campionat important, encara que plogui, sí, però si hi ha aparat elèctric és complicat.
1: Ja, elèctric. Són una miqueta així, Si no, si bueno, plou i... En fi. Anem a parlar de la penya, perquè es va haver de suspendre aquest partit. Juan, explica'ns una miqueta com es va viure, perquè, clar, aquestes coses a vegades són bastant incòmodes. Vau haver de decidir 2 hores abans, evidentment aquí, condicionat per la Generalitat, no? Perquè és el qui, al final...
2: Bueno, esto es una cascada. Nosotros al final no tomamos ninguna decisión. La Generalitat emite un decreto, ¿vale?, suspendiendo toda actividad. El Ayuntamiento de Badalona también. Y entonces, bueno, como el final del partido, lo cual quiere decir la salida de todo el mundo del Olympic, iba a coincidir con el inicio de esta restricción de movilidad, pues la CB toma la decisión de posponer el partido.
1: El partit contra l'equip del Ney, d'Israelia, també van saltar les alarmes en els mòbils perquè havia de ploure. En algún momento has va a plantear, ostras, ¿podría?
2: No, pero es que es una diferencia. Una cosa es el S-Alert, ¿no?, que a ti te mandan conforme tienes que tener precaución y tal, y otra cosa es un decreto limitando la movilidad. Son rangos diferentes.
1: Sí, claro, una cosa es...
2: El S-Alert del martes, claro, lo que afectó es que vino muy poca gente al Olympic.
1: Claro, pero es que había mucha gente, Juanan, que ens demanava, escolta'm, ¿pero suspèn o juga? Y al final, amb aquesta incertesa, la gente que fa, doncs en quedo. En tot cas, debut... Jaume, important també començar guanyant en una competició amb un format molt curt.
3: Sí, sí, totalment. Jo crec que no és fàcil aquests partits, com ha dit el Juan, també amb un ambient estrany per tot el que va suposar l'alerta, però jo crec que és molt important guanyar i crec que la imatge de l'equip va anar de menys a més i és superbé, la veritat.
1: Jaume, l'any passat estaves en dinàmica júnior i equip U22, enguany només amb el júnior en quant a primer entrenador, i veiem que la competició europea van haver-hi minuts per Diego Niebla, també va jugar a Torres. És una competició on creus que poden tenir un minut aquests jugadors que tu coneixes bastant bé?
3: Sí, jo crec que els dos estan preparats per participar sempre que el Dani ho consideri, que per això està a l'U22 i per això els jugadors també aposten per estar amb nosaltres, i jo crec que tenen el nivell suficient com per ajudar, com ja fan els entrenaments, i que estan preparats per sumar, i ells després han d'aprofitar aquests minuts, no?, i han de ser conscients de l'oportunitat que tenen, però jo penso que segur que al llarg de la temporada també, doncs, malauradament, sempre hi ha lesions o baixes i segur que poden participar i fer-ho bé.
1: Perquè tu que els has viscut el dia a dia, no?, de compaginar dos equips, és difícil pels joves dir, escolta'm, no, aquí també s'ha de treballar amb el júnior o amb l'U22.
3: Sí, és complicat, també va molt... Suposo que la personalitat de cada jugador és diferent, però és veritat que l'any passat, per exemple, tant el Diego com l'Adrián, per circumstàncies, van haver d'estar apartat de la dinàmica U22 júnior i estar molts dies seguits amb la CB. Llavors, bueno, quan tornen, doncs, evidentment no és el mateix, però bueno, jo crec que són molt conscients que d'on ho han de fer bé i no hi ha cap inconvenient això, ho entenen ràpid, però sí, segur que és un procés que han d'anar aprenent.
1: Crec que l'Adrián ha fet una molt bona pretemporada, també va estar amb la selecció espanyola guanyant medalla, i el Diego Niebla, que ja el coneixem, que és un jugador molt, molt de talent. No sé si tu també creus que són dos elements importants, sobretot se n'ha parlat molt del Diego, no?
3: Sí, l'Adrián, jo crec que me la vaig poder veure i parlar amb ell i li vaig dir amb ell, no? Vull dir, crec que ha fet un pas i el veig molt més madur, molt més home jugant, també entrenant, crec que és molt regular en l'esforç i en fer-ho bé els entrenaments, que és on realment ell ha de destacar, i el veig molt bé, com tu dius, i el Diego sí, té un talent... Bueno, molt, molt elevat, la veritat que té molta facilitat per fer moltes coses, sobretot a nivell ofensiu, i que a mesura que vagi vivint experiències amb el primer equip segur que va creixent també en aquest aspecte més de personalitat i de madurar, però sí, és un jugador, jo crec que amb molt bona pinta.
1: Mangui, la FIBA Champions League, aquesta competició que la penya, tot i que evidentment el que es parla és de fer un pas més i per tant ser la Final Four, des d'aquí el que demanem és, ostres, és una molt bona oportunitat per intentar, doncs, arribar molt lluny. És cert que en competició, aquesta competició, la primera fase, et pots trobar equips desconeguts, no? Hi havia, van jugar només 8 jugadors, dels 8, 7 americans. Costa a vegades, que Juan, em deies que la pluja no va ajudar a sobre, no? Passant aquestes coses.
4: Hi ha masses competicions ara, masses partits, masses competicions, hi ha moltes coses. Jo ahir em vaig estar mirant els resultats una mica per sobre de la BCL, i jo ja tinc 3 finalistes de la Final Four. Jo ja tinc 3 finalistes.
1: Ara fico si ets amb el Juanan.
4: Em falta el quart, que encara m'haig d'això, però en principi ja en tinc 3, que són el Unicaja, el Joventut i el Múrcia. Jo crec que aquests 3 equips estaran a la Final Four. Ja t'ho dic al mes d'octubre, per el que he vist, les plantilles que he vist i tot el que he vist. La ECA d'Atenes també hi és, però jo no crec que aquest any amb el fitxatge estrella de l'Hurtel juguin la Final Four. Em sorprendria, però bueno, el jugar només un partit cada 15 dies igual això, però en principi, per lo que he vist, i els resultats d'ahir, i en Múrcia, per exemple, va passar per sobre Varese i els va guanyar de 30.
1: Zibona va guanyar de 20 a Galatasaray, eh?
4: Qui?
1: Zibona a Galatasaray, que ha fitxat tot i més, eh? Vull dir que...
4: No, i el Xolet també va guanyar fora, per això et dic, però Múrcia els vaig veure diumenge jugar contra el Barça, i ahir, en aquest de Varese, que és un equip de la Lliga Italiana, que no és un equip punter, però és un equip per estar dels 8 primers de la Lliga Italiana, els van passar per sobre. Quan... No, i la Màlaga ja no et dic que van guanyar de 40 camp dels lituans.
1: Sí, sí, sí. A veure, allà hi havia 20 persones al públic, mirant el partit. Juan, és una competició que l'any passat ens vam quedar mal regús i és una assignatura pendent. No sé si estàs d'acord. No sé si també coincideixes amb el Mangui, no?
2: Bueno, no.
1: Tiempo, tiempo.
2: No coincido con él. Yo creo que no hemos visto nada de los equipos todavía.
1: Estic content perquè feia molt temps que estàveu coincidint massa.
2: Sí, sí.
1: I això em preocupava.
2: Bueno, él le ha llamado a Chus le ha dicho lo que tenía que decir.
4: No, yo no.
2: No, yo creo que todavía no hemos visto nada de los equipos, ¿no? Para poder ser tan categóricos. Yo creo que, hombre, lógicamente, solo por nivel de la Liga, los equipos españoles claramente tienen, ¿no?, esta condición de aspirantes, ¿no?, a estar en la Final Four. Pero bueno, hay que jugar y hay que ver que luego siempre hay... Tú tienes un mal día y hay un equipo que no te esperas y de repente empieza a ganar partidos. Y es una competición que exige estar concentrado todos los días porque las cosas van muy rápido y de repente pierdes factor cancha y después es muy difícil. Entonces, bueno... Vamos a ver, el otro día no jugamos nuestro mejor partido, sin duda, pero lo sacamos adelante, que era de lo que se trataba, y ya está.
4: Escolta un moment, tornant al tema de l'Andorra aplaçat...
1: Del teu club?
4: Sí, no, ex-club.
1: Que juga dimecres vinent, recordem? Sí. Dimecres vinent.
4: Tinc una pregunta del Juan. He llegit que el base s'ha fet mal al...
1: Rafa Luz.
4: Llavors, imagina't que fitxen un base aquesta setmana. En principi, dimecres no podria jugar, però com que la Federació i l'ACB miren cap a l'altre cantó...
1: No hi havia acte.
2: No, pues es que esa es la diferencia entre un partido que ha empezado y el que no. O sea, ese partido, es con las normas del día en que se juega el partido. Entonces, ellos sí.
4: No, pero a ver, aquest senyor, el fitxatge que vingui, aquest dia no estava tramitada la fitxa.
2: No, pero imagínate que Yannick Crack se recupera y lo podemos tener en el partido. También, bueno, como ese día estaba de baja, no puede jugar ese partido.
4: Si té la fitxa federativa, sí, pero si no té fitxa federativa, no pot jugar.
2: En fin, no quisiera meter la pata, pero yo creo que lo que marca es si ya hay acta de partido, no. Correcto. Si hay acta de partido, tú tienes que ir con los que estaban en el acta, y si se te ha lesionado alguien, mala suerte.
4: Si
2: ha recuperado alguien, mala suerte.
4: Llavors passa com va passar en València, que un jugador va jugar les dues jornades, la mateixa jornada, en dos equips diferents.
2: No, però això són circumstàncies diferents.
4: No, circumstàncies no. Imagina que avui rescindeixen el contracte d'un base a Lugo o a Manresa, fitxa per l'Andorra i resulta que juguen la mateixa...
2: No, eso seguro que no.
4: O sea, eso no ha pasado, ha pasado eso.
2: Eso ha pasado y ha sido motivo de impugnación.
4: Y no ha pasado res.
2: No, bueno, hostia, Mangui, de verdad.
4: Claro, es que no pasa res.
2: Tú y tu paranoia.
4: No, que no pasa res.
2: O sea... No, ellos pueden fichar un jugador que no haya jugado esa jornada en el equipo ACB y lo pueden inscribir.
1: Perquè quedi clar, no hi havia acte obert i, per tant, quan hi havia acte, poden jugar tots els jugadors que es presentin en el partit. Dimecres de la setmana vinent també serem, evidentment, per explicar-ho. La temporada passada, Juana, et va tocar viure un capítol una miqueta surrealista amb la megafonia, amb el marcador, i ara hi ha hagut unes pluges on el Palau Olímpic ha aguantat, i per tant, igual que quan no aguanta, ho expliquem.
2: Home. Sí, nosotros a nivel de instalación podríamos haber jugado el partido sin ningún problema. Pero bueno, que está fantástico, pero que es nuestra obligación, o sea, que es lo que hay que hacer, tener la instalación lista para jugar, sean cuales sean las circunstancias, ¿no? Entonces, el día de Unicaja nosotros tuvimos un problema nuestro y no tuvimos el pabellón listo para jugar, y el otro día pues lo estaba como tiene que estar siempre.
0: Veurem, doncs, evidentment, aquest partit dimecres vinent, però diumenge, Baskonia-Penya. Amb una situació, la Galbiati, que ve de guanyar, que van líders. Mangui, això de Galbiati i de Perasovic se'ls pot complicar, eh?
4: Bueno, jo els vaig veure el partit de diumenge contra el Girona i vaig veure el partit de divendres contra l'Armani, els dos partits. I la veritat és que han fet un canvi, han fet un pas endavant amb el brasileño, amb el pivot brasileño que han fitxat. I la veritat és que m'ha sorprès molt el jugador dominicà que estava a Unicaja, que no va quallar.
0: Cris Duarte, eh?
4: Coses que passen, que no saps per què a Màlaga no va haver ni manera de que funcionés. I els dos partits que li he vist, la veritat és que m'he quedat sorprès, sobretot de la serietat.
0: Sí,
4: que juga, per ser...
0: També en té de sobre, sí, però, i venia de l'NBA, vull dir que...
4: De totes maneres... Allà segueix sent un equip atípic, no? O sigui, un equip de molts 1 contra 1 i molts de 21, i, bueno, pues...
2: Sí, pero yo creo que con el perfil de entrenador que tienen, sí, que es capaz de aglutinarles, ¿no?, con un objetivo común, sí, sí, yo creo que talento tienen, ¿eh?
4: Para... Girona, en vez de ser els Lakers, van ser els de la G-League. Van ser els de la G-League.
0: De 40, eh? De 40. És cert que va haver-hi tot el viatge, que van dormir a Saragossa, tot plegat, però, home...
4: Ni que haguessin anat a Moscou amb autocar. O sigui, tota la vida... Jo, quan anava a jugar a Vitoria, anava amb el tocar i anava al Tirón, eh?
2: Ah, bueno, i va ser el dia antes.
4: Eh?
2: El dia antes.
4: Sí, però aquí van dormir a mitjana de camí a Saragossa. Sí. O sigui, a Saragossa, a Vitoria, hi ha 3 hores com a molt, no?
2: Sí, jo per dormir a Saragossa ja quasi tiraria.
0: Sí, jo també vaig pensar el mateix.
2: I llegues allí i ja dormes. Però bueno, estoy seguro que los prepas de Girona, que ara són las personas que más poder tienen en los clubs, con mucha diferencia... entendieron que eso era lo mejor.
4: Imagina't ara, imagina't com vagin a la tornada a veure el Conde Dràcula aquí a Bucarest, que tenen que anar.
0: Jaume, jugant contra el Baskonia, la penya...
2: Bucarest no és tierra de vampiros, eh? Bucarest no és Transilvània, sí, sí.
4: És més arriba, és més arriba, on jugava...
0: On la penya ja es va trobar aquesta temporada amb el Baskonia, aquí a la Supercopa. Com pot variar això? Fa tot just menys d'un mes. Com...
3: Bueno, suposo que... Dius en respecte al partit,
0: sí, el
3: que
0: sí, es pot sí, trobar.
3: Bé, jo crec que al final el ser de Supercopa un torneig ultracurt i amb, jo crec que amb l'ambició de guanyar-lo, com es va demostrar, es va preparar molt aquell partit i ara jo suposo que els equips van evolucionant i segur que hi ha coses diferents, però bueno, m'entenc que...
0: Però molt diferents en 2 setmanes?
3: No, molt diferents segur que no, però bueno, també és una etapa de la temporada on creixes, on no és el moment de construir, de posar moltes coses, llavors és més fàcil que hi hagi una evolució de l'equip en quant a tàctica o scouting, el que puguem dir. Però bueno, jo suposo que al final també hi ha uns bàsics i una cosa que l'equip hi creu i que això no canvia i que és com ha de ser, que hi ha una filosofia.
2: Bueno, yo creo que hay una pequeña diferencia, ¿no? Que aunque era, se supone, cancha neutral, Supercopa jugamos en casa. Y el domingo jugamos
0: fuera. Sí, totalmente. La temporada passada, en el playoff, es va guanyar a Bossa Arena,
2: sí.
0: Es va guanyar. També es va eliminar de la Copa. També es va guanyar amb Calgai allà. Vull dir que ara la dinàmica ha canviat en aquests... en els duels Baskonia-Penya, que em sembla que van ser durant 19 anys, potser es va guanyar una vegada, no? Mm-hmm. Aquestes coses, per què passen, no?
2: Bueno, yo creo que son muchas veces circunstancias, no quiero decir casualidades, pero casi casi, ¿no? En función de cómo te encuentras el equipo, qué dinámica traen, diferente. O sea, tú imagínate que fuésemos a jugar a Vitoria después de que ellos hubiesen jugado doble jornada de Euroliga con desplazamientos largos, pues no te vas a encontrar al mismo equipo que nos vamos a encontrar el domingo con un único partido de Euroliga y además en casa para ellos, ¿no? O sea, todas esas cosas...
4: ¿Contra qué juegan a casa?
2: Tienen su... Miré que juguen en casa, però...
4: Depèn molt del rival.
3: Besiktas. L'any passat passó que Vitoria viajava de visitante el viernes i llavors van arribar diumenge a l'Olímpic i l'energia amb la que van jugar va ser bastant baixa.
4: No, depèn. Depèn de qui juguessin divendres. Si juguen contra un equip molt punter i de Euroliga i guanyessin, llavors el diumenge surts més relaxat. No? Si, per exemple, si el diumenge a la nit el divendres a la nit contra el Panathinaikos o contra un rival molt dur i guanyes, el diumenge, en canvi, si és un rival com el Betxicas, doncs, en principi no sortiràs de campió en el diumenge, no? Sortiràs, no?
2: Hay que jugarlo, en cualquier caso.
4: Sí, però bueno.
0: Cal jugar i, a més, també estem molt pendents de tot el que fa el joventut, tant femení com masculí, com la base. I avui tenim el Jaume Sala, que està portant el júnior. La temporada passada, amb el Pau Ribas també fent molta feina, i ha debutat i ha guanyat com a primer entrenador. Què et sembla?
3: Molt bé, bueno, content per ell. La veritat que tenim una bona relació i és una persona que crec que molt capacitada i bé, tot el que treballem molt conjuntament, per tant, bé, jo crec que l'equip el farà créixer molt i va ser un molt bon partit de la 22 a casa i una gran victòria, la veritat.
0: Estem veient el dia que va debutar a Manresa, allò que... Allò, sí. Amb rabieta, no? De dir, debutes a Manresa, bé, van fer una bona primera part, es van desinflar després,
3: sí.
0: Però, home, un exjugador que a més domina molt el que és el club, el joc... estàs a favor, tu? No de Pau Ribas, sinó...
3: No. Estic a favor si la persona que ha sigut jugadora està capacitada i té els coneixements per ser entrenador, evidentment ja estic a favor. És una obvietat que per, doncs, per l'experiència i trajectòria que tenen, doncs tenen més oportunitat d'estar en equips més amunt i els altres fem una altra trajectòria, però això és la realitat, no és ni just ni injust. I sí, jo crec que el veig molt motivat i tenia ganes d'estar a pista, i et dic, jo puc estar molt el dia a dia amb ell i té aquestes coses d'exjugador, no? D'aquest coneixement d'estar dintre la pista que no és tan teòric i que és tan important. Llavors intento també empapar-me molt d'aquestes coses d'experiència, de més d'ofici, que són molt importants per fer lectures i per entendre el jugador i per entendre també els partits.
0: Manguis aquelles coses que a vegades veus un jugador i dius, aquest és entrenador.
4: Bueno, hi ha molts jugadors que tenen vocació de... Ja, quan estan jugant ja els veus que tenen vocació d'entrenador, no? I més el Pau, que és un jugador que quan era jugador sempre estava pendent de les categories inferiors i sempre estava al dia de tots, resultats, de partits i tot, no? Sempre explico l'anècdota que quan estava al Barça, de jugador, en algun directiu així, quan hi havia algun derbi amb la joventut i guanyava la joventut, ahir us va fer la clenxa, eh? O sigui, vol dir que està... Ja ho viu, no? Ja té la sensibilitat aquesta, no? Ja té la vocació que vol seguir i que li agrada molt.
0: Jaume, tu estàs... podríem dir un boig del bàsquet, perquè també estàs dirigint la Minguella de Supercopa, la Minguella masculina. Felicitats, perquè aquesta setmana heu guanyat. De fet, li vam dir, Manqui, li vam dir, vindràs, va ajornar el partit que jugàvem contra el Barça el diumenge. O sigui...
3: Es
0: va cagar, directament. Però veiem aquí imatges que també vam poder recollir el 5 contra 5. Clar, has de canviar el xip, no?
3: Vaig a canviar el xip molt, sí. L'any passat amb la 22, no perquè érem molt juniors, però bueno, la competició et portava a una cosa més propera al sènior. Doncs, bueno, encara podies fer coses iguals aquest any... Per suposat que no, al final, ser dintre del júnior de la penya doncs implica competir, jugar partits, el que vulguis, però sobretot el creixement del jugador i la filosofia de la penya que tots coneixem molt bé. Llavors sí, és un canvi de xip molt important, no és tant un rendiment immediat ni un rendiment només de guanyar. Llavors, però bueno, ho disfruto molt i...
4: I a sobre li han pres el jugador de franquícia que tenia, que s'ha anat amb un gat.
3: Sí, això sí.
4: Amb un gat l'han deixat despullat, no? El Jaume, li van prendre el Mario, sí. El Super Mario.
0: Bueno, tots acaben tornant,
4: Sí.
0: Tots acaben tornant, vull dir que...
4: Jo li vaig dir que es quedés, però no em va fer cas.
0: Va ser amb un gat, va anar a Raúl Aita i va dir, vine, és molt badaloní. És que això, Juanan, ho hem parlat moltes vegades, que la penya és la, tu dius, la màquina i els balcons són els clubs, però és que a mi m'agrada molt que retroalimenti això, no? Vull dir, no només amb ell, parlant del Pau Ribas, no? Entrenadors que, ostres, viuen el que és el bàsquet a Badalona.
2: Bueno, es que ahí está la conversación, ¿no? Y cuando entras en este mundillo, ¿no? Pues todo el mundo conoce a todo el mundo y todo el mundo sabe lo que ha hecho el otro y todo el mundo tiene duelos recientes, futuros y pasados, ¿no? O sea que... Sí, sí.
0: Doncs la Miguella, que està fent una bona temporada, de moment, dos victòries, una derrota, el anem seguint, però sobretot avui convidàvem el Jaume Sala perquè el joventut, el júnior del joventut, jugarà la fase de classificació per la Final Four de l'Eurolliga. Es jugareu a Múnich, sou 8 equips, entre d'altres Panathinaikos, entre d'altres Maccabi de Tel Aviv, esteu en dos grups de 4, lligueta, els dos primers juguen la final, el guanyador va a la Final Four. Hi ha 4 seus més, una Croàcia, una Bolònia, una altra Viena, i per tant d'aquí sortiran els 8 equips que jugaran aquesta Final Four, júnior. Important perquè els joves... continuïn creixent aquestes competicions o perilloses, perquè són aparadors?
3: les dues coses, jo penso. Tot comporta un perill quan et vas acostant més a les coses, no? Aquesta èlit o semièlit o aquestes coses tan atractives, al final és perillós pel jugador, però per això estan els clubs i els entrenadors i els caps de cantera, per fer entendre al jugador per què hi anem, però, evidentment, poder estar en un escenari com aquest és una cosa només positiva i la veritat que estem molt contents i molt agraïts al club també per l'esforç que segur, la gestió que ha fet perquè la Pella pugui tenir aquest escenari. A més, jo crec que és de justícia que un club com nosaltres en els escenaris més top de nivell de formació puguem ser-hi. Però bueno, jo crec que pels jugadors és molt motivant, és un estímul que tenim per la temporada molt gran. La manera que ho van rebre els jugadors quan els vam comunicar, ja ho veus, no? La cara que estan doncs, expectant d'anar-hi. I a més aquest any el júnior tenim una cosa que és molt bona, que és una personalitat i un caràcter individual, però també col·lectiu molt sa, i crec que la gent té molt aquest sentiment col·lectiu i d'anar allà doncs, com un equip, per tant jo crec que serà poc perillós. I ja et dic, la veritat que estem molt motivats i amb ganes de fer-hi un bon paper.
0: De la plantilla, l'altre dia tothom estaven revisant des del dia de l'Open Day la plantilla del júnior. Hi ha dos jugadors de Badalona, ens agraden tots, evidentment, però el fet que siguin de Badalona, l'Humbert Ruiz, i l'Izan Pérez, i també un jugador romanès que heu fitxat. Explica'ns una miqueta aquests tres jugadors, que en podem... Com els veus? Així resumit, tampoc.
3: Bé, bueno, l'Humbert és el jugador que està més a part del Diego i l'Adrián, no? Que ja els hem parlat, i algun més d'aquests de Dinàmica U22, doncs, dels que més participa amb el primer equip, i ja va poder debutar en les dues competicions, a més l'any passat. Per tant, és un jugador que, de tota la vida de la penya, jo crec que amb una projecció doncs, important, a part és una persona treballadora, amb molt bon caràcter i bueno, una persona que escolta, no?, i que sempre està intentant evolucionar, i és un jugador que pel júnior ha de ser doncs, molt important. Ja ho va ser l'any passat, sent de primer any. A part del Diego, l'Humbert va tenir un pes específic en l'equip, amb molts tirs per ell. I l'Izan i el Sebi doncs, són jugadors de primer any, amb molta experiència en diferents situacions, perquè al final juguen campionats d'Europa, no?, amb les seleccions, han jugat ja amb els clubs campionats d'Espanya, etc. I són jugadors que esperem molt, però que són jugadors de primer any, que hem de contextualitzar molt benestant, però que sí que hi confiem i que treballarem amb ells per ajudar-los molt a veure quin és el seu sostre.
0: Us seguirem, us pressionarem, perquè volem seguir. Ara, Mangui, ha canviat una mica la filosofia. La penya no pot permetre's tenir 15 becats. Yeah. Per tant, s'ha d'afinar molt. Això és complicat, sí, no?
4: Home, molt. Molt, perquè a més hi ha molts interessos. Llavors, encara que tu facis un bon seguiment, sempre hi ha els agents que tiren cap als clubs amics. Llavors, encara que tu li venguis la veritat, pues, sempre la gent és el que té l'última paraula, perquè ja tenen agent des de que neixen, no?, quasi. Llavors, clar, és molt, molt difícil. Has de trobar uns pares molt ben equilibrats perquè valorin les coses de futur, i no el dia, o sigui, el present, com fan la majoria de gens. Això
0: és important. Anem a parlar del joventut femení, perquè Juanan va començar la penya ahir la temporada, aquest partit que també es va suspendre, s'havia de jugar diumenge, amb una victòria de 30 punts de diferència. Aquí sí que no hi ha... bueno, l'important és créixer, l'important és pujar, no?
2: Sí. Sí. O sea, podemos darle todas las vueltas que queramos, pero es lo que hay. El año pasado bajamos por Averas y el objetivo de este año es subir.
0: ¿Cómo has visto el partido? ¿Cómo está el equipo?
2: Bueno, o sea, es una pretemporada muy atípica, porque realmente entre lesiones, visados, retrasos y tal, el equipo ha tenido muy pocas oportunidades de trabajar juntas. Y bueno, ayer en el primer cuarto se notó. La verdad es que el primer cuarto fue horrible, no podemos decir otra cosa. Pero el equipo estaba trabajando y siguió trabajando, y cuando las cosas se hicieron clic, pues realmente yo creo que vimos un poco lo que quiere Fabián, ¿no? Que es un equipo que juega con muchísimo ritmo, con muchísimo físico, ¿no? Rotaciones súper cortas y hubo un momento que realmente abrumaron al Valencia B absolutamente.
0: Veiem a Irene Broncano, una jugadora d'aquí.
4: Broncano, Santa Coloma, mític Broncano. Bueno, és neboda del mític Broncano.
0: Sí, sí. Una jugadora que ens
4: apareixia moltíssim. El seu pare, encara que no jugava, també és molt mític, el Rafael, que també és un personatge molt, molt estimat.
0: Els coneix tothom, el Mangui. Sí,
4: sí. El Rafael era un personatge molt estimat, el germà de José, de Juan Carlos.
0: Juan, ens queda només un minut, però l'objectiu és pujar, i per pujar has de quedar primer d'aquesta fase regular, o si no, després ja has d'anar a aquesta...
2: A play-off, a
0: play-off. Sí.
1: Hi ha els ingredients suficients o creus que encara s'ha de retocar cosetes o a la base...
2: Te digo un poco lo mismo que te he dicho con la BCL, es muy pronto, ¿no? Hay que ver a los equipos, pero yo creo que si somos capaces de defender y jugar con la intensidad que jugamos ayer, nos pasarán más cosas buenas que malas. Entonces, bueno, no somos los únicos que queremos subir, ¿no? O sea, todos juegan y...
4: Escolta, yo m'hi mullo, tío, ¿eh? Ara que es muy lleny. Si a la final fur de la BCL del mes de maig... I a l'Unicaja, el Múrcia i el Joventut, em convides a venir, a anar a on sigui?
1: A la Final Four. Home, Juan, aquesta és una pressió important, eh? Atenció, eh?
2: Vinga, jo te consigo abono.
4: Jo em pago el bitllet.
2: Vinga.
1: Vale. Ostres, aquí...
2: Però, vamos, no me preocupa porque los abonos que le consiga Chus serán mejores.
1: No,
2: no, no necesito los tuyos.
1: No, m'estàs parlant del Chus, que ha decidit anar-se'n de la BCL. Ah, no, està a l'Unicaja.
4: És Tenerife, és Tenerife.
1: Ostres, és veritat que s'ha anat a Tenerife.
4: És l'Aniano que s'ha anat, l'Aniano.
1: Ara encara tinc més del Juan. És que estàs enamorat de Chus, eh? Estàs enamorat.
2: Sí, si tu subís a un equip Eurocàmbia, la BCL no vale para nada.
4: No el veus més content? No el veus més content?
1: Home, hem guanyat.
4: Primera victòria de Corunya, patint, eh?
1: Felicitats des d'aquí a Carles Marco, un altre badaloní que...
4: Però patint, eh? Patint.
1: I que ha guanyat.
4: A la pròrroga.
1: Fem per posar emoció, home. Fem per posar emoció. I emoció també la tindrem la setmana que ve aquí. Dijous, recordeu que hi haurà partits.
2: Al
1: cap de setmana aquí fan la tertúlia paral·lela. Però, bueno, igualment, a Vitòria, diumenge a les 5, el Joventut Femení, que jugarà a Màlaga, i recordem la setmana que ve, dimecres, penya Andorra. Que hi hagi molta sort, Jaume Sala, amb la Minguella i amb el júnior de la penya.
3: Moltes gràcies, Xavi.
1: Mangui,
4: que ja tens... Cap de setmana tampoc hi ha regat, tinc mono.
1: Però tens mono i tens una bono a tocar, eh?
4: Sí, jo estic convençut, ja.
1: Felicitats per la feina.
5: La tertúlia de bàsquet. Amb Xavi Ballesteros.
6: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
5: Cosner Baskonia, a Sisa Joventut.
6: I a les 6 i de manera simultània, Futbol de Tercera.
5: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
6: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La ràdio d'una gran ciutat. Torna Filmets.
8: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
7: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
9: Filmets Badalona Film Festival.
8: Totes les emocions.
10: Badalona 94.4.
11: Són les 8.
12: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
13: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
14: És dijous 8 d'octubre de 2026, us parla Martí Villegas. Badalona s'estanca en les taxes de reciclatge dins l'àrea metropolitana. En concret, és el cinquè municipi de l'AMB que menys recicla. El 2025 s'hi va reciclar un 30% dels residus, no assolint l'objectiu europeu marcat del 55%. De fet, dels 36 municipis metropolitans, 28 no assoleixen aquesta xifra. Des de l'AMB asseguren que només s'hi arribarà si es dona impuls als nous sistemes de recollida amb identificació. El govern local admet que Badalona ha de millorar els seus nivells de reciclatge, tot i que apuntant que es tracta d'un problema compartit entre la majoria dels municipis de l'àrea metropolitana. Per això, Badalona distribuirà bosses de reciclatge a tots els veïns i veïnes de la ciutat. Així ho ha anunciat el regidor de l'àrea de via pública, David Mejía. Mejía ha assegurat que aquesta és una de les mesures previstes en el nou contracte de neteja per fomentar el reciclatge i també les polítiques ambientals. El govern, més enllà de repartir bosses selectives, també preveu instal·lar una deixalleria a cadascun dels districtes i ampliar els punts mòbils que facilitaran als veïns la correcta gestió dels residus.
15: Més enllà d'aquesta acció en concreta, doncs també anirem implementant diferents accions, com per exemple la instal·lació de diferents mini deixalleries que hi hauran, una per cada districte, o de diferents MUPIs o MAPIs, que hi hauran 12 al voltant de tota la ciutat. Això permetrà als veïns i veïnes de Badalona doncs, tenir un espai on poder anar precisament a reciclar d'una manera més adequada.
14: Xavier García Albiol assegura que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, no s'ha posat en contacte amb ell per proposar-li ser el cap de llista per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. L'alcalde de Badalona ha respost així a la notícia publicada en alguns mitjans ahir en què s'apuntava que Feijóo estaria valorant aquesta possibilitat. Albiol recorda que la confecció de les llistes electorals és competència del president del partit. En aquest sentit, afirma que no ha parlat amb Feijóo des de fa més de dues setmanes quan aquest va visitar Badalona per participar en la Festa de les Migues organitzada pel PP. Sigui com sigui, el dirigent badaloní assegura que no deixarà de governar Badalona i espera mantenir la confiança dels veïns quan es torni a presentar a les eleccions municipals del 2027.
10: Yo no tengo ni idea, yo he visto las noticias y a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
14: I pel que fa als esports, un segon quart antològic porta el Joventut Femení a debutar amb victòria a la Lliga Challenge contra el filial de València per 101 a 71. El proper partit de la penya serà diumenge a 12:15 del migdia a la pista d'Unicaja. I pel que fa al temps, Protecció Civil rebaixa de la fase d'emergència a la fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Amb tot, però, es continua demanant precaució perquè es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral central i nord.
13: Infopodcast Badalona.
11: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.
13: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
16: És el moment de començar la nostra tertúlia d'actualitat. Avui donem la benvinguda a l'estudi al Rafa Flores, al Fran Famadas, en José Tellez i la Sílvia Rodríguez. Què tal? Bon dia, com esteu?
17: Bon dia.
18: Hola, bon dia.
16: I entrem ràpidament en matèria, perquè anem una mica tard. Avui el tema anterior de l'habitatge era important, també donar veu a aquests representants sindicals. Però bé, vull començar parlant d'aquesta notícia que publicava La Vanguardia. Feijóo valora que Albiol sigui el candidat per Barcelona a les eleccions del 29 de novembre. El Partit Popular està valorant aquesta capacitat d'arrossegament que té l'alcalde de la ciutat. El seu missatge asseguren és clar en matèria de seguretat i immigració i està avaluant si li restaria força a les municipals. Creieu que anirà a llistes o es quedarà a Badalona l'alcalde? Comencem, José.
19: Bueno, no sé, això crec que només ho sap ell, però el que sí que evidencia això són dues coses, no? Primera, que Badalona sempre ha sigut un trampolí per al viol, per a passar a la política espanyola, que sempre ha sigut la seva màxima aspiració, ja ho ha intentat diferents vegades i ha fracassat. Ara haurà de sopesar si li val la pena o no. I la segona evidència d'això és que Feijóo no dona la victòria tan clara, no? Perquè si està disposat a sacrificar el seu principal bastió a Catalunya per buscar algú que arrossegui vots a tota Catalunya que pugui competir amb els vots d'extrema dreta de Vox i Aliança Catalana, doncs està clar que no ho té tan clar i que sap que no es pot permetre una altra derrota.
16: Sílvia?
20: Jo aquest matí quan he vist la notícia realment m'ha sobtat, però a la vegada m'ha fet somriure perquè he pensat, és que no m'estranya perquè, bueno, doncs l'anàlisi que ha fet en José ara em sembla superacertat, realment arrasa, però jo dubto de que a Barcelona hi pogués treure la majoria absoluta que té aquí a Badalona, no? Crec que és una altra situació absolutament diferent i potser sí que és una aposta, no? per remuntar l'alcaldia de Barcelona, però a mi em semblaria una proposta molt arriscada, no? On el projecte, a mi m'ha donat la sensació que el projecte estava aquí. Per tant, no sé si realment ell el que volia era fer un projecte aquí a Badalona per fer un salt. No ho sé, això sí que ho poso en dubte, però sí que, bueno, em semblaria arriscat realment, perquè Badalona ja no tindria una alcaldia de majoria com la seva. Això és el que jo veig aquí.
16: Frank?
21: Bueno, estem parlant de les eleccions generals, candidat a la província de Barcelona a les eleccions generals. Està clar que Feijóo vol rascar fins a l'últim diputat on sigui perquè ho veu fotut o veu que tindrà una força menor a l'hora de pactar amb Vox, suposo. Jo crec que és un error, perquè crec sincerament que amb Xavier García Albiol a l'Ajuntament de Badalona tindrà majoria absoluta mentre Xavier García Albiol s'hi presenti, i el dia que Xavier García Albiol marxi, el PP es convertirà en el PP i, per tant, no tindran garantida, com tenen ara per mi, l'Ajuntament de Barcelona, de Badalona. Per altra banda, també és veritat que què passarà en el futur? O sigui, es presenta, guanya, perquè en van treure 6, a Catalunya, no sé, a la demarcació de Barcelona, no sé exactament quan van treure l'última vegada, però que en treguessin 3 o 4.
19: No, més, sí. Més, crec.
21: No, a Catalunya 6, sí, he llegit. Però vols dir que tots 6 a Barcelona? No ho sé, igual a Tarragona en va caure un o...
19: Jo crec que majoritàriament sí. Ara sí? Ho podem mirar.
21: Home, segur que a Barcelona van ser la majoria, però és igual. 4, 5. Val. Si passa a ser diputat, perquè llavors passaria a ser diputat, no crec que renunciï. Ara la política tot és màrqueting, i amb la qual doncs igual sí. Si no renuncia, passa a ser diputat, i dels diputats, com a mínim, 4 dies a la setmana van a Madrid. Em va treure 5 a Barcelona, em diu el José, doncs 5. Vale. O sigui, que gaire, si és número 1 de la llista, sortirà.
19: Home, sí.
21: Si se'n va a Madrid, no era com quan es va presentar, que va ser parlamentari i el Parlament el tenim a 11 quilòmetres, diguem. No, hauria d'anar 4 dies a la setmana a Madrid. Es pot ser alcalde anant 4 dies a la setmana a Madrid? Joan Blanc va ser una època, crec que, diputat a Madrid i alhora alcalde, però sense responsabilitat. Jo crec que, amb això sóc una mica dur, però jo crec que el PP té garantit la majoria absoluta amb García Albiol durant uns quants anys. Però si Albiol no es presenta, qui es presenti, pues, a lluitar com qualsevol, diguem, no?
16: Rafa, ¿cómo veus?
17: Pues mira, sorprendente también, pues la noticia nos ha llegado a todos esta mañana, yo tampoco tenía conocimiento, sí que la realidad la tienen encima de la mesa. ¿Vale? Pero bueno, siempre ha sido su prioridad el tema de Badalona, tiene un proyecto de ciudad, tiene la ciudad patas arriba, tiene ilusión por seguir haciendo cosas y tendrá que decidir. Yo no sé hasta qué punto, bueno, puede ir o no ir, si la decisión es suya o viene de arriba, pero la verdad que sorprendente, pero por contrapartida también hay una realidad de que el trabajo y el esfuerzo que ha hecho, al final tiene su recompensa. Si Feijóo ha contado con él, es porque ha visto una pieza clave, es una persona que, bueno, que se implica, y, bueno, la verdad, tener en el equipo una pieza como es Albiol, pues dice mucho. ¿Dónde lo puede colocar? ¿Dónde lo puede poner? ¿Dónde puede luchar? Es decisión del alcalde, tiene que decidirlo él, tiene que hablarlo él. Pero bueno, dice mucho del trabajo y todos estos años y todo este esfuerzo de que desde arriba se cuente con una persona que, como Salviol.
21: Y de que surpa la tele, y que se
17: de todo, todo,
21: y
17: de todo.
21: Que fa, o sea, dos esto, metros y todas esto, aquestes coses que l'ajuden.
17: Estoy de acuerdo, es que estamos hablando de una persona mediática, una persona implicada, bueno, que a veces, según la opinión de gente y de todo el mundo, porque nunca llueve a gusto de todos, cada uno tenemos nuestro derecho a opinar, se puede pasar de línea, no se puede pasar de línea, pero todo lo que ha hecho a día de hoy es lo que es. Y Albiol es lo que es. Y sí que es verdad que en Badalona mucha gente le ha dado la confianza, no siendo del Partido Popular, y eso se ha visto con la mayoría absoluta que tiene. Y la realidad, que si tuviese que irse y dejar Badalona, lo echaríamos a faltar todos, sinceramente. Ahora, relevo o no relevo, ya son decisiones de arriba, de lo que se pueda decidir, lo que se pueda hacer, pero bueno, por una parte es una gran noticia, pero por otra nos queda ahí a ver qué pasa, pero bueno, es una decisión suya, como se está comentando en la mesa, y esperemos a ver.
20: Bueno, falta escoltar-lo a ell, no?
17: Exacte, és una decisió. Que...
16: Clar, falta la seva valoració, perquè ens explica, no?
17: Sí. Exacte.
16: Sobre aquesta qüestió, voleu afegir alguna cosa més?
19: Bueno, a veure, és que estem dient... No sé si o sigui, Feijóo ara, m'imagino a Feijóo en el seu despatx, amb el poble d'Espanya, no?, decidint i tal. Badalona, li importa a Feijóo, no? Això ho tenim tots clar, no? O sigui, que si ha de sacrificar Badalona per el govern d'Espanya, vamos, o sigui, 0,0 en els seus pensaments, sacrificar Badalona. I Albiol també sap que sí, té segurament una àmplia majoria assegurada a les eleccions que seran d'aquí a pocs mesos. però és veritat que sap, i perquè ho han comprovat aquests 4 anys, que molta cosa no pot fer, malgrat la majoria absoluta, i que no vol enfrontar la reforma, la gran reforma que necessita l'Ajuntament de Badalona. Per tant, també està tocant sostre a Badalona, i ell no vol acabar aquí desgastant-se en la seva jubilació com a alcalde de Badalona, cada cop perdent més vots, perquè si li està sortint competència per la dreta i per un desgast de gestió que és evident. Per tant, pot ser una solució per ell acabar de ministre. Jo m'imagino que Calviol el que vol ser és ministre d'un govern d'Espanya liderat per Feijó.
21: Sí, estic d'acord amb tot el que dius. El que passa que per ser ministre no fa falta ser diputat,
19: sí, oi? Però no, clar que no. Clar. Però jo m'imagino sent Feijó en plan, Xavi, no, si vols ser ministre m'has d'aconseguir vots.
21: Sí.
19: Si no, oblida't. Clar.
21: I que el Biol pot aconseguir que Barcelona tinguin un o dos més diputats, sobretot per frenar Vox,
19: diguem. I això, aquests un o dos diputats,
21: això
19: li pot donar a Feijó or. Són or, aquests diputats.
21: Sí, ell segur, és el que dius tu. Està amb el mapa i dir 3 aquí, 2 en Salamanca, 2 en no sé què, 4 aquí.
19: I dintre del PP res és gratis. Si tu vols ser ministre, has d'aconseguir que jo sigui president.
16: I què creieu que passarà en aquestes eleccions del 29 de novembre? Quins resultats augureu?
21: PP, un govern de PP i Vox.
19: Bueno, jo crec que és evident, no?, que les enquestes ara tenen una foto, però falta que un mes i mig, no?, aproximadament, i poden passar tantíssimes coses, que jo crec que aquests mateixos moviments, no?, jo crec que ni el mateix PP està donant per assegurada la seva victòria. Podria passar que el Partit Socialista guanyés i que no tingui amb qui pactar, no? Podria ser que torni a guanyar PP, però que torni a sumar-se una majoria. Jo crec que anirà frec a frec, i jo crec que aquests dies, amb els nervis de tothom, estem veient que ningú dona les coses per assegurades.
20: Sí, jo que m'incloc dintre d'aquest volum de vot, no?, que observa i es queda a vegades espantat del que pot arribar a passar, crec que justament per això, perquè falta un mes i mig per davant, crec que, bueno, les enquestes t'avisen, però no asseguren ni determinen, ni molt menys, però a mi sí que em fan por, absolutament. Sí, realment és aquell canvi que dius, realment arribarà aquí això, no?, que fa tant de temps que van avisant que hi haurà canvis, i dius, bueno, a veure la gent per on surt. Però no tinc una imatge ni molt menys clara, i ara quan has fet la pregunta sí que he pensat, uau, és que això ja està aquí, no?, a veure què passa.
16: Frank?
21: Bueno, jo estic molt preocupat per la crisi mundial, ja no d'Espanya, diguem. Exacte. El trumpisme està guanyant. Sud-amèrica ja tenen els països més importants de Sud-amèrica. Europa ja tenen 4 o 5 països no molt importants, però compta amb el que està passant a Alemanya, compta amb el que passarà a Espanya, i el trumpisme a mi em fa molta por, perquè són una pandilla de xalabrats. O sigui, tu pots estar d'acord o no pots estar d'acord amb si l'economia hi ha d'haver això, hi ha d'haver l'altre, però és que aquest tio es fot una casa nova, diguem, a la Casa Blanca, que des de fa 300 anys ha sigut igual. Aquest tio li importa tot tres pepinos, i em dóna la impressió que Bolsonaro, Milei, ara no me'n recordaré els noms de tots, la italiana, tots aquests fan el que els dona la gana, enrient-se'n dels propis que els han votat. Però és el que hi ha, cap aquí anem, i espero que no, però
19: a mi m'és igual les cases que es vulgui fer el senyor Trump, m'és absolutament igual.
21: Però
19: a mi el que em preocupa és que puguem tenir un govern a l'estat espanyol alineat amb aquest bloc, que el que està buscant desesperadament és una tercera guerra mundial. I que estiguem en aquest bloc, i no amb els drets humans, sinó amb el bloc de la legalitat internacional, jo crec que ens hauria de preocupar tots. Sí.
16: Ja, hem trobat una enquesta feta per Ràdio Televisió Espanyola d'aquestes eleccions generals del 29N. Diuen que PP i Vox podrien governar amb més de 200 diputats, el PP guanyaria les eleccions amb 137 escons i necessitaria 65 diputats de Vox per la investidura, segons aquest promig d'enquestes realitzat per Ràdio Televisió Espanyola. Aquest seria la radiografía, ¿no? Veurem si... ¿Cómo veus això, Rafa?
17: La realidad puede ser otra, está claro. Todos comentamos de que, bueno, a un mes visto ahora hay campaña, hay programas, hay proyectos. Lo que sí, la realidad que hay es que la gente está cansada. pero está cansada del tema de las políticas. Ya pueden ser de una, de otra. Ahora afrontaremos el cambio, ¿vale? Porque la gente está crispada, ¿vale? Entonces, el reflejo de que el miedo que se da, que se está, bueno, involucrando, se está diciendo que si el pacto con la ultraderecha, pero es que no hay nada más. Porque las partes de la izquierda se han podido juntar todas, ¿vale? Y la derecha no tiene con quién juntarse nada más que con Vox. Pero eso no quiere decir que pueda gobernar la ultraderecha. Sí que puede decir que tenga que tirar de coger de los votos de Vox. Está acuerdo como está pasando en algunos pueblos, municipios. Pero no tiene por qué ser que viene el ogro y que esto va a ser una declive o, como comenta José, una guerra mundial. O sea, no tiene por qué. Hay países que están demostrando el cambio y es a mejor. Los cambios son, se prevén, todo el mundo hace un cambio para mejor. Y luego hay que verlo. Y de aquí 4 años hablaremos.
0: Optimista,
17: pero faltan cambios.
0: Optimista, ¿todo el mundo cambia mejor?
17: Los cambios se intentan hacer todo el mundo que hacemos un cambio de trabajo, un cambio de vivienda, un cambio de ciudad. Tú haces un cambio, a veces por necesidades, ¿vale? Pero tú, un cambio, cuando tú tomas una determinación, es para una mejora, ¿vale? Y eso es lo que la gente intenta, o creo que va a hacer, buscar un cambio. Ese cambio lo tenemos que ver. Llevamos 8 años gobernando, ¿vale?, con el partido que tenemos, y hemos visto lo que hay, ¿vale? Sabemos los gobiernos de derechas, cómo han gobernado y lo que han hecho, ¿vale? Ahora, falta un cambio radical en muchos conceptos, en vivienda, en migración, en muchos conceptos, ¿vale? Si somos capaces de esos cambios, llevarlos encima de la mesa y en 4 años demostrar que esos cambios son una mejora, ¿vale?, pues ahí seguiremos. Si no, pues en 4 años nos volveremos a ver, quizás en esta mesa o en otra, debatiendo lo que hemos hecho mal o lo que hemos dejado de hacer o los que tienen que volver a cambiar. Pero ahora mismo hace falta un cambio y eso es una realidad.
19: Pero tú mateix has mencionat 2 temes que jo crec que seran els 2 temes de campanya, no? Que són habitatge i migració.
17: Sí.
19: I que cal un canvi radical, que això m'imagino que vols dir un govern en Vox, no? Perquè això seria el canvi radical que s'està dibuixant ara sobre la taula i amb les aquestes
17: enquestes. No, que no estic hablando d'un canvi de Vox, però
19: ja m'imagino
17: un canvi de la gestió.
19: Has demanat un canvi radical i la fotografia, el que estem veient, que és que l'únic canvi radical que ara es veu en les fotografies de les enquestes és un govern del PP i Vox. Llavors, Vox, amb el PP, quines propostes hi ha en habitatge i migració que suposin un gran canvi respecte a lo que s'ha fet anteriorment? Perquè
17: bueno, aquí encima de la mesa ja hi ha una apuesta de canvi de un projecte del Partit Popular con 1 milió de vivienda en 4 anys. El senyor Sánchez se le llenó la boca, lleva 8 anys sin hacer vivienda ninguna. Pero aquí se está pidiendo...

0: No, pues hay que verlo, hay que verlo.
1: Es que honesta, o sea, gobernan el PP, no, no se está haciendo habitacha.
2: Sí, se están haciendo habitacha en Madrid, tanto la Comunidad de Madrid y como eso han hecho mucha vivienda.
1: ¿Y estabais en el preu?
2: Mucha vivienda.
1: ¿Y estabais en el preu?
2: Eso es otra parte. Estamos hablando de
1: que
2: vivienda.
1: La gent vol que baixi el preu, no, la gent no vol més habitatge, la gent vol que baixi el preu.
2: Eso también, eso no entro en que no se pueda mejorar los precios de la vivienda o que baje o la especulación, eso todo el tema, ¿vale? O los fondos buitres, o sea, se ha de regular. El tema de habitaje, ahora que ha salido el boom, y gracias que ha salido, y va a haber manifestaciones por el tema, a ver si se regula. Lo regule quien lo regule.
1: Porque es, ¿vale? Que,
2: pero
1: si es el que, ejemplo
2: la realidad,
1: es Madrid.
2: Estamos hablando de que, me estás diciendo de que no hay proyecto, hay uno encima de la mesa de 1 millón de viviendas en 4 años. ¿Vale? Ahora. De aquí 4 años.
1: Model Madrid. Model Madrid.
2: No sé el modelo que tendrá.
1: Bueno, és que és l'únic exemple que m'has posat.
2: No.
1: A Madrid, les habitatges nous que s'estan fent els estan comprant immigrants. Immigrants sud-americans rics que estan acumulant pisos per jugar-los per lloguer turístic o jugar-los a uns preus inassumibles per la gent de Madrid.
2: Però, José...
1: Si aquest és el model d'habitatge...
2: Però el modelo d'habitatge se hace para que lo compre un immigrante o se hace para unas necesidades?
1: No sé, yo digo el modelo de Madrid.
2: Yo te pregunto, o sea, el modelo de habitacha, cuando se hacen las 300 viviendas que se van a hacer aquí en Badalona, ¿se está pensando en el inmigrante de fuera para que se vele? ¿O se está pensando para necesidades de la ciudad?
0: Esteu utilitzant la paraula immigrante
2: amb dos conceptes diferents.
0: Ell bàsicament parlava d'estrangers amb molta pasta.
1: Sí.
0: Bueno, i una altra cosa és l'immigrant.
1: Que Ayuso s'hi posa la catifa vermella.
0: Però de vegades el compren gent que segueix visquent a Sud-amèrica i ha comprat el pis.
1: No
0: és immigrant. Llavors, l'immigrant, ojo, perquè de vegades estem parlant d'un tio com tu o com jo.
2: Que el hecho de los pisos no se está especificando a quién se le va a vender,
0: no
2: lo puede comprar.
0: Lo
2: comprará que tenga dinero y la oportunidad.
1: Fons voltor. Fons voltor. Empreses o FIMIs que no paguen impostos. Sí.
3: Ara que parlem d'habitatge, el Consell de Ministres va aprovar dimarts aquests dos nous decrets d'habitatge després que el Congrés tombés la setmana passada uns textos similars amb els vots de PP, Vox i Junts. Tots dos decrets han estat publicats aquest dimecres al BOE. El primer entra en vigor avui mateix, en canvi el segon, que recull aquesta pròrroga automàtica de lloguers, no serà efectiu fins al 15 de novembre si l'avala la Diputació Permanent. El redactat d'aquest nou decret d'habitatge elimina les mencions directes des del fons voltor, endureix els límits també a la compra especulativa. A la primera versió de la iniciativa que PP, Vox i Junts van tombar al Congrés es parlava dels fons voltor dues vegades, mentre que el text sortit ara d'aquest Consell de Ministres i desapareixen. També s'inclouen els grans tenidors, amb més de 10 habitatges, al llistat d'aquells que tenen prohibit comprar immobles o hipoteques impagades per un preu un 70% per sota de la taxació, tot i que el decret de mesures per als lloguers i l'habitatge també va decaure al Congrés la setmana passada. La dissolució de les Corts per la convocatòria d'eleccions permetrà que aquesta norma es voti a la Diputació Permanent. Com ho veieu, en cas que la Diputació Permanent convalidi aquest decret, seran unes mesures efectives per contenir els preus? Són algunes de les mesures, que és molt més extens, però ens allargaríem molt.
0: Jo tinc una primera pregunta que els tertulians potser la sabran i agrairé la resposta. És: a Catalunya hi ha una llei de topall de preus en el lloguer. Aquesta funciona? I si funciona aquesta, hi ha un topall que estan d'acord o que es va votar al Parlament, funciona? O potser perquè és catalana el Tribunal Suprem la va fer inconstitucional?
1: No, és vigent.
0: Ah, és vigent,
1: és vigent.
0: Per tant, aquí ja tenim un primer pas de limitació de lloguers que crec que és només de la, o sigui, només és el territori català, perquè és aprovat pel Parlament de Catalunya,
1: alguns municipis, sí.
0: Ah, alguns municipis.
1: Sí, sí, però és només per Catalunya, sí.
0: Sí, però no es va tombar,
1: No.
0: Llavors, amb aquesta llei, hi ha altres que jo les crec inferiors a aquesta, diguem, saps? No, perquè, no, és que farem més vivenda pública, que això ja ha de venir un economista i dir si això baixa o no baixa preus. Però el primer és dir, un pis a Badalona, que és ciutat tensionada perquè hi ha d'allò, pots llogar a tant el metro quadrat, per dir alguna cosa. Si té ascensor una mica més...
2: Està estipulada, si té... ja.
0: Sí, val? Doncs pues ja està. Ja hi ha aquesta limitació, diguem, no?
1: Bueno, això prou no fa, però bueno, que parlin altres que estic parlant.
0: No, perquè ens ho... Però perquè aquest cony de país és així, perquè ens ho saltem a la torera, bueno, perquè obres el tot...
1: Està passant això, està passant que l'índex ja crec que és molt alt. l'índex amb el que

0: Europa. Sí que està
1: sí,
0: servint...
1: És que jo anava a dir això, eh? O sigui, hi ha un tope, però és escandalós, eh? O sigui, no...
2: Jo veig l'idealista, perquè una de les coses que faig, a part de mirar el Twitter, és mirar l'idealista. Jo veig l'idealista i miro, i el 80% de pisos estan per sobre el topall.
0: Perquè,
2: i aquí ningú fa res.
0: Perquè no es vigila, i després perquè hi ha un frau de llei, que és que estan fent contractes temporals, que és el forat que va deixar la llei aquesta. La gent, o sigui, la majoria de la gent que està llogant ara, que està aconseguint un lloguer, o està llogant per 6 mesos, per un any. Llavors, clar, això és un forat de la llei que permet escapar-te del control. Llavors, el que sí que està permetent a aquest topall és que s'estiguin renovant molts contractes amb el mateix preu, no? Perquè molts propietaris, no? Els que no són grans fons voltor i tot això, diuen, bueno, mira, escolta, si m'han de pagar el mateix, doncs prefereixo que els que ja estan, si estan pagant i tot bé. Llavors, això està fent que hi hagi menys rotació, també, no? Per tant, sempre s'ha dit, tots els experts, que el topall de lloguers és una mesura, però que no ha de ser l'única mesura, no? I que s'han de fer altres mesures, que són les que no s'estan aplicant, ni en aquests decrets, que en aquests decrets l'únic que serveix és que estan tapant poden tapar l'urgència, no? Els desnonaments de gent vulnerable sense alternativa, no? Com és el cas de la malograda Mari Carmen, no? Però res més, o sigui, no, aquests decrets no van més enllà, o sigui, és que aquests decrets arriben tard, després de 8 anys sense fer polítiques valentes en habitatge.
3: I ahir també el ple del Parlament de Catalunya va avalar la tramitació d'una proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit. És una proposició presentada per PSC, Units i els Comuns. Es tracta d'una proposició que ara ha de seguir el seu camí, legislatiu ordinari, i permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre d'altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb una demanda residencial forta i acreditada, o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. És una proposició de llei que també subratlla que la qualificació d'habitatge de protecció pública té una vigència indefinida. En el cas dels pisos de lloguer, el preu no pot superar l'índex de referència. Per tant, és una proposta que veurem si es materialitza.
4: Esperemos que sí. La verdad es que todo lo que sea en beneficio a las necesidades que hay ahora mismo de vivienda, cualquier cosa que se haga, ¿vale?, es favorable. Lo proponga quien lo proponga. A mí lo que me echa un poco para atrás, que estas propuestas se le targan en el tiempo y tardan mucho en ejecutarse. Da igual el partido que esté, ¿vale? Tienen que valorar la necesidad e intentar de que, bueno, poner remedio a que no pasen años, porque que esté firmado aquí no quiere decir que ojalá fuese el año que viene, en enero, que empiecen a hacer el tema de las viviendas que están comentando. Es un proyecto que lo tendrían que poner encima de la mesa y, tal como está ahora la situación, agilizarlo lo máximo posible. Las administraciones tienen que facilitar y agilizar, para mí, bajo mi opinión.
3: Canviem radicalment de tema, aquests últims minuts que ens queden. Parlem, encara falta, parlem del Nadal ja, què us sembla si parlem del Nadal?
0: Fa calor, sí, fa calor encara.
3: Arribarem, primer hem de passar encara la Tots Sants, i la Castanyada. Però bé, no us ho dic perquè enguany Badalona tindrà alguns canvis, hem conegut ja alguns detalls, vam tenir aquí amb nosaltres ahir la primera tinenta d'alcaldia, la Cristina Güera, i ens va avançar que l'arbre de Nadal de 15 metres que habitualment s'instal·la a la plaça de la Vila es traslladarà provisionalment a la plana, on compartirà espai amb la Fira de Nadal. El motiu són les obres de remodelació de Francesc Layret, que també comporta remodelar la plaça de la Vila, i aquest canvi d'ubicació també comportarà que no es faci aquest espectacle que es feia, no?, d'encesa de l'enllumenat, que ja s'havia consolidat en els darrers anys. Escoltem a la Cristina Güera.
5: L'arbre de 15 metres anirà a la plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça La Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn, és una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums, doncs, el divendres, i el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
3: També ens va confirmar la Cristina Güera, la tinenta d'alcaldia, que enguany s'il·luminaran un 20% més de carrers de la ciutat. Com valoreu això? Ja aquests canvis i novetats, a la cavalcada no ens va avançar res. Hem de tenir present també que les obres de Francesc Layret obligaran a modificar el recorregut de la cavalcada. Veurem si un cop arribin, passin per carrer de la Creu, arribin a... acaben pujant per Martí Pujol, no? Perquè de moment no podran... És una alternativa que seria lògica, no? Portar, sí, sí, pujar Martí Pujol amunt cap a la C31, no ho sé. Encara això no està confirmat. Com veieu aquests canvis? Un 20% més d'il·luminació als carrers, tot això, l'esperit nadalenc...
2: Jo regalo el meu temps.
3: No vols, vale, opinar al respecte.
2: Vale. Pues vale, vale. Pues ja ho sé, que si tingués nens m'aniria a la Plana. És que és obvi.
0: Jo crec que s'hauríem d'instal·lar allà. Ja, vull dir, aquesta nit, perquè la majoria de carrers de Badalona, sí, aquests dies no tenen llum. No tenen llum. I han passat força dies del temporal i tant que es parla de seguretat i tot això, o sigui, no hi ha res més insegur que caminar per un carrer a les fosques de molts barris. Per tant, jo si li demanaria al govern que si les poden instal·lar aquesta nit, millor que el desembre.
1: Jo estava pensant això, com pot ser que l'Ajuntament, per segons quines coses, funcioni tan bé, no? I amb tant de temps i tan previsiblement.
2: Un altre optimista.
1: No? No? O sigui, funcioni tan bé. Que el 20% de les llums... No? És que jo ja fa, què, 2 setmanes que veig les llums penjades de Nadal per Badalona.
0: Però és que les encengui ja.
1: És allò que dius, és necessari? O sigui, realment això...
0: No, ara sí, eh? Ara sí que és necessari.
1: Clar, aleshores...
3: Sí, realment aquí aquests dies que arribem a la Morera a primera hora hi ha molts carrers aquí de l'entorn, on surten de l'estudi, que estan a les fosses, i ahir també el tram de passeig marítim de l'Anís del Mono també estava a les fosses, que hi havia
2: semàfors i alguna zona de semàfors
0: que no van...
1: És que... Aleshores, com pot ser, no? Que bueno, hi hagi una estructura de Nadal que ja la tinguem, no?
2: Segur que l'aigua s'ha fet malbé i no...
0: Clar, però que estem a dijous, eh?
4: Sí, a veure, està en evidència que hi ha semàfors, com decís, i que no estan il·luminades, però...
1: Crec que hi ha un institut, també, que està sense llum, no?
4: Las lluvias que han venido han sido desbordantes, ¿vale? Sí que el tema de la iluminación de las calles es una empresa externa que no tiene nada que ver con el ayuntamiento. Home, y se están haciendo...
1: Pero voy a decirte que hay una planificación y una organización.
4: Estamos confundiendo las luces de Navidad con la falta de luz, ¿vale? Bueno, sí, ha habido gestión que se está haciendo. ¿Vale? En Yefía se pusieron generadores, en Bufalá ha habido también un corte de luz por el tema de incidencia, en Rambla San Juan 3/4 de lo mismo, pero se está trabajando en ello, que a lo mejor se ve más rápido, es tema de operarios, es tema de cambiar cosas, ¿vale?
0: Exacto,
4: ¿vale?
0: Sí,
4: no digo que no, pero que no se esté trabajando, que no se esté haciendo, y que se está tardando más de la cuenta.
0: Tots van veure les imatges de Granollers, sí, inundadíssima, a Granollers el dia següent anaven totes les llums del carrer.
4: Bueno, y aquí se están poniendo al día, José. Lo que pasa es que...
0: Una semana ya, ¿eh?
4: Ya.
0: Llavors, no, és que surt perquè sap greu, perquè no, hauríem d'estar parlant del Nadal, que tothom estem d'acord, que hi hagi arbres, que hi hagi llums.
1: Sí.
0: Escolta, això és un tema que tant de bo fóssim una ciutat que pogués tenir tantes llums com es pugui permetre. Però quan no es resolen els temes del dia a dia, pues Cabrella està parlant de llums de Nadal. Cabrella, que una primera tinent d'alcalde, que per cert és diputada, al Congrés, abans que parlàvem, si era compatible o no. Cristina Güera, la primera tinent d'alcalde, és diputada al Congrés espanyol. Per tant, li deu quedar poc temps per venir aquí i fer declaracions de quantes llums i quants arbres tindrem. Una diputada, una primera tinent d'alcalde, que va votar en contra d'aquests decrets, que són de mínims, no?, per evitar que gent vulnerable se'n vagi al carrer. No és bueno, Cabrella, perquè estaria molt bé parlar de... Tothom tenint ganes de parlar del Nadal i les coses que es podrien fer i no es podrien fer, però és que Cabrella, i sap greu, la veritat.
3: Abans la Sílvia, que feia referència a aquest institut, parlem de
1: la pluja. És la llauna,
3: la llauna. La pluja va deixar la llauna en penombra i, de fet, va demanar als alumnes que marxessin dilluns per por a un curtcircuit, eh? Mentre l'institut explica que el problema principal és la filtració a la paret compartida de l'edifici municipal Eines Canela, l'Ajuntament diu que cada edifici té parets independents i que el problema és exclusiu del centre educatiu, eh? És la pluja que va malmetre 2 quadres elèctrics fins al punt que dilluns, doncs, els alumnes, com diem, van haver de marxar a casa. Aquí publicàvem la informació del portal de notícies bdncom.cat. Bé, ja volia introduir un altre tema, però ja estem quedant sense temps, que és el tema dels mercats municipals, perquè el govern ha anunciat que la remodelació integral, ens ho deia ahir també la Cristina, del mercat Mainon serà la primera de les 3 grans actuacions que es posaran en marxa, i és un projecte executiu que de fet ens va confirmar que ja està revisat pels serveis tècnics de l'Ajuntament i que es podria licitar abans que acabi aquest any. Una actuació que també comportarà l'enderrocament de la carpa provisional de la plaça de les Puntaires. Per tant, veurem com els mercats també un sí. tema pendent que cal recuperar. Molt,
2: sí. 25 anys o així més o menys parlem de que ha d'anar a terra això, eh? 25 m'he passat, però 10 o 15 anys ben bé. I jo no em crec res de tot
0: jo
2: això.
0: Jo crec que, i ho diuen, ho has sentit aquest matí, no? Que molts comerciants deien que més que una remodelació física, no? també dels mercats, cal una remodelació del model. Perquè ha canviat molt la manera de comprar, la manera de vendre, i a tot arreu s'estan fent canvis, i aquí, per molts únics que els deixem, si no canviem el model de gestió, difícilment.
2: Com funcionarà? És que abans parlava de pisos, i resulta que molts locals comercials s'estan convertint en pisos, perquè la gent no vol, i sentit paradistes que diuen... No hi ha recanvi generacional.
3: No hi ha relleu, clar.
2: Què vols? Que el teu fill vingui a treballar precari i no guanyar-se calés? El teu fill buscarà una feina remunerada.
3: I, de fet, els paradistes plantegen fórmules diferents, com ara concessions més curtes o el lloguer de parades,
1: clar,
3: també.
1: Clar, sí. És que si no...
3: Ens quedem sense temps. Us agraïm a tots quatre la vostra presència avui aquí, el Rafa Flores, el Fran Famadas, en José Tellez i la Sílvia Rodríguez. Gràcies. Ens anirem retrobant al llarg d'aquesta temporada.
6: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.
7: Badalona 94.4.
6: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Els esports amb Ramon Duran.
1: Debut amb victòria de la Joventut Femení a la Lliga Challenge, 101-71 contra el València B. Escoltarem a Eric Callís, el lateral dret del Club Futbol Badalona, parlant de la bona trajectòria de l'equip i d'aquests 10 gols que, a diferència d'altres temporades a tercera, doncs destaquen notablement. I a més, avui tens pel futbol americà, com cada dijous. Ens posarem al dia. Segon quart antològic ahir del Joventut Femení, que va guanyar 101-71 al València B. El parcial en el segon quart va ser de 36-17, que va ser, evidentment, el detonant per destrossar el partit i apuntar-se a la primera victòria al final, doncs aquests 30 punts de diferència, 101-71. L'avantatge va arribar a 34 punts d'avantatge amb un 81-47. Van destacar les tres pivots, Rose, Pinto i Acullo, que van anotar 52 punts entre les tres davant un València que va veure, doncs, com el Joventut Femení li passava per damunt com una autèntica piconadora. Recordem, doncs, que en el València juga Irene Broncano, la jugadora mongatina, que va signar un bon partit en 16 punts malgrat la derrota del seu equip. Al final del partit, Fabián Téllez, el tècnic del Joventut, que parlava de com estan creixent com a equip en aquest inici de temporada.
2: Ha començat a estar una mica més sòlides darrere, primer, i intentar pressionar tota la pista, que ha de ser la nostra identitat, no només com a equip, sinó també com a club, no? Per tant, hem d'estar a l'alçada del que significa, pues això, no, vestir la samarreta de la penya, i això vol dir, pues, estar molt més intenses del que hem sortit, no?
1: Doncs aquesta és la idea, la tipologia d'equip que vol Fabián Téllez. Ho va deixar molt clar durant molts minuts del partit d'ahir, i cada cop, diu el tècnic, ho vol intensificar més.
2: Sí, el que passa és que, bueno, hi ha massa errors, perquè no hem fet una pretemporada normal, hem fet molts pocs partits, i jo crec que hi ha molts jugadores noves, el que no es pot fer és fer miracles. És un perfil d'equip molt jove, estem molt identificat amb això dins del club, però clar, també comporta que hem de construir mica en mica.
1: I des de la mateixa plantilla van frisar moltíssim, sobretot amb la intensitat amb la qual van disputar un grapat de minuts, i ho comentava al final del partit la jugadora del Joventut, Paula Sarabia.
3: Somos una apisonadora, o sea, es que salimos, cada tres minutos hay una nueva y damos el 100%, y bueno, al final es la idea que quiere Fabián. Al final, para jugar a este ritmo tenemos que rotar todas mucho, porque si no vas con el agua al cuello a los tres minutos.
1: Un Joventut Femení que s'apuntava a la primera victòria en la primera jornada. Recordem, partit ajornat el passat diumenge, es va disputar ahir, i primer triomf ara a buscar el segon. Serà diumenge a 1:15 a la pista de l'Unicaja de Màlaga. Abans d'enfilar el futbol americà, parlem del Badalona, perquè aquestes alçades de campionat criden l'atenció als 10 gols que ha aconseguit en 5 jornades. Empatat com a màxim golejador del grup amb l'Europa B, que també n'ha fet 10, a diferència de temporades passades, el Badalona, doncs, que, per exemple, l'any passat, que també la cinquena jornada era líder, havia fet 7 dianes en 5 partits, la 24-25 només 4, la 23-24 només 1 i la 22-23, que aleshores, recordem, entre cometes, era el filial del Badalona Futur, que estava a Segona Federació, amb aquell experiment que no va sortir bé, doncs n'havia fet 5. Ara mateix, d'aquests 10 gols, Juaco, màxim golejador, amb 3, i Martí Alonso amb 2, la resta repartits. La qüestió és que sigui com sigui, estan gaudint tots els jugadors, tant davanters com defenses, i en aquest cas, doncs, el Badalona, que, doncs, continua fent aquesta bona feina, que de moment li està donant bons resultats. Ho explica el lateral dret, Eric Callís.
4: Al final, els resultats que teníem a pretemporada i sobretot al principi de Lliga no acabaven de quadrar amb el que volíem, però sabíem que estaven fent les coses bé i que amb paciència arribarien els resultats, i per sort hem pogut encadenar 3 victòries seguides que han sigut molt importants.
1: Doncs un Eric Callís que diu que cada cop estan més integrats, més adaptats amb el sistema, i que per tant això facilita encara més les coses, i aniran a més.
4: També penso que quan tu t'adaptes a un sistema de joc totalment nou, a vegades perds altres coses, i ara hem aconseguit regular més el tema pilota i sobretot també sense.
1: Diu que a tothom li agrada, estar a la part alta de la classificació i que, malgrat el mal començament, ara doncs gaudeixen d'aquest moment.
4: Que vulguis o no, a tothom li agrada estar dalt. I, a més, un club com el Badalona, que hem d'estar-hi, que les primeres jornades no es veia reflectit, però ara, el que dius tu, al final, encara que sigui un partit més, estem allà i la confiança que ens dona és molt gran.
1: I tant els davanters com els defenses gaudeixen i, per tant, doncs, sigui amb pilota o sense pilota i a l'hora de buscar el gol.
4: Almenys jo personalment jo m'estic passant molt bé, tant en pilota com sense. Crec que estem a un nivell molt alt i la qüestió però ara és no relaxar-nos i no confiar-nos de més, sinó que seguir treballant per seguir aquest nivell.
1: I ens hi posem ja per parlar de futbol americà, com cada dijous parlem amb el José Luis Soler, perquè, evidentment, l'inici del que és la Lliga Estatal no serà fins al mes de gener, però ja aquí tothom ja està escalfant motors, tothom s'està posant les piles perquè la temporada doncs pugui començar doncs amb bon funcionament. José Luis Soler, molt bona tarda, què tal?
5: Hola, molt bona tarda.
1: De moment el que sí que tenim és molt moviment pel que fa al tema seleccions i, a més, amb pòdiums aconseguits recentment, eh?
5: Bueno, sí, tenim la sort, bones atletes, i en conquistar la copa, o sigui, la medalla d'or en sub-17, la de bronze sub-15 i en quart lloc la de sub-17 en femení, que no està mal, davant de molt potència, molt bona gaire des del futbol americà, i bueno, ahí continua treballant, que això és bo.
1: Doncs això és bo. I pel que fa a Badalona, José Luis, home, nova instal·lació, renovada, no?, la travessera de Montigalà, i jo crec que, bé, per la comoditat dels espectadors i dels aficionats, doncs una bona tribuna, no?, per poder presenciar els partits. Una remodelació general que ja tocava, no?
5: Bueno, això t'anava a dir, ja tocava, perquè ha sigut l'última, la veritat és que ha quedat espectacular, eh? O sigui, no, ara sí que dono goja d'entrenar amb llum, que es veu la pilota, es veu els jugadors, es veu tot, la grada, com que no, una grada ja per poder seure, adéu muntanyeta. La veritat és que ha sigut una remodelació molt bona i molt eficient, i, bueno, esperem que es duri molt, i si no que es duri molt, com a mínim que estiguem aquí 40 anys més, no?
1: Home, que esperem que sí que duri, no? Que si pot ser que duri força. Malgrat, doncs, que també s'ha apuntat, no?, un altre cop ha sorgit aquesta opció que hi hagi un camp propi pel futbol americà, no? Vull dir que això torna, o sembla que torna, sí, a estar damunt la taula, no?
5: Sí, però està molt... O sigui, que la Montigalà està molt massificat, o sigui, no... O sigui, la gespa no durarà gaire, eh? La gespa està aquí entrant dia... O sigui, el matí i tarda, jugant tots els equips, veurem el que dura. Però sí que és cert que per mi falta una altra instal·lació, bé, que el futbol americà estigui a part, o una altra instal·lació en la qual el futbol tingui més cabuda. Aquí estarà molt complicat, bueno... Ja, anés a l'estadi, que ara l'han remodelat també, amb la gespa natural, pues això condiciona que tots els equips que abans entrenaven i jugaven a l'estadi pues vinguin cap a Montigalà o Montigalà i repartir, perquè també a Badalona té molts equips, no? Per això dic que a veure el que dura, però sí que... Que duri el que duri, és bon acer, que amb les línies pintades, de la qual això també adelantem temps a l'hora de jugar, ja no hem d'esperar que acabi el futbol pintat, si no està el camp pintat, tens com a mínim guanyaràs una hora de marge, però cada partit això també implica que la instal·lació sigui més rentable.
1: Sí, ho vam poder veure, ho hem pogut veure durant aquests dies, no?, que estan totes les ratlles de tots els esports pintades en aquest cas, i això sí que és una bona senyal i és un avançament, està clar.
5: Sí, està clar que és un avançament que faltava i que aquesta reivindicació que els dracs tenien ja de molts anys, que a més jo encara me'n recordo que en un ple es va provar un nou camp a la colina que estava tal i qual, bueno, pues al final pues ha sigut possible i viable i aquí està i és el que nosaltres volíem per poder jugar tranquil·lament amb un camp pintat, amb una grada que quan plou com a mínim de no de mullir, amb una instal·lació, un vestidor, sigui tot molt bé i falta un però, però és que al bar, que no n'hi ha bar, i suposo que també no trigaran gaire en licitar-los també, perquè una instal·lació sense bar, pues és com, no sé, per mi falta alguna cosa, no? I aquest, ja, aquest bar seria necessari.
1: Doncs hem parlat d'aquesta instal·lació, evidentment, també adreçada cap al futbol americà, amb els Badalona Dracs com a grans protagonistes. José Luis, perquè, no sé, ara, de cara als pròxims dies, què és el més remarcable, què és el més destacat que tenim?
5: Bueno, pues tenim la Copa d'Espanya Júnior, que es juga, sembla que és a final d'aquest mes, no sé si el 31 d'aquest mes,
1: sí.
5: La final Júnior, luego está la Copa d'Espanya Sènior també, i el futbol flag, que ja comença amb un nou equip de femení, exclusivament femení, per jugar a flag. O sigui, té un equip femení sub-17 per jugar a futbol flag, i després en altres categories, pues, com sempre, mixtes i també de nanos i nanes junts, però sí que s'ha creat una nova categoria sub-17 per poder competir amb la Liga Open a la Liga Catalana.
1: Doncs en continuem parlant. José Luis Soler, moltíssimes gràcies i doncs a continuar amb aquesta tasca. Una abraçada, gràcies.
5: Gràcies a tu, bona tarda.
1: I fins aquí la informació esportiva d'avui. Demà en totes les prèvies del cap de setmana. En Ferran Vinaixa. Adéu-siau.
6: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als teus projectes de reforma, patrocina la informació esportiva.
7: Badalona, 94.4.
8: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
9: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
8: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
9: I a Ràdio Ciutat de Badalona, els dimecres a 8:15.
8: Joc Interior.
10: Benvinguts a Joc Interior, el podcast que vol apropar-vos les millors històries relacionades amb el bàsquet català.
8: El podcast del bàsquet català.
10: Marisanol Escobar va ser la primera àrbitra de bàsquet de Catalunya i d'Espanya. Va començar la seva carrera arbitral l'any 1974, en un món molt masculinitzat, on fer-se un espai i, sobretot, fer-se respectar la pista no sempre va ser fàcil. Avui recorda com va viure aquells primers anys i les barreres que va haver de superar. Ens ho explica el Manel Ferrer, de Premià Mèdia.
11: Avui veure una dona xiulant un partit de bàsquet és una imatge habitual, però fa més de 50 anys les coses eren molt diferents. L'any 1974, una premianenca es convertia en la primera dona àrbitra del Col·legi Català de Bàsquet. Era la Marisa Nolasco. Abans de posar-se el xiulet al coll, però, ja havia viscut el bàsquet des de dins. Havia jugat a Premià i també a Mataró, i la seva entrada al món de l'arbitratge va arribar gairebé per casualitat.
12: Bueno, el bàsquet ha sigut una cosa que a mi sempre m'ha encantat. Vaig jugar, i quan llavors ja fas una mica així grandeta, que ja ho soc, doncs llavors una amistat meva que m'estimava molt em ve un dia i diu: Marisa, jo t'he apuntat per ser àrbitre. I vaig dir: què m'has dit ara? Bueno, per no fer-te quedar malament ho faré. I la veritat és que vaig disfrutar molt. Va ser una època molt, molt maca, de veritat.
11: Però aquella nova etapa també significava entrar en un món on les dones encara no tenien el mateix espai que els homes. Nolasco va començar a arbitrar en partits femenins, però aviat va voler fer un pas més. Volia créixer com a àrbitre i sabia que, per aconseguir-ho, havia de dirigir també partits masculins.
12: Jo vaig agafar i va haver-hi un moment que al col·legi d'àrbits vaig dir que no volia, no pel Mataró, però equips de dones així de pobles com a Premià, amb molt de respecte, però protesten molt. I els homes protesten, però els domines més. I llavors vaig dir que volia homes per anar pujant, perquè si no et quedes molt parada. I com que era la primera, ho van consentir. I llavors vaig fer algun partit d'homes. El primer arbitratge mixte, que també es va fer aquí a Mataró, amb el senyor Mariner, l'àrbit internacional.
11: Ser la primera també volia dir haver de demostrar constantment que podia estar allà. La Marisa recorda especialment els consells del seu professor d'arbitratge, l'àrbitre internacional Vilagrassa. Una lliçó que encara avui resumeix la seva manera d'entendre l'arbitratge. L'àrbitre no és el protagonista, però quan ha de prendre una decisió, l'ha de prendre amb seguretat.
12: Què és el que a vegades els àrbits no fan? Amb tots els esports. L'àrbit no s'ha de notar que està al mig del camp. Tu no tens que ser protagonista, són els jugadors. Tens que passar despercebuda. I això t'ensenya molt, de veritat. Vull dir, perquè no sé com dir-te, és com una manera de que et respectin, no? I quan pites una cosa, la tenies que pitar fort i segura. I ara, doncs, també el mateix, vull dir, i donar explicacions. Jo em havia donat, també havia fet fora a homes que em feien 3 metres, perquè jo sóc baixeta, eh? No pensis. I també venien en plan xueta, però xueta per xueta, no, les petitones ho són més.
11: I en aquella època, la veritat és que les diferències no només eren a la pista, també ho eren coses tan bàsiques com la roba. Les àrbitres havien de portar faldilla, però per a la Marisa, aquella vestimenta no era compatible amb la feina que havia de fer. Córrer, ajupir-se, seguir les jugades i moure's per tota la pista no era fàcil amb una faldilla.
12: Bueno, van agafar i van dir, l'àrbitre amb faldes, jo vaig dir, la punyeta fregida, jo no em poso faldilla, perquè si vols fer la teva feina bé, t'has d'ajupir, has de mirar bé, tens que anar donant voltes, vull dir, no, vaig posar pantalons, els mateixos que portaven els homes, que eren de color gris, perquè a més tenies que anar a comprar-ho en un lloc que els varien, que era el casco vell de Barcelona.
11: Els pantalons poden semblar avui una anècdota, però darrere d'aquell gest hi havia una idea molt més important, poder fer la seva feina en les mateixes condicions que els homes, i el respecte, explica, no es reclamava. Es guanyava a cada partit, decisió rere decisió.
12: Vaig anar a pitar un partit amistós, eh? De primera, que hi havia un de la Cruz, i és que era alt i una mica xulesco, no? I va agafar i em volia intimidar. I vaig dir-li, escolta'm, o portes bé o fumo fora, eh?
11: Aquella manera de plantar-se davant dels jugadors resumeix bona part de la trajectòria de Marisa Nolasco. Va arribar a l'arbitratge quan les dones encara eren una excepció a la pista. Va arbitrar partits femenins, masculins i mixtos i va haver d'obrir-se camí en un món que encara no estava acostumat a veure una dona amb el xiulet. Però ella ho tenia clar. No es tractava de ser protagonista, es tractava de fer bé la feina.
12: Perquè tu fas el concert de pito i allà no hi ha qui es bellugui. Sí, de clar, vull dir, però no es tracta d'això. Es tracta de fer les coses bé i ben fetes. Vull dir, aquí aquest diari posa que el senyor Vilagrassa em va dir, Marisa, quan pitis una cosa, pita-la fort i segura, vale? Que es vegi que estàs segura del que fas. Segur que em vaig equivocar més d'una vegada. Però suposo que m'ho dispensaven. Suposo, no l'hauria fet tan malament, tampoc, vale?
11: Més de 50 anys després, aquella dona que va començar a xiular partits l'any 1974 continua sent una referència d'una generació que va haver d'obrir camí perquè d'altres poguessin venir darrere. La història de Marisa Nolasco és també la història d'una època del bàsquet català. Una història de xiulets, pistes, pantalons grisos i, sobretot, de respecte guanyat a cop de decisió.
7: Joc interior.
13: Avui marxem fins a Lleida per conèixer el Club Bàsquet Cap Pont, una entitat de barri que va néixer a través de l'escola Frederic Godàs, a la qual continua vinculada. La seva progressió és constant i no és casualitat que l'entrenador badaloní Jordi Fernández es formés en aquest club quan va viure a Lleida. Així ho recorda la presidenta del Cap Pont, Marga Almirall.
14: Jordi Fernández va començar aquí al Club Bàsquet Cap Pont, de jugador, després entrenador, i té molt vincle amb el Club Bàsquet Cap Pont i concretament amb una família que el va acollir d'amistat. I bueno, sempre que el truquem o necessitem alguna cosa, clar, ell està molt lluny, però sempre ens dona un cop de mà, sempre que l'hem trucat sempre ens contesta, i això és d'agrair, perquè clar, comencen aquí, nosaltres som un club de barri, som un club petit, clar, que el Jordi Fernández truqui o vulgui parlar amb nosaltres, concretament amb el Raül, que és el que més coneix, doncs per nosaltres és un goig.
13: L'entitat ha celebrat aquest any el seu 25è aniversari, però n'han passat moltes persones que han estat vinculades al club. Una festa que els ha servit per recordar que són tota una referència al barri.
14: Clar, 25 anys, molts jugadors i molts d'aquí al barri, que per nosaltres és un honor anar al barri, conèixer gent o jugadors d'avui en dia, no? Els nanos, que et saludin, i que jo, com a presidenta, que els saludi, que els conegui, les famílies. Som un club de barri, però som un referent de club aquí a Lleida.
10: Nascut en una escola, el club segueix sent com una família. El director tècnic, Marc Carnicer, destaca com han vist créixer tots aquells que han passat per l'entitat.
15: Per mi, personalment, és una família. És una petita família que ens ha vist créixer, ens veu créixer, i nosaltres hem vist créixer als nens petits, nens que hem tingut a primer, segon de primària, i a dia d'avui formen part del cos tècnic i de l'equip directiu.
10: Els valors sempre són el més important, però és que el Cap Pont es reforcen encara més amb totes les activitats que organitzen que van més enllà del bàsquet. Com diu el Raül Nuño, director esportiu del club, la formació integral i la cohesió són elements bàsics.
16: Intentem anar una miqueta més enllà. Pues, per exemple, fem sobretot molta formació als entrenadors, perquè és l'alma mater, nosaltres ens estem fent grans i necessitem gent jove. Intentem fer formació als jugadors també, masterclass, intentem portar sempre algun jugador o entrenador important. També a nivell, pues, des de l'any passat van començar a fer dinàmiques amb un psicòleg esportiu, perquè la veritat que bueno, pues, el tema de la gestió d'equip ens preocupa perquè, clar, no arribem a tot. Al final també som formadors, som entrenadors, però a nivell psicològic pues, a vegades necessitem ajuda i la veritat que ens ha anat força bé. Després tot el tema de cohesió, dinàmiques d'aquestes, de que sigui algú més que bàsquet, sinó també de temes de formatius i educatius. El bàsquet és l'excusa per fer una formació integral.
10: Els clubs petits han de batallar sempre per les instal·lacions i al Cap Pont també tenen les seves dificultats.
15: Estem limitats amb l'espai, al ser instal·lacions esportives municipals, doncs tenim instal·lacions limitades dintre de la ciutat. Hi ha molts clubs, hi ha molta oferta, a nivell, ja no només a nivell de bàsquet, vòlei, futbol sala, hockey, hi ha molts esports i, clar, la ciutat és la que és. És la que és. Tot i així, doncs, ho intentem solventar de la millor manera possible.
10: Ara, hi ha un objectiu ben clar per a aquells que formen part del Club Bàsquet Cap Pont.
17: Nosaltres el que volem és que la canalla sempre gaudeixi. Quan fem les reunions amb pares, quan fem xerrades, el que volem és que ells gaudeixin. Si guanyen, bé, i si no, això és el de menys. Nosaltres el que volem és que s'ho passin bé, que agafin valors, reconeixement, companyerisme, no? Si guanyen, bé, però si no, la canalla, quan els veus que acaben un partit i han perdut i riuen, és que s'ho han passat bé. I per nosaltres com a junta, i jo com a presidenta, és el que vull. No vull res més que disfrutin, que la vida ja els portarà obligacions.
7: Joc Interior, el podcast del bàsquet català de la xarxa.
18: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
19: Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
18: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
19: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
18: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
20: La ràdio d'una gran ciutat.
21: Torna Filmets.
22: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
21: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
23: Filmets Badalona Film Festival.
22: Totes les emocions.
24: Temperatura a Badalona
25: 16 graus.
26: Badalona 94.4.
27: Són les 9.
28: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
26: Badalona 94.4.
29: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Oi que a vegades us ha passat que històries ben diferents de cop i volta us semblen la mateixa història? Diferents herois al mateix heroi? Diferents arguments al mateix argument? Com si de cop i volta la originalitat fos un bé escàs i cada vegada més difícil de trobar? Si busqueu un culpable per aquesta sensació, esteu de sort. Segurament sigui cosa d'en Joseph Campbell i del seu monomita, o com potser n'heu sentit anomenar alguna que altra vegada, el viatge de l'heroi. Aquesta setmana a les portes de Troia intentarem explicar una mica què és això del monomita i com us l'heu trobat més cops del que creieu. Benvinguts a la mitologia comparada, benvinguts a les portes de Troia.

0: I benvingudes i benvinguts una setmana més, programa 479 de les Portes de Troia, dedicats, com acabem d'explicar la introducció, al viatge de l'heroi Joseph Campbell. I ho fem amb els nostres historiadors de capçalera, l'equip al complet del programa, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem?
0: I Alberto Reche, benvingut, com estàs?
2: Què tal, estupendo.
0: Ara ens ho expliques. Per què és important, Alberto, el viatge de l'heroi?
2: Bé, és important per moltes coses, però jo voldria començar el programa parlant del meu viatge de l'heroi particular d'avui. Ho podríem resumir en una gran abraçada i molt d'escalf a la putíssima Renfe.
0: Molt bé.
2: Només dius que he tingut 4 hores entre que m'he llevat, o 3 hores i mitja des que he sortit de casa fins que he arribat aquí, i Renfe no funcionava, quina sorpresa. He hagut d'agafar un trajecte alternatiu que inclou bus, tram, ferrocarrils i que em recull el Sergio en cotxe.
0: Perfecte.
2: I em porti a esmorzar. Tot això, comptant que ahir no tenia veu, porto 2 dies sense veu i amb febre, i que aquest guió es va tancar ahir a la 1 de la matinada en un estat febril bastant, bastant important. Així que, i en un d'aquests transbordaments m'he equivocat, he agafat el de Terrassa en comptes del de Sabadell, m'he donat compte, ha passat Sant Cugat, he sortit corrents del vagó i m'he deixat la bandolera amb la llibreta on,
0: si
2: portava,
0: algú,
2: on portava tots els apunts del programa.
0: Si algú es troba aquesta bandolera...
2: No, sí, si algú es troba aquesta bandolera, l'hauré perdut fa 10 dies. Vull dir que, que li aprofiti.
0: Té uns apunts sobre el programa d'avui, del viatge de l'heroi?
2: Sí, sí, o sigui, ho estem gravant un 30 de desembre, vull dir, no hi ha millor manera de tancar un any, no? No hi ha manera més decadent, més... Ja veurem que una de les fases del viatge de l'heroi és el descens a la caverna més fosca, no? El descens a l'avern, que crec que és el que m'està passant a mi avui. Així que res, ja a partir d'aquí tot... Todo bien.
0: Bueno, el teu viatge de l'heroi i el de...
2: Zero drames, todo smile.
0: I el de moltíssima gent.
2: I el de moltíssima gent, clar, no? Bueno, aquest és el drama, perquè els drames compartits són més interessants perquè fan país, fan estructura d'estat.
0: Exacte.
2: En qualsevol cas, em preguntaves per què és important el viatge de l'heroi, i n'anirem parlant al llarg del programa d'avui, bàsicament perquè dediquem el programa a això. Només cal dir que estiguem d'acord o no amb les afirmacions de Campbell, ja ho anirem matitzant també potser a la part final del programa, el seu mètode de treball, les seves conclusions, estem, diguem, d'acord o no amb això. El cert és que l'obra de Joseph Campbell, especialment les seves dues grans obres, Les màscares de Déu i L'heroi de les mil cares, han estat punts fonamentals per entendre no només la mitologia comparada i les derivades del psicoanàlisi, ja veurem, sinó també la forma de treballar de multitud de guionistes, escriptors, artistes, que des dels anys 50-60 del segle XX han vist en aquest monomite de Campbell una font d'inspiració.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
3: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Bueno, aviam. El Rei León.
1: Que si quiere bolsa.
0: Que si quiere bolsa, senyora. El Rei León, Alberto.
1: Bueno, ja veurem, o ja intuirem, o ja anirem posant sobre la taula algunes històries, algunes pel·lícules, sèries, llibres que han begut d'aquesta idea del viatge de l'heroi, i el Rei Lleó és una d'elles. Ja, a mesura que us vagin sonant les diferents fases del viatge de l'heroi, doncs potser us en recordareu d'aquest lleonet Simba, com d'altres personatges que aniran apareixent. Llavors, era una bona manera de començar el programa d'avui.
0: Molt bé, doncs comencem per la pregunta òbvia, tot i que suposo que no la resoldrem en un minut de tota l'hora que estarem aquí xerrant. Alberto, què és això del viatge de l'heroi?
1: Bé, el viatge de l'heroi, o el monomita, que és com el va batejar Joseph Campbell, fa referència, en essència, a una sort de model bàsic que es pot trobar a molts relats èpics, a molts relats mitològics, segons Campbell, i que, diguem que és una mena d'estructura del mite, o l'estructura dels mites. Ja tindrem temps de parlar amb calma, i ara només dir això, no?, que és aquest model bàsic de com funcionen els relats mitològics o els relats folclòrics, i que, per posar-nos tiquismiquis, potser en lloc de viatge de l'heroi hauríem de parlar més aviat de periple de l'heroi.
2: I quina hauria de ser la diferència entre viatge i periple?
1: Bé, el terme viatge, que és el que s'ha popularitzat per a referir-se al monomita de Campbell, no té la precisió semàntica que sí que té la paraula periple, no? Periple és, en essència, un viatge circular, un viatge d'anada i de tornada. Tu, quin viatges, vas d'un lloc a un altre. Un periple implica una anada i una tornada. La precisió no és banal, ja que part d'aquesta ambició heroica, ja veurem, cobra sentit, ben especialment no només amb la sortida de la seguretat de la llar i l'endinsament en el fantàstic, sinó també té un lloc molt important, la tornada a casa. No, no casualment, el Hobbit, com el viatge de Frodo i Sam al Senyor dels Anells, és una història d'una anada i d'una tornada. De fet, el Hobbit, la història d'una anada i una tornada, és el mateix subtítol del Hobbit. No tan important és el viatge de sortida de la comarca com tornes a la comarca, no? O si passa exactament igual en els viatges de nave i tornava a Tatooine, no?, que experimenten successivament Anakin Skywalker, Obi-Wan, Luke Skywalker, en els diferents moments de les dues primeres trilogies, no? De nou, no és el moment, però si voleu, al llarg del programa o al tercer bloc, podem parlar una mica d'aquestes influències del monomita campbellià a la literatura i al cinema contemporani.
0: Molt bé, doncs arrenquem pel factor humà. Alberto, qui és Joseph Campbell i què hem de saber de la seva vida?
1: Bé, podríem dir que Joseph Campbell, nascut a inicis del segle XX, en 1904, i crec que mor el 87 o el 88, és un dels màxims exponents del camp de la mitologia comparada. I un dels primers en fer-ne divulgació, no?, en divulgar-la a nivell popular. Ell, de fet, farà llibres més acadèmics, farà també llibres més divulgatius, més d'exemples, i fins i tot ja veurem els últims anys de la seva vida parirà una sèrie de documentals que després també està sumant en llibre, precisament sobre aquesta idea de divulgar els mites de la humanitat.
0: Molt bé.
1: I això, explica, no?, la seva importància en el món de la alta divulgació, en el món de l'erudició aficionada a partir de la segona meitat del segle XX.
2: I com sempre que parlem d'un personatge, ens interessem per la seva infància i joventut. Com seran, en aquest cas, els de Campbell?
1: Bueno, doncs Campbell naixerà i creixerà, no ha... Ja anava a posar l'exemple del... ara, d'igual, estic molt malament, deixem-ho aquí. Naixerà i creixerà a White Plains, al comtat de Westchester, a Nova York, en el si d'una família catòlica de classe mitja-alta, tot i que ell s'allunyarà de la religió catòlica, sobretot a partir de 1924, quan en un viatge familiar a Europa, en el vaixell de tornada a Estats Units, coincideix amb Jiddu Krishnamurti. No entrarem tampoc ara a parlar de què és Jiddu Krishnamurti, que té un nom clarament inventat, no? Sembla com un maestre Jedi raro. Però a partir d'aquestes converses en el vaixell, penseu que ara viatgem en avió, viatgem en coses molt ràpides i no gaudim de la part guai dels viatges, que és tenir moltes hores per davant, a no ser que vinguis en Renfe, que també passa. I això porta que parlis amb gent que coneixes pel camí. Jiddu Krishnamurti obre a Campbell l'interès per la filosofia hindú, pel món indi, pel misticisme, i també una altra anècdota d'infància que explicava Campbell era l'impacte que li va suposar de nen anar a visitar el Museu Americà d'Història Natural de Nova York. Ja sabeu que el Museu Natural de Nova York té animalons, però també té indis, perquè els americans... els indis, els aborígens americans doncs entren a la part d'història natural i no a la part d'història humana. I allà Campbell va quedar fascinat quan amb el seu pare va anar a visitar aquest museu de nen per les seccions de cultura nadiva americana, no? I dels estris, de les formes de vida dels nadius americans, i d'aquí arrenca, segons ell, la seva passió pel mite, per les cultures arcaiques, per intentar entendre un món, no, el món mitològic, el món antic, ja desaparegut.
0: Mm-hmm. I després de tenir aquests contactes al museu, com ens expliques, i de començar a cultivar aquest mite, aquesta passió pel mite i les cultures arcaiques, per què es decidiria estudiar en Joseph Campbell?
1: Bé, ell en principi va començar a iniciar els seus estudis en biologia i matemàtiques. Bueno, mira, doncs al final cadascú tria el que pot. Però ben aviat va renunciar a aquests estudis per dedicar-se al que li interessava, que eren les humanitats. Que bé, les humanitats tampoc. Bueno, ja. Ell va ingressar a la Universitat de Columbia i allà es va llicenciar primer en literatura anglesa, el 1925, i en literatura medieval, l'any 1927. Aquí ja ens agrada una miqueta més, perquè ja està en contacte amb l'edat mitjana, amb la literatura medieval. I aquí també ell tindrà les claus per entendre, no?, o per començar a reflexionar sobre aquests cicles mitològics, no? Ja veurem que també les quests artúriques, no?, el mite artúric, aquests mites medievals també seran molt importants en la seva concepció de quin és el viatge de l'heroi o quin és l'esquema de l'heroi, no? Ja veurem molt influenciat no només per les mitologies d'arreu del món, per la mitologia grecolatina, sinó també per la literatura medieval. També el 1927 rep una beca per continuar els seus estudis a Europa, que ell aprofitarà per venir a Europa, anar sobretot a París i a Berlín, a estudiar idiomes, no? Uh-huh. Estudiar francès antic, provençal, que això està en consonància amb els seus estudis de literatura medieval, però també sànscrit, no? Bueno, si no tens res millor a fer una tardor a Europa de 1927, doncs aprens sànscrit, no? Com Neo a Matrix, no? Que diu, ja sé Kung Fu, doncs ell diu, ja, a Europa ja sé sànscrit. La referència a Neo no és casual, perquè ja veurem també que Matrix també respon molt bé a aquesta idea del viatge iniciàtic de l'heroi, no? A banda de llengües acadèmiques, no?, el francès antic, el provençal, el sànscrit, aprendrà també francès modern, alemany, i aquest interès per les llengües el mantindrà durant tota la seva vida, perquè, per exemple, arribarà a ser una cosa molt friqui, o sigui, si fer literatura medieval no és friqui, parlar llatí amb fluïdesa és una cosa curiosa, i també aprendrà japonès. Era una persona que et podia parlar en anglès, en francès antic, en sànscrit, en japonès i en llatí. Devia ser un... Vamos, sortir de festa amb ell devia ser fantàstic, amb quatre copes.
2: I a banda d'ampliar el seu repertori de llengües, en què influirà el seu viatge a Europa?
1: Bé, penseu que estem a mitjans, o a la segona part dels anys 20, no? És un període culturalment... Els anys 20 són un període culturalment molt efervescent a Europa, no?, pels efectes culturals dels efectes posteriors de la Primera Guerra Mundial, no? És l'impacte d'aquesta generació perduda, no?, l'impacte que en la joventut de classe mitja alta, intel·lectual, americana per una banda, però sobretot europea, tenen els efectes de la Primera Guerra Mundial, no? I Campbell entra en contacte amb les obres amb l'Ulisses de Jim Joyce, amb les obres de Thomas Mann. Penseu que Thomas Mann és La muntanya màgica des de 1924, fa just ara un segle. En l'àmbit també artístic, no? Estem en el moment de les avantguardes, de les primeres o de les avantguardes artístiques, ell coneixerà a Paul Klee, a Picasso, no? I de cop i volta aquest món, no?, simbòlic, oníric, mitològic, comença a calar en ell.
0: I a la seva tornada als Estats Units, després del seu periple per Europa...
1: Sí, clar, perquè va i torna. Molt bé, molt bé, molt bé.
2: El Sergio està assolint.
0: Estic assolint, eh? Notablement...
2: Ara per ara satisfactòriament.
0: Molt.
2: Ah, ostres. Veurem al final.
1: Sí, has dubtat, has dubtat. No, no
0: m'has de donar retroacció per aviam quan puc pujar l'assoliment.
2: Al final te la dono. Ja veuràs.
1: Al final te l'emportes.
0: Després del seu periple per Europa, torna als Estats Units. Què s'hi troba?
1: Clar, Campbell té el do de l'oportunitat. Ell torna als Estats Units l'any 1929. És un any fantàstic.
2: Bon any fantàstic.
0: Bon any.
1: A més, ell torna cap a finals de 1929. Ah, ell està dient, jo ara és el moment de tornar a la comarca.
2: Molt bé.
1: Vaig invertir en bitcoins. Bé, ell, setmanes abans de la Gran Depressió, que és potser el que esteu pensant tots, Campbell, de fet, experimentarà la seva petita gran depressió particular, o la seva petita depressió, quan va voler canviar el seu tema de tesis doctoral. Ell després d'aquest viatge a Europa, de contacte amb el sànscrit, amb la mitologia, amb les mitologies hindús, amb el món indi, ell que venia volia fer una tesi més de literatura a l'ús, va arribar a la seva facultat a Columbia, va parlar amb els responsables i va decidir que volia canviar el seu tema de tesi en una tesi més vinculada a aquestes noves inquietuds mitològiques, i la facultat li va dir que no.
0: Ostres.
1: I no li va deixar canviar el tema de tesi.
2: Vaya.
1: Llavors ell va dir, pues lo dejo. I va deixar el doctorat, mai va assolir... No? Una de les crítiques que a vegades se li feia era que ell no tenia, no?, uns títols acadèmics importants, o no havia fet una recerca acadèmica a l'ús, i de fet ell sempre deia que s'enfadava molt quan algú li deia doctor Campbell. Ella, no, senyor Campbell, saps? Perquè tenia que encara aquesta espineta clavada. I al final tampoc existia la UOC o la UNED, aquestes coses que et pots treure carreres des de casa.
0: Des de casa.
2: Molt bé, després d'aquest petit problema, petit gran problema personal i acadèmic, arribem a un dels moments fonamentals de la seva carrera.
1: Sí, ell torna a Amèrica, vull dir, d'aquesta feliç vida dels anys 20 europea, aquesta visió més decadentista dels anys 30, no?, a partir del crac del 29 i la Gran Depressió, ell comença també a expandir els seus referents. I, per exemple, coneixerà l'obra de Carl Jung, que és un dels seguidors de Freud, no?, un dels... pensadors i creadors de la psicoanàlisi, no?, d'una manera més elaborada, els arquetips, els somnis... I tot això li portarà a fascinar-se precisament per aquest món del psicoanàlisi, del paper de l'inconscient, dels somnis... I no només això, sinó que a nivell purament d'estudis mitològics, doncs... coneixerà les obres de James Frazer, com La branca daurada, o els treballs sobre mitologia d'Otto Rank. No? Llavors ell comença ja a entrar en contacte amb aquests temes a cavall entre el psicoanàlisi, la psicologia junguiana, l'estudi dels mites, de les diferents cultures de la humanitat. Vull dir, està fent una mica un Iker Jiménez raro.
2: Sí, una miqueta.
1: Una de les crítiques... a vegades passa, hi ha senyoros, i això no ho dic només per Campbell, hi ha senyoros que quan no hi ha una rigidesa acadèmica o una objectivitat acadèmica, comencen a picotejar d'aquí, d'allà, i jo he llegit, i tinc no sé quin llibre a casa, i he conegut a no sé qui, llavors, creen una mena d'intel·lectualitat paral·lela, no?
0: Fas cara de conèixer alguns d'aquests senyoros.
1: I tu?
0: Merdes. M'has agafat.
1: No, sí. És que sempre has de tornar a la pregunta.
0: Sí, sí, certament. A la UAB? Continuem.
2: Ho comentem després.
0: Continuem.
1: No, però sempre, es pot tornar. Vols dir? Però ja m'enteneu, no? Quan l'erudició porta a camins no reglats, a vegades arriba a connexions inesperades, que és el que li passarà a Campbell, no? Si voleu, ja al final del programa, si dona temps, ja...

0: post Segona Guerra Mundial, que de fet és una mena de guió, una mena de recopilació de material de l'assignatura que donava sobre introducció a la mitologia, i que el llibre aquest va tenir un èxit brutal, no només com a lectura acadèmica, sinó fora del món acadèmic. De fet, es convertirà potser en una de les obres més influents de la divulgació sobre mitologia comparada, i en les dècades posteriors, als anys 60, 70, 80, 90, encara era lectura obligada, per exemple, en graus de cinema, de creació de guions, d'escriptura creativa, no? Perquè generacions d'artistes, d'escriptors, de guionistes americans creixen i es formen amb aquest llibre com un dels seus llibres de capçalera. No? Això també explica per què gent com George Lucas o Steven Spielberg utilitzaran aquestes idees de l'Heroi de les Mil Cares, de l'Heroi de les Mil Cares a les seves obres. No només aquesta és una de les seves grans obres, si haguessin de triar-ne alguna altra per la monumentalitat, seria Les Màscares de Déu. És una obra en quatre volums que entre 1959 i 1968, i intenta fer una visió de conjunt de totes les mitologies del món. No? Té quatre volums: mitologies asiàtiques, mitologies europees, mitologies contemporànies, arcaiques. I si El viatge de l'heroi, ja ho veurem, veu sobretot de la psicoanàlisi, aquesta obra ho fa es nutreix del punt de vista de l'antropologia, de la història comparada. Llavors és una obra monumental, crec que deuen ser unes 2.500 pàgines repartides en quatre volums. Vull dir, el don de la síntesi no el tenia, no? Però si heu llegit El viatge de l'heroi, ja li passa, no? Tot és un farcit d'exemples, de narracions mítiques espigolades que ell uneix amb un fil conductor, però això també és part de l'èxit del llibre, no? Perquè es pot llegir d'un punt de vista més erudit, però també hi ha un punt de anem a que ens expliquin historietes de què fan els indis no sé què, o què pensen els perses, o que com funcionava la mitologia xinesa. I ja com a obra pòstuma, també de divulgació, és El poder del mite, que de fet és un llibre divulgatiu que transcriu les converses de la sèrie homònima de documentals que es va publicar justament l'any 1988, que és l'any de la seva mort. No? A final de la seva vida fa una sèrie de documentals per televisió, i aquest és el llibre, una mica com Dubió a fer amb El tiempo de catedrales, no? És agafar l'art europeu, que és agafar el guió, l'escript dels documentals i transformar-ho en un llibre de fàcil lectura.
1: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
2: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: aquesta musiqueta, eh?
1: Sí.
0: Comencem el viatge, és un inici de viatge.
1: És, ah, molt bé, és un inici de viatge. Veurem que pot ser més o menys reposat, no, segons si, si vols anar més de pressa o si vas com Sam, que va més, més a poquet, però en qualsevol cas ja veurem que ara quan desgranem les etapes del viatge de l'heroi, la sortida del món conegut, no, la sortida de la comarca, és un de la, una de les primeres fases.
0: Molt bé, doncs centrem-nos ara a parlar del viatge de l'heroi. Com arriba Campbell a aquesta idea, Alberto?
1: Bé, doncs bàsicament ell el que busca és aplicar el psicoanàlisi de Jung a l'estudi de les mitologies, no? Campbell, de fet, tenia la finalitat explícita de buscar les pautes que podien trobar-se, o les pautes comuns que podien trobar-se en aquesta munió de mites i mitologies diverses arreu del món i arreu de diferents èpoques històriques.
0: I com ho farà, això, Alberto?
1: Bé, doncs ell ho fa a través d'una anàlisi comparativa dels llenguatges simbòlics, no? Ell analitza diferents mites, analitza els episodis que estan passant, analitza els símbols que apareixen, no? Com una mena d'estudi oníric, no? Igual que quan aquella gent que interpreta somnis.
0: Mm-hmm.
1: Hi ha gent que fa sabó, hi ha gent que fa cervesa artesana, hi ha gent que interpreta somnis.
2: A qui prefereixes tu, Sergio?
0: Els dels sabons.
2: Els dels sabons.

0: segons.
1: Sabem que en el rànquing, a baix de tot hi ha els de les cerveses, a dalt hi ha els dels sabons i al mig...
2: No voleu dir que allò de la cervesa artesana està passant de moda?
0: Està passant de moda, que en canvi el sabó...
1: El sabó...
2: Està pujant. El que està pujant molt està és fer ceràmica, també, ara.
0: Ah, sí, ceràmica i emborratxar també te la fas.
2: Ah, sí?
0: Fer sí, ceràmica en guany. Sí, sí, sí.
2: Hòstia, puta,
0: és
2: no
0: tot, tot en vi, o sigui, ja tot una... És... Ja, ja, igual que hi havia, va haver una època en què tot era on ice, saps? Fem el rei Leo sobre gel, no sé què, sobre gel, saps?
2: O sigui, m'estàs dient que és possible que aquest programa que es publicarà després de Reis...
0: Sí, podríem fer un dia a les portes de Troia on ice.
2: Podríem fer...
0: Amb cançons, convidem a Letizia Sabater, millor que Fernando Sabater, ens posem patins, cantem, convidem al públic... Jo ho veig.
2: Aleshores, vols dir que ara que això que s'emetrà després de Reis, hi haurà molta gent que haurà rebut de regal una experiència... Que això, com es diu això?
1: Fer un gerro de ceràmica amb una copa de...
2: Mentre et veus una copeta d'un terra alta? És això, eh? Bueno, pues,
0: sí.
2: La gent...
0: Bueno, no sé, després us queixareu que no arribem al final del programa.
2: Bueno, endavant. El viatge de l'heroi avui.
0: Bé, doncs, això, ell compara els llenguatges simbòlics i... Perquè segons ells calia... M'he flipat. Calia comprendre la gramàtica dels símbols, no? No cal entendre, no cal només recopilar els símbols, sinó els símbols són un llenguatge, el llenguatge de la psique humana, no? De fet, la... La mitologia no és només una... És una col·lectivització de la psicologia, no? El que nosaltres diem psicologia des del punt de vista personal, a l'antiguitat li deien mitologia i era des del punt de vista col·lectiu, segons Campbell, i per tant el que s'ha de fer és buscar la gramàtica, no? La manera en com s'articula el llenguatge dels símbols, i ell per fer-ho compila mites i contes populars arreu del món.
2: I es pot posar ordre en tota aquesta munió de dades i experiències diferents d'arreu del món?
0: Segons Campbell, sí, no? Per a ell, el mite té una validesa universal i comparteix amb els somnis, com dèiem, la creació d'un univers simbòlic, no? Per a ell, de fet, el somni és un mite personalitzat i el mite és un somni despersonalitzat. Queda com una frase d'autoajuda superguai. Te la pots posar en una samarreta. El somni és un mite personalitzat i el mite és un somni despersonalitzat.
1: Interessant, interessant. Però a tot això, o sigui, després d'intentar trobar la gramàtica dels símbols, intentar interpretar els mites de manera universal, etc. Alberto, aterrem una miqueta, sisplau, defineix-nos una miqueta en què consisteix el monomite.
0: Bé, sintetitzar tota la teoria del monomite de Campbell en aquesta petita estona és sinònim de quedar-nos en un nivell molt superficial, ¿vale? Però ho intentarem. De la mateixa manera, no dubteu, ja ho feu, ho dic una mica com a brindis al sol, no dubteu en interrompre'm tot el que vulgueu, no cal que siguem en cursos de ceràmica i alcoholisme,
2: però sí,
0: feu el que vulgueu. Però ja veureu que el tema dona per molts minitemes, no? El monomite dona per minitemes particulars. Bé, el monomite no té res a veure amb el planeta dels simis, tot i que potser sí, també és un viatge de l'heroi. En essència, indica aquesta munió d'arquetips, de símbols que es desenvolupen al llarg de les històries mítiques, heroiques i folklòriques d'arreu del món. No? Llavors Campbell, a través del psicoanàlisi i de la mitologia comparativa, creu arribar a una sèrie d'estructures comunes arreu de les principals històries mítiques i llavors les sintetitza amb una mena de fórmula matemàtica o amb una mena de seqüència universal aplicable a tot arreu, que és el que ell anomena monomite, no? El mite únic de totes les cultures del món. Quan han pensat les seves mitologies, els seus mites, les seves històries, cadascuna donant més importància a una part o a una altra, totes ho fan seguint el mateix esquema. I coneixent aquest esquema, pots conèixer totes les mitologies del món.
2: I quina és aquesta seqüència del monomite?
0: Bé, doncs el monomite explica el viatge de l'heroi. No? Que és aquest viatge, aquest pas, aquest rite iniciàtic des de la seguretat del món quotidià, la comarca, fins a l'interior dels misteris del món mitològic, no? Del món diví. No només aquest viatge cap a allò mitològic, sinó el retorn, també el retorn a la comunitat. Campbell marca tres grans moments, o tres grans etapes en aquest periple circular del monomite, que és la separació, la iniciació, o sigui, la separació del món, la iniciació i el retorn. L'heroi inicia la seva aventura des del món diari, des del món real, no? Per exemple, quan Luke Skywalker és un granger, pot estar ja en una granja d'humitat de Tatooine, però no deixa de ser un granger que abandona la seguretat de la seva vida quotidiana, com qualsevol altre personatge literari, no? Harry Potter, els Hobbits, són personatges que abandonen la seguretat del món diari, motivats per algun fet, per alguna sèrie de fets que desencadenen la trama, i aquests herois es veuen obligats a dirigir-se a una regió plena de prodigis supernaturals, abandonen el món real o el món quotidià per entrar al món fantàstic, on s'enfronten a forces fabuloses, que derroten de manera decisiva i que un cop resol aquest misteri, el misteri que ha motivat el viatge, retornen a la realitat amb el nou coneixement adquirit, robat o el que sigui, i amb coneixements útils per la comunitat. Aquest seria una mica el resum del viatge.
2: Que no hem vist mai en cap història, no, ni en cap videojoc, ni en cap llibre.
0: No, clar, és aplicable a totes les màscares de l'heroi, deu ser el major amasc del Zelda.
1: Molt bé, anem, si et sembla, Alberto, a desgranar una miqueta fase per fase, no? Vinga. Separació, iniciació i retorn. Comencem per la separació.
0: Sí. Com a moltes coses boniques en la vida, la comencen amb la separació, no? En fi. Campbell esquematitza la separació del món real en una sèrie de passos que no tenen... per què apareixen tots, o no tenen que aparèixer sempre tots, o no tenen que aparèixer en aquest ordre. O sigui, Campbell diu, he trobat, és que és molt trampós, he trobat una estructura que funciona per tots els mites, però no cal que la tinguin tots, no cal que apareguin totes les passes, no cal que apareguin en aquest ordre, i cada mite pot centrar-se només en algunes etapes, perquè potser hi ha la història mitològica que és només el retorn, o que és només l'anada, o que és només les coses que passen enmig, però fent aquesta supressió de la incredulitat, tot quadra. ¿Vale? En primer lloc, trobem la crida a l'aventura. No? El destí ha trucat a la porta de l'heroi i és combinat a desplaçar-se des del sí de la seva comunitat fins a una zona desconeguda. No? Podeu pensar en l'exemple que vulgueu. No? Nosaltres ho anirem fent amb exemples de capçalera, però perquè no donem per més. Però podeu si sou més afeccionats a la mitologia clàssica o coneixeu mites d'arreu del món, doncs veureu que aquest esquema es repeteix, no? La crida a l'aventura, hi ha alguna cosa que porta a que el personatge surti de la seva zona de confort. En el cas de Star Wars, quan Luke Skywalker va anar a comprar uns droides al mercat i entra en contacte amb R2-D2 i C-3PO i veu aquest missatge, no?, de Obi-Wan, ets la nostra única esperança. En segon lloc, Campbell diu que pot haver-hi una negativa a la crida, no? Pot dir, vale, sí, estan passant coses, però jo prefereixo quedar-me a casa, no? De fet, el propi Luke Skywalker pateix aquesta fase, no? L'heroi és reticent d'abandonar el món real, del món conegut, i, de fet, per convèncer-lo, necessitem un personatge fonamental en aquest tipus d'històries que protagonitza el tercer graó de la separació del món real, que és l'ajudant sobrenatural, el guia, el mentor. No? En aquest moment de la història apareix una figura protectora, normalment un ancià, un home ancià, tot i no té per què ser així. Per exemple, si heu llegit o vist la infecta sèrie de televisió sobre la sèrie de novel·les de La Roda del Temps de Robert Jordan, que va acabar a Brandon Sanderson...
2: La sèrie és horrible, eh?
0: No, és que no l'he vist. Llavors,
1: és terrible.
0: Els llibres són molt bons. A més, els estic rellegint ara i bé, aguanten bé la segona lectura. Aquí el paper de guia el fa una dona jove, no? Són aquesta Moraine, que és aquesta S.D.A. i clar, tot. Però vaja, normalment, o en comptes de tradició russa, per exemple, el Baba Yaga, no? Aquesta, la no sempre ha de ser Pepito Grillo, és un altre exemple de mentor màgic, no? Que no necessàriament ha de ser... Bueno, no sabem l'edat que tenen els grills. Sabem quants anys humans tenen els gats o els gossos, però no sabem quants anys humans té un grill, no sé. En qualsevol cas, Pepito Grillo sembla de mitjana edat. Sembla divorciat de mitjana edat, però bueno, això ja és una percepció personal. Apareix aquesta figura protectora, normalment un ancià, diguem-li Obi-Wan Kenobi, diguem-li Dumbledore, diguem-li Gandalf,
1: que
0: diguem-li Bron, no? el d'Aragorn, que proporciona a l'heroi ajuda, equipament, no? I comença a arrencar-lo del món real i portar-lo cap al món fantàstic, al món del mite.
2: Molt bé, i estem per ara a terreny conegut i podem posar molts exemples.
0: Sí, us anirà sonant, no? Perquè aquesta història, per una banda, és una història amb arrels mitològiques i, per altra banda, la ficció ha fet seva aquest esquema. De fet, és de les coses, si poseu per internet el viaje del héroe, què? Veureu multitud d'entrades de blog, de vídeos, de youtubers, de no sé què, que parlen de los secretos del viaje del héroe para hacer las buenas historias. Que al final és una xorrada, perquè al final, a veure, si som molt cínics i molt sincers, el que Campbell descobreix és el que sap tot alumne de cinquè de primària que està atent a la classe de literatura, que és que les històries tenen un inici, un nus i un desenllaç. Posem-li tota la parafernàlia mitològica que vulguem.
2: De quin
0: però...
2: cos has dit?
0: De cinquè de primària.
1: Que fan literatura.
0: De cinquè de... Bueno, o comencen a...
2: O quart d'ESO, ja.
0: Literatura no, però com funciona l'estructura d'un text narratiu?
2: I d'aquí poc a batxillerat.
0: Com funciona un conte?
1: La literatura. Ai.
0: Bueno, ja està, se sigueu... Se sou... Que polla vieja sou, sempre queixem-vos de les coses. Ja està. Feu ja com els escribes sumèrics que es queixaven de que
1: que havien de treballar molt.
0: De que ja no s'ensenyaven les coses com abans. Vull dir... En fi. Però en qualsevol cas, sí que estem en una història que ens ressona molt per moltes coses, no? Arribem al final d'aquesta fase de separació del món quotidià, no? Amb l'ajuda del seu protector, l'heroi avança fins al que Campbell anomena el primer llindar, no? El primer moment en el que el món quotidià dona pas al món de la fantasia. Per exemple, en Harry Potter seria el puto andén aquell de...
2: Com que puto andén?
0: És que no sé com es diu, el 3-3-14...
2: 9 i 3 quarts.
0: 9 i 3 quarts. És aquella andana que només pot ser màgia, com les andanes de la Renfe, que tu entres, saps com entres però no quan surt. No? És el primer llindar del món real. No hi ha res més banal que una puta estació de Renfe, no? Però que de cop i volta tu pots, si tens un desordre psicològic de ser ordre de magnitud, pensar, no?, que si vas amb la teva maleta contra una paret, entres a una andana fantàstica. És el pas de la sortida de la comarca, no? Sortida de la comarca fins que arriben a abrir, és aquest creuament del món màgic, o és l'entrada de Luke a la taverna, a la cantina de Mos Eisley, no? Fins llavors tot està en un món mitjanament normal, però entres en un món, no?, que et demostra que l'univers és més gran, que hi ha molts extraterrestres borratxos, contrabandistes, coses que et fan sortir de la teva seguretat, no? I aquí trobem el primer desafiament de la història. A partir d'aquest creuament del llindar, Campbell diu que l'heroi entra al ventre de la balena, no? Com aquesta idea de Jonàs que s'enfonsa, o Pinocho que s'enfonsa, arriba el primer desafiament, escapar dels espectres de l'anell, la primera aparició dels dementors, si agaféssim Dune, no?, pues aquestes vicissituds de Paul Atreides quan surten de la seguretat del palau, o en el cas de Star Wars, quan d'una manera molt metafòrica, el raig tractor del destructor imperial de Darth Vader, no?, agafa el falcó mil·lenari i l'introdueix precisament en el ventre d'aquesta balena, que és el primer perill real de la història, no? Llavors, ja tenim aquesta primera fase. L'heroi s'ha separat del món real amb l'ajuda d'un mentor màgic i comença a experimentar el fet que l'univers és molt més gran que la quotidianitat, no? El món dels déus, el món dels mites, el món del folklore, no és el món real.
1: Doncs ja el tenim, l'heroi i el seu grup, dins de l'aventura. I arribem a la segona fase del monomita, que és la iniciació. Què trobarem per aquí, Alberto?
0: Bé, doncs bàsicament la fase heroica de la història, no? Aquest viatge alquímic a través de diverses proves, de diferents desafiaments, que portarà a que un humà normal i corrent esdevingui l'heroi principal de la història, no? En aquesta fase trobarem, parlant en un llenguatge modern, els aliats, els enemics, els antagonistes, no? I l'heroi pot fins i tot fallar parcialment en les seves expectatives, no? Les primeres vegades que els herois intenten lluitar amb aquest món fantàstic, a vegades fracassen, no? Però forma part d'aquest viatge iniciàtic. Per a Campbell, de fet, existeixen diferents elements que porten a l'ascens de l'heroi, no? Segons en quin tipus de mite estem, apareix la figura de la grandesa, estem en la història interminable, no? Apareix la sublimació de la figura del pare, no? Per molts cicles mítics, el veritable antagonista de la història és lluitar contra el pare. Aquí estem psicoanàlisi pura i dura. De fet, no? És la trama oculta fins a l'Imperi Contraataca, no? de Star Wars, que ni George Lucas sabia que Darth Vader era el pare de Luke Skywalker fins a mitja escriptura del guió de la segona pel·lícula. Però és aquesta idea de la lluita heroica contra la figura del pare, no? Frodo fa el mateix. El pare simbòlic de Frodo és Gollum. No, és aquest personatge semblant, no? És el que podria ser, és el personatge que desencadena la història, no? Perquè si Gollum no hagués trobat l'anell i Frodo li hagués robat, no? Ai, Frodo, i Bilbo no l'hagués robat, Frodo no sortiria de la comarca. I a la vegada és el reflex oscur, és el Darth Father, el Darth Vader de Frodo, és el que podria convertir-se si un hobbit sucumbeix a l'anell, no? L'acceptació del pare, no? El fet que Frodo tingui la compassió d'acceptar Gollum, no? I deixar que l'acompanyin al viatge, forma part per Campbell, no? Perquè Campbell no havia llegit El Senyor dels Anells, perquè... No sé per què. Però sí que és un pas d'aquesta estructura mítica, no? L'encontre amb la grandesa, o fins i tot el matrimoni diví, la sublimació de la figura del pare, i l'acceptació o rebuig d'aquestes figures mítiques porta al destí final de l'heroi, no? Com dèiem, l'acceptació de la humanitat de Gollum, la redenció final d'Anakin Skywalker, no? Anakin Skywalker es redimeix gràcies al seu fill, no? aquest diàleg entre el pare i el fill. I de fet, Campbell marca l'apoteosi de l'heroi, no? Com una tercera fase. L'ascens de l'heroi al contacte amb el diví, ja sigui amb la grandesa mare, aquesta banalitat que s'inventen els mitòlegs, amb la lluita contra el pare, no? El mite d'Èdip és això, no? És la sublimació dels factors femenins i masculins, matar el pare, es casa amb la mare... Una altra opció és l'apoteosi, l'ascens, no? Com passa amb el budisme, com passa amb l'hinduisme, amb moltes altres cultures. Aquest punt culminant de la història, a partir del qual l'heroi entra en contacte amb la font de poder, fa el que hagi de fer. Per exemple, Jasó i els Argonautes el que fan és robar el Toisodor, i des d'aquí retornen a casa, no? Luke entra en contacte amb la força, Frodo... bueno, anava a dir, no deixen l'anell, però li deixen l'anell. Harry Potter fa les merdes que fa amb la vareta per lluitar contra Voldemort, que Voldemort, de fet és una, també és una metàfora, és el pare de Harry Potter, no? Perquè sense Voldemort, assassinant els seus pares, no hagués nascut. No hagués hagut aquella maledicció, protecció... No? Llavors, Campbell institueix tot aquests arquetips mítics, aquests arquetips literaris que porten a la creació literària.
2: Molt bé, ja ho has explicat una miqueta, com serà aquest retorn, però què troba l'heroi quan torna a casa?
0: Pues de la mateixa manera que l'heroi va negar l'inici del viatge, ara també existeix la possibilitat que negui el retorn a la quotidianitat. No? L'heroi a vegades pot intentar no tancar el cercle de retornar a la realitat. No? Luke sucumbint al cantó fosc, Frodo negant-se a deixar l'anell, però el retorn implica la renovació de la comunitat. Això es veu molt bé en les mitologies medievals, no? En els cicles artúrics, no? Que aquestes quests artúriques són la renovació de la terra, renovació de la terra erma, el mite del Grial, de com trobar el Grial sana, no? El regne, i per tant rebutjar el retorn implica la fi de la comunitat, no? L'heroi mític sempre té un punt de renovació de la comunitat. Per exemple, tots els mites de fertilitat, no? El tema de Demeter, no? Que retorn la filla, no sé què. Els mites tenen aquest punt de retornar a la quotidianitat. Odisseu tornant a Ítaca, no? No es pot tancar el viatge. És un viatge de sortida cap a Troia i la història no es tanca fins que retorna, no? I mentrestant, hi ha aquells cants de els cants centrals de l'Odissea, que són aquell contacte en el món fantàstic, els cíclops, les sirenes, no? Però, en qualsevol cas, el retorn implica la renovació de la comunitat, com dèiem, el retorn a l'ordre natural de les coses. Però també depèn molt de com es desenvolupa aquest retorn. No és el mateix que estiguem en una història on el punt èpic és el contacte amb la deessa, no? Amb el matrimoni místic amb la deessa, segons Campbell, que la lluita contra el pare, l'acceptació o no, no, la mort o no del pare, o que sigui una història d'apoteosi, de contacte amb la divinitat, de contacte amb la font màgica, Odin, no? Penjant-se de l'arbre i traient-se un ull per arribar al coneixement, no? Per obtenir un poder, o la història de les pel·lis de los Vengadores de Marvel, no? Que lluitant contra Loki i formant-se com a equip. Si, per exemple, estem en una història de robatori, com passa, per exemple, amb el mite del Toisó d'Or, on els herois enganyen per obtenir el poder, com passarà també amb el Caleb a la Finès, no? amb el Tempe, aquella olla màgica que busquen, no? Que Vainamoinen busca robar i trobar... Bueno, pot haver-hi una mena de mites a l'Ocean's Eleven, no? El mite del robatori. I llavors, el retorn a casa és la història d'una fuga. No? És el que passa, per exemple, amb Odisseu. Odisseu ha enfadat els déus i la història de l'Odisseu és una fugida constant dels problemes fins a arribar a la realitat. En qualsevol cas, el retorn a casa, el retorn a la humanitat, marca el restabliment de la normalitat i, per tant, el final del viatge heroic.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: recta final de... Sí.
1: Posava Duel of the Fates perquè l'Albert la reconegui i no pensi que és la cançó de Mustafà, com va dir l'altra vegada que la vaig posar.
2: Quin rancor.
1: Quin rancor.
0: Com deia, recta final del programa, i aquests últims minuts els dediquem a algunes conclusions d'aquest viatge de l'heroi i de Joseph Campbell. Alberto, quin impacte van tenir en el seu moment les teories del monomita de Joseph Campbell?
1: Doncs ja us podeu imaginar que un impacte enorme. Va ser un dels primers grans divulgadors de la mitologia comparada, i els seus llibres van tenir, i tenen encara avui, un recorregut editorial enorme. No? De fet, l'heroi de les mil cares, com deia, ha estat durant dècades lectura obligada en escoles de guionistes, en tallers d'escriptura, i podem dir, sense equivocar-nos, que l'impacte de Campbell potser ha estat més gran dins el món de la creació cinematogràfica o de la creació literària que no pas en el món acadèmic. Reaci moltes vegades a les seves interpretacions, o al seu mètode de treball, o al simple fet de que és una obra de 1949 i que han passat 70 i pico anys i que potser ja el món avança.
2: Molt bé, precisament en aquest sentit, al llarg del programa hem anat parlant molt de Tolkien i de George Lucas. Dos autors que segueixen, sembla, fil per randa tot aquest viatge a l'heroi, a les seves obres.
1: Sí, el cas de Tolkien és més particular, és una mica de trampa, no? Perquè no neix tant d'una imitació del monomita de Campbell, sinó que arrenca d'un fet més profund i més natural, que és que Tolkien era un gran estudiós i coneixedor de les mitologies europees, i per tant les seves obres reproduïen les visions cosmològiques i els patrons literaris típics de les obres mitològiques i del folklore, no? Per exemple, les sagues nòrdiques, el folklore anglès, però Tolkien està de manera natural en sintonia amb aquesta manera de narrar les històries. No és que ell faci com Lucas, que s'il·lumina i diu, hòstia, puto libro, quin puto llibre més guai he llegit, fantàstic, a partir d'ara faré una història que segueixi fil per randa d'aquest patró. No, a Tolkien li surt més natural. Vull dir, ell té molt clar, no, la figura d'Odin, les visions de Carlemany. Vull dir, ell veu d'una sèrie de referents molt més rics que ressonen amb el que està fent Campbell, però no hi ha una imitació directa o hi ha un intent directe de dir aplicaré el monomit, que és el que fan molts escriptors actuals, no? Jo què sé, la pròpia peli de Gladiator, la 1, la bona, segueix pas per pas el mite de l'heroi, no? El prota vol ser granger, vol tornar a casa, no? Quan el seu mentor, no, que és Marc Aureli, un altre ancià guia, no, li diu, no, pues, tu ara quan mori et donaré el poder perquè tu restaures la república i no sé què. Ell, de fet, la història mítica de Gladiator és precisament la renúncia, no? Aquell, us en recordeu, no? La renúncia de l'heroi a sortir de la vida quotidiana. Pues aquí el mite està en que Màximo renuncia, no? Renuncia a ser un heroi, i per això li passa tot el que li passa, no? I el descens al ventre de balena, o el descens a la caverna més fosca, doncs també és, no, en el moment més és literal, quan sota el ventre del Coliseu, no, és atacat per Còmode, que li clava aquell punyal. Vull dir, si volem buscar en moltes pel·lícules, en moltes històries,
0: trobarem,
1: no, aquest patró, en el cas de Hollywood, totalment conscient, perquè s'han format amb aquesta idea en ment, no? En el cas de Tolkien reverbera de manera natural, però no hi ha una imitació conscient de Campbell. En el cas de Lucas, la relació sí que és inequívoca i directa, no? Perquè Lucas mateix diu que ell en el seu període formatiu llegeix aquest llibre, li flipa, i la primera vegada que ell vol fer un guió original, no? Que de fet ell que volia era versionar les històries de Flash Gordon, el que passa és que no va poder comprar els drets de Flash Gordon i va haver d'inventar-se Star Wars, no? Però, i quan s'ho inventa, pues, agafa el llibre, fa uns apunts i diu, vale, va, faceu sortida de no sé què, De fet, ell, després d'haver fet la primera trilogia, coneix a Campbell, contacta, soc superfan, tio, no sé què, i de fet queden per passar-li les tres pel·lis, i Campbell diu, hosti, és superguai, quina exemplificació més perfecta de tot el que jo he dit, no? Aquí sí que hi ha un intent conscient, i per això també Star Wars és una faula, és un conte de fades, no? Més que no és ciència ficció, és fantasia, i és una fantasia de folclòrica, en el sentit de que reprodueix precisament, o artúrica, no? Si volem, reprodueix tots els patrons del que és un viatge de l'heroi, no? D'anada i de tornada, i de formació, que en el fons són viatges formatius o iniciàtics. Però no seran els únics. Dune, Harry Potter, qualsevol saga actual veu d'aquests patrons. I també hi ha elements de rebuig, autors com Michael Moorcock, d'Elric, J.R.R. Martin, Joe Abercrombie, fins i tot Brandon Sanderson, desenvolupen maneres divergents d'escriure fantasia sense passar per aquest filtre, o dialogant o qüestionant alguns elements del filtre del monomite de Campbell.
0: I en 30 segons, Alberto, a nivell acadèmic, quin impacte ha tingut en Campbell?
1: Bé, aquí és un tema més complicat. De fet, ja podeu intuir diferents peròs evidents. Per una banda, el casar-se amb els psicoanàlisis, amb les teories junguianes, és un fet que s'ha superat a tots els àmbits. No? És fruit de l'època, és el que també Bruno Bettelheim farà una mica més tard amb el tema del psicoanàlisis aplicat als contes de fades, tota aquesta dèria psicoanalista que ja està superada i bastant desacreditada a nivell acadèmic. A més, en el seu intent de trobar veritats universals i models útils, Campbell i la mitologia comparada banalitzen els mites, els encurseten, els disseccionen, i ho fan amb errors bàsics de mètode sobre utilitzar recopilacions mitològiques sense entendre en quina cronologia estan fetes, per quin motiu, o sense ser conscients de la reconstrucció i manipulació decimonònica de les fonts orals. I també tenen una visió marcadament eurocentrista. S'utilitzen els mites europeus com a patró i s'intenta fer casar tota la mitologia africana, oriental, oceànica, en aquest patró. No? Llavors aquestes serien potser algunes de les crítiques que s'han fet al treball de Campbell. Però com a resum final, dic que el monomite ha triomfat més a la cultura popular, no? al setè art, que no pas en l'estudi complex de les creences del passat.
0: No tenim temps per més. Esperem que el teu periple acabi a casa sa i estalvi. Gràcies, Alberto Reche.
1: Bueno, jo és que ara ja torno a agafar la Renfe. Sí que...
0: Per això, Albert Abril, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Adrià Tirà, del control tècnic. Us desitgem un bon any 2025 i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dijous 8 d'octubre de 2026, us parla Martí Villegas. Badalona s'estanca en les taxes de reciclatge dins l'àrea metropolitana. En concret, és el cinquè municipi de l'AMB que menys recicla. El 2025 s'hi va reciclar un 30% dels residus, no assolint l'objectiu europeu marcat del 55%. De fet, dels 36 municipis metropolitans, 28 no assoleixen aquesta xifra. Des de l'AMB asseguren que només s'hi arribarà si es dona impuls als nous sistemes de recollida amb identificació. El govern local admet que Badalona ha de millorar els seus nivells de reciclatge, tot i que apuntant que es tracta d'un problema compartit entre la majoria dels municipis de l'àrea metropolitana. Per això, Badalona distribuirà bosses de reciclatge a tots els veïns i veïnes de la ciutat. Així ho ha anunciat el regidor de l'àrea de via pública, David Mejía. Mejía ha assegurat que aquesta és una de les mesures previstes en el nou contracte de neteja per fomentar el reciclatge i també les polítiques ambientals. El govern, més enllà de repartir bosses selectives, també preveu instal·lar una deixalleria a cadascun dels districtes i ampliar els punts mòbils que facilitaran als veïns la correcta gestió dels residus.
2: Més enllà d'aquesta acció en concreta, doncs també anirem implementant diferents accions, com per exemple la instal·lació de diferents mini deixalleries que hi hauran, una per cada districte, o de diferents MUPIs o MAPIs, que hi hauran 12 al voltant de tota la ciutat. Això permetrà als veïns i veïnes de Badalona doncs, tenir un espai on poder anar precisament a reciclar d'una manera més adequada.
1: Xavier García Albiol assegura que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, no s'ha posat en contacte amb ell per proposar-li ser el cap de llista per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. L'alcalde de Badalona ha respost així a la notícia publicada en alguns mitjans ahir en què s'apuntava que Feijóo estaria valorant aquesta possibilitat. Albiol recorda que la confecció de les llistes electorals és competència del president del partit. En aquest sentit, afirma que no ha parlat amb Feijóo des de fa més de dues setmanes, quan aquest va visitar Badalona per participar en la Festa de les Migues organitzada pel PP. Sigui com sigui, el dirigent badaloní assegura que no deixarà de governar Badalona i espera mantenir la confiança dels veïns quan es torni a presentar les eleccions municipals del 2027.
3: Yo no tengo ni idea, yo he visto las noticias y a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabecerista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
1: I pel que fa als esports, un segon quart antològic porta el Joventut Femení a debutar amb victòria a la Lliga Challenge contra el filial de València per 101-71. El proper partit de la penya serà diumenge a 1:15 del migdia a la pista d'Unicaja. I pel que fa al temps, Protecció Civil rebaixa de la fase d'emergència a la fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Amb tot, però, es continua demanant precaució perquè es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral central i nord.
0: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
6: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
5: Més clar, més ràpid, més Badalona.
6: bdncom.cat.
5: Badalona passa aquí.
7: Temperatura a Badalona...
8: 15 graus.
9: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
10: Cosner Bascònia, a Sisa Joventut.
9: I a les 6 i de manera simultània, Futbol de Tercera.
10: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
9: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
11: La ràdio d'una gran ciutat.
12: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
13: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
12: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
13: Corre, corre, que volen!
14: Són les 10.
15: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
16: Badalona 94.4.
17: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: UGT i Comissions Obreres han convocat vaga general els de dimecres 11 de novembre com a protesta a la crisi de l'habitatge. Reclama mesures per reduir els preus i exigir salaris dignes que permetin accedir a un habitatge. Una data que ha estat pactada entre els sindicats que recolzen la convocatòria i també els representants de les acampades. Aquesta serà la primera aturada general que es convoca abans d'una campanya electoral. Per parlar-ne ens acompanyen la Reyes Solaz, membre del Secretariat Nacional de l'UGT. Bon dia.
4: Bon dia.
3: També la Liliana Reyes, que és secretària de Noves Realitats de Treball, Territori i Migracions de Comissions Obreres a Catalunya. Bon dia, Liliana. I bon també l'Unai Domingo, que és membre del sindicat de Llogateres. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Bé, abans d'entrar en matèria, hem conegut aquesta notícia que la Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el passat 23 de setembre del seu pis de lloguer de Madrid, després de viure-hi 70 anys, ha mort aquest dimecres, segons va informar el sindicat de llogateres. La dona estava hospitalitzada, recordem-ho, des del llançament, i per bé que havia aconseguit un pacte amb els propietaris per tornar a l'immoble, finalment va morir hores abans de signar aquest contracte i poder recuperar casa seva. Com valoreu la seva figura? S'ha convertit en tot un símbol, Liliana?
4: Sí, per descomptat, el cas de Mari Carme ha estat la xispa, no? La xispa que ha detonat tot el descontent social que tenim des de fa anys. És també el símbol de la deshumanització en la que estem com a societat, i és una crida d'atenció important perquè movem fitxa, perquè sortim al carrer i perquè fem una protesta contundent al negoci de l'habitatge i a les condicions de vida en les que estem. És una crida d'atenció per a tota la classe treballadora organitzada, de que hem de sortir, de que hem de protestar i de que hem d'exigir unes condicions de vida materials dignes.
3: Elles?
6: Hola, bon dia. Jo crec que també ha sigut el sindicat de llogateres estava treballant ja fa molt temps amb això. Els sindicats com UGT i Comissions per a l'1 de maig també van vindre aquí i van posar sobre la taula quina era la preocupació dels sous i de la vivenda. I jo crec que la Mari Carme ha sigut aquella dona que ha impulsat això amb el sindicat de llogateres, l'ha impulsat, l'ha mobilitzat i hem sortit tots al carrer perquè cadascú des de la seva posició i des de la seva organització era algo que estava sobre la taula i que l'hem treballat.
7: Unai? El cas de la Mari Carmen és un cas molt trist, molt, molt emblemàtic. La pena és que hi hauran moltíssimes més Mari Carmens, perquè el divendres passat van el PP, Vox i Junts van dir que no a un decret que evitava que hi hagués milers i milers de Mari Carmen. I això és una baralla de discursos. S'està a favor de l'habitatge o a favor de l'especulació?
3: Serà, de fet, la primera vaga general en 14 anys a Espanya. Serà també la primera en precampanya electoral, en concret el dia 11 de novembre. No volien, no, que coincidís amb la campanya electoral?
4: Bueno, no. De fet, l'organització d'aquesta protesta ja venia de lluny, de fa mesos. Per tant, ha coincidit, però que nosaltres aprofitem. No estarà dins de la campanya electoral, però aprofitem el moment per donar veu a tota la classe treballadora organitzada a les seves reivindicacions, que també són de fa anys, de que estem fartes de que els salaris no siguin suficients per arribar a fin de mes, i no perquè els sindicats de classe no estem fent la feina. Sí que estem aconseguint augment de salaris, sí que estem aconseguint millores als convenis col·lectius, però que no són suficients perquè l'habitatge puja tantíssim que és impossible i que estem ja cansades, per tant, coincide amb la adelanta electoral i nosaltres aprofitem per posar a la taula les nostres reivindicacions per a tothom,
3: Creuen que les mobilitzacions d'aquestes últimes setmanes i la vaga general pot fer guanyar vots a Pedro Sánchez? No sé si s'han sentit instrumentalitzats en algun moment o dit d'una altra manera. Li pot venir bé a Pedro Sánchez aquesta vaga?
6: A veure, això no és una vaga política, eh? Tot és política, però això no és una vaga política. Això és una vaga que s'ha convocat, que hem tenir l'oportunitat de que estiguem tots, que deixem al costat les nostres diferències o els nostres posicionaments i que tenim un objectiu en comú, i és que la reivindicar com sindicats nosaltres, i així estarà en el manifest, que és la pujada dels sous, que la patronal d'una vegada i els partits polítics per tots puguin aprovar d'una vegada la llei de prevenció de riscos laborals, perquè no estic escoltant a ningú dir els morts que portem, els 88 morts que portem a Catalunya, i aquesta reforma ara mateix ha caigut, però d'això no es preocupa ni la patronal ni els partits polítics. Han votat en contra del salari mínim interprofessional. El salari mínim interprofessional de 1.200 i pico euros és per decret, val, lo posa el govern, però sabent el posicionament que té la dreta. No s'han sentat amb els sindicats majoritaris i els estem esperant per a l'acord de negociació col·lectiva que marca els referents de les pujades. I tot és així, és a dir, nosaltres constantment, i com ha dit la Liliana, estem negociant convenis col·lectius sectorials, com ha sigut l'últim o el més important, el del salari del metall, però han tenit que sortir al carrer per acabar amb un 4 o un 4,5%, però això no té res a veure amb que la vivenda per nosaltres s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores. Pots treballar, pots tenir un treball, pots tenir un sou, però no pots agafar perquè se porta més de la meitat del sou.
7: Efectivament, és que hem d'entendre que és la prioritat número 1. Les lluites dels treballadors són molt importants i esteu fent molt bona feina, heu de seguir, però el primer problema dels treballadors, dels pensionistes, dels no treballadors, de tota la societat, és el problema de l'habitatge. I, per exemple, amb el tema dels pisos turístics a Badalona, jo vaig anar a tocar a la porta dels sindicats perquè s'afegeixin perquè el problema de l'habitatge té causes com els pisos turístics, les cases buides, els expats, que se construyen barrios premium solo para que puedan acceder los expats, las segundas residencias, que en concreto en Badalona ese problema no es tan grave, son los tres anteriores sobre todo, se están construyendo un montón de casas en Badalona, en barrios premium, el barrio del Gorg, y nos contaban los compañeros de la Asociación de Bain, de Gorg Mar, que el 60% de los que han comprado son expats. Y sin embargo, los jóvenes de la salud de 25, 30, 40, 45 años, gente que no... Yo me encuentro padres del cole de 40 y tantos que están viviendo de alquiler y no encuentran casa para comprar. Y aquí se ha construido el 98% de la vivienda, es libre, la han puesto a unos precios en el GOR entre 500 y 750.000, se aprovechan los recursos del ayuntamiento, la oficina de turismo para promocionar el barrio del Gorg. Ese barrio no es para la gente que ahora está en Badalona, ese barrio es para traer a gente de fuera que pueda pagar unos precios inasumibles. Le están haciendo la cama a la gente de aquí de Badalona, y sin embargo la gente de los barrios se van el día de Ceuta a gritar que el mayor problema que tienen aquí en los barrios son unos inmigrantes que entraron en chanclas y con unos globos hinchables nadando por agua. Es una guerra de discursos.
3: Sí, precisament ara que feia referència a això, que el barri del Gorg sabia fa poc aquí al Badalona Matí entrevistàvem el responsable d'una immobiliària i deia que s'havia creat com un mercat propi en aquella zona amb preus fins i tot que a 8.000 euros el metre quadrat de lloguer. Això és el que ens van dir recentment. Sens dubte, el lema no, d'aquesta manifestació, d'aquesta vaga general convocada, pel dret a l'habitatge i salaris dignes per pagar-la, És ara una mica el que comentàvem, no?, que interpel·la tothom, joves, grans... Creieu que a la societat en general ja li ha quedat clar que estem davant d'un problema global que afecta a tothom, joves que es volen emancipar, com ara dèiem, o persones grans, no?, que amb les seves pensions no poden fer front a un lloguer a preu del mercat actual. Estem davant d'un problema greu.
4: Sí, ens està afectant a tothom, a la majoria, és a dir, a totes les persones que no som grans propietaris i que estem fent de l'habitatge un negoci, que volem una casa per viure, per fer la vida, per criar els nostres fills i filles, per fer la vida reproductiva, que finalment és el que sosté al sistema, és un problema generalitzat. És que estem patint ansietat per no poder accedir a un habitatge digne. I com ha dit bé el company, no és un problema que estem causant les persones de fora, jo soy de fora, i al màxim que podem aspirar quan acabem d'arribar és a una habitació de 3x2. Nosaltres no estem acaparant els metres quadrats de l'habitatge. Ens estan expulsant els grans tenidors que volen milers i milers, que s'estan quedant en milers i milers de metres quadrats d'habitatge per fer negoci amb un dret. Per tant, és tothom, és tota la classe treballadora, som totes les persones que ens despertem a les 6, 5 del matí per sortir a treballar i que tornem a casa a les tantes de la nit, perquè cada vegada vivim més lluny de la feina, perquè ens estan expulsant dels barris i de les ciutats.
3: De fet, el redactat del nou decret d'habitatge, que es va publicar aquest dimecres al BOE i que està en vigor avui, elimina les mencions directes al fons voltor, introdueix també els límits a la compra especulativa. Recordem que la primera versió d'aquesta iniciativa, PP, Vox i Junts, la van tombar al Congrés. Es parlava dels fons voltor dues vegades, mentre que el text ha sortit ara del Consell de Ministres i desapareixen. També s'inclouen els grans tenidors, més de 10 habitatges al llistat d'aquells que tenen prohibit comprar immobles o hipoteques impagades per un preu un 70% per sota de la taxació del mercat. Aquest decret, com ho valoreu?
6: Doncs positivament, per suposat que és insuficient, algunes mesures, però és que la gent està fart de que es faci fora de la seva casa i ens afecta a tots. I vaig a la pregunta d'abans. Qui no té un fill que tenint diners, tenint treball, que són dos els que treballen i no poden accedir perquè el broker, el banc, el no sé què, t'estan jutjant amb un sou que probablement pots pagar o fa 20 anys. Ah, no, treballen tots dos, podran pagar. I fins ara no. Els fons voltors estan robant els diners a la gent en el tema de les vivendes. Està claríssim. I perquè estem... És una invasió. Això sí que és una invasió de fons voltors, el que n'hi ha. I el barri del Gorg és realment una vergonya.
7: Perdona.
6: Que estem vivint.
7: Un dato que me explicaba Carla Sagués de Badalona Cool, que coincidí con él en la manifestación que hicimos por el habitat en la Plaza de la Vila, me ha confirmado que el mes de septiembre 43 desahucios en Badalona. 42 de ellos, detrás de 42 había fons voltor y uno de particular. Entonces, aquí hay un problema de desinformación, de manipulación de la opinión. Porque, por ejemplo, ayer por la noche, en el chat de la Federación de la Asociación de Vecinos, que hay 25 o 30 presidentes o responsables de diferentes asociaciones de vecinos, todavía un señor de no sé qué barrio estaba diciendo que con este decreto no se va a poder alquilar, que es
6: no es verdad.
7: Si ves Telemadrid, vas a pensar una cosa. Y si ves un canal decente, te informaràs de manera normal.
3: Sí, com sigui, també les reivindicacions sobre l'habitatge estan vinculades amb la negociació salarial, oi? En aquest sentit, els sindicats proposeu increments salarials entre el 4 i el 7%, a banda de clàusules de revisió salarial i també mesures destinades a facilitar l'accés a un habitatge. Creieu que s'aconseguiran aquestes demandes o caldrà treballar-ho molt? La patronal no hi està d'acord, ni en la vaga general ni en les propostes, no?
4: La patronal ens té bloquejats. No vol repartir. Està clar que hi ha creixement econòmic, que hi ha beneficis històrics de les empreses, sobretot de les grans empreses, i que no volen repartir. I nosaltres, però nosaltres mai ha estat fàcil. Mai ha estat fàcil aconseguir. Treballarem, ens organitzarem, lluitarem, exigirem que l'augment dels salaris siguin d'acord amb l'augment de la inflació, perquè cada vegada ens costa més comprar les coses bàsiques, anar al supermercat, i cada vegada tot és més car, cada vegada l'electricitat, l'energia, la gasolina, tot és més car, ens estan empobrint mentre ells s'estan enriquint asquerosament.
3: Quin és el full de ruta el dia següent de l'aturada general? Quin és l'objectiu de mínims que espereu aconseguir amb aquesta aturada?
7: Que els mínims que estan en els decrets s'aprovin, en els dos decrets que van tombar. També es va presentar un altre decret que prohibia que els fons voltors compressin habitatges, i en aquest altre decret el PSOE es va abstenir. Després de, des del 2008 que es va començar a especular amb l'habitatge, la feina per arribar a una política d'habitatge que funcioni és molt llarga. Qualquiera que diga que el problema de l'habitatge se resuelve construyendo más te está engañando o te está desviando la atención, porque el problema del habitatge, si entre el 98 y el 2008 se construyeron 6 millones de viviendas y el precio subió un 250%. El piso que valía 100.000 pasó a costar 250.000, y se liberalizó suelo, se hicieron muchísimo suelo urbanístico extra, desastres urbanísticos, o sea, a lo loco, venga, a construir encima de la montaña, y los centros de las ciudades los podemos dedicar a casas. En aquella época había casas vacías, pero ahora encima nos meten los pisos turísticos, los apartamentos turísticos, los bed and breakfast. Luego decimos que prohibimos los pisos turísticos, pero tú abres Airbnb y está todo lleno. Entonces, ¿eso qué es? ¿Manipulación de la opinión o no? O hablamos de pisos turísticos, pero es que luego están los apartamentos turísticos y ahora los bed and breakfast. Entonces, y otra vez, le desvías la atención a la gente con que el problema son los inmigrantes.
3: ¿Se saben quins seran els serveis mínims d'aquesta vaga general? ¿Es sap ja això?
6: No, encara no, però esperen que no sigui com va fer ahir amb els treballadors socials, que n'hi havia més serveis mínims que un diumenge. Per tant, també un sector que s'ha manifestat, que ha sigut, jo em sembla, que la revolució dels treballadors socials, que són pràcticament invisibilitzats i per tothom, i que no han pogut ni recuperar allò que estava assignat amb l'administració, i no han retornat els diners als treballadors. I després sí que vull dir una cosa. Aquesta vaga, en Argentina no van convocar una vaga abans de les eleccions. El salari mínim interprofessional que demanava la patronal allà va ser una quantitat, i quan va entrar Milei no posa aquesta quantitat, sinó la rebaixó més. És a dir, t'aporta a la misèria. I jo li demanaria algo a la patronal. Sempre s'està queixant de que no troba treballadors i no trobar treballadors, i vam estar aquí per l'1 de maig, perquè no tenim l'habitatge a prop dels centres de treball. I és molt costós, la benzina, els lloguers, trobar una vivenda, arribar al centre de treball. Jo penso que li tindria que donar dos voltes i no pensar en persegueix el treballador perquè agafa la baixa, en que no vulgui que les mútues privades controlades per els empresaris donin altes i donin baixes, i que respectin més els serveis públics, els companys i les companyes treballadores, funcionaris de correus, els metges que donen la baixa, i que se posin al costat de la necessitat que els demanen que tenen, que és que no troben treballadors. I per l'1 de maig també van vindre, perquè UGT i Comissions havien posat 10 objectius, i un era el tema de la vivenda, el fer parc públics de la vivenda.
3: Molt breu, perquè estem ja fora de temps.
7: En esto de los trabajadores, yo me dedico al sector industrial, y en Barcelona, en un sitio donde la vivienda es tan cara, no encuentras trabajadores que, aunque les pagues bien, dicen, no me sale a cuenta vivir en Barcelona porque los precios son altísimos. Y otra cosa, también se necesita movilidad. Las empresas son internacionales, necesitan traer trabajadores de Francia, de Alemania, de proveedores, el cliente. Y si resulta que cuando vienen a alquilar un hotel a Barcelona está a precios que casi no se los puede pagar ni el jefe de la empresa, del proveedor, le estás haciendo un favor al resto de industrias y al resto de economías

0: Tots tres, que vagi molt bé.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
0: Precisament, Badalona és una ciutat religiosament diversa. Segons les dades del mapa religiós de Catalunya, corresponents al 2025, el municipi té 60 centres de culte actius. Les esglésies evangèliques són les més nombroses, amb 23 centres, seguides de les esglésies catòliques, amb 21, de les mesquites, amb 9. Una realitat que situa Badalona entre les poques ciutats catalanes on els centres evangèlics superen els catòlics. Avui parlem sobre la realitat religiosa de la nostra ciutat, amb l'Humair Dar, representant de la comunitat musulmana. Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: L'Alfons Novio, de l'Església Evangèlica Baptista de Badalona. També bon dia.
3: Bon dia.
0: I ens acompanya també mossèn Andreu Uller, rector de la parròquia de Sant Josep. Benvingut.
4: Bon dia.
0: Us sorprèn que Badalona tingui una seixantena de centres de culte actius i que les esglésies evangèliques siguin les més nombroses? Comencem. Alfons.
3: Bueno, a nosaltres no. No els coneixem, tampoc. Però és cert que això és el tarannà normal i que ens haurem d'acostumar. No ens sorprèn que hi hagin, no sé, centres comercials o que hi hagin molts bars o coses d'aquestes, i a vegades ens sorprèn això. I crec que és més positiu. Sense entrar, diguéssim, en el detall, per mi és una notícia molt bona. I més habitual fora de nosaltres, també, fora del nostre país o la nostra nació. És més habitual, però aquesta, que és una notícia bona, perquè l'Església, com deien alguns, i últimament, fa poquet, el senyor Silvestre Stallone, que deia que les esglésies és com un gimnàs per l'ànima. Mm-hmm. Vull dir que bé.
0: Molt bé, mossèn Andreu.
4: Sí, me sorprèn, jo no sabia aquesta dada, és curiosa, no? Suposo que ja també respon a un repunt que hi ha ara d'espiritualitat. Diuen, no?, que hi ha una búsqueda d'espiritualitat i recerca de Déu, hi ha un repunt, no ho hem notat nosaltres també. Aquest any hem tingut uns quants joves que s'han apropat a les parròquies demanant la baptisme, no?, batejar-se, i grans, joves amb estudis o treballadors, no? Per tant, ho notem que hi ha una recerca de l'espiritualitat i de la fe, i suposo que deu respondre a això, no?, que hi ha... Vull dir, per altra banda, això és el positiu, el que no és tan positiu potser és la dispersió, no?, que potser n'hi ha bé que s'agrupessin més, no?, que anessin més a les comunitats ja més consolidades, no? Bueno, veritat, això, no?, les esglésies evangèliques té aquesta diversitat, aquesta llibertat, no?, que suposo que és el que permet que anar obrint les esglésies, no? Però bé, anirem observant el fenomen ara, per ara.
0: Humair.
5: Sí, la veritat, a mi també m'ha sorprès, M'ha sorprès el número d'esglésies evangèliques, després les mesquites, jo més que mesquites dic centres de culte o locals així sota edificis. Però sí, jo crec que estic d'acord que cada vegada nosaltres també observem i veiem que hi ha la gent necessita, dins d'aquest boom que estem vivint de la informació, de tanta artificialitat, doncs la gent necessita apropar-se a alguna cosa que no és tan artificial i trobar el seu espai. Per tant, a mi m'ha sorprès gratament, positivament.
0: Tenir més centres de culte vol dir tenir més fidels? Són dues realitats diferents. Ara ens explicava el mossèn Andreu Oller, que ha notat aquest repunt, no?, sobretot entre la gent jove. Què creu que es deu a això? Aquest repunt, no?, de...
4: Bé, s'ha d'estudiar aquest fenomen, no? És nou i, bueno, anem veient-ho. Jo crec que també, bueno, hi ha un cansament d'una vida molt estressant i de molta oferta que no porta enlloc, i jo crec que la gent busca, al final, jo crec que l'oferta que fem nosaltres és allò que dona vida, dona fe, dona força a la persona humana, no? I vull dir, per això jo he donat la vida per això, no? Jo soc capellà i he donat la vida per aquest projecte de Déu, que és donar vida nova a la gent, no? I jo crec que això és el que satisfà i el que al final dona felicitat, no? Jo crec que, bé, jo crec que és una resposta actual als reptes de cansament de tantes coses que no satisfan.
0: Mm-hmm. Des de l'Església Evangèlica?
3: Bé, sé que hi ha a dintre d'aquest augment de comunitats evangèliques, hi ha molts tipus diferents, però sí que hi ha una certa realitat que socialment, diguéssim, bueno, hi ha uns buits, perquè, bueno, hi ha hagut èpoques una mica més restringives i bueno, hi ha

0: uns buits. I el bo de tot és que, bueno, hi ha molta gent jove, també. Però també hi ha molts autòctons. I, evidentment, hi ha el tema dels migrants, això és una realitat, també. Però hi ha tots aquests components. I amb algun aspecte, per exemple, amb els dos joves, bueno, és que han canviat les formes d'arribar-hi. I alguns els estan utilitzant, doncs, els mitjans, bueno, les redes, tots aquests sistemes, diguéssim, que ara són tan habituals, i connecten amb això, i connecten d'una forma més actual, a nivell inclús de la música, hasta de la presentació, vull dir, tot plegat, per acostar-se més amb aquesta població. I hi ha una bona resposta en aquest aspecte.
1: Umair, en el cas de la comunitat musulmana a Badalona, aquests nous centres de culte reflecteixen les necessitats actuals dels fidels?
2: Sincerament, per mi, són llocs que són poc dignes i són llocs que, diguem, són insuficients, perquè encara en Badalona no tenim cap tipus de mesquita que pugui, diguem, aglutinar un cert número de persones, i les que n'hi ha són petites mesquites en baixos, que no reuneixen condicions suficients per tal de que les comunitats puguin arribar a fer un acte així. I fins i tot jo a vegades també em sap greu pels veïns i per les veïnes, perquè quan hi ha un dia especial, un festiu especial, el que hem de fer és anar a poliesportius o a un camp així obert, encara que faci fred o faci calor, i estar allà. Doncs, per tant, a mi em sap greu en aquest sentit que, malgrat tants anys de presència, encara no disposem espais dignes on poder celebrar les festivitats més importants.
1: I moltes vegades els veïns de la zona on es vol obrir un d'aquests centres de culte també s'hi oposen, no? Us trobem aquesta dificultat moltes vegades?
2: Sí, a nivell anecdòtic, jo vaig participar en l'oratori de l'Artigas, i me'n recordo que una vegada, quan era el primer dia, doncs estaven les autoritats, alguns veïns i tot això, i va entrar una dona de cop allà dins de l'oratori i diu: aquí hay todo el mundo menos los vecinos. I clar, jo li vaig dir: mira, tota aquesta gent, què són? No són veïns? Són marcians? Són d'altres barris? Aquí el primer que hi ha és deshumanització i no considerar aquesta persona com veïns i veïnes de la ciutat. Veure's com estrangers que han vingut d'altra part, venen a aquesta idea d'invasió que hi ha permanentment, s'està intentant fomentar. Per tant, aquesta és la idea, que cada vegada s'ha intentat obrir un oratori o un centre de culte, aquest és el problema que hem tingut. I jo que la gent té por, i és cert que les pors estan basades en coses, no?, que tampoc no es poden obviar, però jo, per tant, aquí crec que l'administració també té el paper de distribuir-los bé, diguem, i facilitar perquè la gent pugui obrir els seus llocs de culte i que no causin molèstia ni a veïns ni a ningú més.
1: Hi ha en marxa algun projecte per obrir algun centre de culte o millorar-lo, crear un centre en millors condicions?
2: Jo crec que hi ha moltes comunitats que volen tenir llocs dignes, però la idea està bastant clara. Jo crec que ni a nivell polític ni a nivell legal, encara que tenim aquesta llei, jo crec que, si no m'equivoco, és de 2009, de llei de culte de Generalitat, llei catalana, que reconeix aquests drets, però jo crec que la realitat política, social i legal és diferent, i crec que moltes comunitats voldrien tenir, no parlo només de la musulmana, també parlo de sigui l'altra que conec, que voldrien tenir llocs dignes i que encara no poden perquè saben que tindrien aquestes dificultats.
1: Alfons, a què atribuïu la presència tan important d'aquestes esglésies evangèliques a Badalona? I no sé si dins de l'evangelisme hi ha diferents corrents, oi? Una mica, quines són les més presents avui dia?
0: Bueno, a veure, la idiosincràsia de les esglésies evangèliques és diferent, no? Vull dir, en aquest aspecte hauríem de conèixer que, d'entrada, l'estructura és independent. Les esglésies evangèliques són independents, no tenim una forma piramidal ni res similar. Per tant, diguéssim, en aquest aspecte, doncs, bueno, el tarannà, o normal, diguéssim, d'una comunitat de creients és multiplicar-se, això. I alguns, doncs, fan esforços en aquest sentit. Tot això, evidentment, comporta una estructura i un cos, però així. Però després tenim unes diferenciacions, i és que hi ha les esglésies clàssiques, les esglésies que hem estat, diguéssim, formant part d'aquesta trama social de la ciutat de Badalona durant molts anys. Nosaltres, per exemple, a l'Església Baptista de Badalona, del carrer Sagunt, ara som 103 anys d'existència a l'esperit evangèlic, diguéssim, amb, amb aquesta població. El que passa és que, bueno, tots sabem que hi ha hagut molts anys amb els quals no se'ls podia manifestar d'una manera clara i legal, i a partir d'aquests convenis, diguéssim, pues, bueno, tot això s'ha obert. Una mica s'està rescatant també el temps que, bueno, que s'ha perdut en aquest aspecte, perquè si no tampoc no ens hauria d'estranyar. Hi ha altres països en què podem comptar per milers les sensibilitats religioses, per dir alguna cosa, les esglésies,
1: Mossèn Andreu, l'Església Catòlica té una llarga tradició a la ciutat, però també afronta canvis socials i generacionals, com ara comentava. Com es viu aquesta transformació des de les parròquies? Les noves generacions viuen la religió d'una manera diferent a la com la vivien els seus pares, els seus avis?
3: Sí, sí, ja tot va canviant, tot. És de moment, no, que nosaltres que tornem a lo tradicional, torna a una realitat tradicional, i el jovent que està venint ara pues també demana els signes clars i evidents i poder viure la fe des de la tradició. També és un moment que ens plantegem el primer anunci, ja no fa gaire, vam fer una assemblea aquí a nivell de les parròquies d'aquí al centre, que vam reflexionar sobre com fer aquest primer anunci, no? Buscant nous mètodes, noves fórmules, hi ha diferents metodologies, no? Per poder fer coses noves, no? I poder proposar la fe a la gent. Bé, és un moment de irradiació, no? De moure'ns i de sortir, en sortida, no? Una església en sortida. I no sols a nivell de fe, sinó també a nivell de compromís social, no? També d'estar al costat dels més pobres i més vulnerables, amb les diferents institucions, Càritas, grups parroquials, i estem treballant, no? Treballant al costat de la gent més necessitada, i acollint i acompanyant tot el que puguem.
1: I com és la convivència entre les diferents comunitats religioses de la ciutat? Hi ha relació real entre vosaltres? Cadascú funciona pel seu compte? Com funciona això?
0: Sí. Bueno, nosaltres, a veure, com deia abans, les esglésies evangèliques tradicionals, i molt arrelades, diguéssim, amb el país, tenim estructures. Nosaltres, com a baptistes, que és una de les branques més grans dintre del moviment evangèlic, doncs estem coordinats dintre del que és la UBC, la Unió d'Esglésies Baptistes de Catalunya, però també a nivell estatal. Després hi ha convenis, bueno, hi ha forces d'activitats, i llavors també tenim tasques que són en comú. I bueno, d'aquí, doncs, tenim un hospital preciós, Hospital Evangèlic a Barcelona, que té molts anys també, i que, bueno, que va tindre les seves dificultats, i que està obert, diguéssim, a tot el poble evangèlic. Però després cada una de les denominacions té les seves pròpies activitats de tipus social. Hi ha centres, diguéssim, de tots tipus, com en col·legis, com a centres per recuperació de gent marginada o gent amb hàbits diferents. Hi ha moltes coses, una tasca bastant gran. Però l'organització, diguéssim, cada una té la seva pròpia organització. I nosaltres, doncs, estem dintre de la UEB, i altres estan dintre del que és la FIEIDE, i després altres que són metodistes. Bueno, hi ha diferents branques.
3: Alfons, podríem aprofitar per parlar de la taula de diàleg interreligiós, sí, no? Sí. Que tenim aquí a Badalona, no? Vull dir, sí. Explica una miqueta, vull dir que tu estàs...
0: Bueno, jo formo part de la taula ja fa des de molts anys, pràcticament des del principi, no? I bueno, la taula està oberta a totes les sensibilitats religioses, les pràctiques religioses de la ciutat, que hi ha moltes, vull dir que aquí a Catalunya es parla d'unes 15 diferents comunitats religioses, però bueno, aquest número suposo que està pot augmentar. A la taula, doncs, som 5, 6, 7, i està oberta a qualsevol altre. No parlem, lògicament, ni participem, diguéssim, en temes religiosos, perquè el que pensem que és molt bo és que ens facin conèixer, i que la taula serveixi una miqueta d'aquest pont que diem a vegades, no? D'articular, de poder entrar dintre la societat i fer que es reconeguin, que tothom té dret a tindre el sentiment religiós, particularment, però que han de respectar-ho. I que tenim coses en comú molt maques, i a part de tot, diguéssim, tenim una ciutat que és nostra i que volem que sigui una ciutat amb un tarannà pacífic, i socialment, diguéssim, molt, molt ric. I amb això estem treballant, però dintre de les possibilitats, lògicament, que la taula té, que no són precisament moltes, no?
1: La taula, precisament, busca posar en contacte les diferents comunitats religioses de la ciutat. No sé si també es va crear, entre altres coses, per combatre prejudicis i estereotips. Creieu que ha aconseguit canviar la percepció que els ciutadans tenen de vegades de les diferents religions?
3: Sí, un dels temes de la taula és aquest, és que donar una... mostrar, doncs, la missió que té, no?, les fes, les diferents espiritualitats, no?, que a favor de la persona, de la dignitat de la persona, no?, i restablir la persona amb tota la seva dignitat. I vull dir que veiem que tota la espiritualitat autèntica el que busca no és el fonamentalisme o busca l'allunyament de la societat o no construir societat, sinó que ajuda a construir i a treballar per la pau, no? Aquesta és, en veritat, una de les funcions que té les diferents organismes que es fan, no?, a nivell de diàleg interreligiós, per mostrar la funció dinamitzadora i creativa, no?, de la religió, no?, en la ciutat. I que penso que té una veu a dir per aportar a la ciutat, i una veu per col·laborar i per ajudar que aquesta ciutat sigui, hi hagi més convivència i hi hagi més solidaritat.
1: Humair, feia referència abans, no?, a la por que de vegades té la societat. No sé si, com a representant de la religió musulmana, encara teniu ja feina per fer en aquest sentit de combatre els prejudicis i estereotips. No sé com ho veus.
2: Jo crec que el tema se'ns ha girat feina. Diguem, el tema abans era la religió, el desconeixement, però ara parlem de l'algoritme, parlem de la intel·ligència artificial i parlem d'un nivell de manipulació que jo crec que és molt difícil. Jo me'n recordo de les primeres campanyes antimesquita o antioratoris que n'hi havia aquí a Artigas o Badalona. Utilitzaven la foto de Taj Mahal com una mesquita. Aquest era a nivell d'informació o de formació d'aquestes persones. En canvi, ara venen amb uns equips molt potents darrere que utilitzen, diguem dissenyen campanyes electorals amb un expert en màrqueting que jo crec que és molt difícil combatre. Per tant, jo una crítica que jo sí que faig, que abans sí que fèiem que era jornada de portes obertes de l'oratori i dels nostres centres perquè la gent pogués venir, pogués conèixer de primera mà què es feia, quines activitats n'hi ha. Això, a mesura que aquest nivell d'odi o de desinformació s'ha incrementat, jo parlo més aviat de la comunitat musulmana, almenys la que conec més, que està a l'article de Sant Roc, allà les portes, lloc d'obrir-se més, s'han tancat. I és una autocrítica que faig en aquest sentit, que nosaltres hauríem d'haver fet una feina encara més proactiva, molt més a favor de la convivència, i davant aquests atacs continus o aquest odi permanent, la gent ha acabat tancant les portes. La gent diu, ja estic cansat de donar tantes explicacions, de sempre estar a la defensiva, doncs passo de parlar, d'explicar, i em quedo a casa.
1: Molt bé, doncs, sens dubte, avui hem tingut aquí una representació d'aquestes religions que conviuen a la nostra ciutat, i us agraïm que hagueu compartit amb nosaltres aquesta estona al Badalona Matí per parlar sobre aquesta realitat religiosa. Gràcies a l'Humair Dar, representant de la comunitat musulmana, l'Alfons Novio, de l'Església Evangèlica Baptista de Badalona, i també al mossèn Andreu Uller, rector de la parròquia de Sant Josep. Gràcies per venir i que vagi molt bé, que tingueu un bon dia.
3: Moltes gràcies. Moltes
1: gràcies.
4: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: I és el moment de parlar de música, de cultura underground i, sobretot, d'un espai que forma part de la història musical de Badalona. L'antic Estraperlo ha iniciat una nova etapa sota el nom de Sala dos Rombos, amb nous concerts, nous projectes i la voluntat de continuar sent un punt de trobada per a la música en directe a la ciutat. Per conèixer millor aquesta nova etapa, ens acompanyen l'Agustí Daudé i l'Atur García, responsables d'aquesta sala. Molt bon dia.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
1: Per començar, què és Dos Rombos i què representa aquesta nova etapa respecte del que havia estat l'Estraperlo?
5: Dos Rombos és un canvi, és una referència, per ser honestos, a una cançó d'una banda de Saragossa que es diu El Niño Gusano, es deia El Niño Gusano, que tenia una cançó que es deia Madame Dos Rombos, i a partir d'aquí li podem donar la lectura que es vulgui. Li podem donar la lectura més de la clandestinitat, de la part més madura, la part més oculta de l'underground, un lloc on no veuràs coses que pots veure en altres llocs.
1: Atur.
6: Ajá. Bueno, pues esto es... ¿cómo es? Same, same, but different, ¿no? Es un espacio musical donde, aparte de conciertos, hacemos podcast, sesiones de cine independiente, todo tipo de disciplinas culturales, vaya.
1: L'Estraperlo va ser durant molts anys una referència de la música underground, a Badalona. Això canviarà?
5: No. De fet, fa 4 anys que estem gestionant hem estat 4 anys gestionant l'Estraperlo, des de l'agost del 2022, i hem cregut que era el moment de canviar d'una manera més clara el model de gestió, però ja portem 4 anys fent-ho amb la mateixa intensitat i amb les mateixes ganes que ho estem fent ara.
1: Per tant, continuaran els concerts, com ara ens explicava l'Atur, també de música underground, però també és ampliar, no?, el ventall de propostes culturals, sessions de cinema independent, podcast, no?, d'altres activitats, organitzareu?
5: I estem també entrant en col·lectius de DJs. Per exemple, estem fent sessions amb Fem Nois, que és un col·lectiu feminista molt rellevant a l'escena. Estem plantejant sessions amb un altre col·lectiu que es diu Mimesis, que també són molt reconeguts internacionalment. És a dir, ens estem distanciant del que és fer discoteca, entre cometes, per fer sessions que puguem dir que tenen a veure amb la cultura i amb la implicació de l'entitat amb la ciutat, també.
1: I per què ha arribat el moment ara de fer aquest canvi?
5: Ens vam sentir prou madusos com per fer-lo i prou segurs com per tirar-lo endavant sense tenir el suport o el pes de l'Estraperlo.
1: I, de fet, una sala com aquesta no només és un lloc on tocar, ara ho comentàvem, també és un punt de trobada per a músics, promotors, públic, és el paper que voleu que tingui, no?, Dos Rombos dins aquesta escena cultural de Badalona, també el contacte amb aquests col·lectius que ara, que ara comentàvem. És difícil mantenir una sala d'aquestes característiques fora del centre de la capital catalana? El fet d'estar a Badalona és un avantatge o un inconvenient?
5: És un inconvenient. Si el que busques és el públic de Barcelona. El públic de Barcelona... sembla que creuar el Llobregat és... Ai, el Llobregat, el Besòs. El Llobregat també, però en el nostre cas el Besòs els hi és molt difícil. Ens hem de nodrir de públic de Badalona, públic del Maresme, públic dels Vallesos, que aquests sí que tenen menys dificultats per bellugar-se i estem més acostumats a moure'ns.
1: Però és important, no?, descentralitzar aquesta oferta cultural de la capital catalana a zones com Badalona.
6: I tanto, i necessario, por supuesto. Sí, por supuesto, sí. Piensa que cuando era Estraperlo le llamaban Estralejos. O sea que con eso...
1: ¿Sí?
6: Sí, con esto te puedes hacer un poco la idea.
1: Sí. Claro, lo que sigui lluny de la capital, no? Una de les vostres intencions també és donar espai a propostes que no tenen cabuda en altres sales, no? Això parlàvem de l'oferta underground. En què us agradaria poder oferir que potser no trobem habitualment altres espais, no? No sé si properament ja teniu... Sembla que hi ha amb Quimi Portet, si no m'equivoco,
5: sí,
1: ja...
5: Sí, el dia 17 d'octubre hi ha el Quimi Portet, que és una mena de bandera de la sala, és el tercer any que ve, i és una data que es va repetint i crec que seguirà repetint, però no és significatiu de l'underground. Quimi Portet és un personatge molt notori de l'escena musical catalana, però no és representatiu de l'underground, que és el que, el que fem el 90% dels caps de setmana.
1: A banda de Quimi Portet, ara la programació més propera, que ens
5: oferiu? Doncs avui fem la inauguració oficial de la sala, de fet, que per professionals i premsa és a les 7 de la tarda i per el públic en general obrirem a les 8. És un concert gratuït de King Automatic, que és un one-man band francès molt interessant. És un senyor que porta guitarres, bombos, teclats i de tot, i s'ho fa ell tot sol. I és una bona mostra del que pretén ser Dos Rombos i del que portem fent durant aquests 4 anys ja.
1: també que parlàvem abans dels DJs, també sessions electrònica i psicotrans?
5: Sí, el que et comentava de Mimesis i Fem Nois,
1: és d'aquest estil.
5: Són psytrans, són... Sí, també estem entrant en sessions de dap i de reggae, però sempre buscant oferir l'espai a col·lectius que no els és fàcil trobar espais.
1: Aquesta ampliació de l'oferta, no, que oferiu, també farà que el públic en cada ocasió sigui molt diferent o el perfil de client?
5: Sí, de fet, som un espai buit, som una caixa buida, i el que li dona contingut és el que s'hi programa. I el públic, doncs, varia en funció de quina és l'oferta que hi ha en cada moment.
1: Per tant, és un dels objectius, no?, que tothom tingui un espai a dos rombos.
5: Sí.
1: Perquè, clar, repassant l'agenda, ara ho dèiem, de les properes setmanes veiem una programació molt variada, des del rock, punk, fins a hip-hop, dap, electrònica, festes, una diversitat que també és una de les claves, no?
6: Y tanto, totalmente. Sí, sí, sí. Programamos todo. La verdad que podemos decir bien alto que somos una sala que programamos con el oído. Y entonces, pues todo lo que nos gusta un poco entra dentro de agenda.
1: Sobre les sessions de cinema que em comentaves, també és un clàssic el Creep Show, eh?
6: Totalmente, sí. Sí, sí.
5: Ja fa 2 anys que estem fent quasi mensualment una sessió amb ells, on projecten normalment curts dels que han participat en el seu festival, i també és una sessió que va agafant el seu pes i el seu recorregut. Fem també la presentació oficial del Creep Show quan toca. Bueno, hem fent coses. És un col·lectiu amb el que ens sentim molt confortables.
1: I entre els propers concerts, ja hi hem parlat de Quimi Portet, però també King Automàtic, Mamaladilla... És complicat portar tots aquests artistes. Hi ha alguna fita que us marqueu de dir aquest artista de venir sí o sí?
5: Sí, n'hi ha que ens en sortim i n'hi ha que no.
1: D'altres que costen més, no?
5: Sí, per exemple, el dia 25 d'aquest mes hi ha Head P, que és una aposta personal de l'Atur, que se l'ha lluitat i s'ha brallat moltíssim durant molt de temps, i finalment els tindrem a la sala el proper diumenge 25.
1: Head P, quin estil fan?
6: Metal mezclado con muchas cosas, pero sí, era una banda de nu metal que fue muy famosa por ahí por los 2000s, y que marcó una época del metal. Realmente son californianos y son muy, muy, muy buenos. Muy buenos.
5: Sí, com a referència, podem dir... a Rage Against the Machine.
6: Sí, totalmente.
5: En underground.
6: En underground, sí, sí, sí.
1: Per tant, què us agradaria que sentís algú que entri per primera vegada a dos rombos?
5: Que se senti còmode.
1: Com a casa, no?
5: Com a casa, sí.
1: I sobretot ganes de gaudir, passar una bona estona i ballar, no?
6: Ah, sí, totalmente. Sí, sí.
1: I això del podcast, graveu molts podcasts o un en concret de la sala, en què consisteix?
6: Bueno, explica tu, que lo explicarás
5: sí,
6: mejor.
5: És un podcast que ens van plantejar Xavi Vinaixa i Marçal... Marçal, no me'n recordo del cognom.
1: Xavi Vinaixa, crec que és el col·laborador que ve després aquí a tancar el programa.
5: Sí,
1: Xavi Vinaixa.
5: Doncs el Xavi Vinaixa i el...
6: Marçal Fons.
5: I el Marçal Font. Marçal, sí, no? Font. Ens van proposar fer un podcast sobre intel·ligència artificial i des d'un punt de vista de l'humanisme, i porten sempre un convidat, el que li fan una sèrie de preguntes que són sempre les mateixes, i parlen d'això, de la intel·ligència artificial, vista des d'un punt de vista de la teologia, vista des del punt de vista de la música, i la veritat és que és un podcast molt interessant, molt, molt, molt intens també, molt, molt dens, però que a mi particularment m'obre bastant el cap i em fa favorable a les intel·ligències artificials des d'aquest punt de vista de l'eina, no des del punt de vista de l'oracle ni de la por, no?, que moltes vegades generen.
1: I penseu apostar per aquí? Oferir l'espai perquè més creadors puguin venir, llogar l'espai o venir a fer més podcast?
5: Sí,
6: sí, no? Sí, por supuesto.
1: Teniu un set, entenc, teniu l'equipament per l'equipament tècnic perquè algú que vulgui fer un podcast pugui venir a fer-ho.
5: Som bàsicament una sala de concerts, aleshores doncs, tenim tot l'equipament necessari per fer un concert, i un podcast no deixa de ser un concert molt, molt mínim, no? Llavors, sí, tenim l'equip... Àudio el tenim, vídeo no, però l'equip d'àudio sí que el tenim.
1: I de cara al futur, hi ha alguna idea que tingueu al cap que encara no s'hagi materialitzat a dos rombos i que us agradaria que es fes realitat?
5: Com a somni, Sleep for Mods. Ens agradaria que diguessin Sleep for Mods, però ho veiem francament difícil. Però bueno, com a carta als Reis, aquí està.
6: ¿Sí? Sleep for Mods y conseguir que el público local se acerque un poco más a la sala, que cuesta también un poquito.
1: Claro, cuesta, ¿no?
6: Sí, sí cuesta un poco, que se acerque un poco el público local, que realmente hacemos muchas cosas por, sobre todo por el público local, y cuesta un poquito.
1: Ah, porque ahora decíamos que vienen sobre todo del Maresme también, sí. Pero de Badalona, Badalona, pocos.
6: Sí, sí, es un poco...
1: Santa Coloma, ¿no?
6: Es curioso que... Que gente de Badalona, Badalona, tampoc és que se nos acerque mucha, mucha.
5: Mm-hmm. A més, és freqüent que ens trobem gent que arriba, que ve per primera vegada a Badalona i diu, ostres, jo no sabia que això estava aquí, però és guapíssim, no sé. Però no havíem vingut mai, i sempre la resposta és la mateixa, mal fet.
1: Doncs sí, perquè clar, és una sala, qui no l'hagi descobert, doncs que és hora de descobrir-la, i més ara en aquesta nova etapa, la sala Dos Rombos, que era l'antiga Extraperlo. Doncs us agraïm molt la vostra presència avui aquí, que vagi molt bé la inauguració oficial de la sala avui, aquest vespre, a quina hora has dit?
5: A les 8 obert al públic i professionals i premsa una hora abans.
1: Molt bé, doncs tothom convidat a anar. Moltes gràcies, Agustí Dauder i Artur García, responsables de la sala Dos Rombos. Molts èxits.
5: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
4: El millor del Badalona Matí.
7: Seleccionem els millors moments del programa.
4: Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments.
8: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: És el moment de començar la nostra tertúlia d'actualitat. Avui donem la benvinguda a l'estudi al Rafa Flores, al Fran Famadas, en José Tellez i la Sílvia Rodríguez. Què tal? Bon dia, com esteu?
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: I entrem ràpidament en matèria, perquè anem una mica tard. Avui el tema anterior de l'habitatge era important, també donar veu a aquests representants sindicals. Però bé, vull començar parlant d'aquesta notícia que publicava La Vanguardia. Feijó valora que Albiol sigui el candidat per Barcelona a les eleccions del 29 de novembre. El Partit Popular està valorant aquesta capacitat d'arrossegament que té l'alcalde de la ciutat. El seu missatge asseguren és clar en matèria de seguretat i immigració i està avaluant si li restaria força a les municipals. Creieu que anirà a llistes o es quedarà a Badalona l'alcalde? Comencem, José.
4: Bueno, no ho sé, això crec que només ho sap ell, però el que sí que evidencia això són dues coses, no? Primera, que Badalona sempre ha sigut un trampolí per al Albiol per a passar a la política espanyola, que sempre ha sigut la seva màxima aspiració, ja ho ha intentat diferents vegades i ha fracassat. Ara haurà de sopesar pues, si li val la pena o no. I la segona evidència d'això és que Feijó no dona la victòria tan clara, no? Perquè si està disposat a sacrificar el seu principal bastió a Catalunya per buscar algú que arrossegui vots a tota Catalunya, que pugui competir amb els vots d'extrema dreta de Vox i Aliança Catalana, doncs està clar que no ho té tan clar i que sap que no es pot permetre una altra derrota.
1: Sílvia?
5: Jo aquest matí quan he vist la notícia realment m'ha sobtat, però a la vegada m'ha fet somriure perquè he pensat, és que no m'estranya, perquè bueno, doncs l'anàlisi que ha fet en José ara em sembla superacertat, realment arrasa, però jo dubto de que a Barcelona hi pogués treure la majoria absoluta que té aquí a Badalona, no? Crec que és una altra situació absolutament diferent i potser sí que és una aposta, no? per remuntar l'alcaldia de Barcelona, però a mi em semblaria una proposta molt arriscada, no? On el projecte, a mi m'ha donat la sensació que el projecte estava aquí. Per tant, no sé si realment ell el que volia era fer un projecte aquí a Badalona per fer un salt. No ho sé, això sí que ho poso en dubte, però sí que, bueno, em semblaria arriscat, realment, perquè Badalona ja no tindria una alcaldia de majoria com la seva. Això és el que jo veig aquí.
1: Frank?
3: Bueno, estem parlant de les eleccions generals, candidat a la província de Barcelona a les eleccions generals. Està clar que Feijó vol rascar fins a l'últim diputat on sigui perquè ho veu fotut o veu que tindrà una força menor a l'hora de pactar amb Vox, suposo. Jo crec que és un error, perquè crec sincerament que amb Xavier García Albiol a l'Ajuntament de Badalona tindrà majoria absoluta mentre Xavier García Albiol s'hi presenti, i el dia que Xavier García Albiol marxi el PP es convertirà en el PP i per tant no tindran garantida, com tenen ara per mi, l'Ajuntament de Barcelona, de Badalona. Per altra banda, també és veritat que què passarà en el futur, o sigui, es presenta, guanya, perquè en van treure 6 a Catalunya, no sé, a la demarcació de Barcelona no sé exactament quan van treure l'última vegada, però que en treguessin 3 o 4.
4: No, més, crec.
3: No, a Catalunya 6 sí, he llegit. Però vols dir que tots 6 a Barcelona? No ho sé, igual a Tarragona en va caure un o...
4: Jo crec que majoritàriament sí.
3: Sí? Ara,
4: podem mirar.
3: Home, segur que a Barcelona van ser la majoria, però és igual. 4, 5. Val. Si passa a ser diputat, perquè llavors passaria a ser diputat, no crec que renunciï. Ara la política tot és màrqueting, i amb la qual doncs igual sí. Si no renuncia, passa a ser diputat, i els diputats, com a mínim, 4 dies a la setmana van a Madrid. Em va treure 5 a Barcelona, em diu el José, doncs 5. Vale. O sigui, que gaire... Si és número 1 de la llista, sortirà.
4: Home, sí.
3: Si se'n va a Madrid, no era com quan es va presentar que va ser parlamentari i el Parlament el tenim a 11 quilòmetres, diguem. No, hauria d'anar 4 dies a la setmana a Madrid. Es pot ser alcalde anant 4 dies a la setmana a Madrid? Joan Blanc va ser una època crec que diputat a Madrid i alhora alcalde, però sense responsabilitat. Jo crec que, amb això sóc una mica dur, però jo crec que el PP té garantit la majoria absoluta amb García Albiol durant uns quants anys. Però si Albiol no es presenta, a qui es presenti, pues no. A lluitar com qualsevol, diguem, no?
1: Rafa, ¿cómo veus?
2: Pues mira, sorprendente también, pues la noticia nos ha llegado a todos esta mañana, yo tampoco tenía conocimiento, sí que la realidad la tiene encima de la mesa, ¿vale? Pero bueno, siempre ha sido su prioridad el tema de Badalona, tiene un proyecto de ciudad, tiene la ciudad patas arriba, tiene ilusión por seguir haciendo cosas, y tendrá que decidir. Yo no sé hasta qué punto, bueno, puede ir o no ir, si la decisión es suya o viene de arriba, pero la verdad que sorprendente, pero por contrapartida también hay una realidad de que el trabajo y el esfuerzo que ha hecho al final tiene su recompensa. Si Feijóo ha contado con él es porque ha visto una pieza clave, es una persona que, bueno, que se implica, y bueno, la verdad, tener en el equipo una pieza como es Albiol, pues dice mucho. ¿Dónde lo puede colocar? ¿Dónde lo puede poner? ¿Dónde puede luchar? Es decisión del alcalde, tiene que decidirlo él, tiene que hablarlo él, pero bueno, dice mucho del trabajo y todos estos años y todo este esfuerzo, de que desde arriba se cuente con una persona que, como Salvior.
3: Y de que surpa la tele, y que
2: se... De todo,
3: y
2: de todo.
3: Que fa, o sea, dos esto, metros y todas estas cosas que
2: estoy de acuerdo, es que estamos hablando de una persona mediática, una persona implicada, bueno, vale. Que a veces, según la opinión de gente y de todo el mundo, porque nunca llueve a gusto de todos, cada uno tenemos nuestro derecho a opinar, se puede pasar de línea, no se puede pasar de línea, pero todo lo que ha hecho a día de hoy es lo que es, y Albiol es lo que es. Y sí que es verdad que en Badalona mucha gente le ha dado la confianza, no siendo del Partido Popular, y eso se ha visto con la mayoría absoluta que tiene. Y la realidad, que si tuviese que irse y dejar Badalona, lo echaríamos a faltar todos, sinceramente. Ahora, relevo o no relevo, ya son decisiones de arriba, de lo que se pueda decidir, lo que se pueda hacer, pero bueno, por una parte es una gran noticia, pero por otra nos queda ahí a ver qué pasa, pero bueno, es una decisión suya, como se está comentando en la mesa, y esperemos a ver.
5: Bueno, falta escoltar-lo a ell, no?
2: Exacte, és una decisió.
1: Que... Clar, falta la seva valoració, a veure què ens
2: Total.
1: Explica, no?
2: Sí. Exacte.
1: Sobre aquesta qüestió, voleu afegir alguna cosa més?
4: Bueno, a veure, és que estem dient... No sé si... O sigui, Feijóo ara, m'imagino a Feijóo en el seu despatx amb el poble d'Espanya, no?, decidint i tal. Badalona, li importa a Feijóo, no? Això ho tenim tots clar, no? O sigui, que si ha de sacrificar Badalona per el govern d'Espanya, vamos, o sigui, 0,0 en els seus pensaments sacrificar Badalona. I Albiol també sap que sí, té segurament una àmplia majoria assegurada a les eleccions que seran d'aquí a pocs mesos. Però és veritat que sap, i perquè ho han comprovat aquests 4 anys, que molta cosa no pot fer, malgrat la majoria absoluta, i que no vol enfrontar la reforma, la gran reforma que necessita l'Ajuntament de Badalona. Per tant, també està tocant sostre a Badalona, i ell no vol acabar aquí desgastant-se en la seva jubilació com a alcalde de Badalona, cada cop perdent més vots perquè li està sortint competència per la dreta i per un desgast de gestió que és evident. Per tant, pot ser una solució per ell acabar de ministre. Jo m'imagino que Albiol el que vol ser és ministre d'un govern d'Espanya liderat per Feijóo.
3: Sí, estic d'acord amb tot el que dius, el que passa que per ser ministre no fa falta ser diputat,
4: sí,
3: oi?
4: Sí, però no, clar que no. Clar. Però jo m'imagino sent Feijóo en plan, Xavi, no? Si vols ser ministre, m'has d'aconseguir vots.
3: Sí.
4: Si no, oblida't.
3: I que el Biol pot aconseguir que Barcelona tinguin un o dos més
4: diputats,
3: sobretot per frenar Vox, diguem això.
4: I això, aquests un o dos diputats.
3: Sí.
4: Això li pot donar
3: sí,
4: a Feijóo
3: sí,
4: or. Són or, aquests diputats.
3: Sí, ell segur, és el que dius tu. Sí. Està amb el mapa i dir tres aquí, dos en Salamanca, dos en no sé què, quatre aquí.
4: I dintre del PP res és gratis. Si tu vols ser ministre, has d'aconseguir que jo sigui president.
1: I què creieu que passarà en aquestes eleccions el 29 de novembre? Quins resultats augureu?
3: PP, un govern de PP i Vox.
4: Falta... Bueno, jo crec que és evident, no?, que les enquestes ara tenen una foto, però falta que un mes i mig, no?, aproximadament, i poden passar Tantíssimes coses, que jo crec que aquests mateixos moviments, no? Jo crec que ni el mateix PP està donant per assegurada la seva victòria. Podria passar que el Partit Socialista guanyés i que no tingui, no tingui amb qui pactar, no? Podria ser que torni a guanyar PP, però que torni a sumar-se una majoria. Jo crec que anirà frec a frec, i jo crec que aquests dies, amb els nervis de tothom, estem veient que ningú dona les coses per assegurades.
5: Sí, jo... que m'incloc dintre d'aquest volum de vot, no? que observa i es queda a vegades espantat del que pot arribar a passar. Crec que justament per això, perquè falta un mes i mig per davant, crec que, bueno, les enquestes t'avisen, però no asseguren ni determinen, ni molt menys. Però a mi sí que em fan por, absolutament. Sí, realment és aquell canvi que dius, realment arribarà aquí això, no? Que fa tant de temps que van avisant que hi haurà canvis i dius, bueno, a veure la gent per on surt. Però no tinc una imatge ni molt menys clara, i ara quan has fet la pregunta sí que he pensat, uau, és que això ja està aquí, no? A veure què passa.
1: Frank?
3: Bueno, jo estic molt preocupat per la crisi mundial, ja no d'Espanya. El trumpisme està guanyant. Sud-amèrica, ja tenen els països més importants de Sud-amèrica. Europa ja tenen 4 o 5 països no molt importants, però compta amb el que està passant a Alemanya, compta amb el que passarà a Espanya. I el trumpisme a mi em fa molta por, perquè són una pandilla de xalabrats. O sigui, tu pots estar d'acord o no pots estar d'acord amb si l'economia hi ha d'haver això i hi ha d'haver l'altre, però és que aquest tio es fot una casa nova, diguem, a la Casa Blanca, que des de fa 300 anys ha sigut igual. Aquest tio li importa tot tres pepinos, i em dóna la impressió que Bolsonaro, Milei... ara no me'n recordaré els noms de tots, la italiana, tots aquests fan el que els dona la gana, enrient-se'n dels propis que els han votat. Però és el que hi ha, cap aquí anem, i espero que no, però...
4: A mi m'és igual les cases que es vulgui fer el senyor Trump, m'és
3: no,
4: absolutament igual.
3: Però
4: a mi el que em preocupa és que puguem tenir un govern a l'estat espanyol alineat amb aquest bloc, que el que està buscant desesperadament és una tercera guerra mundial.
3: Clar,
4: i que estiguem en aquest bloc, i no amb els drets humans, sinó amb el bloc de la legalitat internacional, jo crec que ens hauria de preocupar a tots. Sí.
1: Sí. Ja, hem trobat una enquesta feta per Ràdio Televisió Espanyola d'aquestes eleccions generals del 29N. Diuen que PP i Vox podrien governar amb més de 200 diputats, el PP guanyaria les eleccions amb 137 escons, i necessitaria 65 diputats de Vox per la investidura, segons aquest promig d'enquestes realitzat per Ràdio Televisió Espanyola. Aquest seria la radiografia, ¿no? Veurem si... ¿Cómo sí. veus això, Rafa?
2: La realidad puede ser otra, está claro. Todos comentamos de que, bueno, un mes visto, ahora hay campaña, hay programas, hay proyectos. Lo que sí, la realidad que hay es que la gente está cansada. Pero está cansada del tema de las políticas. Ya pueden ser de una o de otra. Ahora afrontaremos el cambio, ¿vale? Porque la gente está crispada. ¿Vale? Entonces, el reflejo de que el miedo que se da, que se está, bueno, involucrando, se está diciendo que si el pacto con la ultraderecha, pero es que no hay nada más, porque las partes de la izquierda se han podido juntar todas, ¿vale? Y la derecha no tiene con quién juntarse nada más que con Vox. Pero eso no quiere decir que pueda gobernar la ultraderecha. Sí que puede decir que tenga que tirar de coger de los votos de Vox. Está claro, como está pasando en algunos pueblos, municipios, pero no tiene por qué ser que viene el logro y que esto va a ser una declive o, como comenta José, una guerra mundial. O sea, no tiene por qué. Hay países que están demostrando el cambio y es a mejor. Los cambios son, se prevén, todo el mundo hace un cambio para mejor. Y luego hay que verlo, y de aquí 4 años hablaremos.
3: Optimista,
2: pero faltan cambios. Faltan
3: optimista, cambios. ¿Todo el mundo cambia mejor?
2: Bueno, los cambios se intentan hacer, todo el mundo que hacemos un cambio de trabajo, un cambio de vivienda, un cambio de ciudad, tú haces un cambio, a veces por necesidades, ¿vale? Pero un cambio, cuando tú tomas una determinación, es para una mejora, ¿vale? Y eso es lo que la gente intenta, o creo que va a hacer, buscar un cambio. Ese cambio lo tenemos que ver. Llevamos 8 años... gobernando, ¿vale?, con el partido que tenemos, y hemos visto lo que hay, ¿vale? Sabemos los gobiernos de derechas cómo han gobernado y lo que han hecho, ¿vale? Ahora, falta un cambio radical en muchos conceptos, en vivienda, en migración, en muchos conceptos, ¿vale? Si somos capaces de esos cambios, llevarlos encima de la mesa y en 4 años demostrar que esos cambios son una mejora, ¿vale? Pues ahí seguiremos. Si no, pues en 4 años nos volveremos a ver, quizás en esta mesa o en otra, debatiendo lo que hemos hecho mal o lo que hemos dejado de hacer o los que tienen que volver a cambiar. Pero ahora mismo hace falta un cambio y eso es una realidad.
4: Pero tú mateix has mencionado 2 temas que yo creo que son los 2 temas de campaña, ¿no? Que son habitatge i migració.
2: Sí.
4: I que cal un canvi radical, que això m'imagino que vols dir un govern en Vox, ¿no? Perquè això seria el canvi radical que s'està dibuixant ara sobre la taula i amb les aquestes
2: enquestes. No, que no estic hablando d'un canvi de Vox, però m'imagino un canvi de la gestió.
4: Has demanat un canvi radical i en la fotografia el que estem veient que és que l'únic canvi radical que ara es veu en les fotografies de les enquestes és un govern del PP i Vox. Llavors, Vox amb el PP, quines propostes hi ha en habitatge i migració que suposin un gran canvi respecte a lo que s'ha fet anteriorment? Perquè
2: bueno, ja hem... aquí encima de la mesa hi ha una apuesta de canvi de un projecte del Partit Popular con 1 milió de vivienda en 4 anys. El señor Sánchez se le llenó la boca, lleva 8 años sin hacer vivienda ninguna. El que se está pidiendo vivienda pública, ¿vale? Que luego volvemos a decir, eso es un proyecto, es una promesa. Está encima de la mesa. Estamos hablando ya hay un proyecto de tema de vivienda.
4: Demà pot sortir Sánchez i 2 milions, si és gratis, no, però milions.
2: No, és que ja ha salido Sánchez diciendo 400.000 vivienda i no ha hecho nada.
4: Sí, però això, però que la gent no es creu, 1 milió de vivienda.
2: Yo con la promesa, con la promesa de Sánchez, cero.
4: Ok, ¿y la de Feijosi?
2: Incredulado total.
4: ¿Y la de Feijosi?
2: Vale, bueno, hay que verlo. Igual que nos prometieron en 8 años y no hemos visto nada de vivienda, demos la posibilidad, ¿no?
3: Pero no ocuparíamos el PP de
4: que
3: verlo.
4: Es que on está gobernant el PP no se está fent habitatge.
2: Sí, se están haciendo habitatge en Madrid. Sí, en Madrid. Tanto la Comunidad de Madrid como Ayuso han hecho mucha vivienda.
4: ¿Y está baixant el preu?
2: Mucha vivienda.
4: ¿Y está baixant el preu?
2: Eso es otra parte.
4: Home,
2: estamos hablando
4: home,
2: de vivienda.
4: La gent vol que baixi el preu. No, la gent no vol més habitatge. La gent vol que baixi el preu.
2: Eso también. No entro en que no se pueda mejorar los precios de la vivienda o que baje o la especulación, eso todo el tema, ¿vale? O los fondos buitres, esto, o sea, se ha de regular. El tema de habitatge ahora que ha salido el boom, y gracias que ha salido, y va a haber manifestaciones por el tema, a ver si se regula. Lo regule quien lo regule.
4: Porque es ¿vale? que,
2: pero
4: si es el ejemplo
2: realidad,
4: es Madrid...
2: Estamos hablando de que, me estás diciendo de que no hay proyecto, hay uno encima de la mesa de 1 millón de vivienda en 4 años, ¿vale? Ahora... De aquí 4 años.
4: Model Madrid. Model Madrid.
2: No sé el modelo que tendrá.
4: Bueno, és que és l'únic exemple que m'has posat.
2: No.
4: A Madrid, les habitatges nous que s'estan fent els estan comprant immigrants. Immigrants sud-americans rics que estan acumulant pisos per jugar-los per lloguer turístic o jugar-los a uns preus inassumibles per la gent de Madrid.
2: Però, José...
4: Si aquest és el model d'habitatge...
2: Però el modelo d'habitatge se hace para que lo compre un immigrante o se hace para unas necesidades?
4: No sé, yo digo que el model de Madrid.
2: Yo te pregunto, o sea, el modelo de habitatge, cuando se hacen las 300 viviendas que se van a hacer aquí en Badalona, ¿se está pensando en el inmigrante de fuera para que especule? ¿Está pensando para necesidades de la ciudad?
3: Esteu utilitzant la paraula immigrante
2: amb dos
3: conceptes diferents. Ell bàsicament parlava d'estrangers amb molta pasta. I una altra cosa és l'immigrant.
4: Que Ayuso s'hi posa la catifa vermella.
3: Però de vegades el compren gent que segueix visquent a Sud-amèrica i ha comprat el pis. No és immigrant. Llavors, l'immigrant, ojo, perquè de vegades estem parlant d'un tio com tu o com jo, que l'únic que ha nascut al Marroc, en lloc de néixer aquí, diguem.
2: Que el hecho de los pisos no se está especificando a quién se le va a vender,
3: no
2: lo puede comprar. Lo comprará que tenga dinero y l'oportunitat.
4: Fons voltor. Fons voltor. Bueno, empreses o FIMIs que no paguen impostos. Sí.
1: Ara que parlem d'habitatge, el Consell de Ministres va aprovar dimarts aquests 2 nous decrets d'habitatge després que el Congrés tombés la setmana passada uns textos similars, amb els vots de PP, Vox i Junts. Tots 2 decrets han estat publicats aquest dimecres al BOE. El primer entra en vigor avui mateix, en canvi el segon, que recull aquesta pròrroga automàtica de lloguers, no serà efectiu fins al 15 de novembre si l'avala la Diputació Permanent. El redactat d'aquest nou decret d'habitatge elimina les mencions directes contractes al fons voltor, endureix els límits també a la compra especulativa. A la primera versió de la iniciativa que PP, Vox i Junts van tombar al Congrés es parlava dels fons voltor dues vegades, mentre que el text sortit ara d'aquest Consell de Ministres i desapareixen. També s'inclouen els grans tenidors, amb més de 10 habitatges, al llistat d'aquells que tenen prohibit comprar immobles o hipoteques impagades per un preu un 70% per sota de la taxació, tot i que el decret de mesures per als lloguers i l'habitatge també va decaure al Congrés la setmana passada. La dissolució de les Corts per la convocatòria d'eleccions permetrà que aquesta norma es voti a la Diputació Permanent. Com ho veieu, en cas que la Diputació Permanent convalidi aquest decret, seran unes mesures efectives per contenir els preus? Són algunes de les mesures, que és molt més extens, però ens allargaríem molt.
3: Jo tinc una primera pregunta que els tertulians potser la sabran i agrairé la resposta. És: a Catalunya hi ha una llei de topall de preus en el lloguer. Aquesta funciona? I si funciona aquesta, hi ha un topall que estem d'acord o que es va votar al Parlament, funciona? O potser perquè és catalana el Tribunal Suprem la va fer inconstitucional?
4: No, és vigent, és vigent.
3: Ah, és vigent, eh? Per tant, aquí ja tenim un primer pas de limitació de lloguers que crec que és només de la, o sigui, només és el territori català, perquè és aprovat
4: alguns,
3: pel Parlament de Catalunya.
4: Alguns municipis, sí.
3: Ah, alguns municipis.
4: Sí, però és només per Catalunya, sí.
3: Sí, però no es va tombar, eh?
4: No.
3: Llavors, amb aquesta llei, hi ha altres que jo les crec inferiors a aquesta, diguem, saps? No, perquè, no, és que farem més vivenda pública, que això ja ha de venir un economista i dir si això baixa o no baixa preus. Però el primer és dir, un pis a Badalona, que és ciutat tensionada perquè hi ha d'allò, pots llogar a tant el metro quadrat, per dir alguna cosa. Si té ascensor una mica més...
2: Si està estipulada, si té... ja.
3: Sí, val? Doncs ja està. Ja hi ha aquesta limitació, diguem, no?
4: Bueno, això prou no fa, però bueno, que parlin altres, que estic parlant
3: no,
4: molt.
3: Perquè ens ho és, però perquè aquest cony de país és així, perquè ens ho saltem a la torera, bueno, perquè obres el tot...
4: Està passant, això, està passant que l'índex ja crec que és molt alt, l'índex amb el que topa. Sí que està
5: sí,
4: servint...
5: És que jo anava a dir això, eh? O sigui, hi ha un tope, però és escandalós, eh? O sigui, no
3: és jo veig, realment... Jo veig l'idealista, perquè una de les coses que faig, a part de mirar el Twitter, és mirar l'idealista, jo veig l'idealista i miro i el 80% de pisos estan per sobre el topall.
4: Perquè,
3: i
4: perquè,
3: aquí ningú fa res.
4: Perquè no es vigila i després perquè hi ha un frau de llei que és que estan fent contractes temporals, que és el forat que va deixar la llei aquesta. La gent, o sigui, la majoria de la gent que està llogant ara, que està aconseguint un lloguer, ho està llogant per 6 mesos, per un any. Llavors, clar, això és un forat de la llei que et permet escapar-te del control. Llavors, el que sí que està permetent a aquest topall és que s'estiguin renovant molts contractes amb el mateix preu, no? Perquè molts propietaris, no? Els que no són grans fons voltor i tot això, diuen, mira, escolta, si m'han de pagar el mateix, doncs prefereixo que els que ja estan, si estan pagant i tot bé, llavors això està fent que hi hagi menys rotació, també, no? Per tant, sempre s'ha dit, tots els experts, que el topall de lloguers és una mesura, però que no ha de ser l'única mesura, no? I que s'han de fer altres mesures, que són les que no s'estan aplicant, ni en aquests decrets, que en aquests decrets l'únic que serveix és que estan tapant poden tapar l'urgència, no? Els desnonaments de gent vulnerable sense alternativa, no? Com és el cas de la malograda Mari Carmen, no? Però res més, o sigui, no, aquests decrets no van més enllà, o sigui, és que aquests decrets arriben tard, després de 8 anys sense fer polítiques valentes en habitatge.
1: I ahir també el ple del Parlament de Catalunya va avalar la tramitació d'una proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit. És una proposició presentada per PSC, Units i els Comuns. Es tracta d'una proposició que ara ha de seguir el seu camí legislatiu ordinari i permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre d'altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb una demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. És una proposició de llei que també subratlla que la qualificació d'habitatge de protecció pública té una vigència indefinida. En el cas dels pisos de lloguer, el preu no hauria de superar, no pot superar l'índex de referència. Per tant, és una proposta que veurem si es materialitza.
2: Esperemos que sí. La verdad es que todo lo que sea en beneficio a las necesidades que hay ahora mismo de vivienda, cualquier cosa que se haga, ¿vale?, es favorable. Lo proponga quien lo proponga. A mí lo que me echa un poco para atrás, que estas propuestas se le targan en el tiempo y tardan mucho en ejecutarse. Da igual el partido que esté, ¿vale? Tienen que valorar la necesidad e intentar de que, bueno, poner remedio a que no pasen años, porque que esté firmado aquí no quiere decir que ojalá fuese el año que viene, en enero, que empiecen a hacer el tema de las viviendas que están comentando. Es un proyecto que lo tendrían que poner encima de la mesa y, tal como está ahora la situación, agilizarlo lo máximo posible. Las administraciones tienen que facilitar y agilizar, para mí, bajo mi opinión.
1: Canviem radicalment de tema, aquests últims minuts que ens queden. Parlem, encara falta, parlem del Nadal ja, què us sembla si parlem del Nadal?
4: Fa calor, sí, fa calor encara.
1: Arribarem, primer hem de passar encara la Tots Sants, i la Castanyada. Però bé, no us ho dic perquè enguany Badalona tindrà alguns canvis, hem conegut ja alguns detalls, vam tenir aquí amb nosaltres ahir la primera tinenta d'alcaldia, la Cristina Güera, i ens va avançar que l'arbre de Nadal de 15 metres que habitualment s'instal·la a la plaça de la Vila es traslladarà provisionalment a la Plana, on compartirà espai amb la Fira de Nadal. El motiu són les obres de remodelació de Francesc Layret, que també comporta remodelar la plaça de la Vila, i aquest canvi d'ubicació també comportarà que no es faci aquest espectacle que es feia, no?, d'encesa de l'enllumenat, que ja s'havia consolidat en els darrers anys. Escoltem a la Cristina Güera.
6: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça La Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn, és una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums, doncs, el divendres, i el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
1: També ens va confirmar la Cristina Güera, la tinenta d'alcaldia, que enguany s'il·luminaran un 20% més de carrers de la ciutat. Com valoreu això? Ja aquests canvis i novetats, a la cavalcada no ens va avançar res. Hem de tenir present també que les obres de Francesc Layret obligaran a modificar el recorregut de la cavalcada. Veurem si un cop arribin, passin per carrer de la Creu, acaben pujant per Martí Pujol, no? Perquè de moment no podran... És una alternativa que seria lògica, no? Pujar Martí Pujol amunt cap a la C31, no ho sé. Encara això no està confirmat. Com veieu aquests canvis? Un 20% més d'il·luminació als carrers, tot això, l'esperit nadalenc...
3: Jo regalo el meu temps.
1: No vols opinar al respecte.
3: Vale, pues vale. Pues ja ho sé, que si tingués nens m'aniria a la Plana. És que és obvi.
4: Jo crec que s'hauríem d'instal·lar allà. Ja, vull dir, aquesta nit, perquè la majoria de carrers de Badalona aquests dies no tenen llum. No tenen llum. I han passat força dies del temporal i tant que es parla de seguretat i tot això, o sigui, no hi ha res més insegur que caminar per un carrer a les fosques de molts barris. Per tant, jo si li demanaria al govern que si les poden instal·lar aquesta nit, millor que el desembre.
5: Jo estava pensant això, com pot ser que l'Ajuntament, per segons quines coses, funcioni tan bé, no? I amb tant de temps i tan previsiblement.
3: Un altre optimista.
5: No? No? O sigui, que el 20% de les llums... No? És que jo ja fa que dues setmanes que veig les llums penjades de Nadal per Badalona.
4: Però és que les encenguin ja.
5: És allò que dius, és necessari? O sigui, realment això...
4: No, ara sí, ara sí que és necessari.
5: Clar, aleshores...
1: Si realment aquí aquests dies que arribem a la Morera a primera hora hi ha molts carrers d'aquí de l'entorn, on surten de l'estudi, que estan a les fosses, i ahir també el tram de passeig marítim de l'Anís del Mono també estava a les fosses, que hi havia
3: semàfors i alguna zona de semàfors
4: que no van...
5: És que... Aleshores, com pot ser, no? Que hi hagi una estructura de Nadal que ja la tinguem, no?
3: Segur que l'aigua s'ha fet malbé i no...
4: Clar, però que estem a dijous, eh?
2: Sí, a veure, està l'evidència que hi ha semàfors, com decís, i calles que no estan il·luminades, però...
5: Crec que hi ha un institut, també, que està sense llum, no?
2: La lluvia

0: es más rápido, es tema de operarios, es tema de cambiar cosas, ¿vale?
1: Exacto,
0: ¿vale? No digo que no, pero que no se esté trabajando, que no se esté haciendo,
1: y que
0: se está tardando más de la cuenta.
1: Todos van a veure les imatges de Granollers, inundadíssima, inundadíssima. A Granollers el dia següent anaven totes les llums del carrer.
0: Bueno, y aquí se están poniendo al día, José. Lo que pasa es que...
1: Una semana ya,
0: ¿eh?
1: Llavors, no, és que surt perquè sap greu, perquè no, hauríem d'estar parlant del Nadal, que tothom estem d'acord, que hi hagi arbres, que hi hagi llums.
2: Sí.
1: Escolta, això és un tema que... Tant de bo fóssim una ciutat que pogués tenir tantes llums com es pugui permetre. Però quan no es resolen els temes del dia a dia, pues Cabrella està parlant de llums de Nadal. Cabrella, que una primera tinent d'alcalde, que per cert és diputada, al Congrés, abans que parlàvem, si era compatible o no. Cristina Güera, la primera tinent d'alcalde, és diputada al Congrés espanyol. Per tant, li deu quedar poc temps per venir aquí i fer declaracions de quantes llums i quants arbres tindrem. Una diputada, una primera tinent d'alcalde, que va votar en contra d'aquests decrets, que són de mínims, no?, per evitar que gent vulnerable se'n vagi al carrer. Doncs, bueno, Cabrella, perquè estaria molt bé parlar de... Tothom tenint ganes de parlar del Nadal i les coses que es podrien fer i no es podrien fer, però és que Cabrella, i sap greu, la veritat.
3: Abans la Sílvia, que feia referència a aquest institut, parlem de
2: la pluja. La llauna.
3: La pluja va deixar la llauna en penombra i, de fet, va demanar als alumnes que marxessin dilluns per por a un curtcircuit. Mentre l'institut explica que el problema principal és la filtració a la paret compartida de l'edifici municipal Eines Canela, l'Ajuntament diu que cada edifici té parets independents i que el problema és exclusiu del centre educatiu. És la pluja que va malmetre dos quadres elèctrics fins al punt que dilluns 11 els alumnes, com diem, van haver de marxar a casa. Aquí publicaven la informació del portal de notícies bdncom.cat. Bé, ja volia introduir un altre tema, però ja estem quedant sense temps, que és el tema dels mercats municipals, perquè el govern ha anunciat que la remodelació integral, ens ho deia ahir també la Cristina, del Mercat Mainon, serà la primera de les tres grans actuacions que es posaran en marxa, i és un projecte executiu que, de fet, ens va confirmar que ja està revisat pels serveis tècnics de l'Ajuntament i que es podria licitar abans que acabi aquest any. Una actuació que també comportarà l'enderrocament de la carpa provisional de la plaça de les puntaires. Per tant, veurem com els mercats també un tema pendent que cal recuperar. Molt,
4: sí. 25 anys o així, més o menys, parlem de que ha d'anar a terra això, 25 m'hi he passat, però 10 o 15 anys ben bé. I jo no em crec res de tot
1: jo
4: això.
1: Jo crec que, i ho diuen, ho has sentit aquest matí, no?, que molts comerciants deien que més que una remodelació física, no?, també dels mercats, cal una remodelació del model, perquè ha canviat molt la manera de comprar, la manera de vendre, i a tot arreu s'estan fent canvis, i aquí, per molts únics que els deixem, si no canviem el model de gestió, difícilment.
4: Com funcionarà? És que abans parlava de pisos i resulta que molts locals comercials s'estan convertint en pisos perquè la gent no vol, i sentit paradistes que diuen: no hi ha recanvi generacional.
3: No hi ha relleu, clar.
4: O què vols, que el teu fill vingui a treballar precari i no guanyar-se calés? El teu fill buscarà una feina remunerada.
3: I, de fet, els paradistes plantegen fórmules diferents, com ara concessions més curtes o el lloguer de parades.
2: Clar,
3: també.
2: Clar, és que si no...
3: Ens quedem sense temps. Us agraïm a tots quatre la vostra presència avui aquí, el Rafa Flores, el Fran Famadas, en José Tellez i la Sílvia Rodríguez.
2: Gràcies.
3: Ens anirem retrobant al llarg d'aquesta temporada.
5: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.

0: Són les dues.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

no serà fins a finals del segle XIX que les dones podran començar a entrar a les aules universitàries després de segles d'exclusió. Tanmateix, el camí és ple d'obstacles. Permisos especials, segregació en aules i laboratoris, títols sense reconeixement i teories pseudocientífiques que afirmaven que estudiar podia danyar els seus ovaris, perjudicar la reproducció i, per tant, posar en risc l'espècie humana. L'educació superior i la ciència s'havien convertit en bastions del domini masculí i les dones que volien traspassar aquestes barreres havien de lluitar contra prejudicis socials, culturals i acadèmics. Però les prohibicions ni les teories sobre la incompatibilitat cervell-úter van aconseguir aturar-les. I, malgrat tot, sovint es van veure obligades a triar entre la carrera professional i la vida personal, qüestionant constantment el seu paper dins d'un sistema pensat per mantenir-les al marge. Benvinguts al periple de les dones per accedir a les universitats. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellar i disponible sempre a través de les múltiples vies des de les quals podeu descarregar
1: quines?
0: El
1: volem
0: nostre
1: saber,
0: programa.
1: Volem saber quines, Sergio, va.
0: La xarxa Plus. Apple Plus? No.
1: Sempre et lies amb la mateixa.
0: iVox, d'acord? I després la resta, que també són molt importants.
1: Correcte.
0: Molt bé, he quedat supervell, però no passa res, estimats amics, estimades amigues, estem en família, estem a les Portes de Troia aquesta setmana per parlar de les universitats i les exclusions femenines en el cas de la psicologia, amb el nostre historiador capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem?
0: I per aquest tema torna a venir aquí amb nosaltres a parlar la Tanit Castells Panyella, doctoranda en Història de la Ciència per la Universitat Autònoma de Barcelona. Benvinguda, Tanit.
2: Moltes gràcies.
0: Actualment, a les universitats hi ha més estudiants dones que homes?
2: Doncs jo...